0: ningú sí, sí. està disposat a refutar.
1: Bueno, ningú no pot rebatre perquè ningú les té.
0: No sabria per on començar. Clar, ni, clar, jo crec que tu li fots això a Clot o a ChatGPT i petes els servidors i, sí. I la gent ha de marxar del seu país. Jo també tinc una dada, per cert, ja que me preguntes, però només la donaré si el públic vol la dada. Si voleu dada, tinc... Va, no m'heu deixat ni acabar. Al final és tan dur la fama, no? No et deixen ni parlar.
1: Va, ràpid, sisplau.
0: Ràpid, ja està.
1: Home?
0: No, com que ho faig jo, de ser ràpid. Bueno, jo, aviam, jo dic al públic que vol...
1: Sí?
0: Vale?
1: Però no cal que facis aquesta introducció.
0: I la gent ha de dir la dada de Jean-Paul.
1: Val, molt bé. Endavant.
0: Vale. Al públic que vol... M'encanta quan la gent demana les coses sense que se li digui, no?
2: Sense coerció.
1: Espontàniament, sí.
0: No, sense coerció no, obligadament. Bueno, anem a la dada de Jean-Paul.
3: Dada
0: Jean-Paul. Exacte. Crideu amb mi. Dada Jean-Paul. Dada Jean-Paul.
1: Jean-Paul.
0: Molt bé.
2: Així, mai un aplaudiment amb tanta condescendència.
0: Així el Lleida arribarà primera. Vale, bueno, a la dada. Un dia de partit... Perdona.
2: Encara estem fent més prolegòmens abans de la dada.
1: Va. Quina és la dada?
0: Us dono ja la dada. La dada de Jean-Paul del Galatasaray basc.
1: Del Galatasaray, eh?
2: Basc.
0: Com provocat.
1: Sí, si n'hi ha moltes. Vale. Galatasaray Barça, la dada.
0: T'imagines que la paraula és Galatasaray i compres la E? I les vas comprant totes menys la A. Vale. Bueno... Doncs la dada de Jean-Paul del Galatasaray Barça d'ahir és que Fermín López té el mateix tall de cabells que la de Colau.
1: Tu creus que això és una dada?
0: Bueno, és important perquè la gent ha rigut. Aleshores, tu creus que Colau va anar al perruquer i li va dir vull anar com Fermín López? O va ser Fermín López que va anar i va dir fes-me un especial Colau? Va dir, pues ara jo no sé Colau. I va treure un dòlar amb la cara de George Washington i va dir aquest.
2: Què
0: creieu? Gràcies, aquesta és la dada.
1: Efectivament, quina picunadora! Quina picunadora al Barça! Efectivament, soc Charlie Canoll i això és passió pel futbol! Passió pel futbol! Ahir el Barça va remuntar a Istanbul. No es veia una remuntada similar a Turquia des dels cabells de Ter Stegen.
4: Sí, senyor.
1: Allò sí que va ser una remuntada. Se'n van amb quatre pèls i va tornar amb una bona tofa.
4: Sí, sí, és veritat que si va anar a posar-s'hi cabells...
1: Sí, sí, Ter Stegen se'n va anar a Turquia, que semblava una coalició d'esquerres.
4: Què vol dir?
1: Ell sí que tenia un front ampli.
0: Sí, bueno... Una cosa, perdoneu que talli el rotllo, però és que he estat llegint la premsa, perquè com que sóc gairebé periodista, ja sé gairebé llegir. Aleshores, he detectat certs patrons en la premsa esportiva, en els titulars.
1: Sí.
0: Jo crec que algun periodista en Mundo Deportivo guanyarà el Premi Marlboro de Literatura.
1: El Nobel.
0: Ah. Sabia que era una marca de tabac, però no sabia que era...
1: Yeah. Va, bueno. Què ens vols dir?
0: Doncs que m'encanten els titulars, perquè si el Barça guanya el Llevant, diuen Llevantada Blaurana.
1: Sí.
0: Si el Barça guanya el Rayo Vallecano, diuen un Barça elèctric.
1: Mm.
0: El truc és pensar què diria un nen de 3 anys si fos periodista.
1: Efectivament, m'encanta.
0: I llavors ho escrius.
1: Doncs repassem amb Jean-Paul Desgrava els titulars de la jornada.
0: Correcte. Endavant, titulars de Galatasaray i Barça, Mundo Deportivo.
1: Baño turco.
0: Correcte.
1: Fent broma amb els banys durs tan populars allà. I a partir d'aquí tots són referències molt originals sobre l'ambient calent que es respirava ahir al camp dels turcs.
0: Per exemple, el periòdico ha titulat...
1: Lamin dansa en l'infern turc.
0: Bravo. El Mundo Deportivo ha titulat...
1: Exhibició d'un Barça celestial a l'infern turc.
0: El 3CAT ha titulat...
1: L'infern turc i jardí pel Barça.
0: El diari Ara ha titulat...
1: Els dimonis es vesteixen de blaugrana a l'infern turc.
0: I el diari As...
1: El infierno es la mínima mal.
0: Molt bé, felicitats a tothom.
1: Doncs encara s'han fet més titulars. Els repassem amb el company d'esports, Albert Pedrol. Què diu la Vanguardia?
5: Vanguardia creuen que ahir el Barça va fer un salt de qualitat i que va poder apagar amb èxit l'infern del Galatasaray.
1: El Barça va apagar l'infern de Galatasaray. Anem al País.
5: El País, Ramon Besa sosté que l'inici del partit va ser impropi d'un aspirant al títol. Li conclou, el dimoni del Barça va oferir uns minuts exquisits contra l'infern de Turquia.
1: El dimoni del Barça a l'infern de Turquia. Sentim també Gerard Romero, Esport 3.
6: Aquests xavals avui ja han fet de dir, va, anem a liar-la a l'infern i ja veuràs si en aquest cas aquí en el concurs de l'infern tocaran el cel.
1: A veure si l'infern tocaran el cel. I acabem amb la crònica de Gemma Soler aquest matí al Món a RAC1.
7: No és fàcil tenir paciència quan ets un equip esbojarrat ni quan jugues a l'infern. Encantat, infern. Perdona, Gemma, que t'hem interromput.
4: Sí.
8: Per això està bé que de tant en tant el Barça es trobi amb algun petit incendi i hagi de trobar la manera de treure's les castanyes del foc.
7: Fixa't, sí, les castanyes del foc, sí. Però encara n'hi ha més.
8: No. Sortir del foc i no caure les brases és més senzill quan tens un lamin llamal.
7: Efectivament, sí. Remata'ns-ho això, Gemma.
8: Ara, a Betis, París i el Clàssic pot demostrar que ha après a jugar amb foc sense cremar-se.
7: Doncs ja ho tenim. Quin infern, la secció d'avui. Bravo.
4: Tornem de seguida. Adéu, president.
0: Doncs molt bé, jo si me pregunteu...
3: Nosaltres som la competència.
9: Bona nit, bona nit, bona nit, bona nit, sap de migdia. Visca els esmorzats de cullera.
0: Enganxa't a la vida.
7: Bopalatges!
3: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
7: Han de venir dos homes.
10: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
11: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què?
13: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
14: Citroën.
13: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
15: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
16: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
17: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
18: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada a les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers dos anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
20: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
21: Incomparable, Alt. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
20: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
21: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
15: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mourà sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
22: Kia. Movement that inspires.
23: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
24: ¿De qué?
23: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
24: ¡Buah! Con ese colacao.
23: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
24: ¿Qué más quieres?
23: Más mañana es así.
25: Colacao. Tan único como Estopa, tan único como tú.
26: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
1: Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure. Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
6: Doncs fins aquí la competència. Fins demà, feu bon dalt!
8: Acabeu d'escoltar...
9: La competència.
27: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
28: Hola, hi ha guanyat.
9: Un programa basat en fets reals.
29: Malafaria!
9: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC+1.
1: Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A 8:45 des del Palau Blaugrana, Barça Olympiacos. L'actual campió d'Europa posarà a prova el bon inici del Barça.
2: Enfonsa la Oleg i pica en Joel Parra.
1: Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres partidàs a l'Eurolliga. Barça Olympiacos. El millor bàsquet d'Europa es juga a RAC+1.
0: RAC+1.
3: Tots som
0: més
3: 1.
1: A RAC1 t'acompanyem.
4: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC1 per un problema amb la teva veïna.
5: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
1: A RAC1 t'informem.
6: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
7: El departament ha destituït la secretaria general.
1: A RAC1 t'entretenim.
8: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
9: És que al final cauré rodolant.
8: Bueno, pues la meva va ser tan massa.
1: A RAC1 juguem.
10: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
1: A RAC1 et fem riure.
11: Avi, sisplau.
12: Vols veure una por responsable?
11: Va!
1: I et fem escoltar.
13: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una altra
14: cosa. Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
1: I tot ho fem per tu. RAC1. Tots som 1.
15: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé.
16: This is the start of something new.
1: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1:00 PM.
17: A veure, per favor, que s'ha de repetir el programa i l'hem de repetir paraula per paraula.
18: No em posis la sintonia. Avui la sintonia del programa serà els pagesos, que estan passant per davant de la Diagonal. I tenim a la nostra companya, l'Ari Castelló, estudiant en pràctiques, que està practicant al carrer. Hola, Ari, què tal?
19: Hola, Marc, molt bé. Sí, hi ha molts pitos de pagesos.
18: Molts pitos de pagesos, ara. Escolta, posa'ns el micro, a veure com passen. Posa'ns el micro, a veure com passen.
19: Mira, estan encara emparat, ho sentiu o no?
18: Sí, els motors, eh? Posa'ls el micro una mica més enxufat.
19: Sentiu ara?
20: Estan creuant Francesc Macià.
18: Estan a Francesc Macià, exactament, eh? Sentiu, escolteu
19: Francesc
18: una mica.
19: Francesc Macià, sí.
18: Són els processos que protesta per l'encariment dels costos, entre altres coses. Jo ahir vaig escoltar una entrevista que la Marina li va fer al 13...
21: Al Més Nit,
18: a la Raquel Serrat, que és la portaveu dels pagesos, i aquests senyors demanen una cosa que és absolutament assequible. O sigui, no demanen fantasia, sinó que és una cosa que és increïble que hagin hagut de sortir els pagesos per tercer cop consecutiu als tractors, amb el que això suposa per ells de deixar... venir per allò que sé d'Olot, o de Casserres, o allò que sé el tractor, és increïble. Per favor, atenguem
21: les demandes dels pagesos.
18: És absolutament. Posa'ns una mica més al micro, a veure, que així veiem els pagesos, que carai.
19: Aviam, que m'impropo.
18: Ara mateix és que estarem aquí davant. Estan passant
19: estic
18: per davant.
19: Estic aquí davant a Francesc Macià, però ara hem decidit parar de pitar.
18: Molt bé, esclar. Però sempre passa, que... Sí. No, molt bé, molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies, Ari, moltíssimes gràcies. Doncs això ha estat avui la sintonia del programa amb Joel Fortuny, Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal estàs?
21: Molt bé.
18: Ens acompanya el Pol Guas, flamant premi nacional de...
21: Què t'ha tocat a tu?
18: Cultura, no? Cultura. És de cultura en general, eh? I punt.
21: Sí, en general.
18: Hi havia les companyes de Hande, hi havia cantitat de gent que ens estimaven aquests panys. Hi havia les companyes de Hande.
20: Sí, semblava una mica un dia del programa.
18: Un dia del programa, la Victòria Spumberg, també, justament estàvem fent el programa i vam poder-la enxampar ella, el discurs, que també ens va agradar molt. La Begoña Gossurzà, i parlarem de la Bola Negra, de les crítiques que rep, positives i negatives, i del fenomen que s'ha convertit. Però abans, senyors i senyors, quin plaer rebre avui a la Sira Benoza, avui més que mai. Què tal estàs, estimada?
20: Molt bé, molt estressada, però molt bé.
18: Per què? Molt estressada, per què? M'estressada moltíssim.
20: Total, si no fas gran cosa.
18: Ah, escolta, perdona, no, a Sira Benoza, he de dir una cosa. A veure, ahir vaig estar que, juntament amb la Cathy Say, vam tenir a bé de... vam presentar ella i jo, l'actriu i cantant, Cathy Say, a la plaça de Catalunya, al Plaça Nostra Fes, que és un festival per recolzar l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona. Llavors, jo no m'hi havia acostat, això, a l'acampada. Us recomano que hi aneu, eh? Recomano que hi aneu, perquè a banda de xerrades importantíssimes, gent que es diuen coses molt importants, està superben muntat i val la pena tenint-ho tan a prop els que viviu a Barcelona, per descomptat. I si no, doncs ja que passes a Barcelona, aneu-hi, perquè val la pena anar-hi i escoltar-los i veure exactament com s'organitzen, perquè a més aquesta gent estan acampant ben bé, que porten, deuen portar 15 dies d'acampar una mica més, potser. Doncs acampant allà, i tota aquesta feina que estan fent l'estan fent per tots. Ara, el que dic que em va sorprendre era de nit, perquè això era 8:00, per tant ja era fosc, que Jo voldria creure que no és l'Ajuntament de Barcelona el que ha propiciat això, però els llums que il·luminen normalment la plaça Catalunya, que són uns fanals alts, que estan, que volten tota la plaça Catalunya, hi ha com dues xarxes de fanals que il·luminen el fora i el dins de la plaça. Aquests estan apagats. Jo voldria creure que aquests fanals no els ha apagat l'Ajuntament de Barcelona per dissuadir els manifestants i els campistes. Devia ser un error, la típica cosa, no? Que... Perquè si fos així seria greu, perquè en qualsevol cos nosaltres estem pagant, tots els catalans, l'impost d'aquesta electricitat que il·lumina la plaça Catalunya. Vull dir que la plaça Catalunya ahir, si més no, estava a les fosques. I jo vaig dir, però aquests fanals estaven a les fosques. I estaven buscant ells uns elèctrics per poder-se ells il·luminar. Clar, vull dir-te que està molt a les fosques la plaça Catalunya si no està il·luminada. Mm. Vull dir que quan hi ha turistes ve que la il·luminem. Però ara què ha passat aquí? Ha passat una cosa estranyíssima. Mm. Llavors jo, és evident, com que no sóc mal pensat, crec que no és l'Ajuntament de Barcelona el que ha apagat aquest llum, no? Perquè no estem a Madrid, no és un ajuntament d'ultradreta, vull dir-te que fa l'efecte que no. Llavors, segurament ho estan arreglant ja. Tu què opines, Esther, d'això?
21: Clar, no, clarament. El que se m'acudeix és que igual les hagin apagat perquè puguin dormir a la nit, però no et
18: no,
21: sembla
18: no,
21: que sigui
18: ja
21: aquest el cas.
18: Perquè tu tanques la tenda i tu... No, vull dir que a més, per qüestions de seguretat, per qüestions de
21: això
18: veure,
21: segur,
18: sí,
21: per qüestions de
18: la vida,
21: seguretat,
18: per qüestions de tot, és millor viatjar el llum. Sí. Vull dir que els llums estan encesos sempre, diguéssim, al Barça Catalunya. Bueno, volia dir això.
21: Amb
18: tots vostès, Cira Benoza. Bueno, la Cira Benoza acaba avui, no ens explicaràs ben sense tema, perquè avui farem el teu llibre. Cira Benoza ha escrit Si tot fos mentida, un assaig sobre el valor de la veritat, Arcàdia. Bravo! A veure, la primera pregunta, com és que t'ha donat ara per la mentida? Bueno, a més el festival...
20: El festival va sobre la mentida.
18: El festival va sobre la mentida, efectivament, com en diem del vostre festival?
20: Festival Clàssics. El festival Clàssics.
18: Que
20: vam inaugurar dijous passat i dura fins al 17 de desembre.
18: Exacte.
20: Festival Clàssic.
18: Per què la mentida? I per què has escrit aquest llibre, aquest assaig?
20: Mira, en realitat estava escrivint un llibre sobre un altre tema, però...
18: Quin era? Era sobre mi? Segur que era sobre mi.
20: Sobre l'obsessió per la perfecció, que reprendré...
0: Era sobre tu.
20: Exacte. Però llavors vaig decidir que el festival d'aquest any havia d'anar sobre la mentida, i havia d'anar sobre la mentida perquè avui vivim tots amb una sensació constant de que no ens podem refiar de res. O sigui, ens arriben trucades, 10 trucades al dia que tenim la sensació que és un engany, ens arriben correus que són spam, escoltem els polítics i no sabem si apaguen els llums o és que no hi ha electricitat, etc. No? Estem constantment dubtant de tot el que ens arriba. I com que al Clàssic sempre escollim temes que travessen la història de la humanitat, però que a la vegada ressonen amb el present, vam dir, el Clàssics aquest any ha d'anar sobre la mentida. I quan em vaig posar a llegir, a preparar-me pel Clàssics, vaig dir, aquest tema és fascinant i la filosofia no l'ha abordat. O sigui, la filosofia s'ha obsessionat amb la veritat i s'ha oblidat de parlar de la mentida, que em sembla tant o més interessant.
18: Clar. Després hi ha dues anècdotes. Una que comença el llibre, que perquè tu has fet xerrades
20: a la presó. Faig cursos a la presó des de fa 12 anys.
18: I llavors un dia resulta que us adoneu. Després de fer la xerrada, fer tot el número, patatín, patatà, perquè les xerrades aquestes en què consisteixen?
20: Bueno, no són xerrades,
18: bueno,
20: són cursos que duren 3 mesos en els que un dia a la setmana amb estudiants de dret o bé amb jutges, o sigui, faig grups de les dues coses, anem un dia a la setmana a una presó de Catalunya,
18: sí,
20: sempre
18: qualsevol,
20: la mateixa,
18: sí.
20: En aquest, el cas de l'anècdota del llibre és Lledoners.
18: Lledoners, sí.
20: 2015, Lledoners, estem fent un curs amb estudiants de dret d'ESADE i un grup d'interns de Lledoners, i cap a la meitat del curs, és a dir, ja quan portem un mes i mig anant els divendres a la tarda, era en aquell moment, els divendres a la tarda, passar la tarda a Lledoners amb ells a dialogar, o sigui, el curs és de diàleg socràtic, és a dir, el que fem és parlar sobre temes essencials de la humanitat, parlem de l'amor, parlem de la por, de la justícia, i cada dia parlem d'un tema.
18: I estàveu bastant satisfets, no? Anava la cosa, estava encarrilada i estàveu de, hòstia, què bé ho fem i tal, i que
20: sí,
18: està anant molt bé i tothom molt bé, no? Però sí, de sobte...
20: Clar, de sobte, el José Luis, quan tots els jovenets estudiants estaven ja enamorats i fascinats amb aquells interns que s'adonaven que eren persones i no eren els monstres que tothom pensa abans d'entrar a la presó, bla, bla, bla, No, perquè el prejudici és aquest. Tothom, quan entra per primera vegada a la presó, va amb por que es trobarà, no sé, gent amb banyes.
13: Mare de Déu, quin poc món, també, eh?
20: Sí, sí, sí, quin poc món. Sí, o sigui, per sobre la Diagonal hi ha menys món que per sota la Diagonal.
13: Tu creus, eh, mare de
20: Déu? Total, que quan ja això, se n'havien enamorat i havien vist que eren persones que no mereixien estar a la presó i que se'ls havia de cuidar, etc. De sobte, el José Luis diu... Todo esto es una farsa. Tot el que heu cregut fins ara és tot mentida. I la presó és un circ, igual que podríem parlar de fora, no? Però ell diu, la presó és un circ i tot el que heu vist és una farsa.
13: És a dir, que els presos estaven fent un paper, o mentint. Sobre...
20: Llavors, clar, aquí esclata, això es veu en el documental, perquè aquest curs és pel que vam rodar el documental Filosofia a la presó, que va ser un sense ficció, i llavors, a partir d'aquí, tot esclata, i clar, els estudiants de sobte tenen una crisi de fe, no? Perquè diuen, aquestes persones que ens hem cregut, que ens hem estimat, ara de sobte no ens podem creure res del que ens han dit fins ara. I a mi començo el llibre amb això perquè em sembla com un moment fundacional que cada persona hem viscut en les nostres vides, que és aquell moment en el que els pares, un amic, una amiga, una parella, de sobte t'assabentes que t'ha estat mentint o t'ha dit una mentida. Mm-hmm. No? I aquell moment en què t'adones que una persona que t'estimes i que en teoria t'estima t'ha estat enganyant. No? I com viure a partir d'aquí?
18: Després al llibre hi ha una altra anècdota, que és que una amiga es separa del seu marit i quan se separa, tot el seu entorn li diu, és que ja era hora, guapa, perquè vaia imbècil integral i sabem això i sabem allò, i va posar banyes i tal. I clar, aquesta diu, hòstia, m'heu estat mentint tots. Això passa molt, eh?
20: Això passa moltíssim, sí, sí. Sí, sí, és que jo crec que que les amigues i els amics hem de fer un pacte parrècic, no?, o parreciasta, és a dir, un pacte de comprometre's...
13: Que és un dels temes del llibre, també, la
20: parrècia,
13: eh?
20: Exacte, el coratge de dir la veritat. O sigui, hem de fer aquest pacte segons el qual ens atrevirem a dir-nos veritats que ens doldran i tindrem també la valentia de rebre-les. Mm. Perquè, si no, és que vivim enganyats. O sigui, ja. la nostra vida es va com estratant, no?, i vivim en en fal·làcies que són molt absurdes.
18: Hi ha repasses, per exemple, Plató, Sant Agustí, aquest, el de més enllà, Nietzsche, Hannah Arendt, que són persones que sí que han parlat sobre la mentida. Mm. Per exemple, Sant Agustí és duríssim i diu que no s'ha de mentir mai.
20: És un pesat, sempre és un pesat.
18: És un pesat maníssim, però després hi ha un personatge que jo desconeixeu completíssimament, és clar, que és en Josep Torres Tribó, sí, que té un llibre que es diu Elogi de la mentida. M'agradaria que em parlessis una mica més. Aquest senyor està connectat, al cap i a la fi, amb Oscar Wilde, diguéssim, té una aproximació a la mentida similar a Oscar Wilde, a Nietzsche, ja ens ha caigut bé. Qui era aquest paio? I Elogi a la mentida, clar, venint de Sant Agustí, doncs és refrescant.
20: Sí, sí, és molt interessant que tinguem una figura així aquí, perquè això, la tradició filosòfica occidental és sobretot agustiniana, kantiana, o sigui, la mentida és pecat, no hem de mentir, i en canvi, Oscar Wilde i Nietzsche, no?, tots dos, fan un reclam de la importància de la mentida. Wilde, de fet, a la decadència de la mentida, critica que els seus companys artistes han perdut l'art de saber mentir,
18: yeah,
20: i que l'art viu de la mentida, o sigui, si no sabem mentir no podem fer art, no? I tot això està inspirat en Nietzsche també. Nietzsche ens diu que el llenguatge és en essència poesia, el llenguatge és metafòric i que ja n'hi ha prou d'obsessionar-nos amb la veritat. Llavors, Tribó, que era anarquista, un mestre anarquista català, ell veu de tota aquesta tradició... començaments del 20, però ara no recordo, sí, quin any va néixer. Després ho mirem.
13: Sí, sí.
20: Sí. I llavors el que és interessant és com ell, amb aquest elogi de la mentida, fa una celebració i té frases delicioses, no?, de com la veritat és un fiambre... Bueno, no sé, parla en termes com molt, molt poètics i molt punyents,

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Zeus, demanant una veritat. És aquest gest desesperat de necessito tenir algun lloc on poder aferrar-me. Necessito creure en que alguna cosa pot ser vertadera, perquè és que si no vivim, no sé, com a la deriva, no? O enfonsant-nos d'alguna manera.
7: Total.
6: Llavors això, diguéssim que viure sense confiar en ningú és impossible i per això la importància, crec, de recuperar la paresia, o sigui, de recuperar la valentia per dir-nos la veritat, perquè si no, cada vegada som més malfiats, som més desconfiats i és més infernal la sensació.
8: Tu acabes sempre parlant de Sòcrates, però tu és socratiquíssima,
6: sí.
8: I llavors et preguntaria, per acabar ja, quina és la relació entre la humilitat i la veritat?
6: La relació entre la humilitat i la veritat.
8: I perdona, la veritat sempre és al revers de la mentida?
6: No, són coses diferents en realitat, i no són antònims. És a dir, la veritat existeix sense que hi hagi un humà, o sigui, és com les coses són, no? I l'antònim de la veritat és la falsedat. Però l'antònim de la mentida, l'antònim de la mentida és la veracitat. Sí? És a dir, el dir vertader. La mentida vol dir el dir una cosa que no és amb la intenció d'enganyar. O sigui, el que és rellevant de la mentida és la intenció d'enganyar. No si el que dic és vertader o fals. Uh-huh. Ara no sé si m'he liat explicant-ho.
7: No, s'entès.
6: Sí, perquè l'acte contrari pot ser un error. Exacte.
8: O podria ser fàbula?
6: Sí. Com?
8: La mentida i la fàbula, és a dir, que tu pots inventar, la invenció, clar, l'art, tots aquests que parlen de la mentida com un mecanisme, una eina artística.
6: Si som curosos, són coses diferents, ja. És a dir, en l'art no hi ha mentida perquè en l'art hi ha ficció.
8: Ja.
6: Inventem ficció, nous mons.
8: Val.
6: Sí? I el que ens passa ara, i és interessant, és que com que en la nostra vida diària, en la que hi hauria d'haver veracitat, és a dir, les persones ens hauríem de dir vertaderament el que pensem. Sí, com que aquí tenim la sensació que hi ha molta mentida, el que fem ara és anar a buscar veracitat en l'art. Per això hi ha tant apogeu dels documentals, no?, i tanta literatura, diguéssim, es ven dient que està basada en fets reals. Per què? Perquè com que en la vida no trobem la veracitat, ara l'anem a buscar a l'art. O sigui, s'han com invertit els espais. I el que és important és que tornem a posar cada cosa al seu lloc. O sigui, a l'art hi ha d'haver ficció, hi ha d'haver fabulació, i no cal que anem a buscar veritat en l'art, perquè no és el seu espai. La veritat ens l'hem de dir entre amics.
8: Clar.
6: I la veritat ens l'hem de dir amb amor. O sigui, aquest per mi és un dels punts clau del llibre. Que hòstia, és que...
8: però fixa't on no t'ho preguntava. Fixa't, el punt clau del llibre va...
6: I no me'l preguntes. Ai, Marc. Ai, Marc. No, doncs això, o sigui que la història de la filosofia que tant s'ha obsessionat amb la veritat, i naturalment la veritat és important, però per mi no podem posar la veritat per al damunt de la caritat.
8: Mm.
6: És a dir, o sigui, els humans estem contínuament exposats a l'ètica de la precarietat. I llavors, estem en el joc entre la sinceritat i la caritat. Llavors, el que dic és important dir-nos la veritat, però una veritat no dita per fer mal, no com aquelles vegades que ens emprenyem i deixem anar una veritat,
8: sí, sí,
6: però que és un punyal. No, aquesta veritat no té cap mena de valor. La veritat té valor quan la diem, quan li diem a l'amiga... La persona que tens al costat no t'està fent bé i t'està canviant. Això és la veritat que té valor. És aquest coratge de dir una veritat.
7: Amorosament.
6: Amorosament, exacte.
8: I s'ha de rebre amorosament, també.
6: I s'ha de rebre...
7: Clar, aquesta és l'altra, exacte.
8: Sí. Aquesta és l'altra, perquè a vegades...
6: Requereix les dues.
8: Bueno, escolta, llegiu-vos el llibre, perquè realment és interessantíssim, us farà pensar, Sira Benoza, Si tot fos mentida, un assaig sobre el valor de la veritat. Arcàdia. Bravo! Aplaudir amb tots vostès, Pol Guas. Que genial, eh? Que genial. Bueno, a veure, Pol, avui
9: vinc amb un mix-max.
8: Mix-max,
9: no, tinc un guió estrany.
8: Perfecte.
9: Ja ho heu vist, no? La primera cosa que volia dir és que, perquè no ho he comentat i em fa il·lusió dir-ho, bàsicament.
8: Pues la il·lusió, estem
9: la il·lusió,
8: a favor.
9: Exacte, a favor de la il·lusió. Que és que el 18 de febrer, que queda moltíssim, del 2027,

0: estrenarem al Teatre Lliure de Gràcia l'adaptació que estem fent de Relíquia.
1: Vulguin a l'estrena, ja no pot, perquè des del juliol que estan les entrades exaurides.
0: Sí, això és una mica d'autobombo, però ho dic perquè queden molt poques entrades.
2: Clar.
0: I s'acabaran les entrades abans de poder-ho
2: explicar. Qui participa a l'obra de Relíquia? Relíquia és aquesta...
1: El teu llibre
0: que vaig publicar aquest any. L'adaptació l'estem escrivint jo i l'Albert Baldomà, i la dirigirà el Pablo Messier, que és genial. I
2: qui fa de tu?
0: Qui fa de mi? No ho plantejo en aquests termes, però la resposta ràpida seria Guillem Balart.
2: Carai!
0: Sí, també estarà la Nausica Bonin,
2: sí,
0: el Pau Vinyals, la Isabel Rocati i l'Elisabet Casanovas.
2: Mare de Déu, però si això és un, és un planter.
0: Estarà la Clara Pella fent el so. I estarà la Sílvia Delanyó fent el figurinisme i l'espai. Jo crec que serà molt bonic i valdrà la pena. I avui tenia ganes de compartir amb vosaltres també, perquè queden molt poques entrades.
2: Això serà a partir del 18 de febrer del 2000. Mira, ja el 2027 teníem dir, ai, Déu meu, quin rotllo, no? El 2027, quina mandra. Doncs ja tenim una motivació.
0: Exacte, ja tenim ganes que arribi. I abans que s'acabin les entrades, m'agradaria doncs compartir-ho perquè qui vulgui anar no se'n quedi sense i doncs s'espavili per anar a buscar les entrades. Això és la primera cosa que volia dir, que no té res a veure amb la segona, però bueno, avui ja us he dit que era una mica de mix max. No vinc des del juliol, estic desentrenat, la gent em pregunta si m'has fet fora, jo responc que no.
2: Ets tu, que estàs por ahí, eh?
0: Sí, ja ho sé.
2: Clar.
0: Però la gent m'ho pregunta, jo els dic, no, hi tornaré, però clar, torno desentrenat i faig el que puc.
2: Clar, però li dius que és perquè tu tens moltíssimes coses a fer, que ets un
0: autor. No, dic altres coses. No, dic que és cosa meva, que tot és cosa meva.
2: Que és cosa teva, per favor, nosaltres estem aquí esperant
0: tota l'estona.
2: Estàvem desencoratjats.
0: Mira, i la segona cosa, que és una cosa que no he fet mai, que és explicar, fer una mica, com diu la Bego, utilitzar el quart poder dels mitjans públics. Però perquè he tingut una experiència una mica desastrosa darrerament, que tenia ganes de compartir avui. La cosa... I explicar aquesta experiència demana un exercici de confessió, que és el que us diré ara. Resulta que jo vaig anar a Mèxic per fer promoció del llibre, per fer unes presentacions, i allà jo vaig agafar el que es coneix popularment com una diarrea massiva.
2: Uf, val? I què és això?
0: Una diarrea massiva.
2: Literal.
0: Literalment, sí. Que està... allà li diuen... És molt graciós perquè allà li diuen la venganza de Moctezuma. A tota la, no? Tots els blancs que anem cap allà i que Moctezuma es venja i llavors et fa passar una diarrea interessant. Sí. Però resulta que...
2: Què dura la diarrea massiva?
0: Hauria de durar uns dies.
2: Uns dies?
0: Uns dies, una setmaneta, com a molt, un parell de setmanes, però a mi m'ha passat una cosa estranyíssima, que s'ha quedat Moctezuma dins meu.
2: Oh,
0: aquesta és la confessió que he de fer, no? Però la qüestió és que després d'estar doncs, molt de temps trobant-me malament, deprimar-me molts quilos, no? de deshidratar-me moltíssim, de prendre antibiòtics, em van recetar uns antibiòtics per veure si s'havia de matar alguna cosa dins, jo després de 20 dies estant fatal, vaig decidir anar a urgències, després de ja haver passat pel metge, i tenim fins i tot una visita mèdica programada amb el meu cap, no? I vaig anar a urgències de l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona, perquè en aquell moment estava a Tarragona, a casa de la meva família, i vaig anar molt desesperat, no? De dir, ostres, fa 20 dies que m'estic... Se m'està anant l'ànima pel cul.
2: I que era líquid, era liquada.
0: Sí, era terrorífic. Aleshores, vaig anar allà...
2: Vas menjar o què?
0: No, i em trobava molt malament, molt deshidratat, i havia perdut 6 quilos, vull dir que la cosa estava forta. I
2: vaig dir... El colonialisme és terrible.
0: Exacte. I tot torna.
2: No era allò, no fue conquista, fue genocidio, pues mira.
0: Exacte, i el karma torna, no? Però la qüestió que jo vaig anar al metge...
2: Però justament que el karma, el Montezuma aquest, que fini més, no? Perquè es podria cagar, perquè Ayuso també hi va anar.
0: Exacte, potser li va passar amb ella i no ho va dir la ràdio.
2: Sí, no, ja veig jo que no. Si és que sempre després, Montezuma també, entre un poeta català o una presidenta de comunitat tipus Ayuso...
0: Que fini més. Exacte.
2: Si hagués estat Montezuma, ho hagués tingut claríssim.
0: La qüestió és que vaig anar a l'hospital a urgències, com hauria fet qualsevol persona, crec jo, que porta 20 dies cagant-se a sobre i ha perdut 5 quilos i està deshidratat, que no es pot
2: estar d'una mica.
0: Exacte. I resulta que em va atendre una doctora, el nom de la qual no diré, perquè crec que no va d'ella en concret, sinó va d'una cosa que ara us explicaré, i també perquè no m'ho vull posar en problemes, honestament, també us ho dic, que ella va considerar dir-me que el que jo no havia d'anar a urgències, que allò no era una urgència, em va dir literalment que tenim molt poca cultura d'urgències, que això és una qüestió de cap. Aleshores va arribar la frase magistral, que és la següent, que va dir... em parlava en castellà ella, no ho dic per res, ho dic perquè ara la direm en castellà, perquè me la va dir en castellà, no vull dir... O sigui,
2: no voleu entrar en aquesta frase, exacte,
0: no entrarem aquí, però
2: entrarem,
0: vull dir, si la frase la tinc gravada i llavors us la direm, la gent dirà perquè la diu en castellà. Em va dir, esto que tienes No, traigo mal revés, por favor. Me ha dicho, esto que tienes no es de urgencias, tienes muy poca cultura de urgencias, no deberías venir aquí. Y esto, no sé, si llevas 20 días con diarrea, podría ser una cosa que ya no se trata en urgencias, no sé, una cosa más grave, como SIDA, por ejemplo.
3: Así que...
0: Me ha decidido dir això. I després, sí, sí, tal qual.
1: Mare meva.
0: Clar, és fascinant, no? Perquè per què em va dir això? I, no, i bueno, després va afegir la coletilla, va dir, o càncer, també va dir. Lo qual és fascinant, no? Però per què va decidir dir SIDA o no SIDA és una cosa que crec que deixo a la interpretació dels espectadors, que, ai, dels espectadors, que estigués aquí fent un show, dels nostres oients, que crec que són bastant intel·ligents, per saber per què va decidir dir-me això, que és no només una irresponsabilitat mèdica molt forta, sinó que també és una ofensa, no? Crec jo. O així ho vaig prendre. Jo, al sortir, vaig, òbviament, fer una reclamació. Okay. Bueno, aquí hi havia la cosa que ella tampoc no em volia... No volia fer-me una analítica ni res. Després, amb una mediació d'una infermera, em va acabar fent una analítica. Bueno, va ser bastant un xou.
2: Jo també dic una cosa. Jo dic, no és urgente? ¿A usted le parece a usted... Bueno, jo, a més, no hagués passat al castellà, com vos sabeu, que jo no em mantinc ferm. Jo dic, saps que no és una urgència? I m'hagués aixecat i m'hagués cagat a sobre, però m'hagués cagat a la seva cadira.
0: El pròxim dia ho faré. Però el que és fascinant és que vaig fer una queixa, no?
2: I
0: el que...
2: És més, jo m'hagués aixecat i hagués anat cagant-me per tot el passadís de totes les urgències, anant deixant el rastre.
0: Marc, no ho hauria netejat ell, això. Saps?
2: Bueno, llavors, sí, però ja veuries com haguessin corregut les urgències.
0: Exacte, llavors sí que... La qüestió és que vaig fer una queixa formal perquè trobava que no era la manera de tractar el personal, i al cap d'uns dies vaig rebre la resposta per correu electrònic de l'hospital, que deia això, i us ho llegeixo, deia...
2: Vol rebre?
0: Lamentem molt no haver pogut atendre'l com a vostè li hagués agradat.
2: Home.
0: Li volem agrair la confiança que ha tingut a l'hora d'utilitzar la unitat d'atenció a la ciutadania per fer-nos arribar el seu escrit, perquè el nostre interès és millorar la qualitat del servei que donem mitjançant l'opinió dels nostres usuaris.
2: Això està fet per IA.
0: Exacte, això, ho ha fet un chat GPT, i dos, aquesta és la resposta a una reclamació després d'haver-me passat el que m'ha passat.
2: Aquí s'acaba?
0: Aquí s'acaba, sí, sí.
2: O sigui, me cago en to...
0: I vaig respondre i vaig dir, és això tot el que em direu?
3: Sí.
0: I ja no m'han contestat més. Aleshores, aquí hi ha diverses qüestions. La primera, no, que la història de la filosofia ja ho ha pensat, però que l'hospital, com una institució, com també les escoles, com també les presons, no, organitzen saber i poder, no? O sigui, estan constantment organitzant el saber i el poder socials. I després també em va fascinar aquesta capacitat de poder i de biopoder que tenen les institucions mèdiques, no? És a dir, que un metge estigui tingui la capacitat i tingui el poder d'organitzar, no, d'aquesta manera tan severa el poder, bàsicament. I també el metge com aquest jutge de la normalitat, no? És a dir, ell assenyala l'anomalia de la societat, o ell pot arribar a assenyalar l'anomalia de la societat, no? És a dir, per què jo, després de tornar de Mèxic, no, de no haver-me fet una revisió parasitològica, no? Vull dir que tot apunta que pot ser una cosa, per què m'ha de dir un metge que jo el que potser tinc és SIDA, no? És a dir, per què he d'escoltar que un metge em digui això a mi? Aleshores, avui volia compartir això perquè crec que hem de ser conscients que quan anem al metge, com quan anem a l'escola, com quan anem, no, a qualsevol institució, ens estem trobant amb persones que tenen, doncs, això, no, la possibilitat i estan constantment organitzant el saber i el poder, però tampoc em volia quedar només amb una queixa i amb una crítica, no? Perquè tanmateix jo, el meu cap és el cap Raval Nord, d'aquí de Barcelona, i pocs dies després que tingués aquesta experiència desastrosa, perquè jo, doncs, la meva imatge és de capçalera del cap Raval i està assabentada tot plegat, un dia rebo una trucada i la contesto. I era una infermera del cap Raval. I em diu, com estàs?
3: Ah, mira.
0: I li dic, bé. Bueno, bé, no, li vaig dir, vaig fent el que puc. I dic, què passa? I em diu, re, et trucava per veure com estaves.
3: Mira bé.
0: No? I em vaig quedar fascinat, no? Vaig dir, ostres, m'està trucant una infermera per preguntar-me com està i com va tot, i em va dir, mira, estem esperant uns resultats, ara mateix no podem accelerar res més que això, i simplement et trucava per veure com estaves i com anaven tots.
3: Seguiment,
0: no?
3: Sí.
0: I em vaig quedar, no? Vaig pensar, bueno, una de cada, no? És a dir, de sobte...
2: Però això és bo dir-ho, esclar.
0: Exacte, vull dir, si ho dic, ja... ho dic tot, no? És a dir, sí, que sí. Va haver-hi una infermera que em va trucar, i a part que m'estan atenent perfectament a l'hospital, i que la majoria dels hospitals i dels metges ens atendran bé. Vull dir que això, no vull crear cap mena d'alarma ni cap mena de relat que digui que no ens atenen bé els hospitals. Clar, per això mateix explico aquesta anècdota. Però, encara que, i convençut, com estic, que hem de creure en els serveis públics, no? I que hem de reconèixer la saturació i l'estat demencial en què es troben. Però crec que tot i així, malgrat reconèixer la gran feina que fan els metges i els hospitals, i que el tracte és el 99% de les vegades fantàstic i meravellós amb la situació precària i horrorosa en la que es troben, crec que no hem de deixar de ser exigents amb el tracte al pacient i que no, perquè es trobin en aquesta situació lamentable, no hem de deixar d'exigir una unitat d'atenció ciutadana que funcioni com cal i una responsabilitat dels metges que siguin conscients que una persona que està darrere d'un taulell és una persona que està organitzant saber i poder, i és una persona que té un gran poder sobre tu.
2: Escolta una cosa, dues preguntes, ara que te l'estàs?
0: Doncs no estic bé encara. Sí que t'has de
2: preguntar. I t'agafa així i te n'has d'anar a cagar ràpidament o com? Perquè això és terrible, eh?
0: Sí.
2: Més o menys,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Bueno, ara com ja ho he explicat, ara si em preguntes detalls ja els hauré de respondre. Vull dir, clar, sóc clar, jo qui m'he posat en aquest jardí.
2: Aquest jardí. Però... No, però és que això, és que és veritat que, home, si algú s'ha cagat alguna vegada a sobre, és que és una cosa que és... O sigui, que no pots. Jo l'altre dia els vaig explicar, vaig entrevistar a... Mayumana o...
1: Ar de Bogotà.
2: Que són simpàtiquíssims. Jo, una vegada, aquests senyors, la primera vegada que vas creu, estava parlant amb ell...
1: T'ho tornaràs a explicar?
2: I ho tornaré a explicar. És que la sensació de quan et cagues és que és tremendo. I si et cagues, és que de veritat, la gent, per favor, colons irritables, la gent. És que és una cosa que és tremenda, això. Solidaritat a totes les persones que caguen a sobre sense poder-ho controlar. És que és horrible, perquè, a més, és que deixa rastre, és tremendo, eh? És més, l'altre dia estava jo a Biarritz i també estava a punt de cagar-me, estava tot finíssim, i dic, mare de Déu, vaig entrar a una pizzeria, i vaig dir, bonjour, una aigua, gran o petita, vaig dir, no, gran. I vaig al lavabo...
0: Que m'hauré d'hidratar.
2: Perquè estava al punt, eh? Al punt de... No, això tal. I després una altra cosa, també s'ha de dir que moltes vegades, jo estic totalment d'acord amb el que tu dius, però sí que és veritat que els metges van hiperapretats i que la millor, si hi hagués més recursos per a la sanitat pública, hi hauria bastants més metges a les urgències, serien molt més àmplies les urgències i que aquests tindrien més temps d'atendre qualsevol cosa. I després, jo estic totalment d'acord amb tu que el teu, que jo sé que vaig que és una urgència claríssimament sense jo ser metge, estic aquí tipus Petete, no? El libro borde de Petete, que tot lo sabe, però que és veritat que altres vegades vas a urgències i a la millor no ho és, però t'han de dir que no ho és amb tota l'amabilitat, perquè clar, nosaltres tenim una consciència sobre nosaltres mateixos, però si a una persona li sembla que allò és una urgència, la bona notícia és que no ho és, diguéssim. Mm. Llavors, però clar, aquesta gent necessita temps, recursos, etcètera, etcètera. Dit això, sí, de vegades...
0: Bueno, i que ja et dic, no estem, i reconec la feina, i sí, des d'aquí, òbviament, agrair la feina de la sanitat pública que tenim, però no deixa d'exigir que un tracte, no? És curiós, no?, que un va a una diarrea després de tornar a Mèxic i surt d'allà amb una metgessa que li ha dit que potser té sida, no?
2: Sí, potser té sida, que dius, per la cara, no? I no et va dir, potser sida, però no et va fer cap analítica. O sigui, que jo dic, escolta, estic convençuda que és...
0: No, perquè va dir que això...
2: Després també sida ho ve aquí, si també ens ho passem pel forro, no? Aquesta senyora també no va afinar. Bueno, escolta una cosa.
0: En fi, gràcies als nostres metges, seguim cuidant-nos i no deixem d'exigir responsabilitats a les persones que les...
2: Sí, senyor. Les notícia, gràcies. Després de publicitat parlarem de la bola negra i de totes les opinions i crítiques positives i negatives que genera aquesta pel·lícula, tot el fenomen, amb la Begoña Gómez-Urzay. Fantàstic.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
2: Però jo el que volia dir que moltes vegades nosaltres aquí ja saben que aquí a RAC1 tenim a l'estudi una sèrie de pantalles i hi ha aquestes dues estan apagades, però molt sovint, però molt sovint no, que quasi bé cada dia tenim a TV3 connectada a la pantalla i el Tot es mou, que és el programa que presenta la nostra estimada Elena García Melero. El trobo un programa boníssim, t'he de dir, mira que no l'escolto, però només veient-lo, vostès escoltin-nos a nosaltres també. Però és que a vegades si tu compares el Tot es mou amb altres programes matinals que es fan altres cadenes...
1: Home, no hi ha color. No,
2: és una altra civilització. O sigui, el tipus de temes, el tipus d'enfocament, el recolzament a la cultura que hi fan. La Elena García Melero, que nosaltres, clar, jo no soc objectiu perquè jo me l'estimo personalment i he treballat amb ella, tu també, Esther. Però que, a més, podria ser absolutament objectiu i és una gran presentadora. Però que és un programa que els continguts que fa són boníssims. I després tu agafes, canvies de cadena, hi ha unes merdes, ara que parlem de la veritat i la mentida, que, a més, no paren d'emetre bulos...
0: Mentides, sí.
1: Jo no paro de veure reels de Susana Griso compungida, molt trista, escoltant, per exemple, a propietaris de pisos que diuen que tenen inquiocupes, a representants dels, a representants dels propietaris, i ella fa una cara tal carona, de veritat, eh? Tal carona de pena. Ella, ella sent, no, estic donant la raó, no dels, no dels, de la gent que es queda desnonada, no,
5: que el problema és
1: dels propietaris. Ella parlava, per exemple, amb el propietari del pis de Mari Carmen Abascal i feia tal carona de pena. O sigui, de veritat que no has vist una persona tan trista com Susana Griso aquell moment, eh?
0: Però llavors què vols dir? Que Susana Griso estava als propietaris? O, home,
1: això semblaria, això vale. semblaria vale, interpretar pues la fesomia.
5: No, no, no, t'està donant la raó.
1: Ella està pels propietaris.
0: Per això, que ella està pels propietaris.
5: No, però ella està...
1: Ella està per
5: ella polemitza la crisi de l'habitatge amb que tot és ocupació.
1: Que tot és ocupació i jeta.
5: Sí, t'està donant la raó.
1: T'estic donant la raó, home.
0: Ah, sí? Ara la Susana Griso, no l'Elena García Melero.
2: Ah, la Susana Griso! Sí,
0: clar.
2: És que em pensava que m'estaves dient que l'Elena García Melero no va ocupar.
1: No, perquè n'he parlat als altres canals.
0: La Melero estava així mateix.
2: Per dir-ho clar. El Totes No és un gran programa i tots els altres són una puta merda.
0: Ja està, i
2: punto. Que m'agrada...
0: I això és veritat.
2: Estic orgullós de ser català, hòstia. De la TV3, això us ho volia dir. És que m'estava flipant, dic... Mare de Déu, però com?
1: No.
2: La Susana Griso.
1: Susana Griso, fatal.
2: La Susana Griso, si està, crec que una llàgrima cada vegada que... Bueno, és que la Susana Griso i moltes d'altres fan aquesta cosa que es pensa que els propietaris... Que, no, que és pitjor... que es pensen que tots els que sortem de lloguers som ocupes.
5: Exacte.
1: Sí.
2: Perdoni, ja és veritat, que això és una cosa que jo vull dir. Perquè la que et pugen el sou som tots potencialment ocupes. O sigui, cuidadito conmigo que estoy muy loca. Perquè, veritat, el sistema està perquè tot, tenen la por de l'ocupació. Amb tota la raó. Perquè esteu inflant tant els preus que al final... Pues tornes ocupa, tia, perquè és que no pots pagar-ho. És que no pots pagar-ho, encara que treballis molt. Amb tots vostès, Begoña Gordozai. No ho havia entès. Jo fent la lloa del tot es mou...
1: No, sorti, no tornaré a sortir.
5: Anem a la bola negra.
2: No, no, no. A veure,
1: no sé si sabeu que s'ha estrenat aquesta pel·lícula.
0: Que el tot es mou és un programa, t'ho dic.
1: La bola negra. No se'n parla gairebé, no? Premi als millors directors al Festival de Cannes, Premi del Públic a Toronto, porta recaptats més de 24 milions d'euros, més de 4 milions d'espectadors.
0: Doblant les sessions,
1: tots són superlatius al voltant d'aquesta pel·lícula. És un fenomen, cosa que a mi em sembla bé. A mi que hi hagi un fenomen al voltant d'una pel·lícula em sembla fantàstic.
5: I tornant al cine, quanta gent feia mesos que
1: bueno, és que hi haurà molta gent que no anava mai al cine i serà la pel·lícula que va veure en 5 anys.
2: Qual és la primera pel·lícula que viste? La bola negra.
1: La bola negra. Sí, a mi això em sembla fantàstic. A més, recordem que té tot el suport.
2: Guitarrica de la Fuente, perdona. Tinc una samarreta de Guitarrica de la Fuente de Jimaguas.
1: Bueno.
2: Que són les millors samarretes que he tingut en la meva vida, t'ho dic, Jimaguas. Que per la Guitarra de la Fuente, un dibuix de Guitarrita, t'he dit, vaig per casa, que anem, estem divinament.
1: Divines,
2: digue'm.
1: Que tot el suport de Netflix, a més, que hi ha darrere, està darrere d'aquesta pel·li, i més quan parlem de tot el suport de Netflix, és tot el suport. I va amb tot els Oscars.
2: Jo no sabia que Netflix tenia una revista que es diu Tuemu.
1: Ah, no, Tudum.
2: Que és la revista de Netflix, portada de Guitarrica de la Fuente. I us el trobo un cantant increïble, Guitarrica de la Fuente. Digue'm, perdona, que et tal dic.
1: Doncs això, com dèiem, tots són superlatius al voltant d'aquesta pel·lícula i, per tant, les nostres opinions també s'expressen amb superlatius. Ara m'estava dient l'Ester que té amics que ja l'han vist dues i tres vegades, no? La gent no pot tenir una opinió tèbia sobre la bola negra. I, a més, la gent... Inclús els crítics també, ara parlarem de la recepció crítica, però trob que els civils també... Tenim com titulars al voltant d'això, no? Jo la vaig veure el dia que es va estrenar, no l'havia vist en cap passe de premsa abans, el divendres, i el dia després jo crec que vaig tenir com 15 o 16 converses sobre la bola negra.
2: Sí.
1: I llavors vaig notar que la gent ja anava com desenvolupant el seu titular, no? I la gent et deia, no? Una amiga em va dir, se me hizo bola. I dic, això t'ho has preparat. I ho has dit a mi i li has dit a 16 persones.
2: Vas preparada, tia.
1: Se me hizo bola negra. I em va semblar superbé. Trobo que la gent ha de tenir com el seu eslògan sobre la bola negra.
2: Però si no tens opinió sobre la bola negra, és un rotllo, eh?
1: Però què fas?
2: Doncs és que no tens converses, que a mi m'encanta.
1: Clar,
2: llavors,
1: l'has de tenir.
2: Hi ha un tipus de crítics...
1: Sí, veiem com va la cosa, no? La crítica nacional i internacional. De moment la crítica internacional ha estat molt positiva, encara no s'ha estrenat als Estats Units, s'estrena el 2 de desembre, que és una data molt premium, és la data que s'estrena a les pel·lis que segurament competiran pels Oscars. Per tant, les crítiques que hem llegit són sobretot de festivals i han estat molt positives. Ara anem a la crítica catalana i espanyola. Jo crec que quan la pel·li va anar a Cannes, molta gent, Cannes, s'ha de dir en TV3i, no? Cannes?
2: Cannes.
1: Cannes, sí.
2: Vale. Cannes, les que tinc aquí colgades.
1: Cannes, però...
2: D'acord.
1: Hi havia molts crítics que probablement ja tenia la seva opinió decidida a grans trets abans de veure la pel·lícula, no? A més, aquest any ja hi van coincidir Almodóvar amb Amarga Navidad, Sorogoyen amb El Set Querido, sí, i Los Javis amb La Bola Negra, i ja hi va haver certa cobertura del festival des dels mitjans amb seu a Madrid, diguéssim, que va ser una mica futbolística, no? O sigui, hi havia una que només semblava, no? Que els connectaven, no? Sí. I semblava que s'haguessin a posar a cantar oe, oe, oe, no? El cine espanyol en Canes, no? A mi me da igual si la peli és coreana, no? El cine és el cine. Si us plau, no? Passem els patrons futbolístics a la cobertura cultural, aniria demanant humilment. Però bé, jo crec que hi havia gent que ja tenia una mica les crítiques decidides, i sí que hi va haver una mica de divisió, no? La majoria de les crítiques van ser molt positives, algunes extremadament positives i hiperbòliques, com dèiem, n'hi va haver que no. Per exemple, Carlos Heredero, a Cuadernos del Caimán, que és una revista molt sesuda, molt seriosa, de tipus Calles de Cinema, va fer una crítica bastant negativa, on deia: "Toda la Bola Negra se quiere intenso y trascendente, monumental y desbordante". I també deia: "Al servicio de esta causa y este crítico se teme que para su desdicha, los despropósitos se suceden uno tras otro". I llavors més o menys apuntava crítiques que s'han anat fent després, cert adanisme, la idea, no?, de que els Jamis han descobert que l'Orca era gay i ningú ho havia dit abans.
2: Això es diu adanisme,
1: No, adanisme és quan... No, que ho digui la Cida, que sabrà millor. Adanisme és quan tu et consideres que t'inventes una cosa que ja està inventada, no?
0: Ja, és que és guai això, eh?
1: Però molta gent és molt adanista ara, trobes, no?
0: Ja, ja
1: també perquè hi ha poca lectureta, potser, no?
2: Jo trobo que la Bola Negra ha passat aquí, que tot això de l'adanisme, doncs pues mira, no. Ai, m'he d'anar ja, però bueno,
1: no,
2: és que ens tenen super reprimides,
1: no,
2: eh? No, que
1: volem parlar de més coses.
2: No, doncs pues, seguim, la de Bola Negra ho hem de seguir més, perquè
1: reaccions contra reaccions, reaccions a les reaccions. Hem de saber el marro que hi ha hagut.
2: Més Bola Negra. Més Bola Negra, que ens passem. Joan,
1: tenim
2: és una repressora total.
1: Tenim temps. Els Oscars entren el 15 de març. O sigui, si no teniu un eslògan i una opinió, aneu-la buscant.
2: Exacte.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Actualitzada al minut.
3: Alertes d'última hora.
6: Contingut exclusiu.
3: Entrevistes i temes virals.
6: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
3: Podcast.
6: Fàcil i còmode.
3: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
2: Bueno, avui et dic una cosa importantíssima que passarà, és que ara el show, 23 hores a la Sexta, entrevistem el Germán Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García, que és el d'Adelante Andalucía, el portaveu d'Adelante Andalucía, que us el recomano moltíssim, i Art de Bogotà. O sigui, aquest programa és un programa que te'l pots esperar, que més el presento jo, i de què viurem, si no? Jo i totes les famílies que han vivit aquest programa. I tu sortiràs més contenta i més feliç. I a més, si ets catalana, et passa una cosa, que ets catalana i estàs tan bé i tan pizpireta perquè
5: perquè t'has fet gran, perquè has evolucionat com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se gran. Ato, la llet,
2: has mullit mai una vaca?
5: Grans. Ostres, crec que de petitona sí, però... Crec que sí.
2: Pues
5: crec
2: que la llet va a parar a
5: una cabra, crec que era.
2: Ah, una cabra o
5: una cabra.
2: Per favor, mira tu, eh? Bueno, sí, moltíssima gràcies, sí. Que vas... No? Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: RAC 1. O sigui, que Rufián s'ha passat anys amb la matraca aquesta, que les esquerres han d'anar juntes a Espanya, i al final va sol?
8: No ben bé, perquè Esquerra no anirà sola, perquè han arribat amb un pacte amb Podem.
7: Podem? Però aquests no havien desaparegut.
8: No.
7: O sigui, que l'Ada Colau anirà a la llista d'Esquerra per Podem.
8: No, perquè Ada Colau no és de Podem, Ada Colau és dels comuns. Sí. Sembla que serà la candidata del Front Ampli a tot l'Estat.
7: Front Ampli? No entenc res. Quins partits?
8: Per exemple, Sumar, del Movimiento Sumar.
7: De l'Iñigo Errejón?
8: No, l'Iñigo Errejón en formava part amb el seu partit Mas Madrid, quan es va fundar, però ara ja no hi és.
7: Qui no hi és? Mas Madrid?
8: No hi és l'Errejón, Mas Madrid sí que hi és, era Mas País abans.
7: Mas País de què?
9: Excel·lència! Jo us ho resumeixo jo. Els d'esquerres mamareu PP i Vox durant 40 anys. Crideu tots amb mi. Viva Franco!
3: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
10: RAC 1. Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
11: Què tal? Molt bon dia, bona hora. La nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
10: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré res i curt, per què no plega?
12: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
13: Hola, Victoria Luengo.
1: Hola, bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia? Doncs va ser exactament
10: això. Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
14: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
15: ¿Es la primera vez, no, Humberto, que vienes aquí?
16: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
3: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC 1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som un milió.
17: Ral d'Avinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.
18: Doncs va, deixeu-me treure la peça de Ral d'Avinyó, perquè...
1: Ara sí que m'has espantat.
18: Tot seguit l'esquarterarà i la disseccionarà el gran Xavi Franquet.
19: A tothom i a tothom. Hi ha una energia especial, avui, aquí.
18: Sí, sí, sí.
1: Què notes?
19: No, hi ha una energia molt, molt pujadota, molt de brio. Sí. I mira que hem començat el dia aviat, perquè jo pensava dir que avui, quan arribi la ràdio, ja parlo ara que serà. Perquè, clar, jo aquest dematí...
18: T'has deixat enredar, no?
19: M'he deixat enredar.
18: Pel Badó Lladó, que t'ha trucat per anar a parlar dels serveis mínims.
19: Ens vam trobar, precisament, a la roda de premsa de la programació de 2CAT, i em van dir, hòstia, per què? Bueno, m'ho va dir ell concretament, hòstia, per què no vens un dia, no?, i promocionar el programa, i ara que comences temporada de teatre i tal. I a mi em va semblar una idea collonuda, perquè no vaig caure que el programa és de 6 a 8 del matí i no vas precisament a última hora. I, clar, he tingut aquesta experiència religiosa de llevar-me...
18: De l'Hospitalet...
19: Has de creuar tota la ciutat. I crec que les distàncies més oposades que hi ha són Collblanc, on visc jo, fins a Poblenou, Roc Boronat. Clar, afortunadament també a aquella hora del dematí. Sí. També
1: a quina hora t'has llevat?
19: A les 5 i poc del dematí. Bueno, m'he llevat. M'he despertat un cop més, perquè clar, quan te'n vas a dormir després del partit és com quan has d'agafar un avió d'aquests estranys que has d'estar, que surt a les 6 i 10 l'avió, i llavors tu ja des de les 4 has d'estar allà com tens, per tant ja no dones perquè tens pànic a quedar-te a dormir.
18: Sí, senyor.
19: I he passat la nit del llor, una nit de merda he passat, no he dormit en cap moment, he passat calor, he passat fred, he passat calor i fred a la mateixa nit. O sigui, era una tensió que dic, necessari, dic, escolta, dic...
18: Vas mirant de reull al rellotge perquè et penses que t'adormiràs. Sí, t'adormiràs. Sí.
19: No, és que el pitjor en el meu cas és que jo no tinc referències de rellotge a l'habitació. Em poso fora de l'habitació. Clar, jo no tinc electrònica dins l'habitació.
1: El despertador fora de l'habitació.
19: No, tot fora. I així sona i llavors t'has d'aixecar, per collons, no pots posar i t'has d'aixecar. I poso diverses alarmes fora de l'habitació. Però també tenia el nerviosisme de dir, a veure si no ho sentiré.
1: Però
19: també,
1: com,
19: no?
1: Diverses alarmes? Me sonen totes a la vegada?
19: No, doncs per
18: exemple, poso
19: el telèfon a les 5:20 i l'iPad a les 5:24.
20: Te perda tu i te perda lo vein.
19: Efectivament. És el que fan. També et dic, mira, he tingut una tentació.
18: Per què no compres un despertador manual?
19: No, perquè no m'agrada tenir referències horàries a casa.
18: Els antics de tota la vida que feien que donaves...
19: No, perquè fan clic-clic. No m'agrada tenir... No m'agrada que el temps mani a casa. A casa no hi ha cap telèfon, o sigui, cap rellotge, perdono, visualment, diguéssim, a la vista. Sí. No, has de mirar, jo tinc el telèfon i tinc l'iPad i tinc l'ordinador i tinc moltes coses. I surt al forn, que no està posat en hora des de que el vaig comprar, perquè quan se'n va la llum no hi ha collons de posar-ho en hora.
1: Però per què no vols veure cap rellotge?
19: Perquè no m'agrada que em domini el temps a casa, perquè ja em domina el temps fora de casa.
1: Ah.
19: A casa meva no domina el temps, a casa meva domina l'amor. Domina l'amor, la pau i la calma.
1: Ole.
19: Però el temps no m'agrada que ho controli. És com tampoc m'agrada tenir fotos meves a casa. Hi ha gent que tu arribes a casa de segons quines persones.
1: Ui.
19: I és l'egoteca. Perquè només... I si són artistes ja no te digo res. Perquè llavors són vinga fotos d'ells i vinga aquí és quan vaig recollir aquest premi. I ara aquest retrat que em van fer... Jo tinc fotos i coses que m'han fet i retrats que m'han donat, i els tinc guardats en una habitacioneta, donats la volta. Perquè no m'agrada ser protagonista, ni jo ni el temps.
13: No està bé, aquest noi no està bé.
19: Bueno, tinc les meves tares, evidentment. Jo no dic que jo...
18: Aleshores, no tens cap foto?
19: No, meva no. A la vista no. Tinc els àlbums de quan era petit.
18: Però tu, per exemple, no sé, amb ton pare, per exemple.
19: No tinc, jo
18: el de
19: tinc...
18: record.
19: No, el record al meu pare el tinc al cada segon de la meva vida. Per tant, penso que no necessito ni de la meva àvia, que és la persona més important de la meva vida, no tinc cap foto de la meva àvia, i la recordo a cada segon. En aquesta mateixa secció la recordo sempre.
18: I una foto amb els teus amics o amigues?
19: No tinc res. Tinc fotos... Home, i a més, avui en dia amb les xarxes, collons, sí, estem tot el dia enganxats a la xarxa, on tenim fotos
5: però
19: absolutament de tot.
5: Però tens àlbums on, si vols...
19: No, tinc fotos, a més que pot passar una cosa, que jo ja no faig àlbums, perquè no sóc una persona suficientment organitzada.
5: No, és que ja no se'n
18: fan d'àlbums, No, sí que se'n fan, perdona.
19: Sí, sí.
18: Tu sempre...
19: Al revés
18: del món.
5: A veure,
18: vinga,
5: un moment.
18: Les fires medievals, no m'agrada. No es fan àlbums de fotos. No, però tu en quin món vius?
13: No, senyora.
18: No, seràs tu?
13: Doncs ara se'n torna a fer.
19: Ara tornen. És com els vinils, la gent compra tornar vinils.
5: Ah, no estic... No.
13: La gent és com si ara dius, no es compren vinils. No estàs al cas?
5: Vinils, sí.
18: Perquè el teu manso es dedica al món aquest del vinil. Si no, de què?
19: Amigo.
18: Va.
13: Ara la gent agafa el que té els mòbils
18: i ho posa en paper i ho fa
19: àlbums. Hi ha empreses dedicades a això.
5: No estic a la moda.
19: Doncs el que deia.
18: Des que estàs només en la producció de collarets, que noia, només estàs per vendre collarets.
13: Només fa collarets.
18: Trobat el negoci amb els collarets.
19: Ah, bé, no, ja no es fan collarets. Sí que es fan.
18: No, no es fan collarets.
19: I amb macarrons, els pinten, els posen al forn. Mira, ara vinc jo del bazar d'aquí sota i he comprat elements per fer bricolatge a casa. Bé.
20: Què comprar?
19: Bueno, cosetes, quan tu entres a un bazar d'aquests xinesos, vull dir, tu saps el que volies i amb el que surts és una altra cosa molt diferent.
18: Però això passa com quan obres el mòbil, que vas a buscar un telèfon o vas a buscar una fotografia o tal, i et tanques i dius... què havia de fer? I has estat mirant l'Instagram o el TikTok,
5: eh?
18: I estoneta, eh? Idiotitzats, però com a tontos.
5: Totalment.
19: Escolta, és que ha passat...
18: Bueno, aquest matí que has anat a Cal Balló, a Cal Badó.
19: Ah, sí, i jo tenia la sensació que jo ara, que no hi havia ningú pel carrer pràcticament, que la gent que aquesta... Ja no que estigui al carrer aquella hora, que també és mig agradable circular per Barcelona, no hi hagi trànsit, però la gent que fa vida aquella hora són gent... Tinc la impressió que són gent que li deu alguna cosa a la vida. I la vida els està posant a prova o alguna cosa així. Perquè, és a dir, i tothom diu el mateix. Jo li he dit, però vosaltres, hòstia, jo al Badó li dic, aquesta hora, quina hora et lleves, tu? Clar, es lleva abans de les 4 del matí, o les 4 del matí.
5: Però igual que les té, eh?
19: Sí, però tots et diuen, perquè jo li he fet el comentari, home, suposo que al final, perquè dic, a mi, jo un dia i m'has trencat la vida amb això. Però tu, arribarà el moment que t'acostumaràs i em diu... He estat més de 22 anys fent aquest horari i encara no m'he acostumat. Per tant, és una cosa que no... I a mi em van proposar en el seu moment participar en un programa matinal per fer humor. I jo vaig dir, jo a aquestes hores no sóc còmic, no sóc persona. I mira que jo em llevo amb energia. Jo no sóc d'aquests que triga 2 hores i un cafè a poder tenir la primera conversa. No, però tot i així considero que si tu em fas llevar a aquesta hora, a mi aquell dia... Possiblement bé, però m'has fastidiat els 4 propers dies perquè tinc jet lag. Jo ara ja he volgut fer...
18: Per culpa del Badó,
19: per culpa, jo he anat
18: encantat. Per anar a vendre els serveis mínims, ara dormiràs malament 3 o 4 dies.
19: Efectivament. I després hem enllaçat una reunió amb el no sé quantos, amb el això, i avui, clar, quedaré a mig programa.
5: Migdiada n'has fet?
19: He volgut fer migdiada, però ja el cos, quan el cos està tancat, perquè el cos és molt intel·ligent, diu, estic tan cansat que ara no tinc temps per dormir. Necessito recuperar-me conscientment.
13: Esclar, perquè pensaves que havies de venir cap aquí.
19: Clar, ja tens un altre nerviosisme afegit, perquè dius, si ara jo també em quedaré a piojo amb això. I a més, clar, estic una miqueta empiucat, perquè ara és el moment aquest estrany de que comença, hi ha una nit que refresca, però l'aire condicionat segueix a tope. No sé per què ara tot ha baixat el sostre i els aires acondicionats piquen directament a clatell. Ahir estava fent una prova a l'òptica i tenia, un aire condicionat al costat de l'orella que m'estava deixant el coll destrossat.
18: Aquí també els sostres estan com baixats, o no sé com estan, i també les turbulències tot el dia estan estan picant els aires acondicionats aquí.
19: Doncs m'ha quedat...
18: Les pales,
19: m'ha quedat la veu destrossada. Clar, a més estic amb una miqueta amb la coldina, aquesta, la verda.
18: El Edgar Fornos també estava igual, eh? També, sí. Aquí hi ha una passa, eh?
19: Mm. Però, diuen que se't posa més la veu de ràdio quan estàs amb tu.
18: Bueno, el Fornos se li ha posat la veu de...
19: Té bona veu, eh?
18: De cacellera. O sigui, sembla que hagi fotut tres orujos. Oh.
19: Cacellera valenciana.
18: Aquesta és la veu de l'Edgar Fornos darrerament.
19: Clar, i m'ha passat una cosa, que ara he tingut temps perquè la llei de Murphy podria dir-se llei de Xavi directament, i el dia que jo vinc amb temps... Sí, sí, és de Murphy, la llei de Xavi Franquesa, que és el dia que jo vinc sobrat de temps, perquè avui he vingut sobrat, que m'ha donat de temps fins
18: a comprar,
19: d'abrenar, de passejar la bossa i d'arribar... Doncs avui hem entrat més tard. Mm. I què passa? He estat una estoneta a la redacció fent vida de redacció, que és molt interessant, la vida de redacció.
4: Molt.
19: Ja és una miqueta al pati del col·legi. Almenys a l'hora que arribo jo, suposo que el dematí tothom està
18: superconcentrat. Sí, de què parlen?
19: Una miqueta de tot. I parlen dels jefes, també, que això està dels caps, que està molt bé. Ah. Perquè es parla normalment del cap quan no hi és.
18: Home, sí, és. I sempre suposo que bé.
19: Sempre. Tot eren elogis. No, però et deia, i dic, he aprofitat i he anat al lavabo. Llavors, m'ha passat una cosa que m'ha fet pensar, que he anat al lavabo i he tingut un moment molt perillós, que és quan tu estàs miccionant i et ve un atac de tos d'aquests que se t'enganxa al pit fort, que has de fer gesto físic per creure-la. I clar, porto un pantaló de color beige, de color
18: ui.
19: I he tingut una por de no pixar-me el pantaló, perquè clar, amb allò que cada cop que fots... És com quan estàs al llit i tens aquesta tot que t'has d'aixecar, perquè has tirat, no la treus.
5: Sí, no.
19: I clar, jo estava estossegant fent la pose i amb el d'allò fora, perquè ja no ho podia tallar,
4: i he dit,
19: mira, ara clar, perquè...
4: Però talla el pipí.
19: No he pogut tallar, perquè has de fer la pinça birmana, que li diuen, t'has d'agafar amb el pols, amb l'índex, apretar fort, i no, perquè això és molt difícil de controlar. Això no em diguis que ho has fet mai.
5: O sigui, has tossit mentre continuava sortint el pipí.
19: És tossegat mentre...
18: Sincerament, no ho he fet mai.
19: No, doncs, escolta, tremendo.
18: Perquè quan ja surt, doncs surt, ja no... Jo no ja
19: tallar.
18: No em puc tallar.
19: Sí, home, però això ho has
18: fet. El que el problema està que... Si tens, com el que estaves dient, un imprevist, sí que pot sortir després que com si fossis, que diguessis, els pantalons a l'oli.
19: Aquí està el tema. Aquí, com
18: la gent et veu i diu, hòstia, aquest s'ha pixat.
19: Se m'hagués quedat el pantaló com el cabell del Soto Ibars. El cabell del Soto Ibars no el teniu d'allò, però saps?
18: Sí, sí.
19: És d'aquesta gent... Us diré més. És d'aquesta gent que es queda adormit a l'autobús, saps aquesta gent que s'ha adormit recolzant el cap al vidre, i quan arriba la parada s'aixequen i deixen...
18: Oh!
19: Deixen tota la forma del crani en forma de cera i oli, i que jo penso, ese pelete, tete, ese pelete, i deixen, que dius, hòstia, aquí hi ha el que toqui aquí quedarà enganxat, eh? I sempre tinc la sensació que el cabell del cos del sotibar és una miqueta com la roba de Shakira.
18: Que això que dius, aquesta impregnació que dius que hi ha els miralls o vidres, també passa als ascensors.
19: Ui, sí.
18: Que aleshores dius, però com pot ser que aquí s'hagi...
19: Que s'ha recolzat algú.
18: Perquè potser és algú que venia del gimnàs, o potser que algú, el que dius tu, ha posat al cap, i queda allà...
4: Com una taca rara.
18: Una taca de grassa. Sí, sí. De grassa.
5: Escolta, ara diu el cunyat del Palillo, però no deia Franquesa que des de que menja kiwis fa 20 anys que no es posa malalt?
19: No, però una cosa és que no em posi malalt de quedar-me al llit. Ara em puc empiucar de tenir tos.
5: Sí,
19: home, estossegar i tenir mocs i estornudar, això em passa cada any com li passa a tot fill de veí. Però, altra cosa és que a mi això m'incapaciti com per treballar. Això no. Ni per treballar, ni per... Però veus que tinc la veu una miqueta agafada.
4: Home,
19: un aire condicionat et pot estossar la vida.
18: Tens veu de doblador, avui.
19: Sí, sí. Doncs m'ha passat una miqueta... Doncs m'ha passat una miqueta això. Jo volia entrar en el tema, ja us ho diré, el tema de les fires medievals. Tenim algú de temps?
18: Sí.
19: Clar,
18: si no, igual... pots fer dos parts, pots fer una avui, una introductòria...
19: Ja, però ja la podem rematar, anem.
5: Vinga,
19: de cara a barraca.
5: A tu t'agraden les fires
19: aquestes? No, és que aquí és on te vaig, a veure si la gent s'ha pensat que jo vinc a fer lluances. Però com es diu la meva secció? Això sí que no! Doncs la fira medieval és un això sí que no.
18: Que
19: també
18: dic,
19: us dic, hi ha un això sí que no, que és la gent que li encanta que arribi el cap de setmana, perquè són gent que des de dimarts ja té planificat el cap de setmana, cosa que jo planifico el cap de setmana a partir del mateix divendres, abans no.
18: Sí, però perdona, si no planifiques durant la setmana, si vols anar segons quin lloc a dinar o vols anar...
19: Sí, bueno, et quedes sense reserva.
18: No, és que no hi ha entrada, està tot a tope. Però
19: hi ha gent que li hi ha gent que gaudeix més de la preparatòria que, diguéssim, que de l'execució. Sí, sí. I està molt de moda preparar de cara als caps de setmana, la gent fa plans ja dilluns, dimarts, a veure quina fira van. El concepte fira, hi ha gent que és molt d'anar a fires en general. Està la Fira del Vi, cada cap de setmana n'hi ha 14 a Catalunya de diferents, eh? La Fira Nàutica, la Fira del Vi, la Fira del Cotxe Antic, sí, Fira d'Antiguitats, sí. I hi ha més fires que persones a Catalunya.
0: La Fira de la Castanya de Viladrau, abans que heu parlat.
18: Ara.
0: La Fira de la Castanya de Viladrau.
18: Preciosa.
0: I no hi heu anat mai a fer el programa allà.
19: Aquesta és la història. Hi ha fires de tot tipus, però hi ha alguna que repeteix en diferents poblacions i comarques de Catalunya, que són les fires medievals.
18: Però aquestes tenen molt d'èxit.
19: Molta tirada.
18: Molt d'èxit.
19: Molta tirada.
18: I
19: aquí
18: molta tirada i producte, allò que diu vostè, senyor Virgili, bo.
21: Mira, hi ha un
18: bo que diu... Perquè sí.
21: Bo perquè sí. Hi ha més fires medievals a l'actualitat que a l'època medieval.
19: Imagina-te, al tanto.
18: Això és possible.
19: Una de les més famoses...
18: Aquest oient hi va estar a l'època medieval?
19: Clar, doncs... Depèn de l'edat. Si és el coetani del senyor
18: no
19: Marcelí,
18: sabem,
19: potser
18: no
19: sí.
21: Però n'hi ha moltes.
19: A Vic, concretament, hi ha una de les importants, és que és el mercat medieval. És el desembre, eh?
22: Sí, hi ha estat preciosa, eh?
19: No.
22: I diries que estàs a l'època, eh?
19: Sí, sí, sí. Ben bé l'època. Aquí és on te vaig. Per exemple, la de Pere Tallada va ser el cap de setmana passat, 3 de 4 d'octubre. Preciosa.
18: Hi ha estat mai?
22: A la Pere Tallada, no.
21: Per què ho diu, que és preciosa?
22: Però, bueno, perquè el lloc és...
21: És bonic, sí, Pere Tallada.
18: Sí que és veritat. Sí,
19: a mi m'encanten les fires medievals amb el falconer, allà amb les aus rapinyaires, els arquers, els gofres de Nutella, que és com la puta de mitjana. Un peruà disfressat de Robin Hood tocant el Let It Be amb una flauta, una noia que porta els cabells com les de Bildu, fent polseretes i fundes de cuir pel mòbil, el mòbil típic de la de mitjana. Què hi ha millor que menjar-te una crep com les de 1315? Amb nata, Nutella, navius i estratxatela, com a l'edat mitjana. No hi havia Nutella a l'edat mitjana, amics. Sabeu que hi havia a l'edat mitjana, ho sabeu? Lepra! Això sí que hi havia. Per tant, us heu de fotre un gofre de lepra. Que això sí. Les fires medievals d'ara a mi em fascinen, eh? Tot el poble fent veure que som al 1360, però amb cobertura 5G, perquè si no, clar, com podran enviar les fotos al grup de la família d'aquest tema aquí? I un desfibril·lador al costat de l'Ajuntament per normativa, que no hi ha res més medieval que un desfibril·lador, eh? Sí, perquè ha d'estar... I a més, a una fira medieval sempre hi ha ensurts, eh? I per tant, un desfibril·lador...
22: Home, el desfibril·lador medieval hauria de ser un llamp.
18: Un llamp?
22: Què és un llamp?
21: Una estella.
19: Exacte, podria ser una estella. També ho hauríem de tretzar, no? No, com us deia, que hi ha el falconer...
22: Jo vaig comprar a la fira medieval de Vic fa molts anys un zing-zing.
19: Un zing-zing? Què és un zing-zing?
22: Allò, el sonajero en castellà.
19: Ah, va, un zing-zing, eh? És el primer cop que ho escolto, eh?
22: Un zing-zing que era una canya, allí que feia com una mena de bola dalt, tot entrellaçada, i a dins hi havia un picarol.
21: Sí.
22: I feies anar i feia molta
19: i tota
22: gràcia.
19: La fira la gent amb el clinc-clinc-clinc, sí, sí. Superagradable.
21: I sí, a la Glòria Garcia, en aquesta línia teva, diu, a mi m'agrada el Robin Hood amb bambes i de tàfon.
19: És que clar, hi ha un, tu veus aquest paio vestit a la taula rodona amb unes Skechers i una llauna Coca-Cola a la mà i dius, hombre, per favor, atretzem-nos una mica, perquè dius, de cintura cap amunt va recuperar Terra Santa i de cintura cap avall té recomanacions del podòleg directament, no? És tristíssim. Si vols recrear l'edat mitjana, recrear-la, però es veu que conquerir Jerusalem amb fastitis plantar pues queda una miqueta raro. Clar. Al costat...
22: Hi havia sempre... també la pesta bubònica. Estaria bé unes quantes persones.
19: Unes quantes persones tirades.
22: Pesta bubònica.
19: I traient bava per la boca.
22: Sí, tots mals per allí, sí.
19: A sobre de palla i merda, perquè és bàsicament el que hi havia als carrers a l'edat mitjana.
22: Home,
19: no?
22: Depenia, eh? Hi havia llocs que eren més nets que altres.
19: No, i també trobes el típic que no sabia què posar-se, es posa una túnica amb un cinturó de cuir i un paquet de Malboro a la serrona típica de l'edat mitjana. Tot molt autèntic, la serrona, eh? Cosida a mà, el tabac comprat aquest matí a l'estanc medieval que hi ha a tots els pobles, eh? Va vestit com si hagués sobreviscut a tres creuades, però està nerviós perquè no troba l'encenador. És molt curiós. Bé, després també trobem aquest... Hi ha diversos músics, hi ha un paio vestit de trobador tocant el Let It Be amb una flauta, que és una peça del segle XIV del conegut xuclar Pau de McCartney. I d'allà intentant entrar en l'ambient fins que el cavaller de les Sketchers contesta el mòbil, que això sempre queda maco, no? Sí, sí. I escolta, què me'n dieu de les parades? Perquè, clar, hi ha parades...
22: Les paradetes estan molt bé.
19: Parades muntades, sí, sí, amb quatre caixes i una tela, sí, amb formatges, a preu de secció gourmet... Perquè, clar,
13: però el bon és que... Sí, el formatge aquell...
22: I els pots de mel.
13: Ara.
0: I els forns, que hi ha un forn allà, de llenya, de que fan el pa, que és boníssim,
21: partesà.
0: Un pa artesà boníssim, i unes coques amb Nutella per sobre, també molt bones.
19: També us dic una cosa, a tu et foten ara qualsevol embotit a sobre d'una taula de fusta, i tu ja, el teu cervell, involuntàriament, ja està pensant que allò és com més autèntic.
22: Sí.
19: M'entens o no?
21: Més natural. Sí.
19: Hi ha una cosa psicològica, és que saps aquests llocs on et posen la tapa que has demanat, que és un gastrobar, que et fotrà l'hòstia de la teva vida, però la tapa te la serveixen amb una... amb pissarra. No sé si...
13: Sí, amb pissarra.
19: Pissarra. Un tros de pissarra, i tu, sí, automàticament, tu veus allà una llambregada d'alguna
13: de
19: malmelada, sí, i tu penses que allò ha guanyat tres categories. El que tu no saps, que dins la nevera que hi ha malmelada és d'un pot industrial, però tu te l'han fotut a sobre de la pissarra.
20: No, però me va de bebé.
19: És així. Bueno, us deia que les parades, que sempre hi ha una noia amb aquest serrell tipus Bildu fent polseretes, bosses i fundes de cuir pel mòbil, com l'edat mitjana, que la funda és artesanal, feta seguint una tècnica en central que hi càpiga l'iPhone 17, que això és molt important, que el 1360 el gran problema era aquest, com porto el mòbil sense que se'm ratlli amb la cota de malla, perquè tots anaven amb cota de malla, i si tu foties el telèfon a la cota de malla, es ratllava la pantalla, no? I havies d'anar a la botiga típica de l'edat mitjana que et canviessin la pantalla. Després arribes a la gastronomia medieval, no? Els creps en nata, Nutella, Nabil, una recepta original del 1315, i us deia que després hi ha aquestes paradetes on fan coses...
21: Hi ha
19: coses...
21: gent que, no, que està una mica ofesa amb tot
19: això. Home, i tant, que està ofesa.
0: El comentari sobre les fires medievals més gilipolla que he sentit mai. Patètics, que nivell.
19: Menys mal, m'encanta perquè...
13: Ja t'ho he dit,
21: que no
13: deixaria indiferent.
22: Jo dic que m'agraden.
13: Sí, vostè és l'únic.
0: A mi també m'agraden.
19: Home, a tots ens agrada viure aquesta experiència.
0: Sí. No, i les culleres de fusta.
22: I escombres.
13: I quan compres pa d'aquestes fires...
0: Del forn de llenya.
13: Del forn de llenya.
0: Amb un remolc que és un forn de llenya.
13: Entens per una setmana, perquè pots anar tallant i allò es manté, es manté flonjo i tou.
22: Sí.
13: Després ja el pots fer servir de mort per amarrar el barco. Però durant aquella setmana i mitja... Escolta, sensacional.
0: No, però pel sarro de les dents va molt bé, que queda dur, i és una llima i treu el sarro de les dents.
13: Això ja quan porta dues setmanes, si no te'l menges abans, però això passa amb tots els pans, perdoneu.
22: A
13: la gran majoria de pans, el dia següent
22: no es pot menjar.
13: Ja és una porra dels Mossos d'Esquadra.
19: Però hi ha solució, us ho vaig dir l'altre dia, l'has de fer un flus-flus, aquest que li diuen, saps l'espray aquest? Has de tenir un pot d'aquests de flus-flus, que encara no té nom, després de tants anys no li han posat nom al flus-flus.
22: Un espray.
19: D'aquest un espray que apretes la palanqueta amb l'índex.
22: Amb aigua.
19: I quan el tinguis sec, tu el flites, això sí que en català és flitar, el flites i el fots una miqueta,
13: el
19: deixes
13: al forn.
19: No, el fots a l'air fryer.
13: Ah, això, però no...
19: I et queda com acabat de fer.
13: Però has de tenir
19: l'air fryer. Bueno, un forn, el que sigui. Bé, us deia que també tenim la típica parada que no pot faltar, que és la de les lletres de fusta per posar els noms dels nens a la porta de l'habitació.
22: Preciós.
19: Segurament sabreu de què parlo. Tot pare compra lletres perquè un posin el nom de la criatura. No sigui que se t'oblidi el nom de la teva criatura i no recordis que es deia Pol, es deia Mel, es deia Pau, es deia... Jackie Nuka.
22: Ha passat més d'una vegada, d'algun pare que...
19: Home, però ha de ser quan famílies d'aquestes...
13: També hi ha la variant de les lletres amb rodetes.
19: Sí,
13: això sí que marca...
22: Que fan el trenet.
13: A mi m'agrada molt.
0: I les espases.
13: Aquesta variant m'agrada molt.
0: Les espases i els escuts de fusta.
13: I els tiraixines. Els nens, aleshores, comencen a jugar...
0: Pati,
13: i a més d'un li han obert el cap.
22: Sí.
13: Els pares, com que no vigilen res, el nen juga, doncs passa això.
19: També us dic que això de les lletres de, per posar dels nens, per posar el dormitori, jo estic a l'edat mitjana, no hi havia ni porta de dormitori ni dormitori. Dormien 15 persones que no es coneixien entre elles, estirades entre el cul d'un bou i una rata morta. Eh? Però s'ha de recrear.
22: No, no,
19: i jo estic molt d'acord.
22: No siguis exagerat. No,
19: home, a l'edat mitjana era així. De fet, us diré més. Jo, si veig una pel·li d'època,
13: sí,
19: si jo miro l'actor en qüestió, l'actriu, i no té merda sota les ungles, no me la crec, perquè l'edat mitjana...
21: I tant,
19: jo vaig a veure aquelles, unes dents...
21: Brutes.
19: Brutes. M'agrada veure ungles de mecànic, perquè si tu veus aquella escena amb les dents perfectament blanques, amb el cabell... Clar, el cabell l'has de portar com el Soto Ibars, perquè si no, tu no estàs a l'edat mitjana.
13: No, no, això sí que és cert, clar, no es dutxaven.
21: A veure, una altra crítica dels oients. Vinga, som-hi. Diu, no sabeu que les fires són un mitjà de vida per molta gent.
22: Ara.
21: Un respecte pels paradistes, sisplau. Sí,
19: respecte el tenim
21: tot. És bastant vomitiu. Crec.
19: Com a l'edat mitjana.
0: I a la parada de les bruixes, també, les vidents, sí, que fan tarot, sí, i coses, eh? Sí.
19: És fan... Ah, la parada del tarotista no pot fallar mai.
0: Dos o tres n'hi han, sempre.
21: Això té èxit, eh?
19: I està molt bé que una tarotista de l'edat mitjana t'adivini el futur, perquè com que ve del passat, és més lògic que el sàpiga. Entens o no? I són gent que està en el passat i t'adivinarà el futur.
21: I la parada que té èxit és la que comenta la Mar Parés, la parada de coques de Perafita.
19: Oh, molt! Oh.
21: Aquesta sí que...
19: Hi ha el forn franquès allà, eh? Al tanto, què creus que fa les coques de Perafita al forn Franquesa? Les millors de Catalunya es fan al forn,
13: sí,
19: Franquesa.
13: Senyor.
21: Però tu,
13: sí,
21: tens alguna cosa a veure amb ells?
19: No, lamentablement.
13: No, del forn Franquesa?
19: No, jo vinc de la variant Franquesa més desgraciada.
13: Fan quilòmetres de coques, sí, de Perafita.
19: Sí, sí.
13: Perquè no sé la capacitat que tenen, perquè són...
21: Enormes.
13: Enormes, i a les fires n'hi ha... I són boníssimes.
22: Llargues com la P7.
13: Bueno, sí, sí, clar, són molt grans.
19: I sempre hi ha, és igual que sigui medieval, sempre hi ha una xurreria. Una xurreria que molt bé l'has de tratzar, però la xurreria, fixa't que el xurro amb xocolates entra absolutament a totes les fires. I no descarto jo que la de mitjana, aquell oli calent que posaven a bullir per tirar des del castell, exacte, quan venia l'enemic, l'utilitzessin per fer els xurros. No, sí. Per la qual he arribat a la conclusió que igual l'únic original de veritat d'una fira, sí, medieval, són els xurros...
22: O l'oli.
19: En xocolata. En aquest cas, l'oli calent que es va inventar a les fires medievals. Tot i així, us envio una forta salutació a tota la gent que feu possible que les costums catalanes segueixin, i seguirem anant per poder explicar-ho.
13: Bravo. Ara ja m'han dit, sí, home. Ara ens heu repassat i ara un aplaudiment. Sí. Va.
22: T'ho dejo la parada de la xutxa de metro.
2: RAC1. A RAC1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC1. A les dues, totes les notícies al 14:15. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
6: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
8: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut.
23: Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
6: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
23: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
6: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
23: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
24: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
6: Va, Cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
23: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims. I molt sexis.
24: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
23: Bueno, escolta, què?
6: Escolta, mos aixequem o què?
23: Va, posa la ràdio!
6: Vinga, va, espavila!
2: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
13: Per cert, nois, us he dit una cosa?
25: Sí, que és pare!
13: No, no, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
6: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
13: Sí, durant el programa.
26: Així surt el programa.
6: Oh, mare que el va parir.
2: RAC 1. Tots som un milió.
13: Tres minuts i arribarem a 6:15 de la tarda. Com us deia, ja ens acompanya Laura Fat. Laura, bona tarda.
27: Bona tarda, què tal? Què tal?
18: Entrarem, Marta Cailà, què tal? Bona
21: Hola,
18: tarda.
21: Què tal? Bona tarda.
18: Entrarem en matèria mamarazzi perquè avui a les mamarazzis, tant Laura Fa com la Lorena, heu estat parlant d'aquest rumor que, com diria aquell, el rumor és l'antesala de la notícia, no sé si és així, d'Isabel Díaz Ayuso, que ahir al programa El Sótano Club, el canal TEN... Tot és complicat de seguir. El canal TEN, el Sótano Club, un col·laborador que es diu Juanma Fernández, llançava aquesta notícia.
7: Imagínate si nosotros, tan valientes que sois en el PP de Madrid,
21: mucho,
7: sacáramos los vídeos que hay guardados en un cajón y que se saben en todas las redacciones de los periódicos de España de Almeida. Sed valientes y sacad esos vídeos.
21: Totalmente.
7: O sed valientes y habláis de con quién está teniendo citas la presidenta, con qué colaborador de un programa de otra cadena.
21: Exacto.
7: ¿Con quién está teniendo citas?
18: Bueno,
21: yo soy... Eso es el programa de l'Alba Carrillo, ¿eh? Que té més ressò a xarxes socials i el que parlem que no pas l'audiència, perquè és veritat que em sembla que és un 0,8 d'audiència, vull dir que...
18: Però bueno, perquè després tall... aquí, a dia d'avui, el ressò es fa més a través de les xarxes, amb els clips que fas,
21: exacte,
18: que no amb en el moment en el que...
21: Exacte.
18: En el que
21: és igual
18: que... La tele solo la mira los viejos.
21: És sí. Igual el que parlem, que només li interessa a la gent si estàs casat dos o tres vegades, o sigui, ja, és que és igual, nosaltres hi ha una hora de guió i ja no puc tenir més missatges perquè al final és... Però s'ha casat dos cops i cada moment. Em voleu
18: deixar... Per culpa de la Caila... Per culpa de la Caila...
21: Per
18: culpa de la Caila...
21: És igual.
18: Això ho baixarà la Marta Caila.
21: Això, imagina't.
18: Bueno, a veure... anem a la qüestió. Sobre això que diuen de l'Almeida, no sé exactament de què es tracta.
21: És il·legal, el de l'Almeida. No t'ho explicaré perquè el de l'Almeida...
18: És que no sé de què es tracta, això de l'Almeida.
21: Doncs, a veure, el que explica el Juanma és que a totes les redaccions hi ha temes... amagats,
18: sí.
21: Però és que, clar, notícia, sí. Ja ho sabem.
18: Bueno, quan varen veure el documental d'Interviu,
21: sí.
18: Recordo que

0: Descobreix la Terracota Bienal, un esdeveniment cultural i artístic vinculat amb la ceràmica artística a la Bisbal.
1: Un espai de ceràmica creativa amb peces úniques i jornades tècniques vinculades amb la ceràmica contemporània com a motor de transformació.
0: Reserva't les dates el 23, 24 i 25 d'octubre al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
1: Terracota Bienal. Més informació a terracotabienal.cat.
2: Estic venent casa meva i no me'n surto.
3: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvia en comissions i regala't il·lusions.
4: Que era un col·laborador, és escriptor, ara és columnista a l'ABC, tertulià de programes que et pots fer la idea que són Horizonte i Espejo Público, i és el tio, jo crec que, fixa't el que et diré, que crec que és el tio més misògin d'Espanya i més terrorista contra les dones. Va escriure un llibre negant que existissin... vull dir que ell diu que sí que existeixen moltíssimes denúncies falses, que superarien el 20 o el 30%, que estem, que les dones fan trampa, vull dir, és un perill públic, i a més és youtuber. Tu el coneixeràs perquè va com porta el cabell com sempre llamat.
5: No, la veritat és que no. Sí, mira, perquè l'estic veient ara al YouTube, perquè ha començat a parlar aquest senyor Juan Soto Ibars, ara mateix està en directe comentant la jugada.
4: 11.000 persones veient-ho a aquesta hora.
6: Tu ja te veías ahí escribiendo tu nueva novela ahí.
7: Ja, però jo és verdad que...
5: És aquest és el que vull, aquest és.
4: Fa una hora, que està en directe.
7: Posibilidad generalizada... me cae menos mal ahora.
6: Ya. No, dilo en serio, que la vas a votar.
7: No.
6: ¿Te vas a redimir? No, ¿la vas a votar?
7: Es que años en blanco.
4: No s'aguanta, això.
5: No s'aguanta, no s'aguanta, per això hem fet un resum, perquè no s'aguanta, però tenim 11.000 persones veient en aquest dos.
8: Tiene libertad, porque está fumando. Y en la tele no dejan fumar.
5: Bueno, que... com dèiem, està fent un directe, sí. I ha explicat... bueno, bàsicament, s'ho ha pres amb sentit de l'humor.
7: Yo creo que el origen de todo esto es que yo publiqué un artículo en ABC contando que me divorciaba, porque yo creía que, como había hablado mucho del matrimonio y tal, yo tenía que tener un salto a decir, oye, ahora estoy divorciado. Es que en Internet se supo que Ayuso se separaba o que se empezó a correr el rumor, no sé en qué momento.
6: A la vez, ¿no?
7: A la vez. Y yo creo que ahí empieza toda esta pomadita. Yo me callo como una puta, digo, porque claro, yo digo, esto a mí me beneficia. O sea, claro, te coloca en un lugar que dices, bueno, es como el que se tira a la presidenta, yo, y sin hacer nada.
6: Es que grave.
7: Decía, esto es como lo de Dominguín. Sale, o sea, se viste, sale y va a contarlo. Pues yo digo, bueno, pues que a ver a dónde llega esto.
4: Bueno, ell ho ha alimentat, ell ho ha alimentat, vull dir, quan...
5: Bueno, la prova és que porto una hora parlant del tema, donant, bueno, fent comentaris al respecte, i a més, en el YouTube aquest on està ara matent, treu tot d'imatges una rere l'altra de l'Ayuso. Ha explicat, això sí, quantes vegades s'ha trobat amb Isabel Díaz Ayuso.
7: Ni ha passat nunca, ni conozco a Ayuso. Yo quedé con Ayuso y su jefe de prensa para hablar de periodismo, porque ella va quedando con columnistas, a principios de verano, con su jefe de prensa. Estuvimos hora y media hablando con su jefe de prensa y no la he vuelto a ver. Esa es toda mi relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
4: El que m'ha explicat nosaltres avui és que ell ha alimentat això perquè li fa molta gràcia, sobretot perquè la major part dels ingressos de Soto Ibars no són ni com a columnista ni com a escriptor, sinó que on més guanya és el seu canal de YouTube, que té gairebé, no sé si arriba als 200.000 subscriptors, no sé si són...
5: Això què pot generar, 200.000
4: subscriptors? Això són molts diners. Mira, aquests directes, ara que està porta una hora en directe, sí. Només que aguanti, amb el número de visites que té, només que aguanti una horeta més, potser per aquest directe s'emporta 2.000 euros.
5: Uau,
4: que li paga directament YouTube. Perquè YouTube, mentre tu estàs connectat...
8: Se'm queda una cara de perdella.
5: És que estem equivocant... Estem equivocant ara mateix al mitjà, no? Perquè, clar, 2.000 euros una tarda.
4: Jo parlava avui amb un company que, a més...
5: Però què estem fent aquí?
4: S'emporta, li paga YouTube, després has de tributar el que toca, eh?
5: Per tant, serien unes 1.000. Bueno, 1.000 no, 1.300.
9: I després veig, Laura, no sé com funciona això, que hi ha gent que va pagant diners. Un tal Sam que li paga 5 euros i posa. És buenísimo. La verdad, és un detall secundari i li paga 5 euros.
4: Perquè et paguen, o sigui, et donen... com tu pagues... Els consumidors de YouTube estan acostumats...

0: tu m'has de pagar com tu pagues Netflix o qualsevol altra plataforma. Llavors, quan estàs en directe i tu estàs passant molt bé, van donant com...
1: Ai, mira, sí, com calés. Si no haguessis una almoina.
0: Exacte. Bueno, però si tu pares a pensar, tu a Netflix no li dones cap almoina, li estàs pagant pel contingut que et dona.
1: No,
0: per tant,
1: clar.
0: Algú que t'està donant contingut guanyen diners. Per
1: contingut?
0: Per la publicitat. Bueno, estàs distret. En comptes d'estar escoltant-nos a nosaltres, estan pendent de si s'ha truscat a Díaz Ayuso i el tio ja porta una hora que ha dit que no i continuen 12.000 persones enganxades. Llavors ell cobra per aquest directe de la publicitat, més aquests donatius, més membresies, que ja el mínim que et poden pagar és 0,99 al mes. Només que en tinguis 1.000 ja tens fixes 1.000 euros. Més el que pugui anar caient. Vull dir que hi ha un món a part. Avui parlava amb un company que
2: Vades, clopes, tu estàs...
1: No, és que n'estàvem parlant ara micro tancat amb la Laura Fa i, clar, se m'ha quedat cara d'idiota.
2: Sí, però tu te pones les redes tete i a ti no te suscriben ni los perros de la perrera.
3: Però quan jo crec que molta gent s'ha mirat...
1: Bueno, però la Laura Fa sí, eh?
0: Jo encara no faré directe, eh? Mira, tinc una amiga que aquest mes ha fet una mitja de 16 hores de directe setmana. Quantes hores de directe fas tu?
1: 4
0: al dia.
2: 20 a la setmana, no?
0: Doncs mira, ell n'ha fet 16 i ha facturat
1: a la setmana
0: aquest mes a 25.000 euros.
4: Pues pot.
0: Què et sembla, Toni?
1: Em sembla que...
5: Tete, espavila.
1: Estic perdent diners, però... 16, per les butxaques, eh?
0: Però 16, ara em connecto una horeta el dissabte al matí, ara faig un directe...
1: Però de què parla?
0: De tot, el que li dona la gana.
2: De la vida, pues, Tete, de Laura.
0: Però què parles amb el Franquesa o què parles amb
4: exacte.
0: Mi?
1: Bueno, tu ara estic parlant de la Isabel Díaz Ayuso.
3: Aquí darrere,
0: Bueno,
3: el que fem al programa té una preparació, uns guions...
0: Però YouTube no ho demana. YouTube demana dues persones anar xutxonejant i depèn on vas, esperes un... Pensa que els Auronplays i Vice i tota aquesta penya estaven 4 o 5 hores connectats en directe jugant. I anaven fent, ala, que me mata, ui, voy a por este. 5 hores, i la gent ho mirava, vull dir... És una altra manera. O sigui, tu parlaves l'altre dia del que s'aprèn a les universitats, borra-ho.
1: No.
0: Borra-ho, perquè no és necessari.
1: Jo vaig dir això. En una entrevista al món de la tele vaig dir que potser ens hem de replantejar tots, i també la societat, el paper de les universitats comunicació, de periodisme, perquè, clar, avui en dia, si el que prima és això... Pues, què estem fent, no?
2: El primer xixarel, el que passa...
0: Bueno, l'únic que et vull dir que m'ha afegit, a més a més, és que ells diuen que no... Soto Ibarz ho nega. Jo el que et puc dir és que ell, que se'ls van a viure... Jo vaig treballar amb ell a Espejo Público, van a viure a l'Escorial, que li va que ni pintau, que hi visca l'Escorial, perquè és tal qual.
2: Què és l'Escorial?
1: Home, l'Escorial, que vol que sigui. El bar,
0: com un poble, no?
1: Sí, exacte.
0: Doncs viu allà.
1: I allà hi ha l'Escorial, la basílica.
0: Ell vivia aquí a Barcelona i se'n van a viure a Madrid, que no el que m'han explicat a mi uns amics seus, que no és que tingui un lío amb l'Ayuso, però que la cosa no està molt lluny, i sí que és veritat que té un lío amb una altra dona del PP. Però no m'han dit la... Ja t'ha de ser averiguo.
3: O sigui, s'han equivocat?
0: Han vist en ell que ha fet broma i ha corregut el rumor que estava amb algú del PP. Però com que aquest s'ho pren tot... A més, diu, a mi me beneficies.
1: Clar, la prova la tens que té 10.000 tios enganxats. Bueno, 10.000 persones.
3: I la gent que vol que sigui presidente, eh?
0: Ara esperem.
3: Diu Soto presidente.
0: Però si no tens res més a fotre. Tens custòdia compartida, perquè s'ha separat. Ara, per exemple, avui no té els nanos. Si aquest tio s'està avui fins a les 8 parlant amb l'altre, que va bevent aigua.
1: 2.000 euros que ingressa.
0: Vinga, i si allarga més, doncs poden ser 3.000 avui.
2: Però veu un gerro de flors, eh?
0: Sí.
2: És un gerro de flors.
0: Sí,
2: i va bevent aquell... Porque la broma que te bebe hasta el agua de los floreros.
1: I per més coses. I, per tant, dels vídeos d'Almeida no en sap res, no?
0: Que
1: diuen que corrien per Telegram, però com que no els hem vist, doncs no sabem de què parlen. Bé, més coses.
2: No els teniu, no hi ha ningú que els tingui. Hasta per curiositat.
1: Els hem buscat aquest migdia a la redacció i no els hem trobat.
0: No els podríem dir, ja li he explicat que no ho podríem dir, encara que ho sabéssim.
1: Però bueno, però mirar-lo sí.
0: Podríem mirar-lo, sí.
1: Però
0: i si treballéssim a YouTube, podríem dir-ho.
1: Veus? Doncs mira, tot això que... YouTube, tots són avantatges. Bueno, i si heu comprat avui les revistes, podríem dir que un dels plats forts és el que s'ha casat Sandra Barneda i Pascale Pairel.
0: És holandesa.
1: Pascal, però ja estaven casades o no?
0: No.
1: Ah, no estaven casades.
0: No, s'han casat aquest dissabte.
4: No us dona.
1: Per cert, que he vist...
3: Ai, escolti, no comenci.
1: En primer terme, Carlos Latre, que és molt amic d'elles, o la van portar per fer la cerimònia?
0: Era el mestre de cerimònies.
4: Era ell
0: el mestre de cerimònies. I va fer la meitat de la cerimònia en espanyol i la meitat en anglès, perquè ella és holandesa, la dona de la Santa Barnena és holandesa, i venien molts familiars de...
4: I què feia ell allí?
0: Feia com de capellà.
1: Com de mossèn, com de capellà.
4: Però si no ho és mossèn...
1: Però va fer de mestre de cerimònies, va fer
4: el casament.
0: Home, és que òbviament no s'han casat per l'església, perquè encara van una mica endarrerits amb això, a l'església.
1: Endarrerits no, van com han d'anar.
0: No deixen casar-se encara a dues dones.
4: Home, és que dues dones, me sento estranya.
1: Ara fixis, l'altre ha fet de cap de mossèn, eh?
4: Fet de mossèn, eh?
0: Van anar molta gent, molts amics de Telecinco.
4: On t'hem acabat, eh? Un còmic fent de mossèn.
6: És un cachondo, el Latre. Segur que les va fer de la becària, aquella que sortia en Crònica Marciana, de la Bea.
0: Hi ha molts còmics que fan casaments, no?
4: No sé. Jo no ho trobo bé, això.
1: Però aleshores quin...
3: Però és que no és una cerimònia religiosa, senyor Marcelí.
1: Ja, però un moment.
4: Quin valor
1: això,
4: té, això?
1: Amb això estic amb el senyor Virgili. Et cases i tot és una patotxada, que diria...
7: Gonzalo
1: Bernardo. Això és una patotxada.
7: Això és una patotxada.
3: Però és com una representació, és com un...
4: No,
1: sí, mira, és una festa si vols representació, vés al teatre.
4: Però això és com els...
3: Però tu fas aquesta celebració. Tu no vols fer una celebració oficial,
4: no,
3: diria.
0: Perdona, sí que és oficial, perquè s'han casat pel civil i tu pots...
1: Pues ja està, però es van casar pel civil.
3: Però pel civil els pot casar l'altre?
4: No,
0: però tu fas després
1: l'altre fa el show, la patotxada.
0: Estàs especialitzant en casaments, ara?
7: La cerimònia d'adorno.
1: És que és un tipus de casament que, perdona, no li trobo molt el sentit. Perquè si ja t'has casat per lo civil, fes una festa, però no cal que tornis a fer la patoixada de... Quieres a este, quieres a l'altre...
0: Ho fas diferent, quan ho fa algú així... Que no...
3: Escolta, que diu l'Estadella que això, igual que a YouTube, que això es paga superbé, sí. Toni, replanteja tu també.
0: 2.000 euros.
3: Que es paga molt bé...
1: Mira, saps què et dic? Sembla que em retiraré allà dalt, no sé, per l'Empordà
0: o
1: per la Cerdanya.
0: Jo vaig casar uns amics, i és molt guai. Ja sabien que m'ho vaig passar molt bé.
1: És que no té ni cap ni peus, tu casant amb uns amics.
4: Sí.
1: Però tu no hi ets per casar.
4: Si ets dona.
0: No, perquè estàvem celebrant allà... Què vol dir? Que de veritat, Has de tenir una paciència.
1: Sí, engega la dida.
0: No.
4: Mira, ara hi ha un problema molt gros que no l'esteu explicant.
1: Però un moment,
4: els jutges
1: un moment.
4: De pau van treure... Van treure els jutges de pau la possibilitat de casar... I no
1: això va ser el govern socialista,
4: ara.
1: Pedro Sánchez va treure el jutge de pau. I ara no pots anar a casar-te amb un jutge de pau que feia molta feina.
4: I ho fa un alcalde...
1: I fa poc va trucar una jutgessa de pau...
4: Home, és una vergonya.
1: A la Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants.
4: Home.
1: I es va queixar d'això i va pensar... Ara no et pots queixar, no et pots casar amb un jutge de pau.
4: Perquè... Que és qui ha de casar.
1: Exacte. I ara han d'anar...
4: L'alcalde,
1: l'alcaldessa...
0: Un regidor,
1: preparant una entrevista que havíem de fer a la Sílvia Abril, que havia de venir al programa, però finalment se li ha complicat el dia.
0: Està molt enfeinada.
1: Molt. He vist que els va casar l'Andreu i amb ella l'Ada Colau.
4: La Colau!
0: Ah, sí? Colau.
1: No ho sabia.
0: Ah, jo tampoc.
1: Sí.
7: Que ara es va liant amb dones.
1: Sí.
0: Jo tampoc ho sabia.
1: Per tant, et casa Ada Colau, et casa l'alcaldessa. Doncs té un pes. Ara, clar, un actor que foti allà...
0: El pes és el que tu li vols donar, no siguis tan...
1: No, perquè firmes, aquell dia firmes els papers. És el moment.
4: És el moment.
1: Fas la signatura, sigui amb un mossèn, sigui amb un alcalde. Si no pots fer-ho... Via la que vulguis,
0: És una representació, no siguis tancat de ment, perquè tu vas allà, signes uns papers que és com fred i després ho vols fer una mica celebrant-ho amb els amics.
4: No, però hi ha una cerimònia...
1: Portes a Popov a fer el pallasso, a fer ja el casament.
0: No, tries algú que et repara. A mi la meva amiga em va triar i va ser molt bonic.
4: A veure,
1: quina gràcia té que tu casis la teva amiga.
0: Doncs a ella li va fer molta gràcia, a la família també i a mi també, fixa't.
3: Sí, ja també de votant i diu que l'han contractat per casar una parella.
1: Mira, que et casi de mutante ja és arribar al...
3: Perdona?
1: És arribar al pou.
3: Per què?
1: Home, perquè et casi de mutante.
3: Doncs sí.
1: Per favor.
3: I munta una festa ben divertida.
1: Jo vaig ser de mutante, que m'ha de casar i toco el dos, però immediatament.
0: Perquè vols fer un casament divertit. Vols fer un casament divertit.
1: Però hi arriba el moment després. Hi arriba la diversió després.
4: Contacta'l, però després...
1: Tot ha de ser la diversió.
0: Cada cop que parlem d'un casament no hi ha diversió amb tu.
1: Sí.
0: Perquè no t'agraden els convidats, no t'agrada qui oficia, no t'agrada...
1: Sí que m'agraden els convidats. Qui dic que no m'agraden els convidats?
0: Els convidats afegits.
1: Bueno, els afegits no.
0: L'esteticien.
1: Mira, aquest és el casament de l'Edo Mutante.
3: No, home, no, però mira, què estàs dient? A mi em sona perfecte.
1: Us fa gràcia que... O sigui, l'Edo Mutante fent de José María García, sí. Te faria gràcia?
0: Doncs pues depèn de com sigui.
1: A mi no em fa gràcia.
6: Igual que l'altre,
3: sí.
6: Que és chistoso.
0: Tu no ve el Josep Montero a casar-te, però pots portar algú d'aquí que et faci...
1: El Josep Montero, perdona, que es quedi a casa seva. Què m'ha de venir a casar amb el Josep Montero?
3: Diu el Guillem per això que fer una d'aquestes bodes que dona molta feina, perquè els novis ho volen tot personalitzar.
1: A sobre pesadet.
0: Home, que et paguen. Però que et paguen per fer-ho, eh?
1: No m'interessa.
3: A veure, li pregunto al Guillem què paguen.
4: Una cosa que no has dit, hi ha cerimònia civil.
3: Ja, cerimònia. Ja
4: no, és allò només de fer... No. Cerimònia.
3: Però és molt curta, la cerimònia civil.
4: No. La bona, no. La bona és... Ja. Mitja hora ben bona.
1: Sí, la bona és sòbria, eh? Jo recordo amb una cerimònia que la va fer un alcaldessa amb un... que el Radio Caset fallava... i...
3: Ai, pobra.
1: I en riu tant tu del ritme de la Legión amb la música del casament, eh? Van entrar els nuvis, que, escolta, semblaven que anaven amb la cabra. Perquè el casament anava... tot hòstia.
3: Anava accelerat.
1: Anava accelerat el casament. El casament de la Legión.
3: Diu el Guillem que paguen no per fer de capellà, que paguen entre 1.200 i 2.000 euros.
0: T'ho he dit, és que no em fas cas.
1: Per fer res et caben 2.000 euros.
3: Imagina't.
0: I si hi ha algú com tu, que és com de prestigi...
3: Perdona,
0: més.
3: Que tu tens caixer.
0: Clar.
1: Sí. Ara jo em dedicaré a fer...
3: Jo ho veig, eh?
1: Mira, ara m'arriba l'alerta del periòdico Podcast.
0: Ara.
1: De la possible relación... Ara se m'ha fugit. De la possible relación de Isabel Díaz Ayuso, nuevo proyecto de Amaya Montero.
0: Que li faran un documental. Estan en...
3: Mamaratzis.
0: Potser fan un documental d'Amaya Montero.
1: Amaya Montero, qui és?
0: La de l'Oreja de Van Gogh.
1: Ah,
0: que està...
1: Però l'estan...
0: Estan negociant, perquè la Maya...
1: No, però aquesta és la que aquest matí a la redacció deien que...
4: Que just allà.
1: Que sí.
3: Canta fatal. O sigui,
0: canta,
3: què li passa?
0: Vols dir que canta fatal?
3: Perdona? Sí, sí. Tu has vist els vídeos que circulen per la xarxa?
0: T'haig de dir...
3: Completament fora de to, que fa patir, que dius... No, o sigui, estàs desafinant molt, i no corregeix.
0: T'haig de dir, que pocs grups superen els vídeos aquests que es pengen en directe, perquè hi ha molts jocs que sonen fatal.
3: No, Laura, després t'ensenyaré el vídeo. Fa patir moltíssim.
0: Bueno, s'ha de dir que la crítica, que el pressing que té la Maya Montero el tenen pocs cantants a Espanya, eh? Que li estan a sobre com vesteix, com canta, com no sé què.
4: Com és que la defenses tant?
0: Bueno, perquè, primer, perquè trobo que és una tia que ha estat ingressada a la López Ibor amb problemes de salut mental i és de les persones que més la trinxen a les xarxes socials i crec que de tant en tant hauríem de tenir una mica,
3: no, però
0: una
3: Laura, mica de cura. Laura, ella hauria de mirar que en aquests moments no està bé. O sigui, si no
0: jo
3: està
0: crec
3: bé,
0: que sí que està bé, ara no, ja està recuperada.
3: Ara, el Joan Torres està traient un fragment que és el que hem vist aquest matí, que ens hem posat els pèls de punta, de la seva actuació.
0: Però escolta,
3: dius,
0: escolta, l'Enrique Iglesias porta una carrera estratosfèrica desafinant com una gallina fònica i no he vist a ningú indignat.
1: Gallina fònica.
0: Ni ningú fent absolutament res. I és la persona que pitjor canta del planeta.
3: Sí que s'han posat els fragments en què desafinava i feia aquells galls.
0: I què? I mira, i què passa? I no hi ha, ningú replanteja que no torni a cantar ni res. I en canvi, la Maya Montero, no vegis la que ha fet. Doncs mira, el que hem vist a moltíssims cantants.
6: Mira, aquí està.
0: Sí.

0: Però què és aquesta rumorologia?
1: Jo crec que la gent deia què li passa. És que mira, atenció. Dius, què és això? Quan acaba la cançó, el noi que està tocant el piano li diu alguna cosa a l'oïda, perquè jo he vist el vídeo, i jo crec que li diu, què t'ha passat?
2: Bueno, pot tenir un dia dolent, també
1: pobre,
2: passa.
1: Pobre, estava fatal.
2: També passa.
0: Bueno, escolta, avui ho deixarem aquí. T'esperem divendres, ja? Laura.
2: Molt bé.
0: Sí, bueno, perquè tinc el Rocco, que ja... És que avui anem una mica amb delay.
2: Pues mira, encara.
0: Però què és això que està sortint ara al 3?
3: És una figura del Papa.
0: Aquí
3: però què és això? És una figura del Papa.
4: El viatge que s'estendria a l'Argentina, sí, i a l'Uruguai.
0: Però aquest home, perdoni, però què és que el tenen
1: dissecat? És com una figura de cera.
0: Però sembla que el tinguin dissecat,
3: no,
0: aquí.
3: No, és que és una figura, eh?
0: Però on és això?
1: A Sud-amèrica, em sembla. Sí, hi ha de fer un viatge cap allà.
0: Hem de tenir aquest home aquí dissecat.
3: El Perú el tenen allí i la gent s'hi fa fotos.
2: No viatjarà ara.
0: No.
4: A la nit, el Vaticà confirmava el diagnòstic de càncer de pulmó, com s'havia havia sospitat per proves prèvies. L'operació s'ha fet molt pocs dies després de la detecció del tumor. Va durar 90 minuts. Els metges li van extreure amb èxit el lòbul.
0: I sempre les operacions, és el que sempre dic jo, totes són un èxit. Després, d'aquí un any, quan el tornin a operar, també serà un èxit. I sempre és un èxit fins que palmes. És un clàssic del món de la medicina.
5: Hem fet la mateixa clínica.
0: Sempre és un èxit. A veure, que la Cailà ens vol parlar de... no sé què.
1: D'una fira. Mira, la gent que tingui...
0: al revés, no sé, no en tenia.
1: Us ho explico. Per la gent que tingui un cotxe al cap en aquests moments, el pot trobar...
0: Apunta'm, que farem tu i jo YouTube, els podem posar junts, eh?
2: Ho petaríem,
0: eh? Home, i en la Cailà donant per la pala amb els seus comentaris...
1: Escolta'm una cosa. O sigui, molt bé, jo estic per donar-la per la pala.
0: No, home, perquè, escolta, a veure si no ha funcionat el teu comentari.
1: La meva cagada...
2: Però escolta, sense guió.
0: Sense guió.
2: A parlar del que ens donarà gana. Podem... Hem de controlar algunes paraulotes perquè si no
0: et tallen.
2: Els diners. Ja mirem les normes. Llavors, quan hi hagi algú d'actualitat, aquella hora per la nit...
4: Jo crec que tindríeu molt èxit vosaltres dos de parella.
2: Doncs mira, tenim això i la travessa. Vull dir que tenim un futur per davant.
0: Doncs vinga, va.
1: Mentrestant, per la gent que tingui un cotxe al cap, el poden trobar al Saló Ocasió del 22 al 25 d'octubre a Fira Barcelona Gran Via de l'Hospitalet. Hi ha més de 2.500 cotxes de segona mà de totes les marques, senyor Marcelí. I amb descomptes, atenció, fins al 40%, amb la garantia dels professionals del Gremi del Motor de Catalunya. Compreu la vostra entrada a salonocasion.com i participeu en el sorteig del nou iPhone 18, que faran en aquesta pàgina. Recordeu, del 22 al 25 d'octubre, Saló Ocasió, a Fira Barcelona Gran Via de l'Hospitalet. Trobaràs el cotxe que tens al cap.
0: Gràcies, Laura Fa.
2: A vosaltres.
0: Gràcies als d'AutoOcasion. Bueno, per confiar en nosaltres.
1: I tant.
0: I tornem ret d'aquí dos minuts amb Rocco Eisenhauser.
6: Versió RAC1. RAC1. Els vespres a RAC1 són per informar-se.
7: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
6: Per analitzar l'actualitat.
8: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
5: No, i havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
8: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
6: I també per aprendre i passar una bona estona.
9: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
8: No hi tenia TV3.
9: I tenia Antena 3.
6: Els vespres a RAC1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
7: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
6: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1. Tots som 1. RAC1.
10: Mira, veus, carinya, això m'ho has de posar aquí. No, a la dreta. Molt bé. I després necessito que em portis la jaqueta a la tintoreria. Ah, i no t'oblidis de passejar els gossos. A les 2, a les 3 i a les 7:53 en punt. Que com sigui, 52 et pixaran a casa, ja t'ho dic sincerament.
11: Marc,
10: i
11: perquè, què fas?
10: No, estic parlant amb el Josep Maria, el meu nou robot intel·ligent, que sap fer de tot, eh? Tu, en quant temps llegeixes un llibre, Esther? Un dia?
11: I 5.
10: Doncs el Josep Maria ho fa en 10 minuts. I també pot fer la producció del vostè perfectament, Joel. 4 trucades a la vegada. I també pot trobar música. Música bona pel programa, no com tu, Ernest, que vaya patardos de música.
6: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia...
10: Ui, Josep Maria, estàs tocant un pit?
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: Ai, Josep Maria, ets un bribon, bribon fet, eh?
6: RAC 1. Tots som un milió.
0: Bé, obrim pàgina internacional, que es diu habitualment amb un informatiu, perquè tot seguit posem el focus amb una notícia que a la xarxa ha estat molt comentada, però pel que seria els diferents mitjans, tant de casa nostra com a Espanya, no ha estat molt comentada. Estem parlant de un gran gegant tecnològic rus anomenat Yandex. I us preguntareu, bueno, quina importància pot tenir aquesta empresa a Europa? Doncs Ucraïna podria haver canviat de prioritats en la guerra que manté amb Rússia, i entre el dijous 8 i diumenge d'aquesta setmana, l'exèrcit de Zelensky ha atacat 3 centres d'aquesta empresa, centres de dades d'aquest gran gegant que, repetim, es diu Yandex. Quina és la importància d'aquesta empresa? Doncs, segons diversos experts, aquests atacs que ha fet Ucraïna són perquè aquesta empresa generava, o genera, propaganda de partits d'extrema dreta a les xarxes socials, els anomenats vots contra les diferents democràcies. A més, avui hem d'afegir que la xarxa Starlink d'Elon Musk ja no és fiable per Ucraïna. S'ha adreçat o s'ha enrolat amb el boicot que els hi fa Donald Trump a Ucraïna. No sé, de tot això en parlem els propers minuts amb Marc Serra. Bona tarda.
11: Bona tarda. Doncs una notícia curiosa i sobretot per saber també quines repercussions pot tenir a casa nostra. Yandex, que ara en parlava, se'l descriu com el Google rus, per fer-nos una idea de la importància que té. Kif ha atacat la tecnològica amb drons i, segons la mateixa empresa, això ha provocat la caiguda de plataformes de pagaments, diverses aplicacions, intel·ligència artificial i fins i tot els serveis de taxis. La pregunta és què fa aquesta empresa i per què estaria caient la propaganda d'extrema dreta. En parlem amb el Xavier Ferraz, que és catedràtic d'ESADE, expert en innovació i geopolítica tecnològica. Xavier, bona tarda.
12: Hola, bona tarda, com
11: esteu? Gràcies per atendre'ns, molt bé. Comencem, si et sembla, per l'empresa, perquè sembla que té molta importància. La descripció que em feia jo és aquesta de mena de Google rus. Seria correcta?
12: Sí, aviam, en principi Yandex és una gran companyia tecnològica russa que és comparable amb Google. Diguem que ofereix tot un ventall de serveis, com són de buscadors, el clàssic buscador de Google, mapes, correu, emmagatzemant el Google, que és deixar espai per companyies perquè posin els seus arxius, etc. Publicitat, serveis de taxi, fa moltes coses. També computació en el Google, a internet i sobretot també últimament intel·ligència artificial. Pot ser el mateix que Google? Bueno, de fet, Google està parcialment bloquejat a Rússia. Bàsicament per què? Pues perquè arrel de la guerra d'Ucrània i de la competència geopolítica que hi ha moltes coses que estan prohibides. Google no fa publicitat a Rússia, Google no té accés a dades russes, alguns serveis de Google estan, diguem, capats, tallats, sí. YouTube, per exemple. Per tant, sí, podria ser un sinònim, diguem, de Google a l'espai, bàsicament, rus o russòfon.
11: Llegia que tenen un servei fins i tot semblant a Globo, és a dir, que aquests atacs havien fet caure també el fet de repartir doncs, menjar als particulars. La pregunta és per què Zelensky vol atacar Yandex, és a dir, quin benefici en treu a Kif?
12: Bueno, aviam, bàsicament està atacant un dels nuclis de la intel·ligència digital, de l'economia digital russa. De fet, van ser atacs a centres de dades que estan a entre 300 i 600 quilòmetres de la frontera ucraniana. Van ser atacs de llarga distància amb drons. Aquí és molt interessant veure com podria ser el futur de la guerra, no? Perquè el front rus està paralitzat i realment qualsevol que aixequi el cap de la trinxera, pues un dron ve i li vola el cap, però en un dron guiat per intel·ligència artificial. És a dir, per què no hi ha moviments de tropes? Perquè és que no hi ha res en el terreny. O sigui, hi ha drons per tot arreu, observant-ho tot, i allò que es mou, doncs, bàsicament van i ho fan explotar. No? De fet, fins i tot, el subministrament a les trinxeres els porten els drons. Per tant, és com una guerra, diguem, totalment soterrada a la trinxera. Saps què estan fent ara? Doncs aquests drons cada cop van més lluny, hi ha drons que van, que tenen més llarga distància, i el que ha fet bàsicament Zelensky és intentar afectar el nucli de la intel·ligència digital russa. Pensem que l'economia, la nostra, la russa, l'economia global, depèn íntegrament dels sistemes digitals. Si fem volar un centre de dades clau, pues com hem vist aquí en aquest cas, pues es poden parar gran quantitat de serveis, molts més dels que ens pensem. Com he dit abans, no? Repartiment de menjar, pagaments digitals, GPS, en fi, qualsevol... fins i tot les empreses russes, que tenen pues, els seus arxius i estan treballant a el que diem el núvol, que és emmagatzemament en aquests centres de dades, poden veure, o els bancs russos, com els seus arxius, les seves dades es borren per complet. Per tant, bueno, és una nova fase de la guerra russa, russa-ucraïnesa, que és en general la guerra tecnològica del futur. És un exemple de la guerra tecnològica del futur.
11: Per mi, Xavi, hi ha una frase que crec que és clau i que m'ha cridat l'atenció. Zelensky va dir, quan vam atacar aquests centres de dades, que estem comentant ara mateix, de cop i volta es va convertir més fàcil respirar en moltes xarxes socials. Hi havia menys odi, menys divisió i menys provocacions. Això és perquè hi havia menys vots. Ens podries explicar la relació entre bombardejar aquesta empresa i que desapareguin determinats comentaris a Twitter o a les xarxes socials?
12: Bé, aviam, la relació no és immediata. De fet, no està comprovat que hi hagi una relació directa. Però, evidentment, en la mesura en què tu trenques pues, autopistes digitals, trenques servidors digitals, trenques sistemes d'intel·ligència artificial amb els bombardejos, pues, probablement això afecti el software que dona lloc als bots, que són, bàsicament, sistemes automàtics que intenten replicar comptes en xarxes socials, com poden ser X, l'antic Twitter, o Facebook, o Instagram, o TikTok, o YouTube, i replicant, diguem, identitats falses o creant identitats falses, pues, el que fan, bàsicament, és propagar consignes, propagar notícies, els famosos bulos, no? Fake news, no? O amplificar coses que poden ser divisives. Si realment s'han atacat centres neuràlgics de l'economia digital russa i de la infraestructura digital russa, això pot haver tingut implicació en que aquesta activitat dels bots, orientada a desinformar, pues, hagi baixat, òbviament.
11: Em crida l'atenció que alguns mitjans europeus també apunten que aquests bots d'ultradreta han caigut també a altres països. Això vol dir, per exemple, que aquí també haurien caigut, o fins i tot que governs europeus també haurien contractat bots a Yandex?
12: Podria ser, podria ser. Jo no diria directament a Yandex. Normalment aquests bots estan operats per altres institucions que poden ser des de serveis d'intel·ligència fins a mitjans estatals o empreses contractistes, diguem, de l'administració russa. Poden ser pues, simplement trolls o simpatitzants, diguem, de la ideologia russa. O poden ser pues, agències que tenen aparència d'agències molt serioses, com la Internet Research Agency, però que probablement siguin pues, algun tipus de tapaderes d'elements de propaganda política. En el món digital és molt difícil que hi hagi una desconnexió total. Jo no dic que aquí estiguin operant directament des d'Europa o des dels Estats Units, però en la mesura en què han caigut allà, a Rússia, pues, hi ha hagut un efecte de propagació. També la seva activitat ha decaigut en els nostres països. Probablement aquest tipus de vots estan operant a tot arreu. Els hem vist, pues, per exemple, als Estats Units, en la campanya, en les campanyes diguem, d'eleccions d'Estats Units, pues, hi ha constatació de que hi ha hagut elements de propaganda russa amplificant missatges en un sentit o un altre, bàsicament per orientar, diguem, el sentit del vot en les eleccions nord-americanes.
11: I ara si ens posem, per exemple, per fer-ho pràctic, perquè potser hi ha gent que ens escolta que no ho coneix, a les eleccions que ara tenim al damunt, si jo vull decantar, per exemple, doncs, la balança política i vull comprar vots, és a dir, vull comprar opinions i robots d'aquests que es fan passar per persones a les xarxes socials, això, Xavier, com es fa? O sigui, on vaig jo a buscar tot això?
12: Bueno, ja, això no és un mercat que es compri i es vengui de forma senzilla. Això, pues, a través, segurament, pues, de serveis d'intel·ligència, a través de pues, fonts, diguem, opaques, segurament es pot fer. Es pot fer una campanya que incrementi, diguem, els missatges divisius en un sentit o un altre. Quin tipus de missatges divisius? Pues temes, en el cas rus, per exemple, no sobre la guerra d'Ucrània, pues, dient pues, que Ucrània pues, és la culpable del que ha passat, que Ucrània, que allò és territori rus, etcètera, etcètera. Això està passant, de fet, en l'entorn rus. Però en llocs més propers, pues, per exemple, amplificant missatges sobre immigració i identitat, rumors sobre delinqüència, fake news sobre fronteres o refugiats, temes de gènere, temes de, en fi, de valors culturals, temes polítics, en un sentit o un altre. S'intenta, d'una manera o altra, crear un estat d'opinió a la xarxa que faciliti que una sèrie de votants es decantin en un sentit o un altre, bàsicament sempre en un sentit determinat, és el sentit de la divisió. Això hi ha un cas molt, molt interessant, que és el de Cambridge Analytica, que va passar en Facebook. Mm-hmm. Això va ser el 2016, va afectar les eleccions, diguem, del primer mandat de Trump, que és un cas molt estudiat, no? En el qual pues, 87 milions de perfils de Facebook van quedar al descobert per una sèrie de causes que no s'acaben d'entendre. Aquesta empresa Cambridge Analytica era una consultora política britànica, però que estava fundada per un ciutadà rus. Bueno, ja veiem aquí les connexions que mai han quedat del tot clares, no? Però aquesta empresa va aconseguir 87 milions de perfils de Facebook i va induir quin sentit de la votació podien tenir, va detectar aquells que podien decantar-se en un sentit o un altre i va intentar que es decantessin en un sentit determinat. Per què? Bueno, bàsicament, o com? Pues bàsicament, inflant o inflamant missatges divisoris, per exemple, sobre immigració, sobre inseguretat ciutadana, aquell que estava, que no sabia massa per on decantar-se, pues a Facebook veia contínuament propaganda política acusant, pues, per exemple, no, temes d'immigració, els immigrants de delinqüència, etc. Amb la qual sembla que pues, un conjunt significatiu de votants es van decantar per una acció política determinada. Aquest cas ha estat molt, molt estudiat i podria ser l'arquetip, no, de com a través d'una consultora política vinculada amb algú que té relacions amb Rússia. Tot això és molt fosc. Aconsegueix una sèrie de comptes i informació privilegiada o personal de diferents ciutadans nord-americans. I a partir d'aquí s'injecta material polític, com podria ser material publicitari, per decantar el seu vot en un sentit. És el cas arquetípic. Jo crec que això, en els propers anys, ho anirem veient de forma cada cop més acusada, especialment perquè ara tenim sistemes d'intel·ligència artificial que fan encara molt més automatitzable tot això.
11: Sí, perquè ara, disculpa, o sigui, per exemple, per X, per Twitter, parles amb un bot, perquè veus que és una compte que s'ha creat fa poc, i et respon com si fos una persona normal. És a dir, no diu frases a l'atzar, sinó que respon com una persona. O sigui, estan automatitzats fins a aquest punt, no?
12: Absolutament, és que si tu parles amb ChatGPT, suposo que la major part dels oients pues, han tingut ja experiències en intel·ligència artificial. Clar, quan surt ChatGPT, que això va ser el novembre del 2022, passa una cosa que passa desapercebuda, però que ara ja és el dia a dia nostre, que és que parles amb una màquina com si fos una persona, amb llenguatge natural. Llavors, clar, quan tu tens, de fet, ChatGPT és un bot, no? Quan tu tens el teu bot aquí davant de la pantalla i li demanes, escolta, busca'm informació de tal, o quin tens per a demà, o fes-me un informe de no sé què, i et contesta com una persona, això trenca una cosa que es diu el test de Turing, que és un matemàtic que a mitjans del segle passat va dir, hi haurà un dia en el futur en què una màquina parlarà i no ens donarem compte de que és una màquina. Pues ja està passant. Ara imagina't pues, aquest software automatitzat de creació d'identitats opaques, fosques, falses, injectant material polític de forma sistemàtica alimentat per un ChatGPT, alimentat per una intel·ligència artificial.
11: És a dir, que tu creus que de fet ja ha passat, que aquest tipus d'intel·ligències, aquest tipus de vots, poden decantar, per exemple, eleccions?
12: Jo crec que sí, que hi ha d'haver un control democràtic molt, molt estricte sobre aquests temes, perquè, evidentment, clar, les xarxes socials són un element de creació d'opinió molt potent. Hi ha molta vida, i no només parlo de Facebook o de Meta, que ara diguem va de baixa, parlo d'Instagram, parlo de X, que ja sabem també, pues, clar, és propietat d'Elon Musk, no? Quin posicionament polític pot tenir X i què fomenta o què no fomenta. Clar, evidentment, tots aquests sistemes de xarxes socials són elements, diguem, d'alta sensibilitat democràtica, s'han de tenir controlats.
11: Deixa'm comentar-te dues qüestions abans d'acabar. També volíem parlar amb tu d'aquesta notícia tecnològica que s'ha sabut avui relacionada amb la guerra que estem comentant. L'exèrcit ucraïnès està tenint problemes per accedir a la xarxa de satèl·lits Starlink. Expliquen que pateixen desconnexions entre 10 i 20 segons i que això pels drons que van a 120 km hora doncs, afecta la seva eficàcia perquè es desconnecten en aquests moments. És un exemple de la retirada de suport per part dels Estats Units? És a dir, que pots continuar connectant-te, però no amb la mateixa fiabilitat que fins ara?
12: Bueno, aquí hi ha molts missatges. Starlink és un sistema satelital de baixa òrbita que dona cobertura d'internet a zones on, per entendre's, no arriba a internet. Clar, això en un camp de batalla pot ser crític, perquè els soldats poden comunicar-se a través d'aquest sistema. Llavors, fins ara, estaven utilitzant aquest sistema. Aquí, primer missatge, aquí, ostres, una companyia tecnològica està actuant, i a més una companyia estrangera en un camp de batalla, diguem, que no és del seu país, per entendre'ns. Aquí veiem ja una certa fusió, i és un altre tema de debat molt interessant, no?, entre grans empreses tecnològiques i els sistemes de defensa dels països. Clar, què ha passat aquí? Bueno, s'han reportat talls de comunicació, especialment amb drons que van molt ràpids, a més de 160 km hora, drons ultraràpids. Això, en principi, sembla que l'exèrcit ucranià ho estava treballant en Starlink per frenar els drons russos, però sembla que ara els està afectant a més. Per tant, sí, això podria dir doncs, que l'exèrcit nord-americà, l'administració nord-americana, a través de Starlink, pues, podria ser que estigués frenant el seu suport a l'exèrcit ucrania. Podria ser. Però aquí hi ha moltes coses que també tampoc estan clares, òbviament.
11: I la última, que de fet és una de les notícies que jo porto explicant a la redacció ja fa uns quants dies, que ho portem comentant, és aquest ciberatac contra neveres i congeladors en centenars de supermercats francesos que ha provocat pèrdues milionàries. Els hackers, si no heu vist la notícia, van prendre el control i van fer pujar la temperatura fins als 50 graus d'aquests congeladors, 50 graus positius, i evidentment els menjars va fer malbé. El comissari europeu d'Agricultura i Alimentació va dir a X que convertir els aliments en una arma ja és una realitat. La pregunta és si estem parlant d'un altre tipus d'atac, d'un nou tipus d'atac.
12: Sí, i això, si vols, tanca una mica el cercle, no, del que dèiem abans, que l'economia digital està totalment connectada i està totalment introduïda fins a l'últim racó de les nostres vides, fins a l'últim racó. Sí, nosaltres ens llevem amb un despertador que té un xip digital, el termostat de la dutxa té un xip digital, molts sistemes estan connectats, els semàfors estan connectats, els avions... les ciutats estan completament connectades, el sistema bancari, els pagaments, és que tot està interconnectat digitalment. És a dir, és relativament senzill que sistemes digitals impensables, com poden ser les neveres dels supermercats, siguin atacats. Això ens vol dir també moltes coses. La primera, si vols, és que som molt sensibles a l'economia digital. Si no tenim sobirania digital, que va des dels xips fins a la intel·ligència artificial, si no som sobirans, no cal que ens declarin la guerra. Sí, simplement cal que ens facin un... Saps? Que ens tanquin, en certa manera, que ens limitin l'accés a diferents àmbits digitals, pagaments, repartiments, GPS, simplement internet. Imagina't que ens tanquen internet, o imagina't que tot el que és el cloud, amb tot el repositori d'arxius empresarials, cau, s'apaga de cop. És que ho parem tot. És que directament, activant o desactivant els sistemes digitals, ens anem al paleolític. Per això hi ha una certa, sensibilitat ara per la sobirania estratègica, no? Per la sobirania tecnològica estratègica. Això és un primer tema. El segon tema és que això de la ciberseguretat ara està escalant a uns nivells que, a més, si li sumes tot el que ha passat amb la intel·ligència artificial, amb les notícies que estem veient, no? De que ja no són atacs enemics, ja són simplement sistemes, agents d'intel·ligència artificial descontrolats que circulen per ahí en les xarxes digitals, no? Al juliol, sobretot, va haver un incident important amb OpenAI, que estava fent un experiment, i un conjunt d'agents, que són sistemes digitals autònoms, pues van escapar d'un entorn controlat i van atacar una pàgina web d'un repositori digital. Això no va ser greu, però això indica que hi ha bots digitals, no russos, no dolents, sinó simplement desalineats o descontrolats que estan operant per ahí. Jo sempre dic, i amb això, si vols, acabo, que estem arribant a un punt en el qual crec que hi haurà un accident. Hem vist molts incidents fins ara. Ja dic, no provocats per l'enemic, sinó simplement per sistemes digitals que s'han descontrolat, especialment d'intel·ligència artificial. Jo crec que veurem un accident. No dic un Chernobyl digital, però veurem un accident, no sé, amb una central elèctrica, amb un banc, que ens farà espantar i que segurament ens farà córrer per controlar i per regular molt millor aquests sistemes.
11: Carai, ens ha donat el titular fort.
0: Bueno, és que ens hem quedat en blanc
11: just abans d'acabar. És a dir...
12: Ho tenia preparat.
11: No, per repreguntar, és a dir, a qui li passarà
0: això? Acabar com les sèries, acaba una temporada, que dius, hòstia, això seguirà, doncs és evident que hem fet el preàmbul, el professor del que vindrà.
11: És a dir, a Europa, a qui afectarà aquest accident? On es veurà aquest accident?
12: Pues no sé, perquè això és un tema també aleatori. És que ara no ho veiem, però al darrere de tota la infraestructura digital, clar, els grans models aquests de llenguatge, el ChatGPT, l'Anthropic, tots aquests, el Claude que estem utilitzant, són models que estan, si vols, controlats corporativament. Però hi ha molta gent que comença a utilitzar models de codi obert, models de pesos oberts, que són models antics, que et pots baixar en el teu servidor i pots començar a experimentar, i tu a aquests models els hi pots dir... Pues no sé, compra'm un bitllet per anar a Sydney. I aquest model, de forma autònoma, estic teoritzant, però podria anar al teu compte bancari i buscar si tens diners. Però imagina't que no troba diners al teu compte bancari. Pues no és que sigui dolent, és que tu li has dit que compris un bitllet per anar a Sydney. Llavors, igual se'n va al compte d'un altre, li treu els diners per comprar-te el bitllet. M'explico? Això no és que sigui un ciberatac, és un tema de ciberseguretat. I aquest tipus de coses, sobretot amb l'emergència dels agents d'intel·ligència artificial, estan passant cada cop més. Cada dia veiem notícies de bots digitals, insisteixo, no russos, no enemics, que estan entrant a pàgines web de forma descontrolada, buscant coses, canviant coses, comprant coses. Llavors, jo crec que això ens propers... Ara hi ha un cert temor per part de tota la comunitat, diguem, d'experts i tal. Jo crec que d'aquí, bueno, que veurem, els propers mesos, pues, un escalat, diguem, d'aquest tipus d'incidents que es poden convertir en algun moment en un accident.
11: Doncs aquest és el final del capítol d'avui.
0: Sí, no, per això. És evident que continuarà.
11: Continuarà, exacte. En el proper episodi veurem com es desenvolupa. Xavier, moltíssimes gràcies, molt interessant escoltar-te. Gràcies.
12: Molt bé, una abraçada, gràcies.
11: Xavier Ferràs, catedràtic d'ESADE, expert en innovació i geopolítica tecnològica.
3: Fixa't.
11: Si no troben el meu compte corrent, ve a buscar... És que en el seu, de compte corrent.
3: Jo ja vull desconnectar tot, ho tindré tot sota.
0: Ara, cada dia... A millor, tot el que ens van explicant de la intel·ligència artificial i del que pot arribar a fer, cada dia em deixa més tranquil.
11: Fixeu-vos que mai són bones notícies.
0: No. Tot i que alguns sempre veuen el got mig ple.
3: Jo ja us ho
0: també hi ha els que ho veuen el got mig ple, però aquest got és d'orina. Per tant, no sé si és
3: no
0: ser optimista o no. RAC 1. Hola, Rafinha, ¿qué tal?
13: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
6: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
14: Anthony Gordon, saps algunes paraules en català?
15: No, molt bé.
14: Molt bé, sí.
15: Com va?
14: Com va, home?
15: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
14: Visca el Barça.
6: A 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
14: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
16: Sí, se notó?
14: Un poco, sí.
6: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
10: Mira, veus, carinya, això m'ho has de posar aquí? No, a la dreta. Molt bé. I després necessito que em portis la jaqueta a la tintoreria. Ah, i no t'oblidis de passejar els gossos. A les 2, a les 3 i a les 7:53 en punt, que com sigui 52 et pixaran a casa, ja t'ho dic sincerament.
17: Marc,
10: i
17: perquè, què fas?
10: No, estic parlant amb el Josep Maria, el meu nou robot intel·ligent, que sap fer de tot, eh? Tu, en quant temps llegeixes un llibre, Esther? Un dia?
17: I 5.
10: Doncs el Josep Maria ho fa en 10 minuts. I també pot fer la producció del vostè perfectament, Joel. 4 trucades a la vegada. I també pot trobar música. Música bona pel programa, no com tu, Ernest, que vaya patarros de música.
6: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia...
10: Ui, Josep Maria, m'estàs tocant un pit?
6: Vostè primer, amb Marc Giró.
10: Ai, Josep Maria, ets un bribon, bribonzete.
6: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
18: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC 1.
19: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
20: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
21: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
22: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
6: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
18: Al Recomanat tindrem propostes de tota mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
6: RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Un quart de 12, agafem el relleu de la Champions a RAC1 i arrenca el Tu diràs en aquest dimecres de Champions. Sí, per la gent que s'hagi perdut els últims 10 minuts del Roma-Madrid, el Madrid ha acabat guanyant un partit que perdia i que tenia perdut per 3 gols a 1 al minut 80. Ara, amb el Molló, donarem la dada exacta, però en els últims 10 minuts, del 80 al 90 aproximadament, el Madrid ha capgirat el marcador amb 3 gols. És increïble i té cert mèrit anar perdent 3 a 1 al 80 i acabar guanyant per 3 gols a 4 al minut 90. Una remuntada express d'un Madrid, però que continua sent un desastre. I el futbol, més enllà dels resultats, s'ha d'analitzar també a través del joc. I aquí ni àrbitres, ni polèmiques, ni Negreira, ni res de res. Són un desastre com a equip, i ho dic avui, que han acabat guanyant. Però és que els 3 gols en aquests 8, 9, 10 minuts finals a base de corners, perquè la remuntada és a base de 3 corners, no poden netejar la imatge futbolística d'un equip que està trencat, que continua trencat, que segueix cometent els mateixos errors de tota la temporada, que té futbolistes que no pressionen, que no corren i que van a la seva, com Vinícius, com Mbappé, que té jugadors amb un rendiment de forma baixíssim. Cucurella no és el que juga amb la selecció espanyola, Dumfries no és el que juga amb la selecció neerlandesa, Tchouaméni al mig del camp avui, l'home ha tingut un mal dia, i etcètera, etcètera, etcètera. Hauran solucionat el marcador, hauran sumat els 3 punts, hauran fet el 6 de 6 en aquest inici de la Champions, però com diu la frase feta, que els arbres no et deixin veure el bosc. La realitat del Madrid continua sent pèssima. Avui les paraules més repetides dels jugadors del Madrid i de Mourinho són coratge, orgull, rebel·lia i fe. Jo diria que amb això és molt difícil guanyar títols. Es necessita també una mica de futbol. És cert que algunes Champions al Madrid les ha guanyat a base de coratge i de fe, però crec que en el futbol actual, i veient equips com el Barça, el PSG o el City avui, tot i que ha acabat perdent, el Madrid ho té molt complicat en aquesta Champions, tot i que avui els madridistes evidentment s'emportin una alegria per aquesta remuntada express. I, mira, ara m'ho pensava que fins i tot pot ser positiu de cara al clàssic que es creguin que amb aquesta remuntada èpica i aquesta victòria ja ho tenen tot solucionat, perquè això serà una bona notícia en clau clàssic. Ara en parlarem, a la tertúlia. Recordo, avui també, partidàs a l'Etihad, Manchester City 2, PSG 4, tot i que és un marcador enganyós. El City ha fet un gran partit i ha merescut empatar. Ha merescut empatar, així de clau dic, tot i que hagi perdut per 2 gols a 4 i el PSG hagi fet una bona primera part, però és que a la segona el City ha estat molt millor i ha tingut moltíssimes ocasions. Tot i això, el PSG, bicampió d'Europa, continua on fire i ara mateix és líder de la competició per diferència de gols. El Betis ha guanyat 3-2 al Porto, bona injecció d'autoestima i de moral pel conjunt andalús que ha de rebre el Barça dissabte a la Cartuja. 6-6 a la Champions. En el retorn a la màxima competició europea 21 anys després, el Betis ha fet el 6-6 i ara mateix ho té tot de cara per passar ronda. Veurem si al top 8, però en el top 24 jo el Betis el situaria claríssimament amb aquestes dues victòries en dues jornades. I també s'han jugat avui, ho resumeixo ràpidament, el LASK d'Àustria 3, Liverpool 6, amb un golet d'Araujo. El Feyenoord ha guanyat 3-2 al Como de Cesc Fàbregas. L'Aston Villa ha golejat 6-0 al Fenerbahçe. Déu-n'hi-do, quines golejades. El Bodo Glimt ha guanyat el Dortmund. Bodo Glimt 1, Borussia Dortmund 0. I el Shakhtar Donetsk d'Arda Turan ha guanyat l'AEK d'Atenes per 3-1. I per últim, l'Slovan Bratislava de Torrellallà, que és la ventafocs d'aquesta Champions, ha tornat a perdre avui. Slovan de Bratislava 0, Stuttgart 3. A la classificació, després de dues jornades, tenim el PSG líder ara mateix, amb 6 punts i amb un més 7 de diferència. El Barça és segon, també amb un més 7 de diferència, i l'Aston Villa és tercer amb un més 7 de diferència. Vull dir, estan empatats a la diferència de gols els tres equips, però el PSG és líder perquè té més gols a favor, el Barça és segon, entenc que per fair play, perquè té els mateixos números que l'Aston Villa, 9 gols a favor, 2 en contra, i l'Aston Villa és tercer. Una curiositat aquí, Els pròxims dos partits del Barça a Europa són contra PSG i Aston Villa. Per tant, el Barça, en les dues pròximes jornades, juga contra el primer i el tercer de la classificació. I per darrere venen l'Stuttgart, que també ha fet 6 punts, el Liverpool, que també ha fet el 6 de 6, l'Sporting de Portugal, l'Arsenal ha fet el 6 de 6 també, el Madrid, que és 8è, amb el 6 de 6, el Betis, que és 9è, amb el 6 de 6. 9 equips han aconseguit dues victòries en dues jornades. I ja per sota trobem el Bayern de Múnich amb 4 punts, el Shakhtar amb 4, el Como amb 3, el United amb 3, el Villarreal i l'Atlético amb 3, i el Bruges també amb 3. El City també té 3 punts, el Dortmund 3 punts, el Lens també 3 punts, la Eca d'Atenes igual, el Leipzig, el Saba de Bakú també 3 punts, el Feyenoord i el Bodo Glimt també tenen 3 punts. Tots aquests equips estarien en el top 24. I ja per sota queden Roma, PSV, Viking, Fenerbahce, Inter de Milà, que no ha puntuat encara, 0 punts l'Inter, el Porto, l'Eslàvia de Praga, el Nàpols, que també ha fet 0 punts, el Lask, el Lilla, el Galatasaray i l'Eslovan de Bratislava. Així està la Champions. Recordo que la setmana vinent, d'aquí a 6 dies, tenim ja la tercera jornada, amb un PSG-Barça, amb un Liverpool-Villarreal a Anfield, amb un Stuttgart-Atlètic de Madrid, amb un Real Madrid-Leipzig al Bernabéu i amb un Betis-Feyenoord, també a la Cartuja. Ara ho comentarem tot plegat amb el Toni Padilla, que ja el tenim per aquí. Hola, Toni.
2: Hola.
1: Què tal? Bona nit, el company del diari Ara. Malament, malament, sí, sí. La Laia Cervelló, de Diatlético. La Laia.
3: Què tal, com esteu?
1: Bona nit. Què tal? Bona nit. I està venint de la redacció de Mundo Deportivo Ferran Martínez, que estaven tancant edició després d'aquesta bogeria que hem viscut avui a la Champions. I segueixen per aquí el Jaume Molló, el director de la Champions a RAC1. Hola, Molló.
4: Hola, recuperant-me.
1: I el Talismà d'Ambia López. Hola, Talismà.
5: Bona nit.
1: Escolta, més no pots fer. Jo, de veritat, jo em trec el barret. Em trec el barret. No, més no pots fer. Vull dir, ja a final el Talismà en els corners, vull dir, això és impossible. Ja
5: no, sempre es pot fer més.
6: Hem avisat que si el Madrid feia el 3-2 després que la Roma tingués el 4-1 en algunes contres, podia caure el 3-3 i fins i tot el 3-4, tot i que aquí hi havia algun descregut.
1: Escèptics,
6: que deia, no, ja això, sí, sí. Això no ha passat, però...
4: Jo avui he pecat, jo avui no ho veia, que de cap manera. Sí. Pensava un empat, mira, encara, però és que no tenen temps de fer... És que han fet 3 gols
1: exactament,
4: en 7 minuts i 43 segons. 3 gols de córner, tots 3, en 7 minuts i 43 segons.
1: És bèstia, perquè... has de celebrar, servir de centre,
4: sí, sí, clar, clar.
1: Recuperar la pilota, ho has de fer 3 cops, això.
4: Sí, bueno, sí.
1: Dos cops.
4: És la remuntada visitant més ràpida a la història de la Champions. Aquest rècord era del Liverpool, que estava en 12 minuts i mig. És a dir, ha rebaixat en 6...
1: Va fer 3 gols en 12 minuts, el Liverpool.
4: Sí. Va remuntar 2 gols en 12 minuts i mig. O sigui, ha rebaixat en 5 minuts el rècord del Liverpool. I a més ho va fer fora de casa, perquè dius, el Bernabéu, mira, ja estem acostumats, no? Però és que avui ho va fer fora de casa.
6: Mm. Bueno, un debat és atribuïble més al Madrid, perquè el Madrid té aquestes coses a la Champions i perquè, lògicament, se li ha de reconèixer que ha fet algunes coses bé, però també s'ha de dir que la Roma s'ha transformat en negatiu en el moment que ha vist que el Madrid atacava, que s'estava enfrontant al Madrid i que tenia uns jugadors increïbles, sobretot el porter, i també doncs, l'actitud defensiva, doncs, han fet coses inexplicables i la defensa que han fet dels corners, el porter no sortint, doncs realment no era de nivell elit el que ha fet la Roma en algunes accions al final. Sap greu, perquè la sensació és que si l'altre dia perdien contra el Villarreal, si avui perdien, sobretot si hi ha una golejada, la cosa allà a Madrid està a punt d'implosionar. No ha pogut ser, però com tu deies, Aleix, la sensació és que tard o d'hora no dona com altres temporades. També dir una cosa, potser quan Vinícius es recuperi i tornarà a posar Vinícius, segurament Mourinho tirarà de jerarquies, no ho sé, però és veritat que el relat també és una miqueta com que, bueno, com que han remuntat i com que hi ha una sèrie de jugadors que poden fer una passa endavant i que potser això acaba sent, de cara als pròxims partits, potser veurem Sevilla la via per tornar a il·lusionar una miqueta, no? La veritat és que Hendrik avui, els minuts que ha tingut, han estat molt bons.
1: Espí,
6: sempre que surt, marca. Per tant, si Mourinho és Mourinho i deixa de banda Vinícius, perquè avui ho ha dit Mourinho, que no li han agradat els gols, dos dels gols que ha rebut al Madrid, perquè
1: aquell del mig del camp,
6: no pots agradar,
1: que segon de la Roma, fa un esperó i no es mou, no pressiona. No?
7: Reps d'esquena al mig del camp, una posició que saps que estàs prou endarrit, intentes fer una frivolité, la perds i no recuperes. En un dia que ja tu surts, que ja saps l'ascensió que has rebut, havies de fer com un pas endavant i no l'ha fet. I
1: per cert, que no ho he dit, 4 partits li han caigut a Vinícius, el Madrid recorrerà, però 4 partits espera el clàssic segur.
7: Estem amb aquest soroll i era el moment com de demostrar punt de rebel·lia amb un Mourinho que l'altre dia en el gol que no puja al marcador puja, corre el terreny de joc per celebrar-ho, és a dir, que t'està cuidant, i aquí realment estic molt d'acord amb el que diu el Dami, no? Aquí un elefant a la sala, i és fins a quin punt Mourinho serà el Mourinho d'abans, que és aquí mano jo, i els jugadors no m'importen, o mantenir aquestes jerarquies, perquè realment Espí, a la que entra marca, el davanter valencià realment és un nano especial, ho ha demostrat ja al camp de l'Espanyol la primera jornada, llavors ho està demostrant.
1: El de l'Elx, també ho va fer el camp
7: de l'Elx. Enric realment té talent, per tant, si s'atreveixen a contra aquestes jerarquies més florentinianes, Mourinho pot tenir una opció. Llavors, a mi realment avui no m'ho esperava, m'ha deixat molt, molt planxar tot el que ha passat, fins al punt que et planteges...
1: Però a més és de la Roma, el
7: seguidor de la Roma. Jo soc romanista, sí, sí. I tenia tres amics que m'estaven enviant missatges des del camp.
1: Al·lucinant amb el 3-1, no?
7: I clar, estaven a punt d'anar al Vaticà beatificar Malen i al contrari, el que han fet ara s'han anat a demanar un exorcisme de dir com hem de matar el Real Madrid, no? És clar, la pregunta és, què hem vist? Sí que potser des d'intentar analitzar-ho penses que estem veient un equip que s'està per talent o per individual o per coratge, està allargant una certa agonia, que no juga res, però uno que comences a plantejar, doncs aquesta gent, el Madrid, com en el passat tants cops, el que sempre diem, no? Mira, les pel·lis aquelles de Dràcula als anys 70 dolentes, no? que quan és mort es torna a aixecar, li claven un estac al cor i es torna a aixecar, li fiquen la corona baix i es torna a aixecar. Dius, quants miracles més faran aquesta gent? Clar, esclar, hi ha un moment que dius, hosti, i si això... canvia coses. Llavors, amb el cas del Real Madrid, jo sempre he estat molt partidari d'allò que la gent diu, no, allarguem l'agonia que arriba en el clàssic. Jo sempre he estat molt partidari del Madrid, per les seves capacitats de generar discursos que van atenten contra tota lògica, o sigui, entren en el món molt més de la metafísica, de l'espiritisme, és una dimensió desconeguda. Soc partidari que si pots aconseguir que perdin, fes-ho en el seu moment. Llavors, avui m'ha fet mal. Jo ara mateix no soc persona.
1: Jo he acabat esgotat, Laia, la veritat.
2: Sí, sí, és que és la sensació de que és una pel·lícula que veiem cada any ens sorprèn i cada any diem el mateix, no, home, no, però si no poden arribar enlloc jugant d'aquesta manera i al final així han acabat guanyant Champions. Per tant, amb el Madrid sempre l'expectativa com més baixa, millor.
1: Explica què t'ha passat a tu quan venies cap a la ràdio aquí a la tertúlia. Tu has sortit a casa amb el Madrid perdent.
2: Sí, sí, sí, de fet estava passant per Sant Antoni Maria Claret i hi havia un bar ple d'aficionats de la Roma que he vist com tiraven la bufanda al terra i en un moment, amb una mica de retras, m'ha arribat per algú que estava dient que estava perdent la Roma i dic, no pot ser.
1: No s'ho creia.
2: No pot ser, és que tinc 15 minuts de trajecte i en 15 minuts he passat de venir relativament contenta cap aquí a dir, ostres, és que és el mateix de cada any. I per mi el titular de que amb Vinícius, quan marxa, és quan el Madrid comença a remuntar, és bastant dur, venint que hauria de ser l'estrella de l'equip, un jugador que fa dos anys al Madrid, en massa, va decidir no anar a la gala de la pilota d'or perquè consideraven que havia de guanyar ell i que a dia d'avui té aquesta actitud. En fi, crec que són bones notícies pel Barça, però per mi és incomprensible.
1: Heu vist la cara de Vinícius quan la canvien? Movistar ha captat la imatge. Des de la banqueta li diuen, ella gira i diu, jo?
3: Circula per xarxes.
1: Fot una cara de dir, jo? Jo? I llavors, quan fan el canvi... es va queixant a la banqueta i penses, però que no veus que no has fet absolutament res, que no veu que no,

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3.
1: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, El Vendrell i Cambrils.
2: Descobreix la Terracota Bienal, un esdeveniment cultural i artístic vinculat amb la ceràmica artística a la Bisbal.
3: Un espai de ceràmica creativa amb peces úniques i jornades tècniques vinculades amb la ceràmica contemporània com a motor de transformació.
2: Reserva't les dates el 23, 24 i 25 d'octubre al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
3: Terracota Bienal. Més informació a terracotabienal.cat.
4: Estan al voltant de Vinícius. És una història d'una fallida d'algú que es pensa... És Ícar, no?, el que intenta volar més alt, diu, arribaré al cel, seré el millor, i es crema, i s'ha cremat, i s'ha fotut una trompada, fins al punt que no sembla ell, i els brasilers carden broma dient que és un clon, i analitzen el seu musculatura, els seus tatuatges, el seu tabic nasal, dient que l'han clonat. Hi ha gent a Brasil que creu realment que l'han clonat i que no és ell, analitzant un tatuatge, analitzant... I clar, és que en moments que vas jugar, vas comportar-se, dius, potser sí que és veritat que aquest nano l'han clonat, que tenia un germà bosso dolent que l'han fet jugar, l'altre no sabem on para, no? Perquè tot el que està passant és increïble. Però bé, Mourinho, al final, si avui és llest, que estarem d'acord, doncs que haurà bé, no ens agradarà pel que vulguis, però és llest com una fura, si aconsegueix superar la fase Vinicius, si el tira, si tirant de, ja que ha passat avui a Roma, de metàfores de l'imperi romà, si el tira als lleons, si el sacrifica, el Madrid es pot salvar. És que jo no dubtaria, jo tiraria els lleons a Vini, que no jugui més, i a partir d'aquí, si s'enfada, quants aficionats, quants tòtems de l'opinió madridista sortirien a defensar la mateixa Vini com si fos realment un
5: partit? No, jo em plantejo què passaria dins del vestidor ara mateix. Perquè l'any passat va guanyar el pols amb Xavi Alonso, ell. Llavors, aquest any què? Sí?
6: En principi, Mourinho l'hauria de perdre.
5: Clar, per això dic que també és interessant això del Madrid. Clar, aquí la bona notícia és que per ells és que han salvat Inter i Roma. D'aquella manera, els dos partits sense mereixer-ho. 2-1 contra l'Inter, jugant molt malament. Vam seguir-lo aquí també, no? Sí, i avui sí, també. Sí. Però és que ara tenen Leipzig al Bernabéu, PSV Eindhoven al Bernabéu i visiten l'AEK d'Atenes. És que ara tenen 3 jornades per alçar-se en aquesta Champions, no? I per intentar llavors sí estar al top 8, que no vol dir res després. Perquè si juguen així, les eliminatòries acabaran caient quan es trobin un equip amb cara i ulls.
7: D'altra manera, jo tinc la sensació que en aquest tram inicial de Lliga és gairebé més important el que fascina la Lliga que la Champions. Tenint en compte que la Champions, més o menys, dones per fet que la passaran, i que les dues últimes temporades el Madrid ha jugat sempre setzens. O sigui, les dues primeres edicions de Champions, des que es va canviar el sistema de competició, el Madrid mai ha estat top 8, i d'alguna manera ho hem naturalitzat. De la mateixa manera que si algun dia el Barça doncs no es classifica pel top 8 i ha de fer la ronda eliminatòria, jo crec que tots els clubs d'alguna manera assumiran que algun any tocarà. Bueno, aquest any el Barça no, perquè el Barça està com està, però algun any tocarà. Però el Madrid...
5: No li dones menys valor perquè el PSG ha estat campió els dos anys jugant aquesta ronda, potser?
7: Sí, però...
5: No penses, va, no passa res, no?
7: Sí, però...
5: El que dius tens raó.
7: Però el Madrid l'ha anat punxant i aquest any jo crec que és possible que... Jo avui durant el transcurs del partit pensava, pot ser que acabi havent de passar de nou pels setzents de final, ara ja no, porta 6-6, ha d'anar al camp de l'Arsenal, però vaja, que el punt no
5: sí,
7: és aquest.
5: Li queda l'Arsenal només.
7: El punt és que tu saps que la Champions, sigui passant pels setzents o no, més o menys anirà fent. Jo crec que el punt ara mateix és la Lliga, perquè la Lliga, l'altre dia gairebé es deixa punts contra el Villarreal. Aquest diumenge té el Sevilla. En el moment en què es despengi i tots els partits de Lliga siguin un tràmit, ja només li quedarà el salvavides de la Champions. Però clar, a més d'octubre-novembre, estar ja despenjat de la Lliga sí que és un autèntic drama. I despenjats de la Lliga amb tots els polvorins, no?, paral·lels que van tenint.
5: Jon Mendes, Vinícius, que si Valverde lateral dret o no, que si al mig del camp juga Guler o Bernardo Silva, Tchouaméni, Camavinga...
6: I amb un afegitó, que ara ja Mourinho és l'últim paraigües de Florentino.
5: Sí. O sigui,
6: si fa fora Mourinho, ja després les mirades ja van cap a ell.
5: Sí, i que avui ja sentia l'altre dia a Onda Cero que ja diuen que l'entorn s'està començant a moure. Tot i que acabi de perdre les eleccions Enrique Riquelme, allò que es va filtrar, que Enrique Riquelme va anar a la llotja del Metropolitano en el derbi i que no li va agradar a Florentino, consideren que això ja és entorno madridista que va minant. Ara diuen que Enrique Riquelme està convidat al Camp Nou per una empresa per la qual ell treballa i que Enrique Riquelme serà el clàssic. Pam, una altra xineta a la sabata de Florentino de dir, ei, el teu entorn, encara que quedin 4 anys per les eleccions, està aquí. Llavors, són informacions que l'altre dia on de fer-ho deien, escolta'm, estan intentant minar Florentino des de l'entorn, perquè veuen que això no funciona. Vull dir que també tenen un problema institucional a la capital espanyola.
4: Ara mateix passa un fet, no sé si, Dami, tu que segueixes més actualitat de Casablanca, quan és el darrer cop

0: en què potser hi ha hagut més entorn a Madrid que a Barcelona.
1: No, jo no,
0: no
1: recordo.
0: No. Potser era...
1: no, la de Lorenzo Sanz i Florentino, la de Figo, no? La
0: sí,
1: que guanya
0: clar, perquè aquella època a Barcelona... Sí, sí, ens havíem en aquella època, no?
2: Sí, però Van Gaal...
0: Aquella època, aquella època els dos llocs estaven.
1: Bueno, sí,
0: però
1: sí.
0: Clar, ara realment la porta van amb tranquil·litat i no, no hi ha una sensació de que...
1: No, tot va bé ara mateix, clar.
0: Sí, per el que és entorn a Barcelona, no n'hi ha. En canvi, a Madrid n'hi ha, clar, potser el darrer cop que passa això ja portava Bolqueso directament la gent s'ha format pel Nodoli a Francisco Franco, no ho sé. No, clar, és veritat, no, o sigui, és històric això de que el Madrid tingui més entorn que el Barça.
3: Sí. No, jo puc dir que parlant amb premsa de Madrid i també amb viatges amb selecció espanyola que parles amb molts periodistes de Madrid, jo el que sí que puc explicar és que la pràctica totalitat de periodistes i de tot el que es mou al voltant del Madrid estan convençuts que Florentino no acaba la temporada. No només Mourinho.
1: Ah, no el mandat. Sí. La temporada, dius?
3: La temporada. La temporada. Sí? Sí, estan convençuts.
1: Ostres.
3: Estan convençuts...
1: Què vol dir, que forçarien una dimissió?
3: No, que en el moment en què estan convençuts que Mourinho no acaba la temporada, s'emporta per davant Florentino i que això acabarà implosant. Home, ara, evidentment, si el Madrid remunta el vol i Mourinho comença a guanyar tots els partits i l'equip, doncs, rutlla, doncs és possible que Florentino aguanti, però que si no, a Florentino ja no li quedarà... res on agafar-se.
1: Sobre el que deies de dir, escolta, la Champions aniran fent com avui i tal, i ara lo important és a la Lliga, a veure com reaccionen. Això em lliga en la gran pregunta de què és més important pel Barça, el partit de dimarts o de diumenge. Evidentment hi ha el Betis pel mig, eh? Hola, Ferran Martínez, Mundo Deportivo.
4: Hola, què tal? Bona nit,
1: sí, claríssima. Tu ja et vas mullar l'altre dia, sí, però sí, és veritat que avui a la nit, després del que hem vist, no? Clar, si el Madrid es pot anar il·lusionant amb anar sobrevivint a la Champions, però si al Barça li fot l'estocada a la Lliga,
4: a veure, sí,
1: el deixa
4: que...
1: molt tocat. Per tant, a priori, el partit més important és el clàssic, no? A priori.
4: Sí, però el dimarts és segurament, a dia d'avui, el millor partit que pots veure a Europa.
1: El millor. Pensa que són
4: primers... Els dos equips amb més enforma, els dos primers...
1: Són primers segons,
4: clar. De Champions.
1: És la final anticipada, dimarts.
4: Però clar, vull dir, veus la mitja hora de... Bueno, no mitja hora, ha estat un quart d'hora del primer al tercer gol del PSG contra el City i... Vaja... Els favorits crec que segueixen sent ells.
1: Com t'has quedat després del Madrid, que estaves tancant edició al Mundo Deportivo?
4: Sí, bueno, m'ha hagut de fer algun canvi, per això.
1: Com sí, tots els diaris, no? També, Toni.
0: És lo dolorós, que fas uns canvis. Havíem fet dos canvis. Primer, Vinícius, sí, i després...
1: A l'ascensió de quatre partits.
0: És a dir, fem gran... perquè magnifiquem, hi ha una derrota blanca, de sobte dius, hòstia, hem hagut com de... una mica marxa enrere hem hagut de fer, un coitus interruptus lamentable.
1: Estàs desfondat, també. Ara,
4: sí, total. I a part que... bé, és que Itàlia ja no és el que era, vull dir, no... O sigui, un minut 84, un equip italià des de quan li remunten un partit.
0: Bueno, això darrerament a Itàlia passa bastant.
4: Sí, clar,
0: sí. Itàlia porta 15 anys que té una mitjana de gols molt superior a Espanya que ja no es defensa. Vull dir, Itàlia és molt habitual. O sigui, que, de fet, a l'Inter li passa amb el Bruges. Vull dir, és molt...
4: Sí, totalment.
0: Clar, el futbol italià ja fa molt de temps que ha deixat enrere aquest això. I, de fet, els equips italians són molt divertits, ataquen molt. I Gasperini és això, Gasperini li agrada atacar. Llavors, justament és això. Vull dir, al final, la Roma ha estat fidel als seus objectius, que és un equip que vol atacar i que no li agrada defensar.
1: No juga malament, juga prou.
0: Molt bé. El que passa és que també se li lesiona el porter, que a Svilar no jugava, ja jugava Golini, que s'han experimentat. Se li lesiona Cone, se li lesiona Soler, a Dybala amb problemes. Vull dir, han acabat també amb el carro del peix. Vull dir, han tingut una ratxa de relacions bastant dura la Roma i han fet el que han pogut, però al final és cert que no. Futbol italià ha perdut aquest punt de competitivitat, o sigui, Nàpols 0 punts, Inter 0 punts, Roma 0 punts...
1: No, un puntet de la Roma.
0: La Roma té 6, ha fet el batxe 1-1.
1: Un puntet.
0: I que al final... Tampoc els que són malalts de futbol italià no ens sorprèn tant que puguin passar aquestes coses perquè hem vist tantes desgràcies.
5: Sí, però passen aquestes coses, però mai contra el Barça, perquè l'Inter ens elimina de la Champions i després la Roma fa el 2018 ens fa el que ens fa. Bueno,
1: sí, el Como és el millor equip italià de la Champions amb 3 punts.
0: Perquè no juguen cap italià.
1: Tot i que avui han perdut amb
0: clar,
1: el Feyenoord.
0: Mires i només tenen un jugador italià a l'equip més o menys titular.
1: Això que deies, que és veritat, és sorprenent el que ha fet a Madrid, no deixa de ser sorprenent, i ara intento ser objectiu. Si això ho fa el Barça, amb 7 minuts i 43 segons, és molt bèstia.
5: Sí, però aquí hi hauria molts debats sobre el joc.
1: Segur.
5: És a dir, no hi hauria la lectura positiva que... Bueno, anava a dir que crec que hi haurà Madrid, però crec que amb l'ambient que tenen no hi haurà cap lectura positiva. Però sí que és cert que això, en un altre any en què la Marró no estigués com està a Madrid, seria de... Ho elogiaríem molt més... I aquí mai s'elogiaria una cosa així. És a dir, sobreviuria, però hi hauria mil debats de que així no es pot guanyar cap Champions ni cap Lliga, i crec que també s'ha de dir que aquí crec que l'entorn és bastant més crític en aquest aspecte.
2: No, i perquè a més, si fossin tres gols de jugada, d'allò d'una gran jugada, dius, ostres, doncs mira, com a mínim els últims minuts doncs s'han inspirat, però és que són tres gols de córner, sí, que a mi, jo és el que més li recrimino a la Roma, que a més és de córner i no et remata ni Konaté ni Rüdiger, es remata Hendrik. Hosti,
1: el més baixet.
2: Se'n va a Santillana. Vull dir, és que no, ho he trobat absolutament incomprensible per part de la Roma. El porter no sortia.
4: Bé, també us dic que no sé si quina sensació teníeu veient el partit vosaltres. Jo quan anaven 3-1, és que si haguessin fet el 3-2 al minut 93, t'hagués dit, firmem l'empat.
3: Ho hem dit que si fan el 3-2, o sigui, que podien fer el 4-1, però que si feien el 3-2, feien el 3-3.
4: Sí.
3: Una miqueta...
2: Sí, perquè
4: veies un equip que sí, s'havia posat 3-1, que estava fent un gran partit contra el Madrid, però no veus un equip sòlid, la Roma, no veies un equip, un gran equip, doncs això, capaç d'aguantar un resultat, un 3-1, quan et queden 6 minuts perquè s'acabi el partit.
5: Sí, però jo pensava que no tindrien temps per fer el que han fet. Sí, jo avui reconec que me l'hem passat i pensava que el Madrid acabaria perdent.
4: Ja.
1: Va, fem una pausa i ara seguim, que em diuen que comença d'aquí a 2 minuts la roda de premsa de Mourinho. A veure si diu alguna cosa
0: avui
1: més.
0: Avui sí que surt.
1: El tècnic de mà. Avui s'ha sortit, sí senyor. Doncs això, fem una pausa, estarem pendents de si diu alguna coseta més a la roda de premsa oficial José Mourinho des de Roma, i després ja començarem a parlar del Barça. Les coses més agradables, com el festival del Barça ahir contra el Galatasaray.
6: RAC 1. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A les 2 del migdia, des de Cornellà al Prat, Espanyol Atlètic de Madrid, amb Eduard Batlle i Dani Solsona. Serem el nou Congost al Kids Anas Manresa Unicaja. A 6:45, un partidàs. Betis Barça amb Fotli Pou i companyia. A més, les semifinals de la Lliga Catalana Masculina d'Hockey Patins, l'Ultrasports, la prèvia de l'inici de l'NBA, el futbol internacional, i per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Barça i l'Espanyol Juga a RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som un milió. RAC1. A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
8: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
9: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
10: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
11: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
6: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
11: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
7: RAC 1. Tots som un milió.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

3 quarts de 12 de la nit, contingut premium durant la publicitat, sí. Parlant d'altres qüestions per animar-nos després d'aquesta remuntada del Real Madrid. Mira, jo us explicaré una altra cosa per animar-vos, els que feu esport, sobretot. És important a la vida a mi no fer esport. Si us agrada cuidar-vos sense renunciar al plaer, arriba la nova Nutrisport Protein Soft Bar. Home. És una barreta de proteïna amb textura soft, molt suau, 15 grams de proteïna i, atenció, sense edulcorants, sense aromes artificials i sense sucre afegit en la massa. Molt important, també. Apunteu-vos-ho bé, la nova Nutriesport Protein Soft Bar. L'aproveu i ja m'ho direu.

0: A veure, ara sentirem José Mourinho, em diuen des de la redacció que estan seguint la roda de premsa oficial, que ha fotut una bona estripada sobre la sanció de Vinícius. Ara recuperem el document. També Endrick ha criticat la sanció de Vinícius. Sí, ha sortit Endrick a parlar a Movistar després del golet, i també l'ha criticat. Suposo que és un missatge de club consensuat en relació a aquests quatre partits que li han caigut a Vinícius. Què us semblen? Jo crec que, sent mínimament objectius i justos amb el reglament, et pot agradar més o menys el reglament, però a un jugador del Getafe o de l'Osasuna, si es tira dels cabells, volent o sense voler, a un rival, i després fot l'estripada contra l'àrbitre i l'amenaça, i si encara i l'han de frenar els rivals, jo crec que si li acaben quatre partits ho entendríem.
1: Per jo tant... estava entre els 3 i els 4. Jo estava convençut que es perdia el Clàssic i estava entre els 3 i els 4. El comitè valora en funció del que diu l'acte que són dos per la protesta. Em sembla bé. És que si no l'atura Rüdiger, què hagués passat?
0: Sí.
1: És que Vinícius anava per ell.
0: Perdona, és que Flick, per fer un gest així amb la mà en un Betis-Barça, li van caure dos partits, per tant...
2: Bueno, quan... Lewandowski, per tocar-se el nas.
0: Per tocar-se el nas, clar. Que era expulsió un i tocar-se el nas dos. Crec que van ser tres a Lewandowski,
2: sí.
0: Per desconsideració.
3: No sé si 3 o 4, et diria, però bueno...
0: Com la valoreu? Jo no m'ho esperava, sincerament. Jo pensava que estaria entre 2 i 3. M'ha sorprès que fossin tan contundents i que siguin 4.
3: Home, que el Clàssic no jugava era evident.
0: Sí.
3: I després... És que a mi em sembla el teu argumentari te'l compro 100%. Perquè, agraeix a un company, a un rival, en aquest cas, i després l'actitud agressiva contra l'àrbitre, faltant-li el respecte, i després també és una manera d'exemple, és un mal exemple per molta gent que està veient el partit i per altres companys, saps? Vull dir, que no es pot tolerar i em sembla una sanció justa.
0: Bueno,
2: i que a més Vinícius, ja sortint del partit, reconeix amb el seu entorn que l'expulsió estava ben, o sigui, que estava ben expulsat, i que reconeixia que no ho havia fet bé. Si Vinícius, sabent com és, ja ho reconeix només en calent a acabar el partit, en fi, em sembla que és una sanció justa, veient altres exemples com el de Lewandowski, que ho he mirat i li van caure tres partits.
0: Tres, no?
2: Sí. Sí.
0: Un més dos va ser. Un per la vermella, sí. I dos per desconsideració.
2: Doncs em sembla just.
4: I tant que ho és, el que passa és que a vegades benzina per José Mourinho. Li acaben donant una bala per poder iniciar un, de cara al Clàssic, un guió on estem molt còmode, que és enviar un missatge pels madridistes més radicals, que és van contra nosaltres, que és on és incòmode. Ell sempre ha generat aquest discurs, ho va fer amb el Porto, els de Capital, Lisboa, Benfica, ens roben, no volen que els de Porto siguin campions, ho va fer amb el Chelsea, Manchester United, Alex Ferguson mana, Arsène Wenger, Arsenal mana, ho va fer amb l'Inter, no podem guanyar perquè la Juve té el suport de Moig i els àrbitres van en contra nostra, i en el seu moment ho va fer perquè, i això, llavors Mourinho sempre, tots els jocs han anat, ha generat aquest discurs, que és, la federació crea horaris en contra del nostre equip, els àrbitres sempre van molt en contra, i en campanyes en contra. Des de fora sempre sembla una cosa una miqueta, doncs, un guinyol o molt còmica, perquè diem, què estàs dient? Però és que el missatge canvia als seus jugadors i a les seves tropes més fidels, i amb això genera blocs units. Llavors, ara Mourinho li has donat una benzina que l'utilitzarà, i llavors nosaltres farem el que ha fet la Laia, dir, mira quants partits ha bancat Lewandowski, 3, veieu com no tenen raó, i pues, que el madridista recalcitant, que és qui ja ha comprat el discurs de Negreira, el que vulguis, dirà, veus, van a per nosaltres, el que vulguis, i Vinícius una mica llest, es farà la víctima, encara que no fos sàpiga.
3: Encara més es farà la víctima. Estic molt d'acord amb el que diu el Toni, però no tenim la sensació que si haguessin estat dos partits...
0: També criticaria.
3: Que mínim, el discurs hagués estat el mateix.
2: O qualsevol altra cosa, és a dir, no li cal que hi hagi una justificació, perquè si no és una cosa n'agafarà una altra, perquè és el que porta fent des que va començar una altra vegada a ser entrenador de Madrid.
1: Si s'ha queixat fins i tot de l'hora que han anunciat la sanció, no? I vull dir, doncs l'han anunciat quan l'han anunciat.
0: Al principi del partit ha dit que li ha molestat que dues hores abans, que era molta casualitat.
5: No podia influir en el partit.
0: Ah, val. Mira, ha dit això a la sala de premsa. Li han preguntat, què t'està semblant el rendiment de Vinícius? Li han preguntat pel rendiment de Vinícius i ell ha aprofitat per fer aquesta estripada.
6: ¿Piensas que es normal un jugador de un equipo español que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español? ¿Tú piensas que es normal que dos horas antes del partido un jugador sabe que le dan cuatro partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal No podían hacerlo ahora, no podían hacerlo mañana por la mañana. Tenemos que venir en autobús y casi llegando a los estadios es cuando sabemos que Vinicius tiene cuatro partidos, ¿sabes? Eso se está transformando en algo que en portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con ¿cómo se dice? La cauda, la
5: cauda.
6: No, la parte de detrás.
5: La cola.
6: Con la cola asomada. ¿No? En portugués se dice mucho visto. Yo me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en ese momento ya me parece normal. Porque en ese momento el gato ya no está escondido.
0: Barreja pomes i peres, com fa sempre.
2: El seu cap era espectacular, aquesta reflexió, però jo crec que ningú l'ha entès, no?
0: Ha tornat el gat, Benzema era el gato i el perro, i ara...
4: Què li passa amb els gats?
0: Amb els gats. No, el que ha volgut dir és que l'expressió deu ser gat amagat se li veu la cua, com dient, encara que s'amagui el gat, tu li veus la cua per darrere, no? Perquè sempre la porten aixecada, normalment els gats. Jo no tinc gats, però...
1: Sí, jo t'ho confirmo.
0: Jo t'ho confirmo, no? Sí, que m'ha malgat amb la cua en l'aire.
2: Sí, és cert. Bueno, depèn.
0: Depèn del moment, però... vull dir que va per aquí l'expressió portuguesa, però no, és que no s'aguanta.
4: Ja està aquí, ja està.
0: És que no s'aguanta.
4: Hem estat a la primera jornada, són... Què passa, Mourinho, una nova versió, més calmada, més relaxada? Ja està aquí, ja tenim en Mourinho, com volíem.
0: Creieu que tant pot influir mentalment a un futbolista saber que li han caigut 4 partits?
2: Què va? I no crec ni que sigui el primer cop, a més a més.
1: No.
2: Ara no em ve cap exemple al cap, però és la primera vegada que un futbolista li diuen abans d'un partit. Jo crec que és quan es resol i punt. És a dir, no crec que sigui premeditat.
0: Se sabia que era dimecres. El passa que han anat al migdia, normalment. El passa que avui han anat un pèl més tard perquè dilluns va ser festiu.
1: Sí.
4: Però si ets professional, ho gires, si et motiva, si més a més. Però és que realment algú creu que estan reunits i diuen escolta, anem a fer ara aquí un puro i anem a posar
0: el comunicat.
4: Estan en el bus,
0: tirem-lo ara.
4: Estan a Madrid dient, seguint Real Madrid Televisió i quan pugin al bus, tires el comunicat, per fotre. Si de veritat, estem arribats a aquest nivell de paranoia. Però és el que deies, oi que sembla còmic?
0: Sembla còmic.
4: Però hi haurà gent
0: que li comprarà
4: el relat.
2: Però és que, a més, victimitzar-lo d'aquesta manera una altra vegada i fer-lo de vidre, com si amb tot li pogués afectar, crec que és una imatge que no beneficia molt a Vinicius, perquè sembla que qualsevol cosa el pugui enfonsar i el pugui deixar que no pugui jugar quan podria, hagués pogut passar el contrari, que es motivés més i anés a fotre 4 gols, però no ha passat.
0: Bé, està parlant Vinicius a les televisions, ara el recuperarem. Està parlant Vinicius a les televisions, ha sortit a parlar a la zona mixta de l'Estadi Olímpic de Roma, Vinicius. A veure què diu, perquè moltes llums no té. Sobretot quan està empipat o quan creu que el món es rebel·la contra ell. A veure si la diu grossa o no el davanter brasilè. Mentrestant, Dami, què en penses del que hem sentit ara de Mourinho?
7: No, que evidentment moltes de les coses que diu són estracanades i xurrades, però com que les diu Mourinho i té a veure amb el Madrid, doncs se li ha donat transcendència. Però, per exemple, si avui el comitè de competició doncs hagués sancionat un jugador del Betis o del Villarreal, que també jugaven avui, doncs hagués fet amb tota naturalitat i no se li hagués donat cap transcendència. Hauria estat el mateix. Imaginem que avui s'hagués sancionat amb 2 partits de Gerard Moreno, doncs segur que el Villarreal no hagués pensat que se l'estava intentant perjudicar. O que s'hagués sancionat a qualsevol jugador del Betis, a Abde, no? Doncs no, el Betis jo crec que no hagués sortit a dir Pellegrini a la prèvia que se l'està
0: mirant per judicar. Mira, Vinicius, a veure què diuen les teles, a veure.
8: La regla es nueva, pero siempre viene el comité de la Liga o de otro nombre, que no sé, que viene de los árbitros, a Valdebeba nos explicar las cosas y nunca nos han dicho nada de eso, cambia, y ya está, tarjeta roja, por eso me he sorprendido tanto, pero no he dicho ninguna palabra masonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender eso, estoy aquí para
5: para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
9: Vini, ¿cómo estás viviendo a nivel personal este momento, este paso adelante, saliendo, por ejemplo, aquí, después de no hacer un gran partido? ¿Este nivel, a nivel personal, cómo lo estás viviendo este momento?
5: Estoy trabajando para volver cuanto antes. Sé que no estoy en mi mejor versión, pero ya he tenido momentos peores y donde he vuelto, mucho han dudado de mí. Siempre he dado la cara por este club, por eso he renovado 6 años más. Y la buena racha va a volver, el orgullo es bom a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda. Y estoy aquí para ayudar al equipo.
10: ¿Cuál es tu relación con José Mourinho? Porque ayer nos ha dicho que tiene el corazón roto en ver que tú no quieres mucho, pero no estás aún a tu nivel.
5: Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras. Claro que hoy me he enfadado un poco con él por salir del partido, pero es normal. Y al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado, y esto es lo más importante.
11: ¿Por qué crees que se persigue tanto a Vini en la liga? ¿Por qué se persigue a Vini así? ¿Por qué crees que se te persigue a nivel de arbitraje, esa afición o la propia prensa, como dices?
5: La afición me da igual, la afición tiene que me pitar, porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo. He visto un dato que son 500 faltas para 5 tarjetas amarillas, roja, y más 500 faltas para no sé cuántas tarjetas amarillas. Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini, la tarjeta amarilla es para los delanteros, no entiende. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido, y al final la tarjeta es para mí.
0: La víctima, Vinícius, la víctima de José Vinícius, Vinícius Júnior, la víctima d'absolutament tot. Com a mínim ha fet autocrítica i ha dit que l'equip ha millorat quan ell ha sortit del terreny de joc. Bé, ens hem parlat d'alguna resposta, però el que venia a dir és que no entén, que no els han explicat el reglament o dels bé, cabells, o que no entén per què li han fotut tants
1: partits. Sí, que no els hi van explicar la xerrada, aquest canvi de normativa. Però és que no és d'aquest estiu, és que no te l'han d'explicar aquest any, és que ja ve de més enrere aquest canvi de normativa, almenys pel que jo tinc entès. Per tant, no té sentit que aquest estiu els hi expliquin.
0: O sigui, el que fa els cabells és vermella.
1: Sí, sí, sí.
0: Estiu, sí, sí, unes quantes temporades.
12: Sí, sí. És que ara està especificat.
1: Vull dir, sí.
12: Però és que ja no hauria de ser, ja hauria de ser vermella, encara que no es fos especificat, perquè estàs agredint un company. Sí. Li estàs agafant dels cabells amb tota mala llet i amb tota la intenció, la mala intenció.
1: I després, per mi, la gran diferència, ja més enllà del tema arbitral d'avui, respecte, per exemple, al dia que el clàssic, que quan el canvia Xavi Alonso, doncs fa el que fa, és que aquell dia ell no va dir res i va deixar que la bola es fes grossa, i avui, per exemple, que s'ha molestat pel canvi, de seguida surt a paivagar els ànims i a dir que no, que el míster té raó i que es porta molt ben vell. Aquesta és la diferència quan el president, ai, quan l'entrenador té el suport del president.
0: Clar.
1: Sí, sí. Vinícius ho sap.
0: És així.
1: Vinícius sap que no es pot enemistar
4: molt. Que refereix ahir en tercera persona.
2: Sí, és comunal.
4: No, vull dir que Déu-n'hi-do també, vull dir, o sigui, el que tenen allà, perquè Vini, parlant en tercera persona, de le pegan a Vini, todo su mojado contra Vini, i Endrick, que ha explicat, estava en el banquillo hablando con Dios, ha dit això aquest moment, i m'han llamat per entrar al terreno del juego.
2: Les veuetes que tenen tots plegats allà és increïble.
0: Veuetes tinc jo, que hem d'anar a publicitat també abans de la mitjanit. Ara tornem.
13: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: 12 i 2 minuts, i també amb Toni Padilla, Laia Cervelló, Ferran Martínez i els companys Jaume Molló i Damià López, encara parlant del Roma 3, Madrid 4, amb aquesta remuntada express del Madrid i amb totes les declaracions posteriors que estava havent-hi relacionades amb la sanció a Vinícius. Avui li han caigut 4 partits per estirar dels cabells salivar al jugador del Villarreal. Bé, són 2 per l'expulsió i 2 per les protestes a l'àrbitre. Abans de continuar amb la tertúlia, perquè ara de sentir un altre document de Mourinho de la roda de premsa, si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció, eh? Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, és al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu ara pel carrer de la Botànica número 57 i descobriu tot el que us ofereix aquesta nova Hyundai a Barcelona. Hyundai Link Motor. Mourinho, em diuen des de la redacció que li han preguntat pel gat. Diu, això del gat, Això vol dir la referència que has fet del gat, no? Aquesta comparació del gat, que ja no t'ho creus, el gat. Això vol dir que estàs en guerra ja amb la federació? I Mourinho ha respost això.
6: Jugar en Atenas el miércoles por la noche. Llegar a Madrid seguramente a las 5 de la mañana, algo así. Y después jugar sábado en Valencia. En un fin de semana que precede una semana de selecciones, donde no tiene sentido absolutamente ninguno, te hacen jugar el sábado en Valencia, que es un partido dificilísimo, no me parece inocente. Las disculpas de siempre yo no las como, porque estoy en el fútbol hace 25 años. Las disculpas de la tele, que ha sido la tele que ha decidido, que ha sido la tele que ha elegido el partido para sábado, yo ya no como de esto, estoy demasiado mayor para comer esto. Y esta historia de Vinicius, dos horas antes del partido, saber que tiene cuatro partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
0: Doncs això, eh?
4: Sort d'ell.
0: Ell obrirà els ulls. Li agrada molt això dels ulls, eh? Amb Tito Vilanova i amb el seu dit i ara obrir els ulls als madridistes. Molt bé. A veure, sobre això dels horaris, és cert que ja porta cua des que es va fer oficial aquest horari. Mourinho està parlant d'aquí a dues jornades de Champions. No de la setmana que ve, que hi ha un Madrid-Leipzig. No, de la següent, que és a principis de novembre. El Barça en aquella rebrà l'Aston Villa. El Barça jugarà el 3 de novembre, que és un dimarts, contra l'Aston Villa al Camp Nou. L'Atlético juga dimarts contra el Bayern de Munic al Metropolitano. També, a la mateixa hora que el Barça-Aston Villa. Hòstia, quina jornada, eh? Barça-Aston Villa i Atlético-Bayern. Això és el 3 de novembre, dimarts. I Atlético i Barça juguen diumenge a les 9 de la nit. Tenen molt descans, és veritat. Atlético i Barça juguen dimarts, a casa, els dos, no viatgen, i s'enfronten al Metropolitano el diumenge 8 de novembre a les 9 de la nit. I el Madrid, com diu Mourinho, juga dimecres 4 de novembre a Atenas, a la tarda, per cert, horari de tarda, i després va dissabte a Mestalla. Per mi està fet amb el cul, l'horari. Està fet amb el cul. O sigui, fot l'Atlético Barça dissabte a les 9 i posa el València-Madrid diumenge a les 9 i li dones descans, el mateix descans a Barça i a Madrid. I no hi hauria cap queixa. Jo insisteixo que per mi està fet amb el cul. Dit això, l'altre dia vaig llegir el company Isaac Fouto de la cadena COPE que deia: en esa jornada Champions, miércoles 4 de noviembre, hay un Slavia de Praga-Arsenal y un Leipzig-City. Dimecres també, igual que la Lliga d'Atenes. Doncs a la Premier jugaran dissabte, els dos. El City va a Alemanya i dissabte a la tarda va al camp del Nottingham i l'Arsenal va a Praga, el dimecres també, i dissabte a les 4 rep el Hull City. És a dir que no només passa la Lliga Espanyola que fan el calendari amb els peus, sinó que passen altres competicions. Ara és una queixa més, no?, això del calendari. També li podíem girar a Mourinho i dir-li: saps què? Tu vas jugar amb el Betis un divendres i vas tenir 4 dies per preparar el teu debut a la Champions, no?, contra l'Inter. I el Barça, en canvi, aquella jornada el van fer jugar dissabte o diumenge, no ho recordo ja. No? Ah. També?
1: Mira,
12: no, crec que diumenge a un quart de 5.
0: O diumenge a un quart de 5, aquella jornada. A Mestalla, van a Mestalla. Pot ser que anés a Mestalla després d'aquell del partit de la Champions? Diria que sí.
1: Jo sé que ell no bé, perquè, a més, se li fot, amb perdó, tres pitos, però perquè diu que això de les teles no té importància. Bé, el partit Barça-Atlètic de Madrid, el senyor Mourinho, potser no sabrà que és un dels partits més importants de la temporada.
0: Atlético-Barça, el Metropolitano.
1: Atlético-Barça, això. Igual que el Madrid-Atlético, que es va jugar diumenge.
0: A un quart de cinc.
1: D'acord? Sí. En aquell cas posen l'horari un quart de cinc perquè li interessa la Lliga per qüestions d'audiències i en el cas de l'Atlético Barça doncs el posen a les 9, no?
0: Sí,
1: l'últim partit abans de l'aturada.
0: L'últim partit abans de l'aturada.
1: Aquella setmana, el Madrid i l'Atlético, que juguen diumenge, juguen dimarts, com aquesta vegada la Champions. I el Barça, que viatja a Sevilla el dissabte, juga dimecres a casa amb el Racing. Ja sé que no és el mateix, perquè hi ha un viatge per mig. Però els dies de descans són els mateixos. I, per tant, les audiències i aquest tipus de partits estan subjectes a això.
0: Perdona, no ho entès. Llavors, el Madrid i l'Atlético juguen dimarts Champions i van jugar diumenge al
1: dimarts
0: derbi.
1: Lliga. Dimarts Lliga.
0: Ah, hi havia Lliga entre setmana.
1: Era jornada de Lliga entre setmana.
0: Van jugar dimarts els dos Lliga i van jugar
1: el
0: diumenge.
1: El Madrid a Elx i l'Atlético a casa a Mossassuna.
0: A Mossassuna. I llavors van jugar ells dos junts diumenge a la tarda.
1: Ah, exacte. Dimarts, diumenge.
0: I el Barça va jugar dimecres amb el Racing, no?
1: I al camp del Sevilla dissabte.
0: Que va tenir menys, clar, també. És la mateixa,
1: és la mateixa seqüència.
0: En Lliga, per això.
1: I els dos
0: no
1: equips,
0: anant a Atenas.
1: I els dos equips que jugaven al partit prime aquest que en diu la Lliga, Atlético i Madrid, doncs van fer aquesta seqüència dimarts-diumenge, igual que faran ara Atlético i Barça. Vull dir, és que, clar, vull dir, un dia va per un cantó, un altre dia va per un altre, i entenc que per molt que ell li sembli, doncs no van a fer-li mal, sinó que cadascú mira pels seus interessos.
0: També et dic que el València-Madrid el podríem posar diumenge a 4:15. Tu poses diumenge a 4:15 al València-Madrid i diumenge a les 9 l'Atlético Barça. Sí, i com a mínim li has fotut en diumenge, ja, amb hores separades, que no se solapin els dos partits i que tinguin la seva audiència.
1: I si la Lliga vol tenir un partit de Barça-Madrid cada dia, que, o només vol tenir l'Atlético Barça aquell dia... Per què Mourinho ha de ser qui decideixi que no?
0: Sí, tornen a ser excuses.
7: No? Podrien, però com en totes les coses, Mourinho introdueix la qüestió de la premeditació, nocturnitat a la busia, no? De que no, ell diu, no sóc innocent, no? Com donar a entendre això, doncs que tots els moviments que es fan a la Lliga són per perjudicar-los a ells. Però bueno, com ara està dient el Jaume, al cap i a la fi, doncs quan s'acaba la temporada es tracta de fer un balanç i de veure quantes vegades el Madrid ha estat perjudicat i quantes no, perquè realment crec que no hem dimensionat prou el fet que el Madrid jugués en divendres aquell dia que el Barça també tenia Champions, perquè allò té un punt d'escandalós que crec que no hem dimensionat suficientment. No? Per què el Madrid va jugar aquell dia divendres en prèvia Champions i el Barça no?
12: I el Barça diumenge.
7: O l'Atlético Madrid.
0: Va ser diumenge?
7: És possible. És possible.
12: No, és, o sigui, diumenge a Mestalla.
7: Per què el Barça
0: és el de Mestalla en 4:15 i llavors va rebre el Feyenoord dimecres.
4: O sigui, consideres que
0: i ells divendres,
4: pot
0: dimarts,
4: passar, que és difícil fer això, la gent s'enfada, però no en fas un casus belli, no provoques aquest escàndol. Però és el que dèiem abans, és que forma part del full de ruta de Mourinho. O sigui, això ho va explicar molt bé els seus biògrafs. O sigui, ell ho fa d'una forma premeditada. Ho va començar a fer molt amb el Porto i va arribar al seu màxim nivell de paranoia a l'època de l'Inter, que es queixava també de coses que et poden semblar ridícules, dels horaris dels entrenaments, de les apències, tot. Ho va sumant i acabes generant un punt de paranoia en què potser la gent que és més fidel pues, ho acaba comprant. I el terreny està una mica adobat dins de Madrid, perquè al final, que si el cas Negreira, que si no sé què, no sé quantos, o sigui, ell entén que quina és la millor forma. Si tens un equip que no juga res, una afició dividida, un entorn complicat, problemes amb Vinícius, o sigui, Mbappé, que quan està lesionat se'n va o a esquiar o anar en bicicleta i que no et marca, té realment un bon cidre a l'intern. En aquest cas, és art de la guerra. Què has de fer? Un enemic exterior, que ens ataquen i crear aquest això. Llavors, unir el madridisme dient la Federació, la UEFA, la FIFA, el govern d'Espanya, la Unió Europea, les Nacions Unides, el Vaticà, tothom ens va en contra i això es nota en tots els petits detalls. Ja està començant a escalfar en un moment clau, en aquest octubre, els horaris, la sanció, i és una cosa que ho ha fet sempre, és el manual, però molts madridistes diran, És que és veritat.
2: I els hi funcionarà amb ells. Però aquí la millor notícia és que estigui pendent d'aquestes coses i no d'intentar millorar el seu joc. Aquí, per què va funcionar Flick? Perquè és una persona que no busca excuses. Que li posen el que li posen, ho assumeix, tira endavant i amb el que hi hagi, doncs, com que sap que no ho pot canviar, doncs s'espavila. I és per això el que li ha anat bé el Barça, entre moltes altres coses. Però és el que més atesca tant d'ell, que és una persona que s'adapta. Si tens una altra persona que no s'adapta i que crea un ambient i un clima d'odi, de jugadors, d'afició, de qui sigui...
7: Fora.
2: Cap en fora.
4: I això, en canvi, cap a dins et pot permetre d'unir
2: un grup. Pot unir, però també pot arribar a desesperar.
4: Sí, però...
2: I això no és positiu per Madrid i és molt positiu per Barça, sí, però... que s'estiguin com perdent el temps amb aquestes coses.
4: Històricament, malament no li anat.
0: No.
4: És a dir, és perillós. És un escenari perillós. O sigui, jo prefereixo ser prudent, perquè... O sigui, si aquells jugadors que ara estan trencats i que normalment cada setmana ens arriba un rumor que s'han esbatossat dos o tres dels jugadors del Madrid entre ells. Si els aconsegueix... És cert que... És com diu la Laia, saps les cartes, allò que fas una carta que és vale, o guanyo o perdo, m'ho jugo tot, jo crec que està fent això. I si ho aconsegueixo unir al madridisme, que els jugadors oblidin les seves coses i els uneix... se'n pot sortir, si no, la trencadissa serà històrica i aquí sucarem pa i estarem allà després per passar-nos-ho bé.
7: Sí, però no...
4: Però, a veure, la tàctica, jo crec que la puc entendre, és la desesperació maligna de dir, bueno, pues, què faig, perquè s'està trencant el projecte, doncs pues, anem a girar-ho i ja ha posat de marca. És un propagandista malvat.
0: Sí. Això sí que ho té, i això ho fa bé, aquest paper ho fa bé, sí.
7: Però no té el seguidisme del 100% del madridisme.
0: No, perquè
7: no té el seguiment. No, però no només per això. O sigui, a la primera etapa el seguia tothom. O sigui, allò com era la massa borregada del madridisme, el seguia.
12: No, no, és que la diferència, el d'avui és molt important. Ara hi ha un 35% de madridistes que són oposició.
0: Que volien un altre projecte.
12: Que, sí. volien acabar amb l'etapa Florentino Pérez i que no volien Mourinho. Volien un Madrid nou, foc nou des d'allà. I aquesta gent ja no li comprarà aquest discurs.
0: Les portades, què diuen, per cert?
1: Mira, el Marca diu el Madrid se levanta des de l'esquina pels tres gols de córner. Òbviament, tots es fan ressò, de les declaracions que hem escoltat de Vinícius, ben de Mourinho, trobat, etc. I volvió el Madrid immortal, el diari AS.
0: El Madrid immortal, eh?
4: Veus que comencen els immortales, tota aquesta cosa sagrada, mística, acte de fe, Enrique parlant amb Déu...
0: Sí, perquè sí. M'agradaria passar al Barça, així que no sé si voleu afegir alguna cosa més del Madrid.
1: Jo només de la jornada, que veig que és els dies amb més de 5 gols per partit a la història de la fase de grups de la Champions. La mitjana més alta fins ara era 5,00 del 21 d'octubre del 2014, 5,11, 14 d'octubre del 2026.
0: Sí. Quants partits hi ha ara?
1: Ara n'hi ha 9 per dia. No, però, de mitjana, eh? O sigui, la mitjana, perquè llavors hi havia menys partits, la mitjana.
0: 9 i 9, 18, no?
1: Sí, però parlem de dia. O sigui,
0: avui sí, perquè hi ha hagut 46 gols avui. Sí, 46 gols en 9 partits són 5,1, correcte.
1: Exacte,
0: però en 5,11,
1: completament.
0: En tota la jornada, ahir n'hi va haver 32, són 78 gols
1: entre
0: en 18 partits, 4,3 per partit. La mitjana és brutal, també.
1: Sí, però com a dia, és el dia amb més gols a la història de la fase de grups de la Champions.
0: Molt bé, fins aquí la secció del madridisme, el tu diràs. Vas al Bernabéu dissabte, aquest sí, eh?
14: Sí, senyor.
0: Allà hi serem, eh?
14: Diumenge
0: a les 9, sí. Tinc moltes ganes d'arrencar a les 11.
14: Sí, et veig molt motivat en aquest partit.
0: Sí, perquè arrencarem a les 11, el tu diràs, amb més xup-xup. I això ja m'agrada.
14: Molt bé.
0: I a veure què fa el Barça.
14: Alguna cosa farem.
0: Si el Barça dissabte fa la feina al Camp del Bet, disposa pressió abans del Clàssic, vull dir que també és molt interessant. Molt bé, Dami, gràcies, eh?
14: Bona nit.
0: Una abraçada. Molló.
1: Que vagi bé.
0: Vagi bé. La setmana que ve més, eh?
1: Sí, home, i tant.
0: La setmana que ve més, eh?
1: Home, dimarts i dimecres.
14: El Como, no?
1: Sí, potser fem el Como a la tarda, no?
0: La setmana que ve, el dimecres, hi ha un Como United a 6:45 i diu que té ganes de fer-lo a RAC més 1.
1: Proposat fer-ho, bon partit, no? Sí.
0: I després a les 9 al Madrid Leipzig.
15: Va començar molt bé el Como i
1: avui
15: molts elogis, però avui
0: s'ha desinflat una
1: mica.
0: A veure, gràcies, nois.
1: Que vagi bé, bona nit.
0: Una abraçada. Un quart d'una. Una pausa i parlem del Barça, que ja toca, que ahir va fer un recital al... Sí, ho tornaré a dir. Al Lamine Saint-Millien. Tots i 19 minuts, sintonia de la cursa de RAC1, perquè sí, avui és l'últim dia per inscriure-us a l'onzena edició de la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Teniu aquesta nit matinada, com a molt de mal matí, que ara tindrem les inscripcions obertes. Però estem a les últimes hores ja d'inscripcions per venir aquest diumenge a córrer 5 quilòmetres o a caminar-los i a passar un dia espectacular d'esport i ràdio. I moltes sorpreses, a Platja d'Aro. Com sempre, farem el Via Lliure en directe aquest diumenge amb el Xavi Bundó en un magnífic escenari. Hi haurà un munt de cares conegudes. Vindrà el Basté, vindrà el Clapés, vindrà el Pou, vindrà la Nava Llonesta. El Molló estarà per allà també, els Muppets, els imitadors del Versió RAC1, per fer-nos passar una bona estona. Així que, vinga, encara hi sou a temps. Afanyeu-vos, apunteu-vos a la cursa de RAC1.cat. Últim dia, avui, d'inscripcions. Ja sabeu que tenim el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, de Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Us esperem aquest diumenge, tenim moltes ganes, a Platja d'Aro per fer aquesta onzena edició de la cursa de RAC1. Per cert, sé que molta gent està pendent del cel, nosaltres també. Diuen que serà un cap de setmana de pluges, de baixada...
16: Quina novetat, no?
0: Baixada de temperatures. Estem pràcticament minut a minut amb la Mònica Usart, amb el Martí Oliveres, amb l'Abel Caral, mirant els mapes del temps, i pel que ens diuen els nostres experts, no ha de ploure a Platja d'Aro diumenge al matí migdia. A la zona de Costa Brava, Baix Empordà, no ha de ploure. Com a molt seran 4 gotes per refrescar-nos. Per tant, la cursa es manté, la cursa es farà, i en principi, encara que faci una mica fresqueta i estigui ennuvolat, sense pluja. Així que us esperem a tots a la cursa de RAC1 aquest diumenge, 18 d'octubre, a Platja d'Aro.

0: la demana a la frontal de l'àrea, la Lamine Yamal, la rebut entre l'àrea, la Lamine Yamal, la bicicleta, la Lamine Yamal, se la posa a la dreta. Ui, ha volut canviar de ritme, la dona enrere per Gordo, la rematada de Gordo, gol! Sí, Antonio, ara sí, Antonio, aleluia, Antonio, ja era hora, ja era hora, ja era hora, Antonio, gol del Barça, gol de Gordon, Lamine Yamal, desencadenat, ha sortit del vestidor sense cadena, el dimoniet de Rocafonda està atropellant el sistema defensiu del Galatasaray. Quin futbolista, rep a la frontal de l'àrea, encara entra a la zona de penal, bicicleta, se l'ha volgut canviar de peu, després té sort amb un rebot, la dona enrere i Gordon des de l'interior de la petita.
1: És que es fa difícil narrar, fins i tot s'emociona el Pou i és que no sap com explicar el que va veure a aquella velocitat, la quasi rabona, com va batejar ahir Lamine Yamal aquesta magnífica acció en la victòria contra el Galatasaray. Hola, Roger Saperes.
2: Què tal? Bona nit, Pariser.
1: Què tal? Bona nit, quasi rabona. Hola, Àlex Pintanel.
3: Bona nit, Pariser.
1: Què tal? Bona nit. Amb el Pintanel repassarem el City-PSG perquè ho lligarem amb el PSG-Barça de dimarts, perquè això de la Champions ara ve de forma consecutiva i és molt interessant. No sé, un titular del que us va semblar ahir i ara farem un joc molt interessant que és driblings estranys però alhora que han tingut èxit a la història del Barça. És un exercici que farà els Saperes. Aneu pensant en alguns.
2: Filigranes mítiques.
1: Sí, driblings, accions, filigranes mítiques de la història del Barça, aprofitant la quasi rabona que va fer ahir la Min. Sí, del Barça només.
2: L'era recent.
1: Però, abans del joc, un comentari d'ahir, Ferran, del que està fent la Min, del que està fent el Barça de Flick, 10 victòries en 10 partits, 43 gols a favor.
2: Sí, sí, a part l'impacte que té, encara que no marqui, perquè hi fa les dues assistències al moment clau, just quan l'equip més necessita, després de l'empat abans del descans, tornen després de la mitja part i apareix ell fent... Tens la sensació que quan s'activa fa el que vol i ho fa quan vol, com vol, i una superioritat que ara mateix és difícil de trobar en el món del futbol actual.
1: Ja no sorprèn, eh? Ja no sorprèn una mica.
4: I el fet també que li donessin el MVP, tot i no ser un dels que va marcar gol, que és el que una mica ja ha defensat sempre, no? Que no per no marcar gols o per tenir èpoques en les que marca menys gols, el seu impacte és menor. A més, el que m'agrada és que tampoc el veig desesperat per marcar-ne. Que, així com al principi de temporada sí,
1: tot i que no vol que el canviïn, no, quan li pregunta Flick si no ha fet el golet.
4: Però tu el veus molt obsessionat,
1: no, jo crec que no. No, simplement que ell vol jugar perquè està còmode, se sent bé i li agradaria fer el golet, però no té obsessió. Això t'ho compro.
4: Sí, no, jo crec que
1: jo el faria descansar més, però t'ho compro, això.
4: Bueno, però és que crec que el conflicte el deuen tenir tant De La Fuente com Flick amb ell per fer-lo sobre el seu lloc, perquè em sembla que és el primer que no vol, per mi l'impacte que té ell, marqui, no marqui, el que sigui és impressionant, i és que a vegades se t'oblida l'edat que té i quan ho recordes és quasi insultant.
1: Toni, què?
5: Si s'acaben els adjectius. Jo haig d'admetre que per un cop no vaig al partit, eh? Tenia un compromís personal i per un cop no el vaig veure. He mirat el resum.
1: Avui escenes, jugades, clar.
5: El resum és com... No sé, és com estar mirant un videojoc. Perquè, clar, o sigui, ja t'han fet com... T'han tallat les peces i dius, hòstia, és meravellós, no? Però clar, és el creador d'un llenguatge futbolístic que veu molt del que és el futbol de carrer, passat pel filtre de la Masia, té una personalitat pròpia que s'adapta en un futbol que és col·lectiu, connecta molt amb... És un futbol molt urbà, molt, o sigui, que té un sentit amb el que és ell, perquè té coses de freestyle, té coses, o sigui, és molt identificable, o sigui, passa com a vegades, no sé, que hi ha jugadors que s'adapten a un ritme, no? És que quan, potser, suposo que és un nom que sortirà després amb el SAP, no? Però quan tu veus jugar a Romario Ronaldinho, tu mentalment estàs pensant en ritmes brasilers, estàs pensant en samba, estàs pensant en batucades i això, no? I amb la Min, tu penses en ritmes urbans, penses en hip-hop, penses en rap, penses en Morat, aquesta gent, no?
1: Reggaeton.
2: Està sortint un tema d'aquí, eh?
1: Està sortint un tema.
5: La música que li agrada, la fiques a la sonora i dius, pa, i té això, no?, d'aquest punt de barri, de desafiament, de sortir-te'n, que té tot un punt de... Ah, sí, que aquest ha dit el Lemina, ha dit que no sap qui soc, ara t'ho demostrarà, que és una cosa molt això, molt de jove. És un referent generacional d'una generació que, òbviament, els que són més vells, pues, no sé, que tinguem, doncs, nebots o familiars que estiguin allà, ens costa entrar, i la Mina a mi em significa una porta d'entrada a una generació que molts cops em semblava indescifrable, i crec que tinc la sensació que quan el veig el desxifro i veus com la bellesa que hauria de ser una cosa que hauríem d'aspirar tots a la vida, que és buscar i crear la bellesa i valorar-la, té diferents formes d'expressar-se, i ell la sap fer d'una forma increïble. La jugada, òbviament, del gol, tot i que hi ha un petit rebot, és escandalosa. I avui ha estat molt divertit, avui, aquest matí, doncs, quan m'està posant-me al dia, també he fet una cosa curiosa, he enviat un missatge a un amic que vaig fer a la vida, que estava al camp, que és aficionat de Galatasaray, i dic, què dèieu els turcs? I deien, bueno, pues, el que direm és que nosaltres vam veure la ment. Seria, òbviament, que ens estem carrats perquè el nostre equip ha perdut golejat, però passa una cosa que és, nosaltres podrem dir que el vam veure, no? I això, hi ha molts pocs jugadors que ho puguin aconseguir, no? Que vas a un camp d'una afició calenta, els guanyes, i a l'afició quan torna a casa diu, bueno, aquest amic, el Crem, que serà pare més d'aquí uns mesos, diu, jo li podré explicar al meu fill, jo vaig veure la Lamine Yamal, no? Que és una cosa que no ens recordava quan el meu pare de patent deia, jo vaig veure Cruyff jugar, eh? Doncs mira, doncs hi ha molta gent que era... Vaig veure...
1: Imagina l'impacte que genera.
2: Això que estàs plegant el Toni, crec que ho vam parlar també la setmana passada, del tema de les generacions. No? Que segurament el meu avi parlava de Kubala, oi que vam parlar això, no? I nosaltres parlem de Messi i la generació d'ara parla de Lamine Yamal. I si tu seguies tot aquest discurs que ara ha fet el Toni de futbol urbà, amb la mescla de la Masia, també valia per Messi.
5: Sí, sí.
2: O sigui, tot aquest discurs que has fet ara valia per Messi i fins i tot li pots posar música, també.
1: Un tango jo li posaria.
2: Sí, però, no té res a veure el...
5: I valia amb Cruyff, que quan va arribar deia, no, va aquest amb els seus, aquests pentinats, s'encaixarà, doncs amb Cruyff també.
1: No, una mica Beatles,
2: sí.
1: No?
2: Sí. Bueno, hi ha punt de rebel·lió, també, sí, que han tingut grans... Maradona també el tenia, Messi potser no tant, però és un rebel. Lamine és un rebel.
1: A tot això, mentre encara estem impactats per aquesta acció de Lamine, que ara comentarem, avui hem tingut ja el desenllaç d'això que comentaves, Toni, que és una mica l'enganxadeta amb Mario Lemina, no?
3: Sí, el jugador gabonès del Galatasaray, que es va fer viral, com deia ara el Toni, perquè li van preguntar abans del partit si preferia Sané, el seu company d'equip, l'equip, el conjunt turc, o Lamine Yamal, i va preguntar qui era Lamine, per si algú encara no ho ha escoltat.
6: Sané o Yamal.
7: Sané o Yamal. Us Yamal.
1: Puis Yamal.
3: Puis Yamal.
1: Ho va fer amb bro.
3: Sí, durant el partit Lamine ja va deixar clar que ho tenia present amb una enganxada a la primera part i avui ha penjat un post a Instagram amb diferents fotos i una frase. He know me now, es preguntava, em coneix ja, referint-se, evidentment, a Mario Lemina i l'emoticona d'un fantasma. El post ha tingut també respostes d'alguns companys. Rafinha li ha dit, creo que ahora te conoce. Anthony Gordon, increíble. Fermín, I think he knows you. Crec que et coneix.
1: Molt bé, l'anglès de Fermín, escrit.
3: Íñigo Martínez, que ha penjat les emoticones d'un extraterrestre en referència a l'actuació d'ahir de Rocafonda. Per rematar-ho, el mateix Mario Lemina ha penjat una story amb una foto del seu fill al costat de Lamine ahir després del partit, on diu, esclar que et conec, el meu fill està com boig amb tu, felicitats Lamine. Crec
1: molt
3: que amb això podem tancar
1: molt bé Lemina amb la Mine. Molt
8: Lamine
1: bé.
8: Se les guarda totes aquestes, eh? Ja, recordeu-vos que en Piramilla se les guarda totes aquestes.
4: Però és que Lamine és un...
2: Des del Jaque Mate amb Rabiot.
1: Ah, això.
8: Tu vas començar amb Rabiot.
2: A la Eurocopa quan tenia 16 anys.
1: I després els va estripar a les semis aquelles en França. Sí, sí, sí.
3: L'única que diria que li ha sortit un pèl malament és el dia aquell de la Kings League. Abans d'un clàssic, que diu, ells sempre roben, i aquell dia el Barça acaba palmant aquell partit. Ah,
8: és el dia que
3: el de Xavi Alonso està... van a buscar tots, i que Carvajal el va buscar...
8: Bé, Lamine. Aquell sí. Dia Lamine, bueno, venia de problemes físics i realment...
3: Tot i que no és d'algun jugador que li digui alguna cosa, sinó que ell
1: va
3: fa...
1: Ser ell, va ser,
3: llança
1: sí.
3: Una mica aquell missatge una mica contingent.
2: Carvajal li fa allò de gest amb la mà de... Segueix parlant...
1: El busquen, el busquen. Sí,
4: però també és cert que ell ho fa amb un pretext d'aquest de beef que li diuen ara. Ho he pres fa dos dies, això, eh? No us creiem, us penseu. Que domino massa l'idioma aquest, però és cert que ell ho fa des d'un punt de com per picar, però no ho diu realment en sèrio, per això jo crec que encaixa bé que li diguin amb ell. De fet, és un comentari que crec que ell hagués pogut fer sobre un altre jugador perfectament.
3: De fet, que la mostra de tot plegat crec que és que si ahir es fa fotografies amb els seus fills,
4: sí,
3: no?
4: Sí,
3: és a dir, és
4: sí.
3: Perquè hi ha...
2: Hi ha un vídeo al final del partit que el jugador del Galatasaray el va buscar...
1: Lemina, aquest, el Mario Lemina, sí.
2: El va buscar, ells estan parlant, Lamine li recrimina l'acció perquè es passa de frenada, Lemina, sí. Que és quan s'enganxen ja només comença el partit.
1: A la primera part el tira a terra, s'enganxa.
2: Sí, no, arriba tard, perquè arriba tard i l'enganxa.
3: Sí.
2: I el cas, vaja, i després al final del partit hi havia els nanos allà mirant i la Mina va saludar els nens i ell li va dir, són els meus fills tal, i s'acaben fent fotos i la Mina està superamable també. Sí. És part, com deia la Laia, part del xou aquest de, sí, de Terreto, Merretes, una mica pique de gallos, no?
4: Sí, després encaixar
1: farmejaura,
3: es fa les fotografies, però l'endemà li acaba de tirar l'última, la Mina, i deia, però ara ho remato.
8: Sí, no, fantàstic. Malament el dia, perquè ens deia que el Barça perd, però aquell dia el vestidor del Barça abandona el Bernabéu, i dins del vestidor hi ha la sensació de que aquell dia els jugadors del Barça creuen que guanyaran la Lliga. És a dir, que li surt malament el dia del partit, però sí que és cert que el Barça marxa aquell dia de Madrid amb la sensació que després de tot el que ha passat aquesta Lliga no se'ls escaparà.
1: I acaba passant.
2: I marxes a 7 punts.
1: Sí, és veritat. No, 5
2: no, 7 punts, que és quan esclata tot el xou Vinícius, Xavi Alonso, i allà comença a navallar el Madrid.
1: Llavors el Barça ho va remuntar. Hola, Oriol Jové, també.
9: Hola, bona nit.
1: Què tal? Si vols aportar alguna cosa, micròfons oberts, alguna dada, el que necessitis.
3: El que vulguis. Si et cau alguna dada així de la butxaca,
1: sempre important, també. Absolutament. El sobem a la taula, també, el Jové, perquè ara farem un joc una mica vintage. Després de la quasi rabona de Lamine, avui hem volgut fer un recopilatori dels millors detalls tècnics de l'era recent del Barça, les millors filigranes de l'era recent. Esteu preparats per recordar moments icònics? Vinga, va, saperes.
3: Poseu-vos els pitets. Hem preparat un top 5 amb 5 protagonistes diferents. Només pels noms veureu que estem parlant de caviar futbolístic. El Toni anava per bon camí. Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Messi i Neymar. Comencem. Vinga, anem amb la primera filigrana, primer detall tècnic que recordaran los más viejos del lugar. 8 de gener del 94, clàssic al Camp Nou, Manet al Real Madrid. El primer dels gols, la cèlebre cua de vaca de Romario Alcorta.
10: Amor aixeca el cap, juga per Guardiola. Romario! Gol! Del Romario! Gol del Barça! En la primera pilota clara que ha tocat el brasiler. La primera vegada que la rascava. Romario l'ha controlat a la frontal de l'àrea. Ha deixat plegada la defensa del Madrid i l'ha sabut a col·locar en punt actual. Aquí tornem a veure. Lluny del punt de Bullo. Vegin com deixa...
1: Gran Lluís Canut, Sí. Qui va batejar cua de vaca? Ara m'ho preguntava. Això no...
5: Hòstia,
1: no
5: sé. Crec que venia de que a Brasil li deien així. I va ser una traducció. Crec que venia de...
1: No havia nascut, no?
4: 3 anys tenia.
1: 3 anys. Sí. Tu sí, eh?
2: I tu també.
1: Jo sí. Jo mirava la Laia, que era més jove de la taula.
9: Menys 4. Menys 4.
1: Veus, no havia nascut, aquest? Menys 4.
5: Jo havia nascut i alguna cervesa havia provat ja.
1: Va ser un bon invent i un bon recurs. El Cort encara busca la seva cintura. És xulo, aquell, no? Però és com estrany el dribbling, no? Gira molt ràpid.
3: Absolutament ràpid i el deixa al Corta.
8: I després la definició és maca, també.
3: Sí, sí, l'exterior, pam, defineix...
1: Venim del gat i la cua de Mourinho i ara tenim la cua de vaca, eh?
3: Superant a Paco Bullo.
1: Seguim.
3: Anem amb el segon detall. 25 d'agost del 96, Supercopa d'Espanya, Barça-Atlético de Madrid, a Montjuïc, l'elàstica de Ronaldo Nazario, a l'actual president del Girona, del Figeli.
11: Davant del Geli, quin detall li ha fet!
1: Queda al·lucinat Pere Escobar, eh? Quin retall li ha fet. Espera, gol.
3: Fa una elàstica allà amb el turmell que el deixa mig mort Ronaldo, se'n va del Figeli, fa la centrada i marca Ivan de la Peña el gol del Barça, però detall increïble de Ronaldo en el primer partit davant de l'afició del Barça.
1: Amb aquella gespa que hi havia Montjuïc, no? Una mica que s'aixecava molt, no? Recordo? Jo crec que no estava molt bé aquella gespa. Jo tinc aquelles imatges.
3: No sé si era aquell partit, però vaja, va ser un debut estratosfèric de Ronaldo.
8: Perquè l'Ampere es nova ja, no?
3: També el van jugar allà, sí, contra l'Inter de Milà, si no recordo malament.
1: Sí, perquè estaven canviant que també va anar malament.
5: Sí, no sé. I llavors que els jugadors van saltar acompanyats de Pubilla, sí, i Hereus, de Sardana, i l'imatge...
3: Sí,
5: va ser com una cosa molt
1: jo faig una elàstica d'aquestes i crec que em puc trencar el turmell. Has de fer un moviment molt ràpid i ser molt habilidós.
3: Crec que després d'això hi ha un derbi molt aviat al Camp Nou, que la gespa està en molt mal estat i que hi ha un gol que la pilota entra gairebé per un dels bots estranys que fa la pilota. Anem al tercera filigrana, l'Espaldinya de Ronaldinho. 22 d'octubre de 2005, jornada 8 de Lliga, Barça Osasuna al Camp Nou, a minut 88, Ronaldinho s'inventa una assistència del tot inverossímil.
12: La centrada d'Oleguer per Ronaldinho, que fa una passada amb l'esquena, sense voler, per Juli, el xut de Juli, gol! Gol! Gol!
0: assistència amb l'esquena de Ronaldinho.
3: I val a dir que no és casualitat, perquè Ronaldinho també en té un altre, eh? El 2003, al Camp Nou contra el Múrcia, ja l'havia fet sorprenent a tothom, i va repetir, en aquest cas, amb una assistència...
1: Sí, recurs estrany, no?
3: Contra Osasuna, que recull Juli i acaba marcant un gol a l'estadi.
1: No domines la pilota, no saps on anirà, vull dir, sí.
3: Però has de ser molt gran. És el mateix que
13: la
3: min...
13: també d'enganyar el rival, és a dir, si tu situes el cos i per davant d'on anirà la pilota, el rival no s'espera que...
3: I tenir la idea d'inventar-te això, de pensar que amb l'esquena pots fer una passada. Per mi aquesta és la grandesa d'aquestes jugades.
1: Que les altres, mira, són un dribbling, que si et surt malament ja està, però aquestes pot ser un punt ridícul si no et surt bé, no? Amb l'esquena, no és una cosa estranya. Clar, no, bravo per Ronaldinho, que era un mag.
3: El tio li sortia bé.
1: Clar, bravo per Ronaldinho, que era un mag, sí, sense més.
3: Boníssima, va. Anem a la quarta, 8 de març de 2011, avancem en el temps. Tornada dels vuitens de final de la Champions al Camp Nou, Barça 3, Arsenal 1. Messi marca el primer amb un detall tècnic molt especial.
12: Recuperació d'Iniesta, la croqueteta, la passada per Messi, ara sí, Leo, el barret, el gol!
0: Gol!
12: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barretina, gol, barretina, gol. Això no és un...
1: Això sí que és un recurs... Imaginar-se això sí que és xulo. A l'àrea petita, fotre-li una vaselina al porter i després marcar, no?
3: Si algú no recorda el gol, es llança a terra el porter i quan Messi veu que s'acosta cap a ell, doncs li pica just i abans que la pilota torni a tocar a terra, remata i marca en aquest golaç de l'argentí, un dels molts que va fer amb la setmana.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Molt fan de Neymar, però també veient aquell vídeo amb Ronaldinho, hi havia dos, però que a la Min se li il·luminaven els ulls.
7: Casa molt el que era aquell Ronaldinho i aquella manera que tenia de jugar amb el moment on, de tristesa que estava el Barça i com sí, sí. Va alegrar el barcelonisme amb el seu futbol, perquè és que m'ha escollit l'Espaldinha, però, per exemple, avui també estava temptat de recuperar els barrets que comença a fer els jugadors de l'Atlètic de Bilbao, que en fa 3 o 4 seguits en un partit.
8: O la del Chelsea.
7: Clar, o el Batlle davant de Carvalho. Tenia un repertori que era futbol samba, pràcticament, el que feia Ronaldinho. Era alegria pura sobre la gespa.
9: Té molts. Podem ficar el de Boateng, que és una mica cua de vaca, amb aquell que Boateng cau com un sac
10: amb la cadera, sense
9: agafar
10: la pilota.
11: De clubs amb el cor.
8: No, a mi m'agrada molt la de la Romareda, sempre ho dic. Fa d'Oliver i Benji. Aixeca la pilota mentre un rival intenta fer-la un tackle. Pam, i continua corrent. Era molt d'Oliver i Benji, aquest regat d'aixecar la pilota.
9: I els veterans se'ns diran que no vam veure el gol impossible de Cruyff a Reina Atlètic de Madrid, també com a recurs aquell gol impossible. No? Doncs segurament hi ha molta gent que ens està escoltant, que és per generació et dirà, doncs el Johan també, i ara deuen cabals que et diran que Cuba va fer coses impossibles, no? És la gràcia també de que el Barça han passat tants genis que tots tenen els seus, però hosti, és increïble.
8: I que duri.
12: Jo pensava, dic, que serà complicat fer aquest exercici potser d'explicar aquestes genialitats, aquests detalls tècnics per la ràdio, perquè la gràcia és poder veure'ls amb imatges, i escoltant els àudios feia la... O sigui, pensava, dic...
8: Que difícil
12: és narrar. En tots els casos, el narrador té dificultats per explicar la jugada al primer moment. Hi ha una inflexió del narrador.
8: És que no t'ho esperes.
12: Però això també és com explicar una obra d'art. És a dir, a vegades et falta vocabulari, et falta lèxic, et falten paraules per explicar el que estàs veient, com a mínim d'entrada. Necessites potser un temps per processar què és el que estàs veient.
8: Això el Pou ho fa molt bé, perquè és molt àgil de ment. Vull dir, en el gol d'ahir... de Gordon, se la passa per darrere, vull dir que el tio intenta explicar-te el que ha volgut fer.
12: La capacitat dels genis de fer coses que a la resta dels humans fins i tot ens suposen una dificultat explicar-les, trobo que és preciós, i en el futbol també succeeix.
9: Diràs com el Joan Maria, per exemple, amb el gol de Messi, de seguida veu que és un barret, sí. I quan porta uns segons ell mateix... Barretina, que som a Catalunya.
12: Però hi ha un segon de pausa, fins i tot aquí.
9: Què acabo de veure?
12: Molt per la idea, no?
8: Improvisar això en directe.
7: Perquè més fusiona barret, argentina, barretina...
8: Com esteu avui, poètics, sí. Déu meu. A veure, ara hem parlat de la Lambreta i ha sortit el nom de Luis Enrique. Luis Enrique serà el pròxim rival del Barça a la Champions. Dimarts que ve, PSG-Barça. Ara mateix els dos primers classificats de la fase Lliga. Per tant, un partidàs, el millor partit que es pot veure a Europa. I a més, avui han guanyat el camp del City. Potser... de forma injusta, no, Àlex?
13: És un resultat enganyós. La primera part, clarament, del PSG, 2-4, guanyat, en 30 minuts 0-3, amb gols de Doué, Dembélé i Vitinha. Ha canviat l'equip al descans Maresca, ha entrat Boadi, que ha canviat especialment la segona meitat, i a la segona meitat ha tingut moltes, però moltes ocasions al City, entre ells dos tirs al pal, ha marcat 2 gols Haaland, 61 gols en 60 partits de Champions, són uns números realment
8: és bèstia.
13: Espectacular, i el gol del PSG al quart l'ha fet a Clius amb una arada de Donnarumma, i per tant, realment dues parts, la primera clarament del PSG, la segona clarament del City, i és un equip, el PSG, que pateix especialment en defensa. Avui li han generat moltes ocasions de gol. Per tant, insistim en que el resultat és enganyós, però sí que crec que estarem tots d'acord que possiblement dimarts es veuran les cares als dos equips que ara mateix estan millor a Europa.
8: Estadístiques de la UEFA, 25 xuts del City, 15 del PSG, 67 atacs del City, 30 del PSG.
13: De fet, Maresca...
8: s'ha fet el doble d'atacs i en canvi ha acabat perdent 2-4.
13: Maresca ha reconegut després a Movistar que havien merescut alguna cosa més.
8: Teniu ganes del partit de dimarts o què?
10: Sí.
8: És un bon test, a banda que és un espectacle futbolístic per mi únic al món ara mateix, dos equips que aniran a atacar. No? A tenir la pilota i atacar. I si no, a la contra. I si no, a jugar. No, no sé, jo crec que no canviaran les

0: l'estil. Anirà a passar-s'ho bé, perquè tampoc ve d'aquests punts ara mateix la lligueta, no, no, Ferran?
1: No, no, però bueno, jo ja... És que em sap greu posar aigua al vi, però... És que per mi el partit de la setmana és el clàssic. Ho sento, no, no, de veritat. Vull dir, sí, soc...
0: Però llavors millor.
2: Soc, soc, a la soc un
1: vinagre... Soc...
0: No, però que t'assabrades a veure amb la tranquil·litat de dir això que passi sí, el que passi, clar, sí, gaudir. Això.
1: El que passa que... Bé, no sé si també s'ho prendran així els jugadors. El fet de que pugui ser... No, no, no, no, que s'ho prendran els jugadors... El jugador no sent el que deies tu.
2: Per recuperar.
1: Dir, ei, un partit NBA en plena lliga, plena temporada, saps? De dir... Ei, tots atacar, i que sigui això un xou.
0: Ah, clar, sí.
1: I que passi el que passi. Jo crec que el Barça ara és molt més sòlid. L'any passat era molt més d'intercanvi de cops. Ara és un equip, o fa dos anys, ara cada vegada és molt més sòlid, i sí que és veritat que tenen aquest punt de que estan encaixant un... Porten 17 partits consecutius encaixant, i això és, a vestidor és com que hem de deixar la porteria...
0: A Europa, vols dir.
1: Sí, a Europa.
0: Sí, és així.
1: La porteria zero a Champions, a veure si ho aconseguim. De moment no... No poden, però vaja, sí que serà un partidàs. Estic d'acord amb el que deia el Pintanel, de que el PSG sí que han tingut aquests 10 minuts, un quart d'hora, que dius, aquesta gent quan s'activa és que són imparables. Perquè és que el City ha tingut també, ha començat bé. Per mi li han fet un penal al Cherki, que no li han assenyalat, i després ha reaccionat al PSG, el gol els hi ha fet, el primer gol en el City li ha fet molt mal, i s'ha enfonsat, ho ha aprofitat el PSG. Que què vol dir això? Doncs que no els hi pots deixar ni mig minut perquè te l'alien. Ara, ells, també a darrere, tenen carències. Sí, sí.
0: Jo per mi va ser una mica més favorit, fins i tot et diria, però, evidentment, part dels prínceps, bicampió d'Europa, s'ha de tenir respecte. Però jo crec que el Barça està millor que el PSG, tot i que avui hem vist, evidentment, una mitja hora espectacular, no?, de l'equip de Luis Enrique. Ràpidament, alguna cosa?
3: Jo reconec que quan van sortir emparellats em va fer una mica de mandra, perquè és un altre any, el mateix partit, un altre any, la prèvia Luis Enrique contra el Barça i de més, però ara tinc moltes ganes de veure aquest partit, perquè crec que és el que et marcarà a saber si pots guanyar la Champions o no aquest any. És el partit que donarà respostes, perquè t'enfrontes al millor equip, a un dels equips que possiblement contra qui t'acabaràs jugant el títol, i és que jo crec que serà un partit que, a tots els dubtes que tenim, i de dir, no, és que el Barça fins ara s'ha enfrontat a rivals no tan exigents, és el dia que sabrem si realment això va en sèrio o no.
0: Toni?
4: Sí, i és un partit molt lament. Si no el pots frenar, perquè és París, que és la ciutat que més a ell li agrada molt, que hi ha anat bastant amb els seus amics, els que té davant, davant té jugadors que també demanen molt la pilota, que tenen també molt aquest estil tan urbà. Uf, crec que a mi en aquest partit el... O sigui, en aquest cas crec que sí, com el Ferran. I ell no, hi pensarà molt en el que estigui passant a París, independentment de... És que el titular se com vinagre m'ha encantat.
1: Sí, perquè em sap greu, perquè la gent que sigui escoltant aquest tio vaia vinagre.
0: Ets un vinagre meravellós, dels bons vinagres, aquests que es posen amanides.
2: Una bona amanida no sé tan bon vinagre.
0: Estic molt d'acord amb tu.
5: En aquesta prèvia, qui és el tècnic que representa millor l'estil del Barça? S'ho plantejarà també ara Luis Enrique en aquesta prèvia o no?
0: Punxarà aquí o no, a Flick? No, jo crec que no. Què volies dir?
5: No, anava a dir primer que Ferran Torres jugat a la zona part i ha fet un penal, i després al fons d'armari del PSG, és a dir, avui els 5 canvis del Luis Enrique han estat Kvaratskhelia, Joe Neves, Ferran Torres, Lucas Hernández, Beraldo, i per exemple han jugat Mica Gots, és a dir que
0: té banqueta com el Barça.
5: El Barça ha fet un pas endavant i un salt de qualitat en quant a la segona unitat. Avui Luis Enrique, fixeu-vos, jugadors com Kvaratskhelia, per exemple.
1: És un partit per disfrutar, clar, això sí. Això és un partit per disfrutar. El partit important de la setmana és el de Madrid.
0: Sí.
1: Tot i que
0: dissabte que el Betis també s'hauria de guanyar per no, sí, sí, sí, per no trencar aquesta ratxa.
1: Dels tres partits d'aquesta setmana que ve,
5: el menys important
1: és el del PSG. El més atractiu és el del PSG.
0: Ah, sí, a nivell numèric t'ho puc comprar, sí. El Betis, que avui ha guanyat, amb això tanquem tertulia, ha guanyat el Porto. Alguna cosa destacada, Jové?
6: Doncs molta felicitat, perquè feia més de dues dècades que el Betis no vivia una nit de Champions com a local, i a més ho ha pogut rematar guanyant el Porto, guanyant el líder de la Lliga portuguesa, i amb remuntada, per donar-li una mica més d'èpica encara, perquè s'ha posat per davant el Betis, recordo, amb un gol d'Abde, només comença la segona part, però primer Veiga i després Samu han capgirat el marcador, i ha estat en l'últim quart d'hora quan el Cucho Hernández i Isco de penal li han acabat donant els 3 punts als de Manuel Pellegrini. Precisament Isco, felicíssim, als micròfons de Movistar.
7: Son 21 años sin que esta afición increíble viva una noche como esta, y bueno, hoy se la hemos dado. nos han acompañado también como siempre y bueno, se merecían una victoria. El equipo ha hecho un trabajo increíble y nada, seguimos con muchas cosas que mejorar, no queremos conformarnos con nada y aspirar a lo máximo posible.
6: Això que diu Isco és important perquè ara mateix el Betis és, com deies abans, Aleix, un dels nou equips que han guanyat els dos partits. Porta un 6-6, perquè també va guanyar la primera jornada al camp del Lilla, i Isco ha deixat clar que la Champions hi han anat a competir i a intentar arribar el més lluny possible.
7: Por supuesto que no venimos a pasear, no venimos a competir como animales, a luchar cada partido y bueno, ya veremos. Yo creo que tenemos un equipo muy bueno, muy competitivo, con mucho margen de mejora y ojalá podamos ver a un Betis cada día mejor.
6: Doncs el Betis, rival del Barça d'aquí a només 3 dies, que arribarà amb la moral alta, amb un dia més de desgast, això sí, però amb l'adrenalina pels núvols, per haver pogut celebrar una victòria en el retorn de la Champions a la Cartuja, no al Villamarín, però al capdavall a casa per l'afició bètica.
0: Dissabte, 6:45 de la tarda, Betis-Barça, i després ja dimarts a les 9 PSG-Barça, i el diumenge 25 a les 9 Barça-Real Madrid al Camp Nou. Déu-n'hi-do, la setmana gran que té el Barça. Gràcies a tots, una abraçada forta, descanseu,
5: bona nit.
0: Aneu en pau, gaudiu de la nit i de la remuntada del Madrid també. Apa, vagi
1: bé. Bona nit.
0: Una pausa i ara anem tancant el Tu diràs, de seguida.
8: RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació. Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat. De conversa.
9: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
8: Són territori d'històries increïbles.
10: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
11: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
8: I també d'entreteniment.
12: S'ha torçat el peu avui.
13: Què t'ha passat?
14: No, venim.
15: És que l'edat no perdona.
16: L'edat castiga.
17: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
8: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Al territori del cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
18: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
19: Què tal? Molt bon dia. Bueno, la nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
18: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré a res i curt, per què no plega?
20: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
21: Hola, Victoria Luengo.
22: Hola, bon dia. Bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de hòstia? Pues va ser exactament...
23: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
24: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
25: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
26: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
8: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC 1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC 1. Tots som un milió. There's something about you. There's something about you. Tu diràs, amb Aleix Pariser. There's something about you.
0: Set i la una, moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra de qualsevol vehicle. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com. Per tancar el Tu diràs, hem de parlar un moment de bàsquet i després també de motor, de la prova que hi haurà al circuit de Catalunya aquest cap de setmana, que són les 6 hores de resistència a Barcelona. Abans, però, una mica de bàsquet amb l'Albert Ferran. Hola, Albert.
27: Hola.
0: Aquesta nit s'ha completat la cinquena jornada de l'Eurolliga.
27: Sí, no hi havia un partit amb gran cartell, però vaja, el Hapoel ha guanyat 182 al Besiktas, l'Efes ha perdut a casa 93-101 contra el Bayern i el París ha perdut 94-96 contra la Virtus. Eren els últims 3 partits de la cinquena jornada. Amb aquest resultat, el Barça, que ahir va derrotar el Maccabi, ho explicàvem, tanca la jornada 7è amb 3 victòries i 2 derrotes a només un triomf del segon classificat. Els Escèculits, recordem, que juguen divendres al Palau contra l'Olympiacos, partit duríssim, i que podreu seguir, com sempre, a la sintonia de RAC més 1 a partir de 8:45 del vespre. D'una sirena jornada que, per cert, ja arrenca demà, amb partit asseguible pel Real Madrid, que juga a casa contra l'Asvel Villarban. En principi hauria de ser victòria pel conjunt blanc. La notícia del dia, però, avui a l'Eurolliga és que el Baskonia ha rescindit el contracte del tècnic Paolo Galbiati per, diríem, una pèrdua de confiança amb la direcció esportiva. Al seu lloc l'ocupa un clàssic al Baskonia com Velimir Perasovic, que viurà la seva quarta etapa a la banqueta vitoriana. És el segon entrenador amb més partits dirigint al Baskonia. Tampoc continua el conjunt vitorià, per ser una de les seves estrelles, Marcus Howard, que marxa a jugar al Zenit.
0: Tot això a l'Eurolliga. Aquesta nit s'ha jugat també un partit pendent de la Lliga CB entre el Joventut de Badalona i l'Andorra, que es va haver de suspendre pel temporal que va haver-hi a principis d'aquest mes aquí a Catalunya.
27: Sí, ha guanyat el Joventut, clarament, 96-75. Primera victòria verdinegra a la Lliga. La penya que s'ha situat a la zona mitjana de la classificació amb un triomf i 2 derrotes.
0: Tot el partit en què han pogut oferir per fi a l'afició la Supercopa ACB.
27: Correcte.
0: Ho teníem pendent i avui ho han fet, i ha hagut festa grossa a l'Olímpic de Badalona. I també hem tingut bàsquet femení. L'Espar Girona ha pogut guanyar el seu primer partit oficial.
27: Sí, per fi, sí. Fins avui havia perdut els 5 partits de la temporada entre Lliga Catalana, Lliga i prèvia d'Eurolliga, i aquesta tarda ha aconseguit el primer triomf en el seu debut a l'Eurocup contra l'Ostrava. Un triomf contundent per 77-49. Per cert, no ha jugat Illana Martín, que diumenge es va fer un traumatisme al dit polze de la mà dreta, i el comunicat marca ja el que ja és un clàssic. La seva evolució marcarà els terminis de recuperació.
0: Molt bé, que torni aviat, doncs. Gràcies, Albert.
27: Bona nit.
0: Fins ara. Re, l'última pausa, i de seguida parlem d'aquestes 6 hores de resistència al circuit de Barcelona-Catalunya amb un gran protagonista. Avui el t'ho diràs.
3: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Pràcticament la una de la matinada, ara tanquem el Tudiràs, però com dèiem, volem destacar una gran cita que hi haurà aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, són les 6 hores de Barcelona. Hola, Quim Salvador, bona nit.
4: Hola, Aleix, molt bona
0: nit. Serà la primera visita d'aquest Mundial de Resistència d'Automobilisme aquí a Catalunya.
4: Sí, les cancel·lacions de les proves previstes a Qatar i Bahrein i la bona feina de l'equip del circuit de Barcelona-Catalunya ho han fet possible, i aquest cap de setmana tindrem un molt bon espectacle aquí a tocar de casa, dues categories, Hipercar, que són els millors cotxes de les 24 hores d'Alemans, i també LMGT3, més de 30 cotxes a la pista, tots alhora, això vol dir moltíssima acció a l'asfalt, un bon grapat d'expilots de Fórmula 1, entre d'altres Robert Kubica, Kevin Magnussen, Sebastián Bomí, Kamui Kobayashi i un llarg etcètera, i també 3 pilots de casa i tots 3 els volants de cotxes Hipercar de la màxima categoria. Miquel Molina amb Ferrari, Àlex Riveras amb Aston Martin i Dani Juncadella amb Genesis. Divendres arrencaran els entrenaments lliures, dissabte qualificatius i diumenge la cursa és de 12 del migdia a 6 de la tarda.
0: Les 6 hores de resistència. Doncs amb el Dani Juncadella, un d'aquests 3 catalans que participaran en aquesta prova, i ha compartit avui una bona estona el Quim Salvador. Aquesta n'és la conversa.
4: Dani Juncadella, bona nit.
12: Molt bona nit.
4: Setmana del Mundial de Resistència del WEC al circuit de Barcelona-Catalunya, a casa, per primera vegada que ve el Mundial de Resistència. Suposo que il·lusionat.
12: Sí, és una ocasió molt especial de poder córrer a casa, i molt inesperada, sobretot, perquè, bueno, bàsicament, un Mundial de Resistència correm a tot el món, però estava previst que corréssim a Bahrein, a Qatar, i pel problema que hi ha ara mateix, doncs han canviat el calendari, han trobat un plan B, i el plan B era Barcelona-Monza. Llavors, jo, realment encantat de córrer a casa, perquè és, com dic, totalment inesperat.
4: Tu al circuit de Barcelona-Catalunya ja has competit infinitat de vegades, sense anar més lluny, fa ben poc, amb la GT Challenge Europa, però és clar, aquesta vegada és la primera vegada que ve el Mundial de Resistència, i a més tu ets pilot oficial Genesis a la categoria reina. Potser ho fa un punt més especial.
12: Sí, sens dubte, porto anys lluitant per estar corrent a la màxima categoria de resistència, que és Hipercar, i aquest any amb Genesis el debut de marca, debut meu, i poder córrer a casa encara ho fa més especial. Al final no deixa de ser un campionat del món, sí que és cert que els últims anys, pues, bueno, he corregut amb GTs, però amb Hipercar mai han estat aquests cotxes a pista, a Barcelona, mai hem corregut, i jo personalment, i poder fer-ho amb una nova marca, un nou campionat aquí a casa, poder ensenyar el campionat a la gent d'aquí és superespecial.
4: Què ha d'esperar la gent que vingui al circuit o que estigui dubtant i potser ens senti i pensa, vinga, va, som-hi?
12: Jo crec que està clar que és una carrera llarga, al final són 6 hores i la carrera, pues, si no ets superaficionat al món del motor, jo entenc que es pot fer llarg, però també tens moltes activitats a veure al voltant del circuit, crec que ho organitzen molt bé. Si estàs a prop dels boxes, si estàs a la tribuna principal, pots veure els pitstops, pots veure com treballa l'equip des de prop. Són carreres molt boges, on passa de tot. També el fet de que corrin hipercars i GTs és algo molt innovador. Quan vas a veure Fórmula 1, òbviament, pues és un circuit que és difícil avançar i sobretot amb cotxes de la mateixa categoria, però el fet de tenir el tràfic dels GTs i estratègies diferents, jo crec que la carrera sempre és molt boja. Crec que el tema del temps, bueno, encara ho fa més interessant si plou, perquè les condicions quan canvien sempre pot passar de tot. Sí que és cert que al final, si vens a veure, és una mica més complicat quan et plou i és més incòmode, però bueno, jo crec que encara es pot salvar. Hi ha moltes tribunes que estan protegides per la pluja, llavors tot això són al·licients que són un extra, i per la gent que és nova, que no coneix aquest món, jo crec que tot és molt més proper que la Fórmula 1, que tot està molt més tancat, a l'accés amb un passe de paddock que és molt més fàcil d'aconseguir comparat amb la Fórmula 1. Llavors jo crec que la proximitat de tenir un campionat del món aquí a casa és superespecial i això hauria d'animar qualsevol a venir.
4: Dani, quants cotxes coincideixo a pista en una prova del WEC? Perquè esclar, entre les dues categories n'hi ha un bon grapat.
12: Sí, crec que som 18, hi ha 18 GT3 i 17 hipercars, llavors són 35 cotxes a pista en 5 quilòmetres de circuit, més o menys. Constantment estàs passant cotxes perquè quan la carrera ja... Bueno, en les primeres voltes surten els hipercars i després anem als GTs i tens un parell de voltes que estàs més lliure, però a la que comença a haver més lluita i bueno, al final estàs omplint tot el circuit, i el fet de tenir 35 cotxes a pista constantment és el que fa també molt fàcil de veure-ho.
4: Com a pilot és més divertit o és estressant?
12: Una mica de tot. Jo crec que és estressant el tenir que lidiar amb el tràfic dels cotxes d'altres categories. També s'ha de tenir en compte que a la categoria de GTs hi ha pilots amateurs, el mateix el cotxe el comparteixen amb un pilot amateur. Llavors, quan estan els amateurs a pista, sempre és més difícil entendre les decisions que prenen i cap a bueno, on et deixen espai per passar. Però també ho fa divertit, perquè quan estàs darrere d'un cotxe de la teva categoria, un hipercar, i costa avançar o no estàs podent avançar, quan arriba tràfic de GTs sempre tens una oportunitat de trobar un hueco, i això jo crec que ho fa molt interessant.
4: Dani, a nivell esportiu, tenint en compte que és un projecte nou que arrencat aquesta temporada i per tant, home, seria una grata sorpresa veure's lluitant pel podi, però en principi no és el que toca, no? Com et planteges el cap de setmana, tu?
12: Sí, és el primer any, no és fàcil. Hem fet un any de desenvolupament molt clar, molt bo. El cotxe a nivell competició és molt competitiu. Crec que tenim una molt bona base. Crec que a nivell equip encara estem millorant, tenim que polir certs detalls que encara ens estan limitant els resultats, però a nivell velocitat, a Fuji vam anar tercers, quarts, cinquens totes les primeres 2-3 hores i al final se'ns va escapar un resultat. Per això jo, tampoc és una bogeria pensar en un podi. Crec que el cotxe està en molt bon lloc i potser podem donar la sorpresa.
4: A més, tu faràs la sortida, no?
12: Sí, jo aquest any estic fent sempre les primeres 2 hores i la sortida, que és un moment clau, és un moment on pots prendre una mica de risc. M'agrada molt, no? Sortir també per l'experiència que tinc amb GTs, de lluitar una mica més frec a frec, arribant al límit del contacte. Aquests cotxes, els hipercars, sí que has d'anar una mica més amb cuidado, però ser agressiu a la sortida crec que és clau i és algo que estic gaudint molt aquest any i tinc ganes de sortir.
4: Que la gent estigui atenta, doncs.
12: Sí, primera curva hi haurà focs artificials.
4: Escolta, Dani, explica'm la relació que tens amb Max Verstappen, perquè fa anys em sorprenia molt i em semblava molt bé, perquè valoro molt l'esportista que parla sense filtres i dona l'opinió, i tu això a les xarxes socials sempre ho has fet, i tu eres pilot oficial Mercedes al DTM, però no t'estaves d'opinar la Fórmula 1 molt a favor de Max Verstappen. I ara corres amb un equip que és Mercedes i Verstappen, en el GT, no aquest cap de setmana al WEC. Com ha anat això i quina relació tens amb el Max?
12: Sí, jo, a veure, jo sempre he sigut molt fan del Max. Jo crec que mai l'he criticat a xarxes, ni, però perquè també és difícil criticar-ho, perquè és un tio que la veritat és que... jo sempre dic que és com el Leo Messi de l'automobilisme, saps? És un tio que és un fora de sèrie i quasi tot el que fa ho fa quasi a la perfecció i és increïble. Aquest any va fer un error a Zandvoort, a carrera d'Holanda, a casa, amb slicks que plovia i va perdre el cotxe la primera volta i el va aixafar. I recordo que li vaig dir, ostres, menys mal que has fet un error finalment, no? Perquè, ostres, tio, és que mai t'equivoques. I ara tinc molt bona relació i molt propera. Sempre hi ha l'època del Covid, vam córrer molt online a Sim Racing i vaig passar a formar part del seu equip que té online i a partir d'allà ens vam fer bastant amics i jo des de sempre, bueno, tenia molt bona relació, no només pel fet que sigui fan de la seva forma de competir, la forma de que té de que per mi és el millor, un dels millors, i sinó que també perquè, bueno, teníem molt bona relació, que ell com a persona és una persona molt propera, molt, molt normal, molt, molt diferent a el que sembla tant en quan veus entrevistes seves, que és una mica més fred, però perquè potser no li ve de gust parlar, però és una persona molt propera i quan va començar a voler fer coses al món del motor fora de la Fórmula 1, sempre li vaig dir, tu, el dia que fessis alguna cosa, si estic disponible, compta amb mi. I l'any passat em va escriure, em va dir, ei, com ho tens per l'any que ve, tal, i jo estava a punt de signar un contracte nou amb Corvette, que és amb la marca que estava, i li vaig dir, ho tinc tot muntat, però si hi ha coses que s'han de desfer per córrer junts, no ho dubto en cap segon. Llavors, aquí estem en el seu projecte de GTs que formo part d'ell i amb moltes ganes de continuar creixent, no? Perquè ell seguirà pujant l'equip cap endavant. Crec que té moltes ambicions al món del motor, és una persona amb una ambició increïble i una passió brutal, i això contagia molt i a mi m'encanta estar al seu voltant perquè al final és un tio que vol guanyar.
4: I amb la seva agenda de multicampió de Fórmula 1, pilot titular Red Bull, té temps per estar gaire per l'equip de GTs i parlar amb vosaltres i fer una mica de patró, no?
12: Jo pensava que no, però realment té molt de temps per això, o és que el tio és un xalat del control d'estar a sobre de la passió que té pel seu equip de GTs, o sigui, fins i tot els caps de setmana de Fórmula 1 està seguint els entrenaments lliures, els entrenaments cronometrats, el truquem als mítings que fem després de cada sessió i està pendent de tot. Sap, o sigui, està al dia de tot i això és increïble.
4: Dani, molta sort aquest cap de setmana al circuit, a la cursa de casa, i aviam si surt aquesta sorpresa que comentàvem.
12: Vinga, anirem a por ello. Gràcies.
0: Després de sentir la conversa amb Dani Juncadella, l'últim minut, com sempre, per tancar el Tu diràs, amb algunes cosetes que ens han quedat pendents i també algunes previsions destacades per aquest dijous amb l'Oriol Jové.
2: Mira, per rematar el dimecres, afegir que en futbol el Barça-Arsenal de la Champions femenina, previst per l'11 de novembre, jugarà finalment l'endemà, el dia 12, dijous, per evitar coincidir amb la vaga general. En waterpolo, l'Atlètic Barcelona ha guanyat la Supercopa d'Espanya masculina per 16-9 contra el Sabadell i ha fet història perquè és el primer equip capaç de guanyar els 6 títols al completar el ple de 6 títols en un any natural, el Barceloneta, que suma en aquest 2026 Copa Lliga, Champions, Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa i Copa Catalunya. I també en hoquei patins han quedat definides les semifinals de la Lliga Catalana, que es disputarà aquest cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda. Barça i Voltregà jugaran la primera i Igualada i Calafell disputaran la segona. I de cara a aquest dijous, agenda carregada, perquè després de la Champions és el torn de l'Europa League, segona jornada també amb la Reial Societat visitant el Sant Giloàs a 3:15 i amb el Celta rebent la Juventus a Balaïdos a les 9. A 3:15 també arrenca la Conference pel Getafe al camp de l'Universitatea de Craiova romanès. A la mateixa hora també debuta, per cert, l'Inter d'Escaldes, primer equip andorrà de la història en jugar una competició europea. Ho farà al camp del Mjällby suec. En handbol tindrem el quart partit de Champions pel Barça, 3:15 a la pista del Dinamo de Bucarest. En tennis arrenquen els quarts de final del Masters 1000 de Xangai amb el GA Davidovich i l'Esberev de Minyaur de bon matí. En hoquei, la selecció espanyola masculina juga els quarts de final del Mundial Masculí del Paraguai contra Angola o contra Xile, i arrenca a Buenos Aires també un Mundial de Pilota Basca històric, perquè serà el primer en què competiran les seleccions d'Espanya i d'Euskadi per separat. De fet, el partit inaugural a les 7 de la tarda el jugaran totes dues seleccions femenines en la modalitat de pilota goma.
0: Déu-n'hi-do, quanta teca tenim demà per explicar el Tu diràs. Molt bé, Jové, gràcies.
2: Bona nit.
0: Adéu, a descansar, bona nit. el programa d'avui, aquesta jornada de Champions que hem viscut tant ahir com avui. Ho deixem aquí, que és tard. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1 un dia més. Demà tornem amb més ràdio esportiva en l'horari habitual aquí al Tu Diràs. Descanseu, bona nit.
5: Tu diràs.
6: RAC més 1.
7: Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45 des del Palau Blaugrana, Barça Olympiacos. L'actual campió d'Europa posarà a prova el bon inici del Barça.
13: Enfonsa la Olet! I pica l'en Joel Parra!
7: Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, partidàs a l'Eurolliga. Barça Olympiacos. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
6: RAC més 1.
14: Tots som
6: més
14: 1.
7: A RAC1 t'acompanyem.
15: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC1 per un problema amb la teva veïna.
16: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
7: A RAC1 t'informem.
21: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
28: El departament ha destituït la secretaria general.
7: A RAC1 t'entretenim.
29: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
30: Perdona. No res, és que al final cauré rodolant.
29: Bueno, pues, no, però haver baixat amb les encordes.
7: A RAC1 juguem.
31: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
7: A RAC1 et fem riure.
32: Avi, sisplau.
33: Vols veure una porra sensible?
32: Va, avi, va.
7: I et fem escoltar.
34: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'un altre.
35: Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
7: I tot ho fem per tu. RAC1, tots som 1.
36: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. This is the start
7: of something new. RAC1. A RAC1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC1 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC1. A les dues, totes les notícies al 14:15. RAC1. Tots som un milió.
37: RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
38: Vídeos i històries exclusives.
37: Notícies.
38: Entrevistes.
37: Reportatges.
38: Descobriu com és la ràdio per dins.
7: Twitter.
37: RAC1.
7: Instagram i TikTok.
38: RAC1 oficial.
7: RAC1.
38: Seguiu-nos.
7: Tots som 1.
39: Escolta, navega, descarrega, informa, notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
40: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: De la Terra, que és dijous 15 d'octubre del 2026. Ara mateix tenim boira i núvols baixos en algunes comarques interiors que aniran a menys amb el pas de les hores. Serà un dia variable, però sense pluja a la costa i al prelitoral, amb un més sol a la resta i temperatures al centre del dia que continuen altes per l'època de l'any. Sembla que arriba un cap de setmana mogudet amb baixada de les temperatures. De seguida la Bel, que ara ens explica, però abans, als Estats Units, aquesta matinada, Donald Trump ha tingut una de les seves nits memorables. N'ha dit de l'alçada d'un campanar, com ara que caldria fusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca, o que en aquells estats on manen els demòcrates, els nens surten de casa i tornen nenes. És que, a tot això, Carles Puigdemont reclama al Suprem que li apliqui l'amnistia immediatament i que li aixequi l'ordre de detenció. És en un nou escrit d'al·legacions. La defensa del president Puigdemont demana que el tribunal declari acabat el sumari. És l'últim pas perquè Puigdemont pugui tornar a Catalunya. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde de Pompidou, diu als fòrums Vanguardia que això és qüestió de dies. Per ser el president Puigdemont, deixem anunciar que avui serà aquesta nit al pla seqüència de la 2CAT parlant de la seva vida a l'exili durant 9 anys. Avui recordarem alguns, escoltarem alguns d'aquests documents que seran emesos aquesta nit. Mentrestant, Ada Colau s'ofereix a fer un pas al costat i canviar-li el nom al nou Front Ampli, si així s'integra Podem, que insisteix a reclamar el lideratge d'Irene Montero. A tot això, Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Palai acompanyaran Gabriel Rufián com a número 2, 3 i 4 de la llista per Barcelona d'Esquerra. En parlarem a la tertúlia en David Fernández, Neus Tomàs, Pere Mas, Isabel Lleuger i Àngeles Ribes, amb la Laura Rossell trepitjant aquest matí l'ull de poll. A casa nostra, la jutgessa del cas Antic cita a declarar l'advocat Miquel Roca Junyent com a testimoni. La defensa ha proposat que es prengui declaració a les persones vinculades amb la gestió del patrimoni de l'empresari. Els esports, el Real Madrid guanya per 3-4 al camp de la Roma amb una remuntada in extremis. Perdia 3-1 al minut 82 i ha remuntat. I el Betis, el rival del Barça, demà passat a la Lliga, també va remuntar contra el Porto i va acabar guanyant 3-2. Per cert que Vinícius es perdrà, com ja era previsible, el clàssic del dia 25 al Camp Nou. El brasiler ha estat sancionat en 4 partits per l'expulsió contra el Villarreal. Tant el jugador com Mourinho han carregat contra el comitè de disciplina per anunciar aquesta notícia abans del partit de Champions. I el PSG, el pròxim rival precisament del Barça a la Champions League, dimarts que ve va guanyar 2-4 al camp del Manchester City. I més coses. Avui al Festival de Sitges, Dani De Vito rebrà el Gran Premi Honorífic. El festival es prepara per tancar amb una edició de rècord. Per primer cop a la història, la recaptació per venda d'entrades ha superat el 1 milió d'euros. El dia que a partir de les 11 repassarem les sèries que han de venir amb l'Alejandra Palés i el Pere Solà Gim Ferrer. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Com fluïa la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia tingui.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que Donald Trump ens ha deixat una de les seves nits memorables, més pròpies d'un monòleg humorístic que no pas d'un discurs d'un president. Tota la seva intervenció a Arizona ha estat delirant, n'hi ha prou amb dos exemples, com ara quan ha dit que caldria afusellar aquells periodistes que filtren informació de dins de la Casa Blanca.
5: En la meva opinió, hauríem d'afusellar els filtradors. Fa anys solíem afusellar els filtradors, sabeu? Quan filtraven, a quina hora tens previst atacar un país? Els hauríem de tractar amb més madura. Els filtradors són l'escòria del món.
2: I després ha dit que els homes homosexuals el voten a ell més que a cap altre republicà de la història dels Estats Units gràcies al ball que fa Trump quan sona la cançó YMCA dels Village People. My
5: wife is going crazy. La meva dona s'està tornant boja amb mi. Em diu, ets el president dels Estats Units, no hauries de fer això. You shouldn't be doing this. I no hauries de ballar a l'escenari, hauries d'acomiadar-te cordialment. Ho diu quan sona l'himne nacional dels gais. Sabeu que li diuen així, oi? Els gais em voten més que qualsevol altre republicà de la història. Crec que és gràcies a la cançó. I think because of the song.
2: Trump també ha deixat anar, entre altres barrabassades, que en aquells estats on manen els demòcrates, els nens surten de casa i tornen convertits en nenes, que els seus metges mai no atendrien una persona que assisteix als seus mítings, perquè diu que els doctors no es poden separar del seu costat, i que ell és el número 1 del món a TikTok, i que gràcies a això ha generat 72.000 milions de dòlars per als Estats Units.
0: A les 8 del matí, als Gated Kids, d'aquesta nit de Donald Trump, perquè una cosa és que vagis a un míting, que t'escafes a un míting, una altra que sembli que no toques ni quarts ni hores, les barbaritats que pots arribar a dir, però potser és això el que vol el seu votant, no tinc ni idea. En fi, avui escoltarem a partir de les 8 el bo i millor de Donald Trump, a partir de les 8, com dèiem. I a Catalunya, Carles Puigdemont ja ha demanat formalment al Tribunal Suprem que li apliqui l'amnistia immediatament.
2: Ha presentat l'escrit d'al·legacions en què també sol·licita que li aixequin l'ordre de detenció. El text, el seu advocat, Gonzalo Boye, recorda que tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com el Constitucional han aprovat la llei i que, per tant, cal amnistiar el delicte de malversació imposat en el seu dia pel jutge Pablo Llarena. Aquest és l'últim pas perquè Puigdemont pugui tornar a Catalunya, i ahir els fòrums Vanguardia, el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, va dir que això és qüestió de dies.
3: El pasado 6 de octubre, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de doña Dolors Bassa, y ahora, por lo tanto, solo nos queda que el Tribunal Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de los afectados y se cierre definitivamente la causa judicial del proceso.
2: El president del Constitucional també va dir que en cas d'un hipotètic triomf del PP i de Vox a les eleccions, la llei d'amnistia sí que es podria derogar, però en cap cas tindria un efecte retroactiu. Per tant, no es podrà tornar a acusar o condemnar aquells que se n'han beneficiat.
0: És a dir, que tots aquells que se n'han beneficiat de la llei d'amnistia no poden tornar a ser denunciats pel mateix motiu pel qual se li ha aplicat la llei d'amnistia.
2: Això, exacte.
0: D'una banda, deixem dir de l'altra que aquesta nit el president Carles Puigdemont parlarà aquesta nit al Pla Seqüència de la 2CAT. És una entrevista, com sabeu, en aquest programa de la 2CAT, 55 minuts que no es tallen, és a dir, tal com es comença, que es comença a la porta, trucant al timbre de la porta de la casa de Waterloo, i són 55 minuts sense parar, i ensenya la casa de Waterloo, per exemple. I he de dir que la conversa, per tots aquells que busquin politiquets, si parlarà que parli de Salvador Illa o que parli de Pedro Sánchez o que parli de Silvio Riols, no trobarà res de tot això, perquè és una conversa sobre els 9 anys a l'exili. És una conversa de 55 minuts sobre el que ha fet, com ha viscut, des de tots els punts de vista, des de l'econòmic fins al social, fins al personal, fins al psicològic, és a dir, parlem 55 minuts de la seva vida, 9 anys sense trepitjar casa, perquè tu mires fredament i dius, és que estic en un lloc que no puc trepitjar la casa. I un moment que li pregunto, dic, no has tingut tentació de posar un peu, d'anar a Catalunya i travessar Catalunya i tal, no sé quantos. Bé, doncs això, aquesta nit a 11:15, jo crec que seran tocats, perquè ahir el programa al Clapés també havia de començar a 11:15 i una mica més, i tots són els pitos de les 11. Doncs cap a 11:45 a la 2CAT. I quan queden menys de 48 hores perquè acabi el termini per presentar coalicions per les eleccions, Podem continua enrocat i rebutja formar part del Front Ampli.
2: Ahir, aquí al món, Arracu, Ada Colau, qui ha de ser la cap de llista d'aquesta coalició de les esquerres, va obrir la porta a fer un pas al costat, si això de facilitar la incorporació d'Esquerra i Podem, però la secretària general del partit, Ione Belarra, va dir més tard a Televisió Espanyola que les esquerres s'han d'articular al voltant d'Irene Montero i de Gabriel Rufián.
4: La realidad es la que es. Los líderes mejor valorados, la gente que de izquierdas, lo que quería, lo que nos ha pedido durante todos estos meses es que Gabriel pueda jugar un rol, que pueda dar la pelea a nivel estatal. Y yo creo que eso Podemos lo ha puesto encima de la mesa, que Gabriel Rufián e Irene Montero puedan hacer tándem.
2: Mentrestant, tal com us va avançar ahir al vespre a RAC1, Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Palai acompanyaran Gabriel Rufián com a número 2, 3 i 4 de la llista d'Esquerra per Barcelona.
0: El Rufián em fa un cert neguit ara, eh? És a dir, allò de dir, hòstia, em vaig de cap de llista d'aquí, però vaig també per els altres no volen anar amb els altres, vull dir, un grigall del qual en aquests moments no és que lideri ell és... El que lidera és l'amor de tot aquest sector perquè se'n vagi cap amb un o se'n vagi cap als altres. Per la seva banda, el PSOE té molt clara l'estratègia i habitatge, habitatge, habitatge.
2: Sí, Pedro Sánchez s'ha fet seu al cas Mari Carmen, demana el màxim suport a les urnes per poder acabar la feina i tirar endavant mesures socials necessàries, com, per exemple, els decrets d'habitatge.
6: Ara, esa causa lleva el nombre de mujer, de una mujer que murió desahuciada con 87 años, que nos dijo que lo que ella había sufrido no lo sufriera nadie más. Pues yo le quiero decir a esos manifestantes, a quien se está concentrando en las plazas, que esa causa la vamos a volver a ganar como se ganan todas las batallas, con la fuerza de la gente.
2: A l'altra banda del tauler polític, el PP veu la victòria molt a prop. Per acabar d'esgarrapar vots, Alberto Núñez Feijóo serà aquest diumenge a Barcelona en un gran acte per exhibir múscul. Segons La Vanguardia, per cert, el partit està enllestint la candidatura de Xavier García Albiol a la demarcació de Barcelona.
0: I a aquesta hora del matí, un any més, com cada 15 d'octubre, s'homenatja Lluís Companys, coincidint amb l'hora en què el règim franquista el va afusellar a quarts de set del matí, del qual en falten 20 minuts, seguint aquesta tradicional marxa de torxes que surt del castell de Montjuïc de Barcelona, i tenim en Cesc Giró. Cesc, bon dia.
7: Bon dia. Una cinquantena de militants republicans amb torxes enceses avancen aquesta hora cap al fossar de la Santa Eulàlia del castell de Montjuïc en processó per fer les seves ofrenes. Al capdavant hi ha la secretària general del partit i candidat a Barcelona, Elisenda Alemany, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Una ofrena que culmina, com cada any, amb un petit acte polític. Veurem si avui, marcat per la cursa electoral cap al 29 de novembre i els equilibris que està fent el partit entre l'independentisme i l'aposta de Rufián per apuntalar a l'esquerra espanyola.
0: Gràcies, Cesc. Tornem més tard. De tornar a casa nostra, la jutgessa del cas Endic ha citat a declarar l'advocat Miquel Roca com a testimoni.
2: Sí, ho avança el periòdico. Miquel Roca va rebre l'encàrrec d'Isaac Endic de crear una fundació amb objectius filantròpics que finalment no es va acabar fent. Una fundació que, segons la investigació, podria haver estat el detonant de la mala maror que hi havia a casa dels Endic.
0: I la congregació que gestiona les escoles Pare Manyanet reclama 70.000 euros d'indemnització als pares de dos alumnes que es van suïcidar a Barcelona. Sí. Explica'm-ho bé, això.
2: Tal com ha avançat 3CAT, ha pogut confirmar RAC1, l'ordre religiosa acusa les dues famílies de vulnerar l'honor de l'escola i de difondre notícies falses. Una de les víctimes es va suïcidar l'any 2021 amb 15 anys i la família sospita que l'escola no va protegir-la, i l'altra és un exalumne de les Corts que es va treure la vida l'any 2019 amb 21 anys i els seus pares sospiten que un professor podria haver abusat del seu fill.
0: Mentrestant, els Mossos també estan investigant la troballa d'un cadàver que ha aparegut flotant a la costa de Castelldefels.
2: Segons la cadena SER, el cos estava en un estat avançat de descomposició, el van trobar ahir a la tarda. Ara la policia investiga si la mort podria estar relacionada amb els aiguats d'ara fa 10 dies, tenint en compte que encara hi ha dos desapareguts, un menor que va fugir de casa en plena tempesta a Granollers i un jove que va caure a la riera a Pineda de Mar.
0: I per cert que la Fiscalia ha fet marxa enrere i ara diu que sí, que l'Audiència Nacional pot investigar Julio Iglesias per agressió sexual.
2: Al gener, dues dones el van denunciar per haver-les violat quan treballaven per ell a la República Dominicana, però la Fiscalia va afirmar que els tribunals espanyols no eren competents per jutjar-lo i va arxivar la denúncia. Ara, però, segons avança el diari Punt.es, la Fiscalia ha canviat de criteri i ha comunicat al jutge que l'Audiència Nacional és perfectament competent per investigar el cas.
0: I per cert que l'UGT ha convocat dues jornades de vaga als supermercats el dia 24 i 31 de desembre.
2: Sí, seran aturades de 24 hores que afectaran totes les cadenes que formen part del conveni sectorial català i, per tant, això inclou els supermercats Bonpreu Esclat, Condis, Sorli, Bonària, La Sirena, Aldi o Espar. El sindicat exigeix una pujada mínima de sou del 4% anual i revisar any a any l'evolució de l'IPC. Ara caldrà veure quina és l'afectació real de la vaga, perquè el sindicat majoritari és Comissions Obreres i, de moment, no s'ha sumat a la convocatòria i manté les seves pròpies mobilitzacions.
0: Molt bé, són les... Faltant dos minuts per un quart de set. Netflix acomiadarà el 6% de la seva plantilla arreu del món.
2: Són prop d'un miler de treballadors. Es tracta de l'onada d'acomiadaments més gran des del 2022. Tot i els acomiadaments, Netflix confirma que la companyia està més forta que mai i que continuaran invertint en les àrees de més impacte sobre el consumidor.
0: I avui serà el Festival de Sitges, el gran... Dani De Vito.
2: Sí, rebrà el gran premi honorífic del festival, que es prepara per baixar el taló d'una edició de rècord. Per primera vegada a la història, la recaptació per venda d'entrades ha superat el milió d'euros, un 10% més que l'any passat. I ahir, per cert, va ser a Sitges Casey Affleck, que hi ha el germà de Ben Affleck, que hi ha presentat Company, un thriller de vampirs que dirigeix ell mateix.
0: I a música, aquesta matinada de Guillem Gisbert ha publicat una nova cançó. Detector de mentides i és el tercer avançament del seu nou àlbum que sortirà el pròxim 13 de novembre. A un minut per un quart de set del matí anem als esports, perquè avui també tenim un track amb el temps, per saber, em fa molta il·lusió saber si diumenge saps, d'allà hi serem la veu canal i amb el Bundó i amb el Iaia, a rebre un missatge allà que hem d'estar allà firmes i tot, i escolta'm, jo tinc molta il·lusió d'anar a Platja d'Aro perquè és la meva adolescència. La meva dues parts d'adolescència, diguem-ho, l'adolescència insensata, 1 i l'adolescència insensata 2,
8: discoteca,
0: la U va ser a Platja d'Aro. Sí, sí, de discoteques i, bueno, sí, sí.
8: Bueno, unes quantes de mítiques allà, no?
0: Sí, unes quantes de mítiques, algunes malauradament ja tancades i barrades. Anem als esports. El Real Madrid va guanyar 3-4 al camp de la Roma amb una remuntada en menys de 8 minuts. Perdia 3-1 al minut 82 i va acabar guanyant.
9: Sí, l'equip de Mourinho va jugar molt malament fins que no s'hi va posar quan tenia l'aigua al coll. La Roma va marcar el 3-1 a mitja hora pel final i l'entrenador portuguès va decidir moure la banqueta. Van marxar Vinícius, Dumfries, Tchouaméni, Cucurella i Diomandé i van entrar Endrick, Bernardo Silva, Arda Güler, Álvaro Carreras i Carlos Espí. I la jugada li va sortir rodona a Mourinho perquè el Madrid va començar a jugar bé per primera vegada. Espí va marcar el 3-2 al 82 i a partir d'aquí es va obrir l'aixeta. Endrick, un altre suplent, va fer l'empat a 3 i Rüdiger va confirmar la remuntada visitant més ràpida de la història de la Champions. Del 3-1 al 3-4 en menys de 8 minuts. En acabar, Vinícius, que va acabar com un dels grans assenyalats, va reconèixer que no està ni de bon tros al seu millor nivell.
10: No digo que estoy preocupado, pero enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. He llegado aquí muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club. Y al final, Vini siempre vuelve. Y no tengo ninguna duda que voy a volver, que voy a volver a marcar los goles y a poner el equipo y el club donde se merece.
0: Es como Aida Nizar, parlo en tercera persona.
8: Sí.
0: Vini siempre vuelve. Es decir, es como una... Es que, me recuerdo cuando era petit que feia una serie que era Contra el mal, la hormiga atómica. Doncs això, Vini sempre vuelve.
9: Sí, tot i que a la Lliga s'haurà d'esperar per tornar perquè no podrà jugar els 4 propers partits de Lliga, inclòs el clàssic contra el Barça. Finalment l'han sancionat amb 4 partits per estirar els cabells al jugador del Villarreal, Saliba, i com era d'esperar, Vinícius no li ha fet gens de gràcia.
0: Només per això i per insultar i per encarar-se a l'àrbitre.
9: Sí, de fet són 2 partits per estirar els cabells i 2 partits per les protestes. Vinícius, però, considera que el comitè de disciplina no va encertar denunciar el càstig just abans del partit contra la Roma.
10: Ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero nunca nos han explicado esto. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pego bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
9: Vinícius duia la lliçó presa de Mourinho, que també va posar en dubte la professionalitat del comitè de disciplina amb el mateix argument.
11: ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No podían hacerlo ahora, no podían hacerlo mañana por la mañana. Se hacen cosas sin vergüenza ya.
0: Sona antic. Sona, quan el sents, sona ja antic. Una segona, ho fan sempre així. Si tu busques l'historial, trobaràs que es fa molts dies que coincideix amb partits de Champions.
9: Sí, normalment es fa els dimecres al migdia.
0: Bueno, clar, però si la nit...
9: Què va passar? Que com que dilluns era festa a tot l'estat espanyol, el comitè de disciplina es va endarrerir unes hores, però només unes hores. Però sí, es fa dimecres, es reuneixen dimecres al matí i la sanció s'anuncia dimecres al migdia, primera hora de la tarda.
0: Com tantes vegades ha passat amb altres vegades al Madrid o al Barça o altres. Per cert, que quan es diuen dels 4 partits... No és per comparativa, que sí. A Lewandowski li van fotre 3, no?
9: Sí.
0: 3 per tocar-se el nas.
9: Sí.
0: 3 per tocar-se el nas. És a dir, el problema que pot tenir Mourinho és que no només escalfi el Camp Nou, és que Mourinho escalfi tot el futbol espanyol. Perquè cada cosa que, cosa que diu no és contra el Barça. Enríquez Negreira al marge. Tot el que diu és contra el Villarreal, ja va sortir l'altre dia l'entrenador, que en cau també, i va dir, escolta'm...
8: Íñigo Pérez.
0: I ja va dir, és que ja, bueno, ja sabem com funciona això, com aquests, bueno. Alguna cosa més?
9: Sí, que més enllà del Madrid, ahir el PSG va guanyar 2-4 al camp del Manchester City en l'altre partidàs de la jornada, i el Betis, que és el rival del Barça demà passat a la Lliga, va remuntar contra el Porto i va acabar guanyant 3-2. Per la seva banda, l'Aston Villa va golejar 6-0 el Fenerbahçe i el Liverpool també va clavar 6 gols al LASK d'Àustria. L'equip d'Andoni Iraola va acabar guanyant 3-6.
0: Alguna cosa més?
9: Sí, que la penya va aconseguir la primera victòria de la temporada a la CB després de guanyar de 21 punts l'Andorra en el partit de la jornada 2 pels aiguats de fa 15 dies, que l'Eurocup femenina, l'Espar Girona, va apallissar de 28 l'Ostrava de la República Txeca Fontejau, i el Baskonia, que és la gran notícia en el món del bàsquet, ha fet fora el seu entrenador Paolo Galbiati, que va sonar pel Barça aquest estiu. El seu relleu és Belimir Pérez Krasovic, que encetarà la seva quarta etapa a la banqueta vitoriana.
0: Hòstia, quins jugadors és aquest? Mare meva, aquest sí que els vaig veure jugar, que era un buà. Retenovic, Perasovic, Kukoc, Ratja, aquella Petrovic, aquells països balcànics. que és que anava a jugar al Barça o la penya, anava a jugar allà i deies, bueno, aviam de quan se'n fotran. No, terrible. Hòstia, no. Split, els partits d'Split, Llogoplàstica... Sí, mare meva. Bueno, que joven era Montonce, i se nos caia el pelo per atrás. Són les 6 i 20. A veure, la Viana, a veure el temps com el tenim. Avui demà tranquils, no?
12: Sí, avui demà tranquils, i esperant els canvis de cada setmana, que veiem veure com s'acaben doncs, materialitzant, però sembla que dissabte al matí aguantarà i a la tarda ja es començarà a animar la cosa, i diumenge també el dia mogudet. Sembla que Platja d'Aro no ha de ploure per la cursa RAC1, eh?
0: Mateix vas dir de Terrassa, eh?
12: Sí, mira, l'altre dia no sé què comentava la redacció, dic, mira, sí, no, amb el director parlàvem.
0: Ho has encertat tot? I, en canvi, aquesta tu quedarà.
12: Però és que plovia a Terrassa i plou aquest dia, eh?
0: Va caure allà. Almenys, jo crec que va caure al passeig, és més.
12: Just al passeig. No, ara mateix, encara és dijous
0: encara
12: avui.
0: Encara dia, sí.
12: Sí. I és una situació d'aquelles de veure què acaba passant. I baixen les temperatures, que avui tornaran a ser altes per l'època de l'any. De 24 a 28 graus al centre del dia, caloreta, per no dir calor, fins i tot. De fet, tot i això, baixaran un parell de graus, les comarques de Girona i Barcelona, però en tot cas això, altes per l'època, i ara tampoc és que faci gaire fresca. Tenim entre 12 i 17 graus a l'interior del país, una mica més baixes entorn dels 10 al Pirineu, 16 a 19 a la costa. Portàvem 3 nits consecutives amb nit tropical a Barcelona, sense baixar els 20 graus, a ple mes d'octubre. Avui s'ha baixat una mica dels 20 al centre de Barcelona, però tampoc gaire, però en tot cas...
0: I el cap de setmana baixa les temperatures?
12: Sí, baixen clarament, poden baixar 6, 7, 8 graus. Sí.
0: De tardor.
12: Es notarà dissabte sobretot a la tarda, no encara al matí, migdia, fins i tot, però sí que el dissabte a la tarda vespre es notarà, i diumenge serà clar, i ja es normalitzen. No? Després poden tornar a pujar una mica, però no serà aquesta... No, es dispararan com aquests dies. Avui, alguns núvols a la costa, al prelitoral, n'hi ha a més amb el pas de les hores al llarg de matí, tenim algunes boires a l'interior, en aquest cas aquesta boira anirà a la baixa, i més sol, com més cap al Pirineu i com més comarques interiors.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Hola, Joan Ferrer, bon dia.
13: Bon dia. Mira, tenia el típic tall de Poli Rincón a la Cope, oh, dient que veia bé els jugadors del Madrid, que els veia endollats, i al final els en caien 3. I m'he despertat aquest matí amb un 3-4. No m'ho creia.
0: Sí,
13: m'he quedat sense diàleg.
0: Ja.
13: Però tiraré una evolució d'un tall que ja hem utilitzat. És el Jordi de Planell, que fa uns dies va doblar l'actor que fa de Hulk, sí. Mark Ruffalo, carregant contra Donald Trump. Ara l'he confrontat a personatges que, diguem, fan ràbia.
14: Intentaran aturar que recuperem el nostre país, però no ho permetrem. Trump, no t'ho permetrem. No toquis els nostres maleïts vots.
15: Fucking vote!
14: Em convertiré en Hulk. No us agradaré quan m'enfadi. Encara sóc aquí. Encara faig de Hulk.
15: Still playing the Hulk.
16: És Hitler! És un nazi!
14: Em convertiré en Hulk!
17: No estoy diciendo que yo voy a ir a sacar a palos a nadie.
14: Em convertiré en Hulk!
18: Que me avisen a partir de que dejo de pagar a mis caseros.
14: Em convertiré en Hulk!
19: Has acusat falsament a Israel de genocidi.
14: Em convertiré en Hulk!
20: On és?
14: Encara sóc aquí!
20: Mita-la!
13: Això és aquest entrenador personal que té ara, em sembla a mi. Ara que el Hulk és menys verd que el Jordi de Planell.
0: Són les 6 i 24. Per cert, abans de que vingui la brasa, perquè ve la brasa, aviso que ja comença... Ja fa dies que dura la brasa, però avui serà... que sí, Jordi Ramos, que 5 catalans al Benidorm Fest, que Alba Morena, que Sara Bat, que no sé qui que es diu Ceps, que sí... Ceps. Vico.
12: La Vico.
0: I atenció, perquè també hi haurà aquests. Estan com a regadores, però com a regadores... El grup ja amb el nom ja porten la regadora a sobre. Es diuen La Dilla Russa. També competiran al Benidorm Fest. No amb aquesta cançó, que recordem.

0: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
1: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
3: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
4: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
5: Benvinguts als 8 dies d'or del Corte

0: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
1: RAC1, emissora oficial.
2: A Ametller Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Ametller Origen, el gust és nostre.
3: Esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros de descompte. I el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
5: 71.766-71766.
4: Sèrie
5: 44044.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que Donald Trump ha dit que s'haurien de fusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca.
1: A mesura que s'aproven les eleccions de mig mandat, el president nord-americà radicalitza cada cop més el seu missatge. L'últim discurs s'ha burlat del col·lectiu LGTBI sense miraments i ha insinuat que els del públic eren babaus.
0: Carles Puigdemont reclama al Suprem que li apliqui ja l'amnistia i que li aixequi de seguida l'ordre de detenció.
1: Ho diu a l'escrit d'al·legacions. Com us ha avançat recu, el Suprem tancarà aviat l'última causa del procés, això després que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat el finançament del referèndum.
0: Queden menys de 48 hores per presentar coalicions per les eleccions i Podem es continua negant a sumar-se al front ampli.
1: Ada Colau els va oferir des del món a RAC1 fer un pas al costat, però Podem no baixava el burro. Això mentre el PSOE centra la precampanya en l'habitatge i el PP tot apunta que Xavier García Albiol serà el candidat a Barcelona.
0: La jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
1: El fundador de Mango li va encarregar crear una fundació i els Mossos sospiten que el motiu de la mort van ser justament els diners.
0: I la UGT ha convocat 2 dies de vaga als supermercats durant la campanya de Nadal.
1: Seran el 24 i el 31 de desembre i afecten el Bon Preu Esclat, per exemple, el Condis, el Bonària, la Sirena o Aldi. De moment, però, Comissions Obreres, el sindicat majoritari, no s'hi ha sumat.
0: Pel que fa als esports, el Real Madrid frega la derrota al camp de la Roma, però en surt airós amb una remuntada inèdita a la Champions.
2: L'equip de Mourinho perdia 3-1 al minut 82, però els canvis van ressuscitar-lo i va acabar remuntant 3-4 en menys de 8 minuts. Mourinho va canviar Vinícius, que no podrà jugar els pròxims 4 partits de Lliga, inclòs el Clàssic, per estirar els cabells d'un jugador del Villarreal i enfrontar-se a l'àrbitre després. El Betis, rival del Barça demà passat a la Lliga, va remuntar contra el Porto i el va acabar guanyant 3-2 i el PSG va guanyar 2-4 al camp del Manchester City.
0: Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui serà un dia tranquil i de nou amb calor per l'època de l'any.
3: Sí, és que al centre del dia fàcilment ens veurem entre els 24 i els 28 graus, malgrat que els termòmetres reculen un parell de graus a les comarques de Girona i Barcelona. Ara mateix l'ambient no és gaire fresc, convida a abrigar-se, però podria fer més fred en aquestes dates. I tenim boira en alguna zona de l'interior del país que anirà desapareixent, però en canvi aniran a més els núvols de la costa i el prelitoral que no acabaran deixant pluja.
0: I què marcaran els termòmetres?
3: Doncs mira, a Barcelona tenim entre 18 i 19 graus, en tenim 13 a Girona, 16 a Lleida, 20 a Tarragona, 16 a Granollers, també a Platja d'Aro, 14 a Balaguer, 16 a Ullacona, 15 a Manresa, 14 a Figueres, 15 a Solsona, 14 a Falset i 8 tant a la Seu d'Urgell com a Puigcerdà.
0: Pel que fa al trànsit, sapigueu que a aquesta hora hi ha un carril tallat a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Mollet del Vallès per un accident que hi ha hagut aquesta matinada, fa poc més de mitja hora. El transport públic, de moment, cap incidència destacable. Passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dijous 15 d'octubre del 2026.
4: RAC 1.
5: Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos. El que sí que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Ana Maria La Justícia amb magnesi i xatavari per

0: mitiga els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria la Justícia. Les coses pel seu nom.
1: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
2: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Destinació la teva feina. En parada a deixar els nens al col·le, entrarà a la via... Ah, no, espera, que va amb retard com cada matí.
1: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi MALCOBARNA.
6: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
7: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
6: Amb entrada gratuïta i regala't un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
8: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
9: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 anys de memocràcia, un espectacle on hi surto un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialbà.entrapolis.com.
10: Lo has hecho bastante bien.
11: Ganes de cinema? Movie Cinemas té propostes per a tots els públics. Whalefall, una angoixant aventura submarina. La Invitación, una comèdia d'Olivia Wilde protagonitzada per Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. I Street Fighter, la nova pel·lícula basada en el famós videojoc. Entrades i més informació a moviecinemas.com.
12: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
13: Increïble!
12: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
14: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
15: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
16: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
17: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1.
18: 6:37, Donald Trump continua radicalitzant el seu discurs a cada dia que passa. Aquesta nit, entre altres disbarats, ha plantejat afusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca.

0: Queden menys de 3 setmanes perquè als Estats Units se celebrin les eleccions de mig mandat. Les midterms seran el 3 de novembre i a mesura que s'apropa aquesta data, el president dels Estats Units va pujant el to dels seus discursos, novament dirigits contra alguns col·lectius i minories habituals, com els demòcrates, els periodistes, els migrants i el col·lectiu LGTBI. Tot i que el republicà ja ens té acostumats a tota mena de barrabassades, aquesta matinada les ha dites de l'alçada d'un campanar, durant un míting del seu partit a Arizona, ha deixat anar sense miraments que caldria afusellar aquells periodistes que filtren informació de dins de la Casa Blanca.
1: En la meva opinió, hauríem de fusellar els filtradors. Fa anys solíem afusellar els filtradors, sabeu? Quan filtraven, a quina hora tens previst atacar un país? Els hauríem de tractar amb més mesura. Els filtradors són l'escòria del món.
0: Unes declaracions que venint de Trump poden semblar inofensives, però que preocupen, sobretot tenint en compte que la Casa Blanca està preparant la primera execució d'un pres amb afusellament per primer cop en 65 anys. Una execució que, per cert, també es retransmetrà en directe per internet. Ara bé, Trump no s'ha aturat aquí, en un discurs completament delirant, més propi d'un monòleg humorístic que no pas d'un discurs d'un president, ha dit que els homes homosexuals el voten a ell més que a cap altre republicà de la història dels Estats Units gràcies al ball que fa quan sona la cançó YMCA dels Village People. My
1: wife is going crazy. La meva dona s'està tornant boja amb mi. Em diu, ets el president dels Estats Units, no hauries de fer això. You shouldn't be doing this. I no hauries de ballar a l'escenari, hauries d'acomiadar-te cordialment. Ho diu quan sona l'himne nacional dels gais. Sabeu que li diuen així, oi? Els gais em voten més que qualsevol altre republicà de la història. Crec que és gràcies a la cançó. I think because
0: of the song. Trump també l'ha tingut pel col·lectiu trans i ha dit sense cap mena de vergonya que en aquells estats on manen els demòcrates, els nens surten de casa i tornen convertits en nenes.
1: Hi ha 6 estats en què els nens poden fer el que volen. El teu fill surt de casa dient-se Jimmy i torni al cap de 3 dies dient-se Janet. I ho fan sense consultar. Molta gent no s'ho creu, això, i diuen que és una exageració. Però no ho és. Poden treure el teu fill de l'escola i fer-li el que vulguin. Aquesta gent està malalta. These people are
0: sick. El republicà també ha dit que els seus metges mai no atendrien una persona que assisteix als seus mítings, encara que tingués, per exemple, un atac de cor, perquè Trump diu que els doctors no es poden separar del seu costat, i ha dit que ell és el número 1 del món a TikTok i que gràcies a això ha generat 72.000 milions de dòlars per als Estats Units. Durant aquest discurs, per cert, Trump ha tingut diversos moments de lapsus, tot i que, com fa habitualment, ha tret pit de la seva intel·ligència privilegiada, no ha estat capaç de recordar el nom d'una excandidata republicana, i a mitja intervenció ha canviat de tema sense solta ni volta i ha estat més de 8 minuts parlant sobre la seva memòria i destacant que els testos cognitius sempre treu molt bones notes. A partir de les 8 del matí, els apunts, aquí al Món a RAC1, repassarem tot el que ha donat de si aquesta compareixença de Donald Trump. Ara són les 6:41. A Catalunya, Carles Puigdemont reclama que se li apliqui l'amnistia immediatament i que s'aixequi definitivament l'ordre de detenció encara vigent contra ell. L'expresident ho demana a l'escrit d'al·legacions que ha presentat i que el Tribunal Suprem va demanar a totes les parts abans d'aplicar-li definitivament la llei d'amnistia. A ell, a Toni Comín i a Lluís Puig, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, recorda que tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com el Constitucional han donat llum verd a la norma i que, per tant, cal amnistiar el delicte de malversació imposat en el seu dia pel jutge Pablo Llarena i també, evidentment, aixecar l'ordre de detenció. L'argument de Boye és que la sentència del Tribunal Constitucional que aplica l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa és plenament aplicable també en el cas de Puigdemont. De fet, aquest pas del Suprem és l'única peça que falta per tancar la causa del procés, que s'ha allargat més de 9 anys. Tal com us ha avançat RAC1 aquesta setmana, el Suprem tindrà enllestida la resolució definitiva en els propers dies i això ratificarà que tant Carles Puigdemont com la resta d'exiliats tenen dret a l'amnistia, Pol.
2: De fet, aquesta nit ho ha confirmat el president del Tribunal Constitucional en una conversa als fòrums de La Vanguardia. Cándido Conde Pumpido ha dit que és qüestió de dies.
3: El pasado 6 de octubre, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de doña Dolors Bassa. Y ahora, por lo tanto, solo nos queda que el Tribunal Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de los afectados y se cierre definitivamente la causa judicial del proceso.
2: El president del Constitucional també ha dit aquest vespre que en cas d'un hipotètic triomf del PP i de Vox a les eleccions, la llei d'amnistia es podria derogar, però en cap cas tindria un efecte retroactiu. Per tant, no es podrà tornar a acusar o a condemnar aquells que se n'han beneficiat. Mentrestant, avui hi ha 35 dirigents independentistes que respiren molt més tranquils. El Tribunal de Comptes ja els ha aplicat l'amnistia per la causa del finançament del referèndum de l'1 d'octubre.
0: Sobre el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, sapigueu que avui ell mateix es referirà a aquesta qüestió en el primer programa de la segona temporada de Pla Seqüència.
4: Carai! Quin swing!
0: El programa de la 2CAT amb Jordi Basté torna avui amb una conversa, com dèiem, amb Carles Puigdemont, la primera des que ha començat a preparar la seva tornada. Això sí, serà una conversa allunyada de la política i molt més de caire personal. Ara que parlàvem de les eleccions espanyoles, queden menys de 48 hores perquè acabi el termini per presentar coalicions, i el Front Ampli continua pressionant Podem i també Gabriel Rufián perquè s'hi integrin Ada Colau, fins i tot ha obert la porta a fer un pas al costat, si això ha de facilitar la suma de nous actors, però Podem no baixa del burro i continua rebutjant formar part d'aquesta coalició de les esquerres.
2: Ahir aquí al Monarracó, Ada Colau, que va ser cap de llista d'aquesta coalició del Front Ampli, va obrir la porta a fer un pas al costat si això ha de facilitar la incorporació d'Esquerra i de Podem, però la secretària general d'aquest partit, de Podem, Ione Belarra, va dir més tard a Televisió Espanyola que les esquerres s'han d'articular al voltant d'Irene Montero i de Gabriel Rufián.
5: La realidad es la que es. Los líderes mejor valorados, la gente que de izquierdas, lo que quería, lo que nos ha pedido durante todos estos meses es que Gabriel pueda jugar un rol, que pueda dar la pelea a nivel estatal. Y yo creo que eso Podemos lo ha puesto encima de la mesa, que Gabriel Rufián e Irene Montero puedan hacer tándem.
2: Mentrestant, tal com us avançava ahir al vespre a RAC1, Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Palai acompanyaran Gabriel Rufián com a números 2, 3 i 4 de la llista per Barcelona.
0: Tot això pel que fa als partits a l'esquerra del PSOE. Els socialistes, de moment, continuen a la seva, posant el focus de la precampanya en l'habitatge. Pedro Sánchez s'ha fet seu, al cas Mari Carmen, i demana el màxim suport a les urnes per poder acabar la feina i tirar endavant mesures socials necessàries, com per exemple els decrets d'habitatge.
6: Ara, esa causa lleva el nombre de mujer, de una mujer que murió desahuciada con 87 años, que nos dijo que lo que ella había sufrido no lo sufriera nadie más. Pues yo le quiero decir a esos manifestantes, a quien se está concentrando en las plazas, que esa causa la vamos a volver a ganar como se ganan todas las batallas, con la fuerza de la gente.
0: A l'altra banda del tauler polític, el PP, segons La Vanguardia, està enllestint la candidatura de Xavier García Albiol a la demarcació de Barcelona. Ara són 6:45 del matí i un any més, com cada 15 d'octubre, aquesta hora s'homenatja a Lluís Companys, coincidint amb l'hora en què el règim franquista el va afusellar. 6:45 del matí es fa amb la tradicional marxa de torxes que surt del castell de Montjuïc a Barcelona i acabarà amb una ofrena floral al fossar de la Pedrera. En directe des de Montjuïc, Cesc Giró, bon dia.
7: Bon dia, sí, una ofrena i un acte polític com era de preveure monopolitzat per les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, ha enviat un missatge a Gabriel Rufián i a l'Esquerra espanyola, assegura que no es pot destriar la lluita nacional i la social, que això defensarà Esquerra Republicana precisament en aquestes eleccions, però també ha assenyalat a Junts per Catalunya, qui acusa de defensar un país oblidant la seva gent.
0: Més enllà del que és tota la plana política, avui també ens arriben novetats del cas Andic. La jutgessa que porta la investigació de la mort del fundador de Mango ha citat a declarar l'advocat Miquel Roca i Junyent com a testimoni, que va rebre l'encàrrec del propietari de Mango, d'Isaac Andic, de crear una fundació amb objectius filantròpics que finalment no es va acabar materialitzant. Una fundació que, segons la investigació, podria haver estat el detonant de la mala maror a casa dels Andic.
2: Segons avançat el periòdico, la magistrada també ha citat a declarar a diverses persones que van intervenir en el projecte de la fundació. La investigació vol conèixer tots els detalls per poder confirmar així la teoria dels Mossos d'Esquadra que Jonathan Andic hauria matat el seu pare per un desacord sobre la constitució de la Fundació i també sobre l'herència.
0: I la congregació que gestiona les escoles Pare Manyanet reclama 70.000 euros d'indemnització als pares de dos alumnes que es van suïcidar a Barcelona, tal com ha avançat 3CAT i ha pogut confirmar RAC1. L'ordre religiosa acusa les dues famílies de vulnerar el seu honor i de difondre notícies falses. Una de les víctimes es va suïcidar l'any 2021, amb 15 anys. La família sospita que l'escola Sala no va protegir-la. L'altra és un exalumne de les Corts que es va treure la vida l'any 2019, amb 21 anys, i els seus pares sospiten que un professor podria haver abusat del seu fill. I quan queden pràcticament 2 mesos per les vacances de Nadal, la UGT ha convocat 2 jornades de vaga als supermercats, coincidint amb la campanya nadalenca.
2: Les aturades estan previstes pel 24 i el 31 de desembre i s'allargaran 24 hores. La convocatòria afecta totes les cadenes que regeixen pel conveni sectorial català i, per tant, inclou supermercats com Bonpreu Esclat, Condis, Sorli, Bonària, La Sirena, Aldi o Spar. Caldrà veure, però, quina és l'afectació real, pel que el sindicat majoritari és Comissions Obreres, que no s'ha sumat a la convocatòria.
0: Sis i 48.
8: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Els esports, el Real Madrid surt airós d'una derrota gairebé segura al camp de la Roma. Ho va aconseguir ahir gràcies a una remuntada inèdita en la història de la Champions. L'equip de José Mourinho va acabar guanyant 3-4 a Pedrol, però al minut 82 perdia 3-1.
9: Sí, el Real Madrid va tornar a jugar molt malament a futbol fins que Mourinho va moure la banqueta quan tenia l'aigua al coll. La seqüència és la següent. La Roma va marcar el 3-1 a mitja hora pel final i l'entrenador portuguès va fer canvis. Van marxar Vinícius, Dumfries, Tchouaméni, Cucurella i Diomandé. Van entrar Endrick, Bernardo Silva, Arda Güler, Álvaro Carreras i Carlos Espí. I la jugada a Mourinho li va sortir certament rodona. El Madrid va començar a jugar bé per primera vegada i Espí va marcar el 3-2 al minut 82 i a partir d'aquí es va obrir l'aixeta. Endrick va fer l'empat a 3 i Rüdiger va confirmar la remuntada visitant més ràpida de la història de la Champions. Del 3-1 al 3-4 en menys de 8 minuts. Un cop més Vinícius, però va acabar assenyalat i en acabar va reconèixer que no està ni de bon tros en el seu millor moment.
10: No digo que estoy preocupado, pero enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. He llegado aquí muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club. Y al final, vine y siempre vuelve. Y no tengo ninguna duda que voy a volver, que voy a volver a marcar los goles y a poner el equipo y el club donde se merece.
9: El davanter podrà tornar a jugar dimecres que ve contra el Leipzig, però en canvi no ho podrà fer en els propers 4 partits de Lliga, inclòs el clàssic contra el Barça. I és que finalment l'han sancionat amb 4 partits per estirar els cabells del jugador del Villarreal, Saliba, i posteriorment enfrontar-se a l'àrbitre. Com era d'esperar, a Vinícius no li ha fet gens de gràcia, considera que el comitè de disciplina no va encertar anunciant el càstig just abans del partit contra la Roma.
10: Ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga, no entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pego bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
9: Vinícius duia la lliçó apresa del seu entrenador, de Mourinho, que també va posar en dubte la professionalitat del comitè de disciplina amb el mateix argument.
11: ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No podían hacerlo ahora, no podían hacerlo mañana por la mañana. Se hacen cosas sin vergüenza ya.
9: Més enllà del Real Madrid i de tota la polèmica de la sanció de Vinícius, ahir el PSG va guanyar 2-4 al camp del Manchester City en l'altre partidàs de la jornada, i el Betis, rival del Barça demà passat a la Lliga, va remuntar contra el Porto i va acabar guanyant 3-2. Per la seva banda, l'Aston Villa va golejar 6-0 al Fenerbahçe i el Liverpool també va clavar 6 gols al LASK d'Àustria. L'equip d'Andoni Iraola va acabar guanyant per 3-6.
0: Fora del futbol, per cert, la penya va aconseguir la primera victòria de la temporada a l'ACB i a l'Eurocup femenina l'Espar Girona va apallissar de 28 l'Ostrava de la República Txeca a Fontejau.
12: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SXSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
0: 8 minuts i mig i les 7.
13: RAC 1. Avui, a dia, l'arròs 3 delícies per només 2,15. De debò, molt bé, dia.
14: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe. Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
15: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
16: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
17: Ara, tota la gamma per la reforma, amb l'estoc que necessites i els millors preus, cada dia.
16: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mac, més per tu.
18: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
19: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
20: Una tardor molt super amb la supersetmana de les ofertasses de Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Fins al 21 d'octubre, pernil d'ensaball ibèric 50% raça ibèrica de 7 quilos per 149 euros i a més 15% de regal en productes frescos i xarcuteria per a pròximes compres. Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo. Consulta les condicions.
21: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrarock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
22: Descobreix la Terracota Bienal, un esdeveniment cultural i artístic vinculat amb la ceràmica artística a la Bisbal.
23: Un espai de ceràmica creativa amb peces úniques i jornades tècniques vinculades amb la ceràmica contemporània com a motor de transformació.
22: Reserva't les dates el 23, 24 i 25 d'octubre al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
23: Terracota Bienal. Més informació a terracotabienal.cat.
24: Soc la Sílvia Abril.
25: I jo, en David Olivares.
24: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
25: Produïda pel Terrat i dirigida per Carles Sanz.
24: Si no vols parar de riure...
25: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
24: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
25: El Tenorio!
24: Entrades a balanyanviu.com.
26: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
27: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
28: Una maravilla és poder viajar.
29: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
30: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
29: Truca a Verisure al 900-903-744.
30: Verisure.
31: El món a RAC 1.
0: 5 minuts i les 7. A aquesta hora, l'UQAM té fart amb el Lu Martín.
32: L'UQAM té fart és que les empreses et paguin a 60 dies perquè ets autònom. Perfecte. Ara diré al Manel, al meu peixater, faré dos trossos de lluç i diré, nin, torno d'aquí 60 dies. A veure què em diu.
0: I a aquesta hora escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dijous.
33: Per a qui siguessi preguntant com és possible que la classe obrera voti a la dreta si no a l'ultradreta, el documental Regreso a Reims és imprescindible, perquè ajuda a comprendre què està passant. Basat en l'assaig del filòsof francès Didier Ribot, és una brillant anàlisi política. Premi César al millor documental i narrat per Adel Hanel, sí, la de retrat d'una dona en flames, assenyala la manca d'identitat, a l'absència de consciència de classe i a la desil·lusió amb l'esquerra entre els factors principals. I ho fa en un muntatge sensacional, amb fragments d'arxiu històrics i de pel·lícules en un resultat final extraordinari. Regreso a Reims és una meravella i la trobareu a Filmin.
0: Hi ha 3 minuts per les 7.
1: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: A aquesta hora recollim un dia més històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, la loteria.
2: Hi ha gent que juga a la loteria tota la vida i no li toca mai res. De fet, és la gran majoria de gent. Però després hi ha un home irlandès que va guanyar-la 3 vegades. El 2004 va guanyar 300.000 euros. El 2006, 500.000 més com a membre d'un grup. I el 2017 va tornar a guanyar, aquesta vegada gairebé 20.000 euros. En total, uns 820.000 euros. No són les probabilitats reals perquè eren jocs diferents i no sabem quants bitllets havia comprat. Però per fer-nos una idea de com n'és d'extraordinari, imaginem que cada premi tingués una possibilitat entre 1 milió. Guanyar-ne 3 de manera independent seria com encertar una combinació entre 1 milió de milions de milions. Potser m'equivoco perquè sóc de lletres. Amb els diners, l'home es va pagar la casa, va ajudar la família i va poder viatjar. El 2018, un diari irlandès va publicar la seva història, però l'home, a banda de ric i afortunat, també era mínimament intel·ligent i va preferir mantenir-se en l'anonimat.
3: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: I el diàling.
4: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
5: Bon dia, Víctor Cullell. Ha plegat Pedrito, però tant de diminutiu confon Albert Pedrol.
6: Mentrestant, el Barça organitzarà l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, de Pedrito, que ahir va anunciar la retirada amb 39 anys.
7: El davanter canari va ser una peça molt important del millor Barça de la història.
8: Ese día entré a un campo de
7: futbol. En total, Pedri plega amb 25 títols. Pedri plega...
9: Però no, todo lo contrario.
0: No, Pedri encara no, Esperem que no. Per molts anys que estigui al Barça.
10: Pedro, Pedrito, Pedri... Pedrin...
11: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
11: Molins de Rei.
12: Mataró.
11: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
31: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
19: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 15 d'octubre del 2026. Dia tranquil amb ambient càlid, amb temperatures que al centre del dia en general es mouran entre els 24 i els 29 graus. Ara mateix no fa fred i tenim boira i núvols baixos en algunes zones interiors que aniran a menys. Mentre que a la costa i al prelitoral tindrem un dia variable. Perdó. Avui ens llevem amb un nou reguitzell d'estracanades de Donald Trump. Semblava impossible, però el llistó cada cop és més alt. S'ha tornat a superar en un míting de campanya aquesta matinada. Ha deixat anar barbaritats com que cal afusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca, que els nens dels estats demòcrates tornen a casa convertits en nenes, o que el voten més gais que ningú perquè és fan de Village People. A Catalunya, mentrestant, Carles Puigdemont posa la directa perquè el Suprem li apliqui definitivament la llei d'amnistia. El seu advocat, Gonzalo Boya, ha presentat un escrit al jutge Pablo Llarena per demanar-li que tanqui la causa contra l'expresident i li permeti tornar sense risc de ser detingut. Seria l'últim pas, el definitiu, i ahir fins i tot el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, va donar per fet als fòrums de La Vanguardia i RAC1 que es produirà abans de Nadal. Aquesta nit, per cert, que Puigdemont parlarà al pla seqüència de la 2CAT. A Madrid, els partits de l'esquerra del PSOE continuen llançant-se els plats pel cap. Ada Colau s'ofereix a fer un pas al costat i canviar-li el nom al nou front ampli, si així s'integra Podem, però els d'Irene Montero hi continuen tancant la porta. En parlarem a la tertúlia avui amb David Fernández, Neus Tomàs, Pere Mas, Isabel Lleuger i Ángeles Ribes, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem les novetats del cas Antic. Ara la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango cita a declarar l'advocat Miquel Roca i Junyent com a testimoni, tal com havia proposat la defensa de Jonathan Antic. Els esports, el Real Madrid remunta al quart d'hora final al camp de la Roma i acaba guanyant per 3-4. També va capgirar el marcador el Betis, el rival del Barça, demà passat a la Lliga, que es va imposar 3-2 al Porto. Avui, que encara cueja l'estirada de cabells que Vinícius va fer dissabte a un jugador del Villarreal i la picabaralla amb l'àrbitre, el comitè de disciplina l'ha sancionat amb 4 partits i, per tant, es perdrà el Barça-Madrid del dia 25 al Camp Nou. En cinema, el Festival de Sitges encarrila la recta final d'una edició de rècord amb una recaptació històrica per sobre del 1 milió d'euros el dia que s'entregarà el gran premi honorífic del festival a l'actor nord-americà Danny DeVito. En canvi, després d'anys de creixement, una de les grans plataformes del sector, Netflix, ha anunciat que acomiadarà 1 miler de treballadors al món, que és el 6% del total de la plantilla. La direcció vol passar les tisores als departaments de producte, tecnologia, afers legals i recursos humans. Ho comentarem a partir de les 11 del matí al Món RQ amb l'Alejandra Palés i amb el Pere Solà i Jim Ferrer, que també ens ajudaran a repassar les sèries que arribaran ben aviat a les plataformes de casa nostra. I amb el Joan Ferrer, el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El Món RQ amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Albert Pedrol, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández.
3: Sí, que Donald Trump continua desfermat. El president dels Estats Units està embarcat en una gira de mítings en què deixa anar les seves obsessions sense mossegar-se la llengua. Aquesta matinada, per exemple, des d'Arizona, les ha dit de l'alçada d'un campanar. Una. Ha proposat afusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca perquè, diu, són escòria.
4: En la meva opinió, hauríem d'afusellar els filtradors. Fa anys solíem afusellar els filtradors, sabeu? Quan filtraven, a quina hora tens previst atacar un país? Els hauríem de tractar amb més madura. Els filtradors són l'escòria del món.
3: Trump també ha deixat anar que en aquells estats on manen els demòcrates, els nens surten de casa i tornen convertits en nenes.
4: Hi ha 6 estats en què els nens poden fer el que volen. El teu fill surt de casa dient-se Jimmy i torni al cap de 3 dies dient-se Janet. I ho fan sense consultar. Molta gent no s'ho creu, això, i diuen que és una exageració. Però no ho és. Poden treure el teu fill de l'escola i fer-li el que vulguin. Aquesta gent està malalta.
3: Però això no és tot. Trump també ha dit que els homes homosexuals el voten a ell més que cap altre republicà de la història dels Estats Units, pel ball que fa quan sona la cançó de YMCA i dels Village People, o que ell és el número 1 del món a TikTok i que per això ha generat 72.000 milions de dòlars pels Estats Units.
0: És extraordinari, eh?
3: És que fa riure, però és que ja és el president dels Estats Units.
0: I si tu agafes i dius, bueno, això és una campanya electoral, o sigui, estem parlant de les midterms del pròxim novembre, i ha de fer campanya, el que passa és que, esclar, és que no hi ha... O sigui, és que va saltant, cada matinada se'n fot una de nova. Avui, a partir de les 8, repassarem els greatest hits d'aquesta nit a Arizona del president dels Estats Units, Donald Trump, que a vegades tens la sensació des d'aquí que no toca ni quarts ni hores. És veritat que som a Europa i la realitat política la veiem d'una manera que allà es mira d'una altra, però en fi... Mentrestant, aquí a Catalunya, el president Puigdemont reclama al Tribunal Suprem l'aplicació de l'amnistia de manera immediata.
3: L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, reclama en un nou escrit d'al·legacions l'aplicació de la llei sense dilacions i també l'aixecament definitiu de les ordres nacionals de detenció i l'ingrés a presó que el jutge va deixar sense efecte de manera provisional dilluns de la setmana passada. A més, Boye reclama, com dèiem, l'aixecament de qualsevol mesura cautelar, personal o real, acordada contra el president a l'exili.
0: Aquest és l'últim pas perquè Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya.
3: Sí, i ahir al Fòrum de la Vanguardia, el president del Constitucional, Cándido Conde Pompido, va dir que això és qüestió de dies.
2: El passat 6 d'octubre, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de doña Dolors Bassa. Y ahora, por lo tanto, solo nos queda que el Tribunal Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de los afectados y se cierre definitivamente la causa judicial del proceso.
3: Conde Pompido va afegir que en cas d'un hipotètic triomf electoral del PP i de Vox, la llei d'amnistia es podria derogar, però no tindria un efecte retroactiu. Per tant, no es podria tornar a acusar o condemnar aquells que se n'han beneficiat. Pel que fa a la precampanya electoral...
0: Ada Colau s'ofereix a fer un pas al costat, al Front Ampli, perquè hi hagi una llista unitària.
3: Ahir aquí al Món a RAC1, Colau va obrir la porta a apartar-se si això ha de facilitar la incorporació d'Esquerra i de Podem al Front Unitari. La secretària general de Podem, però, Ione Belarra, insisteix a reclamar el lideratge per Irene Montero.
5: La realidad es la que es. Los líderes mejor valorados, la gente que de izquierdas, lo que quería, lo que nos ha pedido durante todos estos meses es que Gabriel pueda jugar un rol, que pueda dar la pelea a nivel estatal. Y yo creo que eso Podemos lo ha puesto encima de la mesa, que Gabriel Rufián e Irene Montero puedan hacer tándem.
3: Mentrestant, tal com us va avançar ahir al vespre a RAC1, Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Palai acompanyaran Gabriel Rufián com a número 2, 3 i 4 de la llista per Barcelona.
0: I atenció, perquè qui ha tocat el crustó Gabriel Rufián és la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany. Ha estat durant l'acte d'homenatge a Lluís Companys que es fa a Barcelona, coincidint amb l'hora en què el règim franquista el va fusellar. L'està seguint en directe des de fa més d'una hora en Cesc Giró. Hola, Cesc, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs una ofrena i un acte polític, com era de preveure, monopolitzat, molt marcat per les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Elisenda Alemany ha enviat un missatge a l'esquerra espanyola i a Gabriel Rufián assegura que no es pot destriar la lluita nacional de la lluita social i que Esquerra tindrà aquest marc durant les eleccions.
7: Que lluitar pel país és lluitar per la classe mitjana i treballadora i que lluitar per la classe mitjana i treballadora passa per la lluita nacional. I aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. Perquè n'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional.
6: Però també ha assenyalat a Junts per Catalunya, a qui acusa de defensar un país oblidant la seva gent. Precisament d'aquí uns minuts serà el partit de Carles Puigdemont qui farà la seva ofrena.
0: Molt bé, gràcies, Cesc Giró, després d'aquestes declaracions de l'Hisenda Alemany, el número 2 d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana. Al seu mentrestant, Pedro Sánchez també va enllestir la candidatura i va anunciar que la ministra Margarita Robles serà la número 2 a Madrid.
3: Tot plegat en un acte en què Sánchez també ha fet una crida a la mobilització social per aconseguir un Parlament, ha dit, que garanteixi els drets dels ciutadans, entre ells el de l'habitatge.
8: Que si la causa de nuestros abuelos fue la democracia, la causa de nuestros padres y madres fue el estado del bienestar, nuestra causa también será la causa de la vivienda de muchos jóvenes y no tan jóvenes durante la próxima legislatura. Así que, movilización social, el no de los de siempre y la solución en las urnas el 29 de noviembre.
3: Mentrestant, el PP, Alberto Núñez Feijóo, serà aquest diumenge a Barcelona en un gran acte per exhibir múscul. Segons Avantguardia, per cert, el partit està enllestint la candidatura de Xavier García Albiol a la demarcació de Barcelona.
0: Els socialistes sumen un mal de cap al PP i Junts assenyalen la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, pel negoci immobiliari de la seva parella.
3: Sí, Mínguez és el centre de la polèmica per les empreses que gestiona la seva parella, una societat amb uns quants milions d'euros en immobles i que hauria desnonat inquilins. A més, segons l'Espanyol, té dues empreses a Panamà i una trentena de pisos a l'estat espanyol.
0: La parella
3: de Montse Mínguez.
0: De tornar a casa nostra, la jutgessa del cas antic ha citat a declarar l'advocat Miquel Roca i Junyent com a testimoni.
3: Ho avança el periòdico. Miquel Roca va rebre l'encàrrec d'Isaac Andic de crear una fundació amb objectius filantròpics que finalment no es va acabar fent. Una fundació que, segons la investigació, podria haver estat el detonant de la mala maror que hi havia a casa dels Andic.
0: I la congregació de l'escola Pare Manyanet denuncia els pares de dos alumnes que es van suïcidar.
3: Sí, els hi reclama 70.000 euros d'indemnització per haver vulnerat el seu honor i per difondre notícies falses. Una de les víctimes es va suïcidar l'any 2021, amb 15 anys, i la família sospita que l'escola no va protegir-la. L'altra és un exalumne de les Corts que es va treure la vida l'any 2019, amb 21 anys. Els pares sospiten que un professor podria haver abusat del seu fill.
0: Mentrestant, els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver que ha aparegut flotant a la costa de Castelldefels.
3: Segons la cadena SER, el cos estava en un estat avançat de descomposició. El van trobar ahir a la tarda i ara la policia investiga si la mort podria estar relacionada amb els aiguats d'ara fa 10 dies, tenint en compte que encara hi ha dos desapareguts, un menor que va fugir de casa en plena tempesta a Granollers i un jove que va caure a la riera de Pineda de Mar.
0: I a tot això, avui tenim novetats sobre aquell lladre que hauria saltat diverses cases de jugadors del Barça.
3: Sí, llegim a La Vanguardia que els Mossos el van enxampar perquè anava presumint que tenia rellotges de futbolistes. De fet, sí, el detingut va intentar vendre dos rellotges assegurant que eren de Pau Cobercí i de Joan García, dos jugadors que havien estat víctimes de robatoris. A banda d'aquest principal acusat, en aquest cas, a qui li atribueixen nou robatoris, la policia també ha arrestat dues persones més.
0: Més coses, a les 7 i 12 minuts, el Papa Lleó XIV evoluciona favorablement i ja ha començat a fer fisioteràpia respiratòria.
3: Això després de la intervenció que li han fet per extirpar-li un tumor cancerós al pulmó. Segons ha explicat l'oficina de premsa del Vaticà, ahir li van fer una analítica de sang i una radiografia del tòrax, seguint les pautes mèdiques previstes. El pontífex ha agraït totes les oracions i el suport que està rebent. Ho ha fet a través d'un missatge, d'una nota, que s'ha llegit durant la clausura d'una trobada religiosa internacional.
0: I per ser que la Fiscalia ha fet marxa enrere i ara diu que l'Audiència Nacional sí que pot investigar Julio Iglesias per agressió sexual.
3: Al gener, recordeu, dues dones el van denunciar per haver-les violat quan treballaven per ell a la República Dominicana, però la Fiscalia va afirmar que els tribunals espanyols no eren competents per jutjar-lo i va arxivar aquesta denúncia. Ara, però, segons avança el diari Oponés, la Fiscalia ha canviat de criteri i ha comunicat al jutge que l'Audiència Nacional és perfectament competent per investigar aquest cas.
0: I ara la notícia, Jordi Ramos. Quina brasa ens espera, tu.
3: Uf, no ho saps, eh? Això
0: no, sí,
3: començar.
0: Que ho sé, i tant que ho sé. Ja ha començat les rebaixes. Aquest matí es reunirà de nou el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola, que és l'òrgan que ha de decidir si la cadena participarà o no al proper festival d'Eurovisió.
3: Ara...
0: Atenció als membres del comitè d'administració que sàpiguen de Ràdio Espanyola que si truca Jordi Ramos, si us plau, no li agafin el telèfon. Endavant.
3: Bé, ara per ara, el tema no està a l'ordre del dia i sembla que podrien esperar prendre una decisió fins després de les eleccions del 29 de novembre. Mentrestant, la maquinària no s'atura i ja han donat el tret de sortida pel proper Benidorm Fest. Noche entera. Al cartell d'aquesta sisena edició hi ha 5 catalans, igualant el rècord de l'any passat. Un dels noms destacats és Vico, que tornarà després d'aquest gran èxit de Noche Entera de l'any 2023. També hi seran els Ladilla Russa, Alba Morena, el raper Seps i la filla del conegut productor Alejandro Abad, la també tiktoker Sara Abad.
0: Avui serà el Festival de Sitges Dani De Vito.
3: Sí, rebrà el gran premi honorífic del festival que es prepara per abaixar el taló d'una edició que ha estat de rècord. Per primera vegada a la història, la recaptació per venda d'entrades ha superat el milió d'euros, un 10% més que l'any passat. Ahir va ser a Sitges, Casey Affleck, que ha presentat Company, un thriller de vampirs que dirigeix ell mateix.
0: Pel que fa als esports, si ahir veu anar a dormir abans que acabés el partit del Real Madrid, com per exemple li va passar a Joan Ferrer, que se'n va anar que el marcador era 3-1, doncs s'ha despertat amb els ulls oberts com a pàmpol, perquè resulta que, perdia el minut 82, 3-1, i va acabar guanyant 3-4 al camp de la Roma.
9: Sí, el Madrid va tornar a jugar
0: el
9: molt...
0: El Miu i el Santinolla, els italians no són el que eren. Sí, és així.
9: Sí, bé, tots van perdre, i és veritat, en aquesta jornada, mentre els equips de la Lliga Espanyola han guanyat en tots en aquesta jornada de Champions. Ahir el Madrid va jugar molt malament fins que Mourinho va moure la banqueta quan tenia l'aigua al coll. La seqüència és la següent. La Roma va marcar el 3-1 a mitjar pel final i l'entrenador portuguès Mourinho va fer canvis. Van marxar Vinícius, Dumfries, Tchouaméni, Cucurella i Diomandé, i van entrar Endrick, Bernardo Silva, Arda Güler, Álvaro Carreras i Carlos Espí. I la jugada, és veritat que li va sortir rodona, perquè el Madrid va començar a jugar bé i Espí va marcar el 3-2 al minut 82 i a partir d'aquí es va obrir l'aixeta. Endrick va fer l'empat a 3 i Rüdiger va confirmar la remuntada visitant més ràpida de la història de la Champions, del 3-1 al 3-4 en menys de 8 minuts. Vinícius, això sí, va acabar assenyalat i en acabar va reconèixer que no està ni de bon tros en el seu millor moment.
10: No digo que estoy preocupado, pero enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. He llegado aquí muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club. Y al final vine y siempre vuelve. Y no tengo ninguna duda que voy a volver, que voy a volver a marcar los goles y a poner el equipo y el club donde se merece.
9: El davanter podrà tornar a jugar dimecres contra el Leipzig, però en canvi no podrà fer-ho en els propers partits de Lliga, inclòs el clàssic contra el Barça. El motiu és que l'han sancionat amb 4 partits per estirar els cabells del jugador del Villarreal Saliba i després enfrontar-se a l'àrbitre. Com era d'esperar, la sanció no ha fet cap gràcia al brasiler, que considera que el comitè de disciplina no va encertar denunciar el càstig just abans del partit contra la Roma.
10: Ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llega al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga, no entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pego bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
9: Discurs clavat, el de José Mourinho, que també va posar en dubte la professionalitat del comitè de disciplina amb el mateix argument.
11: ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No podían hacerlo ahora, no podían hacerlo mañana por la mañana. Se hacen cosas sin vergüenza ya.
9: Més enllà del Real Madrid i de l'ascensió de Vinícius, ahir el PSG va guanyar 2-4 al camp del Manchester City. En l'altre partidàs destacat de la jornada, el Betis, que és el rival del Barça demà passat a la Lliga, 6:45, va remuntar contra el Porto i va acabar guanyant 3-2, i per la seva banda l'Aston Villa va golejar 6-0 al Fenerbahçe, i el Liverpool també va clavar 6 gols al LASK d'Àustria. L'equip d'Andoni Iraola va acabar guanyant 3-6.
0: Per cert, que s'hauria de dir, amb el tema del partit d'ahir, que l'error va ser de Mourinho, perquè amb els canvis que va fer de 3 després, amb l'entrada de Bernardo Silva, amb l'entrada d'Arda Güler, l'equip, sobretot de Güler, l'equip va canviar com un mitjó, i la marxa de Vinícius. Les coses com són. I després una altra, que s'anuncien les sancions abans dels partits de Champions, ha passat des de 20 anys. Sí, que és clar que no... Però és aquesta cosa ja d'anar escalfant el partit de... No escalfant. I el problema ja no és el Barça, és que està escalfant els altres clubs. Estàs cafant els altres clubs. Bueno, en fi, pel que fa a la resta dels esports...
9: Sí, mira, que la penya va aconseguir la primera victòria de la temporada a la CB després de guanyar de 21 punts l'Andorra en el partit ajornat pels aiguats de fa 15 dies, que l'Eurocup femenina, l'Esper Girona, va pallissar de 28 l'Ostrava de la República Txeca Fontejau, i que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya després de derrotar el Sabadell de 7 gols.
12: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix... el temps.
0: Avui, demà, tranquil·litat, i sembla el cap de setmana una mica més mogut, eh, Bel?
13: Sí, s'alviren, no em sortia el verb, s'alviren canvis de cara al cap de setmana. Dissabte al matí sembla que aguantarà, però la tarda vespre, doncs, ruixats en moltes comarques, sembla que sobretot del centre nord del país, i diumenge encara un dia bastant mogut, i baixen les temperatures, sobretot diumenge, després d'aquestes temperatures impròpies per l'època. Ara fa fresca, però per ser 15 d'octubre les temperatures podrien ser clarament més baixes, i al centre del dia, de nou, 24, 25, 28 graus, reculen un parell de graus a les comarques de Girona i Barcelona, però en tot cas això, altes per l'època, en espera que dissabte i sobretot diumenge doncs les temperatures es normalitzin. Avui, un dijous que comença amb núvols, boira en alguns sectors de l'interior del país, que anirà a menys, però en canvi a la costa, al prelitoral, aniran augmentant els núvols, núvols baixos que no deixaran pluja, però deixaran un dia una mica variable, amb més sol com més a l'interior i més a prop del Pirineu.
14: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
15: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
14: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:19...
16: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: No compta cotxes. Com cada matí des del RAC i com cada matí ja ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
17: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que fa una estona, des d'aquesta matinada, hem tingut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac, on fa una estona es talla un carril de circulació. A hores d'ara ja queda reobert, però encara queda un quilòmetre de lentitud en direcció Mollet del Vallès. Per altra banda, no tenim més incidències, però sí comencem amb retencions habituals força intenses. Cues en tot el vessant Llobregat d'entrada a Barcelona, també cap a la Ronda de Dalt. Hi ha retencions de fins a 3,5 km, de manera intermitent, arreu de la C-16 des de Sant Cugat del Vallès, també el vessant Besòs, cues amb totes les vies que acaben al nus de la Trinitat i cada retruc doncs afecta, com és habitual també, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la AP-7, per exemple, el tram entre la Roca i Montmeló, també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. En sentit nord hi ha un quilòmetre de lentitud al punt de Cerdanyola. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
19: Kia. Movement that inspires.
0: Sánchez... 7:21. Ai. No, estava comentant...
13: Que t'agafaran.
0: No, estava comentant que l'entrevista d'aquesta nit del Passaqüència amb el Puigdemont, que és una entrevista personal, que és una entrevista sobre els 9 anys que ha estat a l'exili, no sobre... No surt ni la paraula... Ni surt Pedro Sánchez, ni surt Salvador Illa, ni surt ningú. O sigui, no es parla de noms propis, ni es parla de política. O sigui, el que vam arribar a l'acord és que fos una entrevista que, com el del Passaqüència, és una entrevista de títol personal, per la Casa de la República i per Waterloo. Aquesta és la idea, 55 minuts que no es para, això, aquesta és la idea. Però no, si aquí busqui una entrevista allò trencadora i la primera entrevista rajant, no, res. Com es viu 9 anys sense trepitjar casa teva? Ei, clar, que són 9 anys, eh? Que són 9 anys que no s'han enterrat els pares. Que m'ho explica avui, que el pare va parlar dos dies abans amb ell abans de morir, que després va veure l'enterro
20: per una pantalla.
0: Per una pantalla, clar. Són 9 anys. Bueno, però això, perdó, això ho comentava. Què tal?
21: Molt bé, mira, parlant de presidents, com que hi ha hagut la marxa de torxes i l'ofrena a la tomba de Lluís Companys, recordem quan l'Estadella va sortir a comprovar què en sabien les noves generacions del president.
22: Filòleg, enginyer o president? Quina de les tres coses?
23: Filòleg, suposo.
22: Filòleg. Ah, vale. A veure, Lluís Companys...
23: President.
22: President de...?
23: Soc de l'Artístic.
22: Però quants anys tens?
23: 20.
22: 20? Bueno, però escolta, ho has de saber una mica, no?
23: Jo n'he viscut.
22: Era del Terrós. Què et sona tu, el Terrós?
23: Girona.
22: Eh?
23: Girona.
22: Girona?
23: La mare...
22: No.
23: Tarragona.
22: Tampoc.
23: Vinga, va.
24: Lleida.
22: Lleida, molt bé! Home, i tots a Lleida!
21: Res, si Oques Grasses no fa una lletra, no hi ha manera. I ara pleguen.
0: 7:23.
1: RAC 1. I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Melià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
25: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
26: Per què ens cal avui desencadenar el present?
25: Atura't, pregunta't i reflexiona.
26: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
25: Ajuntament de Barcelona.
27: Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos. El que sí que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Anna Maria La Justícia amb magnesi i xatavari per mitigar els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria La Justícia. Les coses pel seu nom.
2: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?
3: Comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
2: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
3: I amb més de 40 anys d'experiència. Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
4: Emocionarte con una canción parece fácil, ¿no? Tu cerebro libera dopamina, despierta recuerdos y hace que se te erice la piel sin que te des cuenta. En Ergo DKV hacemos algo parecido para hacer más fácil lo que realmente importa. Acude a tu oficina más cercana o visita facildkv.com. Ergo DKV. Fácil porque es importante.
5: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
6: El millor d'aquests 100 anys ets tu, Atlàntida. Un segle fent salut.
7: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
8: I tant que hi vinc. Ho diràs als pares.
24: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
28: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
29: La teva empresa necessita personal i no trobes candidats? No perdis el temps. A CAT busquem i gestionem el personal que necessites de manera ràpida i senzilla. Portem més de 30 anys ajudant empreses. Entra ara a catt.es. CAT. Necessites persones? Nosaltres les trobem.
30: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
31: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. A casa, cada dia gaudim del pa de flec artesana.
32: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
33: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
34: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
33: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
34: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
35: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum, bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
36: RAC 1.
37: El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i 2 quarts.
37: Cada dia... una idea.
0: La del Xavi Puig.
38: Embotits fumats, especialitat de l'estanc al carnisser, que va tancar les portes aquest cap de setmana al Pla del Penedès.
0: I la proposta d'avui del Pep Prieto.
39: El món rural sempre ha estat el perfecte escenari d'històries sobre el pas a la maduresa i les complexitats de la vida adulta. Matt és, en aquest sentit, una veritable joia.

0: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
1: Ai, que ràpid passen les coses bones.
2: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
1: O els 10 dies Nissan...
2: Com?
1: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: Dos quarts de vuit del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que Donald Trump creu que s'hauria de fusellar els periodistes que filtren informació de la Casa Blanca en un míting a Arizona. També s'ha burlat del col·lectiu trans i ha dit que els homes homosexuals el voten perquè balla la cançó dels Village People.
3: Carles Puigdemont reclama al Suprem que li apliqui l'amnistia de manera immediata. En un escrit, el seu advocat, Gonzalo Boye, demana al jutge Llarena que també li aixequi de seguida l'ordre de detenció.
2: La jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat com a testimoni l'advocat Miquel Roca, el fundador de Mango, li va encarregar a crear la fundació que, segons els Mossos, va provocar una mala relació amb el seu fill.
3: La UGT ha convocat dues jornades de vaga als supermercats els dies 24 i 31 de desembre. Afecten el Bonpreu Esclat, Condis, Bonària, La Sirena o Aldi.
2: I el Festival de Sitges encarrila la recta final d'una edició de rècord amb una recaptació històrica per sobre del 1 milió d'euros. Avui s'entregarà el gran premi honorífic a Dani De Vito.
4: Als esports, el Real Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma amb una remuntada inèdita a la Champions. Perdia 3-1 al minut 82, però va remuntar menys de 8 minuts gràcies als suplents. Vinícius, per cert, no podrà jugar els pròxims 4 partits de Lliga, inclòs el clàssic, per estirar els cabells del jugador del Villarreal i enfrontar-se a l'àrbitre després. I el Betis, proper rival del Barça demà passat a la Lliga, va remuntar contra el Porto i va acabar guanyant 3-2, mentre que el PSG va derrotar 2-4 al City a Manchester.
0: I el temps?
5: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot... Et porta el temps.
0: Abel Carol, bon dia.
6: Bon dia, un dia marcat, un dijous marcat per l'estabilitat, pels núvols baixos que n'hi ha més al llarg de matí a la costa i al prelitoral, alhora que la boira o núvols baixos que tenim en zones més interiors aniran doncs desfent-se. De fet, serà un dia que com més a l'interior i més cap al Pirineu, més sol que no pas a la resta. L'ambient no és gaire fred ara mateix, i al migdia, de nou, temperatures altes per l'època de l'any, de 24 a 28 graus, tot i que respecte ahir, en molts casos, recorrerem un parell de graus a les comarques de Girona i Barcelona.
7: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, repassem com cada matí la qualitat de l'aire, Abel.
6: Que és entre bona i raonablement bona al conjunt de Catalunya, però regular per micropartícules a Montcada i Reixac.
8: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: I el trànsit.
9: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant aquest accident d'aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac, on a hores d'ara ja queda poc menys d'un quilòmetre de lentitud en direcció Mollet del Vallès. També tenim un segon accident, en aquest cas a la C-25 de fa tot just uns minuts, que talla un carril a Sant Sadurní d'Usormort en direcció Lleida. Per altra banda, tenim retencions habituals en totes les entrades de Barcelona. Tenim cues en tot el vessant Llobregat, també a la C-32 en sentit nord des de Gavà, cues que arriben també cap a la ronda de dalt des dels túnels de Vallvidrera, amb 2 quilòmetres de lentitud i també congestió intensa en totes les vies que acaben al nus de la Trinitat. Tot plegat de retruc dificulta també la circulació a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa a la AP7, retencions en direcció Tarragona, entre la Roca del Vallès i Montmeló i també entre Mollet i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
4: Són les 7 i 34 minuts. A aquesta hora obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Mercè Hagués, bon dia.
5: Bon dia.
4: Marina Arbós, bon dia.
6: Bon dia.
4: Marc Suí, bon dia.
7: Bon dia.
4: La guerra fratricida de l'esquerra del PSOE continua sent el tema principal avui als diaris. La majoria critiquen que els partits no parin de tirar-se els plats pel cap i no entenen que costi tant posar-se d'acord.
5: A La Vanguardia, Josep Martí assegura que tota aquesta picabaralla s'assembla molt a una telenovela turca. En una comparació literària, creu que Irene Montero acabarà sent Don Quixot, que Ada Colau s'haurà de conformar amb el paper de Sancho Panza i que Rufián ja ha acceptat ser el seu Rocinante. Sigui com sigui, es pregunta què diferenciarà aquest front ampli respecte al PSOE. I conclou, amb res. Per tant, per què no votar directament a Pedro Sánchez?
6: El diari ara Aleix Moldes fa una comparació entre Lluís XIV amb el seu famós L'estat soc jo i l'esquerra espanyola, qui atribueix la frase La unitat soc jo. Lamenta que tothom la reivindiqui, però que ningú reconegui a l'altre la legitimitat per demanar-la. I acaba recordant que quan l'independentisme va posar la unitat al centre, va anar pel pedregar i escriu, allò va acabar malament i no sembla que el destí a l'esquerra del PSOE hagi de ser gaire millor.
7: Al Punt Avui, David Portabella també fa servir una referència històrica i assegura que s'està vivint una de les batalles més decisives de Napoleó. També aprofita per carregar contra Rufián. Diu que el líder republicà viu la paradoxa d'haver-se convertit en l'obstacle de la unitat que ell mateix ha alimentat amb tossuderia durant molt de temps. De fet, no entén que ara hagi decidit abandonar-la i avisa totes les parts. El temps de fer veure que voleu anar tots junts s'està esgotant.
5: A El Periódico, Joan Tàpia creu que si a pocs dies per les eleccions no són capaços de posar-se d'acord per pactar una llista, difícilment es mereixeran la confiança per poder governar i els acabe acusant d'infantilisme i de deixar-se endur per personalismes.
6: A Madrid, El Mundo titula La negociació més delirant i el límit de l'esquerra encalla pel lideratge. Afirma que tenen l'aigua al coll, que l'espai està cap per avall, amb els líders contaminant les negociacions i generant una barreja de caos i d'estupor entre els votants, i Arcadi Espada se'n mofa dient que són un número còmic, tant pel front com per l'ampli.
7: I l'ABC rebateja el partit com a front personal. Apunta que el partit s'esquerda i que se li esgota el temps quan encara no s'han ni consolidat com a projecte. I remata, de moment pesen més les ambicions personals que la voluntat de construir un projecte comú.
4: Mentrestant a Madrid, els diaris més conservadors també posen el crit al cel per l'última enquesta del CIS, que torna a donar sorprenentment uns grans resultats al PSOE.
5: Sí, l'ABC es posa les mans al cap pel fet que ni el cas Leire Díez, ni l'empresonament d'Ábalos i Coldo, ni la crisi de Ceuta o les polèmiques de Zapatero passin factura als socialistes al CIS i dispare contra el seu president, José Félix Tezanos, dient-li potser tot plegat és una broma, però ha de saber que surt molt car als espanyols i a la credibilitat de la institució.
6: Al Mundo, Antonio Lucas dona a entendre que el CIS és propietat directament del PSOE i escriu que després d'una tona de decepció, de tres desencants i d'una esperança minúscula, Pedro Sánchez ha recuperat el seu Gran Prix, les enquestes de Tezanos.
7: I a La Razón, Jorge Fernández Díaz exclama que el baròmetre provoca tanta indignació com vergonya aliena. Lamenta que Tezanos utilitzi fons públics per partidisme i hagi convertit l'acreditat CIS en una vulgar còpia del Centre Sociològic de Ferrat. I Francisco Maruenda la qualifica de farsa i creu que és una demoscòpia més pròpia de la Unió Soviètica que de la Unió Europea.
4: Són les 7 i 38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
8: Hola, bon dia. No sé quantes hores perdeu cada any intentant parlar amb algú perquè us ajudi a resoldre una gestió. Doncs, a veure, tu truques i algú t'ho soluciona. Sembla senzill, però no sempre passa. Per això, desenes de milers de catalans ja han escollit Vera, perquè aquí sempre parles amb una persona de veritat, una persona que parla el teu idioma, t'escolta i està al teu costat quan la necessites. Truca ara al 1543. L'Eli, la Genís, la Júlia i tot l'equip de Vera t'ajudaran a trobar el pla ideal per casa teva. Vera, fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a sonvera.cat.
4: 22 minuts seran les 8 del matí.
9: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën.
13: Consulta citroën.es.
14: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares.
15: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
16: Va un BMW, giro la derecha...
17: Hay días que los llevas esperando toda la vida. Llegan de BMW Days. Solo del 20 al 30 de octubre. Disfruta de condiciones exclusivas para unidades limitadas de modelos BMW.
18: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te en els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
19: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
20: Al, ja t'has menjat nou panetones?
21: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
20: I ja l'has trobat?
21: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
20: Aldi.
21: Que poc que costa comprar bé.
20: Més info a aldi.es.
22: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
23: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
24: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4: 8 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
5: Aquest matí, a la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, s'hi llegeix l'article que escriu Tomàs Gómez a La Razón. Es titula Mínguez i la hipocresia i posa sobre la taula el fet que la seva parella sigui un gran propietari amb fins a 30 pisos i que hagi desnonat diverses famílies quan no pagaven les rendes. Diu, això no és el més escandalós, sinó la doble moral d'un discurs que diu voltors als propietaris aliens i empresa familiar al negoci de casa. Això apunta és cinisme en política. I si Mínguez avui consulta l'Espanyol, també es quedarà petrificada, perquè publiquen una vinyeta en què es llegeix Medusa Mínguez i la dibuixen com si fos el monstre de la mitologia grega, però en lloc de tenir serps amb cabells i té pisos.
4: Per cert, deixa'm dir que Tomàs Gómez va ser el secretari general del PSOE a Madrid, però també és evident que és del sector anti-Pedro Sánchez i anti-govern d'Espanya. I aquí es nota. L'escriptora Sally Rooney deixarà de vendre els seus llibres al Regne Unit.
27: Carburants BP t'ofereix
3: La notícia que fa la volta al món.
0: L'editorial de l'escriptora irlandesa, popular per títols com Gent Normal o Intermezzo, ha anunciat que retirarà de totes les llibreries britàniques les novel·les de Sally Rooney pel seu suport a l'organització Palestine Action. La decisió de l'editorial, a petició de la mateixa escriptora, arriba després que el govern britànic il·legalitzés l'organització pro-palestina per considerar-la terrorista. Això implica que Sally Rooney s'arrisqui a ser detinguda quan vagi a fer promoció al Regne Unit. Ho destaquen The Guardian o New York Times.
1: Carinyo, 5x5?
2: 25.
1: I per 3?
2: 75.
1: Ara ets de números.
2: No, de mi BP.
6: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
4: Martí Esteban, bon dia.
5: Bon dia.
4: Quina notícia falsa hem trobat avui dijous?
5: Que hi ha un suc miraculós de remolatxa que cura el càncer. És el que insinua una publicació a Facebook que mostra una imatge d'aquest suc i assegura que va bé per curar la malaltia, però també per la gastritis o la diabetis. Lamentablement, però, és fals i no existeix cap aliment que serveixi per curar-les. Ho explica Maldita Ponesa.
4: Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia.
4: El Mont Blanc és més alt ara que fa 3 anys.
7: Sí, la muntanya més alta de l'Europa Occidental mesura actualment 4.807 metres i 47 centímetres. El cim és 29 centímetres més baix que el 2025 i 4 centímetres més baix que el 2024, però ha recuperat gairebé 2 metres des del 2023. Per què? Doncs això és degut a les variacions del gruix i la neu que estan sotmesos a l'acció del vent. Tot i això, la tendència general, recordem-ho, continua sent a la baixa per l'escalfament global que, a més, està fonent les glaceres alpines a passos agegantats.
4: Per cert, Marina, per quan se subhasta una casa de 3 pisos a Valls?
8: Curiosament, per 1 euro. És a dir, per menys del que costa una barra de pa o un cafè amb llet. L'immoble té 368 metres quadrats amb garatge i golfes incloses i està situat al centre històric de la capital de l'Alt Camp. Ara bé, per entrar-hi, cal fer-hi una reforma integral. L'Ajuntament ja ha avisat que es tracta d'un cas anecdòtic. Ho llegim al diari Ara.
4: I qui és el més caníbal del que ens pensàvem?
5: L'actriu britànica Rachel Sterling, que ha confessat que es menja les cendres de la seva mare morta cada vegada que afronta una funció important. Ho explica el llibre de memòries que acaba de publicar. Es diu All About My Mother i assenyala que tot va començar per accident. Just abans d'una funció, van cabre-li part de les cendres al vestit. Per tal de no perdre-les, es va llepar un dit per atrapar-les i se les van passar. Li van desaparèixer els nervis a l'instant i des d'aleshores ho fa com un ritual. Ho llegim a La Vanguardia.
4: Per cert, que ha sortit a la llum el nom de l'última Amanda Lorca.
9: Sí, i no és el que us penseu. Segur que si heu vist La Bola Negra dels Javis, us ha vingut de seguida un nom al cap, però el 21 d'octubre es publicarà un llibre que ho desmenteix i que parla de Juan Ramírez de Lucas, que va ser un crític d'art del diari ABC, com el veritable últim amant de Federico García Lorca. Ho explica avui La Vanguardia.
4: I per cert que el Palau de Buckingham celebra 100 anys del Winnie the Pooh.
8: Sí, ho ha fet amb un homenatge de la Guàrdia Reial, que ha interpretat la cançó d'aquest famós osset. Ha estat un moment entranyable que ha servit per commemorar els 100 anys de la publicació del primer llibre. Ho explica The Independent.
4: Júlia Camproví, bon dia.
27: Bon dia.
4: Qui s'ha endut un ensurt de mort?
27: Doncs la família d'una noia de 15 anys a Guatemala. La jove es trobava malament i es va acabar desmaiant. El seu pare va pensar que havia mort perquè no li trobava el pols. Van preparar el funeral només 8 hores després i la sorpresa va ser majúscula perquè durant la vella la mare va veure que la seva filla es movia dins del taüt, el van obrir i era viva. Ho recull la República.
4: El Joan Ferrer Comió hem recordat aquella imatge de les tresines on sortia un dels protagonistes dient «Hòstia, el muerto». I ja sabem quan es posarà en marxa el Bonus Cultura a Barcelona.
3: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
0: Si tot va segons el previst, es podrà utilitzar a partir del 2 de novembre i donarà fins a 60 euros per persona. El Bonus Cultura és un nou descompte per promoure el consum de la cultura a la ciutat i es podrà bescanviar en llibres, cinemes, concerts, obres de teatre o espectacles de dansa. En aquest cas es dirigeix a tota la població. Ho explica avui el Nació.
28: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del Cap.
29: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
3: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
4: A xarxes.
3: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
4: Amb Guillem Terrés, bon dia.
30: Bon dia. Es parla poc de Pinterest i és l'aplicació on molta gent s'inspira a l'hora de vestir-se o de decorar la casa. És bàsicament una plataforma visual on la gent guarda i organitza imatges i idees per trobar inspiració. El risc està en que, buscant tots inspiració als mateixos llocs, acabem vestint, decorant o fins i tot fotografiant la vida d'una manera cada vegada més similar. La tardor, per exemple, ja fa temps que s'ha convertit en una estació amb una estètica molt concreta. Hi ha una roba que fa tardor, una casa de tardor i fins i tot una olor o una playlist de tardor. I s'està repetint gairebé igual a tot arreu, a Barcelona, a París o a Nova York. I el resultat, com sempre, és una estètica amb uns productes especialment fàcils de vendre. Tot el que representa aquesta tardor idealitzada, i aquí està la clau, es pot comprar.
10: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
4: I els esports.
11: Troba el cotxe que tens al cap. El Saló Ocasió de Fira Gran Via patrocina aquest espai.
4: Albert Pedrol, bon dia.
7: Bon dia.
4: La premsa de Madrid carrega contra Vinícius i demana a Mourinho que aposti més sovint pels suplents després de la remuntada 3-4 a Roma.
7: Sí, el diari Marca, Pablo Polo assegura que Arda Güler, Bernardo Silva, Endrick i Espí van fer el miracle mentre Vinícius continua desaparegut, igual que Valverde i Tchouaméni. I Alfredo Relaño afegeix, tant de bo això es tradueixi en un retoc del model amb Güler al mig del camp i amb Vinícius metre i mig fora de la gespa. I conclou, el Madrid té jugadors massa bons per jugar tan malament com ho estava fent i Mourinho faria bé d'obrir els ulls després del partit d'ahir. El diari AS, Antonio Romero exclama Güler i 10 més. Escriu que Mourinho va plantejar el partit malament, que Vinícius va perpetrar un altre partit lamentable i que la suplència de Güler és simplement injusta. Per això demana Mourinho que obri els ulls. A l'ABC, Rubén Cañizares afirma que cada partit del Madrid amb Vinícius és jugar amb un futbolista menys, mentre que la parella de Tchouaméni i Valverde directament fa sagnar els ulls. I Santi Nolla, Mundo Deportivo, remata tot plegat dient que Itàlia no és el que era, que els quatre equips italians han perdut aquesta jornada i que han rebut 14 gols.
11: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
4: I la notícia fric?
12: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
4: Jordi Saumell, bon dia.
13: Bon dia. Un senyor d'Idaho, als Estats Units, ha batut el rècord mundial d'atrapar avions de paper amb la boca en un minut. La seva neboda li anava llançant a la distància i ell els havia d'atrapar amb la boca i dipositar-los en un cubell. En un minut va aconseguir atrapar 20 avions de paper. És la segona vegada que intentava batre el rècord.
4: On hi ha salmó aquest matí?
13: Doncs al Der Spiegel, on llegim que Paul McCartney, de 84 anys, creu recordar el dia del seu naixement. En una entrevista per al podcast de l'actriu Amy Poehler, el músic va confessar que té la sensació que pot recordar les rajoles blanques de l'Hospital de Liverpool on va néixer i també els instruments cromats i el so metàl·lic perquè el part va ser amb forceps.
4: I avui que és Santa Teresa, és l'aniversari de...
13: El cantant Sebastián Yatra i El no tenerte me hace daño seríamos la pareja del año, que fa 32 anys. El director de cinema Marcel Barrena, el 47, Mediterrani, 45 anys. I el cantant Chris de Burgh, de Lady in Red is Dancing with Me, Cheek to Cheek, fa 78 anys.
4: Ai, 78.
14: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
4: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dijous, Martí?
15: La de La Vanguardia, que entrevista Javier Gurruchaga ara que l'orquestra Mondragón fa 50 anys. El cantant celebrarà el mig segle de la banda dels 80 divendres de la setmana que ve a la Sala Razzmatazz de Barcelona. En el seu cas, Gurruchaga diu que sempre ha estat amant del show i, sobretot, independent en tots els sentits, i assegura que, si no hagués estat entretenidor, hauria estat president del govern.
16: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
17: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
4: 7 i les 8.
19: Si tens més de 60 anys, a Renfe i amb la targeta dorada, viatges amb descomptes de fins al 40% en tots els trens AVE, Larga Distància, Avant i Media Distància. Tot això per només 6 euros l'any. Pots aconseguir la teva targeta dorada a les taquilles de les estacions o a les agències de viatge. I si ja la tens, renovar-la és molt fàcil. A Renfe.
1: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
20: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
22: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
23: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
24: Skoda.
25: Al, ja t'has menjat nou panetones?
26: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
25: I ja l'has trobat?
26: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
25: Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
25: Més info a aldi.es.
31: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
32: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
31: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
33: Verisure.
34: David, ¿dónde andas?
35: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
34: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
35: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
34: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
35: ¡Antonio!
36: Marchando, otro colacao.
35: Eres el mejor.
37: Colacao, tan único como Estopa, tan único como tú.
38: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
39: I des de 16.400 euros.
38: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
3: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
40: 2:30 i 8.
41: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
42: Amb la Isabel Vinaixa.
43: La seva famosa nau espacial, a New World Record, fa 50 anys que viatja per aquests mons de Déu. El nom del grup és un joc de paraules que combina la llum elèctrica amb l'expressió britànica Like Orchestra. Sí, són ells, l'Elo pels amics. Un bon dia perquè soni Living Thing, una cançó molt viva.

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Manlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: A Manlleu Origen, el gust és nostre. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: va sortir el fills. I si el fills de José Félix Tezanos té raó, Pedro Sánchez pot començar a encarregar el bust per quan el nomenin president d'honor del govern d'Espanya. El PP pot presentar una sol·licitud de dissolució i els Page, Felipe González, Aznar i companyia poden anar omplint el formulari per afiliar-se a Vox. Total, per les alegries que els dona Sánchez, almenys que els enviïn el carnet a casa. El CIS, publicat ahir, dona al PSOE un 34% dels vots i deixa el PP en el 22,2%. Gairebé 12 punts de diferència. És a dir, els socialistes en pugen 3 i els populars en perden més de 3. Vox arribaria, això sí, al 17,1% i quedaria a poc més de 5 punts del PP. Sumar un 6,1% i Podem un 3,1%. És a dir, mentre uns descriuen un Pedro Sánchez acorralat, Tezanos ens presenta un Sánchez que gairebé ha de demanar als rivals que s'espavilin perquè hi hagi una mica d'emoció. Potser tindrà raó. També ho hem de dir, que una enquesta ens sorprengui no significa que sigui falsa. Els ciutadans poden votar coses que els tertulians no han previst. Passa, i seria saludable recordar-ho més sovint. Ara bé, si Tezanos l'encerta, que es pengi la medalla, però si les urnes acaben dibuixant un país radicalment diferent, algú haurà d'assumir alguna responsabilitat, perquè el CIS es paga amb diner públic. Amb els dels socialistes, els dels populars, els dels independentistes i els dels que ja no suporten cap partit polític. Una enquesta, certament, d'acord, és una fotografia del moment, però si a la foto sempre hi surt el mateix especialment afavorit, convé revisar la càmera, i també qui la fa servir. No es tracta de reclamar dimissions per una dècima amunt i avall, es tracta de saber si estem pagant un servei útil. Si hi ha una desviació greu i persistent, caldrà revisar el mètode, exigir explicacions i canviar-ne el responsable. I si ningú és capaç de corregir-ho, plantejar-se el tancament. Perquè la inutilitat pública potser no és cap delicte, però tampoc hauria de ser una plaça fixa. De moment, guardem el CIS d'ahir, ben guardadet, que després de les eleccions hi ha molta gent que perd els papers. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Que va fer la Terra aquest dijous, 15 d'octubre del 2026.
2: Un dijous que comença amb ambient no especialment fred, que deixarà passar un migdia amb temperatures de 24-28 graus, altes per l'època de l'any un dia més. Tenim boira, núvols baixos en zones de l'interior del país que aniran a menys amb el pas de les hores, però en canvi al revés, amb el pas de les hores augmentaran els núvols en sectors de la costa i del prelitoral que no deixaran pluja.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim 5 accidents actius i un vehicle avariat. El primer accident obliga a tallar la circulació de la N2 en ambdós sentits de la marxa a Fornells de la Selva. El segon accident talla la calçada de la AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona amb uns 4 quilòmetres de retencions. També tenim un tercer accident que talla una calçada, en aquest cas també de la AP7, però entre Garrigàs i Bàscara en direcció França amb un quilòmetre de lentitud. Els darrers dos accidents, una ha estat a la C25 a Sant Sadurní d'Usormort en direcció Lleida, on es talla un carril de circulació amb un quilòmetre de lentitud, i el cinquè accident, en aquest cas a la C17 entre Lliçà de Vall i Parets del Vallès en direcció Vic, també tallant un carril de circulació, però en aquest cas provocant 3 quilòmetres de retencions. Pel que fa al vehicle avariat, ha estat a la C32 a l'altura de Mataró, que en direcció Barcelona, en sentit sud, ja ocupa el voral, però provoca un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida actualitzem l'última hora dels moviments judicials al Tribunal Suprem per aplicar l'amnistia. Ja només és qüestió d'hores o dies que el magistrat Pablo Llarena passi per l'adreçador i aplani el terreny pel retorn de l'expresident Carles Puigdemont, que avui trencarà el silenci en una entrevista molt personal a la 2CAT. Ara ho ampliem, però abans hem de passar pels Estats Units perquè un dia més Donald Trump continua absolutament desfermat. Falten menys de 3 setmanes per les eleccions de mig mandat que podrien convertir-se en un autèntic cataclisme al Partit Republicà. Un dels maldecaps que complica la vida als candidats republicans al Congrés i al Senat és precisament la baixa popularitat de Donald Trump, que avui ja només sedueix un de cada 3 nord-americans. Però ell, lluny de recular, intenta recuperar terreny a les enquestes amb discursos marca de la casa, encadenant una bajanada rere l'altra. Aquesta matinada ha ofert un míting delirant a Arizona, un dels estats que tant podria caure del cantó demòcrata com del cantó del Partit Republicà. Per seduir els votants, Donald Trump ha recuperat els atacs contra els seus blancs habituals, els periodistes, els migrants, el col·lectiu LGTBI, tot i que ja ens té acostumats a tota mena de barrabassades, a les últimes hores les ha dites de l'alçada d'un campanar. Per exemple, atenció, ha deixat anar que caldria voldria afusellar, literal, afusellar els periodistes que filtren informacions de la Casa Blanca.
4: En la meva opinió, hauríem de afusellar els filtradors. Fa anys solíem afusellar els filtradors, sabeu? Quan filtraven, a quina hora tens previst atacar un país? Els hauríem de tractar amb més madura. Els filtradors són l'escòria del món.
0: Però Donald Trump no s'ha aturat aquí. També ha aprofitat el bany de masses amb una multitud de fidels entregats, rient-li les gràcies per tornar a carregar contra el col·lectiu trans, una de les seves grans obsessions. El president dels Estats Units afirma sense proves que els estats governats pel Partit Demòcrata, els nens surten de casa i quan hi tornen els han convertit en nenes.
4: Hi ha sis estats en què els nens poden fer el que volen. El teu fill surt de casa dient-se Jimmy i torni al cap de tres dies dient-se Janet. I ho fan sense consultar. Molta gent no s'ho creu, això, i diuen que és una exageració, però no ho és. Poden treure el teu fill de l'escola i fer-li el que vulguin. Aquesta gent està malalta.
0: Però Donald Trump no situa la diana tot el col·lectiu LGTBI. Al contrari, està convençut que els gais el voten amb ell en massa. Per què? Doncs per com balla la cançó YMCA dels Village People.
4: La meva dona s'està tornant boja amb mi. Em diu, ets el president dels Estats Units. No hauries de fer això. I no hauries de ballar a l'escenari. Hauries d'acomiadar-te cordialment. Ho diu quan sona l'himne nacional dels gais. Sabeu que li diuen així, oi? Els gais en voten més que qualsevol altre republicà de la història. Crec que és gràcies a la cançó.
0: Donald Trump també ha dedicat una estona a ensabonar-se a si mateix. Entre les floretes que s'ha llançat en destaca una que no es queda curta, precisament. S'ha autoqualificat de geni.
4: Els testos cognitius són exàmens estàndards, però molt difícils. Hi ha molt poca gent aquí que els superaria. La primera pregunta és fàcil. T'ensenyen un lleó, un os, una girafa i una serp, i et diuen, quin és el lleó? Joe Biden era incapaç de respondre. Però al final de l'examen has de ser molt llest. Per exemple, et diuen, tria un número. D'acord, ja el tinc. 15. Multiplica'l per 2, divideix-lo entre 4, suma-n'hi 37, i ara suma-n'hi 293 més. Resten 12, multiplica'l per 2 i divideix-lo per 3. Quin número et queda? Sempre ho faig bé. I els metges diuen, redimonis, ningú pot fer-ho, això. Però jo sí. Sabeu per què? Perquè sóc un geni de nassos. Because I'm a freaking genius, that's why.
0: Però just després, Donald Trump ha encadenat diversos lapsus. Per exemple, no ha estat capaç de recordar el nom d'una excandidata republicana que el mateix Trump havia convidat al míting. El president nord-americà també en continua fent de les seves a les xarxes. En les últimes hores ha publicat un vídeo creat amb intel·ligència artificial al seu Twitter. Se'l veu abraçant el tigre que aquest cap de setmana va matar un jove britànic amb problemes mentals que s'havia colat a la seva gàbia al zoo de Yorkshire, al nord d'Anglaterra. Trump ha fet befa de la tragèdia i s'ha vantat de que ell és un autèntic tigre polític. D'aquest xou delirant que ofereix el president nord-americà dia sí dia, també escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Cullell.
5: Quina serà la propera? La llista de declaracions i de salvatjades polítiques o econòmiques de Donald Trump sembla que no tingui final. És tan estrafolari el que diu com el que fa. És tan estrambòtic el que s'inventa com la facilitat amb què es desdiu. Però, esclar, no estem parlant d'un nen capriciós i maleducat, que ho sembla. No estem parlant d'un milionari arbitrari i valeitós, que ho és. Estem parlant d'un dels homes més poderosos que hi ha al planeta. I amb això s'acaben les bromes. Quan diu que vol Groenlàndia, l'amenaça és real. Quan posa i treu arancels, els mercats se'n ressenteixen. Quan s'arresta el dirigent d'un país per quedar-se amb el seu petroli, el món calla. Ara retransmetrà un afusellament en directe. La seva força, tot i que decadent, és real. No hem d'oblidar que, encara que actuï com a dictador, Donald Trump ocupa el càrrec perquè ha estat votat, i ho ha estat dues vegades. És igual que els seus votants creguin que la Terra és plana. Trump és un president electe, legal i democràtic, cosa que demostra que el sistema no és perfecte.
0: Clar, espera, amb aquests espectacles que ofereix cada dia correm el risc de veure Donald Trump només com una caricatura, com si només fos un pallasso lamentable, però és que ara ho recordava en Pere. La realitat és que és el president dels Estats Units. Enemistar-se és un risc i ell s'encarrega de recordar-ho cada dia. Ho sap ben bé el govern d'Espanya, que ara veu com la Casa Blanca estudia imposar una taxa de $200,000, uns 179.000 euros, per cada viatge que faci un vaixell amb bandera espanyola que atraqui en un port dels Estats Units. L'agència també planteja restriccions a la importació d'alguns productes espanyols que inclouen cosmètics, oli, ceràmica i confiteria, entre d'altres. L'objectiu és castigar la Moncloa per les seves crítiques a Israel. Ens anem cap a Washington amb el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla.
6: Les sancions són el resultat d'una investigació que va obrir la Comissió Marítima l'any 2024 després que el govern espanyol denegués l'accés a port a tres vaixells amb bandera americana que es dirigien cap a Israel amb ajuda militar. El govern de Pedro Sánchez va alegar aleshores que Espanya és sobirana sobre el seu territori i va actuar en compliment amb les lleis estatals i de la Unió Europea en el context de la massacre d'Israel a Gaza. Però Washington considera que aquest fet ha perjudicat el comerç dels Estats Units i també ha posat en risc la seva seguretat nacional i, per tant, mereix represàlies. De totes maneres, les sancions no entren encara en vigor. De moment és tan sols una proposta i, per tant, ara s'obre un període de 60 dies per presentar comentaris. Després, el govern espanyol podrà demanar una audiència per fer reclamacions i solucionar-ho per la via diplomàtica. El procés podria allargar-se fins a l'estiu de l'any que ve, però en cas de materialitzar-se tindria un fort impacte sobre les exportacions espanyoles als Estats Units.
0: Ho dèiem a l'inici, són les 8 i 11 minuts, després de 9 anys d'exili, Carles Puigdemont es prepara per enfilar el camí del retorn a casa. L'advocat de l'expresident va presentar ahir al vespre un escrit al Tribunal Suprem per exigir al magistrat, que encara el persegueix, Pablo Llarena, que arxivi la causa contra ell d'una vegada per totes i aixequi l'ordre de detenció que manté vigent. Gonzalo Boye ha posat la directa, recorda Pablo Llarena que tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea com el Tribunal Constitucional han donat llum verd a la llei d'amnistia i que, per tant, l'han deixat sense arguments per continuar reclamant la detenció de Puigdemont. Ara la pilota és a la taulada del Tribunal Suprem, que està cada vegada més acorralat. De fet, tal com us va avançar dimarts RAC1, Llarena preveu acatar els calbots que li han clavat els magistrats europeus i els del Tribunal Constitucional i donar-se per vençut. Enllestirà la resolució per arxivar la causa al llarg de les pròximes hores o dies. Dit d'una altra manera, la setmana vinent a tot estirar, Pablo Llarena passarà per l'adreçador i obrirà definitivament les portes al retorn en llibertat de Carles Puigdemont. És un pronòstic que també dona per fet el president del Tribunal Constitucional. En una entrevista ahir als fòrums de La Vanguardia i de RAC1, Cándido Conde Pumpido anticipava que Carles Puigdemont serà a Catalunya abans de Nadal.
7: Esta ley ha servido para la pacificación del conflicto político en Cataluña. El pasado 6 de octubre, como es sobradamente conocido, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de doña Dolors Bassa. Y ahora, por lo tanto, solo nos queda que el Tribunal Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de los afectados y se cierre definitivamente la causa judicial del proceso.
0: Cándido Conde Pumpido va ser una conversa sorprenent perquè el president del Tribunal Constitucional va parlar amb molta més franquesa del que és habitual. Per exemple, va lamentar que el procés sobiranista acabés als tribunals i va carregar contra l'anomenada judicialització de la política.
7: La judicialización a la que me refiero es fundamentalmente al hecho de que cualquier conflicto político que se plantea inmediatamente se convierte en un proceso penal. Y eso a mí me parece que no es positivo, porque el ámbito de debate de los temas políticos y sociales no debe ser necesariamente el ámbito judicial.
0: Això deia ahir Cándido Conde Pumpido en aquest fòrum de La Vanguardia, i RAC1, Conde Pumpido també va deixar molt clar que l'amnistia és irreversible. És a dir, fins i tot si el PP i Vox arriben a la Moncloa i decideixen derogar la llei, ningú podrà tornar a perseguir els líders independentistes.
7: La amnistía es un instrumento de extinción de la responsabilidad penal. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita. Por lo tanto, cualquier ley podría ser derogada, pero los efectos ya producidos, eso no puede ser nunca retroactivo.
0: Ara la pregunta que es fa a tothom és quan tornarà Carles Puigdemont. Una vegada Pablo Llarena faci el pas i arxivi la causa contra ell, l'expresident tindrà via lliure per deixar enrere l'exili definitivament. De moment ni ell ni el seu entorn avancen res, fins ara només ha circulat una teoria. Puigdemont es quedarà a Waterloo fins que es facin les eleccions el 29 de novembre per evitar que el seu retorn es polititzi. De fet, la seva obsessió ha estat sempre preservar el sentit institucional de l'exili. Avui Puigdemont parlarà, trencarà el silenci amb la primera entrevista des que el Tribunal Constitucional va obligar el Tribunal Suprem a aplicar la llei d'amnistia. Serà una conversa de tipus personal. El programa Plaça Seqüència de la 2CAT la vam enregistrar registrar ahir, però s'emetrà aquesta nit, a partir de 2:45 de la nit, a la 2CAT. Carles Puigdemont s'obre i parla del que ha representat per ell aquests 9 anys a l'exili. Per exemple, relata, i ara ho podrem sentir, com va ser la sortida de Catalunya la nit del 29 d'octubre del 2017.
8: Vaig sortir al vespre, nit. Per cert, no vaig anar mai a cap maleter. Crec que l'última vegada que vaig anar a un maleter devia ser molt petit, la furgoneta dels meus pares. De fet, com vaig ara fer el retorn al mes d'agost del 2024, no només no vaig anar amb el maleter, sinó que tinc unes imatges que ho demostren, que en el seu moment ja sortiran.
0: Sortiran en el seu moment. Abans del retorn fugaç de l'agost del 2024, Puigdemont ja havia posat en pràctica un experiment per si algú el seguia. Va fer anar un conductor amb el seu cotxe fins a la casa familiar que encara conserva Sant Julià de Ramis, al costat de Girona. Volia saber si algú l'interceptaria i pensaria que ell estaria dins o el seguiria. Però no.
8: Una vegada recordo que vaig fer anar el cotxe belga, el cotxe que tothom té identificat, el cotxe del qual em van detenir a Alemanya, el vaig fer anar fins a casa meva, a Sant Julià de Ramis, sense jo, evident, i no va passar res. Ni el van parar a la frontera anant, ni tornant, ni tampoc ningú va dir res.
0: Al llarg d'aquests 9 anys, Carles Puigdemont no ha disposat mai dels escortes que li pertoquen com a expresident del país. S'ha hagut d'espavilar amb l'ajuda de desenes de voluntaris que s'han desplaçat fins a Waterloo per torns per protegir-lo. A l'entrevista d'aquesta nit a la 2CAT, Puigdemont ensenya on s'instal·len, on dormen i de quin sistema de seguretat disposen.
8: Doncs aquí hi ha el seu apartament en el qual fan vida els que s'encarreguen de la seguretat meva i de la casa. Aquí tenim un petit sistema de càmeres de vigilància, poden fer la seva vida independent de la nostra i estan tot el dia aquí.
0: Quants en tens més o menys cada... que pot tenir un parell?
8: Torns de dues persones que van rotant, perquè hi ha un equip... Que...
0: Home, però et dic una cosa, perdona, dues persones, si són...
8: 9 anys.
0: 9 anys, clar, estem parlant de que pràcticament són 500 setmanes.
8: Sí.
0: I durant 500 setmanes sempre has tingut...
8: No han fallat mai.
0: En espera que a Pablo Llarena li aplani el camí de tornada, Puigdemont va rebre ahir una altra bona notícia. El Tribunal de Comptes també li ha aplicat l'amnistia. Amb ell hi ha els 34 líders independentistes que perseguia pel cos del referèndum de l'1 d'octubre i la difusió internacional del procés. Entre els afectats, a més de Puigdemont, hi havia Oriol Junqueras, Artur Mas o els exconsellers Francesc Homs i Andreu Mascolell. Informa Benet Iñigo.
9: Durant anys, la causa del Tribunal de Comptes ha estat una espasa de Dàmocles penjant sobre els líders independentistes. Va quantificar les despeses del referèndum en més de 5 milions i, per si els acabava condemnant, va obligar els afectats a dipositar 8 milions d'euros en avals i fiances. Part dels diners els va posar la Caixa de Solidaritat. Amb l'absolució final, fruit de l'amnistia, ara podran recuperar aquest patrimoni i, sobretot, mirar endavant. L'amnistia és claríssima i deia que totes aquestes despeses entren dins la llei, però el Tribunal de Comptes es va empescar un argument per endarrerir-la, que podia afectar, deia, els interessos financers de la Unió Europea. La resposta del TJUE, diu la mateixa sentència absolutòria, ho descarta del tot i, per tant, ja no poden frenar-la més.
10: No ha quedado acreditado que se hubiesen utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea para realizar cualquiera de los gastos por los que se reclaman responsabilidades contables.
9: Cau així una de les últimes peces del dominó. El focus apunta ara al Suprem i a l'Audiència Nacional perquè facin l'últim pas.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el cap de política de l'ACN i col·laborador del món a RAC1, Rafa Garrido.
11: És curiós com el Tribunal de Comptes ha pogut tenir tant protagonisme polític. Un tribunal, els membres del qual no són ni tenen per què ser jutges, que no hi arriben per carrera i oposició, sinó perquè els polítics de torn del Congrés i del Senat els nomenen, i que hauria de controlar els comptes de les institucions i partits sense arbitrarietats, però que mai s'hi ha fotut contra cap dels governs o partits amb sacs de corrupció i, en canvi, ara s'ha obsessionat amb els independentistes. Amb aquesta carta de presentació, la credibilitat del Tribunal de Comptes ha quedat més que tocada, malgrat haver aplicat ara i després de no tenir escapatòria, la llei d'amnistia. Recorden vostès quan Puigdemont va remodelar el seu govern poc abans de l'1 d'octubre i un dels motius era perquè hi havia consellers que li deien que no estaven disposats a jugar-se el patrimoni? En aquell moment, molta gent no va entendre que el president fes aquella pregunta als consellers. Veient l'infern que ha passat decenes d'alts càrrecs de l'època, potser hauria d'haver avisat a més gent del govern, perquè això del Tribunal de Comptes sí és un autèntic infern fiscal i no el sistema impositiu.
0: 8 i 20 minuts, la dreta va vilipendiar la llei d'amnistia quan es va aprovar ara fa gairebé 3 anys, però avui l'aplicació de la llei passa gairebé desapercebuda a Madrid. Allà totes les mirades estan centrades en el desgavell que regna a l'esquerra del PSOE. Demà, recordem, es tanca el termini per presentar coalicions, però el més calent és a l'Aigüera. Podem es fa el ronso i evita confirmar si s'integrarà al Front Ampli, tot i que Ada Colau fins i tot va obrir la porta a renunciar al lideratge de la candidatura per facilitar que s'hi sumin. Em parlava aquí, en una entrevista al Món a RAC1, que l'exalcaldessa de Barcelona va aprofitar per interpel·lar directament a Irene Montero i a Gabriel Rufián, que són, recordem, els caps de llista de Podem i d'Esquerra Republicana.
12: Estic honorada de que les actuals formacions impulsores del Front Ampli m'hagin proposat com a candidat a la presidència, però jo he dit, si el Front Ampli creix, si sumen altres formacions i la majoria de les formacions consideren que hi ha alguna altra candidatura a la presidència que reuneixi més consens que la meva persona, jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. El problema no serà el meu nom.
0: Colau també ha ofert enterrar les sigles del Front Ampli i canviar el nom de la candidatura si a canvi Podem accedeix a Junts. Amb aquesta doble concessió passa la patata calenta Podem, que té 24 hores per decidir-se. La líder del partit, Jone Belarra, admet que estan disposats a negociar contrarrellotge per una candidatura àmplia, però posa una línia vermella. No renunciaran al lideratge d'Irene Montero i de Gabriel Rufián, ho avisava Televisió Espanyola.
13: La realidad es la que es. Los líderes mejor valorados, la gente que de izquierdas, lo que quería, lo que nos ha pedido durante todos estos meses es que Gabriel pueda jugar un rol, que pueda dar la pelea a nivel estatal. Y yo creo que eso Podemos lo ha puesto encima de la mesa, que Gabriel Rufián e Irene Montero puedan hacer tándem, porque son las personas en las que la gente confía cuando las cosas se van a poner difíciles.
0: Enmig d'aquest galimaties, la direcció d'Esquerra Republicana ha aprofitat la tradicional marxa de torxes al Castell de Montjuïc en honor al president Companys per enviar un missatge al seu candidat, Gabriel Rufián, i a tota l'esquerra espanyola. El partit defensa que és indestriable la lluita social de la lluita nacional. Anem en directe a Montjuïc, allà hi tenim en Cesc Giró. Cesc.
14: Sí, un acte pensat per homenatjar la figura del president Companys que cada any acaba obrint una finestra a l'actualitat política avui amb el 29 de novembre a l'horitzó. Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra, reivindica que el partit no deixarà de banda aquestes eleccions al seu tarannà independentista i al seu homòleg junt Jordi Turull i ho posa en dubte.
15: N'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional.
16: En totes les causes justes a nosaltres ens hi trobaran. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya.
14: I defensa que Junts és l'únic partit capaç de defensar les dues coses. Per cert, Turull també ha llançat un dard a Sílvia Orriols, acusa Aliança de flirtejar amb els que van assassinar el president Companys.
0: Per acabar-ho de rodonir, ara també apareixen veus internes d'Esquerra que qüestionen l'aliança amb Podem. Al cap de files al Parlament, Josep Maria Jové assegura en un article al Digital Nació que la resposta a l'auge de l'extrema dreta a Catalunya ha de tenir un accent independentista. En canvi, algú que habitualment no es mulla, el cantant C. Tangana, rema en la direcció contrària. En un comentari molt contundent a Instagram, el cantant retreu a Gabriel Rufián que no hagi abandonat Esquerra per liderar un projecte electoral conjunt arreu de l'Estat. Segons C. Tangana, frenar un possible govern de l'ultradreta és molt més important que els interessos dels partits polítics. També carrega contra Podem i contra Pablo Iglesias per no sumar-se al Front Ampli. El PSOE es mira l'embolic a la seva esquerra des de la distància, els socialistes van a la seva i continuen posant el focus de la precampanya en l'habitatge. Pedro Sánchez té una estratègia molt clara, adjudicar-se aquesta causa perquè centri l'agenda política i social. Precisament ahir, el mateix dia que el CIS pronosticava una victòria electoral del PSOE, que quan queda un mes i mig per les eleccions, Pedro Sánchez es feia seu al cas Mari Carmen i demanava el màxim suport a les urnes per poder acabar la feina i tirar endavant mesures socials necessàries, obligades, com els decrets d'habitatge.
17: Sí, necesitamos una mayoría amplia y progresista en el Parlamento Nacional. Durante estos años he gobernado en coalición, he gobernado con mayorías, pues es verdad que algunas veces un poco complicadas, que vamos a decir, y hemos sacado adelante muchas cosas. Imaginaos si tuviéramos, por favor, una mayoría amplia y progresista, lo que podríamos hacer avanzar a nuestro país.
0: Ahir també vam saber, a través del míting, que el PSOE va confirmar els noms que acompanyaran Pedro Sánchez a les llistes per Madrid. Seran els ministres Margarita Robles, Félix Bolaños i Fernando Grande Marlaska. I a Barcelona, com a número 2 de Jordi Hereu, hi haurà Eva Granados. En canvi, el PSOE no va dir ni asa ni bèstia d'una polèmica que s'està començant a fer grossa, que és, concretament, el cas que esquitxa la portaveu del partit al Congrés, Montse Mínguez, que ara es troba al centre de la diana per un negoci immobiliari de la seva parella. El mitjà digital Artículo 14 ha fet públic que ell és el propietari de Nest Capital, una empresa amb una trentena de pisos de lloguer i un patrimoni de 8 milions que hauria desnonat famílies que no pagaven. La notícia ha anat, com en ell el dit, a Junts i al PP, que han vist una oportunitat per carregar contra el PSOE. De fet, ahir mateix els dos partits van penjar vídeos a les xarxes on es barrejaven moments en què Montse Mínguez carregava contra els especuladors i declaracions on defensava l'empresa familiar de la seva parella. Sí, com sigui, la portaveu del PSOE ha sortit al pas de les crítiques, assegura que sempre ha complet amb la llei i amb els topalls del lloguer i que no ha fet cap desnonament que es pugui qüestionar, perquè en cap dels casos hi havia persones vulnerables pel mig. A l'altra banda del tauler polític, el PP veu la victòria molt a prop per acabar d'esgarrapar vots. Alberto Núñez Feijóo serà aquest diumenge a 12:15 del migdia a Barcelona en un gran acte per exhibir múscul. Segons La Vanguardia, per cert, el partit ja està enllestint la candidatura de Xavier García Albiol per la demarcació de Barcelona. Però tot i que la major part d'enquestes li donen una majoria absoluta àmplia al PP i Vox, el CIS torna a donar-li la victòria al PSOE, fins i tot ampliant la distància amb el PP. El nou baròmetre dona un 34% dels vots al PSOE, 3 punts més que al setembre. El PP continua caient, ara amb el 22% dels suports. Vox, que és tercera força, cada cop trepitja més els talons del PP i entre les bases de sumar el nou projecte del Front Ampli no ha provocat ni fred ni calor perquè queden quarts pràcticament igual que l'enquesta del mes passat. Això pel que fa al Congrés dels Diputats, però ahir també van tenir el CEO, és a dir, la mirada catalana, i també ha publicat les eleccions si es fessin al Parlament de Catalunya. A grans trets el PSC les guanyaria, de nou, però que hauria dels 42 als 33-35 escons. El segon lloc estaria en disputa entre Esquerra i Aliança Catalana. Tots dos partits fluctuarien entre els 23 i els 26 escons. Junts frena la fuga de vots cap a la dreta més extrema de Silvio Reols i per primera vegada, des dels últims baròmetres del CEO, començaria a millorar resultats. Això sí, lluny dels 35 diputats actuals. Arribarien als 18-20. La resta de partits polítics serien pràcticament igual, el PP i Vox amb entre 12 i 13 diputats, els comuns 5-6 i la CUP 4-5 diputats. El CEO també deixa molt clar quina és la principal preocupació dels catalans: l'habitatge. Informa Adrià Santasusagna.
18: El 30% de catalans creu que l'accés a l'habitatge és el primer problema que té el país i ho és a molta distància de la resta, que situen la immigració, la sanitat, la seguretat o la precarietat laboral com a problemes totalment secundaris. De fet, l'habitatge preocupa a tothom. És el principal problema per a totes les franges d'edat, des dels més joves als més vells, però s'agreuja encara més pels que tenen entre 25 i 34 anys. Si mirem per partits, els votants del PSC, d'Esquerra, de la CUP, dels Comuns i també de Junts asseguren que l'accés a l'habitatge és el principal problema que tenen els catalans. Els votants del PP, Vox i Aliança creuen que el primer problema és la immigració o la inseguretat, però situen l'accés a l'habitatge com el segon més important.
0: El CEO, per cert, que també torna a preguntar sobre el suport a la independència. Els partidaris arriben al 43% i els detractors al 50%. Això en un baròmetre que també dona dades sobre el Mundial de Futbol d'aquest estiu o de l'eclipsi total que vam veure i viure a Catalunya, Adrià.
18: El 84% dels catalans volia que Espanya guanyés el Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Només el 7% anava amb l'Argentina de Leo Messi. Ara bé, fet el titular, hi ha matisos. Si bé la gran majoria de catalans volia que Espanya guanyés, en tenien més ganes els catalans que han nascut en alguna altra comunitat autònoma o directament fora d'Espanya. També hi ha diferències segons l'equip a qui animen els catalans. Els del Madrid i l'Espanyol volien més clarament que guanyés la selecció espanyola que els del Barça. Tot i això, els simpatitzadors els blaugranes també volien la victòria espanyola. I una darrera dada sobre futbol: segons el CEO, el 66%

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Eso exige confianza y responsabilidad basadas en la buena fe.
5: I torna a fer una crida a la unitat política, crida que queda en un sac buit. Promesa de Felip VI, retorna a aquestes ciutats aviat i molta més presència de la Casa Reial i de l'Estat, clar missatge al Marroc i el discurs hostil sobre Ceuta i Melilla.
6: Tot i que les autoritats s'han afanyat per intentar donar una imatge de normalitat a Ceuta durant la visita del monarca, la realitat és molt més complexa i tossuda. Dos mesos i mig després de l'entrada massiva a Ceuta, la situació continua enquistada. Milers de joves encara malviuen als barris perifèrics a l'espera d'entrar al sistema de triatge. Aquest desori encara hi han de sumar un altre element molt preocupant, les pallisses que grups de militars propinen als migrants dia sí dia també, a les imatges de persecucions, vexacions i agressions desmesurades, que fa unes setmanes va publicar el diari Opunès, avui... i hem de sumar uns àudios. Són el testimoni d'una conversa entre tres militars que estan de guàrdia. Tot i que la qualitat del so és dolenta, si pareu bé l'orella sentireu com es mofen de la pallissa que acaben de clavar uns migrants. Fins i tot expliquen que pagar sense guants fa més mal, però és més divertit perquè sona més. Repetim el diari Opunès.
7: Parava sin que se la espere, lo miraba él. Pasa que sin guante mola más, pasa de la...
6: Diuen textualment, se le ha dado sin que se la espere, le he mirado hace plam. Lo que pasa es que sin guantes mola más, sin guantes escucha el plas. Sin guantes suena, con guantes duele, con guantes suena también. Hay que ser buena persona. Sembla una lletra de música... que de bo, eh? Con guantes suena. La immigració i la crisi de Ceuta amenaça d'escalfar la primera cimera europea del curs polític. D'aquí a menys de mitja hora, a les 9, els líders europeus es reuniran a Brussel·les en una trobada que podria ser de les últimes amb aquest mapa polític, abans de les eleccions a Espanya, a França i a Itàlia. Justament s'espera que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sigui una de les més crítiques amb la política migratòria de la Moncloa. Però Meloni no serà l'única que avui li llançarà tota la cavalleria per sobre Pedro Sánchez. Hi ha una desena de líders d'Europa que continuen empipats amb la regularització de migrants que va aprovar el govern espanyol. Anem cap a Brussel·les amb l'hora corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
8: Europa també està immersa en una precampanya electoral que durarà mínim fins les presidencials franceses del mes de maig, i això es notarà en les cimeres europees d'aquest any, sobretot en el tema migratori. És cert que l'esborrany de conclusions de la cimera d'avui demà, a què ha tingut accés RAC1, mostren el suport europeu a Espanya per la crisi de Ceuta, però diverses fonts no descarten que, igual que el juny, en el debat estratègic d'immigració, Itàlia o Dinamarca tornin a buscar les pessigolles a Pedro Sánchez per la seva política migratòria. Fonts del govern espanyol asseguren que, si això passa, estan preparats per respondre amb dades, per exemple, amb el descens de fins al 74% d'immigració irregular en la ruta atlàntica. Un clima preelectoral que també afectarà a altres temes de discussió, com el proper pressupost europeu o la situació ucraïna amb l'extrema dreta europea dividida. Mentre que Marine Le Pen va fer ahir una crida frenant sec l'ajuda a Kiev, Giorgia Meloni avisa que si l'exèrcit ucraïnès es deixa de defensar, Putin ho aprofitarà per atacar Europa.
6: Per cert, que també s'encarreguen d'escalfar la campanya als agitadors de l'extrema dreta, n'hi ha un d'especialment conegut, que és el Vito Quiles. Doncs bé, ara l'exèrcit espanyol investiga un grup de legionaris que van animar i encoratjar aquest creador de contingut durant la desfilada dels 11 d'octubre. Vito Quiles esperonava els militars a atacar los rojos, i ells li van respondre així. Ara el grup de legionaris podria acabar sancionat per una falta molt greu perquè el seu codi de conducta els prohibeix fer manifestacions que vagin en contra de la neutralitat política. Deixa'm dir que al Vaticà, bones notícies. El Papa Lleó XIV evoluciona favorablement i ja ha començat els exercicis de fisioteràpia respiratòria per recuperar-se de la intervenció per extirpar-li un tumor cancerós al pulmó dret. Si tot va com està previst, el Papa rebrà l'alta mèdica la setmana que ve. I a les 8:34 minuts, en plena successos, atenció a aquesta notícia perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. La congregació que gestiona...

0: on les escoles del pare Banyanet reclama 70.000 euros d'indemnització als pares de dos alumnes que es van suïcidar a Barcelona, tal com va avançar 3CAT. I ha confirmat RAC1, l'ordre religiosa acusa les dues famílies de vulnerar l'honor i de difondre notícies falses. Els pares de la Kira, un exalumne del centre Sant Andreu que es va suïcidar el 2021 amb 15 anys, sospiten que l'escola no va protegir la noia de l'assetjament que rebia. I els pares de l'Òscar, un exalumne de les Corts que es va treure la vida el 2019 amb 20 anys, creuen que el seu fill podria haver rebut abusos per part d'un professor, el capellà Joaquim Calvet, a qui anys després van condemnar per trobar-li més de 35.000 vídeos de pornografia infantil. Les dues famílies van expressar públicament les sospites d'abusos sexuals pel cas de l'Òscar i ara la congregació ha respost amb una demanda. Els acusen d'haver vulnerat l'honor i la imatge de la institució i el reclamen aquest dineral. Mentrestant, la policia investiga l'apunyalament a un metge del Cap de Torelló, a Osona, va passar dimarts a la nit quan l'home estava passejant pel poble. Ara els Mossos busquen l'agressor, que el va atacar a prop de la plaça Sant Fortià. L'Ajuntament i el Departament d'Interior han qualificat l'agressió de greu, però afortunadament l'home es troba fora de perill. En un vídeo que ha penjat a Instagram, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que treballen per detenir l'atacant.
1: A Catalunya ni normalitzem ni acceptem aquestes conductes. Li caurà tot el pes de la llei.
0: I recordeu que fa només un parell de dies us explicaven que a Gavà els Mossos d'Esquadra havien desarticulat el grup de lladres que robaven a casa de diferents jugadors del Barça. Doncs bé, avui La Vanguardia publica nou detalls al cas. Resulta que la policia els va poder enxampar perquè un d'ells anava presumint que tenia rellotges dels futbolistes al Mercat Negre. Anunciava bombo i platerets que eren dos rellotges de luxe robats a Pau Cubarsí i el porter Joan Garcia. Un testimoni va advertir els Mossos d'Esquadra i gràcies a això el van poder arrestar. A banda del principal acusat, a qui li atribueixen fins a 9 robatoris, la policia ha detingut dues persones més. Són un home, que acusen de ser el conductor del grup, i una dona que s'encarregava de llogar els cotxes que feien servir per desplaçar-se i per vigilar les cases on robaven. Avui, el que ens ha deixat de pasta de moniato per surrealista és el cas que llegim també, en aquest cas, el forat del pany de La Vanguardia. Resulta que l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'ha donat que per cobrir una plaça de conductor existeix un requisit no poc indispensable, que és el de tenir permís de conduir. Ara bé, a l'Ajuntament se'ls va oblidar incloure'ls a la base de la convocatòria. Per sort, ho van veure a temps i han pogut anul·lar aquesta convocatòria que es va aprovar setmanes enrere. No sabem si mai s'hi havia apuntat algun aspirant sense carnet, però vaja, el que queda clar és que no hi ha ningú al volant. I aquest, com titula el propi forat del pany. I aquest matí tenim novetats d'un cas que implica un personatge públic, Julio Iglesias. La fiscalia ha fet marxa enrere i diu que l'Audiència Nacional sí que pot investigar el cantant per agressió sexual. Recordeu que al gener dues persones el van denunciar quan treballaven per ell a la República Dominicana, però la fiscalia va afirmar que els tribunals espanyols no eren competents i va arxivar la denúncia. Ara, però, segons va avançar el diari Oponesa, la fiscalia ha canviat de criteri i ha comunicat al jutge que l'Audiència Nacional és perfectament competent per investigar aquest cas. Això després que les dues denunciants hagin presentat una nova querella contra Julio Iglesias a l'Audiència Nacional. Encara a la plana de successos, avui també tenim novetats del cas antic. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango ha citat a declarar l'advocat Miquel Roca com a testimoni, tal com demanava la defensa de l'únic investigat, Jonathan Antic. El testimoni de Roca i Junyent és important perquè va rebre l'encàrrec d'Isaac Antic de crear una fundació amb objectius filantròpics que finalment no va tirar endavant. És aquesta fundació la que, segons la investigació, podria haver estat el detonant de la mala maror entre ell i el seu fill gran. Ara Miquel Roca en podrà donar detalls clau. Que continuen arribant evidències de com de perillosa pot ser la IA si no es regula. Ara, 8 estats governats per demòcrates dels Estats Units han denunciat OpenAI, l'empresa propietària del ChatGPT, per haver provocat danys greus a centenars d'infants. Els fiscals generals d'Iowa, Arizona, Kansas i Idaho, Nebraska, Virgínia Occidental, Arkansas i Montana s'han posat d'acord per acusar l'empresa d'haver posat en perill menors vulnerables perquè el ChatGPT els ha facilitat informació sobre com es poden autolesionar o fins i tot per saber com suïcidar-se. A l'altra punta del món, Austràlia també vol fer un pas més per regular els efectes de la tecnologia entre la població. Gairebé un any després de convertir-se en el país pioner prohibint les xarxes socials als menors de 16 anys, ara vol alleugerir l'addicció a les pantalles en totes les franges amb una legislació avui mateix per forçar les grans empreses tecnològiques a afegir una opció per apagar els algoritmes de recomanació. És a dir, vol permetre als usuaris que triïn lliurement si desitgen que els arribin continguts recomanats a les seves xarxes o si només volen veure el que publiquen les persones que ells ja segueixen. De tornada a Catalunya, avui ens llevem amb la ressaca de la tracturada de la pagesia i a Barcelona. El sector torna a estar en peu de guerra i reclama mesures estructurals al govern per l'augment dels costos de producció, la competència deslleial i l'accés de burocràcia. Informa Montse Martí.
2: Diuen que ja en tenen prou de promeses i avisen que calen mesures a curt i llarg termini per fer viable ser pagès a Catalunya. A curt termini reclamen un gasoil agrari amb menys càrrega d'impostos per poder fer front a la pujada del preu dels carburants. Molts dels pagesos que ahir eren a Via Laietana ja van ser a la tracturada històrica de fa 2 anys.
3: Tenim molta feina a casa i venir aquí per anar-nos és un esforç molt gran, però comencem a estar ja una miqueta cansats i farts. L'ambient que es respira actualment de pessimisme a la pagesia és enorme, a tots els sectors.
4: Manifestacions d'aquest tipus són necessàries per poder generar una mica de consciència.
5: Que ens ha portat aquí, que ja estem quasi ofegats. O s'arregla això, hem de plegar.
2: El viacrucis dels pagesos a Barcelona va tenir 3 estacions. La primera davant la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca, després davant el Departament d'Agricultura a Gran Via i finalment van anar a plaça Sant Jaume. Via Laietana es va omplir de tractors.
0: El govern ja ha mogut fitxa. El conseller Òscar Ordeig ha anunciat ajudes al sector per sortir de la crisi provocada per la guerra a l'Iran i per la sequera. Ho avançava ahir aquí en una entrevista al Món RAC1.
6: Ja els he demanat consens sobre quines mesures concretes s'han d'aplicar, per exemple, ajudes a fons perdut o ajudes per fer inversions per regadius, per xarxes, per assegurances agràries, per tant, o una combinació de tot. Per tant, en aquests moments s'està treballant per concretar quines mesures, quin període, quin impacte i quan aquestes, i quin import total tindran.
0: Mentre la pagesia col·lapsava a Barcelona, Salvador Illa reunia a Brussel·les amb el comissari d'Agricultura, precisament. El president de la Generalitat li va demanar fons europeus que facilitin l'aprovació de noves ajudes pel sector. Tornant a Brussel·les, Lluís Tovar.
7: Sí, Salvador Illa va vincular l'adjudicació de noves ajudes al sector a que arribin diners dels fons de contingència europeus, una partida prevista en situacions d'emergència i de pujada sobtada dels costos de l'energia i del combustible com els que pateixen els pagesos catalans i europeus. Des de Brussel·les, el president va enviar aquest missatge a la pagesia i va recordar que si estem en aquesta situació és per les guerres que han provocat els governs de Donald Trump i països de l'Orient Mitjà.
8: Doncs que estem aquí a Europa justament defensant els interessos del sector i demanant que es mobilitzin els recursos europeus per fer front a la situació que estan vivint. No? Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i val la pena que recordem que és un increment de costos produït per les guerres que s'han originat per governs autoritaris dirigits per polítics d'extrema dreta que han provocat aquestes guerres que ens estan, com estem veient, afectant al nostre dia a dia.
7: Salvador Illa també va demanar al Parlament Europeu que utilitzi la seva força negociadora perquè no retallin diners de la política agrària comuna en un moment en què Europa negocia les partides del pressupost comunitari dels propers 7 anys.
0: De fet, ahir els pagesos van provocar retencions a les carreteres, que avui sortosament ja són història. En canvi, continuen els problemes a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Adif preveu que les tasques per retirar el tren incendiat dilluns a l'Aragó i per reparar la via s'allargaran fins a principis de la setmana que ve. A efectes pràctics, això implica que els retards es prolongaran un grapat de dies més. Ara que ja comencem a ensumar Nadal, almenys els que esperem en candeletes, atenció a aquesta notícia. UGT ha convocat 2 jornades de vaga als supermercats els dies 24 i 31 de desembre, just abans del sopar de Nadal i del sopar de Cap d'Any. La convocatòria afecta totes les cadenes que regeixen pel conveni sectorial català, que són els Bonpreu, Esclat, Condis, Sorli, Bonària, La Sirena, Aldi o Espar. UGT exigeix una pujada mínima del sou del 4% anual i revisar any a any l'evolució de l'IPC. També demanen reduir les jornades laborals, equiparar sous i reconèixer tasques que ara no es paguen. Però caldrà veure quin és l'impacte real de la vaga perquè el sindicat majoritari és Comissions i de moment no s'ha sumat a aquesta aturada. I aquí uns moments més històries, parlarem, anirem cap a Sitges, on avui arriba Dani De Vito, parlarem de teatre i evidentment parlarem de la remuntada ahir del Real Madrid, que al minut molts van anar a dormir, al minut 82, amb un 3-1 al marcador favorable a la Roma, i el partit es va capgirar com un mitjó i amb l'èpica habitual del Real Madrid a Europa va acabar guanyant el partit 3-4.
9: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
10: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
11: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
12: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
13: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
14: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
15: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau, l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
17: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
18: Ara amb Lidl Plus tria 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any a 10 amb 45 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
19: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
20: Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure. Al, ja t'has menjat 9 panetones?
23: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
22: I ja l'has trobat?
23: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
22: Aldi.
23: Que poc que costa comprar bé.
22: Més info a aldi.es.
24: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
25: Només pel fet de comprar el cupó diari?
24: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
25: Mira que bé!
24: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
26: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Recordes el teu primer Corsa?
28: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
0: Tres quarts i tres minuts de nou. Continuem els apunts aquí al món RAC1. Hem de parlar de Barcelona. L'Ajuntament es trenca les banyes per descongestionar el trànsit. Ara estudia que els pàrquings subterranis de la ciutat serveixin perquè els transportistes puguin descarregar-hi mercaderies. I també prem l'accelerador per acabar d'una vegada per totes amb els pisos turístics de la ciutat. El govern de Jaume Collboni incrementarà en fins un 150% l'impost de béns immobles als pisos turístics. La mesura en què volen desincentivar l'activitat d'habitatge d'ús turístic a Barcelona es votarà avui en un ple extraordinari. Té més dades la Júlia Manero.
29: Sí, a la ciutat hi ha més de 16.600 llicències actives. D'aquestes, el 60% són de persones o empreses que tenen 4 o més pisos. Amb aquest escenari, l'Ajuntament proposa apujar l'IBI de manera gradual, depenent del nombre de pisos turístics que tingui el titular. S'apujarà un 50% per a aquells usuaris que només tenen una llicència, un 100% pels que en tenen entre 2 i 3, i fins a a un 150% els que disposen de més de 4 llicències actives. Per tant, qui més té, més paga. Així ho explicava RAC1 el quart tinent d'alcaldia i responsable d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls.
1: El que fem és incrementar i fer una càrrega fiscal important en aquell tipus d'habitatge que nosaltres volem avui dia que sigui habitatge, no que sigui un apartament turístic. És a dir, i posem una pressió fiscal molt més elevada a aquelles persones que estan desenvolupant una activitat econòmica en aquells habitatges que nosaltres volem que tornin al mercat residencial.
29: Amb tot plegat, com dèiem, l'Ajuntament posa la directa per acabar amb els habitatges d'ús turístic. Recordem, a més, que ja han tallat l'aixeta de les llicències, ja no en donen més, i que a partir del 2028 es deixaran de renovar les més de 10.000 que encara són vigents.
0: Com cada matí tenim males notícies de l'estat de salut del català, avui el sector de la justícia. Segons les últimes dades de Plataforma per la Llengua, només un 7% de les resolucions judicials es redacten en català. És un problema que s'estén a les universitats. A les facultats de dret, tan sols un 38% de les classes s'imparteixen en català. Ara el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona vol impulsar mesures perquè la nostra llengua guanyi pes a les aules i de retruc també als jutjats. Té totes les dades l'Alba Carnicer.
2: Sí, un dels principals factors que dificulta l'ús de la llengua a les facultats és la falta de producció acadèmica en català. La majoria del material que utilitzen els alumnes està escrit en castellà. Això de retruc fa que el professorat acabi impartint la classe en aquesta llengua. Però la barrera lingüística va més enllà de les facultats. Els alumnes són conscients que, un cop graduats, es trobaran en un món laboral completament castellanitzat. Per tot plegat, el responsable de la Comissió de Llengua Catalana de l'ICAP, Alexander Salvador, explica a RAC1 que cal impulsar polítiques públiques per capgirar la situació.
3: Aquí el que haurem de treballar és, primer, promoure aquesta traducció d'aquestes principals tractats i documents docents, i després seguir subvencionant premis i ajuts a aquells doctorats que generen producció científica i producció docent en català. Que aquestes són les dues vies que hi ha un consens general i crec que, doncs, l'èxit del diàleg d'avui ens porta a veure aquesta com a possible solució potencial els pròxims anys.
2: En el cas del màster per l'advocacia, les xifres encara són més alarmants. El català queda reduït a un 28%.
0: A la resta de l'administració pública la situació és igual o més de preocupant. L'any passat, Plataforma per la Llengua va rebre gairebé un 45% més de denúncies per discriminacions lingüístiques. La immensa majoria, un 92%, provenien de l'àmbit sanitari. En plan econòmic, bones notícies per la històrica Duralex. L'empresa francesa de gots i vaixelles de vidre salva els mobles després de molts anys de dificultats financeres. El Tribunal de Comerç d'Orleans l'ha adjudicat a l'empresari Cédric Meston, el mateix que l'any passat ja va comprar una altra empresa històrica, Tupperware. L'adquisició permetrà mantenir la majoria dels llocs de feina, el 70%, i conservar la producció dels mítics plats i gots de vidre translúcid de color ambre marronós que es van popularitzar tant a la dècada dels anys 60. I després d'anys de creixement, la mala notícia la trobem a Netflix, que ha anunciat que s'acomiadarà el 6% de la seva plantilla a escala internacional. Seran prop d'un miler de treballadors, especialment dels departaments de producte, qüestions legals, tecnologia i recursos humans. Avui, a partir de les 11 del matí, parlarem de la reculada de Netflix, però també de totes les sèries que s'estrenen les pròximes setmanes amb els nostres experts Alejandra Palés i el Pere Solà Ginferrer. Estigueu molt atents perquè avui també regalarem invitacions. Dilluns que ve s'inaugura una nova edició del Serializados Fest i tenim 50 entrades dobles per la projecció de Más allá de la sociedad el dia 22 d'octubre.
4: Antes de que llegaran los helicópteros ya estaba la prensa ahí.
5: Nos dieron por muertos y estábamos vivos.
6: Para la gente éramos como...
0: Aquest documental que ha creat Juan Antonio Bayona per explicar com van continuar la seva vida els 16 supervivents de la tragèdia dels Andes, que Bayona va explicar a l'exitosa pel·lícula La Sociedad de la Nieve. A les 11 us explicarem què heu de fer per participar en el sorteig d'aquestes 50 entrades dobles. Per cert, encara parlant de cinema, a Sitges el festival es prepara per abaixar el taló d'una edició de rècord. El cinema fantàstic no té sostre i per primer cop en la seva història la recaptació per venda d'entrades ha superat el milió d'euros. Un dels grans reclams de l'edició ha estat la pluja d'estrelles que han desfilat per la catifa vermella, com Danny DeVito, que avui rebrà el gran premi honorífic del festival, o Casey Affleck, que ja ha presentat Company en una entrevista a RAC1, Affleck va acusar Hollywood de ser un club de privilegiats que repeteix les mateixes històries una vegada i una altra. Des de Sitges informa Adrià García.
6: Malgrat tenir un Oscar a les seves vitrines, Casey Affleck no es mossega la llengua a l'hora de parlar de Hollywood i tot el que l'envolta. Denuncia que fa anys que la indústria nord-americana ha quedat antiquada i amb un discurs caducat. Per això RAC1 reclama que s'obri la porta a noves generacions.
7: It's a game of privilege in some ways.
8: És un joc de privilegis. Necessitem històries diferents. No necessitem més del mateix, que reforci els mateixos valors, els mateixos prejudicis i les mateixes collonades. Necessitem veus noves, perspectives noves, perquè el cinema és molt poderós.
6: Per aconseguir-ho, veu una aliada en la intel·ligència artificial. Affleck assegura que els grans estudis tenen por que qualsevol, fins i tot un nen, pugui fer una gran pel·lícula sense els seus diners.
8: Fins ara, si volies fer una gran pel·lícula com Jurassic Park o Star Wars, necessitaves molts diners, perquè els efectes visuals eren molt cars. Els grans estudis els fa por ara que un adolescent des de casa i sense recursos pugui crear una cosa extraordinària només amb la seva imaginació, que pugui fer un Blade Runner. A mi això m'entusiasma.
6: La família també ha marcat la seva manera de fer cinema del seu germà Ben Affleck. N'ha après molt i rodar amb els seus fills ha estat una experiència que, diu, guardarà per sempre.
0: En teatre, el Romer estrena directora. Tania Berella i provoca una sèrie de canvis importants. La fins ara màxima responsable de la Sala Villarroel agafa el relleu de Josep Maria Pou, que ara passa a ser ambaixador internacional del grup Focus. I qui la substituirà a la Villarroel? Doncs Carme Tiers. En té tots els detalls a Maria Cusó.
29: Després d'11 anys al capdavant de la Villarroel, Tania Berella agafa les regnes d'una de les sales amb més història de la ciutat de Barcelona, el Romea. És la primera dona que ostenta aquest càrrec en la seva història. La directora artística assegura que pilota el Romea és tot un somni i confessa a RAC1 que ja té bastant dibuixat de la temporada 2027-2028.
9: L'assumiu molt contemporània. Els clàssics hi estaran presents, però des d'una vessant molt contemporània. Ens han d'interpel·lar avui en dia i les preguntes que tenim nosaltres en el nostre temps.
29: Brel pren el relleu de Josep Maria Pou, qui es convertirà en ambaixador del grup Focus, una figura semblant als scouts del futbol, que es dedicarà a recórrer teatres d'arreu del món a la recerca de textos interessants. I en aquest joc d'intercanvi de claus, l'última peça és Carme Tiers. La fins ara directora del Festival Rebels agafarà les regnes de la Villarroel amb la voluntat de mantenir la sala com un punt de referència de l'autoria contemporània catalana.
0: Per cert, que avui es posen a la venda les entrades per un dels espectacles més esperats d'aquest Nadal a Barcelona. L'experiència lumínica i immersiva oficial del Petit Príncep. Des del 19 de novembre al 10 de gener podreu gaudir d'aquest muntatge al recinte modernista de Sant Pau. Les entrades ja les poden comprar, els podeu comprar als llumsdesantpau.com, llumsdesantpau.com. I en literatura, aquesta nit se celebra a Barcelona el 75è aniversari del Premi Planeta de novel·la, el més ben dotat del món, amb 1 milió d'euros pel guanyador i 200.000 euros pel finalista. Maria.
29: Fa anys que el Premi Planeta ha deixat de ser un mer reconeixement literari per convertir-se en tot un esdeveniment. Les dades així ho demostren. Després de 75 anys d'història, s'han venut més de 47 milions de llibres amb el segell del Premi. Això són prop de 650.000 per edició. El guardó, que va començar amb una dotació de 40.000 pessetes, s'ha convertit en el més ben pagat de la literatura per novel·la inèdita, amb 1 milió d'euros pel guanyador. Enguany s'han rebut més originals que mai, 1.424. Per tot plegat, no és gens estrany que la celebració d'aquesta nit hagi superat totes les expectatives i hagi obligat a l'organització a canviar el lloc del sopar, que deixa de ser el Manac, per celebrar-se al pavelló 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Una nit, com explicava el president del grup Planeta, José Cregueras, que vol retre homenatge als orígens del guardó.
10: Nació con una doble vocación. Por un lado, la máxima difusión del libro, en un momento en donde se leía poco, y después ayudar a los escritores, a los autores, a pudieran dedicarse a escribir.
29: La gala arrenca a 4:15 del vespre i s'espera saber el guanyador ben entrada la nit.
0: I la celebració del Premi Planeta coincideix amb un anunci important pel sector. Tintín podria sumar-se aviat a la família del grup Planeta. Segons el president del grup, Josep Creueres, les converses per adquirir l'editorial Juventud estan molt avançades.
10: La verdad es que sí, que estamos en conversaciones avanzadas. Y sí, nosotros evidentemente nos gustaría mucho y sí confirmamos el que estamos con Editorial Juventud, que tiene obras muy importantes y que complementarían nuestro catálogo.
0: Encara en literatura, atenció als fans de Sally Rooney, perquè l'editorial de l'escriptora irlandesa, popular per títols com Gent Normal o Intermezzo, ha anunciat que retirarà de totes les llibreries britàniques les seves novel·les pel suport de Rooney a l'organització Palestine Action. La decisió de l'editorial, a petició de la mateixa escriptora, arriba després que el govern britànic il·legalitzés l'organització pro-palestina per considerar-la terrorista. Això implica que Sally Rooney s'arrisqui a ser detinguda quan vagi a fer promoció al Regne Unit i a no poder rebre els ingressos procedents de les vendes de les seves novel·les. A punt d'arribar a les 9, encara música, tenim bones notícies pels fans de Guillem Gisbert, l'antic cantant de Manel, ha publicat una nova cançó.

0: Es diu el detector de mentides, i és el tercer avançament del seu nou àlbum, que portarà el mateix nom i sortirà el 13 de novembre. I si sou fans del Festival d'Eurovisió, com el nostre Jordi Ramos, heu de saber que aquest matí es reunirà el Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Espanyola, és l'òrgan que ha de decidir si la cadena participarà o no a la pròxima edició del festival, però ara mateix el tema no està a l'ordre del dia i sembla que podrien esperar a dir res fins després de les eleccions. Tot i així, Ràdio i Televisió Espanyola manté la seva aposta anual i ja ha donat el tret de sortida pel proper Benidorm Fest. Noche entera, toda la noche entera. Ahir van presentar el cartell d'aquesta sisena edició, que inclou 5 artistes catalans, igualant el rècord de l'any passat. Però si un nom en destaca és el de Vico, que tornarà després del gran èxit del 2023 de Noche Entera. Però també hi aniran els La Dilla Russa. Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Aquest duet electropop participarà al costat de la saluenca Alba Morena, del raper Seps i la filla del conegut productor Alejandro Abad, la també tiktoker Sara Abad. Ara bé, un cop més, res fa pensar que pugui haver-hi cap cançó en català, tot i que no sabrem del cert fins al desembre, que és quan podrem sentir els 18 temes a concurs. N'estarà pendent el nostre productor i expert en Eurovisió, Jordi Ramos.
1: A ningú no se li escapa que el Benidorm Fest no és el mateix sense anar al Festival Internacional, i per això Televisió Espanyola s'ha esforçat per reclutar el planter més atractiu possible. Per això, què millor que recuperar Vico, l'artista que més ha triomfat gràcies al concurs? La tianenca, a la roda de premsa, explicava que torna per motivació emocional.
2: Fue mi gran descubrimiento. Lo que pasó fue algo increíble. A todos nos puede pasar, o sea, que diga el destino. Pero Benidorm es mi casa, es el lugar donde más feliz he sido y por eso he vuelto.
1: De la resta de participants hi ha també noms com l'exconcursant d'Oté Suset, l'andalusa Merche, Isabel Ayun, coneguda per la Potra Salvaje, o Gale, la compositora del famosíssim Superestrella d'Aitana.
0: Passi el que passi amb el boicot al Festival d'Eurovisió, el pròxim Benidorm Fest es farà els dies 26, 28 i 30 del mes de gener. Als esports, potser n'hi ha més d'un i més de dos que hi veuen a dormir abans que acabés el partit entre el Real Madrid i la Roma, al camp de la Roma. Si vau marxar pensant que l'equip de Mourinho perdria, heu de saber que no. Al final va signar una remuntada inèdita a la història de la Champions League i va acabar guanyant 3-4. Al minut 82, la Roma guanyava 3-1, però el Madrid va remuntar amb 3 gols en menys de 8 minuts.
3: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Arda Güler, Bernardo Silva i la resta de canvis van salvar el Madrid d'una derrota gairebé segura a l'Olímpic de Roma. L'equip italià es va posar 3-1 a mitja hora pel final i va obligar Mourinho a moure banqueta. El primer sacrificat va ser Vinícius, que va provocar el 2-1 en contra després d'una filigrana innecessària al mig del camp. El va seguir Dumfries, Tchouaméni, Cucurella i Diomandé. I van entrar Endrick, Bernardo Silva, Arda Güler, Álvaro Carreras i Carlos Espí. La jugada li va sortir rodona a Mourinho, perquè el Real Madrid va començar a jugar bé. Espí va marcar el 3-2 al minut 82 i va obrir la xeta. Endrick va fer l'empat a 3 poc després i Rüdiger va rematar la feina al límit del descompte. És la remuntada més ràpida d'un equip visitant a la història europea. D'un dels 3-1 es va passar al 3-4 en menys de 8 minuts. Però, malgrat la victòria, Vinícius va acabar assenyalat. De fet, en acabar, el davanter va sorprendre a tothom quan va reconèixer que no està ni de bon tros en el seu millor moment.
4: No digo que estoy preocupado, pero enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. He llegado aquí muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club. Y al final, Vini siempre vuelve. Y no tengo ninguna duda que voy a volver, que voy a volver a marcar los goles y a poner el equipo y el club donde se merece.
0: A tot això, Vinícius podrà treure's l'espina dimecres que ve contra el Leipzig, al Bernabéu, però no podrà jugar els pròxims partits de Lliga, 4. Inclòs el clàssic contra el Barça. El motiu és que l'han sancionat amb aquests 4 partits per estirar els cabells del jugador del Villarreal Saliba i enfrontar-se a l'àrbitre. Com era d'esperar, la sanció no li ha fet cap gràcia a Vinícius, que considera que el comitè de disciplina va pixar fora de test quan va anunciar el càstig només 2 hores abans del partit contra la Roma.
4: Ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero nunca nos han explicado esto. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
0: Això deia Vinícius, però que no té raó, perquè les sancions sempre s'acostumen a saber dimecres a la tarda, després de la reunió del comitè de disciplina. Tampoc té raó Mourinho, que va posar en dubte la professionalitat del comitè amb el mateix argument que Vinícius.
5: Tu penses que és normal que 2 hores antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No podían hacerlo ahora, no podían hacerlo mañana por la mañana. Se hacen cosas sin vergüenza ya.
0: Sobre la remuntada del Real Madrid i l'ascensió de Vinícius, escoltem el comentari que firma el cap d'esports de RAC1 i col·laborador del món a RAC1, Joan Lluís García.
6: Estimat culer, que ahir a la nit vas anar a dormir emprenyat com una mala cosa perquè el Madrid ho havia tornat a fer. Sí, anava perdent el minut 83 3-1. Sí, va marcar 3 gols seguits de córner de 3 jugadors de segona fila. I sí, la imatge de Mourinho aixecant el ditet índex com a senyal de victòria entenc que et donés mala nit. Però calma, molta calma. Us parla un culer pessimista, ja ho sabeu. I us he de dir que avui en dia és molt difícil ser un culer pessimista, perquè Flick ens ha deixat sense un lloc al món, sense arguments. Només cal veure el partit d'ahir i l'exhibició del Barça a Turquia. Però, amics, el resultat de Roma és una gran notícia. Sí, una gran notícia perquè poc necessita la maquinària madridista per desviar el focus del problema de fons i parlar d'èpica, mística Europa i de desproporció per una sanció més que justa a Vinícius. I quin és el problema de fons? Doncs que el rei va despullat, però ningú s'atreveix a dir-li, i que el futbol del Madrid és directament una autèntica castanya, que ahir se'ls hi va tornar a aparèixer la verge, i que si els enganxa un PSG, un City o un Barça, l'estrip pot ser històric. Un missatge, en tot cas, fidel a la pancarta que ahir un grup d'aficionats merengues duia a Roma. A mi no me gusta el futbol, me gusta el Real Madrid. Amén.
0: Més enllà del Real Madrid, també la Champions. El PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al camp del Manchester City en l'altre gran partit de la jornada. El Betis, el rival del Barça demà passat a la Lliga, també va remuntar contra el Porto i va acabar guanyant 3-2, poca broma, amb l'equip de Pellegrini, que és tercer a la Lliga i ha guanyat els 2 partits que ha jugat a la Champions. Finalment, l'Aston Villa va golejar 6-0 el Fenerbahce i el Liverpool en va clavar 6 més al LAS d'Àustria. L'equip d'Andoni Iraola va acabar guanyant, atenció, 3-6. Fora del futbol, la penya va aconseguir la primera victòria de la temporada de la Lliga CB, després de guanyar de 21 punts al Morabanc Andorra. Era el partit que va ajornar-se fa 15 dies pels aiguats. A l'Eurocup femenina, l'Espart Girona va pallissar de 28 punts l'Ostrava de la República Txeca i va tornar a guanyar després de començar la temporada amb 4 derrotes consecutives. I finalment, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya en vèncer el Sabadell de 7 gols. És la 6ª Supercopa consecutiva de l'equip mariner i el 3er títol aquesta temporada després de la Supercopa d'Europa i la Copa Catalunya.
7: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
8: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: Per cert, que hi ha l'acte institucional en el 86è aniversari de l'afusillament del president Companys, i està parlant el president de la Generalitat, Salvador Illa. Allà hi tenim, com hem comentat des de les 6 del matí, en Cesc Giró. Cesc, tu diràs.
9: Sí, doncs ara mateix la declaració del president de la Generalitat. Sentim-lo.
10: Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen. No? Crec que és un dia escaient per recordar tot això. En un moment també en què estem rebent notícies positives de la normalització política, social, institucional de Catalunya, amb sentències i pronunciaments judicials que finalment fan efectiu allò que va decidir el Congrés dels Diputats. No?
0: Per cert, també, que, Cesc, crec que Salvador Illa vol anunciar, tindria alguna novetat per anunciar, no sé si ho dirà ara o ho comentarà després.
10: Permetin-me...
9: Doncs ara mateix, ara em sembla que s'hi referirà.
10: A tots vostès, per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, en Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
9: Doncs efectivament, el president Saladell acaba de confirmar que el cos del jove trobat a Sitges correspon al noi desaparegut a Granollers durant les riuades.
0: És aquest nen, que, noi nen, jo diria que és un nen de 12 anys...
9: Nen, sí, sí.
0: ...que va desaparèixer a Granollers. En fi, una mala notícia, perquè és la confirmació del que ja se sospitava. En fi, tornem més tard, Cesc. Fins ara. Són les 9 i 9 minuts i precisament hem de parlar del temps.
11: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Abel Queralt, bon dia.
12: Bon dia.
0: Comencem el dia amb temperatures suaus,
12: sí,
0: però no ens en podem refiar perquè de cara al cap de setmana baixen les temperatures i tornen les pluges.
12: Sí, baixaran de manera clara. Ho notarem dissabte, sobretot cap a la tarda vespre. Al matí i migdia encara notarem que les temperatures són més altes del que tocaria, com avui, i després diumenge, doncs, ambient força fred i amb pluges que sobretot a la tarda poden ser bastant extenses. No veiem un episodi ara mateix com el de fa dues setmanes, però sí que veiem que dissabte ja a la tarda, al matí aguantarà, dissabte al matí, pel que sembla, però dissabte a la tarda la pluja pot anar guanyant protagonisme, primer el centre i nord de Catalunya, després cap al final del dia arribant també cap al sud del país, i diumenge insistim en això, sembla que serà la tarda quan les pluges seran més abundants i més extenses, afectant pràcticament tot Catalunya. Tot i així, que l'estem a dijous i amb aquestes situacions de vents de llevant, doncs els pronòstics encara són una mica incerts, però en tot cas es complica el temps a cap de setmana i es normalitzen les temperatures de cara a diumenge. Avui encara altes per l'època de l'any. El que deies, ara mateix l'ambient és suau o no gaire fresc a aquesta hora i al migdia tornarem a parlar de temperatures de 24, 27, 28 graus. Poden recular un parell de graus, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona, però en tot cas això, per sobre del que toca. I ara mateix fa sol a gran part de Catalunya, però tenim núvols baixos o boira. Boira en sectors de l'interior de Catalunya, o núvols baixos. A Osona, per exemple, hi ha boira o núvols baixos a la plana, però cap a dalt fa sol. I això ho trobem a d'altres sectors de l'interior del país, però també tenim cel tapat en alguns sectors de la Costa Daurada, en algunes àrees de les comarques de Girona, sobretot cap a l'Empordà, selva marítima. De fet, a la costa, els núvols aniran a més amb el pas de les hores i en molts casos això, tindrem un dia variable costa i prelitoral central, de fet costa i prelitoral del conjunt de Catalunya, i això sí, sense pluja, malgrat que podem veure el cel gris en alguns moments com passarà mateix, són núvols que no han de deixar pluja, i en canvi la boira que tenim o núvols baixos en sectors de l'interior, allà on el dia s'ha llevat gris a l'interior i acabarà sortint el sol. En general, com més a l'interior i més al Pirineu, un dia més assolellat. Això més o menys és el patró que tindrem també demà, amb temperatures encara demà altes per l'època, i esperant aquests canvis del cap de setmana, cada demà ja es podran concretar una mica més.
13: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
14: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
13: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
14: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
15: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dijous destacant diversos accidents a hores d'ara actius. Hem de destacar primer de tot que la AP7 entre Subirats i Gelida fa una estona estava la circulació tallada en sentit sud. A hores d'ara queda només un carril obert. Un camió ha deixat anar, se li ha caigut la càrrega a la via i això ha provocat doncs alguns accidents al seu darrere. A hores d'ara en total hi ha fins a 11 quilòmetres de cues, com dèiem, en direcció Tarragona. Recordem, entre Subirats i Gelida. Per altra banda, tenim un altre accident a la mateixa AP7 que talla la circulació en sentit nord entre Garrigàs i Bàscara en direcció França. Recordem que s'obre un desviament per la sortida número 40. Tot i així, les afectacions arriben fins a 6 quilòmetres i mig de cues. Per altra banda, com dèiem, tenim altres dos accidents. Un ha estat a la C25 a Espinelves, que en direcció Girona deixa un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres de retencions. I el quart accident ha estat a la C32 des de ja fa una estona a l'altura de Mataró, que en direcció Barcelona, tot i que ja deixa els vehicles al voral, provocat 2 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: I a pràcticament un quart de deu acabem aquests apunts aquí al Món RQ parlant de musicals. Atenció, perquè és allò que el pas del temps és És bestial. Va tota castanya. O com deia aquella periodista de televisió espanyola, com un pepino. Perquè ha fet 25 anys, 25, aquesta setmana, de l'estrena als cinemes d'aquí d'un dels grans musicals contemporanis. 25 anys de Moulin Rouge. Sat on the roof and I kicked off the moss. La pel·lícula de Baz Luhrmann ens va donar moments tan icònics com aquesta reinvenció del Your Song d'Elton John cantat per Ewan McGregor. Tant ell com Nicole Kidman estaven platòrics en aquesta història d'amor impossible en el París bohemi de principis del segle XX, però Moulin Rouge encara ens va regalar moltes altres cançons de gran nivell com aquesta. O una meravellosa versió de Nicole Kidman cantant el Diamonds Are a Girl's Best Friend de Marilyn Monroe. On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. Un seguit de versions que combinaven amb una cançó original per Moulin Rouge, el punt àlgid de la pel·lícula, Come With Me. Aprofitant aquesta efemèride, avui a partir de 11:45 li demanarem al Jaume Ripoll, cofundador de Filmin i col·laborador del món RAC1, que ens faci un rànquing de les 10 millors pel·lícules musicals dels últims 25 anys. Veurem si el Jaume inclou Moulin Rouge.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: Guarda veu.
3: Els meus pares són xefs. Mentre jo breno, ells fan el sopar i els dinars de tota la setmana. Ja veurem si m'ho acabo.
4: Alimentar-los bé és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
5: Des de fa 100 anys, Danone cuida la salut dels que més estimes. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
6: Avui, amb l'empresària Àngeles Ribes, l'experta en relacions institucionals Isabel Lleuger i els periodistes Neus Tomàs, David Fernández i Pere Mas. A l'ull de poll, Laura Rossell.
7: Saludem a aquesta hora. David Fernández, què tal? Bon dia i bona hora.
8: Bon dia, Jordi Basté.
7: Bon dia, Isabel Lleuger.
9: Molt bon dia.
7: Bon dia, Neus Tomàs.
10: Bon dia.
7: Pere Maria Mas, bon dia.
11: Bon dia, amb alegria, Jordi Maria.
7: I Àngeles Ribes, què tal, Àngeles? Bon dia.
12: Doncs bé.
11: Ui.
12: Pesa la Renfe, tot bé.
11: Doncs mira, avui s'ha vingut amb 40 minuts, perquè no es digui que sempre em queixo del trànsit.
7: Avui és ràpid, no?
11: Gràcies a tota la gent de la mobilitat i als del carrilici, que ha anat molt bé tot avui.
7: Clar, és que bé.
10: No et feia
11: això, falta ja són els primers efectes ara de la Unió de les Esquerres.
7: Veus?
11: Que ja comença a anar tot en aquesta direcció, que tot funciona bé en aquest
9: bon
11: país.
9: Dia, bon dia.
7: Bon dia, Laura Rossell.
9: Com estàs? Què tal, per Waterloo?
7: Molt bé.
11: Ah, això.
7: No, molt bé. Secretitos. Molt bé. Aviam, deixa't dir una cosa. No. Però mira, no, de debò que ja ho he dit abans, però és que l'entrevista no és una entrevista institucional, ni és una entrevista asseguts amb una taula, ni és una entrevista política.
9: Però és molt oportuna.
7: És un pla seqüència, que és el que fem normalment i que continuarà la setmana que ve amb altra gent. Crec que la setmana que ve va l'Àngel Llàcer, després anirà la Sor Lucía Caram, després hi haurà... Sí, i expliquen coses que estan molt bé. Per exemple, Lucía Caram, vaig quedar bastant parat amb algunes coses, però la història d'en Puigdemont no és una entrevista d'aquestes entrevistes, a dir, dels serveis informatius. O sigui, no és una entrevista és una entrevista de programa. Val?
9: Bueno,
7: és a dir,
9: de persona, d'història personal.
7: Sí, és a dir, és la història, el que nosaltres li vam demanar, és que a més li vam demanar així, és una entrevista per parlar dels 9 anys que ha estat sense trepitjar Catalunya. O sigui, aquesta és la història.
9: Que ja dona prou de sí, això.
7: Sí, és a dir, si em preguntes, parla de Salvador Illa? No. Parla de Pedro Sánchez? No. Parla de Rufián? No. Parla de la Unió de les Esquerres? No. Parla de Junts? No. Parla d'Artur Mas? No. És a dir, no parla de noms propis. De fet, crec que sí que parla d'un nom propi, però no és polític. Però, de fet, parla de Joan Gaspar. Però, esclar, no... Sí, esclar, perquè parla dels 9 anys, que des que va marxar, fins que per alguns fugir, que també li preguntem, fins ara.
11: Sí, aquests mitjans que li deien el fugitivo, cada cop, igual que quan escriuen referèndum sempre posen
7: ell
11: il·legal.
7: Ell parla d'això.
11: Ara deixaran de dir fugitivo, deixaran de dir il·legal, deixaran de dir no sé què, o... Perquè ara, segons la llei, és un senyor limpio de polo i paja.
9: L'amnistia.
11: Sí. Clar. Bueno, llavors, si hem de començar a li posar objectius a tothom, li direm al licenciado el Basté a partir d'ara, i a la Neus li direm la Seu d'Urgellenca, i ja està, no?
10: Pallaresa, ja, però, pel mateix preu.
11: Pallaresa,
9: està fent mudança? Està fent caixes?
11: No. Ah, clar, perquè es veu rondar dins la casa.
7: Clar, si dius que tu conta una cosa, aquesta és la clau de volta. Jo, per exemple, hi havia una... Perquè quan he anat allà, ell al costat té una... Té una pastisseria que va comprar molt, i tenint en compte que ell ve de família pastissera, de la pastisseria. Però, esclar, com són 55 minuts amb la seqüència, que és que no es talla, o sigui, quan comença la conversa comença quan toco el timbre de la Casa de la República. Mm-hmm. Llavors, clar, són 55 minuts on ell ensenya, i ja ho sé, abans que ho digui ningú, ja ho dic jo, en castellà ara això es va dir de la casa d'Iñaki Erdangarín, que era un casoplón, te'n recordes? De la Casa de la República, i evidentment li pregunto, i això qui ho paga? Evidentment, que esclar, això li pregunto, però llavors ens ensenya els budells a la casa, ens ensenya la cuina, i després sortim d'allà un moment pel jardí i tot plegat, i fem un final que ja veureu amb un cotxe. Però són 55 minuts, i reitero, tot és de, més de passat que de present i de futur.
8: Però jo crec que també és interessant aquesta perspectiva, perquè més enllà de que si pugui estar d'acord o no amb el que va fer, i això, és a dir, cadascú tindrà la seva opinió, però és veritat que quan es parla de la deshumanització de determinats dirigents polítics, en el cas del president Puigdemont hi ha hagut aquest procés de deshumanització. Molt. És a dir, la sensació de que estava allà, això que deien, no?, tot el dia menjant marisc i no sé què, i amb tot això, quan en realitat els que fem informació política i l'hem anat a entrevistar allà i hem seguit una mica que ha anat passant, sabem que no és així. És a dir, que com qualsevol dels que estem aquí, si haguéssim hagut d'estar 9 anys fora de casa per les circumstàncies que fossin, en aquest cas és una decisió política seva, sense poder tornar a casa teva en situacions difícils com, no sé, doncs la mort d'un pare, haver-ho de veure pel telèfon mòbil. És a dir, jo crec que independentment del que es pensi políticament del que va fer o deixar de fer el president Puigdemont, jo crec que sí que hi va haver un interès per fer una certa caricatura i deshumanitzar-lo, com s'ha fet amb altres dirigents, segurament de la majoria de partits o dels que han estat al capdavant d'institucions en molts casos, no? Que crec que, a més, és un flac favor a les institucions i a la política en general, perquè tu pots ser molt dur amb una crítica política de la gestió que hagi fet qualsevol, si un alcalde, sigui un president, un ministre, el que sigui, i una altra és acabar convertint, a vegades, en una certa caricatura a les persones. I crec que té interès també aquesta visió personal perquè ella expliqui també doncs, com han estat aquests 9 anys a nivell personal i físic, perquè hem vist també aquest canvi físic en el propi personal.
7: Permeta'm, Isabella, perquè sé que el tema en voleu parlar, i ahir més a saber de les declaracions que va fer Càndido Conde Pompidou, el president del Tribunal Constitucional, al Foro de la Vanguardia de RAC1, que es va fer a Barcelona. Però mira, giro la història, i com que tinc la sort de poder tenir algun tall de veu del pla seqüència d'aquesta nit, ell s'obre i parla de què ha representat per ella aquests 9 anys. Per exemple, relata com va ser la sortida de Catalunya la primera nit que surt, que és la nit del 29 d'octubre del 2017. Pere, tens el tenc 4, perdona.
10: No vaig anar mai a cap maleter.
13: Crec que l'última vegada que vaig anar a un maleter devia ser molt petit, la furgoneta dels meus pares. De fet, com vaig ara fer el retorn al mes d'agost del 2024, no només no vaig anar amb el maleter, sinó que tinc unes imatges que ho demostren, que en el seu moment ja sortiran.
7: Ja diu que ja sortiran aquestes imatges. Abans del retorn, aquest fugaç de l'agost del 2024, Puigdemont ja havia posat en pràctica un experiment perquè ell, evidentment, explica que tenia la percepció de que tenia molta vigilància, que el CNI o la policia doncs el vigilava, i va fer un invent. Va fer anar un conductor amb el seu cotxe fins a la casa familiar que té Sant Julià de Ramis, al costat de Girona, per saber si algú l'interceptaria o el seguiria com si ell anés dins, però no.
13: Una vegada recordo que vaig fer anar el cotxe belga, el cotxe que tothom té identificat, el cotxe del qual em van detenir a Alemanya, el vaig fer anar fins a casa meva, a Sant Julià de Ramis, sense jo, evident, i no va passar res. Ni el van parar a la frontera anant, ni tornant, ni tampoc ningú va dir res.
7: Hi ha una cosa que també parla, que és el tema dels escortes. Ell no ha tingut mai, ja se sap que no ha tingut mai policia, Mossos, i perquè bueno, estava fora de Catalunya i per tant no pertocava, i Puigdemont i segur que quan el David Fernández l'ha anat a veure o comprovat, que el que té bàsicament és voluntaris que ensenya on viuen dins de la casa i de quin sistema de seguretat disposen.
13: Doncs aquí hi ha el seu apartament en el qual fan vida els que s'encarreguen de la seguretat meva i de la casa. Aquí tenim un petit sistema de càmeres de vigilància, poden fer la seva vida independent de la nostra i estan tot el dia aquí.
7: Quants en tens més o menys que pot tenir un parell?
13: Torns de dues persones que van rotant, perquè hi ha un equip...
7: Clar, però et dic una cosa, perdona, dues persones, si són...
13: 9 anys.
10: 9 anys, clar, estem parlant de que pràcticament són 500 setmanes.
13: Sí, sí.
10: I durant 500 setmanes sempre has tingut...
13: No han fallat mai.
7: Per cert, que la primera cosa que diu és que, sisplau, l'entrevista de tu. Ho dic perquè jo soc molt de mantenir el protocol dels noms, però ell demana, sisplau, que li parli de tu. I, de fet, com em passa... És que crec que ens passa a tots en aquesta taula. És a dir, intentes no perdre el que és el protocol amb un president. Em passa amb tots els presidents de la Generalitat vius. Em passa també amb les personalitats que ens visiten. Després, una altra cosa, el que fas fora. I ell va demanar que li parlés de tu, i l'únic que no va voler... Això és fora de terra. L'únic que va voler és la corbata. Va dir que no, perquè la institucionalitat del president diu això.
9: I d'ànims, com l'has vist?
7: Bé. Hi ha una cosa que és veritat que li vaig comentar, que és que fa un any, el David Fernández, això segur que ho pot confirmar, fa un any ell estava convençut que no tornava. Convençut.
11: No tornava mai, vols dir?
7: Mai.
11: Bueno.
7: Mai, que no tornava a anar mai. Fa un any i pico, a mi m'ho va dir, és dir, no tornaré. No em deixaran tornar. Jo vaig dir, que això ja veuràs com... No, i torna.
11: Ha anat una mica al canton duro, també, eh?
7: Sí. Aviam, Isabel Lleuger.
14: Heu parlat de diverses coses que a mi em semblen interessants i vinculades amb el president Puigdemont, són inevitables de tractar, no? Primer, de la institucionalitat. Jo crec que la reflexió sobre la pèrdua d'institucionalitat voluntària per part d'alguns segments de la societat i política espanyola és una tendenciositat que es va instrumentalitzar durant tots aquests anys fins que arriba la llei d'amnistia. I aquesta pèrdua d'institucionalització crec que és una factura que segurament l'han utilitzat uns i altres. És a dir, els valors de les institucions tenen una transcendència perquè representen a la ciutadania en tots els seus àmbits. Per tant, jo crec que també aquesta mirada de què vol dir la institució és una qüestió que ens hem de plantejar, què ha passat amb el president Puigdemont, i també perquè aquesta mirada també crítica amb tot el que va representar el procés també va ser una crítica i un atac al que representaven les institucions. Jo crec que les institucions totes tenen valor perquè tenen significat, i amb una democràcia tenen un significat democràtic. Per tant, la institucionalitat del president Puigdemont és inqüestionable, ho era fa 9 anys, ho era fa 7 anys i ho era fa 5 anys. I per tant, avui que puguem escoltar el president Puigdemont des d'una perspectiva personal dels últims 9 anys, a mi em sembla interessant perquè és inevitable. És inevitable que pugui explicar a nivell personal el que ha representat. I crec que la gran qüestió és, més enllà d'aquesta visió humana, que segurament a tots ens arriba per una qüestió d'empatia emocional, què passa amb un present i amb un futur? Crec que el sentit de que finalment la llei d'amnistia s'apliqui és quan el president Puigdemont torni a estar a Catalunya i torni a ser un agent polític. Perquè ara per ara no sabem, perquè ell no ha volgut posicionar-se més enllà de les directrius del seu partit, amb qüestions d'habitatge, qüestions socials, qüestions de salut, etcètera. Per tant, que torni i que pugui començar a ser un agent a on se'l pugui ser un interlocutor possible, criticable, censurable, o al revés, o encomiable, no? I llavors crec que avui veurem una entrevista que és interessant a nivell emocional i a nivell personal, però el gran repte és quan torni a ser aquí a Catalunya i pugui començar a fer i ser

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
3: Política des d'allà. És a dir, sabem què pensa amb l'habitatge perquè el que vota el seu grup a Madrid o el que proposa no ho fa mai sense el seu consentiment. En moltes reunions no participa, però quan es decideix sortir del govern d'Esquerra...
4: Del tot.
3: Vull dir que... saps? Ella ha actuat com a president de la Generalitat i jo crec que és molt encertat això de no voler tornar enmig de la campanya i, per tant, no interferir i que pugui tenir una rebuda doncs, més institucional... però tampoc no ens pensem, no?
4: Vull dir que descobrirem
3: que fins ara només no. Ha fet de president o d'expresident de la Generalitat.
4: No, estic d'acord amb tu, no. que és evident que les polítiques... És evident que i, bueno, i ho sabem tots, no? És a dir, va ser president el president Sánchez perquè Carles... O sigui, sempre, segurament no
3: he acabat de perfilar. Però sí que pots fiscalitzar més quan està
4: aquí, clar. És a dir, però el fet de que hi hagi un interlocutor físic on tu tinguis, puguis apel·lar i puguis increpar i puguis... canvia una mica la perspectiva, perquè s'ha pogut mantenir en aquesta figura de president de la Generalitat precisament perquè estava a Waterloo. En el moment que torna, aquesta figura es converteix en un agent polític actiu, en el cert que decideixi que no, i per tant, amb totes les conseqüències que això té. No? I també hi ha una qüestió de lideratges que fa... Ara potser no se n'està parlant tant, no? Però fa un parell d'anys es parlava de la necessitat de renovació dels lideratges vinculats amb l'independentisme. I seguim tenint els mateixos líders que el 2017 varen iniciar un trajecte que a Catalunya... Amb les censures i amb les mirades diferents a cadascú, doncs ha representat un problema en els últims 10 anys i per tant...
3: A l'independentisme i al no independentisme,
5: perquè Lluís Carreu de candidat
6: i Colau de candidat. Fernández ni l'Àngel Ribes no els hem escoltat encara. Aviam, David i Àngeles.
7: Jo estava pensant quan parlaves dels voluntaris d'aquestes 500 setmanes, 3.300 dies, que això encara no ha acabat perquè... Hi ha tres Mossos que l'Audiència de Barcelona va decidir reobrir el juliol la causa, no?, per l'arribada sí. a Barcelona a l'agost del 24, que queden exclosos de l'amnistia, perquè l'amnistia és fins al maig del 24, si no m'equivoco. Jo crec que sí, que sens dubte té un valor, no? O sigui, 9 anys, no?, fora, amb dues paradoxes, que és l'únic que diré. La primera és que aquests 9 anys, Carles Puigdemont, més enllà del Pirineu, ha sigut un ciutadà lliure, excepte Schleswig-Holstein, no? Uh-huh. I la paradoxa és que lliure Europa i estaria pres al regne d'Espanya. Què faria, no? Que donaria per pensar molt, no?, sobre una cosa que va dir Rubalcaba en el seu moment, el 2016, i que va dir per vèncer l'independentisme haurem de retorçar l'estat de dret. Uh-huh. Allà està per allà publicat, i és el que van fer. Però, clar, són mil històries cada pregunta, no? Com ha viscut Roger Espanyol... aquests 9 anys, no?, i com li ha afectat a la seva vida quotidiana, com ha sigut tants exilis, no?, del Lluís, el del Toni. I l'altre, no és una proposta, és que com tota història és fractal i, és, no?, i cadascú té la seva versió, ja m'agradaria un pla seqüència del senyor Llarena, del senyor Marchena, sí, com han viscut aquests 9 anys, no? O sigui, perseguit... No, seria molt interessant, perseguit... I perseguidor, no? I com rebia... la resolució del Tribunal de Sàsser, com rebia la resolució del Tribunal de Schleswig-Holstein, com rebia el posicionament del TJUE, i que expliqués també, no?, com diuen que diu don Manuel Marchena, Último Servicio a España.
6: Sí. Aviam, Ángeles Ribes.
8: Això, tard o d'hora, ja ho sabràs, perquè algú escriurà el llibre amb aquestes cosetes. De totes maneres, no oblidem que tot això comença... amb una investidura i una necessitat de 7 vots. Si no, ara mateix, el senyor Puigdemont estaria a Waterloo i continuaria a Waterloo.
6: Això és veritat.
8: I
6: totalment cert, sí, sí. Totalment d'acord.
8: El retors... Com es diu? L'enretortiment del... Com deia el David, de l'estat de dret, comença aquí, eh? Comença aquí, perquè tu,

0: tribunals, escolta, pots anar, recórrer, tal, defensar-te, el que vulguis.
1: Tu creus que el PP però... ho hagués fet sense Vox? Ho hagués fet el PP?
0: El què?
1: La llei d'amnistia.
0: La llei d'amnistia, el PP no, no podia, home. No però podia. Li va molt bé que estigui feta.
2: Això ja...
1: Això és també és veritat.
0: Això és una altra cosa. Però no ho podia fer perquè sap perfectament que si arribava alguna component amb això, Vox se'n menjava amb patatones. És així. I per mi ara l'interessant, perquè ja, evidentment, ja no n'hi ha... ja no es pot tornar enrere, l'interessant serà quan torni i l'interessant seran les properes municipals i, sobretot, les properes eleccions al Parlament de Catalunya, on n'hi ha noves cares, aquí sí, i nous actrius, jo he dit, que estaran lluitant pel mateix vot i probablement el senyor Puigdemont sentirà per part de la Sílvia Oriol el que no ha sentit per part d'un altre actor. O sigui que això pot ser molt interessant de veure com serà si és que al final decideix ficar-se en política o no. En tot cas, l'Aliança Catalana de Sílvia Oriol tindrà un munt d'armament per llençar a contra de Junts i treure el voto d'allà.
3: El que deies ara tu, Ángeles, que al final són 7 vots necessaris per la investidura el que provoca que finalment hi hagi la llei d'amnistia en aquest país, vinculada amb tot el que va representar el procés, a mi m'és igual. És a dir...
0: A mi no.
3: No, o sigui,
0: després m'explicaré.
3: Perquè crec que al final la política també és això. La política és precisament que... allò que tu necessites condicioni a tot un país. I els pactes, precisament, amb aquells que són més petits, que no tenen tanta transcendència, que estan a les antípodes, probablement, de tu ideològicament, tenen transcendència i tenen valor. I en una democràcia, precisament, crec que al final la llei d'amnistia, que és una qüestió que en el president Pedro Sánchez li ha passat una factura i li seguirà passant factura en les properes eleccions, aconsegueixi que a Catalunya els líders del procés, que jo mai m'he mostrat favorable en el procés, puguin tornar a ser agents polítics, a mi sembla una bona senyal de democràcia i de salut democràtica. I crec que precisament això, la política implica això, que hagis de pactar i acabis concloent coses que tu probablement no haguessis fet, però que hi ha altres agents polítics que consideren imprescindibles. I respecte al que tu deies del PP, probablement, segurament, no ho hagués fet. Jo no estic tan segura que finalment el PP no hagués acabat concloent que era imprescindible que hi hagués una manera de que el president Puigdemont tornés de manera legítima, més o menys, en aquest país. Perquè crec que el futur del PP també passa per una entesa amb Junts per Catalunya. No només, però també passa per una entesa amb Junts per Catalunya.
0: Jo, si permets una matització, o un matís, està molt bé allò d'arribar a acords amb partits petits, partits que es diuen perifèrics i totes aquestes coses, però aquí n'hi ha un problema amb la llei d'amnistia que ve viciada, perquè no és una negociació de la seguretat, de la vivenda, del no sé què. No, és una negociació amb gent que ha estat jutjada per delictes i condemnada per delictes...
2: Inexistents, per cert.
0: Escolta,
2: és quan d'anar recordant, això, també.
3: No,
0: quan un tribunal...
3: Jo no hi estaria d'acord.
0: Condemna,
2: quan un tribunal té la sentència escrita abans del judici...
0: Pots dir-te el que vulguis, que només... però n'hi ha hagut aquí... un judici...
2: Perdona, no, és que això no ho penso deixar passar.
0: No,
2: aquí tu ets la Àngeles.
0: No, parla
2: tant com vulguis. Però el que et vull dir és que això va ser una simple desobediència. I ja està. Hi havia uns requeriments del Constitucional, hi havia uns requeriments... És desobediència, t'ho dirà qualsevol jurista neutral. La resta és una puta... una comèdia.
4: Ai.
2: Epa. Sí, però és que això ho saps tu. Ho sap ella, el tècnic de so.
0: No,
2: ho sap el Basté,
0: sac,
2: i ho sap... Ho sap tothom
0: no
2: en aquest edifici.
0: En aquest
2: sí, ho sap perfectament. Però que no ho admetràs mai.
0: Però
2: allò
0: va
2: ser una simple desobediència.
0: No va
2: haver-hi res
0: així.
2: De tot l'altre.
0: I alguns van viure processos que vosaltres potser anar aquí.
2: Sí, però...
0: A l'estudi no vau viure.
2: Escolta.
0: Però jo he vist coses que sí són, per mi, un delicte i que després els tribunals han dit que era un delicte. A partir d'allà,
2: la sentència és un xurro i una farsa.
0: El senyor Pedro Sánchez.
2: I ho sap tothom.
4: Quin delicte va cometre Jordi Cuixart? Quin delicte va cometre Jordi Cuixart? El teu criteri, Àngels. Quin criteri? Enviar la gent a casa?
2: El Jordi Sánchez.
4: Desmobilitzar
5: una concentració. Deixeu-lo acabar.
0: Jo diré una cosa.
2: És que portem 9 anys sentint aquesta cançó.
0: Es va utilitzar un cens electoral que algú ha d'explicar encara d'on el va treure. I utilitzar el cens electoral és un delicte.
2: Sí, però no és el delicte pel qual es van condemnar,
0: Una altra cosa.
2: No cap era delicte de presó.
0: Acabo.
4: Certament.
0: aquí, en aquesta taula, si tothom sap alguna cosa, és que Pedro Sánchez va utilitzar la llei d'amnistia per poder accedir a una investidura. Sí, si no, no l'hauria fet.
2: Això no t'ho hem negat en cap moment, eh?
0: Clar, ho ha, ha reconegut el Bolaños, ho ha reconegut tothom. Aleshores, per mi, aquesta, això que es deia de la negociació amb els partits petits per fer, està molt bé, està molt bé. Caram, ho ha fet amb el PNB, ho ha fet amb Bildu, ho ha fet amb Esquerra, ho ha fet amb tothom que ha pogut per tindre una investidura, però només va fer una llei ad hoc perquè la necessitava per aquests vots. Si no, ara...
6: Un instant, que ara continuarem. Un moment. Vàries coses.
0: Que quan ho faci un altre que no sigui de la teva simpatia, quan es faci una llei ad hoc per amnistiar delictes...
2: No existents.
0: Això... Quan ho faci la dreta, i la dreta diràs, oh, és que són uns delictes d'escala, i primera... quan es faci, aleshores què diràs?
6: Silenci un moment, ara en parlarem, que ha d'anar a la publicitat, però abans, hi ha una cosa que és molt important en tot això. Aquí hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que és duríssima, que és duríssima. Aquí comença tot, eh? Aquí comença tot. És a dir, s'aplica la llei d'amnistia, entre altres coses, perquè el TJUE no dona cap opció al Suprem que pugui moure's. El TJUE li diu, escolta'm, tot el que han fet vostès, els hi ve dir això, és una bestiesa. Comencem per aquí. Segona, ahir, escolto, ahir vaig, de les múltiples coses que vaig haver de fer, vaig tenir la sort de poder seguir una estona a Cándido Conde Pumpido, el president del Tribunal Constitucional, en la conversa que vam mantenir amb el Ramon Rovira, l'Ola García i el Jordi de Planell, en els fòrums de l'Avantguàrdia i de RAC1. I va dir una cosa que em vaig quedar bastant sorprès. Diu, escolti'm, tots aquests... Va venir a dir, tots aquests que ara diuen que el que està fent el Tribunal Constitucional és inconstitucional, que això és pel pacte i tal, escolti'm, és que estan en contra de la Constitució, perquè la Constitució permet l'amnistia i la permet d'aquesta manera. I deia, entre d'altres coses, que va lamentar que el procés sobiranista acabés als tribunals i va acabar parlant d'allò famós de la judicialització de la política.
7: La judicialización a la que me refiero es fundamentalmente al hecho de que cualquier conflicto político que se plantea inmediatamente se convierte en un proceso penal. Y eso a mí me parece que no es positivo, porque el ámbito de debate de los temas políticos y sociales no debe ser necesariamente el ámbito judicial.
6: Això deia, i també va dir una altra cosa. Bueno, que per si algú pensava que si es podia derogar aquesta llei, és a dir, si el PP i Vox arriben a la Moncloa i diuen, escolti'm, això, no, evidentment que no hi ha efectes retroactius.
0: Però efectes retroactius, cap ni un.
6: Ni un, efectivament. No sé qui volia dir, comentar alguna cosa, però s'ha després de la publicitat, que són pràcticament 9:45 del matí, anem al Cort Inglés. Hola, Noemi, què tal, com estàs?
8: Molt bon dia, hola, molt com bon estem?
6: Doncs mira, fatal com sempre.
8: Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés.
6: Ah, mira que bé.
8: Només fins al 25 d'octubre tens més de 600 marques amb descomptes de fins al 30%. Quan renovis l'armari de cara a la tardor, no oblidis els complements, que són els que acaben de donar el toc final al teu conjunt. Per exemple, una bona bossa de mà on portar tot el que necessites i més. Una minibossa per dur-hi els imprescindibles, una cartera petita o una bufanda ben calentona. Per tenir totes aquestes opcions, ara tens fins a un 30% de descompte en una selecció de complements de marques com Joan Mr. Joe, Tintoretto, Desigual, Guess, Tous, Adolfo Domínguez i Michael Kors, i fins a un 20% en la Touche. Que hagi acabat l'estiu no vol dir que no puguis planificar escapades a la tardor. És una època ideal per viatjar i tenim les maletes perfectes per encabir-hi totes les teves compres. Tens fins a un 20% de descompte en una selecció de maletes de Samsonite, Roncato, Delce i American Tourister i Brix. Els teus modelets mereixen una maleta a l'altura. Tot això i molt més en moda per dona, home i infants. També en complements, esports, bellesa, llar. Descomptes de fins al 30% en més de 600 marques i només fins al 25 d'octubre. Vine ja als 8 dies d'or del Corte Inglés a les botigues, al web i a l'app. I abans d'acabar, recorda que avui a les 6 de la tarda al Corte Inglés de Girona, l'escriptor Martí Gironell signarà exemplars del seu nou llibre La mala veïna, una novel·la plena d'història i emoció. T'hi esperem! Doncs res més, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu, adeu!
9: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Amb Baural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
11: Ai, que ràpid passen les coses bones.
12: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
11: O els 10 dies Nissan...
12: Com?
11: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
13: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo... per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
15: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
17: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
16: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb dos mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
18: Hi ha barretes de proteïna que penses? Millor m'ho empasso i ja està. I després hi ha la nova NutriSport Protein Soft Bar, que té una textura soft, fins a 15 grams de proteïna i sobretot un gust brutal. El millor, que no porta edulcorants, ni aromes artificials, ni sucre afegit en la massa.
19: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
20: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
19: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
20: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
21: Quina supertranquil·litat amb Movistar Prosegur Alarmes.
22: Doncs ara ja has de sumar la tranquil·litat del pany intel·ligent que actua immediatament si intenten forçar-lo. I pots obrir la porta des del mòbil.
21: Ah, ho sumo. Quina supertranquil·litat amb Movistar Prosegur Alarmes.
22: Movistar Prosegur Alarmes.
23: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
24: ¿De qué?
23: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
24: ¡Buah! Con ese colacao.
23: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
24: ¿Qué más quieres?
23: Más mañana es así.
25: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
26: El per què de tot plegat.
6: 11 minuts i les 10. Vull acabar amb el tema aquest ràpid, perquè ja és que podem tirar les tertúlies de fa anys. Sí, perquè després vull parlar de l'esquerra del PSOE. Perquè,
2: hombre,
6: se sent un baix de la Neus Tomàs, que li ha sortit a l'ànima, que jo crec que és el comentari d'opinió més ràpid, curt i encertat de la història, perquè això va gros, això va gros, això va gros. Però abans, Isabel Lleuger, havies de dir alguna cosa? David, perdona, Isabel, David Fernández.
27: No, jo, mira, agafant un fil que deia l'Àngeles, que algun dia s'escriurà la història de com han viscut els poders de l'Estat, tot això, doncs algun dia també s'explicarà la història de l'amnistia, que és una demanda que ja el 2000... Jo crec que és el Jordi Cuixart el primer que ho diu. A mi m'ha tocat estar a l'acord social per l'amnistia, i escolteu, entre el 73 i el 85% de la societat catalana estava a favor de l'amnistia, però des del 18, pràcticament. Aleshores, això no ha variat, i la majoria del Parlament estava a favor de l'amnistia, i la mateixa amnistia, si té algun sentit, és que, elimina el caràcter...
2: No, ni Pedro Sánchez.
27: Ja s'explicarà la història. I és, efectivament, l'hemeroteca i el vídeo diu, no hi haurà amnistia...
0: L'hemeroteca és molt cruel.
27: Sí, sí, no hi haurà amnistia, perquè no hi haurà amnistia i perquè la gent no ho vol, que li vam dir, escolta'm, no, la gent sí que ho vol, altra cosa és que tu no la vulguis aplicar, i efectivament la xamba, la xinipa de la història fa que 7 diputats la precipitin. Però hi ha hagut moltes reunions a Ginebra durant molt de temps,
0: sí.
27: I no només a Ginebra, i ja s'avançava en aquest posicionament, perquè finalment aquest govern de que ha durat 8 anys sempre ha tingut els vots, no?, de tot l'independentisme basc, català, o del sobiranisme, sigui d'esquerres o de dretes. Però jo crec que responia, saps? I si no s'entén, jo insisteixo, jo crec que Jordi Cuixart no hauria estat ni un dia a la presó, ho dic, per proximitat personal i estima.
2: I
27: podria dir tots, eh? I penso, en veritat, que ningú hauria d'estar. Però per sentència injustes i que allò sigui rebel·lió, que demanaven 30 anys, no? O sigui, el 10 de desembre del 2019 va haver-hi una conferència a Madrid dient que aquesta sentència és profundament injusta. I qui parlava era Javier Zaragoza. I pràcticament li deia tou a Marchena per no haver aplicat els 30 anys. Aleshores, qui es pensi que solucionar un problema polític, la mateixa sentència del procés ho diu, eh? No ens correspon a nosaltres donar solucions polítiques a un problema de fondes arrels històriques, la seva memòria. Aleshores, bueno, doncs 100 anys de presó és bastant resposta política a un conflicte de fondes arrels històriques. Una altra cosa que el que ha passat, jo sé perfectament, i ho hem parlat moltes vegades, que l'Àngeles ha tingut situacions molt complexes durant el procés, és evident, moltíssims, tots els conflictes són així, però escolteu, per defensar la unitat d'Espanya, jo no conec cap exiliat, cap represaliat, ni ningú. Aleshores, els balanços són els balanços, i el balanç repressiu és que doncs, els 1.066 ferits, ja està, aleshores, bueno, i l'amnistia és veritat que s'ha donat per unes circumstàncies aritmètiques.
2: Per molts policies, també, eh? Que s'han amnistiat molts policies.
27: Bueno, nacionals, sobretot.
2: I aquí ningú diu res.
27: Bueno, només hi ha hagut un judici.
2: I també hi ha el tema del
27: policial
2: de
27: l'octubre que va escandalitzar Europa, només hi ha hagut un judici. El Roger Espanyol, i a veure com acaba.
2: I ja t'ho dic jo com acabarà. I el Tribunal de Comptes, què? I tota aquesta gent amb avals diversos, de diversos desenes o centenars de milers d'euros, acollonits, famílies acollonides, de gent normal que va muntar referèndum, del 9-N, eh?
27: Bueno,
2: era una votació de broma.
27: Perquè a propòsit del pla seqüència, i ja que és el dijous i toca llibres, doncs aquí tocaria el procés de Kafka, que deia que el càstig no és la condemna final, és el procés 9 anys d'exili, és una enorme condemna. I hi ha molta gent que no li agradarà, començant pel senyor Manuel Marchena, i jo me n'alegro. Carles Puigdemont va marxar com a president de la Generalitat i torna com a president de la Generalitat.
6: Serà passat 2:15 de la nit, que es fa avui a la 2CAT aquest pla seqüència. Deixa'm dir també que, ja que parles de la 2CAT, avui hi ha una persona molt feliç, que és el Toni Clapés, que ha fet un 5% d'audiència, que va ser el líder, que va ser el líder aquest any en el prime time. Sí, sí.
2: Ell va dir per la ràdio que donava un 2 o un 3 ahir,
6: sí, ell, com sempre l'optimisme que el caracteritza,
2: un 5 a la 2CAT amb el Madrid jugant
6: al final del partit del Madrid, efectivament
2: va dir, el Madrid remuntant,
6: sí, la sort és que també, és a dir, i després
2: molt bon resultat,
6: bueno, sí, és molt bon resultat, home, és molt bon resultat. Està content, espero que estigui content avui,
2: bueno,
6: Antoni,
2: segur que et pregunteu per estar
6: sí. Aviam, 7 minuts per les 10. Puc anar un moment amb el Cesc Giró, que està a Montjuïc, ara d'aquí uns moments ja aniré, perquè sembla que avui no hi ha anat Oriol Junqueras amb aquest acte de commemoració amb l'assassinat de Lluís Companys, i per això serà amb l'afusellament de Lluís Companys, però això serà d'aquí uns moments quan em digui la Marca Ortuño que el tenim, perquè ara em diré una altra cosa. Perdona, sí, el trànsit, calla, sí, perquè és que es veu que hi ha... Sí. On pot haver merder Catalunya amb trànsit?
0: AP7.
6: AP7.
2: Hombre.
6: Direcció Tarragona. Es veu que els que coneixen la zona, a l'alçada de Subirats, Gelida, estan aturats fins Martorell.
2: Mira que maco.
6: Anem al RAC. Ferran Aràndiga, què està passant? Bon dia.
1: Bon dia, doncs ja fa una estona que hi ha hagut un accident en aquest tram que mencionaves a la mateixa AP7 entre Subirats i Gelides. Pel que sabem ha sigut un camió que ha perdut la càrrega i ha provocat altres accidents al seu darrere i efectivament doncs, a hores d'ara hi ha només un carril de circulació obert i tot plegat doncs, provoca 11 quilòmetres d'aturades. Però és que portem 2 hores amb aquests 11 quilòmetres d'aturades quasi bé. Per altra banda, però, doncs, hem de recordar que també a la mateixa AP7 doncs, hi ha hagut un altre accident, però en sentit nord, en aquest cas entre Garrigues entre Garrigàs i Bàscara, en direcció a França, on hi havia un carril tallat. Aquests dos accidents han arribat a tallar la circulació i en aquest cas a Bàscara doncs hi ha 7 quilòmetres d'aturades. Per tant, a hores d'ara, la AP7 seria la més afectada. Per altra banda, però a la xarxa viària també tenim dos accidents. Un a la C32 entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, en direcció a Girona, amb els vehicles al voral, i també a la C25, a l'altura d'Espinelves, també en direcció a Girona, on hi ha un carril tallat i que provoca cadascun d'aquestes incidències 2 quilòmetres de lentitud. Per tant, un dia més, força paciència.
6: Molt bé. Gràcies, Ferran. Així, un altre dia continuarem parlant, que és el de l'AP7, però com que això no crec que tingui sortida i en podrem parlar els pròxims anys, doncs avall que fa baixada. Anem amb el tema de l'esquerra. Ara que... No sé qui més n'ha parlat del tema, aviam. Ara m'ho explica el Cesc Giró, des de la muntanya de Montjuïc. Hola, Cesc, què tal? Bon dia, novament.
0: Bon dia. Doncs ja ha parlat tothom aquí, eh? Ja s'ha acabat una mica tot les ofrenes i els actes que al voltant de l'homenatge, no?, del record a Lluís Companys, han parlat tots els partits. I aquest tema, la situació de les esquerres, el paper que jugarà Esquerra Republicana en Podem, ha estat, diguéssim, el tema central, aquest 29 de novembre, el tema central d'aquests actes. Hem sentit abans l'Hisenda Alemany reivindicant que Esquerra s'ha de presentar en aquestes eleccions combinant la vessant social, però també sobretot la vessant nacional, un missatge que també es pot llegir en clau interna amb el debat que està tenint el partit aquests dies. També hem sentit Junts per Catalunya demanant a Esquerra que no abandoni tampoc la lluita per la independència. Sentíem Jordi Turull, que Turull també ha fet, i ho ha fet també aquí dalt al fossar de la Pedrera, una... ha llençat un dard contra Aliança Catalana, els acusa de filtrejar, ha dit literalment, amb els que van afusellar Lluís Companys. Un discurs dur d'avui de Junts per Catalunya contra Aliança Catalana, aprofitant aquest faristol. També hem sentit, no sé si ho podem sentir.
3: Que veiem amb preocupació, però alhora amb un esperit de combat renovat, que els hereus polítics d'aquells que van afusellar el president Companys, avui d'una forma descarada i jo diria descarnada, emergeixen en els mapes polítics del nostre país, de les nostres ciutats, amb un discurs desacomplexat.
0: Aquest és Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, i això m'ha anat com anell del dit per explicar que el PSC ha centrat tot el seu discurs en alertar, i ja ho està fent Pedro Sánchez, i en aquesta precampanya d'alertar del que pot venir d'aquesta auge de la dreta i l'extrema dreta, el perill que això pot comportar. Doncs el PSC tant ho ha fet, tant el president Salvador Illa com l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni com Lluís Amoret, han centrat el discurs en recordar els perills d'aquesta possible arribada al govern de la dreta i l'extrema dreta. Aquest ha estat el resum, podríem dir, de tots els parlaments que hem tingut aquí a dalt al fossar de la Pedrera. Estava previst que Oriol Junqueras intervingués en nom d'Esquerra Republicana. Han al·legat una indisposició per excusar la seva presència avui aquí a Montjuïc, i el partit ha decidit no fer declaracions a dalt, aquí al fossar de la Pradera. Sí que n'ha fet al fossar de Santa Eulàlia aquest matí a l'Hisenda Alemany, però aquí dalt han dit que no, i per tant no tenim declaracions d'Esquerra Republicana en aquesta segona part, diguéssim, d'aquesta ofrena floral.
6: No, deixa'm dir que em confirmen que es veu que Oriol Junqueras té una febrada bastant important, que li haurien de dir benvingut al món dels griposos, i és perquè és que hi ha una passa maca, que per això alguns ens estem buscant la data per anar a punxar-nos. Sí, sóc dels que em punxo tot, o sigui, les dues banderilles, les de la Covid i les de la grip. I no em cansaré de repetir-ho. Per cert, que estem pendents de la presència al Consell Europeu de Pedro Sánchez, que a les 10 té un acte, té una conferència. Vaja, de fet, atendrà els mitjans. No sé si això vol dir que hi haurà preguntes o si només serà una exposició del que anirà per l'Europa. Però això ho sabrem d'aquí una estona, quan hi hagi, ho seguirem en directe aquí al Món RQ. Mentre avui ja comencen a haver-hi declaracions i contradeclaracions sobre el tema que deien de l'esquerra del PSOE. Anem a veure, aviam. Comencem. Ione Belarra, màxima dirigent de Podem, ha carregat contra la falta de voluntat del Front Ampli per triar candidats mitjançant primàries i ha assenyalat directament l'exalcaldessa Ada Colau, de Barcelona. Ho ha dit aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Yo lo que no puedo entender es por qué una organización, una persona que yo creo que tiene compromiso democrático, como es Ada Colau, no ha aceptado presentarse a unas primarias en las que podamos decidir cuál es el mejor cabeza de lista, cuáles son las mejores personas para representarnos en esas elecciones generales.
6: Mentrestant, també ha criticat el paper que ha tingut Sumar com a soci de coalició amb el PSOE durant aquesta legislatura.
4: El único avance reseñable que se puede destacar de esta legislatura en clave progresista es la regularización, algo que le arrancó Podemos al Partido Socialista a cambio de negociar la delegación de competencias migratorias a Cataluña. Claro que hay una diferencia entre la primera legislatura y esta, y eso tiene que ver fundamentalmente con que se sustituyó a Podemos por una fuerza que hace lo que dice el Partido Socialista.
6: Buah, tremendo això, eh? És tremendo. Si hem de pactar abans de demà, ho tenen difícil. I per cert, que amb la Nierga, el Jaume Asens, l'eurodiputat dels Comuns, ha dit que molta gent se sent enganyada per Rufián.
5: Rufián segueix dient això quan el seu partit diu una altra cosa. Jo crec que ell és conscient de la decepció que ha causat la seva decisió, i per això et dic que agraeixo a Esquerra Republicana, perquè no ens està marejant amb coses que saben que no es produiran. I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps. Molta gent es sent decebuda i molta enganyada.
6: I, per cert, em sembla que està a punt de sortir ja Pedro Sánchez. Mira, Mónica Hernández. Pedro Sánchez està a punt de sortir en aquesta... al Consell Europeu. Un segon, ara, torno.
7: Fins ara. Les 10 i un minuts. Bon dia, ara torna, Jordi Basté.
6: Mònica, sí.
7: Tenim una cosa d'última hora. Estàvem pendents d'aquesta compareixença des de Brussel·les de Pedro Sánchez. No sé, Lluís Tovar, si ja ha començat, si ja ha arribat, o en quin punt ens trobem.
8: Mira, està arribant el president del govern espanyol aquí per atendre els mitjans, per tant, en breus l'hauríeu de ja escoltar, una compareixença que en principi atendrà preguntes. Mònica.
7: Doncs veurem de què parla Pedro Sánchez. El veiem, sí, que ara ja està arribant aquest faristol des d'on farà la roda de premsa. Recordem que avui és a Brussel·les, en aquesta reunió dels caps d'estat i de govern, on segur que, a banda de temes europeus, hi plenaran d'altres qüestions, com ara la precampanya, tot el desgavell que hi ha a l'esquerra del PSOE. Mira, sembla ja que comença Pedro Sánchez. Escoltem en directe. Tenim una mica de delay, em sembla, sí. Em diu la Marga Ortuño, 45 segons exactament de delay, perquè jo ja estic veient a Pedro Sánchez en aquesta compareixença des de Brussel·les, que també segueix el nostre eurocorresponsal, en Lluís Tovar. Per tant, de seguida que puguem hi connectarem i escoltarem en directe les declaracions del president del govern espanyol. Veurem si és en clau interna, és a dir, es refereix a qüestions espanyoles, o bé ara mateix està parlant només d'afers europeus, que és el que tractaran avui en aquesta cimera.
9: És que està més lluny del que sembla, Brussel·les.
7: Sí, i mira que el Basté va fer un puja i baixa, sí? rapidet, però això de connectar digitalment costa,
9: Té superpoders.
7: Sí?
9: El Basté.
7: Jo t'agraeixo ara aquest cop de mà, perquè era ja,
9: home,
7: ja no sé què
9: veient,
7: més dir.
9: Ja t'estic veient aquí.
7: Sí. És que és curiós que l'estem veient ja en antena, a les televisions i tot arreu, i que el senyal que ofereix la Moncloa vagi amb aquest delay de pràcticament un minut.
9: De totes formes, mira que portem mesos i mesos en què costava escoltar a Pedro Sánchez.
7: Ara el podem escoltar, Laura.
9: Vinga,
7: va, som-hi.
10: A nuestros ciudadanos, de nuestros hogares, pero también la competitividad de nuestras empresas y de nuestras industrias a escala europea, ¿no? Esto tiene como origen dos guerras que claramente han violado el derecho internacional, que están poniendo en cuestión, en el caso de Putin en Ucrania, la integridad territorial de Ucrania y también la arquitectura de seguridad europea. Eso tiene también su traslación al coste de la vida por el shock energético, pero también la guerra ilegal, injusta e injustificada en Irán, que ha costado ya, y quiero recordarlo, desde que se inició hace menos de un año, más de 100.000 millones de euros al conjunto de los Estados miembros, al conjunto de Europa. Más de 100.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, esos 100.000 millones de euros representan incluso lo que se gasta Europa en la política agrícola común anualmente. Para que seamos conscientes del enorme coste que sobre las arcas públicas, sobre el bolsillo de los ciudadanos, sobre la industria y también las empresas y su competitividad europea, supone este castigo como consecuencia de una decisión absolutamente injustificada, equivocada e ilegal, como es la guerra en Irán. Desde España, como saben, Hemos estado durante estos últimos 8 años haciendo una transformación energética que nos ha permitido ganar en soberanía energética gracias a la apuesta sin precedentes que se ha hecho por las energías renovables. Esto ha hecho que el precio de la electricidad en nuestro país sea mucho menor a la media europea y también a nuestros principales socios comerciales dentro de Europa, las grandes economías como es la alemana, como es también la francesa o también, lógicamente, la italiana. Pero también saben ustedes, y mañana además se reúne la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, España ha sido el país que más recursos ha movilizado para crear ese escudo social y económico y proteger a nuestras empresas, a nuestros hogares y también a los sectores directamente afectados por el alza del precio, por ejemplo, del gasoil. Hemos movilizado ya, en total, en lo que llevamos de año, 12.000 millones de euros. No hay ningún país en la Unión Europea que haya movilizado tantos recursos económicos. Lo hacemos por compromiso, lo hacemos también porque somos conscientes de que proteger a esos sectores afectados que en nada tienen la responsabilidad ni la culpa de sufrir este castigo energético como consecuencia de la guerra de Irán, cuando se supere esta crisis, rebotará su potencial de crecimiento y, por tanto, recuperarán rápidamente las actividades previas a este shock energético derivado de la guerra de Irán. Por tanto, ¿por qué digo esto? Porque mañana hay una votación importante y me gustaría pedir a los grupos parlamentarios que por unos instantes dejen a un lado sus cuestiones ideológicas y partidistas, piensen en el país y tengamos una mayoría amplia de grupos parlamentarios que en la Diputación Permanente dicen sí a la convalidación de este Real Decreto Ley sobre Irán. Esto en relación con la energía. Dos, como saben, cuando he hablado antes de una Europa coherente con sus principios y con sus valores, significa también, en el ámbito de la migración, hacer una gestión responsable, una gestión solidaria, una gestión acorde con el respeto a los derechos humanos de la migración. Esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. Y creo que además es muy importante reconocer en el que, a la espera del debate que se va lógicamente a sustanciar en el Consejo Europeo, en el borrador de conclusiones, quiero agradecer desde luego la solidaridad de los gobiernos, de los Estados miembros, también de la propia Comisión Europea, en relación con la crisis que sufrimos a finales del mes de julio pasado en la ciudad autónoma de Ceuta. En el borrador de conclusiones hay 3 cosas que nos parecían fundamentales al Gobierno de España y que están reconocidos y recogidos, y por eso quiero agradecer a los gobiernos europeos su solidaridad. En primer lugar, expresar lo que he dicho antes, la solidaridad, el compromiso con el Gobierno de España. En segundo lugar, reconocer la singularidad de estas 2 ciudades autónomas como 2 ciudades que representan la frontera terrestre, no solamente de España, sino de Europa, en el continente africano. Y finalmente, el compromiso de las instituciones comunitarias en resolver esta crisis en Ceuta. Creo que esta semana, en relación con Ceuta, hemos tenido también con Melilla, pero particularmente con Ceuta, hemos tenido un paso más en esa normalidad que viene trabajando el Gobierno de España desde hace ya unos cuantos meses, y es precisamente la visita del rey y de la reina tanto a la ciudad autónoma de Ceuta y a la ciudad autónoma de Melilla. Y finalmente, un apunte sobre los recursos económicos, es decir, sobre los presupuestos europeos. Creo que es muy relevante decir lo siguiente: España va camino, gracias al éxito económico que estamos teniendo, de tener un crecimiento económico por encima del 2%, de ser una de las principales economías del mundo que más está creciendo, vamos camino de convertirnos en contribuyentes netos a la Unión Europea. Esto nos da una dosis de responsabilidad, también de orgullo.
7: Pedro Sánchez cada moment no ha badat boca sobre tota la situació de precampanya electoral que es viu a l'Estat. Sí que treu pit d'aquests bons números de l'economia espanyola, també de totes les mesures que diu engegat el seu govern per ajudar la ciutadania a fer front, doncs, a l'encariment dels preus, amb especial posant el focus en l'encariment dels preus dels combustibles, i també ha parlat de la gestió migratòria arran de l'entrada de milers de persones, recordeu, a finals de juliol a Ceuta, ha dit que cal una gestió migratòria solidària i també ha destacat el paper que hi pot jugar en aquest cas Brussel·les també per garantir que sigui així. Venia amb els tres punts que ell volia desenvolupar. Veurem si ara els periodistes li demanen per qüestions més internes o relacionades amb aquesta possible candidatura, amb el Front Ampli, que veurem com acaba. Recordeu que queden poc més de 24 hores perquè es puguin presentar coalicions de cara a aquestes eleccions del 29 de novembre i veurem si hi ha acord o no per sumar altres partits a aquest Front Ampli. Continuem escoltant a Pedro Sánchez.
10: Los italianos situaban, como sitúa también el Parlamento Europeo y muchos de nosotros, la exigencia de que los presupuestos comunitarios sean acordes en recursos a los desafíos que tenemos comunes, y por tanto eso se cifra en torno a un 2% de la renta nacional bruta disponible a nivel europeo, estamos con una propuesta claramente insuficiente, más cercana al 1% que al 2%, en concreto el 1,02% de la renta nacional bruta. Eso no es asumible ni aceptable por el gobierno de España, es lo que voy a manifestar al Consejo Europeo, y por tanto todavía hay una diferencia muy sustantiva entre los Estados miembros en relación no solamente con los recursos propios, sino también con la dotación de recursos que necesita el presupuesto comunitario para hacer frente a tres cosas. Primero, a todas las políticas tradicionales como la PAC o como la cohesión, donde España lógicamente está siendo muy vocal y está siendo muy incisivo en su persistencia, en su mantenimiento, en las magnitudes que teníamos. Dos, todo lo que tiene que ver con la competitividad, y eso exige el que invirtamos de manera masiva, no solamente desde el ámbito privado, sino también desde el ámbito público, con recursos públicos, como hemos hecho con los fondos Next Generation, en muchos ámbitos, como es, por ejemplo, el ámbito digital, para ganar esa soberanía digital que hoy no tiene Europa, y finalmente en todo lo que tiene que ver con la política exterior. Volviendo a la migración. Muchas ocasiones hablamos de que Europa quiere ser un actor geopolítico a nivel global, que queremos frenar la migración. Eso, lógicamente, exige control de fronteras, exige luchar contra la migración irregular, pero también exige, en ese ámbito, el cooperar con los países de origen y de tránsito. Y lo que no podemos aceptar es que haya un recorte sustantivo en todas las políticas de cooperación, en todas las políticas de entendimiento con países o bien que no son próximos, como son los países latinoamericanos, o bien países africanos y particularmente el África Occidental, que es el más que directamente nos afecta. Por tanto,
7: veurem si en el torn de preguntes els periodistes li demanen per alguna qüestió de precampanya, com que hi tenim en Lluís Tovar allà seguint fil per randa d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez, doncs de seguida que tingui alguna qüestió que consideri important, que ens demani pas, que de seguida li donarem. Però en Jordi Basté, abans de desaparèixer per uns minuts, si sí, aquí fem màgia, som com el Mago Pop, us ha llançat dues declaracions. D'una banda, Ione Belar recarregant contra de Colau per no haver-se sotmès a un procés de primàries per encapçalar aquest Front Ampli, i de l'altra, Jaume Asens, que en aquest cas carregava contra Gabriel Rufián i deia directament que ha enganyat a la ciutadania. No sé si voleu comentar aquestes, una mica tot el xup-xup, el desgavell que hi ha a l'esquerra més enllà del PSOE. Va, Neus Tomàs, tu que somrius.
9: Estava frisant per comentar aquest tema.
11: No, que va.
2: Ja ha fet la prèvia aquí fora abans.
7: Que va, li fa mandra, la Neus.
11: Fa moltíssima mandra, però hemos venido a jugar.
7: I tant, sempre.
11: Sí.
7: Mira'm a mi.
11: No t'ho posarem més difícil, això seria el resum. No, abans estàvem fent un revival amb el procés, no? I no voldria fer un altre revival ara, eh? Però crec que és important per entendre què està passant mirar enrere. És a dir, jo si hagués d'explicar algunes de les claus de com estan actuant alguns dels actors i actrius, com tu deies abans, no? En aquesta negociació, en el cas que hi hagi negociació, perquè en alguns casos ni no n'hi ha, me n'aniria a Vista Alegre. És a dir, aquí hi ha una primera fractura, que és el que queda de Podemos, que en aquest cas representa Irene Montero, representa Pablo Iglesias, representa Ione Belarra, i la gent de Más Madrid, que representen el que va ser una escissió i que en aquell moment era el sector rejonista, perquè la gent ens entengui. Aquí el que hi ha és directament, en alguns casos, una qüestió de pell, és a dir, de no suportar-se, per ferides personals i polítiques. I per tant, això dificulta que hi hagi entesa en determinats àmbits. Podem personalitzar-ho, no sé, en dos noms. Doncs Irene Montero i Mònica García. És molt difícil que es puguin entendre per res. però l'explicació la tenim en un procés, això, venim de Vistalegre, i per tant això és una de les claus. Dos, la senyora Belarra, ara quan deia, no?, hi ha hagut una submissió respecte al PSOE, probablement. Ella va ser ministra. Va ser ministra de Drets Socials entre el 21 i el 23. Per tant, probablement, quan es parla de submissió al PSOE, o és igual, és un govern de coalició, i per tant, doncs el fort moltes vegades imposa coses al petit, això passa en tots els governs, no és que estigui ni bé ni malament, però funcionen així. Però clar, hi ha persones que a l'hora de fer l'esmena a aquests 8 anys de Pedro Sánchez, doncs poden estar amb més autoritat o menys, no? Mm. I una última cosa.
6: Sí, ràpid, perquè Pedro Sánchez està contestant preguntes.
11: Ah, bueno, doncs deixa'm a Pedro Sánchez.
6: Anem a escoltar-lo, aviam. Aviam, estan fent la pregunta ara. He sortit per... Després us explicaré per què, eh? No us penseu que... He sortit per feina.
11: I missatges, parlar... preguntant si estàs bé.
6: No. Una és perquè he hagut d'anar amb la Nierga un moment, però hi ha hagut una altra cosa... Que... Ja.
10: Quiero recordar que estamos hablando de dos países vecinos geográficamente. Y este fue Ceuta. Un hecho puntual que se produjo, y como he dicho también a ustedes previamente, a los medios de comunicación, hubo una interlocución. Afortunadamente, siempre hay una interlocución fluida entre las armadas... Y se resolvió. De hecho, fíjense que durante estos últimos meses no ha sucedido ningún hecho como ese. En relación con lo primero, nuestro compromiso, y además está por ley, en esa reforma que pactamos con la Comisión Europea, la reforma de las pensiones, que supuso la reconstrucción del Pacto de Toledo y, por tanto, la revalorización de las pensiones, nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. Y me va a permitir, además... que, en fin, traslade mi perplejidad por vídeos que ahora están circulando en redes de personas que claramente afines o bien al Partido Popular o bien a la ultraderecha, o bien portavoces del Partido Popular o bien portavoces de la ultraderecha, que abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar,
6: ¿y es Neus?
10: O bien piden abiertamente...
11: El Figueredo de Vox i després la portaveu parlamentària del PP quan va dir en aquest podcast que s'havien de canviar les pensions perquè aquest sistema s'havia de reformar.
10: Y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación. Mire, yo quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible. Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Para que nos hagamos una idea, en 2018... cuando gobernaba el Partido Popular, eran 5.000 millones de euros lo que había en la hucha de las pensiones. Hoy más de 20.000 millones de euros. Y creo además que las políticas que estamos poniendo en marcha durante todos estos años, vinculadas con la subida del salario mínimo...
6: Y estoy lliure de precampaña electoral que tiene la primera pedra, ¿eh?
10: Al 12% la precariedad, la temporalidad en los contratos y, por tanto, abrir las puertas a la contratación indefinida, son buenas medidas también que garantizan la sostenibilidad presente y futura de nuestros jubilados. Porque al final de lo que estamos hablando es de contratos más dignos, de sueldos más dignos, y por tanto el debate debería estar ahí, no debería estar en recortar a los pensionistas como quiere el Partido Popular y Vox. De hecho, ahora se está a las puertas de una negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos, y aprovecho, por tanto, dado que la derecha aparentemente está tan preocupada, en que hable con la patronal para que se siente con los sindicatos y negocien un alza de los salarios de la clase media trabajadora de nuestro país.
12: ¿Es compatible la situación personal de su portavoz, con la defensa que hace ella de las políticas?
6: Que és el cas de la Montse Mínguez, de la parella de Montse Mínguez, que és un tema que hem comentat avui a les 8 del matí, bé, a les 6 del matí, a veure què diu.
10: Bueno, yo lo que digo respecto a la visita de los Reyes, primero, que es un paso más en la normalidad de Ceuta y...
6: Suposo que deu ser la segona
2: idea de
6: la
2: pregunta.
6: Exacte. Recordeu que Mínguez es va, segons sembla, segons avui explicava el Digital Espanyol, va fer canviar una normativa que va permetre a la seva parella enriquir-se amb pisos. Això és Lleida i, per tant, no sé si l'Àngeles Ribes sap alguna cosa. Espera un moment en què diu Pedro Sánchez.
10: Están muy próximas en el corazón de todos nosotros y nosotras. Yo lo dije al principio de la crisis migratoria en Ceuta, ya por principios del mes de agosto, que los ciudadanos ceutíes iban a ser tratados igual.
6: Podríem parlar amb Montseminguez avui, però Montseminguez avui no ha pogut... Tampoc vull dir que potser tenir una agenda, però no s'hi ha volgut posar, perquè ens entenguem, no dic res, potser demà se'ns hi posa, o dilluns.
10: A los trabajadores y trabajadoras ante el shock que haya podido producir esta crisis. También quiero recordar que desde el 10 de agosto pasado han retornado ya voluntariamente más de 12.000 personas a Marruecos y que en este mes de octubre, lo que llevamos del mes de octubre, estamos hablando de más de 2.500 personas las que han retornado voluntariamente. Por tanto, con esto quiero decir que se está recuperando la normalidad y la visita de los reyes ha sido un paso más en esa normalidad. Nosotros siempre hemos querido y hemos trabajado por tener las mejores relaciones con Marruecos. Hemos querido siempre tener una relación constructiva, de buena vecindad, como precisamente ayer y antes de ayer dijo el jefe del Estado en ambas ciudades.
6: ¿Está pensando la respuesta?
10: Y respecto a lo primero, en fin, yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país. Bienvenido a ese debate, pero creo que lo fundamental ahora mismo, de cara a esa importante votación que vamos a tener en la Diputación Permanente cuando corresponda de la convalidación de los reales decretos leyes sobre vivienda, que fueron tumbados por el Pleno del Congreso y que derivaron, lógicamente, el anticipo electoral, bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición a los grupos parlamentarios de derecha que tumbaron esos reales decretos leyes. Por supuesto.
6: No. Bueno, i tu més.
10: I aplore.
6: No,
10: because I think that...
6: Vale, parlem anglès, perfecte. Són les 10:21 minuts. Val. Sobre el tema, us sé que t'he tallat de neus, però el tema Mínguez, Lleida, Ángeles Ribes.
9: Home, Lleida, ara mateix la premsa local tampoc és que estigui fent un gramassa del tema.
6: Va sortir ahir el tema.
9: Per sí, això. Però molt de refilón. Vull dir. Clar, aquí n'hi ha diverses coses, perquè està sortint molta xitxa i jo penso que n'hi ha xitxa en algunes coses i en altres no n'hi ha tanta xitxa. La primera, home, tu no pots anar d'adalid del lema la vivenda és un dret i no un negoci i que després la teva parella faci de la vivenda un negoci. Tu no pots defensar-te dient això és legal, només faltaria. Tu no pots defensar-te dient paga tots els impostos, només faltaria, i fent-li tu més. Vull dir, l'enganxada crec que ha estat forta i que li farà molt de mal de cara a futur.
6: Deixa'm dir una cosa que és pel que es va dient. Es veu que a la parella, perquè aquí ella no és la seva parella, el seu marit, no sé exactament quina situació tenen, però és igual, la seva parella sí que és veritat que... ha fet legalment tot el que tocava amb el topall de preus de lloguer. Jo dic el que es comenta.
9: Però clar, quan tu estàs basant...
6: L'altra cosa és que hagi canviat la normativa per això, que això sí que seria ja més...
9: A veure, quan Pedro Sánchez adelanta les eleccions, li pregunten diverses vegades a la roda de premsa per què l'avançament de les eleccions, i ell no contesta mai. I fa el leitmotiv de la campanya el tema dels decrets de la vivenda, la Mari Carmen, tal i qual, no sé què. Clar, quan tu estàs utilitzant això com a leitmotiv, doncs que t'agafi mal la portaveu que té aquest tema, li farà molt mal. És veritat que ara mateix s'ha obert la veda i s'ha fet la cacera buscant tot el que n'hi hagi, no només amb la Montse Mínguez, sinó amb tothom que tingui més d'una vivenda i que sigui càrrec públic. Perquè, clar, si tu fas un discurs demagògic de que tot aquell que té més d'una, dos, tres vivendes és un gran tenidor i aleshores és molt dolent i molt corrupte i bla, bla, bla, quan tu resulta que tens diputades que tenen 13 vivendes, les parelles que tal... Home,
13: és molt lleig d'intentar dir que això és un atac personal quan tu has fet el mateix amb altres casos. I després n'hi ha una altra cosa que ha sortit ara, que és el tema d'una modificació del planejament urbanístic per fer unes vivendes en una zona que és molt coneguda a Lleida, a 2017. Això es va fer a Junta de Govern, però Junta de Govern, en aquests casos, quan es fa una modificació del planejament urbanístic, després ha de passar pel plenari, després ha de passar per un període d'al·legacions i de públic, d'exposició al públic, perquè tothom pugui dir la seva, després s'ha de tornar a aprovar per el plenari i després passa a la Comissió Territorial de la Generalitat de Catalunya. Vull dir, jo estic fent memòria perquè jo hi era a l'Ajuntament en aquella època, va ser juliol de 2017. A 2017, com tothom sap, estàvem tothom amb les altres coses, les coses com són, però no recordo que hi hagués cap denúncia ni cap sospita de res. I en aquell Ajuntament hi érem la CUP, el Comú, el PP, Esquerra, Ciutadans, Junts i l'equip de govern, que era el PSC. I no recordo que hi hagués res. Potser m'hauria de mirar a veure si va haver alguna cosa, però no recordo cap denúncia d'això.
2: I a més, el govern era d'un color i la Generalitat en aquell moment era d'un altre color.
13: Efectivament.
2: Per tant, Estàs defensant el PSOE, en aquell moment s'està passant
13: jo
2: això?
13: Jo estic defensant que n'hi ha temes que a mi em sembla que tenen xitxa i que sí que són reprotxables, perquè
2: però que amb això ja no.
13: No pots ser hipòcrita i està dient tot el dia que és que, clar, és que el fons voltor, el tal, no sé què. A la ministra de Vivenda li vaig preguntar jo aquí l'altre dia. Per tema ètic, clar, que li vaig preguntar, això és un fons voltor, sí o no? I me hizo manzanas traigo, claro. Clar, si tu vas de som els purs, els castos i els que estem defensant a les pobrecites, a les famílies perquè no tenen on viure, és molt difícil que després puguis defensar, sense posar-te una miqueta vermella, que la teva parella doncs fa negoci i a més fa desnona. Més. Dit això, estic segura que d'aquí a no res sortiran les desnonats a dir la seva.
6: Isabel Lleuger.
14: Bé, per enllaçar el que estava dient l'Àngeles, jo estic d'acord amb que has de semblar també reputacionalment impecable si pretens que la reputació t'avali i la reputació et doni vots i que tinguis una certa credibilitat. Per tant, el que la parella de la senyora Mínguez tingui o deixi de tenir doncs, implica, té unes conseqüències, perquè ja ho sabem, és a dir, que al final ara estem en una precampanya, ho hem vist ara quan escoltàvem el president Sánchez, està fent precampanya del tot, no?, i està col·locant els seus missatges, bueno, està instrumentalitzant l'oportunitat que té, com fan tots els polítics quan ja han decidit que hi ha unes eleccions. Per tant, ara hi haurà una recerca de màcules amb tots els currículums i amb totes les històries vitals, privades i públiques sí, de tots els candidats.
2: Ja n'han aquí trobat un altre. Sí,
14: exacte.
2: Sí,
14: no? I per tant, ens hem d'acostumar que això serà així i haurem de fer un anàlisi, si és que som capaços, lo suficientment objectiu, que moltes vegades estem tots tan contaminats que moltes vegades no som capaços de fer uns anàlisis objectius d'allò que ens aplica, que ens afecta directament ideològicament de nosaltres, i en canvi el que no ens afecta a nosaltres són molt més censurables. Dit això, retomant el que estava parlant abans de l'esquerra del PSOE, sí, que la Neus apuntava, i feia un exercici de memòria, no? Parlava de Vistalegre i tal. Jo crec que això està molt bé, però que hi ha una realitat que la ciutadania, totes aquestes qüestions de l'històric d'on venim i d'aquestes diferències ideològiques, mínimes ideològiques o d'egos o de posicionaments, què m'estàs contant? Sol ens interessa una miqueta en els motivats, no, que sabem quina diferència hi ha.
11: Jo ho deia perquè la gent entengués per què s'estaven barallant.
14: Sí, sí, però o sigui, les diferències entre Comuns, Sumar, Podemos, Front Ampli...
11: Mas Madrid.
14: Sí, sí. Perdoneu, és a dir, que al final... Hi ha una
2: qüestió, amb els seus, també.
14: Clar, hi ha una qüestió de dir, a veure, senyors, jo que vull votar a l'esquerra del PSOE, jo que no estic vinculat ideològicament a cap partit, però estic vinculat ideològicament a una idea de país, què nassos he de fer? Perquè la realitat és quines diferències substancials tenen amb allò que a mi em preocupa, que és l'habitatge, la capacitat de sobreviure, problemes que a mi m'afecten perquè ideològicament ja estic molt empàtic, com la immigració, etcètera, etcètera, etcètera. Quines substancials diferències hi ha, com perquè jo, ciutadà de peu, pugui entendre quin és el meu partit. I després sabent que aquesta fragmentació, que en vàreu parlar, em sembla, ahir en aquesta tertúlia, és que aquesta fragmentació el que fa és que en els territoris doncs, que tenen una ràtio per habitant X, doncs, es quedi absolutament diluït i, per tant, no tingui cap transcendència política en el Congrés dels Diputats a partir del 29 de novembre.
6: Eren a la publicitat, ara continuarem parlant d'aquest tema, després tindrem abans d'acabar la tertúlia un contenidor que també queda unidor aquí al món a RAC1, i és un moment, entre altres coses, perquè em sembla que demà jo posaria el món a RAC1 perquè tindrem una entrevista que està a la Bardavé. No el puc dir encara.
9: Una pista?
6: Una pista, és que és una notícia.
27: La Colau un altre cop no, eh?
6: No, és la Colau.
15: RAC 1.
16: Aquesta tardor, la teva energia et pot donar molt més. Contracta la llum de Repsol i t'endús 100 euros de saldo a Wallet per gastar l'energia que tu vulguis. I a més, continua estalviant-te 20 cèntims litre quan posis gasolina durant un any pagant amb Wallet. Contracta ara la llum de Repsol i comença a estalviar amb totes les teves

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Mobilitzant.
5: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
6: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i el 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
7: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
8: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
9: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
12: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. A casa, cada dia gaudim del pa de flec artesana.
13: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
14: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
14: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
15: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
16: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
17: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
18: El perquè de tot plegat.
19: Són les 10:34. Hi havia un moment que Lluís Tobar ens reclama pas des de Brussel·les.
20: Què tal?
19: Perquè ha seguit aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez i han sentit alguns documents. Alguna cosa més que ens hagis d'explicar? Lluís Tobar, bon dia.
20: Bon dia, Jordi. Sí, perquè mira, al final avui estava generós Pedro Sánchez, ha acceptat diverses preguntes.
18: I
20: sí, i al final podem sentir ara un parell de documents. El primer li hem preguntat finalment sobre què espera de l'espai de l'esquerra del Partit Socialista i si aquest espai es posarà d'acord, i ha sigut, evidentment, com estem en precampanya, amb molta prudència, i bàsicament s'ha limitat a demanar respecte pel que es pugui acordar. Això és el que ha dit.
21: Creo que es importante el que los partidos a la izquierda sepan que desde el Partido Socialista lógicamente lo que miramos es con absoluto respeto y sobre todo autonomía a lo que ellos buenamente puedan acordar. Respeto y por supuesto autonomía a la decisión que tomen esas organizaciones políticas.
20: En canvi, sí que ha sigut una mica més explícit abans quan ha obert la porta a que el Partit Socialista i aquest espai de l'esquerra puguin formar una llista conjunta al Senat per tal de que no passi com en aquesta legislatura i el PP es faci amb la majoria absoluta. Així ho explicava el president del govern espanyol.
21: El Partido Socialista no aspira solamente a ganar el Congreso y a tener una mayoría más amplia y progresista en el próximo Parlamento, sino que también queremos ganar el Senado. Por tanto, todas las opciones están encima de la mesa, también, lógicamente, el concurrir conjuntamente con otras fuerzas políticas de izquierdas.
20: Pedro Sánchez, que ja està dins la sala del Consell Europeu, per endavant, dos dies de cimera europea, amb un dels temes més calents, el que apuntàvem aquest matí, també s'hi ha referit ell, el tema de la immigració, la crisi de Ceuta i la resposta que li puguin donar als seus socis europeus.

0: Recordem que Itàlia, a dia d'avui encara, per exemple, manté controls dins l'espai Schengen a passatgers espanyols que viatgen a Itàlia arrel d'aquesta crisi.
1: Molt bé. Moltes gràcies, Lluís. Fins ara, que vagi bé.
0: Fins ara, una abraçada a tots.
2: Va. 10:36. Bueno, ja puc... Demà a un quart de 10 del matí, ho puc anunciar, demà a un quart de 10 del matí, al Món RQ, Gabriel Rufián.
3: Ui, ui, ui, ui. A quina hora s'acaba el termini?
4: A la mitjanit.
2: A mitjanit, però no sé què passarà, efectivament, des de les 10 de la nit, des de les 10 del matí, que abandonarà l'entrevista, fins a les 12 de la nit, no sé si pot passar alguna cosa. A mi em fa pinta això de... Fa pinta això de que això em costa molt de creure que després de sentir Jone Belarra... No sé jo si està amb gaire per
3: no hi ha un clima de molta concòrdia, eh?
2: Què?
3: Que no hi ha un clima de gaire concòrdia.
2: No.
3: No, però és una mica una llàstima.
2: Tu què creus, David, per cert?
4: No tinc ni idea. Tinc la memòria de la Neus, és a dir, no tinc ni idea. Suposo que a última hora passarà alguna cosa, perquè si no... Però bueno, que no els hi passi com a Andalusia, que van arribar 5 minuts tard i no van poder...
5: Més complicat és Barcelona.
4: I no van poder registrar. Però dono per fet que alguna cosa hi haurà. Em recordo molt de les negociacions, que la història es repeteix, no? Vull dir, és la redició del 23, eh? Van anar corrents a fer sumar i fins l'últim minut no hi havia la lletra petita de l'últim acord, que no era la llista i el nom, era els diners en aquell context. Però en fi, no és un front ampli, ara mateix és molt més estret que el de fa
3: Pere, deies? No, que...
4: I, digues. Creia abans també, i jo crec que en el posicionament d'Esquerra, qui ha guanyat, no dic que guanyi totalment, però que ha imposat la seva lògica, s'ha assegut a esperar, no? És Oriol Junqueras, i ha posat la seva llista amb la concessió, no?, a Gabriel Rufián, perquè tot el discurs que ha fet els darrers mesos tingués algun resultat, per petit que fos.
2: Va. Aviam, Pere, vols dir alguna cosa?
3: No, jo deia que és un espectacle una mica trist, tot aquest... Si teòricament ve aquesta... Bé, teòricament no. Bastant probablement ve aquesta onada de dreta, extrema dreta, i tot ha d'anar tan malament que hi hagi tantes dificultats en posar-se d'acord a l'esquerra. És una cosa que ja fa desenes d'anys que passa en aquest país i podríem reuïnar fins a l'època de la Guerra Civil.
5: És que és un clàssic.
3: No és un descobriment. La Isabel Lleuger m'ha robat una mica l'argument, perquè efectivament està molt bé això, podríem fer la llista, Colau, Rufián, Podem, Es Madrid, la Belarra, el d'aquí, el de més enllà, que és evident que si fan un sopar d'anada l'acaben tots abofetades. Però, uf, clar, falta l'Izquierda Unida.
5: Perdona,
3: i dins aquí el resto del Partit Comunista.
5: Izquierda Unida són els més seriosos en aquesta
2: negociació. Sí, jo crec que Maillo...
5: Bueno, són els més seriosos.
3: I dins hi ha un comunista suelto del Partit Comunista. Vull dir que...
5: No, per això Izquierda Unida fa tants anys que existeix i altres no.
3: Efectivament. Però la pregunta... La gent es deu preguntar, molt bé, estan més a l'esquerra del PSOE, però quines diferències programàtiques hi han realment? Hi ha la diferència del nom, hi ha la diferència d'un cert hate a la Colau, hi ha tot un seguit de coses, però l'habitatge, el tema impostos, l'impost de successions, com és això, el sou mínim interprofessional, la sanitat pública...
4: Fins i tot això,
3: hi ha alguna diferència rellevant en això?
4: Fins i tot
3: o és
4: això,
3: que estan barallats entre ells?
4: Fins i tot això, que algú sí que ho ha dit abans d'entrar, que era una qüestió més aritmètica, fins i tot això és solucionable. Perquè tu pots fer fusions fredes, eh? Dius, anem junts aquí i després fem grups parlamentaris diferents.
3: Efectivament,
4: o sigui, si a Melenchon va pactar amb Macron...
3: Sí. Sí, no? Es poden fer coses pràctiques. Perdó, i una última cosa. I aquesta misteriosa aparició de l'Ada Colau, que teòricament estava com mig en retirada i que no tornava a la política i que no sé què, i casualment fa uns dies apareix en un desallotjament que no la van detenir els Mossos, crec que la van identificar, disculpo si m'equivoco, de casualitat, però que ja teníem una certa fotografia. Al cap d'uns dies apareixia Cala Nierga explicant que ha hagut de marxar de casa per compartir pis en un moment que s'estava debatent el tema de l'habitatge, i pum, i de cop i volta, Mas Madrid me pide que me presente. Aquí estoy, mis amigos. Bueno, coi...
5: S'ha de dir...
4: El desnonament era d'una veïna, eh?
5: Sí, si coneixes una mica com han anat les negociacions, sí, de tots els noms que hi havia damunt la taula per posar d'acord els comuns a Mas Madrid, que entre ells també estan barallats,
3: clar,
5: perquè hi ha sectors a dins de Mas Madrid, Izquierda Unida, el nom de més consens de tots... era de Colau. Després, jo estic d'acord que... Jo estic d'acord amb això que deies de que va dir que no tornaria i ha tornat. Però el que s'ha de dir és que l'únic nom que els hi sortia a tots a favor era aquest. L'altra cosa és que estigui més encertat o menys. I després, respecte a l'acord amb Esquerra i Podemos, que tampoc no han dit sempre el mateix, per exemple, amb el tema català, o m'ha semblat que la senyora Belarra parlava de les competències en immigració, em sembla interessant.
3: I deia racista.
5: Em sembla interessant que... Però però el fet de que es conegui aquest acord abans, mentre s'està negociant la resta, i en teoria s'està negociant també amb ells, doncs no facilita que hi hagi el front més o menys ampli.
2: Sí, perdoneu, que són les 10:41 minuts, és que tinc una mica teva el telèfon, bueno, teva o del Josu. Maica Navarro, què tal?
6: Hombre,
2: bon dia.
6: Això és un altre cop. Cada setmana.
7: Ostres, la meva cita de tots els dijous amb els tertulians de dijous.
3: Aquí ha d'intervenir l'hora fa.
7: Estic molt content.
5: Maica, preguntaré el que em demanis. Sí.
7: No. L'altre dia va ser un xascarrillo que ja sap la Neus que... avalo molt aquest matrimoni.
3: Tots, carai, tots ho avalem. Tots ho avalem, ja ho saps.
7: Sí.
3: Aviam, Maica, dos temes, un que surt avui a La Vanguardia, per l'altre un altre que...
7: Que no entenc per què us interessa els successos amb l'altre entretinguts que esteu amb tota la política, la precampanya, etcètera, però vaja.
3: Avui he vist un nom polític. Avui he vist un nom polític amb un cas de successos, que és el tema del cas Endic. La jutgessa ha citat com a testimoni a Miquel Roca i Junyent. I em diràs, bueno, què pinta Miquel Roca i Junyent aquí?
7: Bueno, has vist a Miquel Roca perquè va estar setmanes enrere, que és Cristóbal Martell, la defensa de Jonathan Endic, qui proposa a la jutgessa, li demana, escolta'm, a la defensa, què ens agradaria? Doncs ens agradaria que declarés Miquel Roca. Miquel Roca, el seu germà Roca també, i d'altres testimonis, perquè és una... Bueno, és una de les línies que té la defensa de desmuntar la hipòtesi de que el crim, el presumpte homicidi d'Isaac Endic, doncs tingués una vinculació econòmica. I aleshores el que li va demanar Cristóbal Martell és que declarés Miquel Roca per que parlés i que se li pugui preguntar per la Fundació. La tesi de la defensa és que la Fundació no alterava el patrimoni que heredarien els fills d'Isaac Endic. I aleshores, un cop el Cristóbal Martell va demanar aquest seguit de noms, doncs la jutgessa va demanar a la fiscal i va dir, escolta, que li autoritzem, i el que ha fet ara és, escolta, doncs em sembla bé que vingui Miquel Roca. Encara no hi ha data per aquesta declaració. De fet, la gent pot pensar, ostres, això del tema d'investigació em dic que està una mica aturat. No està aturat. Jo crec que tots sospitem, i ja ho hem parlat en aquest estudi en altres ocasions, i ho hem introduït una mica a La Vanguardia. No tenim la certesa perquè ningú ens ho confirmarà, però sí tenim les sospites molt, molt avançades que en aquests moments, des de fa un temps, hi ha una peça secreta vinculada amb Maria Júlia, a la Joana, i això el que fa és que tinguem, que en aquests moments tenim aquesta confirmació per part de la magistrada, molt bé, que declari Roca, però no té data. No tenim data per activar una mica tota la desfilada de testimonis en aquest tribunal. Miquel Roca, el seu germà Roca també, que crec que és Joan Roca, Mossos de Martorell, per una mica explicar com, de quina manera van trobar Jonathan Endic en aquests primers minuts quan se'l van trobar després de la mort del pare, aquell desembre al camí de les Feixades de Montserrat. Recordem que també està pendent de declarar Toni Ruiz, el CEO de Mango. Sí. També tota la gent d'administració, les secretàries, etcètera, el responsable de ciberseguretat de Mango. Totes aquestes declaracions estan una mica pendents d'aquestes, de donar data, i sobretot per aquest, això que et dic, hi ha la sospita fundada que, però insisteixo, ningú ens ho confirmarà perquè secreta, que aquí Mossos no s'ha aturat i el que estan fent és doncs investigar tota aquesta part que depèn de Maria Júlia. Arran, recordaràs aquest estiu, quan tots estàveu de vacances i uns pocs treballàvem, que de sota va irrompre la traductora, la Jo, la Joana, que de sota van dir, hosti, encara més personatges estranys. Doncs sí, una senyora anglesa, professora d'anglès, que puntualment col·laborava amb la Maria Júlia, amb la terapeuta, quan tenia pacients d'habla anglesa. I em veia, doncs, no és que practiqués en anglès, sinó que l'ajudava doncs a mantenir doncs aquestes converses, aquestes teràpies directament en anglès. I que doncs vam saber, ostres, que una setmana abans de la primera passejada de Jonathan a Montserrat, Maria Júlia i Joana van fer aquest mateix camí. Un mateix camí on vam saber també, ostres, que la professora d'anglès, que insisteixo, és una excursionista muntanyera, I, a més, doncs, que li anàvem assenyalant punts de la muntanya al costat de precipicis per un exercici que Maria Júlia volia plantejar amb un altre pacient. I, ostres, i també vam saber que, en compte del que havia dit fins ara Jonathan Andic en el seu entorn personal, als Mossos d'Esquadra, a seu judicial quan és citat a declarar detingut, ostres, doncs que aquesta primera passejada no la fa sol, la fa amb aquesta professora d'anglès. Bueno, doncs, arran de tots aquests elements que la defensa doncs, no li dona cap mena d'importància i diu que són indicis sense que no són proves contundents, bueno, doncs, l'acusació ho veu d'una altra manera i troba que aquestes coincidències i aquest no explicar en detall Jonathan des del primer moment doncs són d'interès i per això.
3: I el segon tema, perdona, per fer l'F5, que és quan ja fa un temps vas anunciar, Maica, que recordo La Vanguardia, que hi havia hagut una... va haver una consecució d'assalts a vivendes de jugadors del Futbol Club Barcelona. Crec recordar Covarsí, es va parlar de Joan García, es va parlar... No me'n recordo quan n'hi havia, però hi havia uns quants. I resulta que hi ha hagut al marge de que és un llaç, tot tull i cretí, que, pel que llegeixo avui a La Vanguardia, resulta que ha estat detingut perquè anava fardant que tenia rellotges de luxe de futbolistes del Barça, no?
7: Sí, el Toni Muñoz avui dona més detall. L'altre ja vam avançar que havien detingut. Aquí és veritat que es produeixen aquests assalts no només a vivendes de jugadors del Barça, sinó d'altres vivendes de Castelldefels i altres llocs de Catalunya. Això va ser al desembre, cap al desembre. El 10 de gener. De fet, en el cas de Joan García, era el 10 de gener, que aquell dia ell estava a Aràbia Saudí, ja que es jugava al Mundial, no? Aràbia Saudí, o sí. Doncs aquell dia, doncs, per càmeres veu que salta l'alarma i des d'allà veu que hi ha un individu que està a casa seva, que és el domicili que comparteix amb la seva dona. I, bueno, s'inicia una investigació i això va coincidir, perdona, amb l'assalt de la casa dels germans Covarsí, també en un altre municipi del Baix Llobregat. Al final, l'1 d'octubre, Mossos, la Unitat Central de Robatoris amb Força de Mossos, detenen els tres integrants d'una banda als que els atribueix algun d'aquests robatoris. I un dels detalls d'aquestes detencions és que està liderada per un històric, però històric, que els més llaios de la tertúlia ho recordaran, Arsène Blacu. Pel nom potser no us sona, però és que el desembre del 2006 ell liderava la banda del Bano Kosovars que va saltar la casa dels Tous.
5: Aquella foto al jardí,
4: amigo.
7: Exacte. Sí. Aquelles càmeres de seguretat, aquell Jordi Coromines, que era el gendre dels Tous.
3: I els trets, no? Va haver-hi trets, no, em sembla?
7: Sí, bueno, va
3: haver-hi mort, no?
7: Va haver-hi un assassinat. De fet, en un primer moment, Jordi Coromines va quedar absolt per un tribunal popular, el judici es va haver de repetir i finalment ell va pactar una pena, va arribar a una conformitat i va assumir que havia estat un homicidi imprudent, perquè recordem que li va... Bueno, va assassinar, perquè va ser així, un homicidi, amb un membre de la banda que estava en el cotxe, no anava armat, i ell doncs diu que, bueno, que es va sentir atacat i, bueno, per defensar la vivenda doncs va tirotejar aquest cotxe, produint la mort d'un dels membres de la banda. Aquella banda està liderada en aquell moment per un jove Arsène Blacu, que era un albano-kosovar que tot just acabava d'arrelar a Catalunya, i durant aquests 20 anys s'ha dedicat exclusivament a això. O sigui, a assaltar vivendes de luxe amb predilecció de jugadors del Barça. L'única casa que ell sempre havia mantingut fora de la seva mirada havia estat la de Messi, i en alguna ocasió havia verbalitzat que Messi no, perquè Messi era intocable, perquè sentia per una admiració profunda ja com a jugador i com a persona. Sí, sí. I ara, doncs, tot i els seus 60 i poc anys, ell continua igual. I una cosa, un detall, que ell, que a més, això ho va explicar el Carles Quillet al seu, un dels blogs que té de YouTube, que l'Arsim Blacu, fixa't, que d'aquí la sal de Tous del 2006, que han passat 20 anys, el Jordi Corominas, evidentment, va ser condemnat en aquesta conformitat, però els assaltants que van ser detinguts, va ser un assalt frustrat, però van assaltar la vivenda, aquell que s'ha prescrit, ningú va anar a judici, tot i que de l'Arsim Blacu, el fiscal, el Víctor Pillado, que és un altre fiscal històric de Girona, em va demanar, crec que 9 anys, i el va definir l'Arsim Blacu com un delinqüent bueno, amb una activitat frenètica. Que Mossos ara, en el seu escrit d'ara, amb aquesta última investigació, també explica, avui ho deia el Toni, que també que és un no parar. O sigui, ell és vivenda que veu... a més, es pren el seu temps, la vigila, fa fotografies i després doncs, té aquesta cosa farandolera i vacilona que no, i té una boca que li pot, i el que anava dient era que tenia uns rellotges que no només tenien un gran valor econòmic, sinó que havien part, bueno, formaven part de la... eren de jugadors del Barça i que, per tant, això encara donava més pedigrí als rellotges. Li atribueixen el robatori de la casa del Joan García, vigilàncies a la casa del Condé, que finalment no van poder entrar, i en aquest cas, la del Cobercí, tot i que ell se l'atribueix, ell no va entrar a casa del Cobercí. Però és tan xulo que el tio se l'atribueix quan no va ser ell, va ser un altre grup.
3: En fi.
7: Però és al·lucinant que amb 60 anys i 20 anys després continues fent robatoris de cases, eh?
3: Sí.
7: Però recordeu aquella casa, aquella onada de robatoris de fa 20 anys dels albanocosovars, que entraven a les cases armats, que no els importava en absolut, al contrari, que estiguessin la gent a dintre. En el cas del Blacu, no. Ell sempre ha intentat i sempre ha aconseguit que no hagués ningú a la casa, no té cap delicte de sang, i amb això sempre diu que ell ho explica, que hi ha una línia vermella que no travessa, que ell no vol delictes de sang i que s'assegura molt i molt que a la casa hi hagi diners, hi hagi joies, rellotges, però ningú a dintre, si no, no entra.
3: Déu-n'hi-do. Maica, cuida't, una abraçada, com sempre.
7: Abraçades a tots, especialment a la Neus Tomàs.
3: Però bueno, és que de veritat, eh? Set minuts i les...
7: Neus. Jo allà on sigui.
3: On el tens ara, on el tens ara. L'altre, vinga, fora aquí, vinga, t'ho juro.
7: Veient obres.
3: Veient obres, diu la mare que la va matar. 7 minuts i les 11, un segon, sisplau.
8: RAC 1. I ara la previsió del temps. Perquè hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, continuem amb el cel clar i temperatures molt agradables.
9: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, el mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
10: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
3: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
4: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
5: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Unes-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es.
6: Moeve.
7: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove. Torna al Renove de MediaMarkt. Actualitza la teva tecnologia al millor preu amb assessorament expert i tots els serveis.
8: És un Renove.
7: MediaMarkt.
9: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
10: D'acord.
9: Quin és l'autèntic operador 100% català?
10: Vera.
9: I el més ben valorat pels usuaris?
10: Vera.
9: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
10: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
9: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
10: Vera.
9: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
11: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
12: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
11: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
12: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
16: ¿De qué?
15: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
16: ¡Buah! Con ese colacao.
15: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
16: ¿Qué más quieres?
15: Más mañana es así.
17: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
18: El perquè de tot plegat.
19: 3 minuts i les 11 en punt del matí. El cas del contenedor d'avui és un d'aquells de posar-se les mans al cap, d'aquells que et preguntes com pot ser que l'administració no posi fil a l'agulla d'una vegada per totes en aquest assumpte i sempre acaba sent una pregunta llançada a l'aire. Aviam si troba resposta. Doncs no. En Joan Carles explicarà què li ha passat amb un local que va comprar ara fa 5 anys i per què no hi pot operar. Joan Carles, bon dia.
20: Bon dia, Jordi.
19: Tot comença quan tu, l'any 2021, compres un local, oi?
20: Sí, aquí a Molins de Rei, amb un altre soci, un local bueno, bastant gran, d'uns 500 metres quadrats, amb dues plantes. Estava bastant ruïnós, però tenia un molt bon preu i vam decidir pues, fer la compra.
19: Val. Fins aquí tot correcte, però és que deien que no hi pots operar.
20: No. És que, bueno, els 4 o 5 mesos de comprar el local va començar a caure aigua del sostre, val? Del sostre aquella, aigua, una cascada d'aigua. No una mica, no. Una cascada d'aigua.
19: De fet, tenim un àudio del so de l'aigua. Hem de dir que sembla, l'àudio és que sembla que plogui dins de casa. Escolteu.
21: No pot ser.
19: Sí,
22: com no són 4 gotes.
19: Aviam.
23: Té una aigua en est.
19: Sí, efectivament, tens una cascada. I aquesta aigua d'on venia?
20: Bueno, nosaltres vam intentar averiguar, parlar amb veïns i això, a veure què passava, de on venia i tal, i vam arribar a la conclusió de que era del pis d'un pis, del primer tercera, just el que tenim a sobre, no?
19: Oh. Bueno, sí. Però esclar, un moment, si és del primer tercera, què coi fa perquè baixi aigua del pis primer tercera com si plogués?
20: Pues aquí està, no sabem. No sabem, el que sí que... bueno,
19: però qui viu primer tercera?
20: Bueno, ja ens han comentat que podria ser un senyor que tingui Diògenes. Ah. Val? El síndrome de Diògenes. Sí, sí. perquè...
19: Bueno, però quan truques el timbre?
20: Res, com si no hi hagués ningú, ni visquis ningú, ni res. Sí, sí. Hòstia. Sí, sí, ha vingut la Guàrdia Urbana...
19: Però va venir algú de Salut Pública o algú de...
20: Sí, sí, va venir la responsable de Salut Pública de l'Ajuntament de Molins de Rei i, bueno, es va posar les mans al cap, es va posar que sí, que sí, que sí, que això no pot ser, però bueno...
19: Quan fa d'això que va venir la responsable de Salut Pública de l'Ajuntament?
20: Pues pràcticament al principi compta 4 o 5 anys perfectament.
19: Com?
20: Perdó?
19: No, no, pregunto com és possible. És a dir, fa 4 o 5 anys i encara de tant en tant us cau la cascada d'aigua o no?
20: No, de tant en tant no, bastant sovint, Jordi, bastant sovint.
19: Hosti.
20: Sí, sí.
19: I ells et van poder confirmar que els veïns tenien aquesta síndrome de Diògenes?
20: No, no, no, no, no. O sigui, això són rumors que corren perquè de fet, bueno, mira, per exemple, aquest edifici l'any 2012 pateix d'aluminosi i es va fer tota la reparació de l'edifici, val? Mm. El 2012. Mm. I aquest veí ja no va deixar entrar que fessin la reparació a casa seva. I estem parlant del 2012, que fa molts anys d'això. Sí, sí. I no hi ha manera, no sé.
19: Val. Llavors, veient la inoperància, suposo que vosaltres us veu encarregar de la cascada.
20: Bueno, sí, sí, intentem pues, que faci el menys dany possible. Està danyant l'estructura de l'edifici, hi ha un informe pericial que ho diu, que està danyant l'estructura de l'edifici. Bueno, però tot segueix així.
19: I els altres veïns no diuen res?
20: Sí, bueno, la comunitat de veïns ha posat una demanda, la va posar el novembre del 2025, però, bueno, aquí està tot. Vull dir que no...
6: No avança res. No avança res.
19: Hi ha hagut algun altre incident a l'edifici relacionat amb els veïns?
6: Bueno, relacionat
20: amb aquest veí, una vegada van haver de venir els bombers, perquè bueno, va començar una fumera impressionant que va sortir a la porteria de la comunitat. Van haver de venir bombers i no era foc, simplement era fum, perquè hauria tirar algun producte químic. Nosaltres posem serradures a sota per evitar que l'aigua faci més mal encara i bueno, per lo vist va prendre aquesta serradura amb algun producte químic i va començar a fer...
19: Però aquesta responsable de Salut Pública de l'Ajuntament de Molins de Rei, res més heu tornat a saber quan truqueu allà, quan demaneu per ella, quan demaneu per algú de l'Ajuntament que us ajudi?
6: No, jo l'he trucat diverses vegades i, bueno, és que ja al final no saps què fer i desesperes bastant i, bueno, l'únic que ara també posarem nosaltres una demanda, a veure què passa, però, bueno, el temps corre i passa i la justícia funciona així, però nosaltres de moment estem aquí tancats.
19: I l'arquitecte diu alguna cosa?
6: Bueno, l'arquitecte, això hi ha un dictamen pericial conforme a això, que hi ha una filtració contínua de líquid, possiblement aigües de caire fecal i altres elements químics corrosius. Està afectant l'estructura. Aquest edifici no passa a dit, la inspecció tècnica de l'edifici.
19: I
6: no
19: està...
6: la passa per aquest problema.
19: Està al centre, al pis?
6: Què vols dir, el pis? El local?
19: L'edifici, el teu local. Està al centre o està a les afores?
6: Bueno, està cap a les afores, però a la mateixa carretera de Molins de Rei.
19: Ja. Yeah. Bueno, aviam, jo és que de debò... És que, o sigui, això estem parlant, reitero, segons explica... Segons explica el Juan Carlos, estem parlant del 2021. O sigui, fa 5 anys. 5 anys. I tornem a repetir, Ernest, sisplau, el so de l'aigua que cau del primer tercera. Escolteu. I diu que això és reiterat en el temps.
20: Sí.
19: I ningú de l'Ajuntament pot agafar el telèfon i anar-los a veure i dir, escolta'm, una cosa, ja us anem a veure com ho podem arreglar. Escolta'm, si el primer tercera hi ha algú que, a més, el truca en el timbre sistemàticament i no obre la porta. Vull dir, és que és al·lucinant, és que és incomprensible. Pere, què dius?
8: Sí, hola, bon dia. Jo només volia una precisió sobre el que ens estàs explicant. Si la persona del primer tercera és propietària o llogatera?
20: No, nosaltres no ho sabem, això. Nosaltres no ho sabem. I quan hi ha una renova de veïns que surten els noms dels propietaris, se suposa, aquest nom no surt. Aquest home no, perquè nosaltres ja sabem qui és i el nom i tot això, però el seu nom no surt. No sabem si és propietari o no. No tenim ni idea. I l'administrador de finques em sembla que tampoc ho sap, eh?
21: Hi heu demanat una... Perdona, disculpa, un segon. Una nota registral? Una nota simple?
6: No. O sigui, nosaltres ja hem decidit posar en mans d'advocats i que siguin ells els que... És que, bueno, és que facin alguna acció, no sé.
21: Clar, i no només l'Ajuntament d'ofici, si n'hi ha perill estructural pot fer requeriments.
19: Ah, i com em preguntaren, com preguntaren a la Maria de Sinxó, que em diu, escolta'm, el veí no surt mai de casa? No s'alimenta aquest home?
6: Bueno, pues, no sabria dir-te, Jordi, no sé.
19: Bueno, en fi, aviam si l'Ajuntament diu alguna cosa, l'Ajuntament de Molins de Rei, davant d'aquesta barbaritat, perquè és que és una barbaritat que fa 5 anys que dura. En fi, gràcies, aviam si algú escolta les teves plegàries radiofòniques i posa fil a l'agulla. Que vagi bé.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres, eh?
19: Que vagi bé.
6: Moltes gràcies.
19: Recordeu que si voleu, contenidor del Món a RAC1, 669-10-10-10, notes de veu breus, o bé, si us voleu estendre una mica més, a correu electrònic al món arroba RAC1.net. Laura?
0: Som-hi. Comencem amb les felicitacions cordials al Toni Clapés pel seu 5% en l'estrena d'ahir a la 2CAT i pel recordatori d'aquesta nit a 11:15 també a la 2CAT, pla seqüència amb Carles Puigdemont. Ha semblat que Jordi Basté s'hagués de justificar per fer un programa d'entreteniment. És aquell lloc que en diuen els gèneres periodístics o allò que en diuen faig el que em dóna la gana perquè sóc Jordi Basté.
19: No.
0: Vull dir, no passa res.
19: No, perquè és un programa... Sí, tens tota la raó, eh? I a més, mira, això m'ho ha dit la Nierga. Diu, hòstia, sembla que... Dic, perquè s'ha d'entendre que no és una entrevista institucional, que això ho tinguem molt clar, que és que sembla que a vegades es ven com una entrevista i no és una entrevista institucional.
0: Hi ha continguts que no són informatius,
19: efectivament,
0: i aquest és un d'ells.
19: Efectivament, gràcies.
0: Ja està, aquesta nit a 11:15. Idea revolucionària de David Fernández, d'aquí, si no, és fer un pla seqüència amb els jutges Llarena o Marchena. Ja està en marxa aquesta gestió de producció. David Fernández, que potser no és tan revolucionari com sembla, perquè aixeca el dit per demanar la paraula.
1: Sí.
0: Molt disciplinat, ell. Que sí?
1: Sí.
0: Mira, i no parla si no li donen pas, ni res.
1: L'educació és revolucionària.
0: Increïble. No seria el mateix que Pere Mas.
1: Ja comencem.
0: Ha protagonitzat el minut d'or de la tertúlia quan ha saltat el coll d'Àngeles Ribes. Fals. Això no ho penso deixar passar.
1: Clar.
0: I direu, per què? Per les pensions? No. Per immigració? No. Per l'habitatge? No. Per la sentència del procés. I pel judici del procés, una vegada més, tants i tants anys després, ha dit, diu, això no ho penso deixar passar, ho sap tothom, fins i tot el tècnic del directe, l'Ernest Ferrer, confirmem, aquest ull de poll ha pogut confirmar que ell també ho sabia. Discussió sobre si el judici i la sentència del procés va ser una farsa o no, que ha continuat durant la publicitat, després hem passat a altres temes, no tan enèrgics, diguéssim, com quan hem parlat de les esquerres del PSOE, aquí la píndola d'opinió del dia l'ha fet la Neus Tomàs, que ha fet un... Vaja, sospirat. Vaja, li fa molta mandra, moltíssima mandra, ha confessat. Després hem fet un número d'il·lusionisme, de màgia, de Mago Pop, amb Basté i Hernández canviant-se la cadira. Aquesta peixera de l'estudi de la planta 3 de RAC1 és com el forat del pany d'aquesta planta. Llavors veus moltes coses. Llavors hem pogut veure alguns, ulls de poll que estaven molt atents, com en Jordi Basté, a més d'anar, perquè fa moltes coses, a més de dirigir un programa, presentar-lo, anar a Brussel·les, gravar un, tornar cap aquí, anar a connectar amb la Nierga, tornar al directe, ha anat a abraçar en Toni Clapés. Hem vist que hi havia allà una abraçada.
19: Ah, en Toni Clapés, sí, he pogut parlar també per confirmar que demà farem...
0: I llavors això anava a dir, i quan ha tornat, no només això, sinó que ha tornat amb aquest anunci de l'entrevista de demà a Gabriel Rufián, a veure si entenem alguna cosa de tota aquesta barreja de moviment sumar, de Front Ampli, d'Esquerra Unida, de Mas Madrid, de Comuns, de Podem, Adelante Andalucía, Mas País...
19: Tinc ganes de preguntar-li si li agrada el nom.
0: Què li ha d'agradar? Ai, el logotip.
19: Front Ampli.
0: El logotip. És el més horrorós que s'ha vist des de fa molt de temps en política. Tot plegat. En fi,
22: molt lleig.
19: Ara serà el programa logotip d'aquesta colla.
0: Molt lleig. Salutacions una setmana més a en Josu, que ens, des d'allà on ens estigui escoltant, com ha dit la Maica Navarra.
21: Que està escoltant.
19: Sí, està escoltant.
0: Perquè al final ja l'hauràs de convidar, aquesta tertúlia, per favor. Volem conèixer el que vingui, que vingui. I acabem una frase de Pere Mas, que ha dit, la sentència va ser un xurro.
19: 9 minuts. Hola, què tal, Poll?
23: Hola, mira, jo vinc a dir-vos que si fa mesos que dius sí, ja ho arreglarem. No. Potser ja és hora de canviar de frase. La bona notícia és que encara hi ets a temps. Aprofita els últims dies de la gran festa de la casa de l'heroi Merlin. Amb els preus més baixos de l'any, en terres, mobles de bany, estufes de palets i molt més. Així que consulten les condicions a la botiga o al web.
19: Aquesta casa de Molins de Rei, pel d'anar a muntar-los el pis del primer i tercera.
21: Això és molt fort.
19: És molt fort.
21: Molt fort.
19: I 5 anys, eh?
21: I si n'hi ha problemes estructurals que l'Ajuntament no estigui ficant cullerada...
2: És molt estrany.
8: Obrim el capítol, comunitats de veïns.
21: Ui.
8: El que no paga. Escolta, el que no sé què.
23: Però avui no, eh?
8: Obre línies i tens... Fots fins a les 12
19: de nit. Jo me'n recordo del nostre expert en aquest tema, que és en Josep Maria Aguilar, que un dia el vam trucar perquè resulta que un contenidor de fa molts anys, resulta que hi havia una senyora que tenia un veí o una veïna que tenia un gall. I el gall al matí cantava. Llavors, clar, davant aquesta pregunta, el Josep Maria Aguilar, sempre tan concret i concís, va dir, escolti'm, mati'l.
8: No, és un bon consell.
19: I clar, dius, hòstia...
23: Gallo rojo, gallo negro.
19: Sí, hòstia, gallo rojo, gallo negro. Bueno, és que és un tema, eh?
8: Sí, sí.
19: Comunitat de veïns és un gran tema. Sí. No em donis idees.
8: Aljetes que no paga...
21: Jo vaig treballar una bona temporada, uns quants anys allà, al Paleolític Inferior. Treballava en una empresa d'administració de comunitats de veïns. Tinc anècdotes.
23: Home, per Angelés, això no s'ho havies dit.
8: És que és acollonant.
19: Una.
21: Mira, és que és un munt. O sigui, des de... A mi el que sempre em va sobtar més és que aquells que tenien els pisos més grans... els àtics més espectaculars i tal, eren els que deien que els gastos de comunitats es tenien que fer a parts iguals.
23: Eren els més garrepes, no?
21: Sí, i aleshores tenies un piset de 55-60 metres quadrats i el tio, la persona, que tenia un àtic de 200 i pico metres, que volia pagar l'ascensor tal i igual, exactament el mateix que l'altre pobre.
8: O que digués, jo és que en tinc dos de pisos a l'escala, home, feu pagar el doble, doncs sí, perquè tens dos pisos.
21: Clar, la llei amb això ajuda molt, perquè és molt clara. És molt clara.
19: Són les 11:11. Moltes gràcies, senyors i senyores. La setmana que ve, David Fernández, Isabel Lleuger, Neus Tomàs, Àngeles Ribes, Pere Mas, Laura Rossell, aneu en nom de Déu. D'aquí uns moments parlant de sèries i després 25 anys, passa el temps, que 25 anys que es va estrenar aquesta setmana als cinemes d'aquí un musical històric que es diu Moulin Rouge. Parlem amb en Jaume Ripoll. 25 anys.
3: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. I un any més manté el preu dels seus iogurts essencials per un màxim d'un euro. Danone, des de fa 100 anys, cuidant la salut dels que més estimes.
4: El perquè de tot plegat.
22: RAC 1.
24: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es va llogar, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
25: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
26: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
27: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
28: I ara la previsió del temps. Hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, cel clar i temperatures molt agradables.
29: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, al mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
30: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
31: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
32: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada a les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers dos anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
5: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
12: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
14: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
16: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
17: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mourà sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
20: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
33: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
20: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
34: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
19: Un quart tocat de 12. Hola, Alejandra Palés. Hola, Pere Solà Ginferrer. Bon dia i bona hora.
35: Hola, bon,
36: hola
35: dia.
36: Bon dia.
19: De seguida parlem de sèries que s'han estrenat i algunes que estan generant molt bons comentaris, però abans tenim un regal pels oients. 50 entrades dobles per veure Más allá de la sociedad, que és aquest documental del J. Bayona, que segueix les passes dels supervivents a la tragèdia dels Andes.
37: Antes de que llegaran los helicópteros ya estaba la prensa ahí.
38: Nos dieron por muertos y estábamos vivos.
39: Para la gente éramos como superhombres.
19: Y siempre a mí. El J. Bayona va emocionar el món amb La sociedad de la nieve, la història d'aquella tragèdia aèria de l'any 72, i ara el director català està al darrere d'aquest documental que explica com va continuar la vida dels 16 supervivents i la de les famílies de les víctimes. Más allá de la sociedad es podrà veure dijous que ve al Serializados Fest, i tenim 50 invitacions dobles pels oients del món a RAC1. Què heu de fer per aconseguir una d'aquestes invitacions? Res, un correu electrònic a concursmon@rac1.net, concursmon@rac1.net, nom i cognoms. Els guanyadors rebreu un correu avui mateix. Recordeu, Más allá de la sociedad del J. Bayona, al Serializados Fest, dijous que ve, concursmon@rac1.net, el vostre nom i cognoms, sortegem 50 entrades dobles.
0: I com a curiositat, hi anirà l'actor argentí Santiago Narvaja, que sortien a la pel·lícula.
19: Mira, ara sí, comencem amb les sèries de la setmana, perquè hi ha estrenes molt interessants. Per exemple, El Castillo a Movistar Plus.
1: Con cada cliente tienes media hora. La sábana la coges aquí al principio.
19: Això és una sèrie inspirada en el llibre que la Mabel Lozano ens va venir a presentar aquí al Món a Recuar fa 3 o 4 anys, aproximadament.
2: Sí, exacte. Era un llibre de la Mabel Lozano que explicava com funciona i denunciava, de fet, com funcionen les xarxes de prostitució espanyoles. I la sèrie és una mica això, és un thriller que explica de manera molt, molt crua, molt analítica, gens morbosa, sobretot quan toca fer escenes de sexe, doncs com funcionava el tràfic de dones i la prostitució a Espanya a finals dels anys 90 i a principis dels 2000. I és molt interessant per veure que bàsicament són xarxes d'esclavatge, vull dir, aquest discurs de d'una dona decideix prostituir-se, on queda la llibertat si et treuen la documentació, si t'endeutes progressivament i mai pots saldar aquest deute. És una sèrie molt, molt, molt interessant i també que mostra com molts homes tenen molt normalitzada la prostitució en el seu dia a dia, no? Que sembla que ningú vagi de putes, però hi ha homes que van de putes. I el que, una de les coses que més m'ha agradat de la sèrie és la interpretació del Raúl Arévalo, que fa d'aquest proxeneta, el proxeneta principal de la sèrie, que ha fet una transformació física brutal, s'ha engreixat 20 quilos, es va rapar el cabell doncs, per semblar que està calu, i la transformació aquesta física no es faria res si l'actuació no fos bona, i és una actuació molt i molt bona.
0: O sigui, és la sèrie idònia per la gent que s'indignava amb Sky Rojo de Netflix per la fetichització de la prostitució,
2: sí.
0: No?
19: Aviam, anem a una altra sèrie espanyola que es diu Fúria.
3: Sé que os gustaría conseguir infantilizarnos a todos, pero es muy tarde, porque nuestra furia es muy vieja.
19: És una segona temporada que hi ha HBO Max, un grup de dones que estan al límit, que hi ha la Carmen Machi, la Candela Peña...
0: Això a la primera temporada.
19: Sí.
0: Ara ja en aquesta ja no hi són.
19: És que hi ha la Maribel Verdú, que hi ha la Carmen Maura...
0: Sí, la Clara Sanz, la cantant Ana Mena o la Maria León.
19: I què tal?
0: Fantàstica. Oh. O sigui, la primera temporada jo em vaig endur una sorpresa, perquè no m'esperava que aquesta proposta d'en Félix Sabroso funcionaria tan bé. Cada episodi, sobretot els primers, se centraven en la història d'una dona concreta amb un diferent perfil social que, per raons concretes, estressants d'injustícia, cap al final de l'episodi tenia un esclat de fúria i o es venjava o senzillament es desfogava d'una manera extraordinàriament dràstica. Mm. En aquesta nova temporada, però, les trames s'entrecreuen molt més. Hi ha un punt comú, que és que tot està relacionat amb una plataforma de continguts i vas veient com la directiva, l'executiva de ficció, l'assistenta, la netejadora, com tots aquests personatges van tenint situacions personals que les acaben duent en algun moment a perdre els papers o, senzillament, a fer un acte de dignitat. Jo crec que és una sèrie que és extremadament terapèutica. Mm-hmm. Crec que aquesta temporada funciona molt bé, tot i el canvi de format, i tot i que Sabroso hagi parlat en entrevistes de que la sèrie denuncia com l'entreteniment ha afectat la nostra manera d'analitzar les nostres pròpies vides i com les afecta, jo crec que el més interessant és, per exemple, com parla de fills maltractadors, de la irrupció de cada vegada personatges més xarlatans en la nostra realitat, i de debò, si la vostra vida us estressa, veieu-la, perquè és terapèutica.
19: Val. Després hi ha una altra sèrie que està recollint molt bones opinions, que és l'actualització del clàssic que es pot veure a Netflix, que es diu A l'est de l'Eden.
4: Evil is not always apparent at first glance.
19: El James Dean.
2: Sí, que alhora està basat en un llibre del John Steinbeck,
19: sí,
2: que és un llibre llarguíssim, extensíssim, que explica la vida d'una família instal·lada en una vall de Califòrnia, i tot sempre com amb referències bíbliques. Bàsicament, és històries de germans Caín i Abel, bàsicament, mm-hmm, en diferents etapes. I la diferència que hi ha entre la pel·lícula i la sèrie és que realment la sèrie han fet un esforç per adaptar tot el llibre en la seva totalitat, mentre que la pel·lícula de James Dean era només el terç final. És una adaptació impecable a nivell visual, i si t'has llegit el llibre realment el segueix bastant fil per randa, tot i prendre's algunes llicències, i sobretot hi ha la Florence Pugh fent el principal paper femení, que és la Kathy, que és la malvada de la història, i ho fa, és impressionant. L'única cosa és que sí que la sèrie intenta justificar-te, trobar-te una part d'humanitat en aquest personatge femení, i això en el llibre no hi és tant.
0: Jo no sé si és tant buscar-li la humanitat com senzillament entendre les decisions que pren, perquè la seva introducció com a personatge, tu esperes d'una sèrie que t'ho justifiqui, i en realitat no t'ho justifica. Raona a la seva manera.
2: Sí, et raona per què fa les coses que fa.
0: I sembla mentida que sigui de Netflix, perquè Netflix no fa mai sèries així. Sembla una sèrie d'HBO, de la vella escola. I és una sèrie molt dura que en cap moment t'ho posa fàcil per continuar amb ella.
19: Bueno. I llavors ja a Netflix, aquesta mania, que està molt bé, que els americans ho fan i tal, però que algunes surt bé i uns altres no tant, que són els biopics, que en aquest cas és del Rafael.
5: Tú has nacido para ser artista, eso lo tengo claro.
6: Mamá, ¿qué pasa? ¿Nos vamos nosotros o viene la policía echando
19: a patata? Ja, aquest que em poseu, tu has nacido para ser artista. Ja, es diu aquel. Veredicte?
0: El veredicte és que és una sèrie fluixeta, es pot veure, sembla una sèrie d'Antena 3 del 2005, però a mi el que em crida l'atenció és que quan, per exemple, es fa una sèrie sobre Luis Miguel, tu saps que poden fer servir els seus problemes familiars, o la mare que va desaparèixer, o el pare que creien que era l'assassí, per donar-li com una estructura, com un misteri, alguna cosa, no? O amb en Miguel Bosé, que és la imatge que té, t'ajuda a sentir curiositat. Però aquí no he vist millor persona a la televisió que en Rafael. Potser només en Ted Lasso el supera. És això, es pot veure, i curiosament està sent un fracàs
2: no,
0: a la plataforma.
2: Comparativament, no? Yeah. Persones bones a la tele, tenim Ted Lasso i tenim un Rafael.
0: Perquè és bo. El més interessant, però, és quan parla de la seva masculinitat. La idea d'un home heterosexual que, per no ser un mascle, rep rebuig, rep homofòbia, rep sospites. Crec que això és interessant. Llàstima que els primers episodis sí que es tracta, però més endavant ho perden.
19: I HBO Max, una comèdia sobre una dona en crisi.
7: You think you can still be sexy when you're 60? Like in a club.
8: That's too much eye contact. Sorry.
9: When did you start working with...
19: Se situa Youth, què?
2: Youth. Bé, molt divertida. Una dona en crisi, amb una crisi com poden tenir moltes dones d'aquest món, que arribes als 50 anys, estàs atrapada entre els pares que es fan grans, els fills adolescents que no saben ben bé per on va anar la vida, i que tu també vols fer la teva vida. Això és bàsicament el còctel que tenim en aquesta sèrie, que és una creació de la Sharon Horgan, que és una actriu i guionista irlandesa que va fer una comèdia boníssima que es deia Catàstrofe, i que és molt interessant com escriu els personatges femenins.
0: No t'ha semblat interessant com a vegades les sèries amb aquest tipus d'històries tenen un punt gairebé de decàleg, d'informació o moralista o pedagògic, i aquí, en canvi, es tracta tot, però no es fa des d'aquest punt de vista que crec que van desenvolupar massa els americans.
2: Sí, no, és com molt més realista i molt... Bueno, això és la vida, no?
0: Sí, és la vida.
2: És la vida.
19: Després tenim una estrena, demà a Sky Showtime, que es diu The Five Star Weekend.
10: I'm just trying to move forward.
19: No, el casting és bestial, eh? La Chloe Sevigny, la Jennifer Garner, la Jessica Hall... Déu-n'hi-do, eh?
0: És un repartiment de luxe i es basa en un d'aquests bestsellers de consum ràpid dels Estats Units, però l'avantatge és que normalment estem acostumats a que els drames femenins que exploren els conflictes de les dones de mitjana edat sempre hi acaba havent un assassinat, i en aquí, en canvi, no. És una dona que ha perdut el seu marit i per superar-ho convida a la seva amiga de tota la vida d'infància, a la seva amiga de la universitat, a l'amiga que va fer a l'escola dels seus fills i una desconeguda amb qui s'entén molt per Instagram. I llavors és com passen aquests dies juntes, i és bàsicament una sèrie per gent que té revistes de decoració sobre la taula, que segueix a Instagramers que fan pastissets molt bonics i que es posen un davantal de quadres o algun davantal mono mentre estan a la cuina, com si fossin tradwives però es creuen feministes.
19: Vaja.
0: És una sèrie per aquesta gent.
19: Molt bé. I a pràcticament 2:15 acabarem amb una sèrie d'Apple TV. Apple TV és la plataforma que normalment tothom diu que és on hi ha les millors sèries. Així, en general, clar, com que no n'hi ha tantes, perquè, esclar, tu a Netflix pots separar el gra de la palla. Però hi ha molt gra i hi ha molta palla. I en el cas de HBO Max, igual. En el cas d'Apple TV, com n'hi ha menys, sembla que els busquin amb més qualitat.
2: La ràtio és més alta.
19: I suposo que també la inversió també ho deu ser.
2: Sí, no sabem quin retorn té aquesta inversió econòmica.
19: Bueno, però com que si no els hi va per aquí, els hi anirà per allà.
2: Exacte, Apple, no és el que busquen, i realment sí que han fet d'aquesta cerca de la qualitat el segell distintiu de la plataforma.
19: Aviam. S'estrena Small Profits.
11: Hello, Marco.
12: You got jazz.
19: I tant el Pere com l'Alejandra coincidiu que és una sèrie, diríem, peculiar.
2: I entranyable, i singular. És una comèdia britànica sobre un home que viu una vida com més o menys aïllada. Fa 7 anys que no sap res de la seva parella, que va desaparèixer, i això és com la llosa que porta a sobre.
0: I sembla en Gandalf, quan sembla va pel carrer, no? I sembla una ànima en pena.
2: Una barba llarga, sembla una ànima en pena. I llavors, empès pel seu pare, que intenta crear unes criatures màgiques que es diuen homunculi, que són, en teoria, capaces de predir el futur i donar-te respostes a preguntes, no? Llavors, la seva pregunta és on està la Clé, on està la seva parella que fa 7 anys que va desaparèixer sense deixar rastre. És molt diferent, és com petita. Jo la comparava amb Somebody Somewhere en el sentit de microhistòries, no?
0: I aniria més enllà, diria que és... Et recordes Somebody Somewhere perquè és

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
3: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
4: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
5: Doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet, perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
6: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
7: Avui, a dia, la poma vermella dolça per només 1,29 al quilo. De debò. Molt bé. Dia.
8: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
9: Acertarás.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb mega descomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
13: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
14: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
13: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Cuidar de la família, començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
5: I amb el Rasca megamilionari també passa?
4: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
5: Apa.
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
8: 35. Hola, Jaume Ripoll, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Aquesta setmana ha fet 25 anys, que és, la notícia és que ha fet 25 anys. Aquesta és la notícia. Per què? Perquè passa el temps que fot fàstic. Aquesta setmana s'estrenava a tots els cinemes de l'Estat, per mi un dels grans musicals de la història del cinema,

0: 25 anys de Moulin Rouge. Sat on the roof and I kicked off the moss. Aviam, Alejandra, tu que també t'agrada i és experta en musicals. Bueno, et va agradar Moulin Rouge o no?
1: Sí, a més a mi em va agafar, jo crec que tenia 16 o 17 anys, era l'últim segon de batxillerat, i recordo com una embogimenta col·lectiva a la meva classe, com generacionalment ens va marcar molt. A més, tenies el viatge de final de batxillerat a París, i ens en vam anar tots allà grillats.
0: Bueno, t'he de dir que jo anant un dia cap a TV3, com si fos ara, estava escoltant el versió original a Catalunya Ràdio, i hi havia l'Àlex Gorina. Jo pensava, la trinxerà. Bueno, l'Àlex Gorina estava eufòric amb aquesta pel·lícula. Tu va agradar, Jaume, o no?
2: Moltíssim. Recordo quan la vaig veure, vaig fer una sessió triple a l'Icària, al difunt Icària Yelmo.
3: Sí.
2: Vaig veure, i tu mamà també, primer.
0: Que s'havia estrenat aquell cap de setmana.
2: Exacte. El Pacte de los Lobos, del Christoph Gans, i després Moulin Rouge. Mira, Moulin Rouge em va agradar tant que vaig tornar el dia següent. És una, jo soc que som fan dels musicals, tot i que és veritat que Moulin Rouge no té cançons originals i per tant això fa que no sigui, diguem, que no sigui per mi el millor musical de la història ni del segle XXI, tot i així crec que és una pel·lícula extraordinària.
0: Val. Tu has decidit els teus 10 millors musicals de la història.
2: Sí, i t'haig de dir que el musical ara viu un moment bastant complicat. A Broadway, per exemple, estan facturant més diners que mai, però ho estan fent perquè els tíquets són cada vegada més cars. Vull dir, anar a un musical costa 1.000 dòlars, que és una bogeria, i que tots els musicals nous, que no són Hamilton, Mamma Mia, de sempre, han estat un fracàs. I s'han perdut decenes, centenars de milions de dòlars als darrers musicals, i fa que la gent tingui bastanta por en estrenar un nou musical a Broadway, i al cinema passa un poc el mateix.
0: Mm. Bueno, hi haurà gent que et criticarà, perquè vols deixar... abans vols deixar clar quines pel·lícules entren i quines no, no?
2: Mira, bueno, si comencem a parlar... Les llistes s'han de criticar, les llistes són subjectives, i, per suposat, en aquesta llista no hi ha Bohemian Rhapsody, que em sembla un despropòsit, no hi ha Rocketman, que em sembla un mig despropòsit, no hi ha Michael, que millor no digui el que em sembla, i no hi ha dues pel·lícules que són formidables i haurien de ser-hi, però com m'has dit 25 anys i no les posarem, que són Ballant de l'Oscuritat, la pel·lícula de Lars von Trier en Bjork, i Hedwig and the Angry Inch, que és una pel·lícula absolutament prodigiosa. L'altre dia que estàvem aquí amb el Javi Calvo, deia que era una de les seves pel·lícules queer de capçalera.
0: Què és?
2: Hedwig and the Angry Inch és una pel·lícula que va dirigir i interpretar John Cameron Mitchell, que parla de transsexualitat a Berlín, a la caiguda del mur. Una pel·lícula, primer és un musical d'off-Broadway, amb cançons originals, coprotagonitzada per Michael Pitt, el de Soñadores, i és una obra formidable, mescla animació, personatges reals, totes les cançons són originals, i té un tema que és molt popular, que es diu Origin of Love. És una autèntica meravella, la recuperem a Filmin el 20 de novembre.
0: Ah, bé.
2: I te la recomano, si no l'has vist, que és no. Una extraordinària. No. Any 2000, per tant, no entra a la llista dels 10 millors musicals.
0: Digue'm si o no, obsè, et va agradar Michael?
1: No la vaig anar a veure.
0: No. Bohemian Rhapsody? Rocketman?
1: Sí.
0: Val. Anem amb el rànquing.
2: Tu no et mulles, tu no dius res.
0: Jo sí, jo Michael no l'he vist. No l'he vist. Ballant a la foscor, em sembla un, no dels musicals, no, de les millors pel·lícules que he vist a la meva vida, amb la Bjork.
2: Sí. Hem de reivindicar Lars von Trier, que està molt malament de salut, i convendria començar a reivindicar sí. L'obra d'un dels genis del segle XXI.
0: Sí, doncs aquesta pel·lícula a mi em va entusiasmar, perquè no m'esperava el que vaig veure. Rocketman em va agradar, i Bohemian Rhapsody em va agradar, sin más. Saps? No allò que dius, oh, no. Però, està bé. Mai que no l'he vist. Anem amb el rànquing. Va, número 10, i has posat aquesta. And the world's gonna know your name. What's your name? Això és Hamilton. Tu ara fas de jurat del Jaume Ripoll. A favor d'aquesta...
1: Molt a favor. És veritat que, clar, ell avui porta pel·lícules, i llavors això és...
0: Teatre.
1: El teatre rodat. Com a musical vist al teatre, és de les millors coses que he vist a la meva vida.
2: Cert, si m'haguessis dit porta els 20 milions musicals de la història, un d'ells seria Company, que és la gravació, el documental de l'enregistrament de Company, el musical d'en Sondheim, que va fer el Pennebaker, que és una obra mestra, i és un documental sobre la gravació d'un musical. En canvi, és genial. El cas de Hamilton és una superproducció rodada al llarg de 3 dies a Nova York, a Broadway, que es va estrenar a Disney Plus l'any 2020, en plena pandèmia, una superproducció, repeteixo, més de 20 milions de dòlars que va costar, i no sé si mai veurem Hamilton en cinema, així que almenys hem de gaudir d'aquest Hamilton que encara es pot veure a Disney Plus.
0: Un altre és aquesta altra. Joana, I'll steal... Just ni tot. Què?
1: M'agrada molt.
0: Molt, molt.
2: de nou a Steven Sondheim. En aquest cas, pensa que Sondheim es va negar a rodar Sweeney Todd, que és una adaptació cinematogràfica més de 20 anys. Hi ha un enregistrament d'una gravació en teatre amb l'Angela Lansbury i el George Hearn, que la tenim a Filmin, que és formidable. No es veu massa bé, però l'Angela Lansbury era una icona de Sweeney Todd. En el cas de la versió del Tim Burton, que va dirigir Tim Burton va convèncer Sondheim quan li va ensenyar l'storyboard, que és a dir, com quedaria estèticament el seu món. Va guanyar l'Oscar a la millor direcció artística, el millor possiblement és el repartiment, l'Alan Rickman, l'Edmund Hancock, i suposat el Johnny Depp, que crec que és el millor, dels darrers millors papers que ha fet, a més canten, i a diferència dels Miserables, que és un despropòsit, la versió cinematogràfica, i on tothom, gairebé tothom canta malament, en aquest cas, Sweeney Todd és una d'aquestes pel·lícules fabuloses.
3: Miserables no et va agradar, Alejandra?
1: No, sí que em va agradar, però és veritat que als Miserables hi ha gent que no canta bé.
3: No.
1: Que no canta bé.
3: Resol prou.
1: Per exemple.
2: I després, a nivell de planificació, Els Miserables és un despropòsit. És l'antimusical. Per mi, la millor pel·lícula musical del segle XXI és l'exemple de com s'ha de planificar, i Els Miserables és l'exemple de com no s'ha de rodar una pel·lícula musical.
3: Bueno, anem amb una altra que no l'he vist, que es diu The Greatest Showman.
2: M'encanta, és la pel·lícula més hortera possiblement i criticable de tota la llista. És la història de P.T. Barnum, que és aquest espècie d'emprenedor, empresari del món del teatre, amb una vida bastant més fosca del que explica aquesta pel·lícula protagonitzada per Hugh Jackman. Jo sóc molt fan de la idea de Hugh Jackman de musicals. De fet, he estat a punt de posar a la llista, en el top 10, en lloc de Hamilton, el número d'obertura musical dels Oscars del 2008-2009 dels Oscars que va dirigir Baz Luhrmann i va protagonitzar Hugh Jackman. No sé si l'heu vist, són 5 minuts prodigiosos on Hugh Jackman repassa els millors títols de l'any. Era l'any que estava The Reader, el Batman, Dark Knight i altres pel·lícules, Benjamin Button. És un número meravellós on Hugh Jackman demostra quan bon cantant pot ser. A més, surten en Hathaway i fent el Frank Langella. I en aquest cas, Greatest Showman de nou, Hugh Jackman demostrant que pot ser un gran cantant. Una pel·lícula que, per cert, va ser un fracàs en el seu moment, quan va començar, es diu Sleeper, no? Aquestes pel·lícules que al principi no va funcionar massa bé i després va acabar fent...
3: Va pujant.
2: 400 milions i va ser el disc més venut l'any 2018. El disc de qualsevol artista més venut el 2018. Això és a nivell d'èxit i, curiosament, The Greatest Showman és una pel·lícula, no va ser un musical de teatre. Ara, a la primavera del 2027, es podrà veure a Londres per primera vegada una gran producció en musical, en teatre, que és Greatest Showman.
3: Va agradar?
1: No, és que em va semblar una hortarada.
2: Però és una hortarada, però les cançons
1: són
2: tan maques.
1: És una hortarada, i és veritat que moltes de les cançons d'aquest musical després han transcendit, eh? Hi ha gent que és superfan de... I que després, per exemple, a OT, alguna la van recuperar per fer número grupal.
3: Anem a la setena posició i començo a marxar ja, perquè això és insuportable.
2: Que també deu ser de... Una altra hortarada. A més, curiosament, és dels mateixos compositors de Greatest Showman on Earth i de Diary Van Hansen, són la parella, Patrick Paul. A mi m'agrada La La Land, ja sé que tu tens una espècie d'obsessió.
3: No, obsessió no, és que va haver aquí una lluita perquè jo no m'esperava mai que el Guillem Ilkoui fos un fan de La Land, i a mi és una pel·lícula que li he de donar una segona oportunitat perquè el cinema em va avorrir profundament.
2: Sí, jo crec que La Land té un problema d'estructura, és a dir, que el primer acte és molt millor que el segon i el tercer, comencen molt bé. Ara, crec que hi ha moltes coses que funcionen. La química entre ells dos hi és. Té cançons com té The Greatest Showman, que són inoblidables. Té algun número musical també que és formidable, una direcció de fotografia molt maca. Crec que té tot el que se li pot demanar a un musical contemporani creat, de nou, pel cinema. No és un musical que vingui del teatre. I que té... El que dic, és icònic. I és icònic. No, parlem, Sweeney Todd és una obra que deu el talent al Sondheim, deu el talent al teatre. En canvi, La La Land és una obra purament cinematogràfica. Recordem, aquí hi ha el cas famós, l'Oscar que no va guanyar, que va guanyar Moonlight, va guanyar 6 Oscars, i curiosament la carrera del Damien Chazelle, que és el director de La La Land, després no ha arribat a tenir els èxits que una esperava, tot i haver rodat Babylon, que crec que és una pel·lícula molt, molt reivindicable.
3: Anem amb sisena posició, una que es diu Tic Tic Boom.
2: Doncs és el compositor de Hamilton, l'Immanuel Miranda, que en aquest cas fa la direcció de la pel·lícula, és el musical que es basa en la vida del creador de Rent, del musical Rent, el Jonathan Larson, que va morir abans de que s'estrenés el musical, que, bueno, que és tan conegut per ser un musical que va adaptar Rent, va adaptar Chris Columbus, una versió espantosa que no cal recordar. Sí que hem de recordar Tic Tic Boom, que va ser un fracàs en cinema perquè és una pel·lícula produïda per Netflix, un Netflix original en aquest cas, que es va estrenar d'aquella manera en cinema, no és com La Bola Negra, protagonitzat per Andrew Garfield en el paper de Jonathan Larson, va estar nominat a l'Oscar i té un número musical en homenatge a Sondheim que recorda el Sunday, que és la cançó famosa, la cançó favorita de Sondheim, de Sunday in the Park with George. És un número on apareixen moltes de les estrelles de Broadway, que recomano que vagis a Netflix i només miris aquí 5 minuts de pel·lícula, perquè només això et convencerà que és un dels grans musicals del segle XXI.
0: Tu què?
1: M'encanta perquè també m'agrada, o sigui, un dels meus musicals preferits és Rent. La figura de Jonathan Larson em fascina, el fet de que no pogués veure que el seu musical seria ultrafamós i que es morís tan jove. I Tic Tic Boom em sembla molt, molt xulo com a musical, i Andrew Garfield fa uns números que
2: fa. Manuel Miranda ha rodat un altre musical que es diu Octet, que s'havia estrenat enguany, i no sé què està passant perquè l'han retirat de la programació. Potser possiblement arribarà a Sundance l'any vinent.
0: Anem als 5 primers, segons en Jaume Ripoll. Aquest musical va tenir moltes crítiques. Va tenir crítiques. I, en canvi, va ser guardonat com a millor pel·lícula als Oscar, que és Chicago.
2: Musical clàssic, format clàssic, actors, molt bons actors. Recordem que Catherine Zeta-Jones va guanyar l'Oscar, va guanyar l'Oscar René Zellweger, també s'ha Richard Gere, que no va guanyar, podria haver guanyat, John C. Reilly, en fi, un repartiment de luxe. Hi ha una cosa curiosa de Chicago. A mi, Chicago, aquesta versió m'agrada molt, escrita per Bill Condon, que originalment Bob Fosse havia dirigit el Chicago en cine. Sabeu que Bob Fosse és l'autor del Chicago teatral, el compositor són John Kander i Fred Epp, que són els mateixos de Cabaret, i després de l'èxit de Cabaret se li va encarregar a Fosse dirigir el Chicago. I qui havia d'interpretar Chicago en cinema amb Fosse? Frank Sinatra, en el paper de Richard Gere, Goldie Hawn i Liza Minnelli, que havia repetit amb Fosse després de l'èxit de Cabaret. Malauradament, Fosse va morir poc després, recordeu, del de jazz i de Star 80. Tot i així, Chicago és una meravella, 6 Oscars de nou, com La La Land, en aquest cas sí va guanyar millor pel·lícula, i té números formidables, i és curiós que la carrera de Fosse, arrel de l'èxit de Chicago, va ressorgir, no?, i s'ha tornat a fer el teatre de les obres de Fosse, i el Chicago, avui en dia, encara es pot veure a Broadway i a Londres.
1: A favor? Molt a favor. A més, just ara fa uns dies Catherine Zeta-Jones va estrenar una sèrie a HBO i han ressorgit com clips de la preparació de Chicago, i veus com entrenaven, com preparaven els números de Chicago. No sé quant de temps van estar tot l'equip preparant aquells números, i és genial.
0: Anem a la quarta posició, que és aquesta. De què m'estàs parlant? Es diu Annette, això.
2: És la pel·lícula més autoral de la llista. És un musical dirigit per Leo Carax, amb música de Sparks. Aquesta, la cançó que sona, So May We Start, és una cançó, fins i tot el Polònia, la va fer servir per una de les seves grans creacions. Jo, per cert, vull un Polònia al musical en sales de cinema. Espero que algú algun dia produeixi un Polònia al musical. Adam Driver, Marion Cotillard, història d'un matrimoni, violència de gènere. És un musical molt controvertit, molt al límit, però brillantíssim a nivell cinematogràfic, jugant tots els nivells. Hi ha metacinema, hi ha sàtira del món actual, de les xarxes socials, de la fama. Però Adam Driver i Marion Cotillard també queden d'alguna manera banalitzats a la pel·lícula. I per mi és una de les obres mestres incontestables. Quan parlaves de Las Bontrier i Bailant de l'Oscuridad, aquesta Annette també ho és. Va ser la pel·lícula inaugural del Festival de Cannes fa 5 anys, i és una meravella.
1: A veure, no seria el meu top. Jo vaig sortir bastant del cine dient què acabo de veure, perquè al començament sí, i a mesura que va continuar la pel·li m'anava crispant. Va donar peu a molt debat, almenys això sí que ho va tenir.
2: I és el que parlem, musicals originals, musicals innovadors, i Annette ho és.
0: Va, anem a les tres últimes, atenció, al podi de Jaume Ripoll de musicals del segle XX.
2: La història d'amor entre Glenn Hansard i Marqueta Irglova és aquest musical de baix pressupost. Va costar només $150.000 i va recaptar $23 milions de dòlars a tot el món. Va guanyar l'Oscar per aquesta cançó, per Falling Slowly. És un musical que va enamorar a moltíssima gent, entre altres Bob Dylan, que per exemple es va contractar per ser taloners de la gira que va fer després d'aquesta pel·lícula, el 2007. Aquest estiu va morir el protagonista, Ben Hansard, d'un accident de moto fa alguns mesos. És una història d'amor bellíssima i és un exemple de nou com Annette representava la part autoral, Guants representa aquesta idea de fer un musical de baix pressupost. Els musicals sempre s'ha dit que són molt cars perquè s'han d'enregistrar les cançons, la coreografia. En canvi, Guants és un musical...
4: Quant va costar, dius?
2: $150,000, que no és res, absolutament res. És un musical molt íntim, rodat a Dublín. Dirigeix el John Carney, que és el director que després ha fet Sing Street i altres pel·lícules un poc rellevants, comercials, més comercials, sense el punt d'originalitat i de tendresa que té aquest Guants. Jo la recomano, crec que val molt la pena recuperar-la. Les cançons les hem escoltat mil vegades i es van venir a Barcelona actual, Palau de la Música i altres, Redmatat i altres sales, i crec que és una joia. De fet, es va fer una espècie de seqüela que es deia The Swell Season, que no va tenir tanta fortuna.
4: Verdad?
1: Sí, és preciós, és un musical molt petit, és això, és un musical sense grans números de ball. Al final, el centre és la música i les cançons són... una meravella, i és un altre cas d'una pel·lícula musical que va fer el salt a Broadway, perquè després va haver-hi muntatge.
0: Mira,
1: a Broadway.
0: Mira, que hi havia un bloc de públic que no sabia, i és molt llarg. Acabem. Segona posició, per aquesta.
2: 6 mesos de rodatge, Nicole Kidman, es va trencar tot el que es podia trencar, un èxit mundial.
0: I el número 1, aquesta. La versió de Steven Spielberg que no he vist del West Side Story.
2: És una obra mestra, és l'exemple de com s'ha de planificar un musical. És bellíssim, els moviments de càmera són bellíssims. És un musical que va ser un fracàs per diferents motius. Es va cancel·lar el seu protagonista, es va estrenar durant el Covid. L'orquestració dirigida, Gustavo Dudamel dirigint la Filarmònica de Nova York, és preciosa. Rita Moreno a un altre paper, meravellosa. Richard Segler, extraordinari West Side Story.
0: I tu?
1: Va encantar, i Rachel Segler, ara mateix, és la gran estrella de Broadway.
0: Me la recomaneu, eh?
2: Vas a veure 5 minuts de Tic Tic Boom, a l'inici d'Anet, i sencera West Side Story. Ja tens feina.
0: Bueno, doncs mira, fem una cosa. Saps què? Com que tenim un bloc que no me'n recordava, que hi havia un bloc de publicitat, i ja que acomiadem aquí el programa, ens agrupa el Joan Ferrer, perquè no podem entrar el Joan Ferrer aquí, però mira, acabarem quadrant amb les 12 amb la publicitat. Jaume Ripoll, moltes gràcies. Alejandra Palés,
1: a tu.
0: Moltes gràcies. També el que fareu l'Alejandra i el Pere amb les sèries ho farà d'aquí 15 dies el Jaume Ripoll amb les pel·lícules. Ja no he dit res, però tu us ho podeu imaginar per les dates. Gràcies a tots, i demà tornem a partir de les 6 en punt del matí. Recordeu, demà, primera entrevista amb Gabriel Rufián. Fins demà. Bon dia, bona hora.
5: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol Ponés. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
6: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. No han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
7: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
8: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
9: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
12: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
4: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
12: La tradició es mou si la mous tu.
4: Tota la informació a firamediterrania.cat.
13: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
14: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
15: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
16: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
15: Amb entrada gratuïta i regala un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
17: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 anys de memocràcia, un espectacle on hi surto un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialbà.entrapolis.com.
18: Lo has hecho bastante bien.
19: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
20: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
21: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
22: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
21: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
22: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
23: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
24: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
25: RAC més 1.
26: Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45 des del Palau Blaugrana, Barça Olympiacos. L'actual campió d'Europa posarà a prova el bon inici del Barça.
27: Enfonsa la Olec i pica en Joel Parra.
26: Viviu el partit en directe a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres partides a l'Eurolliga, Barça Olympiacos. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
28: RAC més 1.
29: Tots som
28: més
29: 1.
30: Fàcil, intuïtiva i renovada.
31: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
32: RAC1. Notícies.
33: Jordi Claret.
34: Bon dia, són les 12. Un accident múltiple a l'AP7 a l'altura de Subirats, al Penedès, provoca més de 13 quilòmetres de cua en sentit Tarragona. Han xocat dos camions, un dels quals ha perdut la càrrega, i diversos vehicles, i per això encara hi ha un carril tallat. L'accident ha estat a primera hora del matí i ha obligat a tallar la via durant una estona, també a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès, aquesta hora en direcció a Girona, i hi ha retencions per l'avaria d'un altre camió. A part d'això, continuen les negociacions contra contrarrellotge entre les esquerres espanyoles per tancar les seves coalicions pel 29N. La principal incògnita, quan falten menys de 24 hores perquè s'esgoti el temps per fer-ho, és en si Podem s'acaba sumant al Front Ampli que conformen Més Madrid, Sumar, Esquerra Unida i els Comuns. La secretària general de Podem, Ione Belarra, demana poder negociar per territoris. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
0: Yo creo que si no hay acuerdo en Madrid y Barcelona, porque es un sitio en el que ha sido muy difícil alcanzar un acuerdo, yo creo que Izquierda Unida tiene una responsabilidad de cerrar acuerdos con Podemos, como les hemos propuesto, para que no se pierda un solo voto de izquierdas. Cerremos acuerdos en Murcia, en Asturias, por supuestísimo, en Andalucía, y pongámonos a trabajar como nos está pidiendo la gente.
34: Però pel coordinador d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, això no té ni cap ni peus. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
1: Está claro que nosotros tenemos una voluntad estatal y una voluntad de unión en todo el Estado y en todas las circunscripciones electorales.
2: Eso significa que no aceptarían esa unión con Podemos en toda España, excepto en Madrid y en Cataluña, que concurrirían por separado.
1: Pero es que, vamos a ver, Podemos dice que quiere venir, ¿no? Pues si quiere venir, nos sentamos hace dos semanas que se lo decimos. Encantado de reunirnos y no de vernos en los tuits, ¿no?
34: Els Comuns no tanquen la porta, però tenen coll avall que Podem farà la seva. Aquest matí també ha parlat Pedro Sánchez, que és a Brussel·les pel Consell Europeu. El president espanyol ha confirmat el que ja era un secret a veus, que el PSOE està negociant amb els partits de la seva esquerra presentar-se amb una papereta única al Senat. Sánchez, que també ha confirmat que, tot i estar en funcions, aprovaran abans que acabi l'any la revalorització de les pensions i ha carregat contra les notícies falses que escampen per xarxes PP i Vox.
3: Abierta dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar, o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones. Es decir, que el plan tanto de la derecha como la ultraderecha es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación.
34: Un Sánchez que ha esquivat la polèmica pel negoci immobiliari de la parella de Montse Mínguez, secretària d'Organització del PSOE. El president espanyol diu que no en sap res de la seva vida personal. I aquest matí, durant les tradicionals ofrenes, el president Lluís Companys a Montjuïc, el president Salvador Illa ha confirmat que el cos que han trobat al mar a Sitges és el del nen de 12 anys desaparegut a Granollers, coincidint amb els dies dels aiguats. Ahir a la tarda, un pescador de la zona va trucar al 112 després de veure el seu cadàver surant a l'aigua i els Mossos el van recuperar entre Sitges i Castelldefels, a l'altura del port de Ginesta. Durant més d'una setmana, un ampli dispositiu de recerca l'havia estat buscant i el perímetre s'havia ampliat fins a la desembocadura del Besòs. I ara els esports. Amb l'Albert Patrón.
4: Rafinha s'ha entrenat per primer cop amb el grup després de lesionar-se amb la selecció del Brasil. La idea de l'entrenador del Barça, Hansi Flick, és que el davanter pugui tenir minuts demà passat contra el Betis per veure si pot ser titular dimarts contra el PSG o bé diumenge vinent davant el Real Madrid al Camp Nou. Frenkie de Jong també s'ha entrenat amb normalitat i podria reaparèixer després de lesionar-se al Mundial. Fora de la gespa, el Barça ha fet oficial que el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà el gran protagonista de la samarreta del Clàssic. Les samarretes s'han posat a la venda aquest matí i van dels 500 fins als 3.000 euros. Les més cares estan firmades pels jugadors. I encara un últim apunt, el Real Madrid treballa en el recurs que presentarà contra la sanció de 4 partits a Vinícius per estirar els cabells d'un jugador del Villarreal i després enfrontar-se a l'àrbitre. De moment, el davanter brasilès perdrà els partits contra el Sevilla, el Barça, el Racing de Santander i el València. Ahir Mourinho el va canviar al quart d'hora de la segona part en la victòria 3-4 contra la Roma després que el brasilès regalés el segon gol als italians amb una filigrana innecessària al mig del camp.
34: I el temps, la boira que persisteix en alguns sectors de la Catalunya central acabarà desapareixent i a la tarda serà variable la costa i el prelitoral, estones fins i tot amb cel tapat. Les properes hores, en general, ens acabarem movent entre els 24 i els 28 graus, malgrat que ara mateix encara fa una mica de fred en algunes zones interiors. És tot, ens actualitzem al punt de la una, ara els Oscars amb la competència.
5: Minut a minut de RAC1.
6: Més fàcil.
5: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
6: Actualitzada.
5: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
6: Renovada.
5: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
6: Escolta.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
2: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
9: Poblenou!
10: Bé!
9: Centelles!
10: Bé!
9: L'Eixample!
10: Bé!
9: L'Innovelés del Tru!
10: Bé!
9: Sants!
10: Bé!
9: Laller!
10: Bé!
9: Badalona!
10: Bé!
9: El Parró!
10: Bé!
9: Granollers!
10: Bé!
9: Gràcia!
10: Bé!
9: Flix!
10: Bé!
9: Sabadell!
10: Bé!
9: Viladrau!
10: Bé!
9: I Estrada Galícia!
4: Benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
2: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
4: Bon dia, Òscar Dalmau.
2: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
4: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
2: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
4: Heu de saber que el Tribunal de Cuentas espanyol...
2: Tribunal de Cuentas!
4: Un moment, sisplau. Comencem normal un dia.
2: El Tribunal de Cuentas ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas per les despeses del referèndum.
11: Perdona una cosa, bon dia a tothom.
2: Bon dia, Mohamed.
11: Què va fer Artur Mas al referèndum per gastar-se diners? Artur Mas? O sigui, pagar un munt de ballarins per sortir al Polònia ballant Gangnam Style? Què va fer?
2: El Mas Style. No, treu això, sisplau.
4: El tema és que el Tribunal de Cuentas fiscalitzava si s'havien gastat diners per muntar el referèndum d'autodeterminació.
11: Diners públics, eh?
4: Sí,
11: per veure... Si no, de la seva butxaca, és que clar...
4: No, sí. Per si el referèndum d'autodeterminació s'havia muntat amb diners públics, això inclou també els anys previs per promocionar-lo internacionalment des del 2011.
11: Fixa't.
4: I això inclou també la consulta no vinculant que es va fer el 2014 quan Mas era president.
2: Total, escolta'm, explica-ho més resumit, que s'entendrà perfectament més lo del Tribunal de Cuentas.
4: Sí.
2: Total,
4: sí.
2: Que l'Artur Mas resulta que també era terrorista yihadista.
4: Sí.
2: I de la ETA.
4: Tot alhora,
2: tot.
4: No? El pack complet, pack premium,
2: ja
4: no?
2: Ja està.
4: Bueno, a banda de Mas, Puigdemont i Junqueras, el Tribunal també ha amnistiat 32 exconsellers i exalcàrrecs del govern que s'han passat molts anys amb els comptes embargats per valor de 4,3 milions d'euros en concepte de fiança.
2: Bueno, dieu 4,3 milions d'euros com si fossin molts diners.
4: No, bueno...
2: Que de 4,3 milions dit així...
4: Sí, home, és que ho són.
2: Quantes persones són?
4: 35
2: persones.
4: 35 persones.
2: Escolta'm, sabem dividir o no sabem dividir?
4: Home, sí, aviam.
2: Pues ja està, tu divideixes 4,3 milions entre 35, al final queden no res. Això és, queda pràcticament la derrama d'una comunitat de veïns per posar un ascensor nou.
11: És que... Sí,
2: bàsicament.
11: Els meus collons, fa molta gràcia al Tribunal de Cuentas, eh? L'han batejat com el Tribunal, però és un... Heu de saber que no hi ha jutges
2: no hi ha
11: al Tribunal
2: jutges,
11: de Cuentas.
2: Sí, bueno, és el nom. Hem posat aquest nom grandiloquent.
11: Però... Li podrien haver posat Mercadona.
2: Home, sí.
11: S'ha triat, però resulta que és un tribunal on no hi ha jutges. De fet, sospito que Espanya s'ha inventat tribunals per tal d'empurar independentistes catalans.
2: Tu creus?
11: Perquè així, de memòria, els independentistes els han perseguit. El Tribunal de Cuentas.
2: Sí.
11: Tribunal Supremo.
2: Sí.
11: Audiència Nacional.
2: Sí.
11: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Sí.
11: Tribunal Constitucional.
2: Sí.
11: Junta Electoral Central.
2: També.
11: Juzgado de Instrucción de Barcelona número 13.
2: Sí.
11: Audiència de Barcelona, que va perseguir gent per tenir cartells de referèndum i Juzgado de Instrucción de Barcelona número 1.
2: També.
11: Que es va inventar tot allò d'Operació Volho o no sé
2: però,
11: què.
2: Escolta, no cal dir-ho tot.
11: Juzgado de Instrucción número 5 de Vic, que va perseguir un regidor de la CUP per dir que per fer una truita s'havien de trencar uns ous. O sigui,
2: és molt violent,
11: hem pagat diners dels nostres impostos perquè
2: violent,
11: es persegueixi a gent que ha de dir que per fer una truita s'ha de trencar.
2: Això, lo maco seria recuperar els moments d'aquell judici, que se sentia el jutge i els fiscals preguntant, ¿es verdad que usted ha dicho que para hacer una tortilla se tienen que romper los huevos?
4: I mentrestant...
2: Lo ha dicho con la mirada de odio.
4: Sí, no, clar.
2: Això, és violència, però...
4: I el jutge, com per demostrar una ova, batent uns ous, també.
2: Sí,
4: no,
2: això era una prova.
11: Hi havia també el jutge Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, que va investigar Antonio Baños i Eulàlia Reguant per desobediència per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox al judici del 1er d'octubre.
2: No, però és que no cal avorrir
11: després,
2: tampoc.
11: No, és que va venir l'extrema dreta, ja estava l'extrema dreta.
2: Sí.
11: Per no parlar del Ministeri d'Hacienda i de l'Agència Tributària que van enviar informes al Suprem sobre despeses del 1er d'octubre.
2: Sí, no,
11: i també la Guàrdia
2: ja no.
11: Civil,
2: Bueno.
11: I la Policia Nacional, que a banda de Toni Narros, també van fer els informes de la UCO sobre el UO i l'operació Anuris.
2: Però això ja no són tribunals.
11: La delegació del govern espanyol, a Catalunya, amb Enric Millo al capdavant, que van denunciar la CUP...
10: Bueno, però hi havia moltes cançons en català al Piromusical de la Mercè.
11: També tenim...
10: D'això no n'esteu parlant.
11: També tenim el Centre Nacional d'Intel·ligència, que el paguem nosaltres amb els nostres impostos també perquè ens espien en Pegasus, els mòbils, els periodistes, els advocats defensors dels procés...
10: Escolteu, molt bé, el qui va anar al concert d'Oques Grasses?
11: I recordem que... I recordem, és que mira com m'he de veure. Sí. Recordem que Sandro Rosell va fer 4 anys de presó preventiva perquè havia sigut president del Barça. Com una cosa... O sigui,
12: alguna cosa hauria fet.
11: Per no parlar de les clavegueres de l'Estat, la gravació de la Camarga, aquell que deia la Fiscalia té la fina, l'hemos destrossat el sistema sanitari, han tingut tot l'Estat ocupat perseguint catalans. O sigui, no volen que siguem independents perquè si no tota aquesta gent se'n van a l'atur. M'entens? O sigui, els catalans no, que esta gent tiene que trabajar d'alguna cosa. Cosa, m'entens? L'atur ha baixat a Espanya perquè estan tots treballant contra Catalunya, eh? Aquí només hi ha una solució.
12: Quina és?
11: Agafar la porta.
12: Sí.
11: Obrir-la. Fer-los fora. Ara hem obert la porta.
12: Sí. Va, una mica lent, clar, és que això és la burocràcia. Vull dir, tu imagina't, tu, per obrir una porta...
11: I nosaltres...
12: Això són organismes públics.
11: I nosaltres tots plegats anirem marxant. Vale?
12: Molt bé.
11: No veniu botiflers o què passa aquí?
12: Bueno, la gent està asseguda còmodament. Ara no els fotis...
11: Còmodament. Aquest és una malaltia dels catalans. Què còmodament?
10: No, però escolta'm, ja tot això ja és aigua passada. Tot això... Ara ja està tothom amnistiat,
12: Sí.
10: I ja està. A les presons ja no queda ningú.
12: Home, que no queda ningú.
10: A veure, el Barça juga molt bé.
12: Sí.
10: I Salvador Illa torna a córrer 285 km cada matí a una mitjana de 50 km hora.
12: Hòstia, 50... però és com una derby variant sense trucar, no? Sí. Una cosa increïble. Sí, bueno, en fi. Sí. Moltes gràcies.
10: Ah, i a més, ahir a Barcelona, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde... Cándido Conde Pumpido, és que sembla un nom inventat.
11: Perdona.
10: Cándido Conde Pumpido.
11: És increïble. O sigui, te dius Cándido Conde Pumpido i ja te donen un càrrec a Espanya, no?
12: Sí, sí, sembla un embarbussament en castellà, un trabalengües.
11: Sí, sí.
12: Cándido
11: Conde Pumpido, doncs aleshores... És que deus de ser raper o alguna cosa així.
10: Calleu una mica, home!
11: DJ Cándido Conde
10: Pumpido. Hem de sentir-lo.
12: Aquí?
10: El Cándido Conde Pumpido. Bueno, el president del Tribunal Constitucional, que ahir a Barcelona ja va dir que ja està tot arreglat.
12: Com que està tot arreglat?
10: Fixa't.
13: Esta ley ha servido para la pacificación del conflicto político en Cataluña.
10: Ho veieu? Ara ja estem pacificats.
11: Però què diu? No, estarem pacificats quan aconseguim la pau que ens donarà la llibertat del país,
10: ara
11: no
10: ja,
11: abans.
10: Les famílies ja estan recosides. Ara, aquest Nadal, la gent, les famílies ja es parlaran. Fins ara no ens parlaven perquè estàvem dividits, però, ja ho sabeu.
12: Però ja sap que aquí som ferms defensors de trencar les famílies si s'han de trencar, vull dir, i de no allargar les...
10: No, que maco, el Nadal s'ha de passar en família.
12: No, home, sí, doncs ja estem, o no, ara... perquè si la família ha d'estar en contra del teu dret d'autodeterminació, doncs serà família. Però potser són també
10: una cosa.
12: Uns merdes.
10: Escolti'm, Catalunya ja està pacificada.
12: Sí.
10: Els terroristes ja han entregat les armes i la ratafia.
12: Però què diu?
10: Les famílies ja estan recosides.
12: Sí.
10: Una sort, perquè anaves pel carrer abans i tenies gent amb caretes de Puigdemont,
12: Sí.
10: T'amenaçaven, i t'apuntaven amb el dit, I anaven repartint carnets de catalans i no catalans, Clar, sí, els que estàvem allà enmig, que dèiem, home, jo no soc ni dels uns ni dels
12: altres.
10: Ara
12: hi ha el carnet espanyol i ja està, ja no cal repartir
10: exacte,
12: de catalans i no catalans.
10: Sí, bueno, els anaven disparant kalashnikovs a l'aire,
12: Sí, no, home, sí, com si fos un casament...
10: Sort que ara ja no passa i que, escolta'm, gràcies al decreto Mari Carmen, tothom tindrem casa i segona residència gratis.
12: Sí, home, sí.
10: I, escolta'm, i els Javis, doncs, amb la bola negra ja ens han salvat tot.
11: Una cosa, si ens han d'acusar de ser violents, potser que la propera vegada no tornem a casa, m'entens? No estic fent una crida a la violència, estic fent una crida a no fer cas a qui et vol tancat a casa. S'ha entès això?
12: Sí.
11: Molt bé.
12: Bé, canviem de tema.
11: No, un moment, no canviem de botifler. T'ho dic de manera
14: preventivament.
11: T'ho dic de manera preventiva.
12: Si m'ho dius cada dia, Mohamed.
11: Bueno, i no vull avançar, però crec que t'ho tornaré a dir.
12: Ah, molt bé. Això és que has llegit el guió, eh?
11: No, jo no necessito guió. El meu guió és la llibertat del meu país.
12: Molt bé.
11: I a partir d'aquí aquesta és la brúixola. Jo no cal que... Sí. A mi no m'escriviu res, vosaltres.
12: No, clar, ja fa anys que no t'escrivim res.
11: No,
12: ja
11: perquè és un perill, perquè vosaltres teniu Espanya al cap. Vosaltres només penseu en televisió espanyola, Eurovisió.
12: No, home, mira què tenim aquí posat. Hi ha TV3 al televisor de dalt.
11: Pues lo que dic,
12: i el de sota, 3Cat Info.
11: Bueno.
14: Ja. I per la pluja,
11: és que aquest és el problema. O sigui, teniu el primer canal nacional del país, ja es diu 3. O sigui,
10: No, és, no, hauria de ser TV1, no TV3, clar.
11: Hauria de ser la tele.
10: La tele.
11: Ni un ni dos. La tele.
10: La teva, la teva.
11: La teva, la teva.
10: La nostra.
15: Hi ha un altre canal en català, però que es diu 2. És el 2. Ja estem aproximant-nos.
11: Mira, escolti, no.
10: Bueno, escolta, mi, què, què, va?
12: Què, nenes? Quina pompa.
10: Hi ha notícia avui, eh?
12: No.
10: Hi ha notícia, eh?
12: Notícia de què?
10: Home, hi ha notícia, nens?
12: No.
10: Home, el que has en dit?
12: No, hòstia, no, per favor.
10: Home, cada dia n'hi ha, el que passa que hi ha dies que us assalteu.
12: No, ens assaltem però
10: perquè... Però això, quan feu l'escaleta del programa,
12: sí.
10: El punt número 1, el que has en dit. Què n'en dic?
12: Sí, què n'en dic? Sí.
15: Avui ha entrat la màquina...
10: Sempre faig la mateixa broma. Però bueno, mentre la gent la ratlla... Què n'en dic,
12: Sí.
10: El que has en dit és que sembla pràcticament,
12: Pràcticament, però no, la veritat és que no, deies, Oriol.
15: No, que avui la Maica Navarro precisament ha entrat al
10: Maracú. La Maica.
15: Sí,
10: que donaríem totes per anar a fer un te amb la Maica.
12: Un
10: i que expliqui... Què parles ella?
12: Ja, no, clar.
10: T'ha dit, Maica, això del cas en dic, que n'en dic.
12: Sí.
10: I la deixes allà. Bueno, 3 hores t'està allà i treu papers i els telèfons mòbils dels Mossos d'Esquadra, que els deu tenir tots.
12: Home, perquè...
10: I els dels jutges, que els deu tenir tots, els fiscals i els abogats. Sí. És amiga de tothom, eh?
12: Bueno, és amiga de tothom, és una periodista...
10: Menys dels dolents. Fixa't.
12: Home, no. Dolents no, home, clar.
15: Bueno, ella fa informació, és periodista de successos.
10: Sí, sí, sí.
15: De tribunals.
12: Deies, Oriol.
15: No, el tema és que la jutge que porta tot el tema aquest del cas
10: Maica, ja no es posen noms, com aquests. Mari Carmen.
12: Mira,
10: todos somos Maica.
12: Justament, acabo de... Als 5 minuts abans d'entrar, he fet una repassada a xarxes socials, com m'agrada a mi.
10: No em diguis que te l'has trobat.
12: No.
10: El Maica Navarro?
12: No, que...
10: L'ascensor?
12: He llegit en diagonal un estudi que diu que estan tornant els noms de les besàvies. O sigui, que comencem a posar nom de besàvia.
10: Menys mal, ara, una Maria Assumpció, no?
12: Sí, exacte.
10: No entenc, que no te les trobes?
12: Els nens que...
10: No hi caben els penjadors, es veu?
12: No.
10: Que no s'hi posa Maria Assumpció, perquè no hi cabria sota el penjador el nom del nen, de la nena.
12: No sé, ja ho trobaríem, en tot cas, els nens que ara es diuen Jan, per
10: Hortència.
12: Exemple...
10: Hortència.
12: Sí.
10: Que maco, quin nom de flor,
12: Els nens que ara es diuen Jan, doncs, es passaran a dir Hortència en els propers anys, És això, és aquest, aquest estudi, efectivament, gràcies, Bru, que hem trobat. Quins són...
10: Maria Dolores.
12: No, sí, però...
10: No és maco?
12: Sí, però...
10: És poesia.
12: Sí, Maria Dolores.
10: Algú però... que te l'estimes tant a la teva filla que li poses Dolores,
11: Que no tenim Dolors?
10: Dolors, i tant, Dolors.
11: És que tot ha de ser... És que teniu Espanya fins al moll de l'os.
10: Angústia. La meva veïna, tenia una veïna de petita, que era la tia Angústies.
12: La tia Angústies.
10: Angústies, que maco, sí, però això, també.
12: No sé si són aquests els noms que estan tornant. Sí, de fet, aquest és l'estudi que diu que els noms que més tornen...
10: A veure, què diu? Quins noms? Emília?
12: Emília.
10: Molt bé.
12: Aurora.
10: Amèlia.
15: Que és una mica com Emília, però una mica diferent.
10: Sí. I Victòria. Vale, bueno.
15: No li agrada gaire.
12: A vostè el que li agrada són els noms de passar-ho malament, no? Angústies, dolors.
10: Sí, dolors, angústies.
15: Reuma.
10: No? Pues mira, ben bonic que seria.
11: La mare de Déu del reuma.
15: La mare del reuma, sí.
11: Bueno, no sortiré de l'ermita perquè
10: amb el temps m'he
11: fet mal. Hi ha
10: humitat,
11: sí.
10: Exacte. Bueno, escolta'm, és que ho veieu o no? No, el més important que és el que has dit.
15: Però si és vostè.
10: Sí. Ja han canviat de tema.
12: Però si ha canviat vostè.
10: Torneu-hi. Què n'han dit?
15: A veure, el tema...
10: Hi ha notícia avui.
15: Hi ha notícia de la jutge que porta aquest cas, que encara està en fase d'instrucció.
10: I què?
15: I ha cridat.
10: Et hi ha cridat.
15: Ha de...
10: Quan una jutge crida, ojo, Fixa't que no diu... li envia una carta. No. Crida a declarar. Vull dir, t'has d'imaginar la jutge... I el Miquel Roca, aquell que va ser de Convergència i Unió.
15: Sí, aquest és un dels que hi ha anat, ara l'hi explico.
10: Ah, doncs fixa't. Sí. Tu, imagineu-vos la jutge cridant Miquel Roca a declarar, dient-li...
12: Ves que no sigui...
10: Miquel! Sí.
12: Ves que no sigui al revés.
10: A declarar!
12: Sí.
10: On trec la sabatilla,
15: Crec que és un
10: dels... cridant-lo,
15: Que és un dels pares de la Constitució espanyola.
10: Pues és igual. Ni pare ni mare.
12: Sí.
10: A declarar!
15: A veure, el que dic és que aquesta jutge ha cridat a declarar molta gent per saber quina era la relació en assumptes econòmics entre Isaac Andic i el seu fill, per veure si el tema dels diners... Doncs,
10: els podia... ha cridat a tots?
15: Els ha cridat a molta gent.
10: És si una jutge cridanera,
15: No, a veure,
12: si vol cridat vol dir que s'han de presentar en un moment donat...
10: Mira, ja tens ja un home explicant-li a una dona el que vol dir, el que vol dir.
12: No, però és que...
10: Que sóc tonta, jo.
12: Bueno, aviam...
10: Què vol dir aquesta pausa?
12: No.
10: Aquesta pausa, no?
12: No. Vostè domina d'altres temes...
10: Vostè domina. Sí, veus aquesta ampolla d'aigua? Pel cap te la fotré,
12: A veure...
15: No. Que entre altres, i ara ho deia vostè, Angelina, és la jutge de Martorell, ha cridat...
10: Ja ho he dit. Pues ja ho he dit perquè ajut, ho ha de repetir un home.
15: Perquè així faig la llista sencera. Sí. Ha cridat a declarar Miquel Roca, que sí. És qui tenia l'encàrrec per part d'Isaac Andic de muntar una fundació amb finalitats filantròpiques.
10: Que no la van muntar?
15: No la van acabar muntant. No
12: troba el local. Bueno, el que sigui.
15: I també hi ha molta altra gent, que també hi ha els jutjats, com per, entre d'altres el fill de Miquel Roca, Joan Roca, també Raquel Delgado, que era la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família Andic, i qui havia de fer o qui actualitzava els testaments familiars.
10: Testaments familiars. Aquí hi ha un tema. Aquí hi ha un tema, eh? Els testaments familiars. L'altre dia va sortir a TV3
15: sí.
10: Un especialista, que els xiles el van vendre, en testaments,
12: sí.
10: Que va donar un consell a la gent que fem testament, ojo, eh? No sé si l'heu fet vosaltres o no, el testament.
12: Els testaments
10: sí.
12: Sí que han trencat famílies, no el procés. O sigui, el testament... Quin és el titular?
10: El titular d'aquesta experta.
12: Sí.
10: En testaments familiars, sí.
12: va dir, aviam.
10: Que si tu tens fills,
12: sí.
10: El testament hi has de fer constar
12: què?
10: Els noms i els apellidos dels teus fills. Fixa't, bueno... una cosa que no havíem pensat mai. Ha de venir un expert a televisió per dir-te això.
12: Aviam, una mica.
10: Pues sí, m'ha ple, el Twister em va ple.
12: Però, bueno, això Julio Iglesias jo crec que... Li, o sigui, per força de posar, per si de casa en surten 10 o 12 més.
10: Julio Iglesias no sap ni... És
12: per
10: que
12: això,
10: no
12: per això,
10: no
12: que posi una mica un noms i ja ho trobarem, perquè si no hi ha molta gent que s'apuntarà al carro. I diu Julio Iglesias, diu una altra persona molt important a Espanya.
10: Sí.
15: Vale. Sí, molt bé. També han anat a declarar, o han d'anar a declarar, l'assessor Germán Castejón, o, per exemple, el notari Ariel Sultán.
11: Ariel Sultán? Aquest sortia a l'Adín, no?
10: Hòstia, Ariel Sultán, com a nom de notari, és guapo, eh? Sí,
11: hi ha moltíssima penya en aquest jutjat de Martorell, no? De...
10: Sí, molta gent ha cridat a declarar la jutgessa.
11: Mai hi ha hagut tanta gent dient anem a Martorell, no? De... Que sí. No sigui quan hi havia el peatge de Martorell. De dir, bueno, perquè Martorell, el bo que tenia era el pont del Diable, sí. El peatge... I les seves gents, no?
10: Sí.
11: La, la Torre de les Hores i, bueno, i Eduard Pujol.
10: Sí, també és de Martorell.
15: Sí, sí, és de Martorell. I Eric García, del Barça.
11: Ah, bueno, m'oblidava Eric García, el Batman del Barça.
10: O sigui, Eric... Solta, si parleu de Martorell, heu de parlar del Museu de la Rajola, eh?
15: Què diu ara? Hòstia.
10: Home!
12: És que parlem del Museu de la Rajola. Estem segurs que volem parlar del Museu de la Rajola quan estàvem a punt de donar pas al primer tema.
10: Home, pregunta-li la gent. Voleu que parlem del Museu de la Rajola de Martorell o no? Sí. Què vol dir aquesta patia?
12: Ara pujant.
10: No teniu cap mena de sensibilitat.
12: Bueno, potser sensibilitat cap a altres coses que no sigui les rajoles, però efectivament...
10: Que es diu l'Enrajolada.
12: Sí. L'Enrajolada.
10: L'Enrajolada, la Casa Museu Santa Cana de Martorell.
12: Ahà.
10: Fundada... El 1876 per Francesc Santacana i Campmany.
12: Sí. Què anava a dir? I ara està oberta?
15: Sí, està oberta.
10: Home, i tant.
15: I tant, té un web.
11: Una cosa, a mi, una de les coses que més m'agrada, per mi...
15: De Martorell o de les rajoles?
11: De les rajoles i d'internet, diria, són les reviews.
10: Les reviews dels museus?
11: És la novel·la del segle XXI. Les crítiques de la gent...
10: Vols que busquem les reviews del Museu de les Rajoles de Martorell?
11: Què proposa la gent, no? O sigui, has anat al Museu de la Rajola...
10: La primera pregunta és, hi haurà alguna review?
11: Bueno, mirem-ho. Si hi ha alguna interessant, sisplau, companys de redacció...
10: Perdoneu, quan parleu... Quan parleu de reviews,
12: sí.
10: Voleu dir crítiques, no?
11: Sí, però és que...
10: Ara la gent moderna en diu review.
11: Els joves ara en diem review perquè al final l'anglès és un idioma que també és supervàlid, no?
10: Sí, sí, però que no domines, clar, perquè a banda de review, quines altres paraules angleses...
11: El das i el do. El das és per...
15: El das és són per pobles de la Cerdanya.
10: Exacte, das i do. L'un al costat de l'altre.
15: Hi ha 197 reviews, ressenyes, gràcies, que no sortia la paraula en català, de l'Enrajolada Museu de la Ceràmica.
10: Home, sisplau, llegim alguna. Home,
15: totes.
11: Des de l'any 1878 és normal que la penya no, tots tingui...
10: No, està fundat al 1800, però les ressenyes deuen ser de fa 3 mesos.
11: Clar, perquè la gent abans no sabia escriure.
15: Per exemple, n'hi ha una de fa 7 anys d'un tal Dani Ortí que
10: no
15: diu...
10: escollis la dolenta, que et conec,
15: no, no, no. Bueno, diu, ha dit... ¿Ha perdido mucho de lo que fue?
10: Sí.
11: En espanyol, siempre ha perdido mucho.
10: Bueno, perquè això es deuria trencar alguna rajola. Ha perdido mucho de lo que fue. Si se trenquen dues rajoles i en tens tres...
12: Sí, però ara no...
10: Has perdido mucho del que fuiste.
12: Sembla una idea molt maca, molt brillant, que d'haver tingut jo, però ara no es tracta, efectivament, com deia una de les persones d'aquesta taula, d'anar a llegir el pitjor.
10: Exacte.
12: No siguem...
10: Llegir una ressenya...
12: Una maca.
10: Si la trobeu...
12: Que valgui la pena.
10: Que sigui positiva, del Museu de la Rajola.
15: Sí, hi ha moltes, diu, per exemple, en Ferran fa 4 anys va deixar una ressenya que diu...
12: Hi ha algú que quedi viu?
15: Diumenge al matí, a les 11:30, està tancat, mentre que la informació de Google Maps diu que sí que és obert.
10: Bueno, això és el problema.
12: Podem llegir...
10: A veure si hi ha un museu, els treballadors no tindran dret de fer festa el diumenge. A veure si hauran de treballar el diumenge en un museu.
15: En Javier deia, segunda vez que voy y no me gusta nada el trato recibido. Vull dir que...
16: Però hi va tornar, eh? Hi va tornar.
12: Sí, perquè la primera...
10: Exacte, això és una trampa. Sí. Sí. Això és mentida. Aquesta ressenya és mentida. Perquè si no li gusta el trato, per què vas una segunda vez, idiota?
12: Sí. No, home, no. El que no podem fer és una review
10: de la gent.
15: Això era una mica antic, sí. Jo crec que la cosa ha millorat. Fa 4 mesos en Xavier diu... Molt bona explicació per part de la guia del Museu l'Helena. Una casa plena d'història.
10: Bravo!
12: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
10: Tot seguit les repassem.
17: No cal moure't de RAC1 per escoltar La competència.
12: En fi, 4 minuts i 2:15 del migdia, això és La competència, efectivament, i un dia més hem de parlar de la salut de la llengua.
10: Sí, senyor, la salut de la llengua és molt important,
12: molt important,
10: sí. Quin és el vostre col·lutori? Eh? El meu, Oraldine.
12: Sí, però
10: perquè et surten aftes. Sí, a mi em surten aftes, de tant en tant, eh?
12: I què són, els nervis o és que va llepant baranes pels puestos?
10: No sé, de vegades que menges alguna cosa que no t'acaba de fer el gust, no? I de cop i volta dius, sí. Quin mal aquí la llengua.
12: És aftós, vostè, o sigui, té tendència.
10: Sóc aftós.
12: I això, amb el col·lutori, diguem que ho elimina.
10: Amb Oraldine.
12: Sí, no cal dir les marques, eh?
10: Agafo una mica d'un bessonet aquest per les orelles, sí. I en lloc de posar-me a les orelles, el suco amb Oraldine, sí. M'ho poso directament a l'afta. Començo a salivar d'una manera increïble. Fa molt mal, és com si fotessis benzina.
12: Sí, bueno...
10: En una ferida oberta, clar, que és un afta.
12: Ho ha tastat mai, lo de ficar-se benzina...
10: No, però, mira, m'acabo de donar jo mateix una idea.
12: Una idea, sí.
18: Jo un dia me vaig equivocar, me vaig fotre sense voler, perquè no sabia com funcionava el col·lutori de licor del pollo...
12: No, del polo.
18: No, perquè...
15: És un altre.
18: O sigui, bueno, no vull dir marques.
15: Ja l'has dit, no? Encara existeix, record del polo.
18: No sé,
16: sí, jo que em rento les dents amb pasta de dents infantil.
15: Amb gust de maduixa, eh?
16: Confirmo.
18: Pues jo me vaig marejar perquè jo no m'agrada l'alcohol, sóc histèric d'aquests com...
12: Histèric?
16: Abstemi.
18: Exacte, sóc histèric.
16: És molt difícil.
18: Sóc histèric. I aleshores no prenc alcohol, però no sé com... No vaig poder, perquè no tinc força als músculs que fan que puguis glopejar.
12: Sí?
18: Me cau tot a dins el cos.
12: No és que et caigui tot a dins el cos, és que no tens ni punyetera idea de glopejar. Has d'aprendre a glopejar.
15: Perdona, una cosa. No són músculs per glopejar. Bàsicament, això és fer gàrgara.
12: Això és veritat.
15: Per glopejar només necessites posar aire cap als dos costats de les galtes.
18: És més fàcil tocar la trompeta.
15: Però fixa-t'hi, no necessites cap múscul.
18: A les dues galtes alhora.
15: Ah, vale. D'un costat a l'altre.
18: Ah, per la ràdio està molt bé, això.
10: Fixa't tu el que s'aprèn, amb aquest programa. No és només hi-hi-ha-ha, eh?
12: No.
10: Ojo, eh?
18: Bueno, doncs que me vaig marejar una mica, que jo no m'havia emborratxat mai, i va ser pues, com una borratxera de pipermi.
12: Vas col·locar del licor del polo?
18: Jo crec que era col·locar, perquè vaig
12: sortir... Bueno, és licor?
18: Sí.
12: D'una banda és licor, no enganya, la marca no enganya.
18: Ah, no, clar, licor. I aleshores, al principi, després vaig abraçar ma mare, ets la millor amiga que tinc...
12: Bueno, la millor manera és abraçar ta mare i que no et pudi l'alè.
18: Exacte,
12: no?
18: I aleshores me'n vaig anar a dormir i vaig estar 72 hores dormint. Però què dic, 72 hores? 3 dies.
12: Sí.
15: Però era licor del polo o MDMA?
18: Doncs no vaig mirar l'etiqueta, però...
10: Bueno, escolta'm, sisplau, parlem de coses maques, home, que dieu que...
12: Sí, no, parlem de llengua, però no parlem ni de col·lutoris ni res d'això. Quan diem de la llengua és que parlem de la salut de la llengua pròpia del país, perquè es disparen les denúncies per discriminació lingüística.
10: No, home, no comenceu, sisplau. Mira que hi ha coses maques, i ara la discriminació lingüística...
12: Home, però... que els catalans defensin els seus drets és una cosa maca, no?
10: Sí, home, però, aviam, defensem els nostres drets, però, escolta'm, som catalans, sense molestar, no?
12: Home, sense molestar. A qui molesta que els catalans defensem el català? Li molesta algú?
10: Calla!
12: Bueno, d'acord, doncs ja està.
10: És que parleu de coses com la llengua just ara que just està a punt de venir el feixisme.
12: Sí, home, però és que una cosa no té a veure...
10: Crideu tots amb mi, Pedro, ajúdanos!
12: Ara, calli un moment. Un any més es tornen a disparar...
10: Si no ve ell, venen ells, venen els altres.
12: No, al final, bueno, un any més es tornen a disparar, dèiem, les denúncies per discriminació lingüística en l'administració pública.
19: L'any passat es van atendre 3.600 reclamacions per discriminació lingüística, 800 més que l'any passat, segons un informe de Plataforma per la Llengua.
10: Bueno, els que faltaven.
12: Aviam, qui faltava?
10: Plataforma... Per la llengua, ojo,
12: No, per la llengua, no.
10: Hòstia,
12: però
10: és que és llengua. El nom ho diu tot.
12: No, però què ha de dir?
10: A mi les plataformes que ens fan il·lusió són Netflix i el TVO.
12: HBO. TVO. Entenc que vol dir HBO i Netflix. Doncs felicitats, però que això...
10: Això sí que són plataformes, però plataforma per la llengua?
12: Bueno, la plataforma que...
10: Quina sèrie puc veure jo per plataforma, a la plataforma per la llengua?
12: No, és que no és una sèrie audiovisual.
10: Escolta'm, parlem amb les coses, diem les coses pel seu nom. Sí. Què ens en diuen plataforma per la llengua per no dir xiringuito per la llengua? Està molt bé que el xiringuito aquest per la llengua sigui que ens hem de preocupar per la llengua, no?
12: Home, si un país no es preocupa per la llengua pròpia del país, ja em dirà perquè s'ha de preocupar, és una cosa fonamental.
10: Però
12: no
10: que t'ho digui, el xiringuito per la llengua, què t'ha de dir un xiringuito per la llengua?
12: Pues
10: no, és que t'has de preocupar per la llengua.
12: Sí, home,
10: atent, que et donaré una altra dada. Sabies que segons l'Observatori dels Testicles...
12: Sí, aviam. Quin observatori?
10: Aquest any han pujat les denúncies contra la gent que es passa el dia rascant-se'ls?
12: Bueno...
10: Qui t'ho ha de dir, això?
12: Sí, vostè que es passa el dia rascant-se'ls.
10: Ja està.
12: Aquestes queixes per discriminació al català han augmentat sobretot a la sanitat.
19: Sí, 9 de cada 10 casos de discriminació

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres... Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Gràcies, crec que és una floreta i ho valoraré com a tal.
5: Valora-ho perquè era una floreta. Sí.
4: Doncs el pacient li diu a la doctora, sexy potser no t'agrada. O sigui,
5: no eres un home deconstruït?
4: Sí, no.
6: I bueno, no sé què del feminisme. Doncs
4: pues és una doctora, que pot semblar sexy o no, potser, no s'ha depilat, no passa res. Estima
6: però,
4: igual.
6: Però això què té a veure?
4: No.
6: Per l'acudit.
4: Pot ser guapa no depilar.
6: Però que no et perdis en detalls perquè t'estàs fotent en un jardí.
7: A més, com saps que no s'ha depilat?
4: Perquè ho explico jo.
6: Vols explicar l'acudit ja d'una vegada?
4: Tio.
6: Hi ha un pacient que va a la doctora i li diu a la doctora...
4: Doctora, tinc mal d'oïda, no?
6: Uh-huh.
4: I la doctora contesta, podria ser una infecció a l'aparell auditiu, otitis, i el pacient contesta, doncs espero que sigui titis. Otitis. O... Sí, podria ser una infecció a l'aparell auditiu, uh-huh. Otitis. I aleshores, pues, segurament és titis.
5: No rigueu, això, sisplau.
4: És un dels millors que he explicat mai.
7: Però una pregunta.
5: Un dels millors, no voldria sentir els pitjors.
4: I encara no s'ha acabat.
6: Ah, no s'ha acabat.
4: És el plantejament.
7: Ah, home, no, això ja era l'acudit.
4: No, n'hi ha més.
7: N'hi ha més. Hi ha algun moment que intervé el fet que tinguem la informació que aquesta doctora no va depilada, no. Cosa que tampoc sabem.
4: No,
7: d'on ho treus?
4: Ho he dit, sí, ho trec perquè per no ser normatiu tota l'estona. Uh-huh. O sigui, les dones...
5: Vols acabar l'acudit?
4: Va, bueno. Tenim dret a no depilar-nos. Jo vaig anar...
7: Però si tu no ets dona, què dret has de tenir?
4: Però vaig anar a la piscina d'un gimnàs i de sobte me vaig sentir diferent.
5: Però això forma part de l'acudit?
4: Perquè no m'havia depilat.
5: Forma part de l'acudit, això?
4: No, forma part de la idea, no? Bueno,
5: vols acabar-lo?
4: La metge en si li diu...
7: Estàvem a... podria ser amb infecció a l'aparell auditiu, perdó, otitis?
4: Otitis.
7: Sí?
4: I la doctora diu... No són titis. És una infecció molt greu, li queden 3 mesos de vida. Molts ànims, no? Perquè sempre has de crear empatia com a metge.
5: Molt bé.
4: Molts ànims. I ell contesta, com? No l'he sentit bé.
5: Perquè té l'oïda que no...
4: O titis.
5: Espero que sigui... No espero que sigui titis, espero que sigui ja ràpid al final.
4: Bueno, molt ràpid, perquè li diu... no l'he sentit bé, i la doctora diu... Perdó, no eren 3 mesos, volia dir 3 dies. I diu, què? I s'ha mort. Eren 3 segons, al final, no?
5: Uh-huh.
4: I no tenia res a veure amb la oïda, eh? O sigui, va ser com súbit.
5: Vols dir no? Que el millor no era acabar-ho en otitis?
4: Sí, crec que
7: allà
4: sí.
7: Hem rigut una mica.
5: Sí, eh?
7: També bueno, et diré una cosa, i et faré una pregunta. Sí, què té a veure això amb la discriminació del català a l'atenció a la sanitat?
4: Surt la sanitat, falta la discriminació.
5: Bueno, ara en parlarem. Fa 3 hores que intento parlar de la discriminació lingüística al metge i ara he perdut ja el fil del tema. És que...
4: Heu perdut el fil? Sí. Doncs no patiu. Ja és aquí Mohamed Jordi. Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia, Mohamed.
4: Sí. Ja us explicaré jo tot aquest tema d'una manera molt senzilla. Uh-huh. La discriminació de la llengua pròpia d'aquest país en la sanitat i en d'altres àmbits, però ara la sanitat. D'acord?
5: Us l'explicaràs?
4: Eh?
5: Ens l'explicaràs ara?
4: Tot plegat, us ho explico a El Català Fàcil. Hola, nens, com esteu?
8: Molt bé.
4: Doncs si esteu molt bé, compte que no sigueu espanyols, eh? D'acord?
5: A veure,
4: ara jo, o sigui, faig com... És una classe de català fàcil.
5: Uh-huh. Com si fóssim nens de 5 anys, o què?
4: Exacte. Imagineu-vos que aneu a la consulta del pediatre...
5: Sí.
4: Aquell senyor que normalment us baixa la pell de la tita per veure si ja esteu fent el canvi, si sou nens...
5: Mm.
4: Sabeu de qui parlo, oi?
5: Sí, sí.
4: Posem-nos en una situació hipotètica que podria passar a qualsevol hospital de Catalunya.
5: A veure.
4: Arribeu a la consulta i piqueu a la porta del metge.
5: Però, des de quan hi ha un timbre a la porta de la consulta d'un pediatre?
4: Quan la Seguretat Social anava bé. Quan anava bé en aquest
5: país...
4: Quan
5: hi havia electricitat.
4: Quan havia electricitat.
5: Ja.
4: És una consulta una mica antiga. És una típica consulta on el metge, el pediatre, fuma. Encara.
5: Encara fuma.
4: I tira el fum a la cara dels nens.
5: Molt bé.
4: Que els nens

0: creixen perquè els hi tiren el fum, el pare, la mare...
1: Pues això, això tenia caliu.
2: Sí, el que tant. Passa que ara ja no se pot fer res.
0: No, ja es pot dir res. Tu, Dalmau, faràs sí. de metge.
1: Jo?
0: Sí.
1: Val.
0: I jo faré de nen. Molt d'acord? Bé. Tu faràs de metge que no, no parla el català, català ni que el mati.
1: Parlo castellà.
0: D'acord?
1: Val bé.
0: Sí. Ja sap triar, eh? Perquè podria dir, haver dit un, una altra llengua imposada, que és el francès, però no, ha triat el castellà. Bueno, no passa res.
1: Molt
0: d'acord?
1: Bé.
0: Aleshores, jo sóc el nen que sí. va al pediatre i dic, bon dia, doctor, sóc un nen. I ell em diu...
1: Buenos días.
0: Que bé que parla l'idioma, imposat, eh? Òscar Botifermau,
1: bueno, si m'ho acabes de demanar...
0: Però ho has fet com t'has agradat, no? Una mica...
1: No m'ha agradat. Dic buenos días.
0: Se t'omple la boca dient buenos días. Ets un traïdor.
1: Bueno, és escolta, no ja n'hi ha prou, Mohamed. Bueno, avancem?
0: Centrem-nos.
1: Podem avançar?
0: I tant. Avancem cap a la llibertat.
1: Bueno.
0: Jo sóc un nen.
1: Sí.
0: Entro a la consulta del pediatre i dic... Bon dia, senyor pediatre.
1: Buenos días.
0: Comencem bé. Una persona que porta 20 anys exercint a Catalunya, sí. que encara no havia nascut ni la minya mal, ni el seu pare, no sap dir bon dia en català. Que curiós, eh? Continuem la... Jo tot això no ho dic, tot i que soc perquè soc un nen. Continuem la consulta. Entres i ell diu, el doctor què diu?
1: ¿Cómo te llamas, niño?
0: Em dic Otger Puig de Llívol García.
1: Señor García.
0: Digui'm Otger, sisplau.
1: ¿Qué clase de nombre es Otger?
0: Atenció, si un metge et diu què clase de nombre és Otger o el que sigui, en realitat vol dir...
1: ¿Acaso no se había extinguido ya el catalán?
0: No, continuem. Jo, que sóc l'Otger i que he anat sol a la consulta perquè sóc un nen molt autònom...
1: Hòstia, molt autònom, amb 5 anys, eh?
0: Sí, els faig demà passat.
1: Ah, molt bé, o sigui, en tens 4, eh? Molt bé.
0: I tinc un dolor intens a l'espatlla i li dic... Doctor, em fa mal aquí, a l'homòplat.
1: ¿El qué?
0: L'homòplat.
1: ¿Perdone?
0: L'homòplat.
1: ¿Puedes repetir?
0: A l'espatlla, a l'escàpula, aquí, a l'os perioplà ample i de forma triangular que constitueix la part posterior de l'espatlla. Tinc quatre... De l'espatlla.
1: Ah, de l'homoplato.
0: Exacte. Però si només hi ha una lletra de diferència, fill de... Homòplat, homoplato. Què passa aquí? No en tindria una letra. En resum, nens... La moralina d'avui és que si un professional de la sanitat, un jutge, un policia o qualsevol treballador de l'administració en general no respecta els vostres drets lingüístics, denuncieu. I aprofiteu per insultar una mica.
1: No, home.
0: Ningú li tocarà la cara a un nen de 4 anys que encara no n'ha fet 5, en principi. És un consell de Plataforma Unitària dels Treballadors Autònoms d'Espanya.
1: Què?
0: Okay. P-U-T-A, Espanya.
1: Anem a publicitat, ara tornem. Adeu.
3: Aquesta tardor, la teva energia et pot donar molt més. Contracta la llum de Repsol i t'endús 100 euros de saldo a Wallet per gastar l'energia que tu vulguis. I a més, continua estalviant-te 20 cèntims litre quan posis gasolina durant un any pagant amb Wallet. Contracta ara la llum de Repsol i comença a estalviar amb totes les teves energies. Consulta en les condicions a repsol.es/tdemas. Repsol.
4: Recordes el teu primer Corsa?
5: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
4: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials. Amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
9: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bonpreu i Esclat.
11: A Matlleu Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlleu Origen, el gust és nostre.
12: Al, ja t'has menjat nou panetones?
13: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
12: I ja l'has trobat?
13: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
12: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
12: Més info a aldi.es.
14: Quina supertranquil·litat amb Movistar Prosegur Alarmes.
15: Doncs ara ja has de sumar la tranquil·litat del pany intel·ligent que actua immediatament si intenten forçar-lo. I pots obrir la porta des del mòbil.
14: Ah, ho sumo. Quina supertranquil·litat amb Movistar Prosegur Alarmes.
15: Movistar Prosegur Alarmes.
16: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
18: David, ¿dónde andas?
19: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
18: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
19: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
18: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
19: ¡Antonio!
20: Marchando, otro colacao.
19: Eres el mejor.
21: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
22: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
23: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
22: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
23: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
3: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
4: Això és la competència RAC1, la ràdio líder. Noemí Polls, bon dia, bona hora.
5: Hola, bon dia. Mira, us vinc a explicar que l'Ideal Barcelona reobre les portes de la manera més espectacular amb Dinosaurium, un viatge immersiu de 240 milions d'anys en un recorregut de més de 2.000 metres quadrats. Consta d'una gran sala immersiva, realitat virtual, instal·lacions interactives i sales expositives tradicionals, així que no us podeu perdre. A partir del 6 de novembre, l'Ideal, i les entrades ja estan a la venda. A idealbarcelona.com.
6: Idealíssim.
4: Moltes gràcies.
6: Va, que continuem a la competència parlant ara de supermercats. Els supermercats de Catalunya faran vaga durant la campanya de Nadal.
4: Sí, els dies 24 i 31 de desembre.
6: No!
4: Sí, sap greu,
6: això però... sí que no, eh?
4: No, un moment, no cridi perquè ja s'ha entès.
6: No, sí. Perdona, si ens toquen els súpers, sí. Nenes, ens toquen a totes, eh?
4: Ja, bueno, però els súpers també hi ha treballadors...
6: Home, per la mare de Déu, què vol dir això, que volen fer vaga per Nadal?
7: No, home, doncs just bueno, el dia abans de Nadal i, sí. I el dia de Cap d'Any.
6: Van a per totes les dones cookies que fem d'anfitriones durant els dinars i els sopars de Nadal.
4: Àlex, pots treure aquesta música apocalíptica un moment?
6: Quins súpers tancaran? Sisplau, digueu-me que no tancarà la sirena, per favor. La sirena no.
4: Aviam.
6: La sirena no, per favor.
4: No, la sirena és una de les cadenes que tancarà per la vaga.
6: No!
4: No, això han anunciat els sindicats.
6: Ja m'han arruïnat el Nadal.
7: Sí, bueno, han de tancar perquè els treballadors faran vaga, no és que la sirena tanqui, però clar, no. Si no hi ha treballadors...
6: Mare de Déu, senyor. Amb el que m'agrada a mi anar a comprar el peix fresc a la sirena.
4: Sí. I què passa?
6: El tenen fresquíssim.
4: Sí, bueno, clar.
6: Fresquíssim,
4: sí.
6: A temperatura sota zero.
4: No, clar, més fresc no pot
6: fresquet,
4: ser.
6: Fresquet, sí.
4: En el sentit de fred, sí, clar. Bueno, en fi, la vaga també afecta cadenes com Bon Preu, Sorbi, Bonària i el Condis.
6: Ui, el Condis, no!
4: Bueno, senyora.
6: Això sí que és una tragèdia, amb lo bons que surten els torrons del Condis.
4: Sí?
6: Nenes, ojo, el torró del Condis,
4: Sí,
6: res a envejar, el torró artesà fet a
4: Gramunt. No, comenci, no obri melons.
7: No obri melons, perquè ara que està a casa tenim un patrocinador de torrons boníssims.
4: O dos.
7: Torrons,
4: o
6: també
4: dos,
6: està molt bé, molt bé tot.
4: Sí.
6: Però el torró del Condis també.
4: Sí, home.
6: Escolta, no poden tancar els súpers el dia 24, que ens volen boicotejar el sopar de Nadal, home.
4: No ho fan per això, o en tot cas...
6: De tota manera, a mi, ja et diré una cosa, això de les vagues als súpers no m'afecta gaire, perquè jo faig la compra dels àpats de Nadal al juny, eh?
4: Ah, doncs mira, ja saps.
6: Que és quan hi ha bon preu del marisc i el peix, sí. Està bon preu. I escolta'm, jo faig la compra dels àpats al juny. Bueno, amb el canvi climàtic ara ja la faig al març.
4: El què?
6: Que aleshores al març ja l'aigua del mar ja està prou calenta, sí. I a peixateria pots trobar-te ja el peix directament bullit.
4: Sí, home, directament.
6: Te'l treuen de l'aigua i ja bullit.
4: Com això bon preu, que te'l fan així en aquell forn superràpid que tenen, però ja no cal, ja surt la bullavesa, no, directament. De... Molt bé.
6: Però durant els dinars de Nadal sempre hi ha un moment on falta alguna coseta. No us passa?
4: Sí, home,
6: estàs allà dinant, algun comensal et demana, escolta, una mica de licor per fer baixar els 40 quilos de canelons que s'ha fotut?
4: Sí, home, licor o salfumant, no?
6: Bueno, total...
8: Licor del pollo, per exemple.
6: Total, que en una situació de vida o mort com aquesta, que et trobes com a dona cookie, que vols quedar bé com a anfitriona, i dius, mare de Déu, senyor, no tinc licor a casa.
4: Però quin drama és aquest?
6: Home, vida o mort.
4: Home, vida o mort.
6: Necessites baixar el súper, dius, baixa del súper de baix de 24 hores, que no tanca mai, a comprar una ampolla d'anís del món, no?
4: Ja, aquests
6: precisos... Que així, quan el meu cunyat la buidi, la podrem rascar amb una forquilla i cantar Nadal, eh?
4: Sí.
6: Ja... Ring, ring, ring, ring. Que maco que és aquest instrument de percussió, eh?
4: Sí.
6: Però si hasta els súpers de 24 hores tanca, no em podré anar a comprar jo el licor perquè els comensals s'emborratxin. Sí. I no notin que les gambes les tenia congelades del mes de març.
4: Bueno, doncs compri-la abans, el licor, també. O no en compri, jo què sé.
6: No! S'ha de comprar el licor, que si no la gent no va... Si la gent no va borratxa, després de sopar poden passar coses terribles.
4: Però quines coses terribles?
6: Sempre hi ha algú que proposa, per què no juguem un joc de taula? Jugar un joc de taula?
4: Que divertits que són.
6: Però què és això?
4: Sí.
6: Prefereixo que m'arrenquin les ungles i mira com les acabo de fer.
4: No, ja, però escolti, però els jocs de taula...
6: A que se'm posin a explicar que si agafo una carta i surt del revés, perdo el turno,
4: sí,
6: i si no em surt de no sé de quin color, perdo no sé quants punts. Digueu no als jocs de taula!
4: Home, no. Fem una cosa.
7: Home, digueu, no, me cago en
4: dir. No. Fem una cosa, anem a publicitat, tornem de seguida i defensarem els jocs de taula.
7: No!
9: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
10: Per què ens cal avui desencadenar el present?
9: Atura't, pregunta't i reflexiona.
10: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
9: Ajuntament de Barcelona.
11: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que sóc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. 4 generacions d'Atlàntida.
12: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
13: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
14: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
15: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
16: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
17: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
18: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
17: Amb entrada gratuïta i regal-te un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
19: Vinc a veure el pis.
20: És espectacular, té moltíssima llum.
19: No té sostre?
20: No, és clar, per això té tanta llum.
19: Però tampoc hi ha cuina, ni bany, ni parets.
20: Exacte, és un loft diàfan.
19: Quin loft? És una plaça de pàrquing, per 1.000 euros al mes.
20: Què? No, hi ha hagut un error, no costa 1.000 euros.
19: Ah, d'acord.
20: En costa 1.500, el vols o no?
19: El vull.
21: Busco pis, un musical en lloguer temporal, al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda.
22: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
23: Descobreix una nova manera de conduir a Movento Ebro. Tota la nostra gamma d'híbrids ara des de només 19.990 euros. Eficiència, tecnologia i estil per gaudir de cada trajecte. Vine i tria el teu a Movento Ebro, al carrer Balmes 284 de Barcelona i a la carretera de la Santa Creu de Calafell 11, a Sant Boi de Llobregat.
24: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
25: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Esterrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
26: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
27: Escupi.
26: Avui en fem servir moltes més.
27: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
26: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
28: Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
29: Escolta, descarrega.
28: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
30: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia. Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
0: I pot ser tot això sent professional.
30: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
1: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
30: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
3: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia, ara en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tota la fruita seca, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 15 d'octubre, a Carrefour.
6: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
7: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
8: Ara amb Lidl Plus tria 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any a 10 amb 45 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
9: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les quinzenes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
10: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la quarantena diada de l'arcejat.
9: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
10: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
9: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
31: Una tardor molt super amb la supersetmana de les ofertasses de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Fins al 21 d'octubre, pernil d'ensaball ibèric 50% raça ibèrica de 7 quilos per 149 euros i a més 15% de regal en productes frescos i xarcuteria per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo. Consulta les condicions.
32: Al, ja t'has menjat nou panetones?
33: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
32: I ja l'has trobat?
33: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
32: Aldi.
33: Que poc que costa comprar bé.
32: Més info a Aldi.es.
34: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
35: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
34: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
35: Mary Shore.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
2: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
5: Això ja
6: s'ha apuntat abans, la O...
5: Deixa'm la... pau amb Marc Serrat, sisplau.
6: No, hola, Marc Serrat, que ve, vens al Marc Giró, al programa.
7: Sí, sí.
5: Qui és aquest tio?
7: El Marc Giró.
6: És un nano que
5: vostè,
6: té...
5: Vostè, qui és vostè? S'acaba d'entrar un senyor amb tejanos i amb una gorra?
6: És un comediant, entre nosaltres ens coneixem.
7: Ens coneixem tots.
6: Ens coneixem tots, i li estava explicant l'acudit d'otitis.
5: No,
6: la O la fas com una mica separada, perquè si vostè té una úlcera, otitis. Diu, doncs prefereixo tenir titis.
7: Està guapíssim.
5: No cal que li donis la raó, Marc. Bé, doncs fins aquí la competència. Feu bon dia!
6: Vindré al Coliseum, vindré al Coliseum.
5: Va, que ara arriba en Marc Giró. Podreu sentir en Marc Serràs promocionant el seu xou al Coliseum, Marc?
7: Sí, molt bé. Ja ho has promocionat.
5: Molt bé, ja està. I amb una mica de sort ho promocionaran també els companys informatius. Núria Travessa, bon dia.
8: Hola, bon dia.
5: I en Xavi Rocamora, bon dia.
9: Bon dia.
5: Endavant.
8: Pedro Sánchez garanteix que el govern espanyol apujarà les pensions a finals d'any, encara que estigui en funcions. Des de Brussel·les, el president espanyol ha assegurat que el sistema és sostenible. Això després que la portaveu del PP, Esther Muñoz, assegurés en un podcast que està a punt de col·lapsar i que s'ha de ser valent per prendre decisions i canviar el model. Alberto Núñez Feijóo, de fet, ha sortit avui també a desautoritzar-la. El líder del PP ha intentat tancar aquest debat i ha assegurat que la pujada de les pensions és innegociable. És el tema que marca avui la precampanya, però Sánchez també ha hagut de parlar d'habitatge i ha estat per sortir en defensa de la portaveu socialista Montse Mínguez al punt de mira de l'oposició, ara que s'ha sabut que la seva parella gestiona una trentena de pisos. Mentrestant, les negociacions entre els partits a l'esquerra del PSOE continuen embolicades a poc més de 24 hores perquè acabi el termini per presentar coalicions. Podem descarta pactar amb Front Ampli a Barcelona i Madrid i intenta acostar-se Esquerra Unida a la resta de territoris. Els d'Antonio Maillo, però, ja han tancat la porta a aquesta maniobra. Un jutge de Madrid investigarà una denúncia contra la diputada del PP, Ana Vázquez, per un delicte de lesions per l'incident del gas pebre al Congrés. Vázquez, recordem, el va exhibir en una intervenció per parlar de Ceuta i després un dels seus ajudants el va buidar en un lavabo i el gas es va escampar a través dels conductes de ventilació. Els serveis mèdics de la cambra van haver d'atendre una dotzena de persones que van quedar afectades i una de les treballadores de la cafeteria va haver d'agafar fins i tot la baixa mèdica. I aquí Salvador Illa ha confirmat avui que els Mossos han pogut recuperar el cos del menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers durant l'últim episodi dels aiguats. Un pescador el va veure surant a l'aigua a la costa de Sitges. Són notícies que ampliarem d'aquí a una hora.
10: Els esports, Rafinha s'ha entrenat per primer cop amb el grup des que va lesionar-se amb la selecció del Brasil. La idea de Hansi Flick és que el davanter pugui tenir minuts abans demà passat contra el Betis per veure si pot ser titular dimarts contra el PSG o diumenge vinent davant del Real Madrid. Frenkie de Jong també s'ha entrenat amb normalitat i podria reaparèixer. Precisament avui que el club ha fet oficial que el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà el protagonista de la samarreta del Clàssic pel proper 25 d'octubre. Ara bé, l'estrena la farà l'equip femení un dia abans, dissabte 24, a l'estadi Johan Cruyff contra el Granada. Les samarretes s'han posat a la venda aquest matí i van dels 500 als 3.000 euros. Les més cares estaran firmades pels jugadors i per les jugadores del primer equip. Sobre el clàssic masculí, ahir vam saber que Mourinho no podrà comptar amb Vinícius. El Madrid treballa ara en el recurs que presentarà contra la sanció de 4 partits al brasiler per estirar els cabells d'un jugador del Villarreal i després enfrontar-se a l'àrbitre. De moment, el davanter es perdrà els partits contra el Sevilla, el Barça, el Racing i el València.
11: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axan Busto, Figa Flauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! Drac 105, emissora oficial!
12: I ara el temps.
8: La tarda es presenta...
12: Pera, perdona, perdona, seu, sí. Filla. Amb qui estàs parlant per telèfon, Carina?
13: Amb el notari.
12: Com?
13: Tinc un follon.
12: Per què? T'has ficat un altre follon?
13: Tinc follons, només.
9: perquè m'estic canviant de pis.
12: Ja. Tu ets propietària, per crida propietària, gran propietària, vas cap a la tenència.
9: Bueno, soc d'autora, no, de moment. De moment és propietari el banc.
12: Ah, vale, vale, vale.
9: I jo li haig de pagar una pasta cada mes.
12: Molt bé, molt bé.
9: I si no li pago...
12: El pis al que vius.
9: El pis en el que vius. I ara em canvio...
12: No estem demonitzant a ningú, eh?
9: No, home, a veure si m'haurà de fer vergonya canviar-me de pis. Me'n vaig a un més gran.
12: No, vas millor,
9: vaig a millor, vaig a millor. Sí, perquè vaig tenir la sort que van acomiadar el meu marit.
12: Ja t'entenc.
9: Fa temps, eh? Sí,
12: sí,
9: llavors, allò que...
12: treballant, fantàstic, el teu marit.
9: Sí, fantàstic, està la Menorquina, aprofito per fer publicitat.
12: Sí, la Menorquina què és?
9: Fa gelats.
12: Home, a mi m'encantava la Menorquina. A mi m'agradava molt la Menorquina, un que feien de llet.
9: Ah, sí?
12: No se'n recordeu, que tenia més una vaca pintada als...
9: Ah,
12: la gent de la meva edat?
9: Ah, doncs li diré.
12: Marc Serrats, un aplaudiment també, perquè està aquí. Bravo.
7: Estàs parlant del Mini Milk?
9: Ah, això,
12: el Mini Milk. Joel, em podeu portar la prova estilogràfica perquè estic boja total? Porta'm el buitón, que ja veuràs que és recurs l'únic buitón que hi ha, i el... perquè, clar, per caritat no ha de permès, i el... Però si me'l portes jo, crec que...
9: Però que és genial...
12: El Marc Serrats.
9: Que és genial no ser autònom, perquè quan marxes o arribes a un acord et donen diners que no ens passarà a nosaltres.
12: Ah, no?
9: Que va, ens fotran una patada al cul i hasta luego, Mari Carmen, i l'endemà...
12: Jo estic una mica mosquejada perquè m'he quedat sorpresa amb això. Okay. Núria, Núria, tu que estàs, ara, estàs a punt de fer el temps, eh?
9: Ella és contractada. Ella està més tranquil·la que és contractada.
12: Bueno, no sé si està més tranquil·la o no, perquè això... Ara no pots estar tranquil. Però no va dir el director de la ràdio que tenim ara nou, que es veu que tenim nou director de la ràdio, ha dit que dirigeix aquesta ràdio Jordi Basté, Toni Clapés i Buix...
9: El Bundó, Xavi
12: Bundó.
9: Que raro.
12: I jo?
9: Tots senyors. Hòstia. Per a sorpresa de nadie, no?
12: I a les altres que estem, a Ramon?
9: No, a tu no t'ha citat.
12: Ni a mi, ni a la Ballonesta.
9: No.
12: O sigui, nosaltres
9: ni a la competència, ni als Oscars. No.
12: Clar, som unes pintamones. Jo no sabia que dirigien aquests tres, fixa't tu, i m'he quedat ben parada.
9: Mira que jo m'ho imaginava.
12: Sí o no?
9: Una cosa que jo deia que l'ambient... Jo ja notava que una mica de poder tenien. Però bueno,
12: sí o no?
9: Jo que sé, com que jo mai he tingut,
12: sí o no?
9: Com que mai he tingut el poder, ja m'està bé, vull dir, sempre miro...
12: Sí, nosaltres som passives.
9: Passives, totalment.
12: Si s'ha de ser passives, és passiva.
9: Jo soc passivíssima.
12: Escolta'm, i el temps què?
13: Sí. Tranquil·litat, avui en general serà una tarda assolellada, però amb estones de cel variable, fins i tot en algun moment tapat a la costa i al prelitoral, i calor, perquè ens tornarem a moure entre els 24 i els 28 graus, les temperatures més altes a Ponent.
12: Jo tinc com al·lèrgia de primavera, t'ho pots creure? Una cosa, ja m'ha dit un senyor a l'ascensor que tempestes al cap de setmana.
9: Sí.
12: Pues ja m'hi cau, eh?
7: Crec que sí.
12: A partir de dissabte a la tarda. A partir de dissabte a la tarda?
13: Sí, més o menys.
9: Però tu què has de fer?
12: Pues jo que sé, coses. Coses.
7: Les pots fer amb xubasquero.
12: Bueno. Sí, la veritat és que mira, això també tens tota la roba, perquè jo tinc molta coseta mona de pluja.
7: Pues ja està.
12: Pues ja està.
7: Sí. Surs estupent del carrer amb xubasquero i ja ho fas.
13: Si vols més detalls, Marc, ha entrat ràpidament l'Abel Caral, que et pot informar.
10: Hola, Marc, digue'm.
12: A l'Abel Caral estàvem amb la Titola, ella amb la seva a la mà, jo
10: amb
12: ella estàvem pixant al costat.
10: Cadascú la seva, per això.
12: Agotxàs i aparezco a tu lado, és increïble, Abel, lo teu.
9: I us la mireu i tot, o no?
12: No, no, avui no. Ja dies que sí que la mireu.
9: Però no sé, us he de privar.
12: És una pena, això, perquè de cara al sexe de lavabos, que ens encanta practicar-lo sempre...
9: Sí. A les dones no, ja t'ho dic ara.
12: Han posat... Ara, els lavabos abans, aquests de paret, diguéssim, estan molt, molt tipus box.
10: Hi ha com uns envàs.
9: Hi ha mampares
12: que els separen de l'amor.
9: Home, jo crec que... A les dones no ens agrada, el sexe de lavabo, ja t'ho dic ara, que us ho apunti tothom.
12: Ja, però estic parlant del sexe americà als lavabos.
9: Han fet un mal les pel·lícules, perquè és que ja és impossible notar res de plaer.
10: Marc,
9: us ho dic, per la gent que faci el ridícul. I si un home et porta allà és que et considera una caca, per això et porta el vàter. Si no, et portaria un lloc decent.
12: Es portaria el Ritz de París, clar.
9: Home.
10: Marc, jo he mirat una mica, jo, t'he de dir.
12: Sí, digues, què?
9: Com?
12: No, que no m'estranya, no m'estranya. No,
10: he sentit un sorollet que dic, què és aquest?
12: Amb consentiment.
10: Amb consentiment, sempre.
12: Tens el meu consentiment, sempre.
9: Mira, el recomano, està en
10: supercòmode. Què voleu saber de les pluges?
12: No, volem saber el dissabte i diumenge si plourà a Casserres.
10: A Casserres, sí.
12: Sí, però molt o poc, potser sí o no.
10: Dissabte a la tarda i diumenge...
12: He d'anar a pagar, tinc deutes adquirits i he d'anar a pagar.
9: Estàs com el d'Oques Grasses, eh? Sí o no, sí o què? Estàs una mica, sí o què?
10: Doncs sí, ha d'anar plovent i pot ploure amb ganes i amb insistència. Dissabte a la tarda, diumenge... S'ha d'anar veient com s'acaba situant tot plegat, però és una situació de llevant que pot donar bastant de sí. No aiguat segurament com els de fa dos cap a setmana, però sí que...
9: Pluja normal, no serà pluja torrencial.
10: No, en alguns moments pot haver-hi pluja torrencial, però creiem, passa que també, com que partim d'aquest mar que està més calent del que tocaria, anem tots més calents del que tocaria, llavors no se sap mai això com pot acabar petant.
9: Isabel, li dones una mica i no vegis.
12: L'Abel és una mica i ja és com poema d'amor. Abel Caral, moltíssimes
10: gràcies. No, disposar.
12: Gràcies, Xavi Rocamora, de veritat que estàs molt callant, no, perquè estàs ficada. I gràcies, Núria Travessa, que tens més paciència que Hop. Integral, genial. El rei està Poblet o això és un diferit?
13: Sí, és.
12: Quin liu, no? A Ceuta,
13: Poblet.
12: Ai, per favor. Bueno, escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies a tots, sou genials, eh? Anem a començar aquest programa, que és una meravella.
9: Bravo.
14: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
12: Hola, i amb el Joel Fortuny també tenim l'Ari Castelló, que és el nostre estudiant en pràctiques. Té Romagosa, què tal estàs?
9: Bon dia.
12: L'Anaïs Ferrer, la realització, és genial. Tenim a Madrid a Lola Quintero, què tal estàs, Lola?
15: Estic molt bé, però molt, molt trista de no poder estar amb vosaltres avui perquè els trens tornen a fallar.
12: Mare de Déu, senyor. Mare de Déu, senyor. Bueno, tot arribarà, tu. Tot arribarà, tot arribarà. Els trens... quan vas a Madrid vas amb avió, no?
9: No, ojalà.
12: Ojalà. També vas en tren?
9: Vaig amb tren i no baixa de 3 hores i mitja quan arriba, quan no sé què, quan dissabte ja vaig amb el de les 7. A veure quines sorpreses em depara el futur. És el més emocionant per això que em passa la setmana, eh? A veure si al tren li passa alguna cosa o no.
12: Escolta una cosa, també tenim aquí el Marc Serrats, que ens vindrà a presentar el seu nou monòleg 2026, vist per sentència.
7: Correcte.
12: Doncs moltíssimes gràcies per ser aquí.
7: Ja ho hem presentat. Sí. Ja
12: vale, gràcies, Marc. Que vagi molt bé.
7: Gràcies per convidar-me.
12: Que vagi molt bé, gràcies. I que la força t'acompanyi.
9: Està vist per sentència.
12: Moltes gràcies. Per sentència.
9: Segona criatura. Veus un tema menys, tu.
12: Ja pulit i puto. Així m'agrada. Què tal? Amb tots vostès, Laura Fa.
9: Ah, ja.
16: Condis t'ofereix aquesta secció.
9: Quins nervis, que començo jo avui. Avui sóc, sí, avui la Sílvia està passant-s'ho molt bé, no direm a on.
12: No direm a on, perquè tenia un regal. No ens ho va dir, ho ha dit fora d'antena.
9: Ah, ho va dir fora d'antena.
12: El disfrutar està a dir, sopar.
9: Li vam fer un regalet pel seu aniversari.
12: Superregal.
9: Superregal. Doncs mira.
12: Doncs mira, parlant d'això.
9: Doncs mira, parlant de... I aquesta setmana que tu...
12: Disfrutar són hereus de... Bueno, hereus. Són...
9: Algú, sí.
12: Home, van aprendre la cosa aquesta, el bulli, no?
9: Surten del bulli.
12: Jo ahir vaig entrevistar el germà Roca.
9: Això anava a dir, vas tenir el germà... Què tal?
12: Molt bé. Perquè són gentlemans, són molt divertits, molt... O sigui, són tranquils, no? Perquè estem acostumats a... La gent que cacaregem tota l'estona i aquest senyor, doncs, els van explicar una cosa. Està molt bé.
9: Doncs tens raó, és veritat.
12: Parlen superbé. Jo, per exemple, trobo que el que és el Josep... És Jordi, Josep...
9: Sí, jo tinc dislèxia amb això, també.
12: No, però jo m'ho sé... El que és el sommelier hauria d'escriure una novel·la, perquè aquest senyor domina, té un llenguatge increïble.
9: És el que es mou menys a l'ascensor? Hi ha un que l'ascensor, el del mig, es movia com menys, pobre.
12: Sí, és el que es mou menys, clar.
9: Perquè després estava el DJ i el que es movia
12: Jordi,
9: una mica
12: que és genial,
9: més.
12: Genial. Exacte, el Josep, exacte. El Josep, jo crec... Bueno, és...
9: El Celler de Can Roca ha anat diverses vegades, però no parlaré del Celler de Can Roca, parlaré d'un lloc que no vaig anar mai, que és el Bulli, que han fet una sèrie a TV3 que es diu Gènesi.
12: Que ho està petant, no?
9: Ho està petant. És bona, eh? M'ha agafat per sorpresa perquè...
12: Era el primer capítol.
9: D'entrada pensava, i ara això...
12: Et va fer mandra d'entrada?
9: D'entrada em va fer molta mostra.
7: A mi, jo estic en la fase que em feia mandra d'entrada.
9: Sí,
7: doncs
9: no, a mi també. Feia mandra...
7: A mi d'entrada, quan li posen música molt èpica a coses molt tranquil·les, a mi m'agafa com un Harry.
9: És veritat que estan cuinant i sembla Oppenheimer, o com es diu aquesta pel·li?
13: Oppenheimer,
9: que està mirant i dit, a veure, ni que estigui... Oppenheimer, Oppen algo. Sembla que estigui fent física nuclear...
7: I el tio està allà fent un carpaccio de gambes, no?
9: Està fent una escuma de tomàquet que a mi...
12: Bueno, a mi això em sembla èpic, eh? Sí. Depèn de com és que, sincerament... Escolta, anem al tràiler, no? Perquè després no ens diguin, eh?
7: Veuràs que èpic.
9: Però deixa-la.
17: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en el...
12: Vale, ja està.
9: Boníssim, el Miquel... O sigui, jo crec... El Miquel Fernández, que no és el nostre amic de Los Ángeles...
12: Jo pensava que era el nostre amic de Los Ángeles i corresponsal nostre a Los Ángeles.
9: Li passa molt al Miquel Fernández que li envien coses... Perquè aquest Miquel Fernández del Bulli...
12: És un actor increïble.
9: És un actor increïble. Va guanyar l'edició del 2018 de Tu cara me suena, perquè és un imitador excel·lent, va cantar i tot,
12: sí,
9: a Tu cara me suena.
12: Sí, sí. Ah, sí?
9: I quan va guanyar el Miquel Fernández nostre, li enviaven felicitacions, ala, que guai ho has fet, i el Miquel
12: és
9: deia...
12: Boníssim,
9: Miquel, és boníssim. Dius? Era l'altre Miquel Fernández.
12: Que és l'actor de...
9: És l'actor, és el que fa de Ferran Adrià, que és idèntic, o sigui, és a un nivell tan heavy. A les entrevistes ha explicat que la dona del Ferran Adrià fins i tot estones diu, ai, que és el mateix. És tan idèntic que el Carlos Cuevas, que fa d'Albert Adrià, només veus el Carlos Cuevas.
12: El germà, no?
9: Clar, ja, ja, no, no et sembla que sigui el germà, perquè la interpretació...
12: Ja ens va bé, eh? Ja ens va bé.
9: Sí, bueno, més...
12: Veure el Carlos Cuevas, sí. Ell ens va bé.
9: Sí, però clar, la interpretació queda en molt segon pla si compares a qualsevol amb el Miquel Fernández, no? Ja. És veritat que la història és des d'aquí...
12: Jo t'he de dir que a nivell de dramatúrgia no l'hagués fet tan empastat.
9: No? Ah, jo...
12: Precisament per això que estàs clar. Dient. Jo no l'hagués fet tan imitat.
18: Clar, perquè ja. No sembli el Polònia, no?
9: Però no ho sembla,
18: no ho sembla, no, no, no.
9: T'ho juro que no ho
18: no
9: sembla.
18: No ho he vist, no ho he vist.
9: El que passa que jo crec que a Carlos Cuevas te'l pots prescindir, saps?
18: Clar.
9: Perquè el Juli Soler ho fa bé.
12: Però com estàs dient que la frase que pots prescindir del Carlos Cuevas?
9: Sí, o sigui, per,
18: que l'enviem a tu, Marc, que
9: l'enviem a tu. Però escolta, l'Ivan Massaguer, que és el que fa de Juli Soler...
12: Ja.
9: Juli Soler, no? Es diu sí. El soci... Tampoc sé ben bé com era, però queda bé.
12: Ja.
9: Queda bé i veus que està fent un personatge... També, saps?
12: Tot i que la millor la pega és que estigui ja. Tan imitat al Ferran.
9: T'haig de dir que em sobra tothom en aquesta sèrie. Només em quedaria amb el Miquel Fernández tota l'estona fent de Ferran Adrià.
12: Però això és un problema, no?
9: Sí, millor. No sé, no es pensava que em passés això, però ho fa superbé.
12: Ja.
9: És tan potent el Miquel Fernández que...
12: Ui, tenim una trucada del Carlos Cueva que vol... que està cabrejant com mico.
9: Que raro.
12: No, que és broma. És broma, és broma.
9: Que raro, perquè té
12: pues un sentit de l'humor. L'única cosa que m'interessa és Mònica López. Perquè
9: ah,
12: a mi l'única cosa que m'interessa, el que seria al món, és Mònica López i les seves interpretacions.
9: Pues ho fa
12: I
9: molt
12: trobo
9: bé.
12: Que està, ho fa molt bé i trobo que és el personatge que a mi m'interessa.
9: Bueno, perquè hi han dues trames, que és la del Ferran Adrià quan arriba al Bulli fins que es fa Super Ferran Adrià, i una trama que s'inventen per complementar, que és la de Mònica López, que és una crítica culinària,
12: sí.
9: Que la seva família té un restaurant
12: sí.
9: I que la neboda vol reconvertir el restaurant tradicional en una fusió Nikkei i tal. Una mica... va en paral·lel al que representa, que és la bronca, que a mi m'interessa més, perquè jo m'agrada més i està desenvolupada amb molt de cuidado, amb molta cura, l'esbroncada que van tenir el Santi Santamaria i el Ferran Adrià en el seu dia.
12: Què va passar?
9: Bueno, perquè el Santi Santamaria va fer un llibre on va fotre a parir el Ferran Adrià i tenia el restaurant Can Faves, es deia, on ell feia peus de porc amb no sé què, tot cuina tradicional, molt ben elaborada i molt bona, però sense fer servir pues, totes aquestes escumes i tota aquesta nova tecnologia.
12: Perdona, només et saps de l'escuma, no?
9: Sí, és que tot són esferificacions.
12: Tomaca, escuma...
9: Esferificacions por expand, també es van servir, perquè a vegades et diuen, això és un biquini, no sé què fas, i és por expand.
12: Jo saps com vaig aconseguir
9: no sé taula
12: què. Al...
19: Jo no,
12: hi
19: vaig anar,
9: no vaig anar
19: mai,
9: al Bulli mai.
19: Tampoc,
12: Jo la primera vegada em van convidar i vaig dir que no, molt fort,
9: En sèrio vas dir que no?
12: Em va convidar un senyor i vaig dir, miri, no, és fort o no?
18: Però això molt et dona aura.
9: Quin senyor? Havia de ser un senyor potent, no?
19: Un senyor potent.
18: Això a mi me'l fa respectar moltíssim.
12: Perquè...
9: Et feia mandra.
12: No. Sí. Pensar, això...
19: Ah, perquè hi havia segones intencions.
12: No sé si hi havia segones intencions, que... però jo vaig dir no, perquè ara tot allò fins a aquelles curves...
9: Home, a la Cala Montjó jo està una mica llum.
12: Amb aquell senyor vaig dir que no. Escolta una cosa, perquè a més et porten, els senyors et porten...
19: Deixa
12: o després
19: estar,
12: a veure si et baixen. I després et baixen rodolant. O... És que això dels tios... És
9: això li va passar una amiga meva amb unes cites cegues a Begur. El senyor amb el que anava li va agafar cagarrines. Ell,
12: això,
9: aquell senyor...
12: Mira, cagarrines, que jo
9: aquell
12: vaig senyor, menjar moltíssim...
19: No,
12: és que no vull parlar...
19: No ho expliquis,
12: és que és el segon dia que parlem de caca, bueno, caca no, en aquest programa. No
9: molt, molt heavy. A més, aquell senyor li va arribar que tenia 10 anys més que el que veia a la foto. Ja, que ella, quan li va començar a saludar, ja va començar a mirar i va dir...
19: No és aquest, no? No és aquest.
12: Com mirar cap a l'horitzó.
9: I li va dir... Home,
12: al darrere de...
9: Diu, clar, li va dir, no ets tu. I el tio a sobre es va indicar... Com són els tios de Segurs,
12: Ja.
9: Que superficial que ets. Ara només serà físic.
12: Sí, d'aquí a aquí, són profuns.
9: Sí,
12: si van canviar
9: clar,
12: el...
9: Ells s'adapten al perill.
12: Com a representant dels tios...
18: Sí, jo com a representant dels tios...
9: S'adapten.
18: Significa que som insuportables.
12: Exacte.
9: Total, va anar begut, bueno, va ser un infern. I va ser la pitjor que va tenir la meva amiga. I mira que n'ha tingut.
12: La conec, que... l'amiga, la coneixem?
9: No, però l'hauries de conèixer.
12: És del càmping o de quina colleta és?
9: És del càmping, però no és les càndides, és una...
12: Vale. Home,
9: parlo
12: càndides,
9: poc.
12: Pobra. Tu la...
9: Pobre, ja no té càndides, no,
12: no ja,
9: és.
12: Que té aquesta és un marit ferrador, que fins... sí. Ella està boníssima, i el marit
9: sí.
12: També sona...
9: Sí.
12: És que semblen...
9: Són guaperes.
12: Són guaperes.
9: Van al Foraster a veure'ls un dia, i
12: clar,
9: tot, i van sortir, ho van petar.
19: Sí, ho vaig veure, home, van explicar allò de l'accident, molt heavy.
9: Molt heavy.
19: Jo el recordo, aquest
9: sí, perquè li va caure el carro sobre la meva amiga i li va quedar el peu cap allà a la virulí. Bueno, tornem al Bulli.
12: A més de les càndides, espero que no tingués càndides el dia de
9: l'accident, ja
12: t'imagines? No, ja l'has acurat.
9: És que jo crec... Et cau el carro sobre, tu tens càndides, bueno, i aquí la picó. Jo crec que seca ajuda a no tenir càndides, perquè últimament amb l'edat ja no en tenim.
18: Que bé,
9: jo
18: no
9: crec
18: que
9: ja...
18: No,
9: mira, deu ser l'única cosa bona. Ja estem tan mortes,
6: l'única cosa bona. És que la càndida s'agarra
9: a
6: la humitat.
9: Sí, com clar, que ja estem tan mortes, no agafen.
6: Vaja, perdona, llavors, la Begur... Jo vaig a la Begur perquè... Ai, jo vaig a la Begur. Jo vaig anar a això que t'estic dient.
9: Al Bulli, sí.
6: És que ho vull explicar, no? Perquè, clar, algú ja més hi ha anat aquí d'avui? Algú... No, estem... L'únic sóc jo? Doncs us ho explicaré.
9: Allà diu que sí.
6: Vostè, senyor...
9: Ah, jo també.
6: No, escolti, ha menjat del Bulli, no. Ara ha anat al Bulli o no ha anat al Bulli? Allà, no. Tota la muntanya, tot allò.
9: Jo he menjat les olives, aquelles.
6: Saps
9: que
6: es plantaven. Saps qui m'ho va aconseguir?
9: Què?
6: La Dolly Fontana. Te'n recordo la Dolly Fontana, Relacions sí. Públiques de la Panda, us d'aquí una abraçada, sí. Jo l'estimo moltíssim. Un dia estàvem nosaltres a l'Hotel Mandarín, que ella portava en aquell moment les Relacions Públiques de l'Hotel Mandarín. No, l'Hotel Mandarín és aquella... sí.
9: A Passeig de Gràcia.
6: A Passeig de Gràcia. Ai, el Bulli, anem al Bulli, no sé quant. I va aixecar i va dir, espera't, saps com ho aconseguim? Me vaig a fer una prova. I llavors, ella, que això és una cosa que també a les pel·lícules de Wes Anderson surt, se'n va anar a la recepció de l'Hotel Mandarín. I va dir, a veure si poguéssiu trobar una taula per sis, a més, perquè es va apuntar ella, un altre, es vam apuntar tots, pel Bulli. I llavors, els de l'hotel van trucar... O sigui, el poder el tenen a les recepcions dels hotels.
18: Està allà.
6: Entre ells es coneixen...
9: I ho maneguen tot.
6: I resolen coses. És increïble. Llavors, aquest de l'hotel del Mandarín va trucar no sé qui, no sé quantos... Total, que el Juli ens va dir, pum, i vam anar al Bulli.
9: I vau anar cap de quan, per això?
6: Res, la setmana... Ja.
9: I mira que és difícil, perquè hi ha una anècdota a la sèrie que es veu que va passar que al Robert De Niro li va agradar tant el Bulli que no li volien donar taula i es va haver de posar de genolls i tal perquè no li donava... Vull dir, que li va costar fins i tot... Ets més important que Robert De Niro.
6: No, perquè jo no sóc important. Era el de la recepció. A les persones que treballen a l'hostaleria tenen un poder que si el volen fer servir, el fan servir i si no, no. I la Dolly Fontana, clar, no me la donarà a mi, li estan donant a la Dolly Fontana. Clar, digue-li tu ara una taula al Bulli a la Dolly Fontana, no? Una cosa, i després et dic, els... El Roca, ahir em van explicar a l'entrevista... No vas veure el programa, no? Mm-hmm. Però guapa, què estàs, és que al final...
9: On estava jo ahir?
6: No cal que ho diguis, eh? La música.
9: Bueno,
6: van explicar al germà Roca que, clar, ells tenen llista d'espera de 6 anys. Ai, de 6 mesos, de 6 mesos. Clar, hi ha gent que se separa, gent que s'ha mort, imagina't. Gent que de sobte hi va amb l'altra parella, i hi ha gent que es divorcia, i a la cosa del contracte...
9: El conveni de separació,
6: hi ha el sopar, el que vulgui, el que diu jo, t'acides tu, les criatures...
18: I ha de ser molt còmode trobar-te després de la separació per anar a dinar.
9: Imagina't, amb aquests dinars tan llargs que duren hores.
6: Sí, surts d'allà. Jo del Bulli vaig sortir rodolant, eh?
9: Jo també.
6: Amb una pedalina em va cantar.
9: Tu no perquè no veus, però jo vaig fer el maridatge...
6: Aquella època bevia.
9: Doncs amb el maridatge surts arrossegant-te, que sembles un monstre d'aquells que va sortint d'allà.
6: A mi em va xiflar.
9: M'ha sorprès una... Bueno, m'ha sorprès. Es romantitza molt lucratins que són alguns cuiners. M'explico.
6: Parlem-ne d'aquest tema.
9: No, perquè surt molt... romantitzen molt com ser exigent vol dir tractar malament els altres cuiners. I això també ho feia el David Muñoz. Te'n recordes en aquella sèrie que li van fer a 4? Vinga, tallos, eh? Penses, tio, a mi no em tractis així. I el Ferran Adrià tracta així a la gent. Vull dir, i ho venen a la sèrie com... Ostres, que té tanta pressió i està tan exigent.
6: Però una pregunta que jo et faig. En altres circumstàncies, no ho sé, però si tu estàs a una cuina... Per favor, podria tirar l'oli bullint?
9: No, però no cal tractar...
6: És que a mi no et senten,
9: entre això i això...
18: Però crec que també que vas a un restaurant de tacos i passa el mateix, que també...
9: No, jo vaig estar... Mira, el Raül Balam...
18: Això són tots farlopers, després.
6: No! Ara parlem de la farlopa al món de la...
18: No tots?
6: Ja no.
9: Però escolta...
6: Ara això t'ho apunto jo.
9: El Raül Balam, que precisament està al Mandarín, veus la cuina i allà hi ha tranquil·litat.
6: És que el Raül Balam és una meravella.
9: Bueno, clar.
6: Finet, és moníssim.
9: Oi que hi ha presentadors que són cretins i criden, i altres que amb la mateixa situació no criden?
6: No ens n'hem creuat mai cap.
9: No, mai.
6: Tu?
9: Mai.
18: Jo no.
9: Mai. Trobo que continuar... com si fos una virtut venent
6: ja
9: això,
6: no, està bé,
9: trobo. I a més,
6: no cal,
9: el Ferran Adrià, que ha supervisat la sèrie, li sembla bé que donin aquesta imatge, però trobo que és la pitjor imatge d'ell, de tot aquell geni, que de cop li foti una bordada al...
6: També entén-lo, la bordada del
18: Ferran. És algo molt de tio, també. Aquesta cosa de ser com superexigent i abogar, que dius, no, és que això és per l'art, i no sé què, no és per l'art, són pels teus huevazos.
9: Estic tan nerviós de la pressió. Mira, prova de recordar-te de les vacunes del teu fill. fill, de no sé qui, tal, al col·le i tal, i veuràs el que és la pressió i fer la teva feina.
12: A mi m'interessa la Mònica López, aquesta sèrie. Una cosa...
9: No tinc massa cosa de la Mònica López, la veritat.
12: Ho dic perquè jo, com tal de dir Mònica López, ja estic feliç.
9: Per cert, dius Mònica López, no hi ha ni cap presència femenina en tot el ambient.
12: Per això a mi m'agrada la Mònica López, ja em trobo a faltar una mica...
9: Només hi ha una noia que es troba...
12: Que passava per allà, no?
9: A l'Albert Adrià se'n va a fer pràctiques amb l'escrivà i ui, i hi ha una i ja se la mira, tu, que dius, a veure... No? Que la teniu només per mirar-te-la i a veure si te la lligues o no. Que també...
12: És una sèrie molt masculina. Algú l'està veient del públic?
9: Molt masculina.
12: Vostè l'ha vista, senyora? Posa-li el micro a aquesta senyora, que ens diu. Tenim aquí una senyora... Estàs embarassadíssima, no? Estàs a punt de parir ara, no, carinya?
9: Quina bona notícia.
12: Quina bona notícia, felicitats. A veure, primera senyora embarassada, perquè no sé qui que ens... Estàs superembarassada.
20: Sí, estic, aviam si això desencadena.
12: Desencadena. Quants mesos estàs?
20: Bueno, mesos no ho sé. En setmanes, 38.
12: Ai, bé, perdona.
21: Ui, 38.
9: 38. Jo he parit les dues a la 37.
12: Tu estàs embarassada, la teva dona està embarassada, també.
21: De 37 va fer ahir.
12: Hosti, nena, però si esteu aquí, és fantàstic.
9: Em dóna ansietat quan ho veig.
12: Trobes bé?
20: Em trobo bé i està tot...
12: Ets mare sola o mare acompanyada?
20: Mare acompanyada. Sí.
12: Bueno, menys mal, no? Però que duri, eh?
9: Disfruta, perquè quan surti tens unes ganes de tornar-te a la fosa de dins. Sí. Que l'agafa, t'ho juro, eh? Que
12: escolta'm una cosa. La senyora, vostè ha vist la sèrie, li ha agradat o no?
20: No em parlis de vostè.
12: Senyora, tu, t'ha agradat la sèrie o no? Posa el micro a la boca.
20: M'ha encantat, sí.
12: Has acabat ja la sèrie o no?
9: Sí, són 6 capítols.
12: Ah, val.
9: El novembre s'estrenarà a Netflix ja en l'idioma dels espanyols, diguéssim. Sí. I volia dir alguna cosa.
12: Molt bé, gràcies, senyora, per la seva aportació. Pensava que et diries més quarret, però veig que no, eh?
9: No t'he explicat la moguda.
12: És la típica cosa que li poso una senyora al micro a la boca i no t'acaba de funcionar, però bueno, és igual. Digui, ara que canta.
20: Vol afegir alguna cosa? Doncs res, que em va encantar la sèrie, sí que vaig començar i vaig pensar, bueno, aviam què passa, però...
12: Veus? Sí, esclar, això sempre passa.
20: No, perquè no saps el que et vindrà.
9: Sí, clar, no tens expectatives. Exacte.
20: Per mi molt bé.
12: Tu ets la mare de la criatura o et vas amb aquesta altra senyora?
20: Jo vaig sola, a aquest peligro.
12: Molt bé, ara.
9: Que no t'he explicat la moguda del Santi Santamaria, que passen una mica... per sobre, ara. Perquè el Santi Santamaria, el tio, es va cascar un llibre fotent a parir el Ferran Adrià i tota aquesta nova tecnologia, dient que es feien servir químics en aquest tipus de cuina que eren perjudicials per la salut, però tenint en compte que mengem donetes, que tot és químic, suposo que hi havia també una barreja. El pinten com un... El Santi Santamaria com si no s'adaptés als nou temps, però sí que passen una mica per sobre, perquè és que
12: Però hi va anar el Santi Santamaria, el Bulli, o no?
9: Sí. Bueno,
12: hi va anar o no hi va anar?
9: A la sèrie sí que va anar.
12: Ell va menjar el menú de 6-7 hores.
9: Sí que el va provar. Jo crec que sí que el va provar.
12: Jo va ser un dels dies més feliços de la meva vida. És com la droga.
9: Però després vas anar amb el majordom.
12: Hi ha un moment.
9: O què?
12: Després hi vaig anar amb el majordom i la Dolly Fontana, t'ho estic dient. El meu majordom, la Dolly Fontana, un altre senyor que no sé qui era. I m'està haciendo i la madre.
9: Pensava que era aquesta la vegada que vas dir que no.
20: Home, està clar que el Ferran Adrià va revolucionar la cuina a nivell mundial. O sigui, que això té un mèrit que s'havia de...
12: I després anaves a bodes i anaves a llocs i t'ho anaves trobant tot.
9: Anaves trobant les olives aquelles que explotaven, te les trobaves a tot arreu, a tota hora.
12: Vam acabar fins al capdamunt, però...
9: I escolta, ha fet ombra a la sèrie la promoció que està fent precisament el Miquel Fernández, que és la meva persona preferida.
12: Sí, jo la Mònica López.
9: Que l'altre dia, per exemple, estava també al Bundó i explicava... que s'ha parlat més d'això que de la sèrie, com ell, que el titular és bo, que va conèixer el seu pare quan era un adolescent perquè el va visitar a la presó, perquè el seu pare era narcotraficant. És veritat que després ha anat matisant i ha dit, a veure, no us imagineu que era Pablo Escobar, vull dir, era un narcotraficant de l'època aquesta de l'heroïna. Sí, que era un buscavides al pare i al final, doncs... Però vull dir que la història és superpotent i com ell, clar, això ve perquè ell, que ho tenia tot per acabar...
12: Però el pare de Ferran Adrià era menudista.
9: No, el pare del Miquel Fernández.
12: Ah, el pare de l'actor.
9: Clar, l'actor...
12: Tenia un lío, ara.
9: Sí, l'actor, ara fent promo de la sèrie, ha fet més ombra el que ha explicat de la seva vida que... Què passa, aquí?
12: Sí, què està passant?
9: Què passa?
12: Vale, digues.
9: Feia més ombra el que ha fet més ombra el que ha explicat de la seva vida que no pas el que ha explicat de la sèrie.
12: Val.
9: Perquè suposo que li anava... I tu com vas ser actor? Doncs mira, de Miracle, perquè tenia més números d'acabar... fet un desastre, que no pas d'acabar sent actor, però que quan el seu pare a la presó tot això, un profe d'aquests d'extraescolar, que els profes mereixen tots els monuments sempre. Sobretot...
12: Estan de vaga a Madrid, eh?
9: Necessitarien 17
12: pagues. Manifestació al carrer. Se m'està fent llarguíssim, això del pare traficant de l'actor.
9: Ah, bueno, doncs que molt bé. Que per això va ser actor. Que per això va ser actor.
12: Dos coses. Hilary Suárez anuncia que està embarassada als 52 anys. Molt bé, ole ella, eh?
9: Doncs molt bé. Ole ella. Trobo que és una edat una mica incòmoda, però...
12: Per què?
9: A mi ara em dones una criatura... I ploraria d'aquí bueno, a que la criat...
18: Tindrà
9: ah, clar, ja té servei. Sí, però l'ha de treure
20: servei,
9: panxomino.
20: Ja. Ha tingut recursos per poder-se quedar ja, però, de 52 anys.
18: I escolta, i Amaya Montero...
20: Que totalment d'acord.
18: I Amaya Montero li ha passat això, que l'estan insultant per les xarxes sí. socials, que estem en contra d'això completament. I a més, una altra cosa, que també es veu que les crítiques diuen que desafina, no te jode. I Sabina...
9: Sí,
18: o sigui, que una tia desafina un concert i li cau la Itamurata. I resulta que aquí han desafinat totes. I per su orden, tots els tios desafinem, però vamos, en línies generals... I la,
9: la mateixa...
18: I la Maya, un dia que...
9: I la mateixa Shakira, que es casca el 80% del concert en playback, clar que no desafina perquè és playback, vull dir que...
18: Ai, què tal el concert de la Shakira? No, no,
9: em van anul·lar la invitació per loser, ja ho he explicat això algun lloc. Que va fer un vídeo molt bo la Marta Pontnou que deia, quan critiqueu el vestuari de la Maya Montero, ho feu amb la vostra mentalitat grassofòbica, perquè aquella roba li poseu a l'Aitana o a la Batllial i no us sembla malament. Us sembla malament en el cos de la Maya Montero. Agafa la roba de la Batllial i ara posa-li a la Maya Montero. Ah, a la Maya Montero no m'agrada. Per què? Perquè no m'agrada el cos. Pues, escolta, la teva visió...
18: Clar, també compta. Pues jo trobo que la Maya Montero no es pot parlar de les coses de les persones, però m'encanta com va vestida, perquè o sigui, ella ha agafat una línia que la trobo boníssima.
9: Pues la foten a parir.
18: Fantasia total, però
9: la foten a parir molt per això.
18: I ara hora, guapa, que... Venga, venga, i ara hora, filla meva, pues acojonante, però bueno, a què hora? Estàvamos alargando aquí el Ferran Adrià, no podíem més, aquestes van... Per favor, estan a punt d'entrar a l'escenari. Laura Fa, moltíssimes gràcies, que no podem més. Però què passa? Venga, no, no, si us estem aquí aplaudint amb tots vostès, Fèlix Sabroso i Jau Fornés, directors de Fúria. Però com... Claro, claro, per fer-vos... I la companyera de premsa que entra, entra, carinya, entra. Que entra, siéntate també. Com esteu, Joao?
1: Molt bé,
18: Joao,
1: i tu?
18: Molt bé, carinya. Fèlix,
1: beníssim.
18: Beníssim. Espera un moment, que anem a... tanquem amb la Laura Fa, per
9: gràcies.
18: Favor. És que ja tiene patrocinio.
9: Sí, sí.
21: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
18: Doncs escolta, amb tots vostès, Fèlix Sabrosa i Jau Fornés. Bravo! Bravo! Bueno, a veure, ells són els directors de la sèrie Fúria, a HBO. Aquesta sèrie és la segona temporada, és imprescindible. I llavors, estàis aquí? Haguéssiu vingut a la millor igual, però sou aquí perquè la Lola Quintero, que la tenim a Madrid per telèfon, ha dado una turra... Como no vengan
15: Una turra.
18: I nosaltres li vam comprar ràpidament, eh? Bueno, Lola, per què... heu vingut amb el tren pels pèls, no?
1: Sí,
18: Fèlix?
1: Sí.
18: A veure,
1: sí.
18: Què ha passat amb el tren?
1: Pues se ha retrasado casi una hora. O bueno, una hora. Paró mucho tiempo en Zaragoza.
18: Bueno, mira, ni tan mal.
15: Todo pasa en Zaragoza. Sí. Ells ho han aconseguit i jo no. Però és que jo tenia tantes ganes de portar el Jau i el Fèlix per parlar de Fúria parte 2, perquè és que és molt heavy, Marc.
18: Escolta una cosa, si tu ens la sèrie, abans de parlar amb ell, si tu ens la sèrie, Lola, tu per què estàs tan enganxada a la sèrie? Jo també, a mi m'encanta.
15: Jo em vaig enganxar molt a la primera temporada, que em va semblar fortíssima. ¿Vale? La primera temporada és brutal... I com hi ha, com a dona, hi ha aquests moments que et bull la sang, perquè no estàs veient sol una exageració, sinó que et reconeixes. Però és que la segona temporada, vale, que jo de moment sol he vist el primer capítol...
18: La veritat que està penjat, està, a HBO no es pengen tots d'una tacada. Sinó
15: no, no, una a un.
1: Mañana tenéis el segundo.
18: Mañana hi ha el segon, eh? Molt bé.
15: El segon capítol, Fúria. Si et dic que no m'he sentit tan reconeguda amb tant temps, o sigui, el segon capítol, els primers minuts, són d'una noia jove parlant amb la seva jefa. I m'ha portat a quan jo tenia 19 anys i estaven fent les pràctiques al Ministeri d'Exteriors, a l'Oficina de Drets Humans, que tenia una jefa tan dolenta... Yeah. Bueno, no t'ho pots imaginar. Llavors jo penso i dic, com aquests dos tios han sigut capaços de captar tan bé com ens sentim les noies de generacions tan diferents, no?
18: Sí, perquè les senyores que ha retratat la sèrie són dones enfurismades de qualsevol edat, no? Les dones estan
1: enfurismades. Tenemos una senyora enfurecida dentro.
18: Sí. Todas, ¿verdad?
1: Sí.
9: Nosotras fuera, sí, sí. Nosotras la tenemos bastante fuera, ¿eh?
18: Pero que eso está muy bien.

0: retornos.
1: No, a ver, lo que no queríamos era estirar el chicle. Creo que los espectadores se merecen la misma frescura, la misma autenticidad y la misma fuerza de la primera temporada. Y unas que queman una casa y acaban, queman un edificio, o que se lían a tiros, que te pones a repetir la jugada. No, ya, hay que ser igual de intensos y estar igual de implicados con lo que estábamos contando.
0: Y Félix, la gente que repetís está justificada.
1: Sí.
0: O sea, tenéis que verlo para saber por qué en esta temporada.
1: El primer capítulo es muy bueno, pero muy bueno. A medida que va avanzando es mejor.
2: Es mejor. ¿Todavía mejor?
1: Sí. De verdad.
2: Bueno, claro, porque es Van Furisman, claro, y al final. Y luego al final, lo que pasa es que en esta serie, yo la primera temporada, vaig entendre perfectament per què s'enfurismaven i perfectament per què feien les barbaritats. Perquè tot acaba en barbaritat, diguéssim. Sí. I les protagonistes foten unes coses que es cremen cases, matan a no sé qui, a no sé quantos i tal.
3: És el que volien fer totes, no?
2: Ho entenc perfectament. O sigui, empatizes moltíssim amb els personatges.
1: Todos tenemos una fantasía de rebeldía, de demolición. O sea, estamos hablando con alguien y estamos pensando, ahora mismo la estrangularía.
2: Vaig a entrevistar l'altre dia en la tele, en la cara al show, a Carmen Maura i estava feliz d'haver conocido. ¿No habías trabajado tú, Félix, o habías trabajado en Bella Mai?
1: No, esto ¿no? se lo debo a Yao.
2: A ver, Yao, ¿cómo has hecho? Porque Carmen Maura también, ay, que ahora no quiero salir, que no sé cuántos.
0: Mire, yo porté molts d'anys intentant treballar en Carmen Maura, que per a mi és el icono espanyol, és Carmen Maura, de les actrius, veritat? Mira com diuen que sí. I li vas dir a Félix diverses vegades, tenim que treballar en Carmen, tenim que treballar... Però ella és una persona que quan jo li dic a alguna actriu sempre és que... Ai, no, no!
2: Ai, perquè mira, Maura li...
0: No, porque él le quiere decidir o ella. Félix le quiere decidir o ella.
1: No, cuando me pongo muy a la defensiva con algo es porque veo que es buena idea. Claro. Me da un poco de rabia que no se
0: me claro. Y yo le voy a decir, Félix, no te enfades por lo que te voy a decir, pero en esta temporada este personaje es Carmen Maura. ¿Y qué me dijiste?
1: Estábamos a punto de cruzar un semáforo.
0: Sí.
1: Y tardé unos segundos, se puso en verde y digo... Tienes razón.
0: ¡Ah! Pero con la boca pequeñita. Con...
2: Sí, sí. Ahora, vamos a llamarla. Colganderos, ¿eh? Porque Carmen Maura nos ha dicho que sí, que sí hace la serie y tal, tal, tal. Ya me lo pensaré. Hay que tener los huevos, macho.
1: No, no, llamamos a Carmen y pensamos que... Digo, y nos dijo, yo estoy muy cansada, yo no quiero trabajar más, bla, bla, bla, bla, bla.
2: Carmen Maura,
1: hablaros a la cara, porque es que yo no quiero hacerlo, porque yo no quiero trabajar más. Y entonces quedó con nosotros para merendar.
0: Claro.
1: Y teníamos una cómplice que era Pilar Castro.
0: Claro.
1: Pilar Castro me dijo, mira, yo creo que va a decir que no, porque no va tal. Digo, bueno, pero ¿y para eso viene a merendar a casa? Sí, digo, bueno, vale, pues nada, querrá decírnoslo a la cara. No, es porque le ha gustado mucho Furia. Llegó a casa, se sentó y dice, la voy a hacer. Sí. Pero porque me habéis caído muy bien, le habíamos caído muy bien, además conocernos, y me ha gustado mucho la serie y el personaje.
2: Qué Carmen bueno. Maura le pasa lo que le pasa, lo que me pasa a mí. Que nosotros decimos que no, ya le dije, Carmen, no me vengas con estos truquitos, porque yo no creo en el horóscopo hasta que conocí a Carmen Maura, perquè em sembla que m'escutxinó el mateix dia quasi bé. Llavors, és un tipus de persona que et diu que no d'entrada. Jo, mi marido, està harto d'esto.
3: Jo també ho faig, perquè som verge, no?
2: Exacte.
3: Jo també ho faig.
2: Ui, no, que
3: quina mandra.
1: Tu tienes mucha habilidad para hacer eso, para decir que no.
2: ¿Cómo?
1: Que a lo mejor tú tienes mucha habilidad para decir que no y que la gente te desee.
2: Que no,
1: a mí me ha pasado exactamente lo contrario. Tú hazte el duro con un novio, por ejemplo, y de repente me hago el duro y digo, mira, creo que no te voy a llamar más. Y no me llama más.
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces yo lo de decir que no me lo pienso dos veces.
0: Pues a mí me pasa al contrario. Yo digo a tot que sí, después digo, que dit que
2: sí. Diga, clar.
0: Jo soc el contrari.
2: No, no, jo... Nosaltres diem...
0: Aquí un Virgo també...
3: Que no. Que no,
2: que no. Estamos convencidos. I Carmen Maura le pasa que ella está convençuda de que es que no. Que aparte estamos muy... Es verdad que nosotros somos como los llabrés. ¿Sabes los perros, los galgos?
1: Sí.
2: Que tú tienes un galgo que es un perro que tiene medio de 2 metros en las patas, que et sembla que ha de fer molta exercici. Pues si tú el tens a casa, el tens a Raulita un racó, y el galgo está fenomenal. Luego el galgo lo echas en el campo y se pone a correr. Pues nosotras somos así, la Carmen Maura, todas nosotras somos así. Pero estamos también a las raulidetas. Y luego, claro, nos tiene que caer bien la gente. Claro, ¿cómo lo ibais a caer bien a la gente?
1: Sí, somos simpatiquísimos. Somos simpatiquísimos.
2: Di que sí. Oye, la última vez que habéis cenado con Pedro Almodóvar.
1: La semana pasada.
2: ¿Vais mucho, no? ¿Vais cada semana? Porque
1: bueno, no, la semana pasada estaba en Nueva York, hace 2 semanas.
0: Sí, fa 2, sí. Quedem, sí. Pedro ve a casa nostra, sí, cada 2 setmanes o això, a sopar.
2: Sí, sí, sí. ¿Y qué tal está? Muy bien, ¿no?
1: Molt bé. Él está siempre muy bien, tiene una energía imparable.
2: Increíble, ¿no? Increíble. Sí. ¿Y qué os contáis? ¿Os contáis vuestros proyectos?
3: Cotilleos, ¿no?
2: Cotilleos.
1: Pues sí, hablamos de cine mucho,
0: claro,
1: mucho de cine.
0: Sí.
1: A veces hablamos de cine muy bien y con referencias, porque es un hombre que sabe mucho y es muy bueno escucharlo. Y otras veces nos ponemos a criticar.
3: Claro, claro. Pero, mira, este, qué serie de mierda que ha hecho, ¿no? Vaya película, se ha quedado a gusto.
2: Escolta, la Quintero l'Empardó, definitivament, o sigui, no funciona cap cable, eh? És increïble, és increïble. Escolta'm una cosa, mare de Déu. Laura Quintero és genial, perquè cada vegada que la pobra entra per sí, telèfon, l'altre dia semblava que parlés des d'una llauna de sardines. Ara se'ns ha anat a la... Bueno, gràcies a Laura Quintero tenim aquí Félix Sabroso i Jau Fornés. Sempre Jau Fornés, Fornés,
0: sí,
2: Fornés,
0: és que el meu pare és Jaume i a mi em posaren Jau. Jo sóc en DNI, Jau.
2: Jau.
0: Sí.
3: I com els gossos, idea, eh? No? Jau.
2: Jau. Una mica.
3: Perdó, no t'ho hauran dit mai, no?
2: Fúria, la segona temporada de Fúria a HBO. Si no heu vist la primera, mireu-la. Després passeu a la segona, perquè és boníssima, eh? Per favor, gràcies, guapos.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
8: Amb Baural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
9: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
10: Valorado.
9: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
11: El éxito está asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
12: I després recupera energies amb Ral d'Avinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment de casa nostra. L'has de tastar.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
14: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
15: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
14: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
18: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
19: RAC 5, 4,
20: 3, 2, 1.
19: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
19: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mola de Déu.
19: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
19: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: A veure, amb tots vostès, segueixen aquí el Jau Fornés i el Fèlix Sabroso a la sèrie Fúria, que no se la perdi a HBO per fora la segona temporada, i tenim amb nosaltres en Marc Serrat.
1: Què passa?
0: Què passa?
1: Ei, m'agrada molt quan ve gent que fa projectes grossos i ven les coses com s'han de vendre, de veritat, que és, això ho hem fet, està molt bé, és una passada, ara, mireu. Ara. Perquè aquí fem les coses i és com, no, bueno,
0: aquí
1: sí,
0: aquí a Catalunya.
1: I hem dedicat molt esforç i estem bé i no sé què, i aquí una miqueta d'actitud,
0: home,
1: joder.
0: Una miqueta d'actitud.
1: M'agrada, moltes gràcies.
2: Clar,
0: clar que sí.
1: Una mica.
0: Bueno, de totes maneres, penso vendre una cosa que és pel 27 de desembre.
1: I hem de treure molt de pit, també.
0: Has de treure molt de pit, amb tota la raó, 27 de desembre, al Teatre Coliseum, a les 8 del vespre, única funció,
1: sí,
0: el 2026, vist per sentència. Des d'ahir ja disponibles les entrades.
1: Sí.
0: I a més, aquest senyor està a punt de tenir, ser pare per segona vegada, necessitem, sí, omplir aquest teatre. L'ompliràs igual, de totes maneres, encara que no fossis pare.
1: I
0: no,
1: si l'omplim, igual farem lo d'Oques Grasses. No ho he negociat, igual l'he cagat.
0: Això és un resum còmic de l'any, dius.
1: Això és, saps com el resum còmic que fan a
0: TV3? Lo del Buenafuente.
1: Sí?
0: Sí.
1: Però no. Inemisible per la tele.
0: Perfecte, això t'anava a dir. Això, la gent que ho vagi a veure...
1: Sí.
0: És one shot, eh? O sigui, no hi ha...
1: No ho podran tornar a veure mai.
0: Ni es grava, ni es reprodueix.
1: No es grava perquè si ho gravéssim jo després tindria problemes.
0: Val, exacte. Això era el problema. És un espai que era, ja era hora, diguéssim, que... Saps què vull dir? Que tot es rentabilitza de tal manera i a la millor qualsevol cosa que diu de sobte s'amplifica. O sigui, això és...
1: Jo m'ho gravaré per mi, per tenir-ho jo, per mirar-ho després. Allò
2: amb un reel,
1: amb una GoPro. Amb una GoPro molt petita. A més, molt petit, però no serà... No ho emetrem.
0: Ja estàs fent el guió? Perquè, clar, el 2026...
1: Ja porto tot l'any fent el guió.
0: Pensant
1: el que
0: en
1: passa
0: això.
1: És que no paren de passar putes coses.
2: Home,
1: que
2: i
1: a mi no em va bé.
2: Home,
1: no va
2: has
1: bé.
2: Afegit Ayuso i Soto Ibars, suposo.
1: La Ayuso et refereixes a que anava borratxa l'altre dia?
2: No, que van tenir... Que diuen que
1: és que veus, això no ho he vist encara, jo. És que
0: nosaltres,
1: no
0: de totes maneres...
3: Mateu no ho va fer, oi?
2: No, però ja s'ha desmentit, però bueno, ha estat un
1: amb
2: temps...
1: Amb el Soto Ibars?
2: Amb el Juan Soto Ibars.
1: Hòstia...
2: I ell va fer un directe de YouTube desmentint-ho, sí, i tal, vull dir, és el, sí, tema. I el vídeo de l'Almeida que circulava per Telegram.
20: Sou molt fúria, vosaltres, eh?
0: Sí.
1: No, home, sí. Sí, s'ha tocat os.
2: T'ho deixo per si de cas, eh?
1: M'ho miraré ara tan bon punt arriba, perquè no ho sabia, és que no paren de passar coses.
0: No,
1: jo estic nerviós,
0: passar cosa,
1: perquè ara hauré d'agafar, que si baixa paternitat o alguna cosa, hauré de seguir treballant.
2: Jutjaran el Julio Iglesias aviat, també.
1: Jutjaran el Julio Iglesias.
2: Ara es veu que sí, eh? Ara es veu que sí.
1: Laura, jo puc quedar-me amb el teu telèfon?
0: Llinatge, un patrón de llinatge, la Laura.
2: La fiscalia ha dit que ara que sí, que el jutjarà, sí. Julio Iglesias,
0: tu. Bueno, és que no sé, t'has emparrat avui a parlar de la
1: del Ferran Adrià, que aquí teníem el Julio Iglesias.
0: Que vaya merda, de sèrie.
1: Laura.
0: Teníem lo de Hillary Swank, teníem lo de Julio Iglesias, teníem lo de la Ayuso, del Soto Ibar. Collons!
2: Culpa teva.
0: T'ha donat ara per anar de fina i per anar de crítica de cine i de tele, i és una puta merda. De fet, tot li vens el capès i jo aquí ens quedem amb les engrunes. Però el que més no has estat al bulli. Joder, és que... No, una merda.
2: Ha sigut idea teva, que ets el director, que jo...
0: Ah, perdona, tu em vas dir, vull fer aquesta sèrie. I vaig dir, vaya merda, de teva.
1: Quan pugueu recordar que estaven parlant de mi. Estaven parlant de mi en aquest programa.
2: El que passa és que et faig una altra cosa, però et vaig fer pena, no? No et faci pena. Tothom em tracta malament.
0: Jo dic que no, i després dic que sí. Faig pensar, si ella pensa que això és un bon tema... Bueno, la veritat és que a mi m'ha interessat el tema.
2: Jo crec que estava bé. El proper dia ens parles de...
0: Perdona, si l'has deixat com un drap brut. Et sobrava tots els
2: acords del
0: terrorista. No hi havia dones. Música èpica de merda. Si és una merda, l'has deixat com una merda.
2: He dit que val la música èpica, ho ha dit el Marc. Que punt de plorar. No confonguis. Posa'm el resum.
0: Marc, demà has de tornar, perquè ens ha quedat la promo curta.
1: Ja està, ara queda un minut i mig, ara has de llegir molt ràpid.
0: Molt ràpid totes les merdes. No, el que et dic jo és que el 27 de desembre el teatre... A tornar, perquè... Jo crec que les entrades deuen estar...
1: Quan he de venir?
0: Doncs la setmana vinent.
1: La setmana vinent torno.
0: I punto. Ara cada setmana Marc Serrat a vendre les seves
1: pàgines. Home, és que no es vengui tot,
0: cago en Déu. Això ho pren per collons.
2: Un dijous.
0: No, Laura, ens has colat la puta merda.
2: Hem d'anar a publicitat. Ja, jo què sé, tio, m'he equivocat. Avui demano perdó.
1: Quina santa, tios, eh?
23: Vostè primer.
1: Quina...
2: Marc Giró.
0: Quin TDAH de programa.
23: RAC 1.
26: Coneixes Mon? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
27: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... Ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... Ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
28: Kia. Movement that inspires.
3: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
4: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
5: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
6: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
7: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
8: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
7: Amb entrada gratuïta i regala't un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
10: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
23: Els amors?
10: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
8: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Iscla, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
10: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
28: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
29: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
30: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
29: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
30: Més informació a visitalagarriga.cat.
29: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
31: Atenció, Barcelona. El mag Junquer, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
32: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
31: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
33: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
34: Fàcil, intuïtiva i renovada.
35: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
34: Escolta, navega, descarrega, informa't.
35: I escolta el que vols, quan vols.
34: Tot a l'aplicació.
1: Escolta, abans de sortir, la Laura està xerrant aquí amb el Marc, amb les Serrats, parlant de Marc. El Marc Serena, el nostre company, presenta un nou llibre, L'altra Barcelona, un viatge al cor de Veneçuela. Ui. A 6:45 del vespre, a la llibreria Altair, a la Gran Via, a tocar de plaça Catalunya. No us ho perdeu, eh? L'altra Barcelona, un viatge al cor de Veneçuela, de Marc Serena. I a més...
36: I la Núria del Toll, la Núria del Toll. Opa! La tenim avui,
1: la Núria del Toll, aquesta tarda. La nostra companya pagesa, a les 7 de la tarda serà la sala Bar de l'Art Santa Mònica en una conferència performativa sobre la comunicació entre pastors i bestiar. Wow. La Núria del Toll, no t'ho pots perdre, això pot ser boníssim. Perdis, eh? I ella no ve amb una màquina de cardellana.
2: Jo veia això dels gossos.
36: I avui, també a la Roca Village comença la venda privada en què fins al 1 de novembre podràs aconseguir fins a un 20% de descompte addicional en les millors marques.
2: Que guai.
36: La Roca Village.
1: La Roca Village always. Ai, adéu, fins ara, jo ja m'anava. És que m'estic anant a la Camilats.
8: Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana. I ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous. Del 17 al 24 d'octubre vine a Via Central, a Barberà del Vallès, i descobreix les nostres autocaravanes i campers. Adria, Detlefs, Sunliving, Sunlight i Ranger. ViaCentral.cat.
37: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 932-33-34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
9: Soc la Sílvia Abril.
11: I jo, en David Olivares.
9: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
11: Produïda pel Terrat i dirigida per Carles Sanz.
9: Si no vols parar de riure...
11: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
9: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
11: El Tenorio.
9: Entrades a balanyanviu.com.
12: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
13: Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
12: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
13: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Ràdio en directe.
16: Actualitzada al minut.
17: Alertes d'última hora.
16: RAC+1.
15: Notícies.
17: Podcast.
16: Contingut exclusiu.
15: Escolta.
17: Navega.
15: Descarrega.
16: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
15: Fàcil, còmode.
17: Intuïtiva.
15: I renovada.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
19: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
20: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
19: Una maravilla és poder viajar.
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mare de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
26: RAC1.
38: Bon dia, ara passa un minut de les dues. El govern espanyol apujarà les pensions abans d'acabar l'any, encara que estigui en funcions.
39: Quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible. Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
38: És el compromís que Pedro Sánchez ha adquirit avui des de Brussel·les. El president espanyol garanteix que el sistema és viable. Ara que veus del PP han avisat que està a punt de col·lapsar. El mateix Alberto Núñez Feijóo ha hagut de sortir a desautoritzar-los.
16: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
38: Després de l'habitatge, PSOE i PP xoquen avui pel sistema de pensions. Sánchez i Feijóo han parlat tots dos des de Brussel·les i en una cosa estan d'acord. Tots dos diuen que s'han de continuar pujant hi hagi qui hi hagi a Moncloa. Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen sent incapaços d'acostar posicions. Podem, de fet, endurit la seva posició. Belarra ha estat avui molt dura amb Sumar, però ha intentat una aproximació amb Esquerra Unida, que també és dins de Front Ampli. Per ara no li ha sortit bé la maniobra. 7 de cada 10 ciutadans creuen que els nanos d'avui viuran pitjor que els seus pares quan siguin grans. Ho avisa l'última enquesta del CIS. 2 de cada 10 creuen que l'addicció a les pantalles és el principal problema dels menors per sobre de la falta d'educació i de valors. Això el mateix dia que un altre estudi, aquest d'UNICEF, avisa que el nivell de benestar dels adolescents ha caigut en picat. També el repassarem. I els Mossos d'Esquadra han recuperat avui el cos del menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers durant els últims aiguats. El va trobar un pescador davant la costa de Sitges. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
38: Rafinha ja s'entrena amb el grup i podria reaparèixer contra el Betis.
1: Avui s'ha entrenat per primera vegada amb els seus companys després de la lesió que es va fer en un dels amistosos amb el Brasil. Per tant, podria tenir minuts dissabte contra l'equip andalús. Aquesta és la intenció de Hansi Flick per veure si pot ser titular dimarts contra el PSG o diumenge vinent davant del Real Madrid. Frenkie de Jong també s'ha entrenat amb normalitat i també podria reaparèixer. Precisament avui que el club ha fet oficial que el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà el protagonista de la samarreta del clàssic del proper 25 d'octubre. Ara bé, l'estrena la farà l'equip femení, és a dir, un dia abans, el dissabte 24, a l'estadi Johan Cruyff contra el Granada. Les samarretes s'han posat avui a la venda i van dels 500 als 3.000 euros. Les més cares són les que van signades pels jugadors i les jugadores del primer equip. Sobre el clàssic masculí, ahir vam saber que Mourinho no podrà comptar amb Vinícius. El Madrid treballa ara en el recurs que presentarà contra la sanció de 4 partits al brasiler per estirar els cabells d'un jugador del Villarreal i després enfrontar-se a l'àrbitre. De moment, el davanter es perdrà els partits contra el Sevilla, el Barça, el Racing de Santander i el València.
38: I pel que fa al temps, serà una tarda tranquil·la i en general assolellada. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia, sí, tot i que amb estones de cel variable, fins i tot tapat a la costa i al prelitoral. Aquí també estones amb un bon sol, com ja hem tingut al llarg del matí. En tot cas, un sol més majoritari en zones més interiors i cap al Pirineu, amb temperatures que ara mateix s'acosten als 30 graus a alguns sectors de la Vall de l'Ebre, en conjunt les properes hores entre els 24 i els 28.
38: Doncs ens hi posem, passen 4 minuts i mig de les dues.
3: 14-15.
38: I les pensions entren de ple en campanya. Pedro Sánchez, ho sentíem en començar, s'ha compromès a pujar-les abans que acabi l'any, encara que el govern espanyol estigui en funcions. Això després que algunes veus del PP hagin avisat aquests dies que el sistema és a punt d'anar-se'n a fer punyetes. El president espanyol té clar que és una estratègia per retallar-la si aconsegueixen arribar a Moncloa, però el líder del PP ho nega rotundament. Alberto Núñez Feijóo no li ha quedat més remei que sortir a desautoritzar els seus per tallar aquesta polèmica d'arrel. Diu que ell també apujarà les pensions en funció de l'IPC. Tots dos n'han parlat des de Brussel·les. Anem, doncs, cap allà. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
4: Bon dia. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo eren aquest matí a Brussel·les per participar al Consell Europeu i a la cimera de líders del PP europeu, respectivament, però el debat de les pensions ha centrat la seva atenció als mitjans. El president del govern espanyol ha confirmat la intenció de pujar-les en funció de l'IPC abans que acabi l'any, previsiblement després de les eleccions, que és quan es farà pública la dada de la inflació. Pedro Sánchez ha advertit, en canvi, que el pla de PP i Vox, en cas que governin, seria el contrari.
5: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas. Esta intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año.
4: Tot plegat després que la portaveu del PP, Esther Muñoz, parlés fa uns dies d'un sistema de pensions al límit del col·lapse, o que avui el portaveu econòmic dels populars, Juan Bravo, les condicionés a la situació econòmica. Ara bé, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha volgut tancar el debat garantint l'actual sistema.
6: Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
4: Tots dos també s'han tirat els plats pel cap amb la situació a Ceuta abans d'una cimera europea en què aquesta crisi i la política migratòria europea seran un dels plats forts.
38: Gràcies, Lluís. Sánchez també ha hagut de parlar avui d'habitatge i ha estat per fer pinya amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. La lleidatana ja fa dies que està a l'ull de l'huracà perquè alguns mitjans han publicat que la seva parella té una pila de negocis immobiliaris. El PP vol esprémer aquesta contradicció en un dels temes clau també d'aquesta campanya dels socialistes. Isabel Díaz Ayuso els ha acusat d'hipòcrites. Anem ara a Madrid. Adrià de les Heres, bon dia.
7: Bon dia. De la parella de Mínguez, fins ara se n'ha publicat que té una trentena de pisos de lloguer i dues empreses a Panamà. El partit manté el suport a la portaveu. Ahir, per exemple, la van escollir com a número 1 del PSC a Lleida i avui Sánchez també l'ha defensat a la seva manera.
10: En fin, yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja.
39: Pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que està dispuesta a abrir un debate sobre la vivienda.
7: Ayuso li ha respost i les ha dit de l'alçada d'un campanar.
0: Su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos, con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar hacienda, pero qué cara dura tienen ustedes.
7: José Luis Martínez Almeida ja ha afegit que els negocis de la parella de Mínguez són pitjors i més foscos que el fons d'inversió que va desnonar la Mari Carmen.
38: A banda de Montse Mínguez, Sánchez també ha defensat l'elecció de Margarita Robles com la seva número 2 a les llistes pel 29N i ha obert la porta a una aliança del PSOE amb la resta de partits d'esquerres per anar plegats al Senat per evitar una altra legislatura amb majoria absoluta del PP. El Congrés, la situació és molt diferent. Falten poc més de 24 hores perquè acabi el termini per registrar les coalicions i la unitat de les esquerres sembla més lluny que mai. És més, Podem juga a dividir el front ampli i proposa pactes amb Esquerra Unida demarcació a demarcació, deixant Madrid i Barcelona al marge. Esquerra Unida, però, rebutja negociar fora del paraigua del front ampli. A Madrid també hi tenim en Roger Perciba. Bon dia, Roger.
3: Bon dia. Podem rebutja integrar-se a Front Ampli, però no renuncia a pactar amb els partits que en formen part. La seva secretària general, Jona Belarra, a Ràdio Nacional, estén la mà a Esquerra Unida per anar plegats, diu, a algunes províncies. També busquen acords amb forces territorials del País Valencià, les Balears i l'Aragó.
8: Fuera de Madrid y fuera de Barcelona hay muchísima España. En el resto de territorios donde solo existen Izquierda Unida y Podemos, varios de nuestros líderes territoriales han lanzado ese guante, esa mano a Izquierda Unida a nivel territorial.
3: El coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, rebutja a Televisió Espanyola aquesta proposta de Podem. Mai pactaran, diu Maillo, fora de Front Ampli.
9: No, no, vamos, que eso lo tenga claro Podemos. Izquierda Unida no va a negociar con Podemos saliéndose del Frente Amplio. O sea, nosotros somos una organización muy seria, pero nosotros no estamos dando bandazos de un sitio para otro.
3: Maillo retreu Podem la seva estratègia, Belarra acusa Sumar d'haver fracassat i considera que el Front Ampli és un simple canvi de nom que qualifica de joc de trilers.
38: Gràcies, Roger. Doncs bé, Ada Colau, creu que encara hi ha marge per presentar un front realment ampli que agrupi totes les sensibilitats de l'esquerra. La candidata de consens de Sumar als Comuns i Esquerra Unida insisteix que si l'esquerra no fa aquest gest, haurà begut oli a les eleccions. En declaracions a Televisió Espanyola ha subratllat que està disposada a apartar-se per facilitar les coses i ha fet una última crida a Podem perquè faci pinya.
10: No hay ningún motivo para que Podemos no se siente con el Frente Amplio para llegar a un acuerdo de candidatura unitaria, porque insisto, se lo ha dicho también el señor Maillo a Podemos, aquí no va de conseguir un escaño más o un escaño menos, aquí va de triplicar los escaños y quitarle los escaños a Vox. Si en cambio las izquierdas van divididas a las próximas elecciones, Vox va a ganar más escaños y el fascismo puede ganar en este país con todo lo que significa eso de amenaza de derechos.
38: Avui Colau ha interpel·lat exclusivament Podem i ha evitat parlar de Gabriel Rufián. Els comuns donen per fet que Esquerra no baixarà del burro i no li permetrà sumar-se al Front Ampli. De fet, els republicans han aprofitat aquest matí els actes de commemoració de l'afusellament del president Companys per avisar Rufián que ells són independentistes. Sergi Giró.
11: Els comuns acusen Rufián de fer un discurs enganyós per l'electorat d'esquerres, en canvi creuen que el partit Esquerra Republicana ha sigut molt més sincer des del primer moment. Jaume Sens, eurodiputat i membre de la direcció dels comuns, assegura a Doscat que estan molt decebuts amb el candidat d'Esquerra Madrid.
12: Rufián segueix dient això quan el seu partit diu una altra cosa. Jo crec que ell és conscient de la decepció que ha causat la seva decisió i per això et dic que agraeixo Esquerra Republicana perquè no ens està marejant amb coses que saben que no es produiran. I Rufián ens ha marejat tots durant molt temps. Molta gent es sent decebuda i molta enganyada.
11: Per la seva banda, Esquerra insisteix que el partit no diluirà la seva essència independentista. La secretària general, Elisenda Alemany, ha recordat a Rufián i l'esquerra espanyola que l'agenda social és indestriable de l'agenda nacional.
23: Que lluitar pel país és lluitar per la classe mitjana i treballadora i que lluitar per la classe mitjana i treballadora passa per la lluita nacional. I aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. Perquè n'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional.
11: Alemany ho ha dit des de l'acte de commemoració de l'afusellament del president Lluís Companys, on també ha acusat Junts per Catalunya de defensar el país oblidant la seva gent.
38: Doncs precisament, Junts ha aprofitat aquest homenatge a Lluís Companys per demanar a Esquerra que no es despengi de l'independentisme. Ho ha dit el secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha donat per fet que ben aviat s'aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont.
25: I avui estem davant d'una victòria davant de tots aquells que el seu missatge al poble de Catalunya era la por ellos.
13: I per això estic segur que l'any que ve, aquí, no seré jo, sortosament, qui els hi dirigirà unes paraules després de l'homenatge al president Companys, sinó que serà el president Carles Puigdemont i que seran el conseller Puig i el conseller Comín.
38: De fet, entre demà i principis de la setmana que ve, el jutge Pablo Llarena podria arxivar definitivament el cas. En espera que això passi, avui Puigdemont trencarà el silenci en la primera entrevista que concedeix des que el Tribunal Constitucional va ordenar al Suprem aplicar l'amnistia. Serà el programa Pla Seqüència de la 2CAT amb Jordi Basté, Laia Colomer.
14: Sí, es tracta d'una conversa personal que es va enregistrar ahir a Waterloo, a Bèlgica, però que s'emetrà avui a 11:15 de la nit. A l'entrevista, Carles Puigdemont explica com va ser la sortida de Catalunya la nit del 29 d'octubre del 2017.
15: Vaig sortir al vespre, nit, per cert, no vaig anar mai a cap maleter. Crec que l'última vegada que vaig anar a un maleter devia ser molt petit, la furgoneta dels meus pares. De fet, com vaig ara fer el retorn al mes d'agost del 2024, no només no vaig anar amb el maleter, sinó que tinc unes imatges que ho demostren, que en el seu moment ja sortiran.
14: L'expresident també parla sobre el retorn fugaç a l'agost del 2024 per la investidura de Salvador Illa i relata com abans va fer anar un conductor amb el seu cotxe fins a Sant Julià de Ramis per saber si la policia el seguiria.
15: Una vegada recordo que vaig fer anar el cotxe belga, el cotxe que tothom té identificat, el cotxe del qual em van detenir a Alemanya, el vaig fer anar fins a casa meva, a Sant Julià de Ramis, sense jo, evident, i no va passar res. Ni el van parar a la frontera anant, ni tornant, ni tampoc ningú va dir res.
14: Durant la conversa, Puigdemont també ensenya la zona de la casa reservada per les persones voluntàries que s'encarreguen de la seva seguretat, perquè durant els últims 9 anys no ha disposat dels escortes que li pertoquen com a expresident de la Generalitat.
38: Un minut i arribarem a 3:15. De seguida, més notícies.
17: RAC 1. Aquest Dental Company ja per cent de despologia. Tu també tens el somriure incomplet? Prova-ho ara. Aquest mes a Dental Company, un 15% de descompte en implantologia. Demana cita gratuïta al 900-926-900 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
18: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
19: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundaciócatalunyalapedrera.cat.
20: Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
22: Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
20: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
25: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
27: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
25: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
27: Entrades a osvallès.com.
28: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
29: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
28: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
29: Més informació a visitalagarriga.cat.
28: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
30: Com s'arregla el problema de l'habitatge? No en tenim ni idea, però com a mínim ens en podem riure. Torna Busco Pis, un musical en lloguer temporal. Gaudeix amb el nou espectacle de la companyia Generació de Merda, on fem musicals per gent que no li agraden els musicals. La crítica ha dit de Busco Pis que és vibrant, àgil, fresc, lúcid, divertidíssim, imprescindible. I nosaltres el que et diem és que corris al Teatre Apolo si no vols ser l'única persona que s'ho perdi. Entrades ja a la venda.
31: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
32: Increïble!
31: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
33: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
17: RAC 1.
0: 14-15.
38: Les 2:17, 7 de cada 10 ciutadans creu que els joves d'avui viuran pitjor que els pares. És una de les principals conclusions de l'últim informe del CIS sobre la infància i l'adolescència. Només un 16% dels encastats confia que les noves generacions tindran una vida millor que la dels seus progenitors. Xavi Pardo.
1: Entre les preocupacions que envolten els menors hi ha l'ús de pantalles. Un 19% assenyala l'addicció a les pantalles, videojocs i mòbils com el principal problema dels joves, mentre que el 17% en culpa la manca d'educació i valors. Ara bé, l'informe deixa clar que hi ha marge per actuar, sobretot pel que fa a la pobresa infantil. Un 73% creu que els polítics hi poden fer molt més en polítiques públiques, com ara prestacions econòmiques, beques de menjador o mesures per evitar desnonaments.
38: I precisament UNICEF alerta que la solitud no només afecta la gent gran, també els més joves. L'últim baròmetre indica que els nivells de benestar entre els adolescents de 12 a 16 anys ha caigut en picat i que s'ha duplicat el percentatge dels que se senten sols i tristos. Alba Carnicer.
2: Gairebé 2 de cada 10 adolescents han tingut algun problema de salut mental durant l'últim any. El que més preocupa, però, és que més de la meitat no han demanat ajuda. L'informe d'UNICEF alerta també d'un empitjorament general del benestar dels joves. S'ha duplicat el percentatge que diuen sentir-se sols i ha passat del 7% al 13%. També augmenta la sensació de tristesa, que passa del 12% al 19%. Un dels factors que més influeix són les xarxes socials, especialment en el cas de les noies, que sovint han de lluitar contra la pressió estètica. L'informe també posa el focus en l'estigma que encara envolta la salut mental. 1 de cada 3 adolescents, majoritàriament nois, tendeix a treure importància a aquests problemes. Davant d'aquesta situació, UNICEF demana més acompanyament als joves, escoles on se sentin segurs per demanar ajuda i més prevenció des del sistema sanitari.
38: Doncs justament enmig del debat sobre com millorar l'aprenentatge a les aules, avui PIMEC ha reunit 4 dels últims 7 exconsellers d'educació, més de l'actual consellera Esther Niubó. Uns i altres han coincidit que el gran repte del sector és atendre la complexitat cada cop més creixent a les aules, però també que cal millorar la formació dels docents. Més detalls des de la seu de PIMEC a Barcelona. Eudald Martínez, bon dia.
3: Bon dia, ha estat una conversa distesa de poc més d'una hora en què els 4 consellers han repassat els reptes de futur, però també què ha fallat els darrers anys. Entre ells, els republicans Anna Simó i Ernest Maragall, que defensaven la feina feta.
4: Per això la importància de desenvolupar pactes de país i de partir de feina ja feta, no agafar informes i deixar-los en un calaix.
5: Hem acceptat tots que l'educació té un problema. I per què no es fan la pregunta de qui és el problema? És de l'educació o és de la societat que li envia problemes i a més no li dona les eines per atendre'l correctament?
3: També hi eren Irene Rigau i Meritxell Ruiz, conselleres amb Convergència i Unió i Junts pel Sí, i que avisaven que la millora educativa no depèn només del Departament d'Educació.
6: La gran assignatura pendent és quin dia la universitat, que sempre es queixa de que li van mal preparats, entomarà de veritat que la formació de la docència depèn.
7: Sovint hem confós els instruments amb les finalitats del sistema. I el que ens ha passat a l'escola és que ens han traslladat la responsabilitat d'absolutament tot. I el departament no pot, ni aquest ni cap.
3: Reflexions que han fet davant d'Esther Niubó, que ha aprofitat l'acte per defensar el debat de país que han iniciat per garantir una major estabilitat en les polítiques educatives.
0: 14-15.
38: Les 2:21 minuts, l'organització de consumidors FACUA denuncia 6 portals immobiliaris per contenir anuncis de pisos que no tenen tota la informació que es demana per llei. Per exemple, si el propietari és un gran tenidor o quin és el topall de preu del pis segons la zona on està Montse Martí.
8: FACUA portarà la denúncia davant de Consum. Asseguren que els responsables són els propietaris, però també els portals immobiliaris que ensenyen els anuncis. El portaveu de FACUA, Rubén Sánchez, demana al Ministeri que apliqui mà dura ja des del primer moment amb els que incompleixen el Real Decret aprovat aquest octubre.
9: No toca recordarle a los portales que dice la ley. Cuando la Guardia Civil pilla a un conductor a 150 kilómetros por hora, no lo para decirle, le recordamos que la normativa prohíbe que usted sea un temerario al volante. No, lo que hacen es sancionarle, sancionarnos. A las empresas, a las grandes empresas del sector, estamos hablando de grandes portales inmobiliarios con ingresos millonarios, no se les puede ahora recordar lo que dice una norma que todo el mundo en el sector conoce.
8: Els portals que assenyala FACUA són Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Ya Encontré i Mil Anuncios.
38: I en aquest moment de tensió social per l'habitatge, un terç dels veïns del bloc Papallona de Barcelona han anunciat que deixaran de pagar el lloguer. Volen pressionar així el fons Voltor que va comprar l'edifici i que ja ha fet fora la meitat dels llogaters. Sant Julieta Cuspinera.
16: El propietari és New Amsterdam Developers, que ha rebutjat qualsevol renovació dels contractes per reformar els pisos i fer-hi lloguer d'habitatge.
10: habitacions. Es preveu que el 2027 s'hagin desnonat els 6 llogaters que hi queden. La veïna i portaveu del Bloc Papallona, Ana Olestí, vol que qui acabi marxant sigui l'empresa propietària.
11: Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor marxi del Bloc Papallona. Exigim a l'Ajuntament de Barcelona l'expropiació de l'edifici a benefici zero. S'ha de pagar pel bloc exactament el mateix preu que va pagar el fons voltor, perquè marxin per on han vingut.
10: Exigeixen que un cop expropiat l'edifici, com va passar amb la Casa Ursola, l'Ajuntament ofereixi contractes indefinits i preus ajustats al 30% d'ingressos dels llogaters. El Bloc Papallona és un edifici modernista de l'Eixample, catalogat com a bé cultural d'interès local i, de fet, un informe del sindicat avisa que els propietaris han malmès elements protegits durant les obres.
38: Més coses ho hem destacat en començar. Granollers ha fet un minut de silenci avui per acomiadar el nen desaparegut durant el temporal de fa 10 dies. Aquest matí n'han trobat el cos al mar entre Castelldefels i Sitges, Benet Iñigo.
12: En Rami, de 12 anys i amb trastorn de l'espectre autista, va desaparèixer el diumenge 4 d'octubre, espantat per la tempesta. Des de llavors, els bombers i els serveis d'emergència no han deixat de buscar-lo. Sobretot van rastrejar les rieres i rius propers a la capital del Vallès Oriental i cada cop van anar ampliant més el radi, però no el van trobar. Ahir a la tarda, un vaixell va avisar que havia vist un cos a l'aigua i els Mossos de la Unitat Marítima, en base a Vilanova, l'han rescatat del mar. Després s'ha confirmat que es tractava d'aquest nen desaparegut.
38: Quatre detinguts per un dels segrestos exprés que es van encadenar ara fa un mes. Els Mossos han identificat els responsables d'endur-se un home a Gavà i abandonar-lo més tard ferit a Sabadell.
12: El van atacar amb armes de foc, el van obligar a entrar a un vehicle i van desaparèixer. La víctima va aparèixer més tard amb ferides de bala al Vallès. Han estat molt greu, però va sobreviure. No va voler posar cap denúncia i la policia va sospitar des del principi que era un conflicte vinculat al tràfic de droga. Aquest matí han detingut quatre homes de 18, 21, 43 i 51 anys.
38: I el monestir de Poblet reivindica una llei pròpia com la que té Montserrat per promocionar i protegir millor el seu patrimoni. El pare abat Rafael Barruer ho ha reclamat aquest matí en la primera reunió en 15 anys del patronat del Reial Monestir de Poblet, presidit pel rei Felip VI, i amb la presència dels presidents de la Generalitat de Catalunya, de l'Aragó, el País Valencià i les Illes Balears. Anem cap a Poblet ara. Esteve Giral, bon dia.
13: Bon dia. Sí, després de 15 anys sense ni una sola reunió del màxim òrgan de govern de Poblet, el pare abat Rafael Barruer, principal autoritat en el dia a dia de la comunitat monàstica, ha reclamat la creació d'una llei específica i pròpia de protecció.
14: Per poder mantenir-se en peu, amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa als nostres ulls, al nostre cor.
13: Ho ha fet davant del rei Felip VI. El rei, per la seva part, ha fet una crida a la cooperació entre els territoris de l'antiga Corona d'Aragó com a president del patronat de Poblet.
15: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país.
13: Illa ha reivindicat la creació del que ha anomenat el Fòrum de Poblet, un vehicle, dit el president de la Generalitat, per promoure la cooperació i el diàleg entre Catalunya, l'Aragó, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, agafant el monestir de Poblet com a referent.
38: I obrim ara l'agenda cultural. L'actor, productor i director Dani De Vito és avui el nom propi del Festival de Cinema de Sitges. Aquesta tarda rebrà el Gran Premi Honorífic acompanyat dels seus fills Jake i Lucy. Tots tres hi presenten Drac, una comèdia negra en què un robatori aparentment senzill acaba amb uns quants assassinats macabres. De Vito deixa clar que amb 81 anys té molts projectes al cap i ben poques ganes de retirar-se. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
18: Bon dia. Durant més de mig segle, Dani De Vito ha fet de l'humor negre una marca de la casa. La seva carrera dona per uns quants homenatges, com el que avui li dedicarà Sitges. A RAC1, però, De Vito avisa que ve a recollir un premi i no vol ni sentir parlar de jubilació.
19: Oh, I got a lot more to do.
20: Encara em queda molt per fer. És una experiència que em commou. És meravellós ser aquí i sé que m'estimeu i jo us estimo perquè estimeu el cinema i el cinema és la meva vida.
19: You love cinema and this is my life.
18: De fet, el següent projecte que té entre mans és rodar una pel·lícula amb Arnold Schwarzenegger. Ara bé, diu que encara li falta trobar la història.
19: We're looking now for something else to do. So
20: ara estem buscant alguna cosa per fer, així que estic mirant opcions i per això li dic a tothom, si teniu alguna idea... Fa un parell de dies vaig parlar amb ell, perquè just l'he vist fa poc, i em va preguntar, on és el meu guió? I jo li vaig respondre, hi estic treballant.
19: Looking on for crying out loud.
18: A Sitges, De Vito comparteix pel·lícula amb els seus fills, ja que van encomanar la passió pel cinema des de ben petits. Ara, diu, són ells els qui li descobreixen tota mena de pel·lícules.
38: Aquesta nit, Barcelona acull la gala del 75è Premi Planeta de Novel·la. És el més ben dotat del món per una obra no publicada, amb 1 milió d'euros pel guanyador. La vetllada es farà a Fira Barcelona i la presidiran els Reis d'Espanya, Maria Cusó.
21: Sí,
1: ja fa 75 anys que el dia Santa Teresa coincideix amb l'entrega del Premi Planeta. Enguany hi ha 9 finalistes que opten el guardó, un menys que en anteriors edicions, ja que un dels finalistes es va publicar abans que es fallés el premi. Tots ells s'han escollit d'entre més de 1.400 originals presentats d'arreu del món. L'escriptora Luz Gavàs, membre del jurat, destacava que, malgrat la diferència entre les novel·les finalistes, hi ha un tema comú que plana en totes elles.
17: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
1: La gala arrenca a 7:45 del vespre i s'espera conèixer el guanyador ben entrada la nit.
38: I el Teatre Goya estrena demà Panorama des del pont d'Arthur Miller, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves. El muntatge està ambientat a Brooklyn l'any 1955 en un context on la immigració il·legal recorre els carrers dels Estats Units. Entre el repartiment també hi ha els actors Laura Conejero, Laura Gaja i Nil Cardoner, Bàrbara Padilla.
21: Panorama des del pont retrata una comunitat d'immigrants a Brooklyn. És l'any 1955, 10 anys després del final de la Segona Guerra Mundial, i la immigració il·legal és una realitat als Estats Units. El protagonista de l'obra és un treballador d'origen italià que viu amb la seva dona i la seva neboda, a qui estima amb bogeria, fins que l'arribada d'uns parents que són migrants en situació irregular fa que afloreixin els seus sentiments més foscos. Una realitat que no difereix gaire del que passa avui amb aquells que no són com nosaltres. Ho explica el mateix Selves.
22: Creiem que els nostres costums i les nostres lleis poden ser violentades per aquell que ve de fora. No, l'extrema dreta ha aconseguit això, ha aconseguit que a través de les nostres pors veiem l'altre, en aquest cas el migrant, el que és diferent a tu, no, sexualment o amb identitats diferents, etc., sigui el perillós, i això és vist com una amenaça.
21: La família que apareix al muntatge és, en aquest sentit, segons Selves, un reflex de la societat.
38: I en música, Guillem Gisbert, l'antic cantant de Manel, ha publicat cançó. Detector de mentides, i és el tercer avançament del nou àlbum, que portarà el mateix nom i es publicarà el 13 de novembre. I pel que fa al temps, en espera dels canvis del cap de setmana, de moment, Abel, tot tranquil.
23: Sí, canvis que ens portaran a una situació de llevant i una baixada clara de les temperatures diumenge. Ja veurem tot plegat com s'acaba situant, però entre dissabte a la tarda i dilluns les pluges poden ser abundants a gran part de Catalunya. No vol dir que hagi de ploure tot arreu, tota l'estona. Però, en tot cas, això, cap de setmana que el temps es torna a embolicar. De moment, una tarda de dijous tranquil·la, en general assolellada, variable a la costa i al prelitoral, estones de sol i núvols, estones amb més sol que núvols, i amb temperatures en conjunt les properes hores entre els 24 i els 28 graus, això sí, costant-se els 30, com ja passarà mateix, a l'interior de la Vall de l'Ebre.
0: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
38: I ja hem arribat a 3:15, temps d'esports. Ho dèiem en començar, Xavi, el Barça ha tornat avui als entrenaments amb la novetat de Rafinha.
24: El brasiler ha fet un pas més en la seva recuperació de les molèsties que arrossega a la cuixa dreta des de l'aturada de seleccions quan va tornar abans d'hora de la concentració amb el Brasil. Per tant, podria tenir minuts aquest dissabte al camp del Betis i afrontar la setmana que ve amb opcions de ser titular en els dos grans partits, o com a mínim en un d'ells que liberen el Barça en els propers dies, dimarts al camp del PSG i diumenge d'aquí a dies al clàssic del Camp Nou.
0: A RAC 1. 14:15. Can we forget about
24: the things I said when I was drunk? Per tant, Hansi Flick és a punt de recuperar el seu nou de confiança, Rafinha, que acumula 14 gols en 8 partits abans de la lesió. Roger Saperes, bon dia.
25: Hola, bon dia, Xavi.
24: I el brasiler, com dèiem, ha fet el primer pas per afrontar el tram més complicat del que portem de temporada en plenes condicions.
25: Sí, com dius, ho fa en un moment important pensant en els partits que venen, Betis, PSG, Real Madrid. Avui, per primer cop, Rafinha ha pogut treballar amb els seus companys després de lesionar-se, com comentaves també, amb el Brasil en la darrera aturada. Després de d'aquest contratemps, la seva presència deixa en mans de Flick quin serà el millor escenari pel retorn. Una opció plausible ara mateix seria que pogués viatjar a Sevilla i que tingués algun minut en funció del resultat per rodar-se de cara a París i al Clàssic. En aquest sentit, Laporta va apuntar el duel contra el PSG com a possible data per tornar-lo a veure. Veurem si demà Flick ens treu de dubtes en la roda de premsa prèvia al Betis-Barça prevista per 2:15 del migdia. Tot això, De Jong també continua treballant amb el grup i cremant fases en la seva recuperació de la lesió que arrossega el genoll. En el cas del neerlandès, Flick va assenyalar el partit del Betis com el del seu possible retorn.
24: El dia en què també s'ha confirmat el que vam explicar a RAC1, Tyler, the Creator, serà l'artista que lluirà el Barça a la samarreta del Clàssic.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Clau Barça.
2: Doncs mira, fora ja de la part esportiva, més en l'àmbit institucional, que Marc Síria continua amb el seu procés per ser reconegut com a candidat en les darreres eleccions, evidentment ja de manera declarativa, i avui ha presentat l'anunci del recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un cop aquest l'estudi i validi els seus fonaments, Síria el podrà entrar ja formalment.
1: Sape, gràcies.
2: Que vagi bé.
1: I tot plegat l'endemà de tancar-se la segona jornada de la Champions amb aquella vella història que tots coneixem, la del Madrid, que va haver-hi un moment que semblava que aquesta vegada sí, que es deixaria a punts al camp de la Roma.
3: Però... Sule cap a Valen, Valen por fin, el chef es l'únic! L'ha anul·lat per la cara, pel plan honor, que era molt tancat, per la cara de Malen anul·lat. A mi m'ha semblat que arrencava bé Malen. ¡Arrenca bé!
4: ¡Es gol!
3: ¡Que arrenca de Malen!
4: ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Malen! ¡Gol de Malen! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Malen! I Mourinho pensant-se l'excusa. A Mourinho ja no se'l creurà absolutament ningú. A Mourinho se li cau l'equip a trossos. Marca la Roma, Madrid 3. Roma 3, perdó.
1: Madrid 1. Era el minut 57, però no, sí que es va repetir la història perquè el Madrid semblava noquejat i així va seguir fins al minut 83 quan l'equip blanc va remuntar en només 7 minuts fins al 3-4 final.
3: Sí. Tenim una altra corna que el picarà l'esquerra de seda. Gol, és que esquerra el porter, Golini, gol! Gol. Ha marcat el Madrid.
5: Per què no surt?
3: Ha marcat Rüdiger, però és que esquerra Golini! No ha marcat Rüdiger, 3-4. 3-4, però és que Golini... Vull dir, té dret i està facultat a sortir. Entre les facultats del porter està sortir a rebutjar a l'interior de l'àrea on és intocable i pot jugar amb els punys. Bé, a Golini se li ha oblidat aquesta situació. No surt Golini, Rüdiger marca i ara mateix la banqueta de la Roma... és un cementiri.
1: Ja hem dit que no només la baqueta de la Roma era un cementiri, en qualsevol cas, la història de sempre, repetida aquesta vegada a l'Olímpic de Roma en aquest 3-4 que dona la victòria al Madrid. Per tant, desenllaç el de sempre i el Madrid ja suma 6 punts, sense pena ni glòria, però ja suma 6 punts. Jaume Montero, bon dia.
6: Bon dia. De fet, és la remuntada visitant amb dos gols de diferència més ràpida de la història de la Champions. El Madrid, com deies, perdia per 3-1 al minut 83, després d'un partit molt dolent dels blancs, i va acabar guanyant per 3-4 amb 3 gols de córner en menys de 8 minuts. Tot plegat gràcies a l'aportació de futbolistes que van entrar a la segona meitat, com Endrick, Guller o Spi. José Mourinho va destacar la reacció de l'equip, però va acabar molest amb la pèrdua de pilota de Vinícius en el 2-1. Així li va recriminar la gespa i després ho evidenciava a la zona mixta sense mencionar el brasiler.
7: Segundo tiempo, y me parecía que el equipo estaba en una posición de mejor estabilidad, cuando comemos un gol que no podemos comer. No podemos hacer lo que hemos hecho en centro campo y después de una transición ellos hacen el gol y después es una rebeldía entre comillas porque es una rebeldía organizada, yo diría rebeldía emocional.
6: Mourinho, que també va aprofitar per carregar contra el calendari. El portuguès es va mostrar indignat per haver de jugar el dia 4 de novembre a Atenes i 3 dies més tard a València, a Mestalla. Mourinho veu una mà negra a la federació i diu que vol que els madridistes també se n'adonin.
7: No tiene sentido absolutamente ninguno. Te hacen jugar el sábado en València, que es un partido dificilísimo. No me parece inocente. Las disculpas de siempre yo no las como. Porque estoy en el fútbol hace 25 años. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
1: Una de les crítiques de José Mourinho en aquesta roda de premsa n'hi va haver més, per exemple, a 2 hores abans...

0: Abans del partit vam saber la sanció a Vinícius. El comitè de competició el sancionava amb 4 partits per estirar els cabells dels futbolistes del Villarreal i per les posteriors protestes a l'àrbitre, Gemma.
1: I precisament Josep Mourinho va carregar també contra el comitè per haver publicat la sanció ahir a la tarda.
2: Tu penses que és normal que 2 hores antes del partit un jugador sabe que li dan 4 partits de suspensió? No podien hacerlo ahora? No podían hacerlo mañana por la mañana. Eso se está transformando en algo que en portugués hay una expresión que no sé si en español también existe, que gato escondido con la cola asomada. Yo me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya.
0: Estem sabent tot el refranyer de Portugal, en les rodes de premsa de Mourinho. No, los árboles fa no gaire, ara el gato con botas o com sigui.
1: El gato escondido
0: i endavant.
1: Perquè diguin després de la informació esportiva.
0: També
1: el protagonista, Vinícius, es va queixar del timing de publicació de la sanció i, atenció, va assegurar que ningú els hi havia explicat que estirar dels cabells suposa una expulsió.
3: Ha sido un mal momento, ¿no? Han tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llega al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La verdad que la regla es nueva, pero no, nunca nos han explicado esto. Viene siempre uno de la liga o de otro nombre que no sé, que cuida de los árbitros para nos explicar las nuevas reglas, todo lo que ha cambiado. Pero esto, justo esto, no nos han dicho nada y al final roja para mí.
1: Bé, el Club Blanc, òbviament, estudia recórrer aquesta sanció del brasiler, que en el millor dels casos només podria rebaixar-se de 4 a 3 partits. Si fos així, el Madrid aconseguiria que el jugador pogués jugar contra el València, però es perdria els partits del Sevilla, del Barça i del Racing de Santander. El Madrid no té marge de maniobra en els 2 partits de sanció per la reacció del jugador posterior contra l'àrbitre, però sí en els 2 partits de l'estirada de cabells a Nathan Saliba. La seva única possibilitat és la de fer veure al comitè que l'estirada de cabells forma a part, suposem, de la jugada.
0: Un Vinícius que, per cert, també va admetre que futbolísticament no està en el seu millor moment de forma. Òbviament, Real Madrid Televisión van carregar contra aquesta decisió del comitè i de passada també contra l'arbitratge espanyol en general.
4: Y es alucinante que los otros 4 equipos champion, Atlético y Barcelona, que juegan su partido champion en casa, lo jueguen el domingo. Ahora lo de Vinicius. Pues nada, es la guerra y el madridismo lo tiene muy claro, por fortuna, y no se va a dejar llevar por esos medios, muchos de ellos subvencionados por el señor Tebas, y como bien preguntó Florentino Pérez hace varios años, se recordaba Paul, ¿cuántas son esas subvenciones a los medios? ¿Quiénes son esos medios agraciados? Pregunto, ¿serán algunos de los que dicen qué mal juega el Madrid y no hablan de todo esto? No sé.
0: No ho sé, no? Ho seguirem a veure què passa. El Madrid suma 2 victòries a la Champions i diumenge jugarà a la Lliga al Bernabéu contra el Sevilla. I a banda del Roma-Madrid, bona part de l'atenció d'ahir se la va endur el duel entre el Manchester City i el Paris Saint-Germain, que va acabar amb victòria pels de Luis Enrique. Per tant, Albert Bassas, bon dia.
5: Bon dia.
0: Els parisencs mantenen el lideratge a la classificació.
5: Sumen els 6 punts, 2 victòries en 2 partits, amb una diferència golejadora de més 7, igual que el Barça i que l'Aston Villa, que hi va apallissar el Fenerbahçe, i tot això abans d'un PSG-Barça dimarts que ve. Els parisencs van aconseguir assaltar l'Etihad i es van imposar per 2-4, sobretot gràcies a una gran primera part en què els francesos es van posar 0-3 al marcador. Doué, Dembélé i Vitinha van posar el PSG clarament en avantatge a la mitja hora, van ser 3 gols en poc més de 15 minuts, i a partir d'aquí el partit ja va fer molta pujada per un City que, tot i això, no es va donar per vençut i va intentar plantar cara a la segona part, en què van millorar sensiblement. Haaland va maquillar el resultat amb un parell de gols que n'haurien estat més, podrien fins i tot haver empatat si no haguessin malbaratat moltes altres ocasions que van acabar tenint, sobretot al tram final. Un gol de Kluivert, el quart del PSG, però va suposar la sentència definitiva, i sobre el minut 90 Ferran Torres, que va ser suplent i va entrar al darrer quart d'hora per Dembélé, va fallar un penal. Estava content Luis Enrique, normal, però...
6: Yes, but it was very, very...
7: Sí, però ha estat molt, molt, molt i molt complicat. Em sento genial perquè hem començat el partit de meravella, sense cometre errors, i hem aconseguit fer 3 gols. Però no m'agrada tenir un avantatge així, perquè un arriba a pensar que el partit ja està sentenciat i ha quedat clar que no era així. Et poses en problemes i podríem haver perdut.
6: We could have lost this match.
5: Com et comentava, el PSG líder i el City a mitja taula. Ara mateix, 17è amb 3 punts.
0: Fins i tot el Betis és a la part alta d'aquesta classificació després de remuntar ahir contra el Porto i aconseguir fer també el ple.
5: El ple perquè també han guanyat els dos partits disputats fins ara. Són, de fet, els qui tanquen el grup d'aquests equips amb 6 punts en el 9è lloc i fent, a més, el ple d'equips espanyols perquè aquesta jornada han guanyat tots, cosa que fins ara no havia passat. 3-2 contra el Porto amb una segona part apassionant perquè tot va passar a la represa per començar el golaç d'Abde amb què els bètics es van avançar al marcador. Posteriorment, dos gols del Porto en 6 minuts posaven coll amunt el partit pels verd i blancs, però un gol del Cucho a un quart d'hora al final i disco de penal a les acaballes van donar el triomf als de Pellegrini. Una jornada en què també destacàvem abans la victòria de l'Aston Villa. Van ser 6 gols, 6-0 contra el Fenerbahçe per situar els anglesos al capdavant de la classificació amb Barça i PSG, a més del triomf de Liverpool 3-6 al camp de l'ASC austríac amb un gol de l'exblaurana Araujo. Van completar la jornada d'ahir dimecres el Feyenoord 3, Como 2, Bodoglim 1, Borussia Dortmund 0, Shakhtar Donetsk 3, AEK d'Atenes 1 i Slovan de Bratislava 0, Stuttgart 3, un Slovan de Bratislava que tanca la jornada com a cué amb 0 punts i una diferència de menys 8.

0: Atlantic. Això a la Champions, i avui es disputen les altres dues competicions europees amb tres equips de la Lliga Espanyola en joc. A l'Europa League, la Reial Societat visita l'Unión Saint-Gilloise a 6:45 i el Celta rebrà la Juventus. Per tant, partidàs avui a Vigo. Serà a les 9 del vespre. Són partits de la segona jornada d'aquesta Europa League, mentre que a la Conference avui comença la fase de la Lligueta amb el Getafe com a únic representant de la Lliga Espanyola. Els madrilenys s'estrenen al camp de l'Universitat de Craiova romanès a 6:45 de la tarda. I fora d'Europa, el món del futbol i de l'esport en general també està molt pendent del que hi passa a l'Aràbia Saudita. El país està en alerta màxima després dels últims bombardejos hutis i hi ha futbolistes que estan tocant el dos. Ara bé, de moment la Lliga de moment no s'atura. Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. De fet, avui es juguen tres partits amb normalitat, per bé que l'altre dia es van suspendre els de l'Al Nasser, de Cristiano Ronaldo, l'Al Ali i l'Al Hilal. El tancament de l'aeroport de Riad ha provocat l'èxode, a més de desenes de jugadors als seus països d'origen, però de moment la Lliga no s'atura i hi ha futbolistes com Cristiano que s'entrenen com si res. Fora del futbol, per exemple, ahir van ajornar el Six Kings Slam, que és el torneig d'exhibició amb els millors tenistes del món, on havia de jugar Carlos Alcaraz i que s'havia de fer la setmana que ve, però que finalment ha passat a finals de desembre. També estan en el punt de mira el Dakar a principis d'any i la Copa d'Àsia, que també podria veure's afectada si hi ha una escalada de violència les properes setmanes. El que no es juga segur aquest any a l'Aràbia Saudita és la Supercopa d'Espanya, que aquest any es disputa a Istanbul precisament per la coincidència amb la Copa d'Àsia. De moment també s'han hagut d'ajornar les finals d'eSports i la Setmana de la Moda de Riad, a banda de festivals de música i de cine. En canvi, hi ha altres esdeveniments, com el combat de boxa de Canelo Álvarez, que es manté el dia 31 d'aquest mes.
0: Gràcies, Pedrol. Aparquem el futbol, obrim pàgina de bàsquet, sona la sintonia d'Eurolliga, avui que arrenca la sisena jornada de la competició de l'Aguila. Bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
0: I ho fa amb un entrenador destituït, el primer a caure. Ha estat el tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati.
2: Sí, que com recordaràs va ser la primera opció del Barça a l'estiu. De fet, el club blaugrana va negociar amb el Basc, que es va tancar en banda a rebaixar les seves pretensions econòmiques i finalment va optar per Alexander Sekulić al Barça. Malgrat que, com tothom ja sabia en aquell moment, el Baskonia ja havia perdut la confiança amb Galbiati. Ara bé, va vendre els quatre vents, que era el líder del projecte a l'estiu, doncs bé, aquest lideratge li ha durat menys d'un mes de competició. Ha estat destituït penúltim de l'Eurolliga, això sí, Xavi, però líder de l'ACB. Caldria veure si cap entrenador ha estat destituït sent primer de Lliga. El substitut va ser anunciat ahir mateix, també, aquell que a priori havia negat per activa i per passiva al Baskonia, Velimir Perasovic, quarta etapa ja del croat a Vitoria.
0: Quarta etapa, sempre sí. El tècnic recurrent de José Anquerejeta. Un Perasovic que debutarà demà a la pista de la Virtus de Bologna. La jornada la tancarà també demà un partidàs al Palau Blaugrana. Arriba el campió d'Europa, arriba l'Olympiacos.
2: Sí, mentre d'altres, Jan Montero al capdavant, l'exjugador de València d'Infaust, record de la final passada a la CB, una constel·lació d'estrelles d'un equip que suma 4 victòries en 5 partits sense macondur al Barça. I veurem si en Justin Minaya o no. L'Ale pot reaparèixer demà després de la lesió a l'adductor. Avui a la prèvia, un dels noms propis d'aquest inici de curs, el pivot Oleg Balcerowski, ex-Panathinaikos, parlant de la motivació de jugar contra un equip així.
3: Debería ser una motivación para todos nosotros, ¿no? Es un gran equipo, está jugando muy bien, así que personalmente para mí cada partido es una motivación, ¿no? Para intentar mejorar, para ganar partidos. I mañana no va canviar.
2: Per cert, que ni per aquest partit ni per de moment tampoc a la CB podrem veure el debut de moment del jove Mohamed Dabon, el jugador que d'aquí 6 dies compleix 15 anys, té l'okay de la Federació Espanyola, del Consell Superior d'Esports i el Departament de Treball, però, tal com avança avui el Derbi Esport, el company Marc del Río, no de la Seguretat Social, que de moment no accepta l'excepció per donar-lo d'alta pel fet de tenir menys de 16 anys.
0: Doncs tot això pel que fa al partit de demà al Palau. Avui ja juguen Dani, Madrid i València.
2: A 8:45, partit al Roig Arena entre l'equip taronja i el Maccabi de Tel Aviv. A les 9, el Madrid busca la segona victòria davant l'Esbel de Tony Parker. D'ahir, dos resultats, Xavi. A l'ACB, el Joventut va superar l'Andorra 96-75 amb un monumental parcial de 22-0 al final. Era el partit ajornat per les pluges de fa dues setmanes. Primera victòria dels verdinegres en Lliga en la presentació a l'afició del títol de Supercopa. I ahir també a Fontejau, primera victòria per fi del curs de l'Espart Girona. A la primera jornada de l'Eurocup, 77-49 contra l'Ostrava. Això sí, amb rotació de 8 jugadores per les baixes d'Iana Martín, Mercerón i Quevedo i l'absència de Marta García. Ahir vam saber que té problemes físics.
0: Doncs demà seguirem actualitzant aquest partidàs del Palau Blau. blaugrana, aquest Barça Olympiacos, sentíem a la Transmit l'altre dia, són quatre partits seguits a casa, oi? Del
2: correcte. Demà és el quart, precisament, després dels tres anteriors, i acaba el diumenge la setmana a Badalona. Per tant, no s'haurà de moure gaire el Barça. Després, ara t'ho dic de memòria, d'Olympiacos, de València i de Zalgiris, i ara no recordo el tercer, però en qualsevol cas, diumenge, tanca a Badalona el Barça aquesta dues setmanes sense viatjar.
0: Dani, gràcies.
2: Fins ara.
0: I ara tens pel tenis Bassas. Estem pendents del que passa al Masters 1000 de Xangai amb la classificació avui de Davidovich per semifinals, però abans és notícia d'aquest migdia mateix. David Ferrer deixarà la capitania de l'equip espanyol de la Copa Davis.
4: Sí, l'Alacantí ha comunicat a la Federació Espanyola de Tenis la seva voluntat de renunciar a l'any de contracte que li quedava. Deixa la capitania a final d'any, a 31 de desembre, segons diu l'escrit, per iniciar una nova etapa professional. A més d'una ocasió ja ha comentat que li agradaria dedicar-se a portar la carrera d'algú, entrenar algun tenista de manera individual. Veurem si ja s'ha decidit o si vol agafar-se un any de descans sabàtic abans de començar aquesta nova aventura. En tot cas, David Ferrer ho deixa i està per veure també qui serà el seu substitut a partir d'ara a la Davis.
0: I tot plegat, com dèiem, el dia que ha quedat definida ja la primera semifinal a Xangai.
4: Que jugaran el malagueny Alejandro Davidovich i el número 1 mundial, Alexander Zverev. Davidovich s'ha classificat aquest matí després d'eliminar el francès Arthur Gea, que s'ha hagut de retirar abans per lesió. El tenista espanyol dominava tot just 4-1 al primer set. I ara s'ha citat amb el número 1 del món per un lloc per la gran final després que Zverev s'hagi desfet més tard, al migdia ja, de l'australià Alex de Minaur per un doble 6-4. De cara a demà es decidirà la segona semi, la jugaran Hodder i Ruud, que disputaran el primer partit del dia ja oficial a 8:45 del matí a la nostra. Serà, doncs, el primer torn i després al migdia, no abans de les 12, Medvedev i Tommy Paul.
0: També us expliquem que arrenca a Buenos Aires un mundial de pilota basca i direu, d'acord, enhorabona, sí, ho entenc, però és que és històric, perquè serà el primer en què competiran les seleccions d'Espanya i d'Euskadi per separat.
5: I de seguida, perquè el partit inaugural és avui a les 7 de la tarda, el jugaran totes dues seleccions femenines en la modalitat de pilota goma i serà, per tant, la primera vegada que Espanya i Euskadi s'enfrontaran en partit oficial. La primera ocasió en què les dues seleccions es van enfrontar en categoria absoluta va ser el 4 de juny de l'any passat al High Alai de Guernica. Era la Lliga de les Nacions, a la modalitat de frontó llarg de 54 metres, en què l'equip espanyol, que comptava amb les actuals campiones del món, amb dues nascudes al País Basc, es va imposar al combinat tricolor. Euskadi va guanyar la competició masculina en vèncer la final a França després d'haver derrotat abans els espanyols en semifinals. No es va considerar, però, competició oficial. Ara, aquest enfrontament entre les dues delegacions es repetirà des d'avui diverses vegades durant tot aquest campionat que comença avui, dia 15, fins al dia 24 d'octubre. I serà a Buenos Aires, on es jugaran els partits de pilota de goma femenina entre les representants espanyoles i basques. La pilota de goma es fa servir, juga amb una paleta de fusta i una pilota feta de cautxú o de goma. L'altra seu d'aquest mundial de pilota és a Sacramento, a l'Uruguai, que acollirà els partits de cistella punta per parelles. És l'especialitat més extensa, amb la cistella còncava i allargada, l'especialitat que en basc es coneix com a high alai. Altrament dit, també, festa alegre.
0: I, Gemma, què ens falta per saber?
5: Que en vol, avui es disputa el quart partit de Champions pel Barça, 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest, que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Espanyola després de derrotar el Club Natació Sabadell ahir per 16-9. La selecció espanyola d'hoquei a patins ha tancat la fase de grups en ple de victòries després de superar Suïssa per 10-1. Avui juga els quarts de final contra Xile o Angola, depenent dels resultats d'aquesta matí. També en hoquei patins han quedat definides les semifinals la Lliga Catalana, que es disputarà aquest cap de setmana a Santa Perpètua de la Mogoda. Barça i Voltregà jugaran la primera, Igualada i Calafell disputaran la segona.
0: Què és aquest fan de la xocolata, Gemma? N'hi ha moltíssims de fans de la xocolata. Sí. Per tant, això us interessa. Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show, on gaudiràs d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, l'experiència és gratuïta per a tots els particulars. Vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, crema, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Reserva ja la teva plaça a xocolatestorres.com. Ara falten 5 minuts perquè siguin les 3, una pausa curta i venim.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
9: 3 vertical, caminada per la natura.
10: Trekking?
9: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
10: Excursions gratis amb Costa.
9: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
11: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: 9 per 3, 27.
13: Següent.
12: Te les vas a prendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però... saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
14: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
15: RAC1, emissora oficial.
16: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
17: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
18: Carinyo, 5 per 5?
19: 25.
18: I per 3?
19: 75.
18: Ara ets de números.
19: No, de mi BP.
20: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
22: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compra'n una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
17: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
23: Hola, això t'interessa.
24: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
25: I allò del sorteig?
24: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
26: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
27: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
26: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
28: Mary Shore. Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi, i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
1: Són les 3, actualitzem la informació d'aquest dijous que les pensions han entrat en campanya. Pedro Sánchez ha garantit que les apujarà abans d'acabar l'any encara que estigui en funcions.
2: Quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible. Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
1: El president espanyol assegura que el sistema és viable després que veus del PP han avisat que està a punt de col·lapsar. El mateix Alberto Núñez Feijóo ha hagut de sortir a desautoritzar-los. Diu que amb ell l'augment de les pensions en funció de l'IPC també és innegociable. Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen sent incapaços d'acostar posicions. Podem, de fet, ha endurit més la seva posició. Ione Belarra ha estat avui molt dura amb Sumar, però ha intentat una aproximació amb Esquerra Unida, que també és dins de Front Ampli. Per ara, la maniobra no li ha sortit bé. 7 de cada 10 ciutadans creuen que els nanos d'avui viuran pitjor que els seus pares quan siguin grans. 2 de cada 10 creuen que l'addicció a les pantalles és el principal problema dels menors per sobre de la falta d'educació i de valors. Ho diu l'última enquesta del CIS, el mateix dia que un altre estudi, aquest d'UNICEF, avisa que el nivell de benestar dels adolescents ha caigut en picat. I els Mossos d'Esquadra han recuperat el cos del menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers durant els últims aiguats. El va trobar un pescador davant la costa de Sitges. Avui s'ha fet un minut de silenci a la ciutat. Pel que fa als esports, Rafinha ja s'entrena amb el grup i podria reaparèixer contra el Betis, Xavi.
0: Avui s'ha entrenat per primera vegada amb els seus companys després de la lesió que es va fer en un dels amistosos amb el Brasil. Per tant, podria tenir minuts dissabte contra l'equip andalús. Aquesta, de fet, és la intenció de Hansi Flick per veure si pot ser titular dimarts contra el PSG o diumenge vinent davant del Real Madrid. Frenkie de Jong també s'ha entrenat amb normalitat i podria reaparèixer precisament avui que el club ha fet oficial que el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà el protagonista de la samarreta del Clàssic del proper 25 d'octubre. Ara bé, l'estrena la farà l'equip femení un dia abans, dissabte 24, a l'estadi Johan Cruyff contra el Granada. Les samarretes s'han posat a la venda aquest matí i van dels 500 als 3.000 euros. Les més cares són les que van signades pels jugadors i per les jugadores del primer equip. Sobre el clàssic masculí, ahir vam saber que Mourinho no podrà comptar amb Vinícius. El Madrid treballa ara en el recurs que presentarà contra la sanció de 4 partits al brasiler per estirar els cabells d'un jugador del Villarreal i després enfrontar-se a l'àrbitre. De moment, el davanter es perdrà els partits contra el Sevilla, el Barça, el Racing i el València.
1: I acabem amb el temps. Ambient de nou càlid per les dates a aquestes properes hores, també de cara demà, Abel.
3: Sí, en conjunt, les properes hores ens mourem entre els 24 i els 28 graus, les temperatures més altes cap a la plana de Lleida, interior de la Vall de l'Ebre, on ja ens acostem als 30 en alguns casos, en aquest sector del sud del país. Això també val de cara a demà. Això sí, el cap de setmana baixen de manera clara les temperatures. Dissabte, durant la segona meitat del dia, aniran baixant, que és quan arriben les precipitacions, que també ens acomiadaran diumenge, i diumenge el descens de temperatures serà més marcat, amb ambient de plena tardor.
1: Les 3 i 3, tanquem el 14-15. Què hem fet amb l'Albert Guerra? El control, continuem pendents de l'actualitat dels butlletins. El nou Semana Ballonesta.
0: I el tu diràs amb l'Àlex París, eh?
4: Núria, Xavi, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda.
4: Què tal, com va tot?
0: Bé.
4: Bé, no?
5: Sí, content.
4: Ja avui us ho he notat, eh?
0: Sí?
4: Sí, sí, us coneixem, sí. Ja el to.
0: És veritat.
4: I la cadència.
7: Els millors, sí, del món mundial.
0: Carai.
5: Ole,
7: clar que sí. 14-15, el meu dia.
5: Oh, ara, ara.
7: Informa'm i fes-me tocar el cel.
5: Carai. Ara, que bé, que bé, molt bé. Visca ara les drogues.
0: Noi, què passa, ara?
7: Ell no està content.
5: No, és que
7: crida,
5: mai,
7: perquè
5: mai,
7: crida.
5: No, si jo estic contentíssim. Clar, avui és que hem d'anar per feina. És que tenim poca publicitat avui, hauríem d'anar una mica per feina.
0: Va, pues,
4: vinga, ja, us diem adéu. No, no
5: molesteu.
4: Ara em
5: venia a buscar
4: el
5: mòbil.
7: Mai està content aquest noi del Rocamora, tampoc.
0: No, noi, ara sóc jo.
4: Quina mala maró avui, escolta, tu, eh?
0: Mira, me'n vaig.
4: Vinga. Ale.
7: Adéu-siau.
4: Guapos. Ai, han marxat.
13: Avant!
6: abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
8: Taloner, és en català, no...
6: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
9: Jo era un jinete total.
6: ...i Alba Sagarra.
10: Que no tengo miedo a la verdad.
8: Pues vinga, nen.

0: Molt bona tarda, Alba Segarra i Guillem Estadella, i bon programa 465.
1: Bona tarda, Marc Bola.
2: Hola, hola, hola. Bona tarda, putes màquines de les audiències de la 2CAT.
1: Vaya nit ahir, eh?
3: Lo d'ahir va ser un somni, eh?
1: Sí, oh, mira, per somni el que he somiat jo, posa en silenci.
3: Què ha passat, hòstia?
1: Vosaltres recordeu els somnis?
0: Però a veure, posem en context les audiències de cervells mínims, que ho hem de dir.
1: Molt heavy, eh? Molt
3: heavy. Això va ser un somni, però tu, de cop i volta, jo ho vol furtar per parlar de tu, eh?
0: Sí, però aprofita...
3: És que, de veritat, no?
0: A sobre, jo que no estic a promo, et faré més promo jo que tu. Va, va, va!
1: No, per això...
0: Però treu pit, noia, treu pit, home!
3: Acabo, volíem parlar d'un tema, jo dient que és un somni, no de fer tele, i ella vol portar-ho cap al seu tema.
0: Avui estem creuats,
1: eh? Quan acabeu, m'aviseu, cuques, puc parlar? Perfecte. Mireu, aquesta nit, vale, he somiat una cosa que he flipat, però he flipat. O sigui, he somiat...
0: I te'n recordes, que això és el fort,
1: eh? És que me'n recordo molt dels somnis.
3: En quin moment hem decidit que... hem d'explicar els teus somnis.
1: En el moment que jo ho decideixo i tu xantes el boquino. Jo estava,
3: bueno, benvinguts a la dictadura d'Alba Segarra.
1: Sí, encantada de conèixer-vos.
0: Aquesta noia va crescuda, eh?
1: El somni, jo decidia unilateralment... El somni jo podia parlar perquè no hi éreu vosaltres dos. Això per començar.
0: Sí?
1: I decidia que em volia treure l'apèndix. L'apèndix, vale?
3: Aquest no és l'Astèrix i Obèlix.
1: Exacte, el mateix. I llavors jo anava amb un amic meu, que és mestre, però el meu somni era metge i tenia una clínica, i li deia...
3: El somni era dislèxica, de mestre metge.
1: I li deia...
0: No va venir somiant.
1: Jo vull que em tregues l'apèndix.
3: Perdona un moment.
1: Sí, sí, però jo ho decidia, perquè jo pensava, tu, feina feta no fa destorb. Llavors deia, vull que em treguis l'apèndix. I ell me deia, vale, vine tal dia, tal hora. Llavors anava tal dia, tal hora...
4: Pues anem.
1: I a mi m'acompanyava i la meva parella.
3: Tot això era un somni?
1: Tot això era un
3: quedaves
1: somni.
3: Quedaves i agendaves...
1: Sí, sí.
3: Bé,
1: passava ràpid i anava, ja estava a la clínica.
0: Vale.
1: I llavors ell sortia un moment amb el fonendo i tot, eh? O sigui, de metge a metge, el meu amic.
0: No seria el Malfà? Quin Malfà?
1: No, un amic meu. El Malfà és un company. I jo li deia, escolta, vinga, anem, que em trauràs l'apèndix. I ell me deia, són 400 euros.
3: Ostres!
1: I llavors jo li deia...
3: Bizum efectiu.
1: Un moment. I ho parlava amb la meva parella. I la meva parella me deia, Albert, t'he dit mil vegades que et facis una mútua. I llavors em feia uns números de lo bé que em sortiria una mútua. Em deia, 400 euros tindries. L'apèndix, el podòleg, la teràpia, que ja sabeu que la necessito.
3: Que
1: jo anava amb una bata.
3: Exacte, fent-te els números i tu amb bata, eh?
1: Sí,
3: vale.
1: I llavors jo, en el somni, decidia que era veritat, que era molt millor fer-me una mútua, i li deia al meu amic i li deia, ja no vull que em treguis l'apèndix.
3: Vale.
1: I no m'he tret l'apèndix, el somni.
0: Hem tallat el Xavi i la Núria per guanyar aquest temps de ràdio, eh?
1: De re, Catalunya. Ja podem obrir les altres versions.
5: Com un gai follaràs com mai.
0: Va, que hem d'obrir l'altra versió del dia fixant-nos en Benidorm, i no pas perquè hagi arrencat ja el Benidorm Fest 2027. De fet, és un titular del Diari de Tarragona que ens ha agradat i ens ha cridat l'atenció, i diu així: els jubilats canvien Benidorm per Salou.
1: Què?
0: Aquests són els jubilats anant en conga de Benidorm a Salou.
3: Sí, perquè resulta... el tren no.
0: No, arribarà abans fent la conga i amb les pròtesis als genolls. Tarragona ja és la demarcació amb més hotels de l'Imserso de tota la península. Salou és el motor i entra al top 3 de ciutats d'Espanya després de desinflar-se l'icònic i mític Benidorm.
1: Oh, així és. Tarragona és la província de la península que posa més hotels al servei del programa 2026-2027 de l'Imserso. Compta amb viatgers de costa i escapades, ofereix fins a 21 establiments de 3 i 4 estrelles, segons les dades facilitades per l'empresa de viatges Aboris.
3: És que et dic una cosa, això de Benidorm és un partidazo, eh? No sé per què la gent de Salou va cap allà.
0: Perquè
3: és una ciutat perfecta per descansar i dormir tota la nit. Ja té l'eslògan incorporat al nom: ven i dorm. Vull dir que està ja pensat per la gent jubilada. Vull dir que no sé què estem perdent aquí.
1: És com el bed and breakfast, que bueno, ja t'ho deia. Llit i esmorzar.
3: Exacte, bed rodergues també.
0: Sí, sí. Bed and breakfast a ven i dorm.
1: Després diuen, per què expliques un somni? Perquè el meu somni té més nivell que aquestes reflexions. Seguim.
0: Mireu, avui he agafat la gabardina amb estampat hawaià, barret de jubilat i mitjons sense goma, important, que no t'apretin quan ja tens una edat. Avui sí que he fet reportatge d'investigació. Nois, avui no hi ha jijijaja, avui és investigació pura i dura, perquè vull descobrir per què els jubilats ja no van a Benidorm. Aquí comença un reportatge telefònic a peu d'investigació.

0: De veritat, hi ha una cançó que comença així?
1: A més, em fa gràcia perquè no he trucat a Salou.
0: No, has trucat a Benidorm, no?
1: He trucat a Benidorm. De fet, m'he fet passar per un jubilat.
0: Bueno, tu et queda poc, ja.
1: Sí.
2: Quina sort.
1: Aviam si arribes tu, Estadella.
0: No.
1: M'he fet passar per jubilat per si puc arribar a reservar un hotel amb descomptes de l'Imserso. La primera trucada ja demostra que Benidorm, com tu deies, Guillem, no s'hi dorm, eh? No. Hi ha molta festa. Atenció, m'ha patat al cap la primera trucada.
3: No.
1: Hola, bon dia.
3: Hola.
1: Hola, que llamo Apartamento Julia.
3: No lo sé, ¿qué es Apartamento Julia?
1: Ah, no, ¿qué te he despertado?
3: Aló, sí.
1: ¿Estás bien?
3: ¿Ah? ¿Yo?
1: Sí.
3: Yo puedo dormir.
1: ¿El qué?
3: ¿Ah? Yo no sé, ¿qué es Apartamento Julia? Probablemente, no lo sé, ¿qué es Apartamento Julia?
1: Ah, no estoy llamando Apartamento Julia.
3: No.
1: Ah, pero estoy trucando a Benidorm.
3: Perdón, yo vivo en Benidorm y tengo cero idea qué es Apartamento Julia.
1: Ah, vale, pero...
3: muchísimas llamadas de gente. Yo no sé qué es Apartamento Julia, no lo sé por qué es mi teléfono ahí.
1: Vale, vale, que a lo mejor se han equivocado de teléfono y es tu número, ¿no?
2: ¿Qué?
1: Vale, creo que te he despertado, ¿no? Que estabas durmiendo.
3: Sí.
0: Hòstia, bravo.
2: Home, clar, que ho han perdut tot, si no tenen ni els telèfons ben posats.
1: Jo crec que no l'he despertat, crec que l'he ressuscitat, eh?
0: Home, vull dir...
1: Estava viatjant ja cap a l'altre barri.
0: Has trucat amb Ouija.
1: Era Apartamentos Julia, però es veu que ja el telèfon ja no és el que és.
2: No.
1: Doncs mireu, he anat d'uns apartamentets, sabeu aquests gratacels?
2: Sí.
1: Enormes que hi ha a primera línia. Doncs he trucat a un d'aquests i m'he fet passar per un jubilat.
2: Home, està bé, ja anava a dir, home, bala.
1: Què?
2: És molt lleig fer-te passar per jubilat.
1: No, home, no, que jo he donat les meves dades i tot.
2: Ole.
1: Hola, bon dia. Mira, el meu nom és Toni Clapés. Era per preguntar si teniu descomptes per gent jubilada o de l'Imserso.
4: No. Antiguamente el hotel sí que trabajaba con el Imserso, pero ahora lo lleva un nuevo operador y me consta que ya no trabajan con
1: el Imserso. Vaya, precisamente he visto que muchos jubilados están pasando de Benidorm a Salou, ¿eh?
4: Posiblemente, sí. No me extrañaría, sí, porque cada vez hay menos hoteles aquí que atienden el Imserso. Pero creo que es una cuestión de rentabilidad, que como el gobierno paga muy poco por noche y, bueno, muchos hoteles no les sale rentable.
1: Clar, ja surt més a compte que vingui algú i ho pagui de la seva butxaca, no?
4: Sí, al final. Lo que manda es el dinero.
1: Ara, que trist que la frase sigui lo que manda es el dinero.
2: Que trist que no conegui Toni Clapés, aquesta persona.
0: Benidorm està gairebé és Alacant, vull dir que jo ja és Espanya profunda.
1: Jo ja li vaig preparar el terreny al Toni.
0: Sí.
1: No? El tema és que si un apartament petit no tenen bé ni el telèfon, la senyora estava mig morta, he anat a uns hotels enormes, he dit, anem a provar a la restauració, als bars.
0: He anat
1: a buscar, dic, home, per nom trobaré un bar de tota la vida, que és Bar Mariano.
2: Clar.
1: Bar Mariano, no sé si m'ha ajudat massa.
5: Hola, barman, dígame.
1: Hola, bon dia, que truco al Bar Mariano.
5: Sí, Mariano, dígame.
1: Hola, què tal? Mira, una pregunta, que hi ha molts jubilats per aquí.
5: ¿Qué?
1: Que si hay muchos jubilados por aquí en Benidorm.
5: No, pregunta que quieres.
6: De 50 no tengo aquí.
5: Un momento.
1: Sí, sí.
6: Mira
7: aquí. Aquí vendemos pollo y no sé de lo que me está hablando. Hasta luego.
0: Hòstia, bravo.
2: Hòstia, Sandra.
0: Aquí vendemos pollo. A veure quin tipus de pollo.
1: Això t'anava a dir jo.
2: Sí, perquè...
1: Perquè no hi havia la dels pajaritos allà a Benidorm? Pajaritos per aquí, pajaritos
2: per allà.
1: Pues ara són pollo, ara hi han crescut.
2: Bueno, hi ha molt pollo que se fa al Benidorm Fest.
1: Sí.
8: Que nosaltres donem pollos i pollazos.
2: També hi ha pollazos.
0: És un altre tipus de restauració, sí.
1: Doncs aquesta investigació havia d'anar canviant de lloc i, de fet, una cosa que prolifera molt per la ciutat de Benidorm són els bars de guiris.
0: Home,
1: és a dir, són 100% anglesos. Aquest es deia Bus Station. Home, jo ja em preparo per parlar anglès, perquè m'atengui una persona anglesa, i aquesta és la conversa.
0: Bé.
9: Buenos días.
1: Hola, buenas, que llamo de las encuestas. Era para saber si cada vez el tema jubilados va a la baja aquí en Benidorm.
9: No es cierto.
1: Dime, perdona.
9: Que sí, que se ven menos jubilados.
1: ¿Y eso por qué? ¿Usted tiene alguna pista?
9: No, es que yo no vivo de los jubilados, entonces me viene bien.
1: Quins collons. ¿De qué? ¿Puedo preguntar de qué vive?
9: De los ingleses.
1: Ah, de English.
9: Y los ingleses... Sí, que son jubilados muchos.
1: Ah, bueno, dos pájaros de un tiro, ¿no? Jubilados ingleses. lo que aquí dirían two birds for one shot.
9: Sí, no, pero sigue habiendo excursiones como todos los años de la tercera, ¿no?
1: Vale, pero...
9: Que tienen sus meses. Pues nada, es que te tengo que dejar, perdona, ¿eh?
1: Vale, goodbye.
9: Vale,
1: perfecto, bye. Bye.
0: Home, queda clar que aquesta senyora sí viu dels diners, de la gent del Regne Unit, viu dels inglesos, no?
1: Ostres!
0: Bravo!
1: Bé, no?
0: Estem...
1: Estem acabant bé la setmana, eh?
0: Te n'adones, eh? Inglesos, clar.
2: Saps que... Buah, ai. No?
1: No, podem afegir res més. Alban, no estàs
0: somiant.
1: No ho toquem.
2: Em treus l'apèndix, doctor.
1: Escoltem, ja sabem que el tema de que la migració de jubilats vagi de Benidorm a Salou és un tema de pasta i de diners. Si voleu buscar descomptes per jubilats a Benidorm, jo sobretot, no preguntaria en aquest apartament.
10: No lo sé qui és l'apartament de Júlia.
1: Oh. Bravo! I acabem l'altra versió del dia parlant de records, perquè la llegenda viva de la música, Sir Paul McCartney, ha confessat que té la sensació de recordar el seu propi naixement. És fortíssim. Ho ha fet en una entrevista al podcast Good Hang with Amy Poehler, que és l'actriu que fa...
0: Que llarg, no, el nom?
1: No, es diu Good Hang.
0: Ah.
1: I ella es diu Amy Poehler.
0: Ah, vale.
1: Amy Poehler. El tema és que, arran d'una pregunta de la seva filla, de l'Estela McCartney, ha sorgit aquest tema de quin era el seu primer record.
2: Exacte, l'ex-Beatle ha explicat que recorda rajoles blanques, instruments metàl·lics i el soroll dels fòrceps amb què el van ajudar a néixer el 1942 a Liverpool.
1: Déu meu.
2: Tampoc ha descobert res.
0: Vull dir, està definint molt bé un hospital.
2: A la que hagis vist un capítol d'Urgències ja ho tens clar, això, saps?
1: També et dic que aquest noi als anys 60 es va fotre molt trippy.
2: Bueno, mira.
1: Ha viatjat molt cap enrere, aquest noi.
2: El mateix McCartney és el primer que posa en dubte aquesta memòria. Reconeix que potser s'ho està inventant i que probablement són imaginacions seves.
0: El que li hauríem de preguntar és si recorda el naixement de la seva filla, Que ja et dic jo que a veure si no se'n recordava,
2: Melendi no era el naixement del seu fill perquè tenia un concert.
1: Mira.
2: Jo sóc la seva dona i quan arribi a casa trobe...
0: Te'l fumes,
1: Ara, no et diria Melendi, podríem fer una llista eterna,
0: Jo sempre he pensat que el Paul aquest era carnisser, Li hagués anat molt bé. Clar, tu imagina que ets Paul McCartney i tens una carnisseria, pots dir que Paul McCartney, saps?
1: Bé.
2: Això és com la vida, a vegades entra i a vegades no.
11: La brometa bastant fluixeta.
2: Avui jo he baixat al carrer amb una pregunta clara.
0: Bé.
2: Hi ha més Pauls McCartneys a Barcelona? La gent recorda el seu naixement?
0: Bé.
2: Aquí comença un reportatge a peu de part.
1: De part d'aquí.
2: De part.
0: Avui el nivell d'humor del programa està sent...
1: Tirem,
2: la
1: perdó.
2: Primera persona que he trobat és una dona que no se'n recorda del seu naixement, del seu propi naixement.
0: Ai.
2: I hi ha una altra cosa que no recorda. Fixeu-vos al final de l'àudio. Hola, bon dia.
12: Hola.
2: Com estan?
12: Molt bé.
2: Avui Paul McCartney ha dit que ell se'n recorda perfectament del dia del seu naixement. De tots els detalls, de com era l'habitació... Vostè se'n recorda del dia del seu naixement?
12: No.
2: De res,
12: De res, porque no, porque nací en un piso de un pueblecito en Rosas y no me acuerdo de nada, porque nos vinimos a vivir aquí con 2 años, no acuerdo de nada.
2: ¿Cómo es que vas a néixer en un piso? ¿Eren hippies?
12: No, porque mi padre era guardia civil, lo designaron allí, le dieron el piso ese.
2: ¿Y llavors no va poder néixer en un hospital?
12: No, antiguamente se nacía en casa.
2: Ara paguen molts diners per néixer a casa la gent.
12: Pues no, yo nací en casa, pero...
2: ¿Y el primer record que tens, tu, llavors?
12: Aquí en Barcelona.
2: Quants anys fa que hi has de Barcelona?
12: Pues 65 anys.
2: Mare meva, nena, tota la vida.
12: Claro.
2: Sí, d'on se sent?
12: Aquí, a Barcelona.
2: Tants anys a Barcelona, on el català, senyora?
12: Bueno, te dejo.
2: Escolta, adéu, moltes gràcies.
1: Mare de Déu.
0: Tu ja tenies la resposta al principi de l'àudio. Sí. Filla de Guàrdia Civil.
2: Bueno, però Guàrdia Civil on treballa?
0: Bueno.
2: És que després anem a un bar, oi, no m'entenen que fem llet. I l'autoritat, mos entén?
0: Bueno, és que aquí també l'autoritat de la Guàrdia Civil...
2: I hi ha mossos que també et parlen en castellà.
0: Sí.
1: Guàrdia Civil, todo por la patria, menos las lenguas,
0: Són guàrdies civils infiltrats als Mossos. Sí, sí.
2: Mireu, nois, com aquesta dona, que no parla català ni a molts, i a més com aquesta dona que no recorda el seu prat...
0: Jo m'ho hauria de dir que no recorda el seu pare.
2: És que tinc molts talls i vaig veient l'hora i és
0: com... Tira.
2: Vale, que molta gent no recorda el seu pare.
1: Aviam, això ho tallarem. Quan ho emetem en directe, ho tallarem.
0: Alfa, per favor, centra't.
2: Hi ha molta gent que no recorda el seu... part.
0: Vale,
2: bravo. I llavors jo estava super desesperada i m'he trobat una noia i li he dit a aquesta noia, recordes el teu part? I evidentment no el recordava, però m'ha donat una solució. Mireu quina meravella.
13: Vosaltres us en recordeu del dia del vostre part?
14: No,
13: no. M'ho puc inventar, però no.
2: Ai, t'ho faries? On va ser el teu part?
14: Bestial, bestial. Oh. Va ser molt heavy. No sortia, però al final vaig veure la llum i va ser molt, molt revelador tot.
2: O sigui, vas haver de fer molta força de cor, eh?
14: No, m'havien anestesiat, estava així una mica apalancada i em van treure.
2: Vas fluir?
14: Sí, va ser molt lleu.
2: I podries reproduir-nos el primer que vas fer el sortir, el primer so? Com?
14: És realista, això, eh?
2: Podries tornar a fer el soroll, que no m'ha quedat clar? Però que ets un gat.
14: No, era un bebé.
2: Quin poc ímpetu, no?
14: Tu, fes...
2: Jo vaig sortir i vaig fer...
14: Molt bé. Millor el teu pla.
15: Ella se'n recorda perquè al final ha tingut tres parts.
2: Hòstia. Ah, perquè tu has tingut tres criatures.
14: Sí, també. Ostres. Aquestes me'n recordo millor.
2: I podries veure el so amb això que vem de cada un dels plors dels fills?
14: És important lo del soroll, no?
2: Sí. Per mi és molt important perquè és ràdio, bàsicament.
14: Vale.
2: Ah! I el segon? I el tercer? Buah, el preferit és el primer, eh?
0: Bravo.
2: No sé... Bé, que només te'n recordes del primer, eh?
1: Totalment. Jo no sé si us ho he dit, però he sigut pare. He sigut pare, sí. D'una nena, nena molt maca, que ha fet 3 mesos. Ai,
2: petita!
1: Maca. Sí, unes galtones. Però el tema és que vaig plorar jo més que ella. Ja està, aquest és el tema.
0: Vinga,
1: no va plorar.
0: És que perquè... pinta el part sempre... Des que és pare, ell ha patit més, ha plorat més, tot més que la mare i la nena. Tot. És que tens uns collons gordos.
2: Ves que no et surti una criatura d'aquests collons que tens, perquè hi cabria. Bueno, noi, seguim. Escolteu, aquesta tia m'ha explicat aquest record inventat. Llavors m'ha trobat un altre home i li he dit, recordes el dia que vas néixer? I jo, nois, no sé com interpretar tot això. Tu recordes com va ser el teu naixement?
16: En un gran hotel Budapest, esos colores fucsia, amarillos, verdes, todo colorido... Había drag queens, las enfermeras eran drag queens.
2: I com et van posar de nom?
16: Segismundo de todos los santos.
0: ¿Qué?
2: Què has esmorzat?
16: Setas.
2: Un és moment de bolets, és època de bolets. Quines, xampinyons, rovellons...
16: Seques.
2: Setes seques?
16: Sí.
2: ¿Recomanes que la gent mengi setes seques?
16: No, depende si son buenas para salud, sí. Si quieres imaginarte un mundo feliz,
2: ¡ole!
16: Puede ser. La pregunta que tengo es, para ser periodista, como tú, ¿qué tomas? ¿Qué desayunas? ¿Tú qué desayunas?
2: Jo és que no soc periodista, jo soc...
16: Follonera.
2: És una bona descripció. Jo que esmorzo? Avui he esmorzat gratis perquè el director de la meva empresa mos ha portat pastetes per tots. Avui porto un bon subidón de sucre, nen.
16: Yo creo que tú todos los días llevas azúcar.
2: Sí, exacte. Escolta'm una cosa, d'on ets?
16: De Barcelona.
2: Ai, bueno, i el català, Cuca, on el tenim?
16: Lo hablo perfectamente.
2: Acomiada'm en català, va.
16: Que vagi tot molt bé.
0: Bravo.
2: Uau, quanta aquí... placenta va tragar aquest noi.
0: I he vist una mica de ligoteo amb tu, eh?
1: Ja... Sí.
2: Si heu notat, algun tipus de feeling és més perquè vinc de l'educació social... Que no pas perquè vulgui cap tipus de canyotasso.
1: Saps tractar aquest tipus de persona.
2: Exacte. I, nois, mireu, quan ja estava farta de respostes sobre els parts, he pensat, és molt difícil que la gent recordi el seu part.
0: Alba.
17: Madre mía.
0: Alba. Que entri el tall.
2: No, he preguntat a una noia, digue'm el teu primer record.
18: Es Juan es tonto.
13: Vosaltres us en recordeu del dia del vostre part?
14: No. M'ho puc inventar, però no.
2: Ai, t'ho faries? On va ser el teu part?
14: Bestial. Oh! Va ser molt heavy. No sortia, però al final vaig veure la llum. I
2: ai,
14: va
2: no.
14: ser molt, molt revelador tot.
2: O sigui, vas haver de fer molta força de cor, eh?
14: No, estava...
1: Aquest ja l'hem sentit,
2: sí,
1: no?
2: Sí, no. Alujas. Vas fluir. M'he equivocat jo.
0: Vas borratxa.
1: Mare de Déu.
0: Jo crec que... Un moment, Alba, què t'està passant avui?
1: Perdona, però jo crec que aquest noi li ha donat setes de les seves, eh?
0: Alba. No parles bé, no poses bé els talls, però què està passant?
19: Anem a publicitat.
2: Sí. Ara, després de la publicitat, us posaré l'altre.
1: No. Anem a la publicitat i a la tornada a Alejandra Castellana. Tornem.
20: Talonés de publicitat. Molt bé.
1: Gràcies!
21: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
22: La menopausa no ens ha d'aturar, ens ha d'impulsar. Coincidint amb el Dia Mundial de la Menopausa, deixeu-vos dona promou la conscienciació sobre com els símptomes poden afectar el dia a dia de milers de dones. Per això apostem per identificar-los precoçment i oferir tractaments que millorin la qualitat de vida a través del programa Deixeus Midlife. Informa't a deixeus.com.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
3: O els 10 dies Nissan...
17: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
18: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
23: Nutrisport Protein Soft Bar és la barreta de proteïna amb textura soft, 15 grams de proteïna i molt bon gust. Sense edulcorants, sense aromes artificials i sense sucre afegit en la massa. No pot estar tan bona.
24: Descobreix la Terracota Bienal, un esdeveniment cultural i artístic vinculat amb la ceràmica artística a la Bisbal.
25: Un espai de ceràmica creativa amb peces úniques i jornades tècniques vinculades amb la ceràmica contemporània com a motor de transformació.
24: Reserva't les dates el 23, 24 i 25 d'octubre al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
25: Terracota Bienal. Més informació a terracotabienal.cat.
26: David, ¿dónde andas?
27: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
26: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
27: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
26: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
27: ¡Antonio!
28: Marchando, otro colacao.
27: Eres el mejor.
29: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
30: Soc la Sílvia Abril.
31: I jo, en David Olivares.
30: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
31: Produïda pel Terrat i dirigida per Carla Sanz.
30: Si no vols parar de riure...
31: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
30: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
31: El Tenorio.
30: Entrades a balanyamviu.com.
32: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
33: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
34: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
17: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
3: O els 10 dies Nissan...
17: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
35: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
36: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
37: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
38: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
37: Truca a Verisure al 900-903-744.
38: Verisure.
37: RAC 5, 4,
39: 3, 2, 1.
37: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
40: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
37: Us hi esperem.
41: Mira, ja ve, recta final.
42: Mare de Déu.
37: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
43: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
44: Un autèntic bochorno.
40: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
37: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
40: amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
37: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Tinc un amic que es diu Ernesto i que li fa mal l'esquena i que és nada, nada, esto fue un error. A partir d'ara, estigues atent. Va.

0: pot ser 10.
1: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sac les migdiades.
2: Aviam, abans de seguir amb el programa, molta gent ens ha escrit preguntant per l'estat de salut d'Alba Segarra. Alba.
3: Pots dir la paraula part, sense entrebancar-te?
4: Part.
2: Va, vale. Ara treu la llengua. Va, mou els ulls. Està bé, és a dir, està malament com sempre. Va, que ja tenim aquí a la reina, la deessa, la primera dama del xotxoneo del cor català. Un aplaudiment per l'Alejandra Castelló.
4: Ai, per favor.
5: Meravelloses que em feu sempre,
2: ai, gràcies,
4: reina. És que t'estimem molt.
5: Ai, i a vosaltres.
3: Sí, perquè ens estem quedant calvos, no?
5: Eh? I què té a veure una cosa amb l'altra?
4: No ho sé.
3: Per les entrades, no?
5: Ja està. Bé, comencem. No,
2: que volia jo començar a parlar del Covarsí, però
5: que
2: comença per el que vulguis.
5: T'anava a dir primer, jo anava a dir, tenim una nova persona soltera a Catalunya.
2: Ui.
5: Una nova, però que ja hem començat dient el nom, així que Pau Covarsí.
3: Ole, mi niño. Per un dia que segueix el guió, va, la caga.
2: Ole. Perdona que la segueixo sempre, eh?
4: A partir d'ara, quan arribi l'Alejandra, callarem tots la boca i deixarem que ella xerri.
5: La qüestió és que Pau Covarsí, en principi, el tenim solter perquè les proves quines són? Instagram, que ara és la nova llei per saber si una persona ha tallat amb algú, ha deixat de seguir a la Martina Riera, que era la seva parella.
2: Ja ho tens tot.
5: Ja ho tens tot. A més, dius, ah, no, se li ha escapat un unfollow. No, també has borrat algunes fotografies que tenien just. Aquelles fotografies que es van fer al Mundial quan van guanyar, que estaven així, això ho ha tret també. L'ha deixat de seguir, com dèiem, i llavors, clar, això era una especulació, un rumor. Com sabeu, jo treballo a vegades amb gent que sap del Barça i em va dir que es confirma, que han trencat.
2: Ella també l'ha deixat de seguir amb ell?
5: Saps què passa? Que ella té el compte privat. Des de sempre, llavors no pots veure.
4: Que diu molt d'aquesta noia.
5: Sí, molt, molt, molt, molt. Ella és un perfil super, super...
4: baix.
5: Sí, baix, en ella, privat. És a dir, que mira que es podria haver aprofitat d'alguna manera. No, no malament.
4: Ella, el meu nòvio fa el mateix.
5: Ella, no, jo sé que és catalana, no sé exactament
3: tot
5: on és.
3: Tot ho porta cap a ella, l'Alba.
5: Què ha dit? Què ha dit?
3: Avui entre lictus i arregl, no se l'entén. Diu, no, el meu nòvio fa igual.
4: El meu nòvio fa el mateix, vol ser anònim.
5: Ai, que maco.
3: Ella d'on és la Martina Riera, aquesta?
5: No sé, sé que és catalana, però no sé exactament d'on és.
3: Bueno, si és catalana, ja estem tranquils.
4: No, d'allà de
5: ment. No, catalana sí que és.
3: Ah, de...
5: Home, és que es van conèixer des de molt petits, així que segurament és de la mateixa zona que ell. Sí,
4: perquè vaig llegir l'estiu que crec que la Martina també era com coneguda de la família.
5: Sí, de tota la vida, si es coneixen des de molt petits.
2: Doncs
5: segurament és difícil, eh?
2: Seguiran sent amics, si són del poble.
5: Bueno, però aquest unfollow, cuidao, eh?
2: Es trobaran per festa major, es trobaran...
4: Sí, ara han fet un unfollow perquè han de posar aquell cordó de seguretat per deixar aquell cordó a l'aire.

0: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
1: Ai, que ràpid passen les coses bones.
2: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
1: O els 10 dies Nissan...
2: Com?
1: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Quina Riera... Com a dada curiosa.
5: Doncs és aigua, no?
4: Sí, aigua, sí,
6: sí. Sí, sí. La qüestió, que tenim
5: Marina
6: una altra parella...
5: Marina Riera Rius.
6: Tenim una altra parella que en aquest cas no té res a veure amb Cobercí perquè estan molt bé. Jo diria que en el seu millor moment.
5: Sí.
6: I no, seguim parlant del Barça, que
5: és... Un dia el nom.
6: La... Sí, digue'l tu.
5: Que és broma, que
6: la Minya Mal i Inés García.
4: Home, ai, molt bé. Sí, sí. Aquests els hi va molt bé el tema, no?
6: Els hi va molt bé perquè, a més, el 13 d'octubre, és a dir, fa un parell de dies, la Inés, que atenció, que té 4 milions de seguidors a TikTok. Sí.
4: Quants tenia abans d'estar mal a la Minya?
6: Ostres, no anava malament, tampoc, però no tant, ni molt menys. Sí que estava a l'agència de la Dulceida, que per cert, ja sabeu que ha marxat de l'agència de la Dulceida.
7: És que de fet té més seguidors la Inés que la Dulceida.
6: Ara mateix segur.
7: Ara mateix
6: segur.
7: Sí, ho vaig comprovar jo l'altre dia. Sí.
6: Té 4 milions, clar, també ser parella d'un futbolista i una parella tan exposada, és el que té. 4 milions de seguidors i va penjar un vídeo TikTok d'aquestes coses recopilatòries que fas amb una cançó maca, supermonos, amb el Lamine. I es veuen tan monos, o sigui, estan a París, amb els gossos, o sigui, una cosa moníssima, se'ls veu superbé.
4: Perquè quan porten junts, amb la tonteria?
7: Des d'abans del Mundial.
6: Un any, potser un anyet, podeu emportar junts?
4: Pot ser que també la vida...
6: Estan vivint junts, eh?
4: Què dius?
6: Estan vivint junts aquí a Barcelona.
5: A la casa del Piqué i la Shakira.
6: És veritat, cada setmana, com que t'ho explico, i a més t'explico que és la casa del Piqué i la Shakira.
4: Cada setmana et faig la merda de pregunta.
6: Cada dia, també, si vols.
7: Cada setmana el sorprens. Sí.
4: No, però llavors, jo tinc la sensació que les parelles de futbolistes...
6: Van molt ràpid.
4: Van molt ràpid i compten com anys de gossos, no?
6: Clar, però
4: un any són 7 d'agost.
6: Però té tot el sentit del món. És a dir, no tens cap problema per pagar-te o comprar-te una casa. No tens cap problema per viatjar. No tens cap problema per res. Llavors, per què no fer-ho? La gent encara... No, tens una parella i comences a estalviar per anar-te a viure junts. Sí, ja pots fer.
7: És la vida del ric.
6: Clar, és la vida d'una persona rica. Però t'he de dir que en aquest vídeo recopilatori, també, com sempre, hi ha hagut algun hater. Per què? Perquè en el vídeo aquest meravellós que penja la Inés García es veu en un moment on la Minnie i la Inés estan en un helicòpter. No? D'aquestes coses que fas a vegades per
7: veure...
6: De coses de rics, exacte. Doncs es veu que això, jo no me'n recordava, però la Minnie ja ho va fer amb la Nicki Nicole i la gent ha dit, torna a repetir la història. Bueno, carinyo, què passa? Llavors no pot agafar un helicòpter mai més en cap nòvia perquè ho va fer amb la Nicki Nicole?
7: La gent està...
6: La gent és imbècil.
7: La gent haurien de posar a treure les males herbes dels vorals.
5: Jo he de dir que totes les nòvies que he tingut...
4: Has anat
5: totes he anat amb helicòpter i no hi ha algun problema.
6: Molt bé. I per on has anat amb helicòpter, exactament?
4: Pues, ha anat al tren de la Bruja, no?
5: Pel Garraf.
7: Sí, en el Garraf. Ells dos es van començar a entendre els rumors que estaven junts perquè estaven en aquell bar, en aquell
4: restaurant. La cúpula del Garraf.
6: Sí, ho vam parlar aquí, me'n recordo.
7: Ho vas explicar tu.
4: Jo hi he anat a la cúpula del Garraf.
6: És veritat, també ho vas explicar.
4: Ah, també?
6: Comencem com a repetir-nos els temes.
5: Mare de Déu. Vull canviar de tema.
6: Ah, de tema que vols canviar.
5: No, de tema dins d'aquest.
6: Sí.
5: La Inés té relació amb el seu sogre? Perquè a mi m'agradaria saber com és Hasselhart de sogre.
6: Clar, jo crec que no tenen gaire relació, perquè a més ha tingut una polèmica la Inés García, que també aquestes setmanes, que li han donat directament moltes hòsties a les xarxes socials. Per què? Perquè la gent que comença... Tu imagina't, la gent que comença... O sigui, poses el perfil d'Inés García i veus... A veure, a qui en sigui Inés García? Doncs seguia a Vox... i a Vito Quiles.
7: Me cago en Déu.
6: Que potser amb, pues això, amb la parella que tens i amb la relació que tens potser no quadra.
4: Que a Martina Riera segurament no segueix aquests comptes.
6: No, això segur que
7: com
6: no.
7: Com a l'Aliança Catalana, que és el nostre Vox.
6: Exacte, però no ho sabem perquè té el compte privat. En el cas d'Inés García era públic, ho hem pogut veure i tantes hòsties l'han arribat que dies després va deixar de seguir a Vox. Que jo vull pensar que aquesta nena doncs era molt... Bueno, i és superjove i que pot canviar d'opinió moltes vegades i fer les coses millor.
5: Vox al partit, perquè també hi ha els diccionaris Vox.
6: Sí, però crec que era Vox al partit.
5: I hi ha amplificadors de guitarra Vox.
6: I Vito Quiles era Vito Quiles.
7: Sempre hi ha disgustos amb els famosos. Ja vam començar que van comprar gossos, aquests dos. No compreu gossos, adopteu. Ara lo de Vox és que arribarà un moment que, tio, em faré de l'espanyol, m'explico.
6: Que es diuen Coco i Coquito, eh?
7: Que originals.
4: No sé si fent-te l'espanyol tindries les mateixes alegries, eh? Hauríem de revisar a veure qui segueix.
5: Exacte, ningú de l'entorn de l'espanyol segueix aquest partit.
4: No.
7: Em faré del Girona.
5: Va, bueno. Et sembla bé si passem de famosos de l'esport a famosa de la tele, famosa catalana, famosíssima.

0: Sima.
1: Sí, i tot va d'amor, a més, aquesta setmana. Us fixeu que són o algú que trenca o algú que està
2: maco,
1: molt bé. En aquest cas, algú que es casa. Sandra Berneda.
0: Ole!
1: S'ha casat amb la seva parella, que és la Pascal, molt maca. Que, per
2: la Pascal.
1: Cert, Pascal és una noia que es diu Pascal. És d'Amsterdam, les noies.
2: Es diu Pascal, Pascal de nom.
1: Sí, sí, és Pascal, Pascale.
2: Pascale.
1: Però clar, Pascal suposo que es diu així,
2: Pascal.
1: No? Pascal. Sí, no?
2: Bé, no la conec.
1: Bé, és a dir, han preparat una boda en 4 mesos.
2: Sí, han ho ha dit ara.
3: Segur que estava pensant. Estava pensant que la Inés ha penjat un vídeo on es veu que té molt bona relació amb la mare de la Minyamal.
1: Sí, això sí. Amb la mare sí, però amb el pare no ho sabem.
3: Perdoneu.
1: Doncs res, que han passat, o sigui, s'han casat en 4 mesos des que es van donar l'anell, només 4 mesos, que la gent normalment està un any o tal, però clar, és això, vida de rico, quan tens diners, doncs fas la boda més ràpid. I una cosa molt curiosa és que aquesta parella es van conèixer per una aplicació de cites. Clar, la Sandra Berneda estava amb la Nagore, van trencar, ja no es volia ni enamorar ni absolutament res. Però ella estava fent la Isla de las Tentaciones, allà.
2: Sí.
1: L'altra estava a Holanda, doncs, fent la seva vida perquè és exballarina, és empresària i tal. I la primera cita, coses de rics, va ser a París.
0: Que a més es veu,
1: van quedar a París per fer la primera cita i es veu que la Pascal va arribar tard per un problema amb el tren i la Sandra ja es pensava que això ja és que era doncs un fake, una estafa, el que tu vulguis. I es van enamorar i ja per
0: quina
1: sempre
0: enveja.
1: Més.
0: Quina enveja, la meva primera cita va ser Montcadí i Reixac, imagina't.
1: Bueno, escolta, Montcadí i Reixac està molt bé.
3: La meva anglesola. T'ho juro. Escolta'm una pregunta.
1: Digue'm.
3: On es roda l'Illa de les Temptacions?
1: Pues ara no sé...
3: Perquè lo de Cayos Malayos...
1: No, això és Supervivientes. Això és Supervivientes. Cayos Malayos és un Supervivientes.
0: La Playa Malaya,
1: sí,
0: no?
1: Sí, pues no ho sé, cap punt, no sé.
3: Però
1: no
3: per
1: sé.
3: Allà també, un lloc per aquí.
1: Sí,
3: Guillac,
1: tot això,
3: no?
1: Deuen entendre coses als de Telecinco.
0: Que jo m'he assabentat d'aquest enllaç per als vídeos del Jorge Javier Vázquez.
1: Clar, perquè estava la Marta Tornell, Jorge Javier, estava tothom. És que han passat moltes coses. A la boda, 150 convidats, que això és important.
3: Massa.
1: El còmic imitador Carlos Latre va ser el que va conduir la cerimònia.
2: Què dius? Sí, fent de Pedro Sánchez.
1: Molt, això tant no ho sé, perquè era amic, és molt amic de la Sandra Berneda, òbviament. Es va fer la cerimònia en castellà, en anglès i en català. Imagina't, en tres idiomes. Perquè la Pascal no entén el castellà, pràcticament. Ella es parla en anglès.
2: Uau.
1: I als anells es va portar la filla de la Pascal, que té una filla petitona, i el gos de la Sandra Berneda, que es diu Leo.
2: Home, comparar el gos amb la filla, té collons, eh?
0: Tu pones la hija y yo pongo el perro.
1: El gos portava un smoking boníssim, per cert, eh?
3: Un smoking que segurament val el que menjaríem nosaltres un mes.
1: Segurament. I com una cosa curiosa, es veu que van estar molta estona al sol, perquè eren com les 12 del matí, les, no sé, o sigui, era com aquell moment de pleno sol, saps?
0: Sí.
1: Doncs, sabeu qui és la Carmen Borrego, de la família Terelu Campos?
0: La filla de la Campos.
2: A mi em fots uns noms que...
1: Mira, Maria Teresa Campos, dos filles, Terelu i Carmen Borrego, sí, vale? La guapa i la feia, la Carmen Borrego, pobreta,
0: bueno,
1: la feia.
0: La feia i la menys feia.
1: Bueno, sí, bueno, cuidado, la Terelu en la seva època era molt guapa, eh?
0: Però la Borrego és la que s'ha dedicat més a dirigir programes.
1: Sí, ara ja no, ara ja és personatge també. Doncs la Carmen Borrego, que el seu marit li va donar així el sol a tota, perquè clar, com no té cabell, pobre home, doncs li va donar el sol al cap, es va desmaiar.
2: Què dius?
1: I va ser el marit, atenció això, del Chuso Jones, que és metge, el marit del Chuso Jones, que el va atendre en directe perquè li havia donat un cop de calor.
3: Ves que no sigui el que el meu somni em treia l'apendis a mi avui.
1: Ah, doncs mira, li pregunto.
3: Una pregunta molt ràpida. Per què és Terelu i l'altre és Borrego, de cognom?
1: Perquè la Terelu Campos va agafar el nom de la seva mare, Maria Teresa Campos, i la Carmen Borrego del seu pare.
2: Ah, això era el bigote Rocet. No,
1: Bigote Rocet no és el pare
0: d'aquí. El
1: Bigote Rocet era un nòvio d'última hora de la...
0: Sí, ara estem aquí barrejant pomes amb peres.
3: Sí, super lluny.
1: Ara, en sèrio, us puc fer un examen o alguna cosa així? M'encantaria, puc fer un examen?
0: A mi m'encantaria.
1: Ja, però és que guanyes tu, segur.
2: Si ja me la pela a Espanya, imagina't els seus famosos. Vull dir...
1: Però és que tot està relacionat, eh? Tot arriba aquí. Tot arriba. Mira, la Sandra Berneda, la boda, la Carmen Borrego, veus? Tot arriba.
2: Sandra Berneda, me'n recordo del trencadís, no?
1: Sí, home, ostres, fa temps, eh?
0: He de dir que em cau bé, aquesta. No la conec personalment, però em cau bé.
1: Jo la trobo molt maca.
3: Jo no sabia que li agradaven les dones i me n'alegro molt.
0: Olé.
1: Perdona, no sabies que a la Sandra Berneda li agradaven les dones fins avui?
3: Sí, fins que vaig veure la Núria Marín que explicava que s'havia casat. O el Javi de Hoyos, no me'n recordo ara.
1: En sèrio?
3: Sí, però és que t'he de dir...
1: Ostres, però això és història d'Espanya.
3: Ja ho sé, perdó, perdoneu.
0: I la Nagore i tot això, clar.
3: Suspendré l'examen. Jo sé que ella que diu...
1: I la Sandra Berneda era per ella, la Tània Sàrries.
0: Ah, exacte.
3: Que és de Lleida.
2: Atenció, que Esther Muñoz, que avui la tenim de productora al directe, ens diu que ja sabem on es grava l'Isla de les Tentaciones. És a Samaná, que és...
0: Samaná, que això està aquí al costat.
2: Sí, Samaná, al costat de Sant Fos de Camp Centelles. És a República Dominicana.
1: Ah, sí.
2: A la illa de Samaná.
1: Sí. Vols que us expliqui quan cobren los tentadores? Saps les persones que van a tentar?
0: Mira, dius la xifra i amb això
2: anirem a dinero.
0: Amb aquesta xifra...
1: Vinga.
0: Dius la xifra i anirem a publicitat, eh? Serà un impacte.
1: Els tentadors, eh?
2: Els tentadors.
1: 100 euros.
2: Com?
1: Ala.
4: Talonés a publicitat! Yes!
5: RAC 1.
6: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
7: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
8: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
7: Amb entrada gratuïta i regal-te un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
9: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
10: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
11: Els amors, les persones, allò que no vas arribar a dir?
12: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Iscla, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
13: Morning Sun, la vida passa, l'amor perdura.
14: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
15: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova el teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SXSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
18: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
19: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
18: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
19: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
20: RAC més 1.
21: Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45 des del Palau Blaugrana, Barça Olympiacos. L'actual campió d'Europa posarà a prova el bon inici del Barça.
22: Enfonsa la Olec i pica en Joel Parra.
21: Viviu el partit en directe a l'app del web de RAC 1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres partidàs a l'Eurolliga, Barça Olympiacos. El millor bàsquet d'Europa es juga a RAC més 1.
20: RAC més 1.
23: Tots som
20: més
23: 1.
24: Gordon sembla que és el... En principi confia més a Flick, però que no s'adormi, eh?
25: Sí, l'altre és espectacular i agrada molt a la gent.
26: Jo tinc la sensació que la DM en situacions d'1 contra 1 és i en finalització és bastant millor.
25: És millor.
21: La tertúlia del Tu diràs. Escolteu-la cada nit o recupereu-la a RAC 1 Podcast, a l'app i al web de RAC 1. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
27: Fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Els taloners del versió RAC 1 i a prendre pels sac les migdiades.
0: Tres quarts i tres minuts de 4 de la tarda i encararem la recta final del programa parlant d'un fenomen de podcast que ens encanta en aquest programa, que som molt fans, que és Guarres. Guarres, el videopodcast del moment i que s'ha convertit en un fenomen viral i que des dels taloners no ens n'hem amagat mai. De fet, van venir aquí al programa i som fans absoluts.
2: Ara!
3: Per qui no les conegui, elles són Gina Vagina, la Luz Pallús i la Consol Adó, que formen un trio de l'Iran on totes tres fan un consultori sexual per ajudar la seva audiència. Els fans de Warres estem d'enhorabona perquè hi van estrenar la seva tercera temporada a la mítica Sala Apolo davant de 500 persones.
1: Increïble, bravo, bravo, bravo.
3: Digues tu, Estadella, bé el nom de la Gina, que l'he dit malament, que em perdonis.
2: Gina Baixina, no?
3: Baixina.
2: Que, però com és francès, Gina Baixina.
3: Molt bé,
2: Cuca. I dos països.
3: Tu fas molt bé. Sí, sí.
2: Escolta, els
0: podria ser la quarta guarra, tu,
2: podria,
0: eh?
2: Sí, sí, sóc molt guarra.
3: Que maco que és ser guarra, sigueu guarres.
4: Vols dir que està bé?
0: No, no molt.
2: Des dels Taloners sempre estem fent donant suport a les Warres i, de fet, ahir vam ser al Sala Apolo. No només vam poder gaudir d'aquest inici de la nova temporada, sinó que vaig poder parlar amb elles.
0: Ah, sí?
2: Vaig estar prèviament al Camerino ahir a la Sala Apolo, a la mítica Sala Apolo, i vaig tenir 5 minutets per parlar amb elles just abans de començar aquesta inauguració de tercera temporada. Atenció a aquesta conversa enregistrada ahir des de la mítica Sala Apolo. A veure, som al Camerino de la Sala Apolo, mítica Sala Apolo. Se'm fa molt estrany venir aquestes hores, perquè això ho estem gravant ara a les 7 de la tarda. Som amb la Gina, amb la Luz i amb la Consol. Guarres, que avui estan d'estrena de tercera temporada. No sé si ara mateix hi ha una mica de nervis, eh?
5: Una mica. Comença la vulva a tremolar. Ja, no, és una mica en estat
2: d'això. Tu notes que et palpita una miqueta més fort, ara, eh?
5: Sí, no, i sua, eh? Cada cap sua més i dius, bueno, la cosa ja s'està començant a anar de mare, no sé què passarà d'aquí una hora.
2: M'han comentat que teniu 500 persones esperant-vos per aquest estrena de la tercera temporada. Això se us ha anat una mica de les mans, podríem dir.
6: Se nos ha ido completamente de las manos. Yo personalmente me he traído como 5 bragas de recambio, porque yo ya sé, como dice Gina, cómo está el patio. Pero sí, es muy fuerte, la verdad. Yo estoy muy nerviosa. Yo aquí, que me tengo que coger los pezones para tranquilizarme, que si no, de verdad que broto.
2: No sé, Consol, si tu també estàs igual de nerviosa o com ho portes tu, això?
5: A veure, jo estic molt acostumada a parlar en públic perquè faig classe cada dia, però per una vegada tindré els alumnes a favor meu i no la contra, no? Per tant, en aquest sentit tinc els mugrons una mica durs perquè estic bastant excitada.
2: Jo, a banda de preguntar-te per tot el tema de la tercera temporada de Guarres, el podcast, també vull preguntar-te, que entenc que estàs molt contenta, per la tornada de Puigdemont, que això ja està al caure, eh?
5: Sí. A veure, estic molt nerviosa perquè no acaba de confirmar la data i jo vull anar allà a tocar-lo.
2: Tu pots tocar Puigdemont, eh?
5: Sí, el vull tocar quan arribi. És el meu objectiu des de fa molt de temps.
2: Has anat enviant-li WhatsApp, però heu xerrat una mica o des de fa 9 anys que no parleu?
5: Jo intento mantenir la línia connectada, però clar, amb la distància és evident que ell també té coses a fer per allà, no?
2: Que totalment. Escolta, tercera temporada de Guarres, sou el fenomen viral dels últims anys a Catalunya. No sé, home, si us... No, no sé, us noteu...
5: Escolta, saps quin ha estat l'últim fenomen viral?
2: Quin?
5: La Covid.
2: Pues després de la Covid... Després de la Covid venen les Guarres, que no sé si noteu que se us està pujant una mica la fama a vosaltres o a qui diríeu que se li ha pujat més la fama després de tres temporades i de petar-ho.
7: A la Gina.
2: A la Gina?
7: A la Gina.
5: Sí. Jo estic d'acord, perquè jo sempre he tingut la fama pujada. És a dir, estan al mateix nivell.
6: Eso es verdad. Yo, personalmente, de lo que me estoy beneficiando es que tengo mucho sexo con esto. Ahora el famoseo te trae mucha gente a la cama. Ahora que estoy también en la acampada de Plaza Cataluña...
2: Es que te hacen vayan molt a la acampada, eh?
6: Y ahí yo hace 17 días ya que estoy ahí y voy bueno, cada noche duermo en una tienda diferente.
2: O sigui, tu estàs aprofitant l'acampada per tenir sexe, eh?
5: Va fent la ruta del calamar a l'acampada, saps?
6: A ver, es que el ocio también es un derecho de la clase trabajadora, ¿sabes? Eso hay que tenerlo en cuenta.
2: I llavors, 17 nits a l'acampada aquí a Plaça Catalunya, quan sexe has tingut durant aquests 17 dies?
6: Pues a ver, si son 17 noches, calculamos de media unas 2-3 personas por noche, porque yo soy muy nocturna, pues yo las mates las haces tú mejor, que a mí me pille.
2: Mucha gente, en resumen.
6: Mucha gente, de todo tipo.
2: Sí, sí.
5: Mira, i també els has d'explicar el que fas també de fumar porros i fer un submarí a les tendes?
6: Eso me gusta mucho, sí, porque tengo mi... En la tienda justo que dormí ayer, además, estaba muy, muy bien cerrada y era como más pequeñita y subía mucho eso. Sí, pero yo estoy en la comisión de cocina y en la comisión de
2: vigilancia. Estás vigilancia y cocina estás, ¿eh?
6: Estoy en vigilancia y cocina, sí.
2: Home, yo creo que a partir de aquí yo creo que te haurían de visitar algún día, más taloners. Yo creo que haurían de hacer una visita a la acampada de Plaza Cataluña.
6: Pues yo estaré ahí para atenderos y haceros lo que queráis.
2: Bueno,
6: de las preguntas de la acampada.
2: Sí. Vale, no, yo creo que nos podrías hacer de guía turística.
6: También, por ejemplo, sí. Podemos hacerlo.
5: A nosotros ens ho va fer, a mi no m'hi tornaràs a trobar.
2: Tu no és el teu rotllo, no?
5: No és el meu rotllo, però ella està en la seva salsa.
2: Clar, tu estàs... I tu, Consol, tu t'hi veurem gaire més per l'acampada o no?
5: No, jo estic molt centrada en la causa independentista. Estic a punt d'acabar el nou full de ruta.
2: T'han encarregat tu el nou full de ruta?
5: No, me l'he encarregat jo mateixa, però hi ha pressions perquè no surti.
2: Hi ha pressions perquè...
5: No,
1: surti, no, estan tia encagagat.
2: Ells tan poc et full de ruta que estan acollonits, no? Que fa, hauran de fer la independència, gràcies a tu.
5: Sí, bàsicament...
2: Digues.
1: Saps qui té la porta cada dia? La,
2: qui?
1: La Sílvia Oriols.
2: Què dius? Que t'ho diria... Perdona un moment, Consol, tens la Sílvia Oriols picant a la porta?
5: A veure, ella vol la informació que jo estic preparant la meva estratègia, perquè la pobra no hi arriba a aquests nivells d'estratègia. Però no m'he decidit encara si ho compartiré amb ella o no.
2: Però tu a qui votaràs? Tiraràs cap a la Oriols? No cardis, eh?
5: No crec, perquè sempre he pensat que Catalunya és una terra d'acollida.
2: Molt bé, clar que sí, Consol. Que no falti el seny, eh?
5: Clar.
2: Molt bé. Escolta, novetats d'aquesta tercera temporada, què ens podeu explicar? Hi ha alguna cosa que pugueu avançar-nos una mica? No en exclusiva, perquè avui que mostrareu?
1: Avui, clar, veure, la novetat és el fet que la gent ens pugui veure acabant la temporada, no? Però, bueno, també et podem dir els títols d'alguns capítols.
2: Ah, vale, perfecte. Sí, i tant, home.
1: Per exemple, el d'avui es diu Estrenem cony. Hi ha un que es diu Bandes i bombes.
2: Bandes i bombes.
1: Hi ha un que és Avui penetro jo. Un altre és...
2: Però m'agrada perquè agafes un to diferent quan dius els títols de... O sigui, com que hi ha un to sonor, eh?
1: Exacte, no, hi ha una intencionalitat emocional darrere.
2: Jo crec que el que sí que podem fer per l'acabant és vendre bé aquesta tercera temporada. Jo crec que heu de donar un motiu cadascuna de per què la gent ha d'escoltar Guarres aquesta tercera temporada.
1: Tocarem temes molt inèdits, que la gent no coneix, serà molt educativa. També hi haurà, com he dit, convidats molt especials.
5: De totes, tampoc, no?
6: Exactamente. No, yo que vamos a estar de pierna abierta, que vamos a compartir mucha cosa profunda de nuestras intimidades y eso trae valor y que la gente lo valore también el valor que valoramos.
5: No, básicamente, que si la gent vol fer sexe com toca... i saber estar al dia de les tendències del sexe d'escoltar el nostre podcast.
2: Perfecte, Gina, que t'han interromput. No sé si vols afegir alguna cosa.
1: El boicot és constant, però bàsicament això, que a banda de fer sexe s'ho passaran molt bé i riuran molt.
2: Perfecte, doncs escolta, les Guarres, la Consol, la Luz i la Gina, escolteu-lo a partir d'ara i res, que visca les Guarres.
3: Visca!
7: Alerta Boomer! Alerta Boomer!
0: Faltava, va!
2: Per favor!
0: Vinga, va!
2: Mala.
0: Home, no, que és... Però que ser guarra és un estat d'ànim.
3: No és dolent ser guarra, eh? És molt aconsellable, de
0: fet. Que no és un insult, que és un estat d'ànim.
2: Que és un senyor gran.
0: Toni Clapés, bona tarda!
8: Què tal? Bravo. Com estem?
9: Bravo!
10: Bueno, tampoc ens passéssim, eh?
2: Bueno, escolta...
0: Bueno, tampoc
2: ho
0: rebaixis, ara. Què feu amb els gomets?
2: Ah, perquè...
0: Jugueu amb gomets, ara, o què
2: abans
0: passa?
2: Abans d'entrar he trobat uns gomets vermells.
0: Ah, però no són vostres.
2: No.
0: Bueno, ara sí.
3: Bueno, tot és de tots aquí, tots som un.
2: Sí. Llavors, com es fa a les classes de primària,
0: sí.
2: Si algú es porta malament o diu un comentari sí. Fora de lloc, gomet.
0: Ah, li posem. Veig que l'Alba Segarra porta sí. Un gomet i al cap. Sí. Vull dir que
3: no
0: has
3: escoltat
0: cosa...
3: el programa, que no?
0: No, no he pogut. Tinc tot una mica...
2: Bé.
0: Tot una mica ocupat.
2: Principi dictus ha tingut gairebé, eh?
3: M'ha costat molt.
2: No sabia parlar,
0: he sentit de fons, però és que m'havia de concentrar perquè avui parlem a partir de les 5 del que va ser la polèmica entre el Ferran Adrià i el Santi Santa Maria.
2: M'ha passat una cosa avui, perdona, eh?
0: Sí.
2: Perquè avui he vist el Miquel Fernández, que fa de Ferran Adrià a Gènesis.
0: Què dius? On?
2: Me l'he trobat al bar de l'Alejandro.
0: Home, però què m'estàs dient?
3: L'ha entrevistat la Mar Puga.
2: I te juro... que em ve posant molt nerviós. Estava jo demanant un cafè i de cop i volta sento que l'Alejandro diu ets una màquina, tu, guapo, eh? Aquesta és el que t'he vist.
0: Home, Santa Maria, perquè... home.
2: Mar Bala el clava.
0: Home, que vol un tro... Hombre, senyora Capdevila, que vol un trosset de truita.
2: T'imagina't?
0: Ivón! Que sale el cafè! Oh, ja te l'he dit, hombre! Ja te l'he dit,
2: doncs...
0: Aquest és el...
2: L'Alejandro, davant.
0: No, l'Alejandro, que és l'encarregat, sí. No? Per dir-ho...
2: Doncs, clar.
0: Encarregat, mig propietari,
2: sí,
0: mig...
2: Sí,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno.
2: Sap molt de futbol, eh?
0: Sí, bueno, sí,
2: i les millors truites de Barcelona...
0: Sí?
2: Les fa ell.
0: Bueno,
2: les fa, no les fa ell, però les ven ell.
0: Si traiem de l'equació les truites de la Marta Romagosa, que per mi sí que són les millors de
2: Epa,
0: Catalunya...
2: Epa, qui és?
3: Oh, les haurem de provar.
0: Les millors. Les millors, però...
2: Les de Can Romagosa.
0: Les de Can Romagosa són espectaculars.
3: A veure si Gubia mos convidés amb els 3-4 menjadors a menjar-ne una.
2: Bueno, podem estar separats.
0: Ja li diré que... Perquè les ha de fer ella, clar, jo no les sé fer. Per tant,
2: és la cuina...
3: Jo porto el vi blanc.
2: Tu el que és la cuina...
0: No, jo t'ho vaig demostrar quan feies aquell...
2: el podcast
0: aquell de cuina. Que,
3: com es
0: quin plat et vaig fer aquell dia? T'ho vaig resoldre ràpid.
2: Vas fer com una pasta molt ràpid.
0: No, no vaig fer pasta, eh?
2: Sí, vas fer un plat de pasta.
0: Vaig fer un enrotllat, crec que et vaig fer...
2: Ah, un grap, sí, com un grap.
0: Et vaig fer... No, un grap, no. Et vaig fer un enrotllat amb bou filat, crec.
2: Sí, sí, sí.
0: Ho vaig resoldre fàcilment.
2: Quin va dir de fer?
0: Ho vas buscar abans. No, perdona, que això ho feia ma mare, eh? Estava molt treballat. Ou filat amb pernil dolç. Sí, sí, sí. Agafes l'ou filat, el poses dins el pernil dolç, l'enrotlles i ja tens el plat.
2: El de la pasta va ser el Basté, que em va dir que feia una carbonara de merda.
0: Bueno, el Basté sempre fardat de que cuina molt bé.
2: Sí?
0: Sempre, sí. Ell sempre es posa la medalla que...
8: Penja al seu Instagram llocs...
0: El que cuina.
8: No, ell no.
0: No, però és que va llocs maco.
8: El Basté diu que ell cuina molt bé.
2: Bueno, no ens ha convidat encara.
0: I que ha fet les cuines d'aquest, bueno, d'aquell americà, no sé com es deia, el Ramsey...
2: Ah, el Ramsey!
0: Això, que seguia el Ramsey, feia la cuina del Ramsey.
2: No sé qui és. Bueno, tot el que m'he trobat el Miquel Fernández.
0: Sí, exacte. Bueno, però perdona, és que ara mateix és, per mi és referència absoluta.
2: Saps què passa?
0: I em vaig quedar amb les ganes d'entrevistar-lo. Perquè ja anava cal bundó i ja està, jo que passa recu.
2: Espera't una mica.
8: Ens ho ha dit, eh?
0: Saps que sempre els plats...
2: Sí, van rolant.
0: Aquí mai, saps? No pilles mai res.
8: És que era la sopa o la salsa.
0: Bueno, i què t'ha dit?
2: Bueno, exacte, jo estava allà i he sentit com Alejandro li deia. No, jo he tremolat, eh? Jo només em poso nerviós així, amb Berto Romero i amb Miquel Fernández. I allò que sento, tu ets una màquina, no sé què. I veig un senyor que posa una targeta, em giro i dic, collons, Ferran Adrià.
8: I li has dit això a la cara?
2: Jo, collons, m'ha sortit de l'ànima. I li he dit, hòstia, perquè no sé què s'havia menjat un entrepà. I diu, bueno, doncs quan entris a la cuina fliparàs. Que jo ja com si fos el Ferran Adrià. I dic, merda, no, de lo nerviós que m'he posat. Si és el Miquel, és l'actor. I li he dit, bueno, que molt bé lo de Gènesis, eh? I l'he fotut un copet a l'esquena i m'he picat.
8: Un copet,
2: no?
3: Deu estar la fisio, aquest noi, ara.
0: Has fet de grupi, total.
2: He fet de grupi i m'he posat molt nerviós. I quan ha pujat aquí a la ràdio, que veus que venia a ràdio, m'he anat a presentar, en plan, hòstia, que era el de baix, perdona, que m'he posat nerviós, que és superbé Gènesis, però clar, en primer moment jo m'he tensat quan l'he
0: vist. O sigui, i ha vingut amb una entrevista que l'ha fet Marc Puga. I Marc Puga ni m'ho ha explicat, ni m'ho ha dit.
8: No, s'ho ha callat.
0: Pues un cero patatero per la Marc Puga.
3: Un gomet vermell.
0: Una gran, exacte, una gran decepció, perquè mira que bé, per tonteries, per qualsevol tonteria, i el dia que té
2: Miquel Fernández,
0: gràcies per dir-me el nom, perquè sóc incapaç de retenir-lo, perquè jo no hi ha manera que retingui un nom.
3: Jo tampoc.
0: El dia que té Miquel Fernández, no m'ho diu. No. És la il·lusió d'aquesta temporada.
8: També, deixa'm trencar una llança també per Ivan Massaguer, que està a Excels.
0: També ho vaig dir.
8: I si no vol venir el Miquel Fernández, que vingui a l'Ivan Massaguer.
0: No, un moment. Miquel Fernández en cap moment va dir que no volia venir. Eh?
2: Però ja venia algun
3: dia.
0: El que passa que quan jo vaig fer la gestió, me va ser dir
8: que se t'havia avançat...
0: Això ho deia el Núñez, que aquí el
8: Bundó...
0: El Bundó, ja a través del crític Blai Morell, que estava a Sant Sebastià, ja l'havien tancat.
2: Ah,
0: això va així.
2: Però
0: llavors, les grapes són molt llargues.
2: Et proposo una cosa.
0: I ja vaig dir, doncs ja. Llavors el volíem tenir, 5 minuts, però no va ser possible. I aleshores ja doncs, passa a palavra. Però ara que m'has dit l'Ivan Massaguer, doncs mira...
8: Que vingui!
0: A veure, Anabel Luna. Clar, anirem per...
8: Està aquí l'Anabel, clar.
0: Perquè fa el Juli que el fa.
3: És increïble.
2: Però et dono l'oferta.
0: I et diré més. Ai. Encara el fa suavitzat.
3: Tu vas conèixer el Juli.
0: Jo vaig tractar i vaig conèixer el Juli i algun dia explicaré anècdotes...
3: El dia de l'entrevista.
0: Exacte. El dia que vaig anar a fitxar Ferran Adrià al Bulli.
3: Te'l vas fitxar perquè et cuinés a casa?
0: No, el vaig fitxar... Aquí es nota que les noves generacions que no tenen ni idea de la història del programa on treballen.
2: Exacte.
0: El Ferran Adrià va ser col·laborador de la versió RAC1.
3: Hosti!
8: No, és que la deconstrucció...
0: És que no...
3: És que jo, Toni, m'agrada descobrir-te cada dia.
0: Clar, això està
3: bé. Això és una licència.
0: Bueno, és la licència de 30 anys de programa.
3: Exacte.
0: Aleshores, jo, una de les coses, de les idees que vaig tenir era, escolta, un dels millors cuiners que té Catalunya és Ferran Adrià, perquè vaig pensar, si em falla Ferran Adrià, aniré a buscar el Santi Santa Maria. Però el Santi Santa Maria ja feia altres col·laboracions, entre d'altres La Vanguardia, i vaig dir, aniré a fitxar l'altre cuiner. I aleshores vaig contactar... Ara ho deixaré a mitges, això, eh? No, perquè és molt llarg. I llavors vaig contactar amb el Ferran Adrià i el Ferran, que era, en aquest cas, molt generós, em va dir, mira, puja al Bulli, sopes... I en parlem després.
3: Ara faré servir aquesta tàctica jo.
8: A veure, per un moment, la construcció...
0: I aleshores vaig pujar al Bulli, en aquell moment la meva parella,
2: I... Que fa temps, ah,
9: Fa molts anys. No, no, la meva...
3: Però també has tingut més d'una.
0: No estaves amb la Romagosa.
3: Va, guarra, no, ja, no,
2: Alba!
3: No,
2: Alba! Alba!
9: Bueno, mira,
0: no,
9: per
0: no,
9: aquesta
0: no.
9: actitud no us explico
2: Toni,
9: com vaig fitxar Ferran Adrià.
2: Alba, la veritat.
3: Perquè ho explicarà l'entrevista que li farà l'actor de Gènesis.
2: Però escolta'm una cosa.
0: Exacte. Jo fer... li explicaré a l'Ivan Massaguer.
3: Ara!
0: És que li explicaré ara. A l'Ivan Massaguer. Ho fa molt bé l'Ivan Massaguer. Molt.
9: Mira, li explicaré perquè en aquella entrevista, després del sopar, que ja et dic, vàrem fer els dos, la meva exparella, la Glòria i jo, es va acabar el sopar i aleshores ens vam reunir a la terrassa del Bull.
0: Igual que la de la sèrie.
9: Exacte. No, és que és el mateix lloc.
2: Toni.
9: I aleshores va aparèixer el Ferran i va venir el Juli.
3: Fuats, tan famós, tio.
9: No, tan famós no. I què va passar?
2: Ai. Però...
9: No. Propers capítols.
0: No!
2: Toni,
0: però què va passar? Gràcies.
11: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
12: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
13: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
14: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu. Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Gots i Sandro per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
15: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
23: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
16: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
28: Diumenge 18 d'octubre, vine i dona-ho tot als 5 quilòmetres de recorregut i gaudeix al màxim d'una cursa cardioprotegida gràcies als desfibriladors de DipSalut. I després de córrer, descobreix els tallers de reanimació a l'estand de DipSalut. Girona, territori cardioprotegit.
11: Us esperem a la cursa de RAC1, Festa d'Esport i Ràdio.
29: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
30: ¿De qué?
29: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
30: ¡Buah! Con ese Colacao.
29: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
30: ¿Qué más quieres?
29: Más mañana es así.
31: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
32: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
33: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
34: Un món més verd és possible amb Verdmon. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmon.com.
35: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, què deu ser, una fira de...
36: Ets ocasió, home.
35: Ah, clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
1: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
5: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
6: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
7: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi Dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. It's showtime.

0: Els Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Hugo Micheto. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que cada dia reflexiona sobre el missatge que li va enviar Txelo García Cortés.
1: Toni Clapés.
2: La caliente.
1: Te voy a decir una cosa. Eres uno de los grandes de la radio catalana, de la radio en català. Sisplau, Toni. Aguanta un poquito más, que Txelo tiene solo 58 años y mira aquí dónde estoy yo.
0: Toni Clapés.
3: Bona tarda. Bona tarda tingueu, gràcies per acompanyar-nos. Sigueu benvinguts a una nova edició del Versió RAC1, des d'ara i fins l'hora que vulgueu. Podeu estar una hora, dues, tres, quatre, i fins i tot ja quedau-vos amb la Anna Ballonesta, que vindrà a partir de les 8 del vespre. Dit això, Montse Llussà, molt bona tarda.
4: Bona tarda i felicitats.
3: Moltes gràcies.
4: Home, hi va ser una estrena divertida i, a més, amb audiència.
3: Doncs moltes gràcies. Ara en parlarem amb el Josep Montero, que avui sí que ens acompanya a l'estudi de RAC1. Josep, bona tarda.
5: Què passa, penya?
3: Com estàs, Josep?
6: Molt bé, tio. Doncs pues mira, avorrit, ja no som els oques grasses, som els oques mortes.
3: I ara... No, la pregunta és, des del dissabte, com t'ha canviat la vida?
6: No, pues mira, ahir m'ha canviat tant que jo estava fotent zapping per casa, tio. Estava veient la tele, tio, que no la veig mai. I et vaig veure, nano. Et vaig veure, tio. I vaig dir...
4: Jo també, mira.
6: Hòstia, que cara que nano aquí a la tele, tio. Carles un programa a la tele o què, tio?
3: Sí, a la 2CAT...
6: Carles un programa a la tele o què?
3: Sí, que t'ho acaba de dir la Montse Llussà, que sí, a la 2CAT...
6: Però hi havia molt poca penya, tio. Hi havia molt poca penya, quatre gats mal arreplegats, tio. Així no ompliràs mai un estadi olímpic, tio.
3: No, és que no tinc la intenció, jo.
6: Si demanaves un aplaudiment i no se sentia gaire bé. No saps? Saps o no saps, tio? Saps o no saps?
5: Un aplaudiment per la penya, penya!
6: Ara, si vols un consell, digues que faràs només quatre programes i plegues, tio. Així generes el FOMO aquest, que es diu, i et vindrà més penya, tio, clar. A més, pots
3: quedar... Ja, però hi ha poca penya perquè l'aforament és de 50 persones. Ah, no, tio, en aquella sala no hi cap més gent.
6: No fiquis les coses, tio. No fiquis les coses, tio. No va venir el Cristo, tio. Ara pots quedar el mateix programa cada vegada, això sí, tio. I anar dient el mateix sense canviar ni una coma del guió, tio.
3: Home, però no estaré fent 14 programes cada dia dient el mateix. Hem de canviar els convidats,
6: És el que vaig fotre jo, tio. Saps o no saps, tio? Saps o què?
3: I amb tu...
5: Cada dia que anava el mateix i deia el mateix. I la penya aplaudia. Sí o no, penya?
3: Sí.
6: No t'hi matis, tio. La penya sempre vol les mateixes merdes. Ai, una cosa, tio. Fes com jo i no donis entrevistes, tio. No donis entrevistes, tio, que estàs de tot arreu i no tens ni puta idea de res, tio. No tens puta idea de res. I si no tens res a dir, tio, millor que no parles, tio. Millor que no parles, tio.
3: Bueno, això ho comentàvem avui a la redacció, que no has concedit cap entrevista. No t'hem vist enlloc.
6: Tio, jo no parlo perquè no tinc puta idea de res i no vaig a dir collonades a tot arreu, tio. Fes el mateix, tio. Xapem la boca, fem quatre programes i pleguem. Sí o què? Pleguem, sí o què?
3: Sí, bueno, sí, no ho sé, però en tot cas...
6: És el meu consell, tocar del que vulguis, tio. Que és el meu consell, tu fot el que et doni la gana, saps?
3: Bueno, escolta, celebro que ens acompanyis un dia més i a partir d'ara ja preparant nous projectes.
6: Clar, bueno, ja ho veurem. O no. Molestua.
7: Però per què ve cada dia?
3: Perquè l'hem tingut durant moltes setmanes.
7: Bueno, però no, ara ja ha plegat, no? Doncs
3: bueno, ha plegat, però avui ens interessava
6: però
3: saber...
6: Tornarem.
3: Sí, jo crec que sí.
6: Ens estem morint de fàstic, tio. Sí,
3: bueno, des del dissabte que esteu, jo, no sé...
6: La penya està molt trista, tio. La penya ens demana,
3: sí, senyor, la penya va plorar el dissabte, va plorar el divendres, va plorar els dijous, i realment heu generat un gran disgust a Catalunya.
6: La penya aquesta setmana el que vol és que s'acabi, tio. Està molt trista.
5: Estreu tristos o què? Voleu que tornem o què?
6: Pues jo tornaria, tio.
3: Sí, jo també crec que heu de tornar. Va, Josep Montero, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, mites!
3: A tu passó, senyor Virgili, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Avui, tinc mal entès, 15 d'octubre...
2: Sí, Santa Teresa.
3: Avui és exacte.
2: Santa Teresa, de Jesús.
3: Avui, per tant, des d'aquí...
2: Felicitats.
3: Moltes felicitats a les Teresa.
2: I a les Maites.
3: I a les Maites.
2: Exacte. I a les Maites. La patrona, no diries
3: miri,
2: mai.
3: Miri, vaig a... Sí, a no, digui. No,
2: dels somnits. Dels somnits. És la patrona dels somnits.
3: Dels somnis. Dels zombis o dels somnis? És que, clar, ho diu d'una manera...
2: Dels somnis.
7: Dels somnis.
4: Dels somnis.
3: Dels somnis.
2: Per no tenir mals sons.
3: I ara estic felicitant, aprofito, perquè ara m'ha vingut...
2: Ara tu et sembla que...
3: No, ho volia fer aquest matí, però...
2: Però estàs fent programa.
3: No, però és igual, ho aprofito per fer-ho ara, perquè si no se'm aniria al cap. Aquest matí ho volia fer.
2: Sí.
3: Però com que he estat una mica... És a dir, he tingut una dispersió per culpa del programa de tele, que he estat
2: dispers
3: perquè tot eren comentaris.
2: Bueno, i no era bona.
4: Ja t'agrada, també.
3: Bons, dolents.
2: Dolents!
3: Home, clar, com sempre. Doncs ara felicito la meva cosina, la Maite.
2: Està bé.
3: No dic el cognom, perquè guardo la discreció. Mira, moltes felicitats. Perquè no sé si m'està escoltant a aquesta hora. Per tant... I a la meva tieta, a la Tere, també. A la Teresa Clapés. Per tant, des d'aquí...
2: Es posa un poc ara, la Teresa.
3: Sí, no es posa, no es posa. I a la Maite també l'he felicitat. Per tant, des d'aquí, moltes felicitats.
4: Endavant.
3: A veure, Mònica Folquet, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Avui no celebra res, tu, no?
8: Avui no celebro res.
3: Bueno, podries celebrar que has arribat més o menys puntual amb Renfe, que això ja és una celebració.
8: Arribar
3: veus?
8: Aquesta setmana...
3: Ah?
8: Déu-n'hi-do. Ara marxar...
3: Bueno, marxar...
8: En fi, ja ens ho trobarem.
3: Encara no hi has anat, encara no t'hi has trobat, per tant, aquí
8: no,
3: es queda.
8: No. En quina hora arribes a casa? Depèn. Ahir va ser un escàndol, però depèn del dia. No se sap mai.
3: Això és el que té de bo anar a viure fora.
8: És la ruleta.
2: Què vols dir?
3: No, que hi ha gent que...
2: Ara acabes d'insinuar una cosa.
3: No, que hi ha gent que... que tria que anar a viure a fora...
2: A la Quinta Forca.
3: No per necessitat econòmica, sinó perquè...
2: Es respira...
3: Ara, tu quan arribes...
2: Sí.
3: Aquest argument l'he escoltat molt. Tu quan arribes, que surts de Barcelona, sí. Respires aire pur, veus el mar...
2: Sí. Una tranquil·litat, també.
3: Tens una tranquil·litat.
8: Ai, ai.
3: Ara, clar, a lo millor quan arribes, ja fins i tot...
2: Ja surt el sol.
3: Han tirat la persiana del, saps, del paisatge... I està tot per anar a dormir.
2: Sí.
3: I de bon matí, obres la persiana...
2: I cap a la Renfe.
3: No, i cap a la Renfe. Per tant, no li veig molt l'avantatge.
4: Quanta
3: però...
4: gent t'ha dit? Oh, és que a Barcelona jo com menys hi vaig millor, eh?
3: No, això sí. Sí. Jo, no, sí, ho puc
4: això
3: entendre,
4: també,
3: però... Quanta gent m'ha dit, molt millor viure fora de Barcelona, perquè
8: home,
3: arribes...
8: Home, visc molt millor que quan vivia a Barcelona.
4: Però els caps
3: vols
4: de setmana...
3: Dir, no, vols dir que hi dorms molt millor.
8: No, hi visc molt millor.
3: Hi dorms, perquè quan, entre que arribes, sopes i te'n vas a dormir, quantes hores estàs?
8: Arribo abans de sopar, eh?
3: Bueno, a quina hora arribes?
4: Que ahir va ser un escàndol.
8: No, home, va ser un escàndol, tenint en compte que vaig sortir d'aquí les 5 tocades, vaig arribar a 7:45. Però si hagués anat bé la Renfe, hagués arribat...
2: Tota la tarda en l'aire.
8: Hagués arribat
2: a 7:45.
8: Si havies
2: d'anar a comprar paper de màter o el que sigui, ja ho vas trobar tot tancat.
8: El dia que el tren funciona.
3: I ara amb el canvi d'hora encara és més depriment.
2: Home,
3: perquè arribes i dius...
2: Que fos igual que aquí.
8: Què fas?
3: No, vaig al mar. Vaig a fer salut.
2: A respirar.
3: I ja fot una humitat.
2: Sí.
8: A Barcelona no em fa d'humitat.
3: No, a Barcelona respira... No, a Barcelona respira és pol·lució. És diferent.
2: És molt diferent.
8: Necessites.
2: És molt diferent.
8: No,
2: és pol·lució.
8: No,
2: és molt diferent. És la pol·lució fa una capa que et protegeix.
3: Ara.
4: Folquet, tu vindràs de nit i tornaràs de nit.
3: Clar.
4: Ho saps, això?
8: Sí.
4: I no és una miqueta depriment?
8: Depèn. Què vol dir?
2: Ui, no.
3: No, són una secta. Sí. Els que viuen fora, molt millor...
8: I els que viviu aquí, també, una secta. Bueno, aguantant però... el que aguanteu en aquesta
4: secta. Però saps què passa?
3: Cada dia et diré més. Cada dia s'està millor aquí, eh?
8: Sí,
3: cada dia s'està millor.
2: I sempre tens temes de conversa.
3: Jo ja m'he comprat.
8: Sí, de conversa no sentir, carrer. Perquè pel carrer sentir parlar català poc.
3: Perdona.
8: Ara, mira, allà on visc, almenys...
4: encara sents per regalar no, a la majoria
3: aquí,
4: de gent.
3: Perdona, aquí parles idiomes. Sí. Practiques idiomes.
4: Ja ho vam veure ahir amb l'Estadella, el teu programa. Sí. Ja ho vam veure la gent. Ni,
2: quants de parlaves? Dos.
4: Ni català, ni castellà, ni...
2: Dos de van trobar.
3: Bueno, però practiques, practiques sí, altres idiomes. Bueno, però és el que t'estic dient.
4: Si vols, pots venir a treballar a peu.
3: Ah, exacte. Sí. Després, sí. Després...
4: Sí. Jo vinc a treballar a peu.
3: Tractes amb gent totalment desequilibrada. Cada dia hi ha més gent cada dia desequilibrada fora del que seria un lloc de psiquiatria, que no... Però bueno, els tractes. Estàs amb el dia a dia.
4: Sí. Pagues uns lloguers. Sí, tens sort de trobar un pis de lloguer.
3: Això també és veritat. Bueno, clar, això també és veritat.
4: Sí, sí. No, sí, molt bé. Però mira, Collboni
2: ara ho arreglarà, Collboni.
3: No, és que des que hi ha el Collboni... Tu per què te'n vas anar abans? Però ha fet un gir,
2: Ha fet un gir.
3: Això sí, de 360 graus, però ha fet un gir. Bueno, què ens portes?
4: Doncs mira, el sistema de pensions i si és sostenible o no és sostenible, s'ha entrat avui bona part...
3: Però això, perdona, aquest debat com és cada cop vol?
4: Bueno, aquest debat ha sorgit perquè la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, va dir que s'ha de canviar...
3: No, la portaveu del PP, no la companya de...
4: És igual que la nostra companya. Va dir que s'havia de canviar l'actual model perquè el sistema petarà i fa dies doncs, que des de files del PP i de Vox doncs, van insistint en el tema que les pensions s'han de modificar.
2: Diuen que ja ha petat, Diuen que ja ha petat, No, no petarà. Ja ha petat. I això ho aguanten no sé com, però ja ha petat.
3: Potser que vostè col·labori i, sap, es vagi l'autoeutanàsia.
4: Total, que avui Pedro Sánchez, que és a Brussel·les, participarà al Consell Europeu, ha acusat a Populars i Vox d'escampar mentides amb l'objectiu final d'acabar retallant la jubilació als pensionistes.
9: Abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar, o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones. Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación.
4: El president espanyol...
3: Pedro Sánchez, que sembla que estigui amb bateria baixa aquí, Té un to, un filet de veu
4: era,
3: que...
4: Era d'hora al matí, però
3: projecta la veu, home. Aquest home no projecta la veu. Passarà igual que el que va fer Mariano Rajoy? Quan era candidat del Partit Popular i anava dient que no pujaria l'IVA i que era una vergonya les polítiques de Zapatero. L'IVA de los chuches.
10: De los chuches de los niños.
3: Què va fer Zapatero tan bon punt va arribar al poder, en aquest cas, a les ordres de Brussel·les? Va pujar l'IVA de les chuches,
10: de
3: la niña que no podia comprar la chuche i tot això. Ho dic perquè el Partit Popular, si ha dit això... És de ben segur que ho farà.
4: Ara sentirem què ha dit Feijo. Sánchez.
11: El IVA lo paga el joven, el pensionista, los hombres, las mujeres. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también.
10: Pues sí, y de los cambios.
3: No sabia que los chuches fossin masculins.
10: Pues sí,
4: en tot cas,
10: son.
4: Pedro Sánchez, tot i estar en funcions, ha confirmat que abans no s'acabi l'any aprovaran la revalorització de les pensions conforme a l'IPC.
12: Hola, muy buenas tardes.
3: Hombre.
12: Y bienvenidos a Nave Misterio.
3: Bueno, ya no es una nave, ya es, es una tertulia de fachas.
12: Horizonte.
2: I algun ex-socialista,
3: Sí, bueno, però que ja s'han anat a l'altra banda, com el Joaquín Almunia, el que va ser president de la Comunitat de Madrid, que aquest ara és més de Vox que els mateixos de Vox.
12: També tenim a Beata Legón.
3: Sí.
12: En Horizonte.
3: Bueno, Beata Legón, que tampoc s'has mai ha passat per tots els estadis, des d'independentista, comunista, anarquista...
2: Ara porta una postereta de la bandera d'Espanya.
3: I ara hi arriba un punt que dius, noia, bueno, a veure què seràs properament. No sé.
12: Aquí estamos en Horizonte, ¿verdad, Carmen?
13: Efectivamente, Iker. Vamos a hablar de las pensiones, claro que sí, Iker.
12: Con el tema de las pensiones... Sánchez, que diga lo que quiera. Pero en la derecha es el momento del misterio.
2: ¿Y tal?
12: De no decir la verdad. Es decir, si las quieren congelar o bajar, que no lo digan, que se callen. Hay que engañar. Hay que engañar al votante pensionista y echar a Sánchez. Ya lo dijo ayer Eduardo Inda en nuestro programa en Horizonte, ¿verdad, Carmen?
13: Sí.
14: Y luego quiero decir, insisto... que se callen con las pensiones en el PP, que hablen el día 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno, pero antes, por favor, que estén callados, porque ya pasó con Feijóo en una entrevista en el año 23, con Silvia Inseguro.
15: Tiene que ser listo como Pillo, es un futbolista, ¿no? No tiene que ser franco.
14: Claro, no, vamos a ver, sí. Tienes que ser franco hace 8 meses, pero ahora ya. Cállate con las pensiones, bueno, que es un tema, que son 10 millones y medio de personas con sus diferentes familias.
12: Claro. Claro que sí, ya lo he dicho.
3: Yo realment, és insòlit, Iker, que
12: ¿qué?
3: Surti aquí el
12: Eduardo Inda,
3: Eduardo Inda demanant que menteixi el Partit Popular.
12: Por supuesto.
3: Perquè si no, no guanyarà les eleccions.
2: Exacto, perquè són 10 milions de vots.
12: 10 milions de votos. Tienes que hacer como Mbappé o Vinicius y engañar al árbitro tirándote al área para que te piden penalti.
2: Muy bien.
12: En este caso, penalti y expulsión de Pedro Sánchez. Esta noche, más imparcialidad, más consejos para que el PP y Vox engañen a sus votantes aquí, en Horizonte. En 4, ¿verdad, Carmen?
13: Efectivamente, Iker. Totalmente de acuerdo. Buenas noches.
12: Nos vemos esta noche.
8: Doncs, sigui com sigui, el líder del PP ha volgut tancar la polèmica sobre les pensions i ha assegurat que si és president garantirà el sistema públic de pensions.
16: Fixa't. Les pensions són innegociables i ja. Se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
2: Fixa't.
8: Feijóo parlant des de Brussel·les, on participa la cimera dels líders conservadors europeus, també. I ho ha fet això sí en castellà, no sabem si perquè encara no ha pogut millorar el seu anglès. Recordem que el 2023 li reconeixien a Rosa Quintana que tenia un problema.
16: Mi problema es en inglés. Y me tengo que poner a estudiarlo, es mi obligación.
17: Ya, pero está estudiando ya.
16: Pues mire, justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado, y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada. Vamos a trabajar, y le puedo asegurar que lo importante en las cumbres internacionales que se hace normalmente con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir.
2: Claro. Està de pega, eh?
3: Això, perdoni, era l'any
8: 2023.
3: 2023. I com
8: fa,
3: ho tenim a dia d'avui?
8: Sí? A l'Hormiguero va reconèixer que no havia millorat gaire.
16: ¿Cómo va su inglés? Mal. No lo toco porque ahora ya con esto ya me lo traduce directamente.
18: O sea, va con el traductor.
16: Sí. El inglés es una herramienta elemental, pero bueno, oye, esto de haber estudiado en una escuela rural tiene algún problema.
12: Pues muchas tardes, soy Mariano Rajoy. Y bueno, pues yo estoy con Feijóo y el tal. No hace falta saber inglés, porque lo importante es ser bilingüe y hablar español y gallego. Porque, oiga, eso del inglés es que no se entiende. Yo lo intenté hablar, pero nada, Maywell, pero nada.
19: Maywell, ¿no? Así, bien.
12: Pues eso, Maywell. Es very difficult todo esto del inglés. Bueno, pues que aprendan ellos el castellano, Y si alguien te habla en inglés, o le habla en inglés a Feijóo, pues oye, que haga como yo, que se ofenda y que no responda, Aquí tienen el momento, pues que...
20: Nick Hardley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
21: Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga, adelante. Pero es que... Venga, sí, luego.
3: Aquests dos presidents del govern espanyol,
12: Pues
3: sí. Rajoy, que no tenia coneixements d'anglès, i l'altre que diu que para qué, que ja té el mòbil i que ja li fa la traducció simultània.
12: Si és de la BBC, pues que aprenda
3: espanyol. I que, clar, com que van a una escola rural, doncs, clar, aquest és el hàndicap d'haver... En fi, de no saber anglès. Això sí, per vendre hamburgueses o per fer qualsevol feina, una de les coses que et demanen és l'anglès.
12: No ha fet falta.
3: Però per ser president del govern, sembla ser que no. Bé, què més tenim, Folquet?
8: Doncs mira, encara en clau electoral, les negociacions entre els partits a l'esquerra del PSOE continuen embolicades. Demà s'acaba el termini per presentar coalicions. Podem descarta pactar amb Front Ampli a Barcelona i Madrid i intenta acostar-se a Esquerra Unida a la resta de territoris, però Esquerra Unida diu que no negociarà fora d'aquest front liderat per Ada Colau, que avui ha demanat a Rufián que batalli per la llista unitària. I sobre Gabriel Rufián, qui n'ha parlat és l'expresident del grup municipal d'Esquerra, Ernest Maragall, en una tertúlia aquest matí a BTV.
22: Deixem fer una mica d'ironia benevolent, tampoc.
3: Sí, sí.
22: El senyor Rufián vol dir aquest conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçar la llista d'Esquerra Republicana?
15: Aquest em refereixo.
22: Aquí tenim un espectacle, jo crec una mica lamentable, de... A veure, només parlant del qui. no hi ha manera de parlar del què en aquest país. En què arriben equipats els partits, les ofertes, amb quin programa? Jo encara no sé ni una sola, ni un sol debat real. No, hi ha algú que entengui quina és la diferència de posicions entre Frente Amplio i Podemos, o inclús amb Esquerra? Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica, sinó per no dir presonera del propi Gabriel Rufián. No en pot prescindir.
8: I encara en relació a la precampanya, l'Espanyol ha avançat que la Junta Electoral Central ha decidit obrir un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per les manifestacions que va fer la roda de premsa de després del Consell de Ministres del 6 d'octubre, que es va fer a la Moncloa i que on Sánchez va demanar una majoria més rotunda.
3: Bueno, a Pedro Sánchez crec que ja no li ve d'aquí, que li obrin dos expedients, tres judicis, o fins i tot que el portin al Garroteville. Ha arribat un punt que crec que ja Pedro Sánchez... No, és que ha arribat un punt que crec que ja li rellisca absolutament tot. Bé, canviem el decorat. Un minut passa de 4:45 de la tarda. Anem fins a Roma perquè... jo crec que ha estat una de les notícies que poc ens esperàvem, que és aquesta intervenció quirúrgica per extirpar-li un tumor, en aquest cas maligne, al papa Lleó XIV, Mònica Folquet.
8: Sí, la previsió és que s'estigui una setmana ingressat. De moment ha començat ja a caminar, li fan fisioteràpia respiratòria i fins i tot ha oficiat una missa privada en una capella provisional que s'ha instal·lat a la desena planta de l'Hospital Policlínic Gemelli. De moment ha cancel·lat totes les seves audiències fins al dia 20 d'octubre. El portaveu del Vaticà, Matteo Bruni, no ha volgut respondre si el papa s'està reunint amb els càrrecs de la Santa Seu per abordar qüestions de govern o prendre decisions immediates. Entre elles, si aquest diumenge resaran públic l'Àngelus des de l'hospital, com van fer els anteriors.
3: Doncs ara li preguntarem al corresponsal de La Vanguardia a Itàlia, que és en Francesco Olivo. Francesco, molt bona tarda.
0: Bona tarda, com anem?
3: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. La primera qüestió és la que fa un moment es preguntava Mònica Folquet, si aquest diumenge mateix podrà resar a l'Àngelus, en aquest cas al Vaticà.
0: No sabem, porque, claro, ahora la comunicación que nos llega desde el... digamos, ¿no? Y en un sentido más de religioso o más de la del día a día de la vida del paciente prevos, no, porque esto forma parte también del estilo, ¿no? del estilo del personaje, ¿no? Que ha tenido y ha dado mucha garantizado, digamos, transparencia, ¿no? En la comunicación también clínica, justamente, pero sin dar detalles sobre su vida ahí, ¿no? Sobre su rutina, nueva rutina de paciente, ¿no? Sí, ahora vamos a saber que ha empezado a reunirse, sí, con miembros de la Secretaría de Estado. Acaba de decirlo el portavoz de la sala Stampa. Sobre el tema del Ángelus, del rezo del Ángelus, esto es pronto.
3: Et sentim amb una certa dificultat, per tant, li demanaria a l'Anabel Luna, sisplau, que reprengui la comunicació perquè ara mateix seguir el fil de la conversa es fa difícil, per tant, intentarem restablir novament la comunicació. Mentrestant, senyor Virgili...
2: No, és que jo volia comentar una cosa. Digue-li. Tot això del papa ja se sap com acabarà.
12: Digue-li, sí,
3: com acabarà.
2: Com això, ja hi ha una profecia, eh? No l'has vist? Digue-li. Hi ha una pel·lícula que la vam veure l'altre dia, no sé, que es diu L'Habitante, L'Inquilino, no sé, una cosa així, i anticipa, fa com una pronòstica, una evidència, que es morirà, eh?

0: comunicado de, mejor dicho, de los médicos del Yemen. Y yo creo que lo que más me ha llamado la atención de estas palabras de Parolin es el hecho que él tampoco sabía, ¿no? Y siendo, como bien dices, el número dos del Vaticano, el hecho que el número dos no sepa nada, digamos, de un tumor del número uno, y nos dice muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Nos dice una forma de gobernar que tiene pruebas, que es un papa que no quiere rumores, no quiere, ¿no?, todo lo que hemos vivido durante años. Y no tiene un círculo, ¿no?, un estrecho círculo de tampoco de cardenales o de gente de su confianza, que sí que la hay, pero cuando estamos, es solo o prácticamente solo su secretario sabía, claramente su médico de cabecera, entre comillas, ¿no?, y que viaja siempre con él. Pero sí, es verdad que la comunicación fue un shock, ¿no? Porque, claro, en un Angelus esto no es la forma normal, pero yo creo que ha sido una forma transparente también, ¿no?, de comunicar. Estoy enfermo, ¿no?, diciéndolo a los fieles que estaban ahí para escuchar un rezo normal, digamos, ¿no?, un rezo del domingo cualquiera, ¿no? Sí. Sin ofender a los fieles que estaban ahí. Y nada, pero yo creo que ahora la cosa, claro, todo depende de cómo irán las pruebas que estamos esperando, todo el mundo está esperando, porque claro, depende de hacerse, una cosa es hacerse una revisión médica de vez en cuando, ¿no? Y otra muy distinta sería tener que someterse a, no sé, quimioterapia, y todo esto va a afectar también. Podria afectar duramente el dia a dia del pontificat.
1: Doncs veurem aquestes proves mèdiques, que és el que diuen. Francesco Olivo, corresponsal de La Vanguardia a Itàlia, moltíssimes gràcies, que tinguis bona tarda.
0: A vosaltres.
1: Gràcies, bona Adeu. Tarda. Amb Giorgia Meloni tampoc ha millorat el que serien les comunicacions al país italià, perquè, noi, cada dia hi tenim en aquest país més problemes. Bona tarda, senyor Requesens.
2: Jo de pitxa.
1: Eh?
2: Dic, pitxa, escolta una cosa.
1: Pitxa?
2: Perquè no fas un programa d'humor. Això ho diuen els andalusos, oi?
3: Home,
2: pitxa,
3: però això
2: pitxa.
3: No fa gràcia, perdona, això no és humor. Això és...
2: Sí, home, és per desdramatitzar.
1: Serà el seu humor, perquè a mi, certament, a mi no m'ha fet cap gràcia.
2: Escolta, bueno, perquè tu ja saps...
1: Bueno, què vol? A veure, perquè interromp el programa.
2: És venir a Barcelona i caure, eh?
1: Qui? Va caure aquí?
2: Malalt, els papes i tota l'Iglésia, com que és una ciutat que és pràcticament ja heretge.
4: Sí, atea.
2: Atea i comunista i satànica.
4: Satànica.
2: Pues passa el que passa. Vull dir, va venir el Benet XVI a Barcelona d'allò, dos dies ja, com un pardalet.
4: Sí.
2: El papa Francisco volia venir, com va acabar? Malament.
4: Malament.
2: I aquest va venir al Prevost, el León 14,
4: sí.
2: I escolta, ja està ja, que ja no sortirà del Jamelgui. Del Jamelgui.
1: Bé, parlant de Barcelona, ara que parlàvem de Barcelona, avui és notícia a La Vanguardia, en aquest cas ens han informat el Toni Muñoz, que ha caigut la banda responsable d'haver comès robatoris a les cases de diversos jugadors del Futbol Club Barcelona. Estem parlant d'un grup bastant peculiar que, com a mínim, hauria robat a les cases de Pau Cubarsí i Joan Garcia, i vés a saber, a d'altres. I atenció, perquè aquest detingut és el líder dels que havien participat, ara ja fa uns anys, a l'assalt de la casa de la família Tous. A veure, Marc Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, realment és una història per no perdre-se-la. Tot això s'ha sabut gràcies a l'atestat al que ha tingut accés La Vanguardia i que detalla el modus operandi d'aquesta banda, la seva estructura i, sobretot, l'absurda indiscreció que ha permès als Mossos identificar-los i detenir-los. Es podria dir que van començar amb molt de nivell, aquesta banda, Ocean's Eleven, i han acabat com Torrente. Tot això ho explica avui a La Vanguardia el periodista de Successos i Tribunals, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Què tal?
6: Bona tarda.
5: Què tal?
6: Bona tarda.
1: Tirem el micro perquè el Toni Muñoz sí que és aquí, no és a Itàlia, per tant, en principi, ara sonarà a la perfecció.
5: Ara sí. De seguida explicarem una miqueta qui forma part, però jo crec que hauríem de fer memòria de què ha passat a aquestes dues cases. Les de Covarsí, de Joan García, expliques que els robatoris van ser el desembre del 25 i el gener del 26. Se sap què va passar i què van robar-hi?
4: Bé, el que se sap és que van entrar quan no estaven a casa cap dels dos jugadors.
5: Ells no hi eren, per tant, no són aquells casos d'han entrat mentre estàvem allà, res.
4: No, no, en el cas de Covarsí, no se sap exactament en quin moment, és a dir, això no surt en aquest atestat, però sabem doncs, que van entrar i li van robar un rellotge més o menys de luxe. Després entrarem
5: després en
4: quin
5: parlarem.
4: Tipus de rellotge era, i perquè és interessant saber-ho. I a Joan García, en aquest cas, el van sorprendre que estava a l'Aràbia Saudita disputant la Supercopa d'Espanya el 10 de gener, quan a través del mòbil va detectar o va rebre l'alarma que s'havia activat a casa seva i va veure a través de les càmeres de videovigilància que té connectades amb el mòbil com hi havia dos intrusos a casa seva.
3: Quin mal rotllo, això.
4: Els Mossos d'Esquadra i tot el servei de vigilància privada que tenen en aquestes cases van anar cap allà i van poder constatar que efectivament també se li havien endut un rellotge més o menys de luxe. En total, el robatori, tant a Covarsí com a Joan García, no és que sigui molt alt. Estem parlant de 1.000 euros. Per tant, al final del que podia haver estat el que va ser, doncs podríem dir que...
1: Un rellotge i l'altre rellotge?
4: Sí.
1: Un valor de 1.000 euros?
5: Però la pregunta és, o sigui, van aconseguir entrar... Però anaven a buscar els rellotges,
4: anaven a buscar
5: que al final
4: rellotges
5: no han aconseguit que fossin de luxe ni res.
4: No. I aleshores, clar, què passa? Que, clar, s'emporten dos rellotges que no són de luxe, o, aviam, tu, Toni, tu en saps, d'això dels rellotges.
5: No estem llançant els lladres contra...
4: No, contra Toni Clapés.
5: No.
4: Però els rellotges de 1.000 euros, diríem, no sé si es pot dir de luxe.
2: Que baix, xavalla.
5: No, home, per mi seria de luxe.
4: No, per mi també.
2: No, un Rolex no val 1.000 euros, que és un bon rellotge. Que és el que
5: un Rolex seria... Què podem considerar? Doncs
1: pues posa-li a partir de 6.000 euros, que per, 3, o sigui, a partir del que seria 3, 5, 5, 8.
5: Yeah, tu el poses 8. A la caixa forta el poses...
1: Bueno, 5, 8.000 euros, i a partir d'aquí ja...
5: No, clar. Els menys de luxe, 5.000. 5.000, 8.000.
1: Els menys.
5: Els menys luxe.
1: Però són de luxe.
5: Són de luxe.
1: Sí.
5: Aquesta categoria que estàs dient.
1: Bueno,
5: per tenir una casa forta.
4: Doncs és això. Vull dir, no,
1: si a casa del Joan García li roben un de 1.000 i a casa del
4: Covarsí
1: un altre de 1.000. Però ja que van entrar a robar,
5: clar, aquest...
1: no van remenar més, no van buscar més.
4: O no van trobar res
6: que
4: més.
6: No hi ha res,
1: o és que l'alarma els va esperonar a marxar. No se sap.
4: No se sap. L'únic que sabem és això, que van entrar, van aconseguir burlar, diguéssim, el sistema de seguretat, van aconseguir entrar, van remenar, van trobar un rellotge, se'l van endur, i després van intentar col·locar-lo al mercat negre.
5: Ara explicarem...
1: Però ja no el pots vendre per 1.000,
2: no,
1: sinó que l'has de vendre encara més barat.
4: Clar.
1: Perquè és de segona mà, és robat, no hi ha la caixa, no hi ha els papers, tot això...
2: Per
1: valor.
5: No, però a veure, que el Toni hauria d'explicar com
1: en
5: han
1: intentat...
5: Sí, el Toni Muñoz. Ho estem molt interpel·lats avui. Dic, el Toni Muñoz hauria d'explicar quina estratègia han fet servir per intentar vendre aquests rellotges. Perquè, clar, ara hem arribat a la conclusió que de luxe no ho són.
4: Mm-hmm.
5: Però llavors, ells, o ell, que després explicarem qui és, com ho està venent, això?
4: Clar, en veure que tampoc no és que fossin de gran luxe, el gran reclam que va trobar per vendre al mercat negre és... Escolta, que aquests rellotges són de futbolistes del Barça.
2: Que dius, loco, pues yo quiero uno.
7: Quin burinot.
4: Aleshores, aquesta persona, diguéssim, s'anava destapant al mercat negre de qui eren els propietaris, no? A qui havia comès aquell robatori d'aquests rellotges.
2: Que guapo.
4: I anava dient, no,
2: per treure més cèntims.
4: Per treure més cèntims,
1: clar,
4: i donar-li un valor afegit.
1: És el rellotge de Pau Covarsí.
5: És Covarsí, Joan García.
2: A ver, te juegan con el poño.
5: Clar, però la tonteria és que, clar, si tu vas dient això, algú canta, no?
4: Clar.
1: Bueno, algú canta. Si la policia està...
5: El cas.
1: O els que investiguen, no, buscant objectes o joies o rellotges robats, si tu dius que són
5: de
1: Pau Covarsí.
5: O portes un rètol
1: de Joan García,
5: ja em pots detenir.
1: Estàs alertant que potser sí que els hi han fotut a Joan García o a Pau Covarsí.
4: Efectivament. Aleshores, aquí hi ha un confident policial, una persona que entra en contacte, diguéssim, amb aquest venedor, amb el lladre, i que avisa la policia i diu, escolta, hi ha una persona que està venent els rellotges de Pau Covarsí i de Joan García. Els Mossos d'Esquadra, en un primer moment, intenten contrastar aquella informació. Miren la base de dades policial i se n'adonen que efectivament han robat a casa de Pau Cubarsí i de Joan Garcia i que aquella informació pot tenir versemblança. És en aquell moment quan posen el focus sobre aquest lladre que, com ara explicarem, sí, ja era conegut per la policia.
5: Estem fent aquest titular dels lladres del Barça, de jugadors del Barça. Només són dos, però crec que hi ha Jules Koundé també implicat.
4: Jules Koundé, és a dir, van rondar pels voltants de casa seva. Perquè tot això, és a dir, aquesta primera informació que reben els Mossos d'Esquadra desencadena una investigació que posa en el punt de mira aquesta persona, aquest lladre que va dient que té els rellotges de Pau Cubarsí i de Joan Garcia. Comencen unes tasques de vigilància i se n'adonen que tant aquest lladre com dues persones més d'aquesta mateixa banda comencen a rondar per unes cases de luxe que hi ha en algun lloc de Catalunya, i una d'aquestes és el domicili de Jules Koundé. A casa de Jules Koundé no van arribar a entrar-hi, però sí que és veritat que ja van fer les tasques de vigilància i d'inspecció per algun dia
5: entrar-hi. Clar, jo no sé si la meva pregunta és molt innocent, però com saben on són aquestes cases? És a dir, doncs mira, els segueixen o...
4: Mira, en aquesta informació que hem publicat avui a La Vanguardia, la veritat és que a mi hi ha una cosa que m'ha sorprès moltíssim, que desconeixia. Penseu que porto 15 anys dedicant-me al món dels tribunals i de la policia i no ho havia vist mai. Es veu que hi ha... I clar, ara tampoc no vull donar pistes, però...
2: No, dite-te, dime.
4: A veure. Això és el que fan servir aquesta... o que feia servir aquesta banda. Troben, per exemple, un cotxe de luxe, val? Un Porsche, un Ferrari, el que sigui. I en una aplicació pública, gratuïta, bueno, no sé si és gratuïta, però que pagues, em sembla que són 15 euros, tu pots trobar a través d'internet, introduint la matrícula d'aquell vehicle, qui és el propietari, quants quilòmetres té aquell cotxe, tot això.
2: I el domicili.
4: I també el domicili.
2: Fixa't.
4: I l'adreça.
5: Això és sorprenent.
4: Home. Clar, això és molt sorprenent. Però, fet, els Mossos d'Esquadra se n'adonen que en alguns d'aquests casos van ser, doncs, la pròpia banda que va detectar alguns vehicles de luxe i van introduir les dades en aquesta aplicació que els va donar l'adreça, i va ser aleshores que quan van començar a fer aquestes inspeccions per després assaltar aquesta residència.
5: És que llavors no cal ni que faci seguiment, és a dir, poses les dades en una aplicació, que hauríem de saber una mica aquesta aplicació,
4: sí, sí,
5: perquè ho trobo, o sigui, que et posis la matrícula i tinguis totes les
4: dades. És una aplicació de compra-venda de cotxes que serveix per saber, quan si tu vols comprar el cotxe d'un particular, en quines condicions està, o els quilòmetres, o...
5: Que et digui l'adreça, hi ha un món també. Bé, ja us he dit que això començava molt sofisticat, la cosa anava baixant una miqueta de nivell, més que res per
1: Bocamoll. Ja posar els rellotges, dir que els he robat de Cubarsí.
5: Són els d'ells, són els d'ells. El cap o els peus d'aquesta banda es diu Arsim Blacu. El més sorprenent, com dèiem, és que del seu currículum en podríem destacar, per dir-ho així, aquest assalt a la casa dels Tous, que això va ser l'any 2006,
4: sí, sí, sí,
5: i que va acabar amb un mort, no? De la pròpia banda, hem d'entendre.
4: De la pròpia banda, sí, sí, i tant. Aquest va ser un capítol, doncs, de la crònica negra molt, molt conegut. De fet, aquesta informació, no?, que vincula, diguéssim, els robatoris de cases dels jugadors del Barça amb el cas Tous, la va donar la Maica Navarro el passat dilluns en un altre article a La Vanguardia. I, clar, estem parlant del mateix protagonista, Arsim Blacu, una persona que ara mateix... Tinc aquí el llistat, té 11 antecedents policials, és a dir, no, perdona, 14 detencions dels Mossos d'Esquadra per robatoris amb força, tinença d'armes i explosius, falsificació documental, i també té un ordre europeu de detenció, 3 detencions de la Guàrdia Civil i 11 arrestos de la Policia Nacional. Aquesta persona ja va participar...
1: Un bon currículum, un bon currículum, ho dic, perquè aquí el que és Espanya, no? el que és el... La legislació vigent es valora molt el currículum del delinqüent.
2: Molt.
1: Quan més currículum, millor. Se'l valora més.
2: Sí.
1: I se li manté la possibilitat de seguir delinquint per Espanya o per Catalunya.
5: Fins ara vostè ho ha fet molt bé, per tant, pot continuar.
1: Pot continuar. Que és una mica les lleis pensades pels que ara ens demanen el vot, perquè entre uns i altres hem arribat a aquest punt. Vull dir, no només és una qüestió d'uns, sinó uns i altres.
2: Tots.
1: I amb aquest currículum, excel·lent currículum,
2: sí, sí,
1: pot continuar, no?
2: En el carrer,
1: pot seguir. Poder seguir jugando,
4: sí, sí,
1: robando en aquest cas.
4: De fet, aquesta persona, doncs, el primer indici que tenim ja vinculat amb la criminalitat és l'any 2001, després té lloc l'any 2006 l'assalt o l'intent d'assalt a casa dels Tous, perquè s'ha de recordar, doncs, que aquell cas, doncs, que va acabar amb el gendre dels Tous disparant a un dels lladres que estava rondant a casa seva i que acabaven d'entrar, doncs, a la finca dels joiers, Doncs va ser el 9 de desembre de l'any 2006, però en aquell cas, 3 dies abans, aquesta banda ja havia entrat a casa seva per inspeccionar i veure si podien robar. Tot allò doncs, va acabar amb aquell tiroteig, amb el judici per un jurat popular de Lluís Coromines, que era el gendre dels Tous, i aleshores es va debatre si hi havia estat una mort per legítima defensa, si es va sentir amenaçat, si havia tingut una por insuperable que havia empès aquella persona a disparar aquell lladre, o havia estat, diguéssim, una mena d'escarment que hagués volgut donar amb aquells lladres. En un primer moment, el Tribunal Popular el va absoldre, perquè va considerar que, efectivament, aquella persona se sentia amenaçada i va prémer el gallet per això, però finalment l'Audiència de Barcelona, el Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van revocar aquella sentència perquè van dir que no tenia arguments sòlids, que no s'ajustava al que es deia, i van obligar a repetir el judici. Aquell judici finalment no es va fer perquè l'any 2015 van arribar a un acord Lluís Coromines amb la família del mort, van pagar una indemnització quantiosa, van retirar l'acusació i finalment aquell judici no es va fer, va acceptar una condemna de 2 anys de presó i que finalment no va haver de complir, i el cas Tous va acabar aquí. Aquella persona que va morir era d'aquesta mateixa banda que Arsim Blaco, que és aquest altre protagonista que tenim ara, que ha tornat a entrar a cases de futbolistes i que des de que el passat mes de novembre se'l va tornar a detectar a l'Estat espanyol ha comès ja, o almenys se l'acusa, de nou robatori.
1: Vinga, veus? Fa currículum. No s'atura. És interessant el currículum i els jutges ho valoren positivament.
5: Hi ha una qüestió curiosa del que estàs explicant, perquè també és una qüestió, diguem-ne, ètica, que malgrat un company seu va morir en aquest assalt frustrat als Tous, ell va continuar. És a dir, li van matar un membre de la banda...
1: Això és com a les pel·lícules. Maten a un i ja en vindrà un altre.
6: Sí, sí, és igual. Han matat a Jimmy, doncs bueno...
1: Doncs és igual, ja vindrà ja cops.
4: Sí, i de fet, en aquest atestat que han escrit els Mossos d'Esquadra, que han presentat davant del jutjat un cop s'han detingut aquestes persones, el que posen és que aquell tràgic resultat de la mort d'aquell seu company d'aquesta banda, mort a trets pel gendre dels Tous, no ha impedit que aquesta persona hagi seguit amb la seva activitat donat als seus antecedents, com dient. Després d'allò, des de l'any 2006, ha seguit actuant i entrant a casa, a les cases alienes a robar.
5: Té un perfil, a banda del currículum bastant curiós, Arsim Blaco, perquè expliques també des d'on es planificaven aquests cops, que, com que hem vist moltes pel·lícules, jo m'imaginava un garatge, però no és el cas.
1: Jo me l'imaginava amb una casa d'aquestes...
6: Com antiga, saps?
1: No, una casa d'aquestes... d'aquestes que donen al mar.
5: Ah, casa de luxe.
1: De nou ric. Casa de nou ric, de mafios nou ric, sobretot amb molt de moble de metacrilat.
3: I daurats, i molts daurats.
1: Que s'ha perdut, eh? Ha entrat en una crisi tremenda, el metacrilat. Això abans es veia molt, però ara, per exemple, el que és el mobiliari domèstic...
6: Què ha passat?
1: No ho sé. I el daurat, el que diu la Lluçà.
3: Daurat, molt de daurat.
1: I la combinació entre daurat i metacrilat ja és de mafios rus.
5: De mafios.
1: O ucraïnès.
5: Doncs crec que m'has encertat bastant, no?
6: O romanès.
4: Sí, és a dir, és un hotel...
1: No sé un hotel?
5: És hotel. Fixa't,
4: com és un hotel de 4 estrelles, de Castelldefels, que no direm el nom, perquè tampoc aviam els clients.
1: He vist la fotografia i puc dir exactament quin és.
4: És molt conegut.
1: És molt conegut. I jo, familiarment, el conec molt.
6: Però els de l'hotel no tenen cap culpa.
4: Clar, no tenen cap culpa.
1: I des d'allà feia la planificació.
4: Sí, de fet, des de la piscina de l'hotel.
1: Des de la piscina.
4: Des de la piscina. És a dir, la piscina era el lloc de reunió de diversos delinqüents on planejaven els futurs assalts a les cases.
6: Neta.
1: Genteta. Bueno,
5: belíssimes
4: neta,
5: persones.
4: Ha dit?
6: Neta,
1: Jo crec que volia vostè afegir genteta.
6: Sí, però no ho he gosat.
1: Ara els de l'hotel no veien que aquests individus...
5: Clar, no entraven amb els rellotges posats, els de l'hotel.
1: Sí, home, però clar, estàs allà en un hotel de 4 estrelles veient el personal que hi ha, dius, aquests tios són raros.
6: Quina cara fa.
1: Ja els veus, és que ja els veus.
5: A l'avantguàrdia heu posat la foto a la piscina.
1: Sí. I la foto d'ell?
4: La foto a la piscina, sí. I la foto d'ell, pixelada.
1: Jo en tinc moltes de fotos de...
3: D'aquí?
4: D'aquella piscina?
1: D'aquella piscina.
3: Què dius?
5: Es veu maquíssima la piscina, eh? A mi m'han agafat ganes i tot, eh?
4: Home, és que aquell hotel està molt bé.
1: Jo tinc fotos de tota una generació familiar.
5: Però què aneu? Què fèieu allà?
4: Comunions, no?
1: Ui, allà hi ha mitja història de...
5: De clapers.
1: Casals.
5: Sí.
1: I clapers.
7: Què me diu?
5: I mai tu vas veure res
3: estrany. No els vas veure?
1: No els vaig veure.
6: No vas veure el Blaco?
1: No.
5: Bueno, no només el Blaco ens interessa, que diu vostè, sinó que hem de parlar de la resta de la banda, perquè si el Blaco és interessant, la resta de la banda, el següent integrant seria un tal David, àlies el Chucho.
6: El Chucho.
5: El Chucho, quina feina feia?
4: Doncs el Xutxo, en principi, el que feia...
6: Sumava.
4: El que feia era, suposadament, conduir amb el lladre, que era amb el Blaco, que era l'executor dels robatoris, i era qui el conduïa, qui portava el cotxe i qui l'esperava fora d'aquestes cases
6: per escapar.
5: Com a les pel·lícules.
3: Tens
5: el
3: una
5: conductor.
3: Responsabilitat, que has de córrer, has de
5: deixar el cotxe en marxa, sempre es diu a les pel·lícules.
4: Exacte. Exacte. Però el Xutxo, per exemple, no és un qualsevol. També és un delinqüent amb un historial molt llarg, té 25 antecedents, 25 detencions per part de diferents cossos policials, i a més, el seu nom, de... David i dos cognoms més, ja va estar relacionat, i de fet va ser jutjat per aquest cas, formava part d'una banda que es va dir la Banda del Puerto, que l'any 2005 van assaltar un contenidor del port de Barcelona amb 400 quilos de cocaïna. Va ser una trama molt sonada, en la qual també hi havia presumptament vinculada 5 guàrdies civils i diversos policies nacionals que estaven conxorxats amb aquesta banda, que van aconseguir treure 400 quilos de cocaïna del port. En aquella operació doncs, també va ser detingut el Xutxo,
6: que...
4: En fi, i va ser jutjat, i en tot cas doncs, ja ha sortit de la presó, també té nombrosos antecedents. I s'ha de dir que aquesta és l'únic una de les persones que ha quedat en llibertat, perquè d'aquesta banda el jutge ha enviat a la presó Arsim Blaco, d'acord, el que estava relacionat amb el...
1: Amb els robatoris
4: de rellotges. Però el Xutxo no el van enviar en un primer moment a la presó, el seu advocat va presentar un recurs i ha guanyat.
6: No?
4: Per què? Doncs bàsicament perquè ha dit de les càmeres de seguretat, que és la principal prova que tenen en contra d'aquestes persones, d'aquesta banda, diuen, el meu client només el van trobar inspeccionant, o suposa, o els Mossos diuen que inspeccionant la zona, però per allà, passejant davant d'aquestes cases, i dies després, però això no vol dir que en el dia dels fets...
1: I estigués.
4: Ell i fos.
5: És a dir, el jutge ha interpretat que és com una persona que passava per allà...
4: No, i que està davant d'una casa fent una fotos casa. O conduint a una persona amb el cotxe, no vol dir res. Al mateix temps ha dit que ell ha d'estar subjecte al procediment judicial perquè segueix investigat pels robatoris amb força, però que hi ha altres maneres menys lesives que el poden afectar menys en el seu dia a dia que no enviar-lo a la presó. I aleshores ha dit bueno, doncs que es presenti de tant en tant al jutjat.
6: Molt bé.
4: I al mateix temps ha tingut en compte que aquesta persona té 4 fills, 3 amb una dona que està a la presó, per tant,
6: estupendo.
4: Ell és l'única persona doncs, que pot cuidar d'aquests nens, i un altre i té a càrrec un altre menor d'edat d'una altra dona doncs, que en aquest cas va morir. I que, per tant, ell és l'únic tutor d'aquests nens, que si no quedaran desemparats i que, si us plau, doncs, el deixin en llibertat i d'aquesta manera pot estar a càrrec dels seus fills. Amb aquests arguments, doncs, al final, doncs, l'Audiència de Barcelona li ha acceptat i l'ha deixat en llibertat.
5: Arsim Blaco, David el Xutxo, i ens queda la Rosa, que és la tercera.
4: La Rosa és una, diguéssim, una persona subcontractada.
6: No té àlies, aquesta.
4: Aquesta no, però el que sí té són 18 antecedents també per robatoris similars.
6: De lo bueno, lo mejor.
3: I ella... És que si no, no t'agafen a la banda.
1: Aquesta banda és molt exclusiva.
6: Home, has de presentar currículum a la banda.
1: A veure, què currículum tienes?
4: I aquesta persona...
5: Vale, pues 13 antecedents, no. 15, endavant.
6: Pura nobleza, va dentro.
4: 18.
6: 18.
4: Una persona de 40 anys... que el que feia, bàsicament, és llogar els cotxes que estaven al seu nom perquè poguessin actuar. Perquè aquesta banda, diguéssim, no era fàcil enxampar-los. Va, són delinqüents professionals que s'encarreguen doncs, de despistar a la policia, de canviar de cotxe constantment, de fer diversos recorreguts, de mai passar sempre pel mateix lloc, i l'encarregada, diguéssim, de la logística dels assalts era aquesta Rosa, que també va ser detinguda i també va ser deixada en llibertat.
5: Doncs aquest és el cas dels robatoris, perquè hem de dir, el titular és cridaner dels rellotges del Barça, però també han vigilat i han robat altres cases.
4: Sí, sí, de fet, hi ha un altre episodi que també hem explicat. Han robat un total de 9 cases, se'ls atribueix amb aquesta pròpia banda. D'aquestes 9 cases, dues són una de Joan García i l'altra de Pau Cubarsí. Però també hi ha un altre episodi que a mi m'ha cridat molt l'atenció al llegir doncs, l'atestat i en confirmar tota aquesta informació, i és que es trobava un empresari moldau, que no té cap antecedent, també en un famós restaurant de Castelldefels, que tampoc direm quin és, perquè està al costat de la platja, molt conegut, i aleshores estava allà dinant amb la seva parella, amb el seu Porsche que havia deixat aparcat a l'aparcament. En aquell moment va veure com unes persones amb una pinta una mica estranya el començaven a mirar, el començaven a inspeccionar, i aleshores va començar a posar una mica nerviós. Va veure que d'aquesta banda, que un portava uns tatuatges, un altre era calb, un d'aquests desapareixia, marxava. En el moment en què rep una trucada d'una veïna dient que hi ha una persona als voltants de casa seva fent fotografies i mirant per sobre de la porta, a veure, mirant el jardí. És en aquell moment quan li diu qui és aquest home, mira les càmeres de seguretat, tot això des del restaurant, eh? I se n'adona que la persona que estava vigilant-lo des del restaurant és aquesta persona que se n'ha anat a casa seva a inspeccionar casa seva.
2: Ja l'has cagada. Això,
4: com va saber la seva adreça? Per això, amb aquesta aplicació que us he explicat abans,
5: dels cotxes.
4: Va posar la matrícula del Porsche, va trobar la seva adreça i va anar a inspeccionar-la.
5: L'amo de la casa i del Porsche està dinant, per tant el tens distret, sí. I tu pots entrar a la casa.
2: Fixa't.
4: És en aquell moment quan aquesta persona, aquest empresari moldau, s'encara amb aquelles persones, els diu, què us passa a vosaltres, què esteu fent, perquè voleu entrar a robar a casa meva, quan els citen a una reunió posterior, això és una mica estrany, però al final aquest senyor accepta, se'n va a aquest hotel de 4 estrelles, no sabem si a la piscina o al restaurant.
3: Sol, a més a més.
4: Se'n va sol.
3: Veus?
4: I allà és quan, segons explicaria després, parla amb el Blaco, que és el cap de la banda, i li diu, val, d'acord, m'has descobert, doncs no entraré a casa teva, però pensa que jo fa 40 anys que em dedico a això i, bàsicament, em dedico a robar a gent rica i abans he d'inspeccionar doncs, casa seva i això és el que estava fent amb tu.
5: Aquesta és la part més sorprenent, eh? Un senyor
3: o sigui,
5: es reuneix amb el lladre, que no li ha robat res, però accepta la reunió, potser és per veure la piscina.
1: Tot és... tal com deia el document que hi va posar el Roger Sennhauser, que entrevistarà Jordi González dissabte al col·lapse al Saviano, que li va preguntar si a Catalunya hi havia màfia, va dir, de tot tipus.
2: Totes.
1: Per tant, aquesta també la podrem incloure. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i, com us deia, parlarem d'aquesta sèrie Gènesi que a molts ens agrada, però a banda d'això, el que retrata la sèrie, que és aquestes dues maneres de fer, de treballar a la cuina, d'estar a dalt de tot, d'obtenir el zènit de la cuina, però des de dos tipus de filosofia diferent. La filosofia del Ferran Adrià i la filosofia de Santi Santamaría.
7: RAC 1. Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundacionCatalunyaLaPedrera.cat.
8: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
9: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
10: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
11: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
12: Halloween s'acosta. I Psicosi, també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
13: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
12: Psicosi en concert. Del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
13: Entrades a osvallès.com.
14: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
15: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
14: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
15: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
14: Informació a revés95.com.
16: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
17: Els amors?
16: Les persones? Allò que no vas arribar a dir?
18: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Iscla, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
16: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
19: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
20: Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
21: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
20: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
21: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
22: A RAC1 t'acompanyem.
23: T'has posat en contacte amb el contenidor del món RAC1 per un problema amb la teva veïna.
24: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
22: A RAC1 t'informem.
25: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
26: El departament ha destituït la secretaria general.
22: A RAC1 t'entretenim.
27: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
28: No sé res, és que al final acabaré rodolant.
27: Bueno, doncs pues, haver baixat amb els
22: ensenyors. A RAC1 juguem.
1: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
22: A RAC1 et fem riure.
27: Avi, sisplau.
29: Vols veure una porra sensible?
27: Va!
22: I et fem escoltar.
30: I de cop tens un accident que et canvia també la vida d'una
31: cosa. Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
22: I tot ho fem per tu. RAC1, tots som u.
32: Moltíssimes gràcies, fins demà, que vagi bé. This is the start of
22: something new. Actualitzada al minut.
33: Alertes d'última hora.
22: Tot el que sona a RAC1.
33: Contingut exclusiu.
22: RAC més 1.
33: Fàcil.
22: Ràpid.
33: Còmode.
22: RAC1.cat.
33: RACU.CAT.
22: RAC1.cat. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
1: Que convidarem a cafè, en aquest cas a Marc Poyato, que ens farà el repàs a com està la tarda d'aquest 15 d'octubre.
3: Com el vols, Marc?
34: Doncs mira, un tallallet amb llet de cibada, si us plau.
3: Vinga, doncs que sàpigues, a més, mentre el degustes, que Cafès Novell obre les portes de Coffee Experience, que és un espai immersiu, ara això de la immersió es porta molt. Pioner dedicat al món del cafè a Vilafranca del Penedès. És un viatge, imagineu-vos, al cor del cafè, amb aquella oloreta, en què t'endinsaràs en un recorregut que desperta els sentits. Activa la curiositat i convida a mirar la teva tassa de cafè amb uns altres ulls. Acabeu el recorregut amb un tas de cafès d'origen o xocolata per als més petits. Més informació i entrades a experience.cafesnovell.com.
1: Marc Poyato, ho hem comentat en aquest repàs a l'actualitat que fem de 4 a 5. La Junta Electoral obre un expedient a Pedro Sánchez per fer un míting des de la Moncloa.
34: Una decisió que la GEC ha acordat després de la denúncia que va fer el PP. La Junta considera que Sánchez podria haver vulnerat la legislació electoral per la roda de premsa que va fer des de la Moncloa un cop convocades les eleccions del 29 de novembre. L'obertura de l'expedient és el primer pas per investigar-ho. Un cop acabi el procediment, a Sánchez el podrien multar si es confirma que la seva intervenció està considerada com un míting polític fet des de la seu del govern espanyol. Per cert, el govern espanyol investigarà els àudios dels militars que fan befa de pallissar migrants a Ceuta. El Ministeri de Defensa ha enviat un informe al jutjat de Guàrdia de Ceuta i a la Fiscalia amb els àudios que avui ha publicat el diario.es, en què un grup de soldats presumeix de les pallisses que claven els migrants que hi ha a la ciutat autònoma.
35: O sea que si no mantemos la mano, pasan de la... No, pero... Con guante muy...
34: Segons Amnistia Internacional, aquests àudios confirmen que els militars no actuen en legítima defensa, sinó que simplement busquen castigar els migrants de forma humiliant. Més coses, la Comissió Europea està analitzant detingudament les mesures que vol aplicar Donald Trump contra vaixells espanyols que atraquin en ports nord-americans. Brussel·les assegura que continuarà defensant els interessos de la Unió i per això s'ho està mirant amb lupa, conjuntament amb les autoritats espanyoles. L'administració Trump el que vol és imposar taxes de fins a 180.000 euros a de cada un dels vaixells que traqui els seus ports, especialment els que importin productes de cosmètica, oli, ceràmica o articles relacionats amb el sucre i la pastisseria, tot plegat perquè la Casa Blanca considera que Espanya aplica polítiques restrictives i perjudicials per les seves naus. I a Catalunya, Protecció de Dades ha multat amb 153.000 euros Transports Metropolitans de Barcelona per exposar informació personal dels treballadors que estava emmagatzemada a la intranet corporativa. Segons la resolució, alguns programes, com Microsoft Teams, estaven mal configurats i es van permetre accessos no autoritzats a la documentació de la plantilla. Detalls, Montse Martí.
0: Per exemple, es podia accedir a expedients laborals, dades de salut o denúncies internes de la plantilla. TMB ha admès la seva responsabilitat i ja paguen 91.000 euros de multa després que s'ha aplicat una reducció de la sanció del 40%. La investigació va començar el 2024 arran de diverses denúncies dels mateixos treballadors que advertien que a través del cercador de la intranet corporativa es podia trobar informació personal d'altres companys. Des de la intranet del grup es podia accedir lliurement, per exemple, a la carpeta peta també de recursos humans. TMB assegura que ha pres les mesures necessàries per resoldre aquesta situació i perquè no torni a passar.
34: Ara els esports amb Albert Bassas.
2: El Barça viatjarà demà a Sevilla amb les possibles novetats de Rafinha i Frenkie de Jong per jugar dissabte contra el Betis. El futbolista brasiler s'ha entrenat aquest matí per primera vegada amb el grup després de la lesió que es va fer en un dels amistosos amb el Brasil, mentre que el neerlandès també s'ha exercitat amb normalitat i també podria reaparèixer aquesta pròxima jornada de Lliga. Abans, avui, tancada la jornada de Champions, és torn per les altres dues competicions europees amb tres equips de la Lliga Espanyola en joc. A l'Europa League, la Real Societat visita l'Unió Saint-Gilloa a 3:45 de la tarda i el Celta rebrà la Juventus a les 9 del vespre en partits de la segona jornada. Mentre que la Conference avui comença la fase lligueta amb el Getafe com a únic representant de la Lliga, els madrilenys s'estrenen al camp de l'Universitat de Craiova romanès a 6:45. Fora del futbol, també tenim en bo el quart partit de Champions pel Barça, també 6:45 de la tarda a la pista del Dinamo de Bucarest. I en tennis, David Ferrer deixarà la capitania de l'equip espanyol de la Copa Davis a finals d'any, renunciant així a l'any de contracte que li quedava, segons ha comunicat ell mateix, per iniciar una nova etapa professional.
34: I el temps, al llarg de la tarda continuarem amb un temps estable i núvols baixos al litoral i prelitoral que aniran guanyant terreny cap a les comarques centrals durant el vespre i la nit. A la resta de comarques, sobretot al Pirineu i Prepirineu, tindrem un cel serè. De cara a demà seguirem amb la mateixa tònica, amb boires matinals a l'interior i a la plana de Lleida, que s'aniran desfent durant les primeres hores i alguns núvols baixos al litoral. A la resta, ambient agradable, sol i unes temperatures que es mantindran força semblants a les d'avui, excepte l'Alt Pirineu, que començaran a baixar tot plegat en espera d'un canvi de temps notable a partir de dissabte a la tarda.
4: Versió RAC 1.
5: El dolor no et deixa dormir? Estàs cansat del teu dolor i no tens qualitat de vida? La solució definitiva és Curamento, de Laboratoris Clínic Tech. El dolor articular, de coll, de genolls, d'esquena, la fatiga, la inflamació, s'agreugen encara més amb el canvi d'estació. Si ho has provat tot i res et calma el dolor, passa't al natural. Passa't a Curamento de Laboratoris Clínic Tech. Truca al 900-494-134. Vàlid per artrosis, artritis, trocanteritis, epicondilitis, reuma, menopausa, depressió, insomni, fascitis plantar i per enfortir el teu sistema immunitari, millorant la circulació. Al mal temps, bona cara i et sentiràs de meravella. Curamento és un potent antiinflamatori 100% natural i amb registre sanitari. No fa mal a l'estómac i sense efectes secundaris. Truca al 900-494-134 i digues adéu al dolor. I pregunta per la promoció de RAC1 amb Curamento de Laboratoris Clínic Tech.
4: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
1: Dos minuts passen d'un quart de sis de la tarda, tal com us hem avançat. Tot seguit parlarem a partir del que ha estat la sèrie Gènesi. Parlarem de Ferran Adrià, que diu el mateix Ferran que és la millor sèrie gastronòmica de la història. Això ho ha dit el Ferran Adrià. Gènesi, que ens ha permès descobrir com s'ho ha fet tot l'equip del Bulli per capgirar el que en diríem en aquell moment l'alta cuina mundial.
6: Hem tocat sostre, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
7: Haureu de matar la bèstia en algun moment.
6: Si no voleu que la bèstia us mate a vosaltres, no?
7: Com et dius?
8: Ferran Adrià.
9: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Lo primer que hem de fer és fixar-nos en les emocions.
10: Que el seu cervell no funciona com el de la resta.
9: De què coi esteu parlant? Estic parlant de llibertat.
11: El Ferran està creant un sisme que ens afectarà a tots.
9: Que cadascú se busqui el seu lloc i la seva glòria.
1: Doncs aquesta sèrie també retrata un dels duels gastronòmics més sonats del nostre país, el que en aquest cas va enfrontar Ferran Adrià i Santi Santamaría. Tots dos tenien un punt de vista molt diferent sobre la cuina i la seva amistat va acabar, podríem dir, sortint-ne perjudicada. Així ho mostra també la sèrie Gènesi, les dues visions, tant d'en Santi com d'en Ferran, mentre passegen per un camp d'oliveres.
9: Us esteu allunyant de tot això, Ferran. De la natura, de la terra.
8: Qui?
9: Tu, tots, el Roca, la Carme Ruscalleda, el flipat de la Duriz, tota aquesta cuinada de la cuina científica, tecnoemocional. De què coi esteu parlant?
8: Estic parlant de llibertat, de la cuina com a llenguatge. Nosaltres no fem ciència, Santi. Los cuiners no fem ciència. Les relacions interdisciplinars són part de la nostra feina. És molt senzill, tot allò.
9: Quina seria més lògic que la ciència busqués els cuiners i no a l'inrevés?
8: Però, tu què és el que tens en contra de la ciència?
9: Res, en absolut. Què hi tens tu en contra de lo natural?
8: Per curiositat, però només per curiositat. Què és per a tu lo natural, eh?
9: Natural? Natural seria que tu i jo féssim un front comú. I tots dos aquí, a Catalunya.
8: Un front comú contra qui, Santi?
9: Contra el soroll. Hi ha massa gent a les cuines. I cal que tothom tingui clar qui talla el bacallà. Caminant junts, tu i jo, seríem imbatibles.
8: Jo el que dic és que cadascú se busqui el seu lloc i la seva glòria.
1: Doncs avui el que ens plantegem és conèixer una mica més aquest enfrontament, si realment va ser així, entre Ferran Adrià i Santi Santamaría, que sembla ser que sí, si el que explica aquesta sèrie és el que va passar realment entre tots dos, si han quedat ben, podríem dir, dibuixats, retratats en aquesta sèrie, què representava, quin tipus de cuina representava un i què representava l'altre. D'aquestes i altres coses en parlarem els propers minuts amb la Cristina Jolón, que és periodista especialitzada en gastronomia i directora del canal Comer de La Vanguardia. Cristina, molt bona tarda.
12: Molt bona tarda.
1: El Pau Aranós, periodista, escriptor i cap de gastronomia del Periòdico de Catalunya. Pau, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
1: I en Jordi Vilà, cuiner i propietari dels restaurants Alquímia al costat i Vivanda de Barcelona. Jordi Vilà, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
1: De rigor a l'aplaudiment i l'agraïment de que ens acompanyeu. I a partir d'aquí també amb Marta Gailà, perquè ha fet una feina ingent de recuperar documents, no, de fins i tot entrevistes que
12: sí,
1: havíem fet en aquest programa, tant a Ferran Adrià com a en Santi Santamaría. Bé, primer de tot, us pregunto els tres si heu vist la sèrie o no l'heu vist i què us ha semblat. Cristina.
12: Sí que l'he vist. M'ha semblat una sèrie que funciona. M'ha semblat que està molt ben feta. Crec que la figura del Ferran recorda tant el personatge, està tan clavat al personatge que això la fa molt real i és la que situa més per mi. Un dels grans factors a favor d'aquesta sèrie és que el Ferran està pastat. Després, clar, quan coneixes molt els personatges, jo hi ha personatges que no els veig tan encertats. Per exemple, a mi la figura del Juli no m'agrada molt com està reflexada i sí que apareix el tema del conflicte. La sèrie jo crec que és una sèrie que està feta per funcionar, una sèrie que han buscat també una part més ficcionada i que ho han fet bé. Hi ha parts que m'agraden més i hi ha parts que m'agraden menys. Bueno, si és com diu el Ferran, la millor sèrie del món mundial de la història de la humanitat, no
1: la
12: ho sé.
1: La millor sèrie gastronòmica de la història.
12: Això
1: és el que ha dit el Ferran.
12: Això no ho sé.
1: Pau.
14: Aquesta seqüència que hem escoltat és Nissaga de Poder. Aquesta conversa entre les oliveres del Santi i el Ferran no va existir mai.
1: Ah, no va existir.
14: No. Aquesta conversa és falsa, que va bé per la narració, però jo crec que tant el conflicte com la enfermetat del Juli Soler, com l'acomiadament del Xavier Sagristà, que era cap de cuina del Bulli, que són tres moments per mi hiperconflictius, estan explicats amb valentia. és estrany, perquè una sèrie que el Ferran posa a controlar i diu que controla tota la part de gastronòmica, el llenguatge, la gravació dels plats perquè sigui la millor sèrie del món i tot això, tot això està perfecte, vull dir que Ferran hi ha estat molt a sobre, però Ferran també hi ha una part que ell no queda gens bé. La seva manera autoritària de gestionar això, que segurament no podia ser-hi d'una altra manera quan l'objectiu era arribar-hi tan lluny, no? Explorar els límits de la cuina. Avui no seria possible gestionar una cuina d'aquesta manera o seria molt criticat, però en aquell moment sí, ells vivien allí, però en aquests moments Ferran queda, no sé si no malament, però sí aquesta cosa que molta gent que està veient la sèrie i no coneix molt bé com funciona l'hostaleria, que el Jordi ho explicarà fantàsticament, vol fer aquesta baralla amb el Xavier Sacristà, que és el cap de cuina, quan li diu que ha d'acomiadar un cuiner que arriba tard i finalment l'acomiadat és el Xavier Sacristà, ostres, jo trobo que per part del Ferran és valent no quedant tot lo bé que podria haver quedat.
1: Jordi. Si l'has vist?
13: Sí, l'he vist, l'he hagut de veure perquè... No ho tenia planificat.
1: Ah, perquè et vam convidar i vas dir ara de fer deures. Ara em posen deures.
13: Sí, no.
1: És que et donem una feinada.
15: Sí, hores, i són hores, eh?
13: No, és sí. Que a la sèrie el Ferran diu ni família ni amics, no? Sí. Pues jo la feina ni sèries ni tele, tu. No? I l'he hagut de veure. Però, no, jo diria que una miqueta dirigida al gran públic, no, una miqueta, que és l'objectiu. Clar, què succeeix? Que nosaltres ho coneixem als interiors o per companys de feina o per feines periodístiques, per relacions personals, i aleshores podem analitzar-ho des d'aquest punt de vista. Jo crec que és una sèrie que funciona plantejada pel gran públic. Què he trobat jo? Si em dius, jo trobo que entenc que està feta per funcionar, com diu la Cristina, i crec que el conflicte amb el Santi, que podria haver ocupat 20 minuts, doncs això s'allarga, no? Hi haver-hi un moment que es va desgastant. Jo he trobat que la figura del Santi, que després parlarem de lo que va succeir, però jo crec que està sotmès a un desgast, diguéssim, que no queda gens ben parat, al meu entendre. No? Si ja estigués en vida, no crec que estigués gaire content. Per contra... no és que jo vulgui anar, però jo penso que el Ferran el trobo, ojo ara, que no vull entrar aquí, però per lo que succeïa, com succeïa realment a dins de les cuines en aquelles èpoques, el trobo que està força humanitzat, el trobo força humanitzat, diguéssim, perquè la realitat de les cuines en aquells moments, estem parlant, i allà jo crec que la sèrie va donant pinzellades de lo que representa ser i la pressió de ser el millor restaurant del món, no? I això és dur a molt a pesar d'un mateix, diguéssim. És a dir, segurament el Ferran hi ha una part seva que s'havia de sacrificar humanament per l'exigència. Amb aquella frase que diu ni amics ni família, això ja t'indica clarament. Clar, el Pau diu, home, diu, és una mica dur amb si mateix, és que si no, no tindria la credibilitat. Bueno. Ningú que està competint al màxim nivell amb qualsevol disciplina...
14: Però podria haver estalviat coses. Jo, per exemple, sí. Nosaltres aquesta sèrie, jo després li vaig demanar, perquè jo, el Xavier Sagristà, que després va estar dirigint el Mas Pau, sí. El Bulli, els ofereixen un restaurant que es diu Mas Pau, i el Juli i el Ferran, el Toni Jerez, que és el cap de sala, i el Xavier Sagristà, que és el cap de cuina, li ofereixen dur aquest restaurant. I clar, jo pensava que això era com un acord de promoció. Però veient la sèrie, la veus realment el que passa. Jo li vaig demanar al Ferran, però va passar-hi així? I el Ferran es va dir, sí,
15: sí.
14: Va passar-hi així. I a mi em deixa bastant astorat aquesta resposta, i que aquesta resposta sigui pública, i que avui estem enraonant sobre aquesta resposta pública, en la que jo crec que no queda bé.
15: Jo també li vaig preguntar, però de seguida em va dir, però nosaltres vam recolzar aquell projecte i vam invertir, vam posar diners i després va ser per ells. De tota manera, hi ha una cosa d'aquesta sèrie i és que aquells personatges que ens generen potser una miqueta més de dubte, com pot ser el Xavier Sagristà, com pot ser el Fermí Puig, que jo penso que és una de les persones que coneixia més bé tota aquesta història, a més l'explicava d'una manera fenomenal, el Fermí Puig, el Juli Soler, no hi són ja. I el Santi Santamaría. Vull dir, les quatre persones que potser tens més dubtes de com ha quedat aquell perfil són persones que, malauradament, ja no hi són.
14: Sí, però pel Fermí... queda bé, vull dir, no n'hi ha cap problema amb això. I el sagristà, per mi, no queda malament.
13: Jo et dic una cosa, Pau, jo personalment penso que el Ferran no queda malament, jo el trobo humanitzat.
14: Bueno, jo li he demanat també...
13: Vull dir que sigui mala persona, o que... No estic dient això, ojo, però estic dient que l'exigència d'aquest nivell, i quan estàs a dins dels interiors, a les tripes, és duríssim.
15: Que ell és més dur del que es veu a la sèrie, a la cuina.
13: Ell i qualsevol persona que dirigeixi un equip al màxim nivell mundial. Pot estar, inclús, no sé, ens podríem posar amb altres... És normal que hi hagi una persona que t'acompanyi durant anys, que després dius, pel futur no ets la persona ideal... I ho fa molt noblement de donar-li una... Jo ho trobo molt noble, això.
15: Si em permeteu... I jo no crec que quedi malament el Ferran.
13: No.
1: També hi ha un personatge que crec que passa molt desapercebut, que és l'Albert Adrià, que crec que és una persona molt important, que l'interpreta Carles Cuevas. Crec que no... Ara potser se m'enfada el Carles Cuevas, però crec que no ha estat... No, jo no veig Albert Adrià, veig el Carles Cuevas, i crec que la sèrie queda molt desdibuixat del paper realment important que va tenir l'Albert, perquè sí que se li dona el pes de que contribueix amb el tot el que és l'apartat de nous descobriments, en aquest cas el Bulli, però que potser va tenir més pes en aquell binomi Ferran Adrià, Albert Adrià, i a la sèrie potser sí que queda una mica més desdibuixat aquest personatge. Però bé, si em permeteu, per avançar, anem amb el que és les tres estrelles, perquè primer hi ha un concurs que surt reflexat en la sèrie, un concurs a Vitòria, on el Ferran Adrià es presenta, presenta concretament Marta Gailà, fent memòria,
15: És com un granissat de tomàquet.
1: De tomàquet.
15: Sí, és el Congrés Nacional de la Cuina d'Autor.
1: Exacte.
15: I allà hi havia grans chefs de la Nouvelle Cuisine francesa i després joves promeses espanyoles. I va ser com la presentació, almenys així ens ho expliquen a la sèrie, la presentació en societat de Ferran Adrià.
1: Aquí ell presenta aquest plat o aquesta creació,
14: concepte.
1: Aquell concepte, i és molt criticat per tots els seus companys, crítics, tots els que estaven en aquest congrés. Però Santi Santamaria li dona recolzament i està amb ell al defensa.
15: Ara escoltarem un fragment?
1: No, arribarem on vull anar. On vull arribar. Però el que vull dir és que tenien una molt bona relació, que eren, repeteixo, Santi Santamaria al defensa. 3 anys després del Congrés de Vitòria, Santi Santamaria aconsegueix la tercera estrella Michelin pel seu restaurant al Racó d'en Faves. Va ser el primer xef català de la història en obtenir-les. I 2 anys després, el 1996, Ferran Adrià també obté la tercera estrella Michelin. Els dos aconsegueixen les estrelles Michelin. Podem definir que en aquell moment hi havia una excel·lent, almenys aparentment, una relació bona, saludable... què compartien Ferran Adrià i Santi Santamaria, o no compartien res? Cadascú ja havia marcat el seu camí. Abans d'arribar al llibre que desencadenaria tot.
15: Jo crec que van ser força amics i que feien moltes coses junts i que el Santi Santamaria tenia entès que anava molt sovint al Bulli, que hi anava cada any, i hi havia una molt bona
1: relació. Això a la sèrie queda plasmat, que ell va i va al Bulli a tastar plats...
15: Hi havia molt bona relació, i del Santi amb tots els altres, amb el grup d'aquells temps, no? I que la cosa es va anar distanciant, jo penso que en el moment en què el Ferran és més trencador i tothom se n'adona que aquí hi ha un personatge extraordinari, no? Que aquest tio és bastant genial, i llavors és quan comença a haver-hi una mica de distància, jo penso.
1: Pau.
14: Jo, pel que sé, quan li donen la tercera estrella al Santi, comença el distanciament. És a dir, ells, cada dilluns, que era dia festiu, doncs anaven, dinaven, sopaven, anàvem a prendre copes, tenien molta relació. Però Santi, hi ha un moment en què se separa tot això, suposo, perquè el pes que pot tenir, i si algú té una visió de futur, que la cuina que defensava el Ferran o que començava a fer seria, diguem-ho d'alguna manera, guanyadora, o que tindria més atractius, o que per la gent jove, pel col·lectiu, tindria més al·licients que la que podia fer el Santi, jo crec que això ja s'olorava que havia de marcar terreny i que havia de posicionar-se i partir, que era el primer tres estrelles, que ja el deixava una situació excel·lent per governar el món de la cuina, per dir-ho en uns termes solament no adequats, però que s'entengui.
13: Sí. Bé, no, jo bàsicament, jo amb temes personals...
1: En aquell moment, perdona, ja no parlo a nivell de cuina...
13: Sí.
1: Els dos ja feien cuines diferents, és a dir, 3 anys abans que Santís de Maria guanya la tercera estrella i després el Ferran, ja les diferents plantejaments gastronòmics ja eren molt diferents o sí. Tenien similituds?
13: No, ja, a nivell professional ja hi havia dos mons. Ja havia dos mons, a més, quan es publica el llibre del Santi...
1: Ara hi anirem.
13: Es publica amb una enganxina o un apèndix a la portada que ficava el primer 3 estrelles.
14: Però aquest és el llibre de receptes. És
1: una perdó, és un llibre el llibre de receptes.
14: Que tu dius, sí. no el llibre de desencadena de la polèmica.
13: Ah, perdó, clar, sí.
1: No, és que després parlarem del que desencadena quan ell la cocina...
15: El desnudo.
1: Aquest no.
13: No, el llibre del Santi.
14: L'ètica del gust.
13: Sí, exacte. El llibre del Can Faves de l'època, no, del 3 estrelles, i es publica com el primer 3 estrelles. A nivell professional, perquè jo ja et dic, de les temes d'ells personals, jo aquí no ho desconec.
1: No, ara et pregunto per cuina.
13: I a nivell de cuina, el que sí que hi havia era que els de Can Faves, cuiners de Can Faves, es vanagloriaven de ser el primer, no? I aquí ja hi havia, a dins de l'equip per sota, això ja hi havia una miqueta, no? Llavors ja hi havia aquest punt de tirar cap a un costat o cap a un altre.
1: Però la cuina tenia coses en comú? O Ferran Adrià ja anava...
13: El Ferran ja havia... jo sempre dic que el Ferran, i a la sèrie, d'alguna manera, indirectament, si tu et fixes a la sèrie, el Ferran... Hi ha un fet que per... Sona una xorrada, però...

0: Leig, és la persona que du els bolets a l'alta cuina. La cansalada la du a l'alta cuina, fa moltes coses de cuina popular amb uns altres preus, una altra situació, però jo som cuiner amb molta mirada a França és i molt respectada a França.
1: És que és el que feia, no el Santi, ho feia tothom.
2: Sí.
1: És a dir, en aquell moment, a l'Arzac, al Subijana, una de les coses que no surt a la sèrie, per exemple, una de les coses que no surt és que en aquell moment els cuiners comencen aquests congressos de Vitoria, que eren sí, com petites trobades molt, molt càlides, molt dures, molt diferents de lo que avui
2: càlides
1: seria possible.
2: I dures,
0: sí, perquè repartia molta estopa. Sí, sí, això sí, que passa, sí, sí, càlides, no? Criticava molt els cuiners.
1: Càlides perquè es generava molta amistat, sí, sí, sí, es bevia d'una altra manera, però els cuiners catalans aquella època moltes vegades es juntaven i se n'anaven cap a França al Paul Bocuse i anaven al Carles Gaig, al Bernils de Matadepera, al Gaig, ja l'he dit, perdona, al Santi, al mateix Adrià...
2: Tot un grup.
1: Hi havia un grup.
2: Feien pinya. Però, a més, el Santi, s'ha de dir, també era un personatge superculte, era una persona que llegia moltíssim, era un gran gastrònom i també pel seu compte i amb la seva família viatjava constantment i aprofitaven quan acabaven el restaurant i se n'anaven diumenge al plegar per anar a tastar plats a restaurants.
3: Doncs mira, a partir de la sèrie i del retrobament que es va voler fer, que també ara en parlarem, entre la família Santamaria i el Ferran Adrià, fa pocs dies, en una entrevista que li varen fer a la cadena SER, Ferran Adrià deia això sobre la seva relació amb Santi Santamaria.
4: Yo conozco la historia, pero por respeto a Santi, que era mi mejor amigo en la gastronomía y su familia, ¿vale? A ver si se entera la gente, ¿vale? Que venía cada domingo al Bulli, cada domingo, y yo le compartía todas las recetas, tal, porque el señor Santi Santamaría hacía nouvelle cuisine, no cocina tradicional, ¿vale? Y en el año 90 nos dan dos historias a los dos. Esto no la explica, ¿eh? Y el señor Ferenbuch le prohíbe subir al Bulli, porque era amigo común. Y aquí me quedo. Yo fui a su entierro. Todo el mundo dijo, no vayas. ¿Cómo que no? Que no voy al entierro, que ha sido amigo y tal. Y nosotros era muy triste para nosotros. Y tal. Era mi amigo, no el amigo de la gente que con billetes me estás hablando.
3: Bueno, doncs això és el que ha dit Ferran Adrià. No sé si teniu alguna cosa a afegir.
2: Jo li vaig donar la notícia, ara m'estic recordant, al Ferran, que havia mort el Santi. Perquè com que el Santi col·laborava a La Vanguardia, ens va trucar sí, la persona que ens enviava els textos i ens va dir, acaba de passar això. I jo vaig trucar al Ferran, li vaig dir, Ferran, estàs assegut? Seu, perquè tinc una notícia molt, molt forta. I es va quedar de pedra, clar.
3: Bé, això és el que deia Ferran, que el veig com encara dolgut, no? perquè s'enteren, no sé, perquè dius,
2: bueno,
3: ha passat sí, un grapat de temps i el veig encara està com passant comptes de tots aquells que l'han criticat per la relació entre el Santi i ell.
0: Perquè la relació, eren molt amics i era veritat, però és que el que va passar el 2008 amb la sortida aquesta d'aquest llibre ho va destrossar perquè no... Qui va començar la guerra, d'una manera, va ser Putin, m'entens? Les hostilitats són d'una banda. No n'hi ha una provocació per part d'un i això mereix una resposta de l'altre. És algú que va decidir fer un atac amb tota la cavalleria, amb tota la... Primer amb el Congrés Madrid Fusión, després amb el llibre, treure tot això amb unes persones que no estaven esperant que es caiguessin a la bala. Clar, i tot això és molt difícil de pair, perquè un d'ells, Santi, va morir, mai es va arreglar la situació, però va obrir les hostilitats. Ho feia el seu camí, no s'hi posava amb el camí de l'altre, perquè no criticava, perquè una cosa del Ferran que sempre ha passat és que jo no l'he escoltat mai, s'ha criticat contra la cuina tradicional, contra la cuina dels altres, contra la cuina que no fa ell o la que ell defensava, mai! Però, en canvi, la quantitat de barbaritats que s'ha arribat a dir sobre el que ell feia és que t'esclaté el cap.
2: Que enverinaven, bàsicament.
0: Sí, no, és que això ho va publicar la premsa anglesa. La premsa anglesa va dir que enverinaven.
3: Bueno, però tot això ve a tom del llibre La cocina al desnudo, que va ser guardonat, en aquest cas, amb el Premi Temes d'Hoy. O sigui, que és això, el 2008. Això és quan comença, o sigui, és tal com apunta la sèrie, és el detonant de tot aquest terrabastall, no, perquè... que s'apunta, com dius tu, la premsa anglesa, ja, bueno, tota la premsa francesa...
0: I la premsa italiana, és que era terreny abonat per discutir una cuina que havia desafiat les cuines nacionals d'altres llocs, no? Els francesos no...

0: els ha fet mai, que no mai els ha agradat, els italians no els ha agradat, i clar, que hi hagués un tio que era un xaval de l'Hospitalet que estava al cul del món a Cala Montjoi, que renovava el paradigma de la cuina, dit en paraules seves, era molt incòmode, era un personatge molt incòmode i difícil d'entendre. I quan Joël Robuchon, que surt també a la sèrie, el mestre francès, el millor cuiner del món, segons els francesos, diu, el meu hereu és aquest fulano, això a França, és que senta supermalament. I sols s'entendrà la situació del que ha passat en aquest context. Sense aquest context no s'entendrà res.
1: Tu dius que el Ferran mai ha criticat les altres cuines, la cuina tradicional i tal, i tampoc va contestar mai en el Santi Santamaria. Quan hi va haver-hi tot aquest merder, el Ferran va callar, no va dir res, van parlar d'altres persones, però ell es va mantenir callat, no ha parlat mai obertament.
2: Tornant a la cuina, i després anirem als efectes secundaris de La cocina al desnudo, que va publicar Santa i Santa Maria, el Ferran ja definia la seva cuina com tecnoemocional, que si no vaig errat, és un concepte que vas crear tu, Pau.
0: Sí. Tot això va néixer perquè quan el New York Times publica un article definint la cuina que feia el Ferran, el New York Times diu la nova Nouvelle Cuisine, i això era com dir, ostres, és un apèndix dels francesos, i Ferran va demanar a un grup de gent, molta gent, proposeu noms, feu, i molta gent va dir noms, i jo, a més de fer el nom, vaig escriure un llibre, que era La cocina de los valientes, vaig dedicar 5 o 6 anys. I la cosa és que el nom que ell utilitza i que prefereix aquest, encara que segueixi dient que és molt lleig, cosa que mira que us que et digui, tu tampoc ets molt guapo. Saps? Vull dir,
2: en canvi,
0: és un terme per definir-hi.
2: El Jordi, tu defineixes la cuina del Santa i Santa Maria com cuina ètica.
3: Bueno, no, aviam, sí, aviam, aquí hi ha un tema que és un llibre de que ell fa l'ètica del gust en el seu moment. Aquí, en tot això, sempre el tema és que sempre estem buscant endreçar les coses i posar-li la cuina ètica. Jo, lo del Santi, no. Jo, Santi, jo, que sigui ètica, doncs, bueno, totes em semblen ètiques. A mi em semblen ètiques, tant una com l'altra. Vull dir, l'únic... El tema aquí és que hi ha un problema de com es defineixen les cuines, és a dir, i com s'endreça tot això. No, en aquest aspecte, el Ferran, diguéssim, que parteix des d'un punt, des de la llibertat, des de la creativitat. Llavors, ell la cuina se la planteja, i quan tu treballes amb aquest aspecte, tu t'abasteixes de tot el que pugui ser per construir la teva cuina. Jo sempre, i això pot crear polèmica a vegades, però jo sempre dic, en aquell moment, inclús, però no només el Ferran, jo crec que la majoria no feien cuina catalana com podríem entendre, perquè no es feia des de lo que és la tradició. Ells utilitzaven la cuina catalana per construir la seva cuina, però com podien utilitzar la japonesa, però això també ho feia, és a dir, el que passa que majoritàriament veus de la cuina catalana perquè és on estàs i és molt més permeable, no? I aquí, a la sèrie es veu, per exemple, una de les coses que a mi em va sobtar és que generava un debat entre la cuina del Ferran i la cuina tradicional. I clar, jo dic, home, és que el Santi no feia cuina tradicional. El Ferran feia Nouvelle Cuisine. Llavors estem barrejant aquí un conflicte entre lo tradicional i la creativitat o l'excel·lència, no? Perquè al final està clar que tota aquesta cuina, que és cuina creativa, hi ha una recerca cap a l'excel·lència, sí o sí. Després et sortirà millor o pitjor, però els adúrits, els roques, les ruscalledes, els ferrans, etc, tot això, és l'excel·lència, i és sí o sí. Amb la cuina tradicional no té per què ser-hi sempre. Vale, aquí hi ha dos vertents. Què succeeix després? Que el Santi, en aquell moment, que jo dic, jo crec que es va equivocar amb el com, no? Però no amb el què. És a dir, el llibre de la cocina al desnudo és un llibre que si te'l llegeixes pots signar quasi totes les pàgines menys dues, pràcticament, perquè ell el que defensa i posa de manifest coses que avui actualment tots estem parlant, que és el tema de les coses sanes, de les coses saludables, de com ens alimentem. El que passa que la cuina, és a dir, que passa que la cuina en aquells moments, que era una cosa molt excepcional, no s'ocupava d'això. És a dir, tu quan cuinaves als anys 90, escolta'm, després de la carn, amb salsa et foties formatges i pa amb mantega o pa amb oli perquè sorties un dia i aquell dia ni calories ni tal. És a dir...
4: Lo lògic. Si surts...
3: És a dir, però l'ètica era la mateixa si ficaves això que si ficaves un alginat, perquè ens entenguem. Perquè ningú s'alimenta en el dia a dia amb alginat, ningú cada dia... es fot formatges després, bueno, per lo menys aquí.
1: Però era bastant incendiari el llibre, jo crec que hi havia unes quantes pàgines més que feien mal, perquè feien mal. Jo me'n recordo que ella em preguntava per telèfon just acabat de sortir, li vaig dir, estàs tirant pedres sobre la teva pròpia teulada perquè t'estàs carregant la cuina d'aquest país en general.
3: Per això et dic que jo dic que és el com. Per mi el com, per mi és reprovable, perquè jo crec que el Santi, que és un dels 5 millors cuiners de la història de Catalunya, es va trobar en aquell moment amb un dels 5 millors cuiners de la història de la humanitat. I això aquí va tocar os.
0: El llibre jo crec que està molt, molt, molt pensat, cada una de les paraules, com una estratègia total per arribar-hi on va arribar. Per què? L'epíleg el signa el propietari d'una empresa que en aquell moment no sé si existeix, que es diu Lucta, que era una de les empreses més importants d'additius. És a dir, el llibre de Santi Santamaría, cagant-se amb els additius, l'epíleg el signa un tio que tenia una empresa d'additius. I és una cosa que tota la gent que s'ha llegit el llibre està allí signat, eh? Diu qui és la persona i tal i qual. Per mi és increïble que això no mai transcendís i que ningú se n'hagi adonat que el llibre al final és una defensa dels additius de l'últim capítol. És que no té sentit, perquè jo crec que al final... ell es burla de tots i de tothom, perquè com acabes un llibre defensant lo natural amb un epíleg d'un tio que té una empresa d'additius?
2: Aquí a la sèrie expliquen el moment que fa la presentació d'aquest famós llibre.
5: És un honor per mi rebre el Premi Temes de Hoy de Sáenz. Amb el meu llibre, La cocina al desnudo, he intentat copsar el meu ideari gastronòmic de la manera més sincera possible. Com fan els matrimonis que no s'entenen, el millor és optar pel divorci. En el meu cas, he optat per un divorci conceptual, ètic i d'idees.
6: Perquè hi ha cuiners com Ferran Adrià que transiten un camí contrari al de les meves conviccions. És per això que vull denunciar que a la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat
5: i que en aquests restaurants se serveixen plats que ni tan sols ells menjarien.
7: Bé, aquest llibre va tenir molta repercussió, ara ho comentàvem. El que va passar també després és que, al cap d'un temps, El Periódico publica una portada molt polèmica on hi havia un únic tema. El titular era Santamaría no s'aplica la seva pròpia recepta. I mostrava, era una pàgina en blanc, amb una fotografia d'un plat i una recepta d'un mil fulles amb safrà on el xef de Sant Celoni feia servir additius que ell havia criticat precisament a La cocina al desnudo. Aquesta notícia la va escriure el Pau Arenós. I jo et volia preguntar com recordes aquest reportatge i quina repercussió va tenir tot això.
0: Va tenir molta repercussió perquè va acabar obrint informatius. Va ser una situació molt angoixant perquè jo vaig cercar i vaig... on trobar una d'aquestes receptes, una recepta de pastisseria. És molt habitual que a pastisseria s'utilitzin additius, qualsevol pastisser de tots els temps ha utilitzat additius, i això, i bueno, jo crec que va contribuir molt a aturar la situació, perquè donava un gir al discurs, al relat, el que s'estava explicant, i em sembla, crec que recordar que hi havia un manifest a punt de sortir d'uns 300 cuiners, però... la història del Santi, que pues, va acabar i va reconduir tot una mica la situació a deixar de dir i d'escoltar aquestes barbaritats. És que abans ho deia la Cristina, a tota Europa, els mitjans de comunicació, diaris, explicant que hi havia un tio a Catalunya que enverinava la gent. Enverinava, és un delicte de salut pública del que s'acusava. A Itàlia hi ha un cuiner que es diu Massimo Bottura, que molt alineat amb el pensament del Ferran. Hi havia un noticiari que es deia Estritxa la notícia, que també deia el mateix, que enverinaven. I a la filla del Massimo, Alexa, els nens a l'escola li deien el teu pare és un enverinador. Vull dir que la situació era molt bèstia, molt salvatge.
7: Doncs bé, precisament el dia que el periòdico va publicar aquesta notícia, que va tenir tanta repercussió, el Versió RAC1 va entrevistar Santi Santamaría aquell mateix dia. I el primer que li va plantejar el Toni, evidentment, és què en pensava d'aquella portada.
8: Què li ha semblat avui la portada del periòdico dedicada íntegrament a vostè, amb aquesta recepta on hi tolotza additius industrials amb un plat...
9: De xocolata amb gelat de safrà.
8: Exacte, correcte.
9: Si no recordo malament.
8: Sí, i hi ha procrema i glicerina, que segons el que s'explica és sí, additiu industrial.
9: Té una sèrie de components, no? Jo que els haig de felicitar perquè en realitat hi és un disseny espectacular, és una plana que jo em podré penjar, doncs, en el restaurant. Jo penso que a mesura que aniran avançant els mesos, el podrem anar omplenant de raons per les quals era tan important que el senyor Nadal, el director, doncs, d'aquest diari, tingui amb tanta poca consideració en els seus lectors, que em sembla que li estan dient que és un mal exemple de com es pot tractar un ciutadà en un país en una època democràtica.
8: Però en aquesta portada el que se subratlla és que vostè està en contra o denuncia els additius industrials i vostè els ha utilitzat, segons em deia fa un moment a micro tancat, amb un plat, amb un...
9: Sí, no ho he negat mai, no he negat mai que he utilitzat, doncs, additius industrials. Mira, la gelatina, la cua de peix, el que fem servir a casa, doncs, per quallar, per fer flams, per fer gelers, vull dir, evidentment que ho heu fet.
7: No sé si el Santi Santamaría us va trucar al diari. Et consta això? No,
0: perquè què havia de dir? Si era veritat, la història. I no podia dir moltes coses. El que passa que dir que admetia que utilitzava additius pues és un brindis al sol, perquè és la negació de tot això, no? De totes les històries. Però els additius que ell ara està dient en aquesta entrevista són els habituals, els que es parlava aquí, són els que ell denunciava. És molt diferent, eh?
7: Seguim amb més fragments d'aquesta entrevista. Any 2008, recordem-ho, el Santi Santamaría havia publicat el llibre La cocina al desnudo i, esclar, el Toni li va preguntar què li havia semblat la reacció de la gent.
9: Un assaig, diríem, popular d'aquestes característiques d'un tema tan candent i tan interessant com és l'alimentació ha de fer pensar, o sigui, ha de provocar.
8: Això ho ha aconseguit.
9: Ha d'estimular.
8: Com a mínim ho ha aconseguit. Debatre ara. També sí. Hi ha gent que li diu que la forma que ho ha fet o la manera en què ho ha fet que no ha estat la correcta.
9: Bueno, doncs escolti'm, que m'envien una targeta que els enviaré una rosa, m'entén? Hi ha gent molt amanerada, eh? Hi ha gent enormement amanerada i escolti, és que si no alces un palet la veu, hi ha també gent que pateix sordera. I, per tant, si vols augmentar la qualitat de casa teva, és necessari que protegeixis els drets que tenen a ser informats del que mengen. I, per tant, no n'hi ha prou de que millorem les vaixelles, no n'hi ha prou de que millorem l'estètica dels plats, no n'hi ha prou que alguns prefereixin més substituir el menjar per additius alimentaris prefabricats o fets per la gran indústria. No. Hem de tenir en compte que el que s'ho menja...
0: Jo aquí el que veig és molt poca ètica, perquè és com si anés al buller i donés una palada de metilcel·lulosa, te donés una gamba. És a dir, ell està fent la part pel tot. Està dient, aneu a aquests restaurants i us donen merda, us donen additius. No, perdona, vas a aquests restaurants i et donen pèsols.
7: Però amb el que deia... Jordi,
3: a mi tot això m'entristeix enormement com a professional, perquè jo sóc d'una generació que tenc gastronòmicament un pare i una mare, el Santi i el Ferran, uns tiets que serien el Roc a la Ruscalleda. Això és un privilegi per la gent de la meva generació haver nascut amb aquests referents, és a dir, brutal, perquè tocaves territori, discurs, creativitat, era el centre del món, vull dir, això era així. I jo segueixo pensant que jo innocentment, quan em vaig llegir aquest llibre i segueixo pensant, que dic, hòstia, és que estic d'acord amb tot, i ara sento el Santi i penso, i si és que estic d'acord, però penso, què té a veure el Ferran amb això? És a dir, tu pots generar aquest debat, tu pots generar el debat de dir, escolta'm, l'alimentació, perquè jo ho penso a dia d'avui, jo ho penso, dic, escolta'm, com ens alimentem, i les meves filles les intento educar, de mirar una miqueta com ens alimentem, en mans de qui deixem alimentar, dic, llegiu les etiquetes, mireu el que t'estàs menjant, perquè una cosa és l'alimentació del dia a dia, que això sí que té unes funcions nutricionals, de salut, que són importantíssimes, però el que més et contamina, és a dir, el que és més perjudicial en un restaurant quan hi vas, segurament, és el consum de vi. i no per això fem una campanya contra el vi. Tu has de saber que el dia que vas aquell dia a un restaurant o a un altre, ara ja estem començant a mesurar nutricionalment, i us ho puc explicar en primera persona, perquè jo me'n recordo fa anys que jo, quan donava de menjar a la gent, era, hòstia, a tipòrrat, no? Com quan venia la meva iaia es volia omplir el bolso de menjar.
4: Ah, lògic. Però això és un lògic, perdoneu.
2: Bueno, hi ha un factor que jo trobo molt a faltar, que el carro de el carro de postres i el carro de formatges ha desaparegut.
4: Està
2: en una crisi. Costa molt de trobar.
10: Retorna.
2: Va, a veure si torna.
3: Però ara estem menjant al migdia de tàper ràpid. La meitat s'està punxant amb bufet pic, els altres amb dietes intermitents. Hòstia, si tenim un problema que la gent no ens està menjant. Que no ens I quan tu fas un menú degustació ho tens molt en compte, perquè hi ha gent que ve, jo per exemple em passa, que venen gent a fer una ruta gastronòmica i si ets el tercer o el quart dia estàs mort. No t'aguanten. A mig menú a vegades et peta la gent perquè van sobrecarregats. M'explico. És veritat. Això, és a dir, des d'aquell...
2: Però perdona, és que has dit una cosa que un dia vaig tenir una conversa... Ara no explicaré el... És que clar, hi ha coses que no... Però, o sigui, que et peten amb aquestes rutes gastronòmiques. Però un dia, parlant amb el Roc, em deien... Clar, hi ha gent que fa rutes gastronòmiques i arriben desfondats. Bueno, però potser als restaurants anteriors potser els hi han donat, o sigui, han donat massa menjar o els, el que dius tu, o perquè arribin patats, no? Aquí hi ha algú que et fa malament en els restaurants anteriors.
10: És que no haurien d'existir les rutes gastronòmiques aquestes d'anar a morir.
4: S'ha de gaudir.
3: No, és que és igual.
4: Això és la Gran Buf, aquella pel·lícula.
3: Sí,
4: és la Gran
3: Buf.
2: Però,
3: és
2: que no, però sí que les fan.
3: Només que facis un àpat a un restaurant, el dia següent has de descansar. El teu cos necessita descansar. Sí, sí. Llavors, és a dir, quan parlem de lo que és saludable o no és saludable, en aquest cas, i jo segueixo pensant que dius, no, si el debat sobre l'alimentació, de com es tracta, de com es fa...
2: Però estaràs d'acord amb mi? Bueno, no vull dir que estiguis d'acord amb això, aquesta frase no m'ha agradat. Vull dir que no sé si estaràs d'acord amb mi que aquest llibre el va pensar i el va fer pel que estava fent el Ferran Adrià amb la seva creativitat. O sigui, era un llibre disco dedicado.
7: Va, no? Les verificacions.
1: Absolutament.
3: Jo és el que et deia abans, que dic, un dels millors cuiners de la història de Catalunya li passa un que l'atropella per tots costats, sí, sí, i intenta ell sacsejar i buscar el seu moment de glòria. I ell, era, sent un grandíssim cuiner, no va voler acceptar quedar-se pel darrere.
7: Ho va fer amb el llibre... Amb una rabieta bestial, es va passar a tres pobles i ho va fer també en un Madrid Fusión, que jo recordo
10: abans,
7: estar allà...
10: Va ser
7: l'any anterior.
2: Què va fer?
7: Va despotricar contra la cuina que s'estava fent, o sigui, els va fotre un rapapolvo a tots, bestial.
1: Mireu, la frase que va dir aquest Madrid Fusión...
10: Era un estafador. Ell va dir que el seu gremi era d'estafadors.
7: Jo recordo cuiners aplaudint.
3: Anava a dir, allà la gent l'aplaudia.
7: Jo recordo cuiners aplaudint, i en recordo molts.
3: És que tot això va ser molt trist.
7: Sí, tot això està molt bé, però que encara fa 20 anys de tot això, i encara estem aquí...
2: Bueno, però teòricament no estem aquí, no? Perquè es va fer un acte de...
7: D'homenatge. Ah, sí, es va fer un acte d'homenatge.
2: Expliquem-ho, clar. Sí. Vull dir, teòricament això ja...
7: A veure, no sé. Aquest 2026 es va fer un acte d'homenatge a Santi Santamaría en què hi va assistir Ferran Adrià, i una de les coses que va dir en aquest acte és que la ferida ja estava tancada. O sigui, ell deia, a veure si trobo la frase exacta, perquè la tinc per aquí... Ara no la trobaré, perquè hi ha tantes pàgines de guió, però vaja, que res ni ningú torni a obrir una ferida que no existeix.
1: Exactament.
7: Va dir Ferran Adrià.
1: I jo era a l'escenari perquè em van demanar que ho presentés.
7: Sí, senyora.
1: I vaig pensar, ostres, que bé, va ser molt emotiu, i va haver una abraçada molt sentida del Pau Santamaría, que és un tio fantàstic, i també de la dona del Sant i tal, va ser molt bonic.
3: L'Àngels.
1: I, bueno...
7: Però això és cert, que la ferida no existeix?
2: Un moment.
1: La ferida tancada, i ara surt la peli. I ara surt la peli que, com deia el Jordi...
2: Vols dir que la peli ha tornat a reobrir?
1: Home, clar. Com deia el Jordi al començament...
2: Tu creus que sí?
1: Home, i tant. Sí. Com deia el Jordi al començament, una cosa que potser que va ser terrible, però que potser no feia falta fer tan rebombori en aquesta part, perquè va ser... tan brutal tot el que va passar en el bulli, i està molt ben reflexat, i tota la cuina que hi ha a la peli, és fantàstic, però es dona un pes enorme al tema del Santi Santamaría, que va ser terrible, però ja després d'aquesta abraçada, després d'aquesta reconciliació, jo parlava fa poc amb el amb el fill del Santi Santamaria, amb el Pau, i deia, sí, és una mica dura la sèrie i tal, diu, bueno, els guionistes, diu, però el Ferran, jo crec que el Ferran que va dir que som una família el dia que ens vam reconciliar. Ostres, jo m'agradaria quedar-me amb això.
2: Però no per això t'ho deia, que en principi dona la sensació que aquestes ferides estan tancades, tot i que tu dius que amb la sèrie s'han tornat a reobrir, però no sé per part d'on, no? Home, jo a la sèrie sí que he vist coses, com deia el Pau, el tracte del Ferran Adrià envers la gent. Crec que... Bueno, no sé què en pensareu de la figura del Juli.
1: A mi no m'agrada.
10: A mi no m'agrada. És que...
2: No us agrada? Perdona, no, la de la sèrie...
1: No. A mi no m'agrada la de la sèrie.
2: No t'agrada.
10: Jo crec que és una sèrie...
2: Perquè, perdona, la figura del Juli era... Ja sé que ara, malauradament, no és, però no hi és, però la creieu que hauria de sortir més beneficiat?
1: Jo crec.
2: O menys beneficiat?
1: El problema de tot que he dit al començament és que el Ferran està tan clavat i tan ben fet que tots els altres ens sembla que no s'ajusten, i com que el Ferran és perfecte, trobem mancances en la resta. I per mi...
2: Però no,
1: Juli...
2: no parlo d'un tema interpretatiu, eh?
1: No et parlo interpretatiu. Per mi... però això que dieu del Ferran, ho hem dit, tu també has dit que no ho veies tal que quedés malament el Ferran. Jo tampoc veig que quedi malament. Té la mala llet d'un cuiner tan normal, no? Però queda com un tio brillantíssim. O sigui, no queda malament per mi. En canvi, jo trobo faltar en el Juli Soler l'ànima. El Juli era un tio molt brillant. Escrivia fa poc al Salvador García Arbós un article molt interessant sobre la sèrie. Deia que també era una persona molt elegant. I tenia ànima. Quan tu parles amb els caps de cuina del Bulli, sempre et deien que quan algú tenia un problema, algú estava una mica moix, qualsevol cosa, el Juli sempre estava atent per si qualsevol necessitava ajuda. Era una mica com la mare o el pare de tots, no? I el Ferran va reconèixer moltes vegades que ell no podia estar per tot, i això ho feia el Juli. I jo això no ho trobo en la sèrie, però clar, també entenc que és molt complicat i que és una sèrie també en part de ficció.
10: És una sèrie de ficció.
2: No, sí. No, bueno, sí, però és de ficció, però basada en fets reals.
10: Jo que parlava que crec que el Ferran queda malament en el sentit de dir queda malament en quant que hi podria haver quedat molt més blanquejat per si mateix, i s'arrisca a que hi hagin opinions contràries. Jo respecte al Juli, i per mi té un problema, és una sèrie de gent enfadada tota l'estona. El Juli està enfadat sempre. El Juli no era així. El Juli tenia un sentit de l'humor i una sèrie d'un llenguatge que jo no entenc. El Juli tenia un codi de Juli que diu et veig molt bé, no m'has vist en banyador. Aquella cobertura, volia dir que volien anar a fumar. O sigui, hi ha una sèrie de trets característics del Juli que la gent que ha fet la sèrie els coneix perfectament.
1: I n'utilitzen algun, eh?
10: Però n'hi ha molt poca cosa. Dir que el Juli era un tio divertit, era un tio cachondo, i aquí s'ha d'enfadar. Ferran també surt tota l'estona superenfadat. Estan enfadats tots, sí. Tota l'estona.
3: No, i el més important, per exemple, jo dels temes personals, d'aquests temes, no hi entro perquè tampoc no el coneixia. Havia anat uns quants cops al Bulli a menjar, però des d'aquest punt de vista no el coneixia. Però sí que no surt en la sèrie com el gir que fa l'estil de servei al Juli amb 3 estrelles.
1: Sí, sí, sí. És l'altre que volia dir, sí, sí, absolutament.
2: Sí, sí. Què
10: vol dir? Marca la diferència del protocol de la sala. Li treu classisme, li treu rigidesa.
1: Totalment.
10: Li fa proper, un 3 estrelles, referència al món, el fa proper. La gent no anava intimidada. Tu entres en un lloc d'aquests que no saps, ni coneixes els codis, i ets nou allí, i dius, ostres, què passarà? No sé què fer, com fer... I tota la sala et feia sentir bé, còmode, que no eres un estrany. No? Això és molt important.
1: I això és una cosa que el Ferran reivindica moltíssimes vegades, i ho diu. El Juli va fer una gran revolució a la sala. Allò era d'una harmonia increïble, era una escenografia bestial, però va canviar totes les regles, també.
2: Sí. Tu, Jordi... Digues, perdona. Que
3: no, bàsicament, jo a nivell de la sèrie, el que trobo... És a dir, jo el que dic és que amb el Santi en 20 minuts ho haguéssim pogut arreglar una mica més, haguéssim pogut tocar una mica els bascos, no surt res dels bascos, i amb els bascos també va haver-hi lo seu.
2: Què vols dir? Què vols dir?
3: Bueno, home, pues...
2: Que... Perquè, clar, això a la sèrie no ho hem vist, amb els bascos.
7: Què va passar?
3: Home, això no surt, clar, això no...
7: Explica'ns.
3: No, és que...
2: Estaven gelosos de la cuina catalana.
10: Dispara, Jordi.
3: No,
10: vinga,
3: home, sempre amb la retallada... No, aviam, aquests congressos de Vitòria,
7: sí.
3: Aquí, diguéssim, que es feia a Vitòria, l'epicentre de la gastronomia era França, i a França, i després a Espanya, tot això van ser els bascos, amb el Juan Mari de capdavant, que van anar allà a veure que era això de la Nouvelle Cuisine, i ells van portar aquí una miqueta la nova cocina basca, i van fer una una petita revolució, petita, perquè
10: no, no, que va vindre... Molt grossa, molt grossa.
3: No, però amb el que va vindre 70, després...
10: Sí, sí, però amb els anys 70...
3: Sí, però dic petita, vista, perquè parlant en perspectiva...
10: Sí, clar, ara, perquè jo era una cosa local i d'altra una cosa
3: era local, no hi havia internet, era una cosa que... Els plats era el pastel de xangurro, fabulós, fantàstic, vull dir, no ho criticarem, però que estàvem com pastel de xangurro, i clar, i arriben allà al congrés aquest de Vitoria, i el Ferran comença... a fer tota una sèrie, comença a mostrar tot aquest món ficant-se els bascos en contra, que se li enreien...
10: Sí, sí, perquè la sèrie...
7: Diuen que era una mierda,
3: i si haguessin pogut, i si s'hagués pogut, l'haguessin enfonsat, no, perquè perdien el seu poder. Això... Però... tot de bon rotllo, sí. Però la competència hi és. Sí. Estem parlant de competència.
10: Però jo crec que no surt per complexitat, perquè nosaltres vam demanar al Ferran perquè no surt més gent i va dir que no hi havia més pressupost per actors. Perquè, per exemple, el seu equip, l'equip del Bulli, sol és de l'Oriol Castro. I no?
3: Bueno, perdona, mira...
10: A Cristina i jo li van dir, però per què? Per què no surt més gent? Diu, és a dir...
7: No hi havia més calés.
3: Però jo, a nivell de coses que jo puc trobar a faltar, per exemple, l'Oriol Castro. Hòstia, l'Oriol Castro, al final, amb l'únic que destaca creativament és que li ve amb un espàrrec de plastelina i li diu, això també és creativitat. Hòstia, l'Oriol Castro ha fet molta feina allà, aquella casa, saps? Més que un espàrrec de plastelina, no?
7: Moltíssima, perquè ens entenguem. Moltíssima.
3: Ah, bueno, doncs, jo, són petites coses...
10: No? Però aquestes són petites...
3: Però són coses que jo l'únic que dic és com de lo que conec des del darrere a lo que es plasma allà, que dic, home, doncs, podíem haver tret un... I si és pressupost, doncs serà pressupost.
10: Sí, però sí,
3: em sobra una mica de Santi i em falta una mica de bascos, no?
10: Vull dir... Sí, però amb tota... Com que és una sèrie de ficció, no oblidem, és una sèrie de ficció...
3: No, això és trampa.
10: No, perquè tot el món...
3: S'està explicant una història aquí al darrere,
10: de Corea,
3: Pau,
10: un tio de
3: clara.
10: Corea... Jordi, un tio de Corea veurà una sèrie de ficció. No sap què és veritat i què és...
2: No, ara vaig dir una cosa, i en aquest cas hi dono raó al Jordi Vilà. La història secundària dels Cardellac no m'interessa des de...
10: Balzac.
2: No, no es diu
7: no,
2: Cardellac.
7: Cardellac, no? És la
11: que
7: la
11: tenen al restaurant.
2: És del restaurant.
10: Sí. No diuen Can Balzac.
3: No.
10: Ah, Cardellac?
7: Sí, Cardellac, no?
2: Cardellac o Balzac?
7: Imagina't
2: el que m'ha impactat aquesta història que ni me'n recordo com es deia.
7: La crítica.
2: Crec que la Mònica López.
11: Can
2: Canavac. Ni uns ni altres. La història de Can Canavac, Mònica López, el gran Mario Gas... Tota aquesta història a mi no m'interessa, és ficció, no aporta res, i dius, home, doncs no et gastis els calés amb això, i mira, fitxa dos bascos que tindràs la cuina basca aquesta i alguna cosa més. Em va interessar. És que dius, sí,
11: perquè perquè hi ha la crítica.
10: Clar, perquè tu, no, perquè
2: però
10: tu...
2: la crítica la pots fer sense que tinguin restaurant.
10: Però perquè ja coneixies la història i volies saber més de les coses que coneixies. Però l'important al final és que aquesta sèrie la passarà a Netflix, es veurà a tot arreu, i ha de tenir un contingut dramàtic de nissaga de poder de qualsevol sèrie de sobretaula.
2: Sí, sí,
10: sobre taula,
2: bueno, perquè la de nissaga de poder. Però
10: quan Mario Gas diu mai més entrarà la llum a Can Canavac, és que és un serial.
3: Aquí és un tema que a mi em va decebre la sèrie en aquest sentit, en aquest aspecte, perquè dius, ficció, no, aquí s'està explicant una història del Bulli real,
2: jo què estic
3: va passar,
2: amb tu.
3: Com es va viure amb la creativitat. M'han faltat imatges de cuina molt més tenses, molt més vives, amb molta més energia, que allà no es veu, allà es veu com si fos tota l'estona un laboratori, em faltava aquella part més que potser sí que he vist amb alguna altra sèrie, alguna, perquè era The Bear, aquesta, doncs...
10: Uh-huh. Ah, però Jordi, una cosa...
3: He vist 10 minuts només, però quan veus una cuina te la...
10: Sí, sí, però la cuina del Bulli... Jo he sopat moltes vegades, són com 20 vegades a la cuina, dins la cuina, a la taula de la cuina, i el servei era amb un silenci bestial.
3: No, però...
10: I depenent de qui era el cap de cuina, qui feia el passe, hi havia algunes persones que han sigut cap de cuina que tenien un to més alt, eren unes persones que hi havia un to més alt a l'hora de dur, però jo he vist a l'Oriol Castro dur el servei, a Ferran a dur el servei, amb un to superbaix, de veritat, eh?
3: Pau, no, si les cuines funcionen així...
10: Vés la cuina.
3: Jo no dic el to, dic l'energia que desprèn una cuina, que no hi ha 10 cassoles, n'hi ha 200. És a dir, el servei de passes, és a dir, el dia del tancament diu, passarem 4.000 plats. Home... quatre... És a dir, en cap moment veus allà una sensació... Jo, però senzillament ho dic com a la sèrie el que em falta. I de tota aquesta part de la, del tema tradicional, jo crec que... jo no hi estic gens d'acord. La imatge que transmeten... Hòstia, et sembla que foti fòstic, fotre's un peus de porc amb cargols, tu.
10: Però
3: vull
10: no...
3: Dir, no, vull dir... Dius,
10: no, no, però no ho fa mai.
3: T'acaben venent allà com que la cuina tradicional Can Canavac... Hòstia, aquí...
10: Això, ah, la sèrie, hòstia, la sèrie.
11: A la sèrie, sí.
3: A la sèrie, que dius... Dius, collons, tu. No, jo, es pot anar a un restaurant de cuina tradicional que estigui net, que estigui polit, que entri la llum...
10: Però si tenia una estrella.
3: Que la gent estigui
10: gaudint... Can Canavac tenia una estrella.
3: Eh?
10: Can Canavac tenia una estrella a la sèrie.
3: Sí, però
11: la trist... Que la cuinera no estigui borratxa.
3: No, però, és a dir, transmet una tristor tota la cuina tradicional. Home, quan precisament...
4: Bueno, perdona, i Can Canavac, que acaba fent cuina moderna.
3: Sí.
4: Bueno, o sigui, deixen al final, vull dir, fa un gir i fa cuina moderna, que és quan ella...
3: Fa un fricandó de tonyena, que és un plat meu. No parlem.
11: Ah, sí?
4: Mira.
3: Mira, el que molt diferent, el meu està millor, però...
4: Si no l'has provat.
3: No, perquè ja ho veus.
4: Bueno, escolteu, que d'acabar, que teniu feina, i jo us agraeixo infinitament que ens hàgiu acompanyat. Bueno, jo vaig veure la sèrie, em van generar moltes preguntes i jo, moltes d'elles, crec que avui han quedat respostes amb la Cristina Jolong, amb el Pau Arenós i el Jordi Vilà, els tres. Bueno, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha sigut una hora de ràdio per mi fantàstica, sí. D'aquestes que ja m'apunto com, en fi, com d'aquestes que recordaré. Moltes gràcies i endavant amb les vostres feines.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
11: Gràcies. Gràcies.
12: Versió RAC 1.
13: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
14: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
15: I ara la previsió del temps. Hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, cel clar i temperatures molt agradables.
16: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, al mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
17: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
18: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
19: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 932 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
12: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
20: Diumenge 18 d'octubre, vine i dona-ho tot als 5 quilòmetres de recorregut i gaudeix al màxim d'una cursa cardioprotegida gràcies als desfibriladors de DipSalut. I després de córrer, descobreix els tallers de reanimació a l'estand de DipSalut. Girona, territori cardioprotegit.
12: Us esperem a la cursa de RAC 1, Festa d'Esport i Ràdio.
21: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
22: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
21: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: David, ¿dónde andas?
24: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
23: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
24: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
23: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
24: ¡Antonio!
25: Marchando, otro colacao.
24: Eres el mejor.
0: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
5: Soc la Sílvia Abril.
6: I jo, en David Olivares.
5: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
6: Produïda pel Terrat i dirigida per Carles Sanz.
5: Si no vols parar de riure...
6: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
5: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
6: El Tenorio.
5: Entrades a balanyanviu.com.
8: Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 25 d'octubre tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabates, accessoris, esports, bellesa, llar. Aprofita la nova temporada. Vine ara als 8 dies d'or del Corte Inglés a la botiga web i app.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
25: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
26: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser una fira de cotxe?
27: Expocasió, home.
26: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
28: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
29: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
30: Ai, que ràpid passen les coses bones.
31: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
30: O els 10 dies Nissan...
31: Com?
30: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
32: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
33: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
34: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
33: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
34: Que bé!
33: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
35: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
37: Ei, tu que fas esport! Saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
38: I sense sucres afegits, oi?
37: Exacte! No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
38: Apunta, és de Nutri-Sport, perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
37: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
39: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
2: A la guitarra, Ferran Adrià.
7: Dale.
2: Rahon. Que tot seguit ens parla d'un saló d'ocasió que no us podeu perdre.
7: Tens un cotxe al cap, Ferran?
40: No, troba'l al Saló Ocasió del 22 al 25 d'octubre a Fira Barcelona, Gran Via de l'Hospital, que és on soc jo, eh?
7: I tant, per això. No,
2: potser que la Montse ho acabi de, saps? Ho acabi de narrar per no generar cap mena de dubte.
7: No us agrada?
2: No, sí. Sí, però és per subratllar.
7: Dèiem que del 22 al 25, ja ho has dit clarament, Ferran, d'octubre a Fira Barcelona, Gran Via de l'Hospitalet, hi haurà més de 2.500 cotxes de segona mà de totes les marques amb descomptes, atenció, de fins al 40%.
40: I més i tot.
7: Exacte.
40: De cotxes.
7: Exacte, amb la garantia dels professionals del Gremi del Motor de Catalunya.
40: Bueno.
7: Si voleu la vostra entrada, compreu-la a salonocasion.com.
40: No.
7: I participa en el sorteig del nou iPhone 18.
40: Hombre, màgic.
7: Recorda, del 22 al 25 d'octubre, Saló Ocasió, Fira Barcelona, Gran Via de l'Hospitalet. Què trobaràs allà, Ferran?
40: El cotxe que tens al cap.
7: El cotxe que tens al cap.
40: El concepte de cotxe ara, que busques.
7: Ara.
2: Són ara mateix, passen 4 minuts d'un quart de 7 del vespre. Saludem a aquesta hora Marc Boyató de nou. Marc, bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Tenim primers fitxatges a la nova empresa Rodalies de Catalunya. A veure, de qui es tracta?
0: Sí, la nova empresa Rodalies inicia el procés per incorporar els primers directius. És l'empresa mixta que arrenca aquest procés de selecció per incorporar les tres primeres posicions directives, que són el director d'operacions, el de manteniment i projectes i el d'organització i persones. En un comunicat, el Departament de Territori explica que són càrrecs que exerciran un paper fonamental en la posada en marxa, la consolidació i el desenvolupament de l'empresa. Tots ells reportaran directament al conseller delegat i formaran part del comitè de direcció de la companyia. El termini de presentació de les candidatures s'obrirà demà i s'allargarà fins al dia 29. Mentrestant, a Portbou, a l'Alt Empordà, han hagut de desallotjar l'estació de tren per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. Hi ha hagut una explosió en una de les dependències. Des de Girona, Joel Penya.
1: Ha passat un pèl abans del punt del migdia quan l'Ajuntament ha avisat que hi havia hagut una explosió dins de l'estació. Els bombers hi han enviat dues dotacions i també hi han anat els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola, que ha desallotjat l'estació. Finalment, els serveis d'emergències han descobert que l'arrel del problema era una canonada del sistema d'extinció d'incendis que transporta gas o líquid a pressió, i si s'avaria, el contingut que surt de dins ho fa amb un fort soroll. Ara la situació ja està controlada i el proper tren que sortirà de l'estació és el de les 7:05 en direcció a Barcelona.
0: Els Estats Units, Donald Trump descarta retransmetre en directe l'afusellament d'un exmilitar. És una idea que el president nord-americà tenia al cap, però finalment l'ha descartat, tot i que podran presenciar l'execució els familiars directes de la víctima. L'exmilitar està condemnat a pena de mort per assassinar 13 persones en un tiroteig perpetrat el 2009. La seva execució està prevista pel 3 de desembre en una base militar a Texas, on l'afusellaran un grup de soldats. I d'aquí a una hora aproximadament arrencarà a Barcelona la gala del Premi Planeta del Novel·la. Aquest any es farà la 75a edició i la presideixen els reis d'Espanya, Felip i Letícia. Aquest any hi ha 9 finalistes que opten el guardó, el més ben dotat del món, per una obra no publicada, amb 1 milió d'euros. S'hi han presentat més de 1.400 originals d'arreu del món. L'escriptora Lud Gavàs és una de les membres del jurat.
3: ¿En qué tiempos vivimos si en todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena?
0: La gala del Premi Planeta es farà a Fira de Barcelona.
4: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axambusto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: I acabem amb la previsió del temps. Durant les properes hores continuarà l'ambient agradable, més nuvolositat al litoral i prelitoral, que anirà ocupant també les comarques centrals durant el vespre i la nit. Al Pirineu i Prepirineu, en canvi, el cel es mantindrà serè. De cara a demà, les boires matinals tornaran a ser protagonistes a l'interior i a la plana de Lleida, però s'aniran desfent durant les primeres hores del matí. A la resta, el domini del sol, amb l'excepció d'alguns núvols baixos al litoral. Tot plegat amb un termòmetre que es mantindrà a l'espera d'una baixada notable durant el cap de setmana, que anirà acompanyada de xàfecs localment intensos a partir de dissabte a la tarda, sobretot a la meitat est del país.
2: Gràcies, Mar. Arnau Vila, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Avui el temps afegit, quines qüestions abordarem?
6: Doncs mira, una qüestió que em consta que t'agrada força, com és que el Barça ja ha posat a la venda avui la samarreta del Clàssic.
2: Home, quina il·lusió! Sí. Un cantant que no sé ni com es diu.
6: Recordem que és Tyler, The Creator. Tens gènere, Àlex, perquè vagi sonant una miqueta i ens en recordem d'ell.
2: Tens el Tyler, The Creator?
6: Busca'ns
2: Tyler, The Creator.
6: Per gaudir-ho, la samarreta aquí a davant portarà la paraula golf.
10: Ni
2: sé qui és Tyler, The Creator.
6: Golf és la seva marca de roba.
2: Ah, té marca de roba?
6: Sí, és la...
2: Ja badallo i tot. De l'interès que em genera aquest personatge.
6: Bé, doncs, que sapigueu que les podeu comprar, com sempre, aquestes 1.899 unitats. Sí, aquest cas han pujat de 400 a 500 euros.
2: Molt bé. Ara vaig a buscar-me.
6: I després, les versions signades pels jugadors i jugadores que les faran servir, i una versió també signada per ell, que pel mòdic preu de 3.000 euros.
10: Són
6: les opcions que...
2: Tyler, The Creator, ja el tenia. Espera, és que és tan conegut...
6: No, però que el Dan he baixat coses. He baixat cançons perquè... És veritat que Arraconevi a base de Tyler,
2: no,
6: de Clio.
2: No, però ara l'està buscant... Que l'estàs buscant al Dalet? El sistema aquest tan pràctic de buscar coses.
6: Bé, tot això...
2: Molt ben pensat.
6: Us explico. Mira,
2: és d'Israelians, eh? Compte,
6: eh?
2: Però aquest és ell, eh?
6: Sí. Però és una... És...
2: Així que aquest és aquest home que canta des de Mollerussa.
40: Mira, mira, escucha.
2: El concert el fa a
40: Badalona. Deja de la nada, escucha, loco.
2: Que, per cert, l'he vist amb una fotografia amb la samarreta del Barça, amb golf, que semblava Vinícius. Sí, sembla que... retirada Vinícius.
6: És una imatge estranyíssima, aquella, sí.
2: Bueno, sincerament no diré el que sembla, perquè...
6: No, ho repassarem, perquè és veritat que ens hem fixat en aquesta col·laboració i...
2: Sembla un tros de car moldejat. Bueno, què més?
6: Només et diré que conec una persona que n'ha comprat dues, ja.
2: Sí, home,
6: i m'ha explicat per què ho ha fet i, doncs, intentarem que la gent ho entengui. Avui fem una pregunta del dia relacionada amb les samarretes, perquè hem vist que aquesta samarreta potser no acabava d'agradar, i així que...
40: Lo que sí, la mejor...
6: Amb les quatre samarretes de la temporada, és a dir, la primera, la segona, la tercera i aquesta...
2: I aquesta...
6: Avui us preguntem a les stories d'Instagram quina és la que més us agrada. La primera, que és la blaugrana, la segona, que és aquesta tan xula.
2: A mi m'agrada la segona. La segona és la que m'agrada.
5: La negra descolorida. Aquesta,
6: que és la col·laboració
2: amb Kobe
6: Bryant.
2: No, no és negra descolorida.
5: És negra descolorida.
6: Negra i morada.
5: Bueno, és com si l'haguessin posat a baix.
2: No,
5: una mica,
2: però aquesta m'encanta. Aquesta m'encanta.
6: Fa olor de Champions, aquella.
2: Bueno, no sé de què fa olor, de suat segur, però és la que m'agrada.
6: La tercera, que és la blau cel a mitges.
2: Horrorosa.
6: I aquesta és la de Tyler, de Creator.
2: I ja, quan vas a les seccions del Futbol Club Barcelona i veus segons quines samarretes, com per exemple les del bàsquet,
40: s'han d'eliminar.
2: Te n'adones que al dissenyador se li van acabar les idees amb el primer equip, eh?
40: I tant.
2: I aquí, sí, ja quan va arribar al bàsquet va dir no tengo más que pensar, ni tengo más idees.
6: No?
2: A veure què pillo. I el primer que va pillar internet els hi fot les...
6: Però són molt llargues, no?
2: Tot és... La indumentària ja d'algunes seccions realment és que... És,
6: que no té mànigues.
2: És pitjor que la del Carlos Alcaraz.
5: Que malament que anava
2: també,
5: vestit.
2: També déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, 4 minuts, arribarem a... Hem de fer una pausa, no? Hem de fer una pausa i anem a Sitges perquè el Borina ja viu a Sitges.
40: Ah, sí? Està,
2: home, la setmana passada amb qui vam parlar? On estava?
6: Jo el trobo a faltar.
2: A Sitges. Avui te'n tornes a Sitges. Jo crec que se l'han quedat.
5: Caram. Oh. Escolteu, per favor, però escolta... És tan fàcil com teletransportar-me.
40: Gorina.
5: Teletransporteu-me.
2: Et teletransportarem d'aquí 4 minuts.
40: Gorina.
8: RAC 1. Barcelona té un nou repte gastronòmic. Arriba la segona edició del Chief Chef's Challenge.
9: 12 restaurants top de la ciutat han creat 12 plats únics amb tet du món AOP, el formatge suís que raspa en forma de flor.
8: Del 15 al 30 d'octubre recorre Barcelona, tasta les seves creacions i tria la teva preferida. Descobreix-les i reserva a cheesechefchallenge.com.
10: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
11: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
8: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com. Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
9: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emocionat amb la poesia de Jorge Drexler.
8: Vibra amb l'evolució de Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
9: Reviu els grans clàssics de Miquel Erenchun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
8: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
12: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
13: La culpa que no es pugui viure a Barcelona és de les immobiliàries.
14: Nostra, la culpa és dels polítics.
15: No, perdona, la culpa és dels propietaris.
16: Sempre nosaltres. La culpa és de la burocràcia.
17: La culpa és dels guiris.
18: La culpa és de la fiesta.
19: I jo continuo vivint amb els meus pares.
20: Busco pis, un musical en lloguer temporal, al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda.
1: Un lingot d'or. Or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
7: Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
21: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
22: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
23: Una pràctica una mica estranya, que hi ha gent que l'agrada que l'emboliquin com si fossis un paquet d'Amazon, tot plastificat. Mentre estàs embolicat et van fotent com tu amb un paquet que l'apartaries a patades. Va, pum.
24: Laura Fa. Escolteu-la al versió RAC1 o recupereu-la a RAC1 Podcast i a l'app i al web de RAC1.
25: RAC1. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
26: Top Corn de Fried Rabbit us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
2: Doncs ja tenim les crispetes a punt. També tenim, entenc, l'Àlex Gorina a punt. Àlex, bona tarda.
5: Estic tan a punt que, escolta, vull dir, què t'agrado més? Molt fet, poc fet...
20: Oi, al punto.
2: Home, tu ja estàs bastant fatet, no?
5: Jo estic fatet, però sóc pura proteïna.
2: No, això sí, això sí, que se't toca...
5: No tinc temps de menjar i menjo a mi mateix.
2: No, clar. Bueno, mira, ja estàs...
27: Ets caníbal, ets un caníbal.
2: Clar, ja estàs dins la dinàmica del festival, que tot és canibalisme, sí, gent que es menja i...
5: Per cert,
2: i
5: freixures que volen.
2: Exacte. Sí. Digues.
5: Em sentiu bé?
2: Sí. Perfecte.
5: Sí. Perquè és que hi ha molts desinhibidors, en aquest hotel i en aquest festival.
2: Ah, sí? Per què? Per què?
5: Perquè les estrelles demanen que hi hagi desinhibidors per no sentir-se amenaçades i que no vinguin...
27: Inhibidors, vols dir, suposo.
5: Clar, això mateix, ni més ni menys. Per cert, qui hi ha a la taula avui, ja, aquesta que...
2: Doncs mira, José Manuel Parada,
20: tardes,
2: que és, una, és un cinèfil... El més caspós que hem trobat. Montse Llussà, també cinèfila, sí. I abans del logopeda, i el senyor Virgili, entre d'altres.
5: El bé, sí.
2: Per començar, et volia preguntar sobre el Festival Internacional de Cinema Fantàstic, perquè les xifres marquen rècords.
5: Sí.
2: Per primera vegada ha superat el 1 milió d'euros de recaptació d'entrades, tot Jesús. I que hi ha una corrent de crítics...
5: Ai.
2: Hi ha una corrent de crítics que diuen que ha estat l'edició de més poc nivell cinematogràfic.
5: A veure, està passant una brisa gelada en aquests moments que surt de darrere del meu clatell i que espero que la noteu, Anabel, Àlex, Joan, Xènia i tota la companyia de Ouijas, perquè realment, home, a veure, això de les entrades, primer que ho demostrin. És a dir, és molt fàcil dir que has venut més d'un milió d'entrades, però poseu-ho sobre paper i a demostrar-ho. Clar, han pujat les entrades, han pujat els abonaments, han pujat les credencials dels crítics, que també fan pagar, i més que els altres festivals del món. Clar, una cosa és si ha crescut el públic o han crescut la venda d'entrades. Llavors, aquí jo poso un interrogant, perquè si cada any diuen que hi ha un 10% més de públic i d'entrades, i va sumant els anys que fa que diuen que han pujat un 10% més de públic i d'entrades, físicament és impossible.
2: No hi cap la gent, clar.
5: No hi cabem. Estem al vàter. Ja directament ficats cap avall, per entendre'ns, no?
2: Sí, sí.
5: És que hi ha moltes coses que no es publica prou, no es publica prou, i jo ho passo pipa...
2: Bueno, més que publica festival... prou, potser, Àlex, es fa el periodisme de copiar i pegar. En lloc d'investigar realment... No, sí, en lloc d'investigar si realment les dades són certes, Pues, si et diu l'organització que han recaptat, han superat el 1 milió d'euros, doncs còpies i ho enganxes.
5: I fas la notícia. Ah, això hauríem de reclamar nosaltres el primer. A veure, jo estic segur que el festival funciona, però morirà d'èxit, eh? Això ja us ho dic ara, evidentment, perquè falten infraestructures, perquè hi ha un desastre en les relacions humanes. Vull dir, és evident, i tots ho estem passant, que els somriures són molt fàcils de fer, però a l'hora de tractar a la premsa, als convidats, a la gent que treballa en l'hotel, al públic, perdoneu, aquesta gent es gasta les vacances, agafen rodalies cada dia, que ja és demanar, i ja és dir, eh? A més, es rebenten les rodalies i allò que va de pagar els focs va i les crema. Després, van en retard les hores, tot això no és empatia. No és empatia, tot això és un maltractament. Jo crec que els maltractadors i maltractadores ja els tenim una mica assenyalats amb el dit, no? I aquesta sensació d'impunitat, perquè ningú no diu res, ningú no protesta, ningú no publica, ningú no investiga, ningú no res, doncs, i clar, si venen influencers, aquests no investiguen, aquests només es fan la foto. No.

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: N'hi ha de pitjors, però és el que passa a tots els festivals. Però jo crec, i mira que ho dic amb el cor trencat, eh? Perquè a mi això em dol moltíssim. La gent fa molt d'esforç econòmic per venir aquí, hosti. És que de veritat, no pot ser, eh? I és caríssim tot.
2: O sigui, s'ha d'arreglar l'organització.
1: Jo crec que estaria bé arreglar-la, sí.
3: Clar, estaria perquè, per exemple, tu portes dues setmanes, a veure, dia ben sí, bé. Dia a dia amunt, dia avall, clar, això, el cost diari, aquí t'estàs deixant pasta, perquè tu dines i sopes per aquí, no?
1: A veure, a mi em conviden 5 dies, val? I jo pago la resta. Llavors, tinc un abonament que és una sort tenir-lo. Però és que la gent no té aquest abonament. La gent paga molt per l'abonament, sabeu? Paga molt.
4: Sí, sí.
1: Sí, em pago el menjar, evidentment, però no menjo, m'automenjo, és a dir, oi, jo tinc una
4: taula
1: insuficient, no hi ha més remei. És a dir, home, a mi per 4 nits d'hotel em demanaven 1.700 euros.
5: Oh, no, por favor.
4: I què has fet?
1: Doncs anar a un hotel diferent.
4: Ah, t'ho anava a dir. Bueno, clar, però trobar-lo... Bueno, suposo que ho vas fer amb temps.
5: Dormiendo en el vestíbulo.
1: No, en temps res, perquè no... A veure, en fi, podem parlar de moltes altres coses.
3: No, ara obriré, no, ara obriré una altra pàgina que tu volies abordar, i és les celebrities, no?
1: Sí.
3: Si et sembla, comencem, parlem de qui ha vingut avui, de qui hem vist avui, que avui ha arribat una de les... dels plats forts, perquè... Calla. Avui ha arribat Dani De Vito, que ha estat l'estrella del dia. Aquesta tarda rebrà, per cert, el Gran Premi Honorífic de Sitges, no sé exactament a quina hora, però el rebrà
1: jo aquest tampoc, vespre. Jo tampoc, però t'he de dir que va arribar, però ha vingut amb tota la família, i de fet ha vingut perquè és el productor de la pel·lícula que ha interpretat la seva filla, que ha coproduït el seu fill, i ha dirigit un parell d'amics. I llavors ell, clar, quan venen en aquest plan, però entens que és el que van fer el Kevin Bacon i la seva família també, que van venir a presentar la pel·lícula sobre ells, fent de directors i actors de terror, després no volen que els hi preguntis sobre ells i les carreres, el que volen és fer la promoció de la pel·lícula, llavors la pel·lícula potser t'interessa molt poquíssim, a veure si m'entens. I a més, si poses el Dani De Vito amb el fill, la filla, el no sé qui, el no sé quan, col·locat en una mena de tarima, i 5 periodistes davant a 2 metres de distància, que no poden gravar el so perquè ho ha de gravar una cadena de no sé on, perquè després ho enviarà als diaris, i llavors només pot fer una pregunta cada periodista, i cada periodista llista de preguntes sobretot de la pel·lícula, doncs això, està molt bé que vingui el Dani De Vito, sí, clar, vull dir, però bueno, i fins i tot t'enteres de coses, per exemple, aquí tenim un parell de mostres, eh? Quin diríeu que és el paper que més li ha agradat de tots els que ha fet, per exemple? Va.
2: Que sé jo.
3: Jo, dels que recordo, un dels que recordo que més a mi em va agradar és a la pel·lícula Batman, quan va fer de pingüí.
1: Collons,
4: Toni. Doncs jo penso Matilda, passa? No?
3: Ah, no és aquest, doncs bueno, doncs no sé.
1: Toni. No és aquest, escolta que
4: sí, que
1: t'ho dirà
4: ell. Que sí, que és aquest, sí.
3: A veure. I invited them, they were
6: little. And they came in. Els meus fills van venir al rodatge, eren petits i van entrar mentre em maquillaven. Tenim una fotografia a casa on surto assegut, amb la vinil, fent-me el nas i tota la resta, i les cares dels 3 nens eren com... Però què coi està passant amb el nostre pare? Just like, what the hell's happening,
1: my father? Això és el que deien els fills i tot això del rodatge de la pel·lícula aquesta que ha pagat ell. I del personatge, el que a mi més li agradava, que era
3: sí,
1: el Pingüí...
3: Sí, m'apunten que és el... Perdona, que és el... És el 3.
1: Ara, el què?
3: Ara, sí, perquè... Anem a posar el 3.
7: Ara estem buscant alguna cosa per fer, així que estic mirant opcions i per això li dic a tothom, si teniu alguna idea... Fa un parell de dies vaig parlar amb ell, perquè just l'he vist fa poc, i em va preguntar, on és el meu guió? I jo li vaig respondre, i estic
3: treballant. Bé, aquest
7: treballant.
3: Tampoc és... A veure
1: però
3: si...
1: Però sí, és l'Eix Barzenegger, los gemelos golpean
3: dos. Ja, però un moment, perquè estem escoltant... Sí. Així, aquí anem posant documents i tu vas dient quin és, no? A veure si ho podem endreçar una mica...
1: No, és culpa meva, eh?
3: Ah, val, perquè, clar, jo m'estic perdent, vull dir, a veure...
1: Toni, no em bronquis a ningú perquè només m'has d'embroncar a mi.
4: No, ja era el que parlava del pingüí, ja era correcte.
3: Ah, era aquell. Per tant, anem a pams. La pel·lícula del pingüí és la seva favorita?
1: Batman vuelve, sí.
3: Bueno, però

0: està molt bé en aquella pel·lícula, el Danny DeVito. Te'l creus, eh? Veus un pingüilla, eh? Ho fa molt bé.
1: Ha nascut per fer aquest personatge.
0: Bueno.
1: I el Schwarzenegger, com que tenen aquest contrast, diguem, de dimensions cutànies, doncs està molt bé que tornin a fer una pel·lícula junts, perquè realment és com pili-mili, o sigui, directament. I per tant...
0: Però ella, avui, per exemple, posant l'exemple del Danny DeVito, ha vingut al Festival de Sitges. Tu has pogut parlar amb ell i que sigui 5 minuts...
1: Però tu penses? És impossible. Arriben cuirassats absolutament. Quan, per exemple, us estreno l'escena més ridícula de tot el festival que ha fet una celebrity. Peter Jackson, el director del Senyor dels Anells.
0: Sí, sí.
1: No el va veure ni Cristo. No se sap per on va entrar ni per on va sortir. I quan va arribar el moment d'anar al cinema per rebre el Premi d'Honor, va sortir de l'hotel envoltat d'una centúria romana, per entendre'ns. Va entrar en un cotxe amb els vidres negres. Tots els fans que estaven al carrer no el van poder veure ni passar amb el cotxe. La distància entre la porta de l'hotel i la porta del cinema són uns 150 metres. Els va fer amb aquest cotxe. El van descarregar, no va signar ni un autògraf, no es va fer una foto amb ningú, va entrar a dintre, no se sap per on va entrar, ni se sap per on va sortir. I no se'l va tornar a veure. Una mica la sensació que un té amb el Peter Jackson, l'Amy Irving, que també va venir, el Danny DeVito, el Kevin Bacon, el Robert Eggers... Al final, ningú els entrevista, o poquíssima gent, o ningú pràcticament, i tens la sensació que venen a recollir el premi. Molt bé, sí. I qui es pega el lujo de conèixer-los i estar amb ells? L'organització. Se'n van a sopar junts i ja està. I han vingut des de l'altra punta del planeta i així els disfruten ells.
2: Però això no té ni solta ni volta.
0: Aleshores, la premsa, no teniu accés a tots aquestes celebrities que Peter Jackson o, no sé, el Casa i Affleck... Casa i Affleck, tampoc.
1: No, Casey Affleck tampoc.
0: Amy Irving tampoc? Pues a veure,
1: de res.
2: Doncs què han vingut a fer?
1: Han vingut a sopar amb l'organització i recollir una estàtua. I ja està, vull dir, puntó, molt bé.
0: I el Danny DeVito passarà una mica el mateix.
1: Amb el Danny DeVito ha fet això de posar 5 periodistes davant de tota la resta de la gent que l'acompanyava per presentar la pel·lícula. Ell també ha contestat, però en realitat tothom volia preguntar coses a Danny DeVito, però s'havien de preguntar sobre la pel·lícula. O sigui...
0: Que la pel·lícula, entenc, Àlex, que l'has de veure abans, no?
1: Home, la pel·lícula l'has de veure abans, i l'hem pogut veure abans, evidentment. Bueno, és una pel·lícula que, com t'ho diria jo, és soles en casa. La filla del DeVito i una amiga o germana, no me'n recordo què és, que van a robar en una casa, una es trenca l'esquena i llavors comencen a tenir problemes per sortir d'allà a temps abans que arribi el propietari i la policia, i es van fotent d'hòsties per totes les escales, les banyeres, el no sé què, i és la comèdia de Solo en casa però amb dones. I ja està, vull dir, una mica una rocada, ja t'ho diré.
0: A veure, el Joan Torres, que és amb qui prepares aquesta secció, m'ha dit que jo li pregunto, però això exactament perquè ho necessites. M'ha dit, m'ha demanat a l'Orina que faci un trenet del Papa, relacionat amb el Papa. A veure, sí, podem posar el trenet? Espera't un moment.
3: Procediamo alla benedizione. Ips intercidan pro nobis ad dominum.
0: Per què has demanat aquestes benediccions, Gorina?
1: Perquè aquesta és la benedicció que ha fet la Bàrbara Rey des de l'escenari al públic del festival. I quan ha pujat el Casey Affleck ha fet una altra benedicció, més o menys similar, com si fos el Papa.
2: Però
0: i ja està.
2: Però què m'estàs dient? Però què és això?
1: A veure, el papa, algú el pot tocar, el pot veure de prop,
0: no.
1: Pot fer una pregunta.
0: No.
1: Ell que surt a la finestra d'aquella banda, tot i tal i qual.
0: Tant, sí.
1: Pues la sensació que tenim aquí amb les celebrities que venen és veure el papa del cinema americà beneint a l'audiència i recollint un crucifix, per entendre'ns, i desapareixen darrere de les cortines, i després doncs el resta de clergues ja se'n van a sopar amb ell a un restaurant de luxe d'aquí de proximitat.
4: Però, Gorina, també passó amb Bàrbara Rey, que li dieron el premio no fer a tu.
1: No, Bàrbara Rey és la que més entrevistes ha donat.
4: Por eso lo digo.
0: Sí, perquè tu tens la creu que han estat aquestes celebrities que ha estat això vist i no vist, perquè no les has vist, però en canvi tu vols subratllar alguna celebrity que és la cara d'aquest festival, no? A qui destacaries en positiu?
1: Mira, ara us fliparé, perquè ara us poso una cançó que es diu Una casa en cima al mondo, de Pino Donaggio, que va ser al Festival de San Remo de fa temps. Mira'l.
4: Qué maravilla, qué recuerdo.
0: ¿Qué recuerdas?
4: Pues que estábamos en un guateque sobre esta canción.
0: Bueno, pero para decirme que estás en un guateque no hace falta que me lo recuerdes. No, ¿qué recuerdas de Pino Donaggio?
4: Que pusimos su disco, su vinilo, en el guateque.
0: Bueno, ya, pero aparte...
4: ¿Qué recuerdo?
5: ¿Quin any devia ser això, més o menys?
1: 62, 63,
4: 60. Jo m'acordo que me tomé, no, 66, que me tomé un cas con una rodaja de limón.
5: Li deia el Parada, perquè no en té ni idea.
4: En un vaso de tubo.
5: Sí, el 66.
1: Si no havia nascut el Parada.
4: I xupava una canya d'aluminio.
0: Tu sempre estàs xupant
1: alguna cosa. Sí que havia nascut, eh?
0: Estàs con la canya en la boca. A veure...
5: Quants anys tens, Parada?
4: 72.
5: Veus?
0: Sí, imagina't, cada cama té 72. Bueno, a veure...
5: Que sí, 72.
0: Que sí, per què ens volies... Moment, per què ens volies parlar del Pino Donaggio?
1: Pues que el Pino Donaggio ha sigut el personatge més simpàtic de tots els que han vingut. Fixa't. Ha donat totes les entrevistes que ha volgut. Què I ara direu, per què ha vingut el Pino Donaggio, que cantava l'any 66 aquesta cançó?
2: Per què ha vingut?
1: Doncs perquè aquest senyor va haver un moment que ja no se li havia caigut el cabell, ja no podia ser un divo de la cançó, i es va convertir en músic de cinema. I va substituir el compositor de Brian De Palma, i va ser a partir de Carrie. I va ser el músic que va fer la música de Carrie. I després de Vestida para matar. I després de Doble cuerpo. I després, etc, etc, etc. I aquest senyor, jo vaig estar parlant amb ell i, bueno, m'ho va explicar tot. Tots els entresijos de la indústria del cinema americà, dels altres músics, etc, etc.
0: Però pot ser, es pot donar, és una pregunta, però sense cap mena de malícia, que fossis l'únic que l'entrevistessis.
1: No! Hi havia cua!
0: Ah, val. No, perquè saps, a vegades, aquests famosos que arriben i no el coneix ningú, i tu t'acostes i l'entrevistes, el tio diu, abans de quedar malament, això passa amb el dia del Sant Jordi, hi ha autors que no tenen ni el vent, i quan s'acosta un lector que vol que li signin el llibre, li foten un rotllo perquè, clar, a veure si es fa, genera una mica de cua. Per això t'ho preguntava, per si amb el Pino Donaggio havia passat el mateix. No.
1: El Pino Donaggio... O sigui, tothom demana tot. Després resulta que doncs, uns quants ho fan tot. I alguns, bueno, tot el que deixen fer, clar. I uns altres no saben. Els influencers, per descomptat, no poden fer una entrevista perquè no s'han molestat ni a mirar la pel·lícula, ni a mirar la filmografia, ni a conèixer la carrera de ningú dels convidats.
4: Que són tot viejo i medio muerto.
0: Aleshores, perdona, els influencers que fan al Festival de...
2: Fotos, tete, loco.
0: Selfies i ja està.
2: Home, claro.
1: I ja està. I s'ha acabat.
2: Que pa això.
0: Bueno, parlant de celebrities...
2: El Pino aquest s'ha fet gran, també.
0: Sí, s'ha fet gran. Com, bueno, i vostè, si veig s'ha fet gran, vostè ja és malves amb potes. A veure, una celebrity que ens volies posar d'exemple és Susan Sarandon, que aquest any no ha anat a Sitges, però sí que ho va fer fa uns anys, i la poses d'exemple.
1: Sí, mentre escoltem que va rebre l'Òscar per Pena de Muerte, que no sé si recordeu, que va guanyar un Òscar tardanament per aquella pel·lícula amb el Sean Penn, que era com la monja que l'ajudava i tot plegat, eh? I a més era la protagonista del Rocky Horror Picture Show,
5: Conya,
1: o sigui, una personalitat del món del cinema fantàstic. A veure, aquesta senyora, m'entens, va venir aquí, va donar entrevistes, va aparèixer, diguem, a la vida comuna dels pobres mortals que formem part d'aquesta mena de comitiva permanent de fans que va buscant una mica d'aliment, no? M'entens? I de bon cinema. I a més és una persona que té principis. Ara fa poc, no sé si ho sabeu, que va fer 80 anys, té problemes per tenir feina perquè ja és gran, i per altra banda perquè dona la cara pels palestins. La van engarjolar.
0: Sí.
1: La van engarjolar, com es diu, emmanillada. Poca conya, eh? A mi se'm caria la cara de vergonya. I jo recordo que aquesta era una persona que tenia discurs, que tenia moral, una persona que tenia admiració real per la gent amb la que havia treballat i amb la gent, i agraïment als periodistes que ens aproximàvem amb ella. O sigui, s'ha perdut en el Festival de Sitges i en el món en general del periodisme i del cinema la proximitat. El fer una copa, amb el Peter Jackson, l'any que va venir, en 1992, jo feia copes amb ell, menjàvem junts.
2: Veus? Exacte.
1: Clar, vull dir, compartíem tot el dia.
0: I ara què? No els veus, no els veus ni al hall?
2: Ni l'ha vist.
1: No.
0: Ni fent el check-in.
1: No. Res.
0: Escolta, una Susan Sarandon, que per cert, he quedat parat, acaba de fer 80 anys. 80
5: sí,
0: anys,
5: ja ho he dit, d'algorina.
0: Però 80?
5: Sí, sí.
1: No fa un mes que ha fet 80 anys, sí senyor. Ha fet 80 anys.
2: Fixa't.
1: Super ben portat.
0: Sí, sí, per això.
1: Super professional.
2: No és aquella que s'estima amb el cotxe.
1: Eh? Telma i Lluís.
5: A Telma i Lluís.
0: Sí, és aquella, sí.
2: S'estima
0: sí, sí.
2: Amb el
5: cotxe, però.
2: Amb ell, amb una altra noia.
0: Dues dones.
2: Dues dones, sí.
0: Bueno, a tot això, sí. Recordem que l'any passat, a la gala dels Goya, a Sarandon li van donar el Premi Internacional. I ja es va mostrar molt crítica amb el seu govern, amb el govern dels Estats Units.
2: Una vergonya, discurs.
6: Ara que el món està dominat per la violència, miro al meu voltant i veig el vostre president i molts artistes d'aquest país que parlen amb molta lucidesa mental. Enmig del caos i la repressió, això m'ajuda a sentir-me menys sola. Sento que formo part d'una comunitat molt més gran i us ho agraeixo de tot cor.
7: Community, and I thank you from the bottom of my heart for that.
1: Bueno, a tot això jo espero que hagueu anat a veure NAFA, que és aquest documental que es va estrenar la setmana passada.
8: No.
1: Que descobreix tots els secrets dels serveis secrets israelians fer el genocidi que estan fent, que posa la pell absolutament de gallina. I precisament
2: genocidi
1: és...
2: cap. Això us enganyen.
1: No, sí, sí, ja, ja.
2: Això està tot sí, fet sí. Per intel·ligència artificial.
1: No, sí, sí, ja, ja. Sí, sí. Bueno, no, en sèrio, heu d'anar a veure aquestes pel·lícules, eh? Per exemple, una que s'ha passat al festival, que s'estrena demà, que és la reposició dels Dimonis, The Devils, de Ken Russell, amb Vanessa Redgrave i Oliver Reed, que la van tallar tota l'any 1971.
2: No l'he vist.
1: Perquè es passa en tota la pel·lícula, és la història de... les possessions diabòliques de la ciutat de Loudoun al segle XVII.
2: Jesús.
1: Al segle XVII. Que ho van fer per enderrocar les muralles d'aquella ciutat i acabar amb l'autonomia d'aquesta ciutat, que em sona una mica d'alguna cosa. I per poder-ho fer, es van inventar la història de que les monges estaven posseïdes. I llavors el Ken Russell va fer una pel·lícula que avui dia no es podria rodar de cap de les maneres, perquè la Vanessa Redgrave i altres monges es passen tota la pel·lícula fent contorsions absolutament despullades.
2: Meravella. Despullades!
1: I... despullades i fullen amb una creu...
5: Hòstia. Ah,
2: Gorina, home. És un brut, mala persona.
5: És horari protegit,
2: jo
5: Gorina.
2: Ateu.
1: Jo sóc comunista. Un espectador. No, jo sóc un espectador. Jo us dic, aneu al fenomen i descobrireu el que és un cinema lliure de censures i autocensures. O sigui, obra mestra total, eh?
2: Obra mestra, eh?
1: Absoluta.
2: Monjes fent porqueries.
4: Corina, hablando de obra maestra, tú que hablabas de tantas celebridades, tú que llevas tantos años en este festival, que ya eres un veterano...
5: Venga, va, tira.
1: Sí.
4: ¿Te han reconocido la gente que te pide autógrafos? ¿Qué te piden?
1: Tot sí. Em passa sempre, però ara em està passant una cosa que no m'havia passat mai.
4: Cuenta.
1: Em fan fer paper. O sigui...
4: Com?
1: Ara em venen i em diuen escolta, t'hem descobert amb el programa del Clapés.
5: Ara no, sí. T'han descobert?
0: Ara t'han descobert?
4: Si eres un veterano, eres una eminència.
1: Hi ha molta gent que em ve i em diuen t'hem descobert... No, jo encantat de la vida, eh? T'hem descobert en el programa del Clapés. I volem fer-nos una foto amb tu o podem fer una selfie amb tu? I llavors em diuen, però posa cara de Clapés. Dic, no, però que posa cara de Clapés.
4: Però com cara de...
0: Però la gent realment... Ara
4: si
0: vaig
4: no estàs calma.
0: No, la gent no està bé.
2: No.
0: La gent no està bé.
2: El món se'n va a Campistraus.
1: I em diuen, bueno, però si no fas cara de Clapés, fes la cara que fas quan estàs... a la Ouija del Clapés.
4: Com?
1: O sigui, quan estic amb
5: les altres.
1: Home, som una taula Ouija, quan estem tots junts.
4: Només a camilla.
0: Les... Però no, ara què em diràs, que la fas?
1: Sí, jo dic que sí sempre. No. Jo no tinc un nou.
0: Però això que t'ho ha demanat, un xalat o...
1: No, m'ho han demanat espectadors.
0: Aquí a Sitges, perdona, hi vaig estar dissabte i la gent està molt malament.
2: Ai, sí, què tal? El documental...
0: Doncs, perdoni, va anar molt bé. Va anar molt bé. Miri, de 4.000...
2: Sí.
0: Va quedar dels 10 finalistes.
2: Què dius, ara?
0: Home,
2: perdoneu.
1: Felicitats, eh?
0: De 4.000 va quedar dels 10 finalistes. Ara, i reconec que hi va haver... Perquè era de tot tipus de curtmetratges. Però n'hi va haver un que ja vaig haver de sortir de la sala, eh?
2: No!
1: Per què?
2: Se cagó de miedo, si un cagó.
0: Ja només començava el documental, perdó, el curtmetratge, estripant amb un, que estaven en una casa i ja començaven a estripar-li a...
5: Però és ficció, tot, eh?
0: No, és ficció, però jo vaig arribar a una conclusió que trasllado aquí. que això ho deia ahir ho deia Ada Parellada, que ho deia en el programa, ho deia en
5: els serveis mínims, així de casualitat ha sortit ara aquí.
0: Sí. No, perquè parlàvem del Festival de Sitges, sí, precisament. I jo, al Festival de Sitges, quan vaig veure aquest curtmetratge que era... Però passat de voltes, no, lo següent, perquè amb un... Bueno,
2: sang i fetge.
0: Jo què sé. Bueno, és que no vaig veure res perquè em vaig tapar els ulls però durant cagau, els 20 minuts o quin... No s'acabava mai allò. Tot era això.
5: Posa, si és un curt, no podia durar massa
0: més. Tota l'estona cridant. Vaig obrir un moment els ulls, una noia penjada allà com un fuet, que l'estaven maltractant. A l'altre, que crec que era el nòvio, que l'havien destrossat i l'obrien com un porc allà, o sigui, com la matança al porc.
5: Total, què va dir la parellada?
0: La parellada va dir... La persona que... Rumia i pensa, sí, aquest tipus de coses...
5: Ho vaig veure, sí.
0: És una persona que està perturbant.
5: Sí, sí.
0: No està bé.
5: Aquests són els autèntics malalts.
1: Per començar, la parellada per servir les delícies que serveix ha de martiritzar, sacrificar i esquarterar sense cap mena de compassió pollastres, ànecs, peixos, porcs,
2: ases. No, no donen de cap.
0: Però si els de compra ja tallats, que penses que la parellada va de caceria? Que penses que va a caçar porcs senglars? No va, per la parellada hi va explicar que no va ni a caçar bolets.
5: Ja, ja.
0: No,
1: perdona, és molt fàcil dir això i deixar que els altres facin la feina bruta, coi. Això ho ha de fer algú.
0: Una cosa és que tu treballes amb un escorxador i mira, malauradament, doncs mira, arriba
1: el
0: porc...
1: T'imagines el que passa en un escorxador?
5: Va, no, per favor.
0: No, sí que m'ho imagino. I ho he vist a vegades en algun d'això.
2: Sí, però la matança del porc és molt maco.
0: El tio que treballa... La persona que treballa amb un escorxador doncs està fent una feina. Ara, la persona que pensa com fer patir i demostrar... Com
2: matar una persona.
0: Com matar i destruir.
5: Però, escolta,
0: i tal.
5: Hi ha molta gent que li agrada aquest gènere, eh?
0: Bueno, doncs, no esteu bé.
1: Però, escolta,
0: no. Jo vaig sortir de la sala, jo no vaig poder aguantar.
1: I tenim que fer una fiesta a veure salvar el soldado Ryan i veuràs tota aquella gent martiritzada a la platja Omaha.
0: No, és diferent. Allò són fets històrics, allò són fets històrics.
1: No, allò... Tot de sang, decapitats i tot
0: això.
1: Això com allò... que és la guerra, no?
0: No, és la guerra perquè era la guerra real, però una... O sigui, el que no és...
1: Però
0: no,
1: tu què et penses? Que en aquestes pel·lícules del festival decapiten la gent de debò?
0: Però el tio que ho pensa no està bé.
2: No està bé.
0: No està bé. El tio que ja li va la perversió. Li va, vamos, saps... Retorçarem a la víctima, la violarem, la retorçarem, la... i curiosament, Toni. Perdona, Toni. I després passen, i després les pel·lícules, després es tornen a ser les coses en realitat.
2: Sí.
0: M'entens? Que sempre hi ha el xalat que diu, hòstia...
2: Mira, si este lo hace, yo también.
0: Exacte.
4: ¿Sabes qué tenemos que hacer para que se te quede este miedo
0: No m'agrada aquest tipus de pel·lícules.
1: Pero si està escrit en un paper, què?
4: Que estava contando, loco.
1: I si està escrit, no t'impacta si està escrit en un llibre?
0: No, és que no me'l compro, tampoc. M'interessa aquest tipus.
1: No vagis a veure...
0: No, és que no vaig. Però a la persona que ho pensa, dius, aquest, si ho pogués, ho faria realment.
2: Ho faria.
0: Passa que per no fer-ho realment, ho fa amb una pel·lícula.
2: Perquè
0: queda més dissimulat.
2: Sí.
0: Són gent que està... Són molt pertorbats.
2: I encara diré una cosa.
5: No vulguis entrar en això, no discuteixis.
0: El tio que va rodar Seven...
5: O si s'està repetint.
0: El tio que va rodar Seven, que va fer-lo de les cartes tallats... Aquest tio, si pogués, ho hagués fet realment.
2: Que no,
5: amb la caixa final,
0: però per
5: final,
0: dissimular, va dir, bueno, doncs pues l'ho he hecho en pel·lícula.
2: I que no ho hagués fet de veritat.
0: Ara.
1: Toni,
5: digues.
1: Recordes Hannibal? La pel·lícula...
0: No la vaig veure.
1: La segona part del silenci.
0: No la vaig veure. No em va interessar ni la primera ni la segona.
2: No.
1: I no vas veure l'escena que...
0: No he vist res de tot això.
4: Pues hacem una cosa. Montam una fiesta.
0: Que no quiere montar
4: fiestas contigo. Una fiesta de Halloween con todos los oyentes. Y ahí en un cine nos miramos todos, todos vestidos muertos y echándote sangre por encima.
5: La matanza de Texas.
0: Ni la matanza ni voy a ver res de tot això.
4: I no puedes salir.
0: No, és que no m'interessa. No m'interessa. Jo, a veure, Déu s'ha vist una de matar danses i esquarteraments, i això, aquests dies al Festival de Cine, que vamos.
2: Fastigosos.
1: I el dia que la teva filla faci Hannibal número 6, què li diràs?
0: Bueno, que fotré el que vulgui. Escolta, s'ha de guanyar la vida.
5: Hi aniràs, però... I et tancaran a la sala
0: no hi aniré,
5: i no podràs
0: sortir. No hi aniré. Ella ho sap, que no aniré.
5: Doncs ja està, veus? Ja ho teniu aclarit.
2: Ja n'heu parlat.
5: Mira que fàcil.
0: Eh?
2: Ja n'heu parlat.
0: No n'hem parlat, però jo no hi aniré.
5: Ja ho sap.
0: Ja està. Ja li avanço des d'aquí. No hi aniré.
5: Ja està.
1: He vist coses molt maques que molt aniran maques. Sortint al llarg de la temporada, que jo les aniré dient, eh? No us penseu que només hem de parlar de tot això.
5: Escolta, que hi ha una directora de Reus, no?, que ha fet The End of It, que és el final de tot.
0: Ah, com que és de Reus, vinga. Que passi la de Reus. Com que és de Reus, doncs vinga, a vendre productes.
5: Mira, serà que no parleu de coses vostres?
0: Oh, no, en cap moment hem parlat de coses nostres.
1: Doncs és una pel·lícula notable, perquè la protagonista d'aquesta pel·lícula, el dia que compleix 250 anys...
0: Qui?
1: Li treuen l'últim os que li queda del cos original de quan va néixer.
5: Perquè és gent que no es mor, no?
1: La manera d'anar a substituir les parts del cos per rejuvenir i encara li queda un os original. I aquell dia que fa 250 anys i li canvien l'os per un de nou, diu... Aquí s'acaba la història. O sigui, ja no sóc jo, i per tant... Bueno, és el mateix que quan t'operen, no?
5: Però què és? Que la gent es mor quan vol, no? O sigui, decideix quan es vol morir, no?
1: La gent decideix quan... És a dir, hi ha la manera de substituir cada orga del cos...
2: Està bé, això està bé.
0: Jo, Gorina, deixa'm dir-te una cosa. Jo tinc la sensació que els arguments de pel·lícules... ja s'han acabat.
2: Sí.
0: Sí, està tot filmat i refilmat.
5: No et creguis, eh?
0: I ara ja esteu... que hi ha qualsevol...
2: No serà... bestiesa.
0: Bestiesa, la filmeu i venga, i aquesta és la nova pel·lícula. I ha arribat tanco un punt...
1: Tanco la secció jurant que la setmana que ve, un cop hagi durat els premis, ho comentaré breument, i us diré 5 o 8 pel·lícules absolutament no gens de cinema gore, i una o dues de cinema gore meravelloses...
0: Sobretot, sobretot.
1: Per tota la temporada. I afirmo que ara he entès... per què el senyor Marcelí encara està aquí.
5: El senyor
1: Marcelí li han canviat totes les dents, els ulls, les parpelles, el fetge, els pulmons, els dits, les ungles, el pito i tot.
5: Vale, molt bé.
2: Què vam fer?
5: No, res, senyor Marcelí. Re. El Javi diu, Adri, que organitzis la matança de Texas al Coliseu.
2: Com us ha de parlar-ne? Me comprometo por respeto y dignidad.
0: Ya tú dic yo.
2: Le voy a meter las esposas al pomo que para que no pueda escapar. Lo voy a cerrar dentro de la sala y con unos palillos en los ojos.
5: Unos palillos com la taronja mecànica.
0: A mi no m'hi veureu. Les 7 i 3. Gràcies, Àlex.
2: Fins la setmana que ve.
5: Adéu, adéu.
0: També masses pel·lícules.
2: No, ja no sap on és.
0: Tots són pel·lícules
5: d'Espanya. És que a vosaltres no us agrada res, tampoc.
0: Sí, no, res.
8: I si creiem, diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora. RAC 1. Barcelona té un nou repte gastronòmic. Arriba la segona edició del Chief Chef's Challenge.
9: 12 restaurants top de la ciutat han creat 12 plats únics amb tet du Mont AOP, el formatge suís que raspa en forma de flor.
8: Del 15 al 30 d'octubre recorre Barcelona, tasta les seves creacions i tria la teva preferida. Descobreix-les i reserva a cheesechefchallenge.com. La teva empresa necessita personal i no trobes candidats? No perdis el temps. A CAT busquem i gestionem el personal que necessites de manera ràpida i senzilla. Portem més de 30 anys ajudant empreses. Entra ara a catt.es. CAT. Necessites persones? Nosaltres les trobem.
10: Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
11: Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
10: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
12: Estic venent casa meva i no me'n surto.
13: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
14: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
15: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
16: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
17: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
18: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
19: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
20: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
19: Per analitzar l'actualitat.
21: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat. No,
2: hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
21: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
19: I també per aprendre i passar una bona estona.
22: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
21: No hi tenia TV3.
22: I tenia Antena 3.
19: Els vespres a RAC1 tenen un nom, Anna Ballonesta.
20: El 9C, us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
19: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC1, tots som 1. RAC1, tots som 1. Versió RAC1.
23: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
24: I ara la previsió del temps. Perquè hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, continuem amb el cel clar i temperatures molt agradables.
25: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, el mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic, amb plans de manteniment.
26: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada a les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers 2 anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
27: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
28: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
29: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
30: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
29: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés.
0: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres. Què deu ser, una fira de
1: cotxes? Expocasió, home.
0: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
3: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
4: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Perfecte, aquí el tens.
4: Ja?
5: Ja.
4: Sí?
5: És així.
4: De debò?
5: I tant, de debò.
6: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
7: O els 10 dies Nissan...
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
9: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
28: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
10: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
31: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
32: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
31: Us hi esperem.
33: Mira, ja ve, recta final.
34: Mola de Déu.
31: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
35: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
36: Un autèntic bochorno.
32: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
31: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
32: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
2: Va, toco l'alarma, perquè si no esteu aquí engrescats amb converses paral·leles. No esteu al cas, que ja és temps de temps afegit.
37: Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
2: Doncs vinga, ja estem aquí, avui més tard de l'habitual. A partir d'ara serem RAC Renfe.
38: Correcte, RAC Renfe, perquè... i aquest programa és el temps
2: sí, del temps. Programa, reconec que avui, certament, anem tard des de fa ja una llarga estona. Demano disculpes. No només als diferents col·laboradors, sinó també als oients, només faltaria els primers, que fa que avui anem un punt de retard. Per tant, no perdrem més el temps. Edgar Fornós, bona tarda.
38: Molt bona tarda. Ciutadans de Catalunya, sé que ho estàveu esperant. És hora del dia on intentem fer riure i passar-ho bé. Ja som aquí, anirem al gra. Avui ens acompanya Martí Molina i Pei del diari Ara.
2: Hola, hola. Què tal?
38: També ens acompanya, Toni, una persona que teniu una cosa en comú avui. Sí. I és que ho rebenteu amb les audiències. Víctor Pazzi, de 3K. I ho dic perquè si el Toni ho ha patat amb aquest 5% de xer, amb els cervells mínims, Víctor Pazzi, atenció, la dada del Galata, com dius tu, Barça. Com va ser això?
39: Acumulada 293.000 rècord de la temporada i només hem jugat 10 partits oficials, 10 de 10, Festival de la Min, i que continuï la festa.
38: Doncs, molt bé. Moltíssimes felicitats, Víctor Pazzi.
2: Vols un aplaudiment?
38: Sí, senyor! A tot això, jo crec que l'audiència augmenta perquè va fer aquella aposta de que no es tallaria el cabell si el Barça no sí. perdia, i volen veure el nou look de Víctor Pazzi amb el cabell cada cop
39: més llarg. Escolta, Betis PSG Madrid, aviam. Bon turmalet.
38: Setmana gran, la setmana que ve. I ens acompanya també la Laia Cervelló, de Dia Atlètic.
40: Bravo. Com estàs?
38: Jo he de confessar, Toni, que m'ha enviat un WhatsApp quan heu acabat l'entrevista de Gènesi i em diu, escolta, quina, la Laia, i diu, escolta, quina entrevista més meravellosa, que sàpigues que vaig entrevistar Ferran Adrià parlant de futbol, tu, Maria Xalaia.
1: Sí, es va publicar la setmana passada. El vam entrevistar durant el Mundial. El que passa és que per temes de... que en aquell moment, doncs, qualsevol cosa que publicaves que no tenia res a veure amb el Mundial, doncs no acaba de caure bé. I ho vam publicar fa una setmana, que jo no sabia ni que es feia la sèrie, i va ser molt interessant. Ens explicava que la seva primera vocació va ser de ser futbolista. El que passa és que el seu entrenador de llavors li va dir millor que dediqués a una altra cosa, llavors rentava plats i va decidir, doncs, començar per la cuina.
12: I tenia
1: és
12: una...
1: És la preqüela d'una mica de la...
12: Sí, sí, no, ell volia, tal com dius, i tenia una admiració absoluta per Cruyff. Sí,
13: de fet, el titular de l'entrevista, que ara l'he buscada aquí al Dia Atlètic, és de Barcelona al Bulli, una entrevista amb Ferran Adrià, al Pep Guardiola de la gastronomia.
1: Ell prefereix que jo crec que el comparin amb Cruyff, eh?
13: Però vosaltres vau titular això.
1: No ho vaig titular jo, però gràcies per deixar-ho.
12: Sí, ell se sent identificat amb Cruyff. Fins i tot recordo que hi ha alguns documentals que, per exemple, el restaurant del Fermí Puig, a la font de... Bueno, el Fermí Puig, que tenia
1: sí,
12: el restaurant.
1: Sí, on feien molts sopars.
12: Hi ha un d'aquests documentals on surt la trobada entre el Ferran Adrià i el Johan, que, i, bueno, està parlant allà de futbol i ell parla de gastronomia, vull dir que sí, sí, que tenien, que es coneixien i que tenien un vincle.
1: Sí, fa referència a aquesta trobada i també a moltes altres, amb Leo Messi, per exemple. És interessant, si algú la vol llegir.
12: Doncs mira, la llegirem.
38: La recuperarem, perquè avui ha estat molt interessant també tota aquesta qüestió amb Ferran Adrià, amb gent, i per tant recuperarem aquesta entrevista de Laia Cervelló a Dia Atlètic, tant se val si és Cruyff o Johan o Guardiola, però al futbol li agradava Ferran Adrià. Com veurem si us agrada aquesta nova equipació que el Barça presentarà el dia 25? Abans ho faran les noies contra Granada el dia 24, aquesta sabareta especial pel clàssic de Taylor, the Creator. Com avui ha sortit a la venda, us preguntem quina sabareta d'aquestes quatre d'aquest any us agrada més.
12: A veure, posa ja la música del Taylor.
2: Dale, dale, loco.
12: El Taylor, the Creator.
38: Si la trobes, Alujas?
12: No, sí que la troba, perquè l'Àlex l'ha buscat fa una hora.
38: Hi ha una que es diu...
13: Mira.
12: És igual, si tot és el mateix. Hi ha diferència. Segueix cantant des de Móstoles i el micròfon a la Vall d'Aran.
38: I perquè ens costarà el temps.
13: Jo n'he posat quatre de cançons diferents per veure si trobes la diferència.
12: No, no n'hi ha cap.
13: Mira.
2: Mira. Yeah.
12: Yeah. Oh. Sí, el ritme sí que és diferent.
38: Petició per Xavier Luja, si trobes See You Again...
13: Sí, l'he posat també.
38: Doncs és una cançó... Que és, aquesta cançó, ara us explicaré.
12: És la típica música amb la que entra un individu amb un altaveu d'aquests de pam i molesta a tot el vagó del metro. És la típica música per donar per la pala als que van a dins el vagó.
2: Però la playa.
38: Quantes diries que té de reproduccions aquesta cançó?
12: Ui, milions.
38: See You Again.
12: Sí,
38: 3.150 milions de reproduccions.
12: Sí, home, és que el món se'n va a la merda.
1: Jo us he de dir que l'he vist en concert.
12: Sí, el món se'n va a la merda total.
1: Sí, sí. A Primavera Sound, el 2022, no va ser voluntàriament perquè no sabia qui era en aquell moment. Era el típic concert que aprofites per anar a comprar les cerveses i tot això. Però sí, el vaig veure.
12: I què, va agradar?
1: Ni me'n recordo.
12: És saura, imagina't, no te'n recordes.
38: Efectivament, doncs vinga. Quina
12: però això de la reproducció no vol dir res. Això és que al final hi haurà una persona, que hi haurà algú que segur, segur que serà un influencer, que menjarà pinso de gos o de gat, i d'aquest collonut, i hi haurà milions de persones que passaran a menjar pinso de gos i deixaran la gastronomia. I serà de collons. Bueno, pues que mengin pinso de gos.
2: Són retos, ja està. Són retos virals.
12: Claro, retos virals. Vinga, vull dir que el món pues és això. Que,
38: per cert, Toni, va causar un furor espectacular el teu comentari de comunicació audiovisual, periodisme, / influencers, eh? I aquí jo crec que molts t'hem d'aplaudir perquè ho vas comentar.
12: Bueno, no, jo el que vaig dir és que si seguim així, potser que les facultats aquestes de pot que les tanquin, perquè no sabeu, no, bueno, a què es dedicarà la gent que surti d'aquestes universitats?
38: Doncs el que sabies...
12: Els diaris van retallant, cada dia queda menys gent i anem a tot és clic i tot és digital. Les teles, pues, el que presenta i tal també és influencer, intel·ligència artificial, aquí a la ràdio també que vàrem substituïts, vull dir que, bueno, doncs que busquin unes altres carreres.
38: Els grups de WhatsApp se'n van plens i l'algoritme d'Instagram et posiciona dalt de tot, eh? Només et dic això. Recuperem el tema de la pregunta, perquè avui justament és el dia que fèiem tard i tenim tantes qüestions que ens agradaria que escoltéssiu, a menys que ens diguin a la casa que podem fer temps afegit fins a les 9, que aquesta és una altra, eh? I arribarà. Bé, quina samarreta d'aquestes quatre us agrada més? La primera equipació, és a dir, la blaugrana amb la galeta de Spotify, i la de tota la vida aquest any. La segona equipació, que és aquesta negra que es difumina cap al lila amb detalls color or metàl·lic, ja sabem quina és, la que li agrada al Toni. La tercera equipació, que és aquesta turquesa partida en dues tonalitats, una verd blau i l'altra més turquesa, més intens, retro dels anys 90, o aquesta que el Barça estrenarà el dia 24 a les noies, el dia 25 als nois, la de Tyler, de Creator, blaugrana, amb la paraula golf, que és el logo de la seva marca de roba, la marca de roba de Tyler, the Creator, que figurarà golf a la part horitzontal de la samarreta. A veure, Víctor Pazzi.
0: Aviam, Tyler, the Creator. Si a mi m'agrada...
13: Tyler.
0: Ricardo Cochante, Claudio Baglioni o Umberto Tozzi, només puc triar, vull dir, jo soc dels antics, soc dels antes, que diuen ara, la blaugrana sempre. Només he fet una excepció amb una segona equipació. Abans parlàvem d'aquesta trobada de dos genis, Ferran Adrià, Johan Cruyff. Només he fet l'excepció de la samarreta carbassa de la final de Wembley del 92. És l'única excepció, però si no, sempre la primera equipació, blaugrana, blaugrana. I quan veig que com a visitants la samarreta no es confon amb la del rival i vesteixen per pur mercantilisme una samarreta per treure calarons perquè no es confon, doncs mira, penso, havíem de sortir de blaugrana.
38: Clàssic de clàssics, Víctor Pazzi, Laia Cervelló.
1: A mi m'agrada més la segona, la negra i lila.
12: A mi també.
1: Crec que és la més elegant.
12: A mi aquesta m'agrada molt.
1: La primera no m'acaba de funcionar i mira que veníem d'uns anys bons, I la de Tyler, the Creator, he de dir que a mi, amb un golf al davant, és que em sembla molt hortera. I, a més, és que crec que de les que s'han fet així amb Spotify pels clàssics, crec que és la pitjor de totes. I mira que la de Drake era lletjíssima,
38: era
1: també.
38: Era un mussol.
1: Sí, sí, que semblava aquell que hi ha aquí, on és el passatge Sant Joan, que hi ha un mussol en un edifici, semblava aquell. Bueno.
38: Segona equipació per la Laia. A veure, partit Molina.
3: Jo, a veure, agradar, no me n'agrada cap. Ahir.
2: Cap de les quatre. No me n'agrada cap. Perquè,
3: a veure, Martí, jo sóc un cas.
0: Despullats no poden sortir,
3: No, despullats no, però hi ha una samarreta del Barça de tota la vida que és blau i grana. Ara. No blau, blau seu, blau marí, blau fosc, blau no sé què.
0: Sí, senyor.
3: I vermell, granate, sang, lila i història. Doncs jo sóc un clàssic i a mi les m'agraden les samarretes blau i grana de tota la vida. La típica meiva, em semblava collonuda i tot això. Com que és una batalla que tinc perduda, jo ja ni m'hi fixo. Quan has fet la pregunta de les quatre samarretes, he hagut de mirar, perquè estic ja... Com que passo ja tant del disseny, ni me'n recordo de quina samarreta té el Barça. Se me'n refot, sincerament. Vull dir, al final els veus jugar perquè saps que són el Barça i ja està. Però, sincerament, ja ha arribat un moment que ja m'he oblidat de tot el tema samarretes. Ara, t'he de dir que hi ha hagut anys que la primera equipació, que és la que et fixes que hauria de ser la clàssica, és una miqueta més encertada. Aquest any, a mi, és una miqueta xurrete. Però és una batalla que tinc perduda, perquè el que opino jo, entenc que com que es ven com xurros, doncs és una cosa que a mi no m'agrada i ja està.
38: Com es nota que és compromissari, perquè això de blau i grana m'ha recordat el F.C.B. És a dir,
3: bueno, si vols, algun dia parlem de l'escut també, i de si s'ha de canviar el disseny i totes aquestes coses.
12: L'escut, per exemple, la segona samarreta, que és la que ens agrada a la Laia i a mi, això de que l'escut sigui daurat, com ho portes?
3: És que m'és bastant igual, m'és bastant igual. Vull dir, des d'un punt de vista de disseny... No, home, acaba d'entrar, no, perquè això va ser una polèmica que va sortir en una assemblea de compromissaris.
12: Però el color també de l'escut?
3: Que és, color, és, un, que és en aquest cas platejat.
12: Platejat, no t'agrada? A mi m'agrada aquest color.
3: Com a cosa així de disseny i tal, està bé. Però aquí estem... Jo sóc un clàssic des del punt de vista dels símbols i a mi m'agrada respectar-los en el seu original. Quan fem coses de disseny, com a disseny poden estar molt bé, però jo busco la part clàssica i per això, bueno, sí, no hi escopiré, evidentment que no. Però què vols que et digui? Jo sóc una persona... Bon. A mi m'hagués pogut parir un fax, perquè jo sóc una persona molt... dels anys 80, 70, amb el que era el disseny de tota la vida. A mi això tan modern, doncs no m'atrapa.
13: A veure, l'audiència... va alineada, primera equipació, la que més agrada amb un 47% dels vots, segona equipació, la segona amb 28% dels vots, la tercera amb un 16%, i la que menys agrada és la del clàssic Tyler, the Creator, amb només un 9% dels vots.
0: Hi ha una altra cosa, quan tu sents que sí, seran edicions limitades i que, a més, la gent embogirà i les esgotarà amb un 3 i no res. Escoltes els preus que s'ha de pagar per aquesta samarreta, dius, au, vinga, va.
4: Què passa, penya? Hem perdut i ens hem
12: alçat. Un moment que no et sentim.
38: Ja ha tornat.
14: Ara em sents, tio?
12: Sí, ara sí.
14: Uau, quin rebuf, eh? Escolta, quina merda de samarreta del penjat aquest que rapeja, no? Però qui és aquest nano que només diu merda,
13: Tyler,
14: tio?
13: Tyler, the Creator.
14: Avui he vist la seva foto i el tio és raríssim, tio? Té la mandíbula així com deformada, com aquest del Vinícius del Madrid.
4: No.
14: Vols dir que és tot, tio? Aquest tio, vols dir que és tot?
4: Sembla tonto o què?
38: Quins creus?
4: És tonto o què?
38: mala fotografia.
14: Aquí el Barça l'ha cagat, tio, perquè si hagués fotut el logo del Corcul...
12: Això sí, mira, això sí que és veritat.
14: Ho hagués petat, tio. Ara és el que es porta, eh? Porta tothom, eh, tio?
13: Jo no ho he vist, pel carrer.
14: Sí, sí, el
12: jo ara et vaig a dir una cosa. Tal com dius, Montero... Sí. Una tirada de... Quantes persones han anat als concerts? 200.000?
14: 200.000. 220.000.
12: Bueno, fas una tirada d'una samarreta del Barça amb el Corcul.
13: Però a preu de samarreta del Barça. No a preu de...
12: No sé, Josep, què en pensa?
0: De cria i tot.
14: Bueno, que ens passin una part, tio, clar. Vull dir, ara estarem molts anys sense tocar. En principi mai més, saps? Vull dir, necessitem una mica d'ingrés, saps? En fi. Vull dir, el Corcul quedaria de puta mare, tio.
12: I tant, amb això et dono la raó.
14: Ara els ha quedat una samarreta de merda, tio, com l'himne, eh? Que ja li vaig dir a l'Aitana, que vaig dir a l'Aitana bon matí, que, bueno, que en la seva època l'havien fotut els dinosaures, aquest himne del Barça.
5: A mi em pica la curiositat, veure com queda això.
6: A mi també, la veritat. Sí, sí. També et diré que vaig escoltar, que he estat escoltant alguns dies l'himne del Barça, i clar, sona vell, de l'hòstia. O sigui, sona que està gravat tot a... És un himne que penso que està guapíssim, que hi ha recursos flipants, per exemple, a l'inici és com un estribill, en realitat és una estrofa, no? Els hi fot tot el camp, hi ha com les palmes, dius, hòstia, ben pensat, lo de les palmes, no? Perquè és algo que fa que la gent respongui.
5: Clar.
6: Però, vull dir, al nivell de... el so, com sona, i la producció i tot, és antic de... Però
5: molt. Clar, però no t'hi pots comparar, has de fer alguna cosa nou, no? Vull dir, a tu t'estan demanant que facis alguna cosa actual,
6: clar,
5: no?
6: Clar, però vull dir, jo l'escoltava per dir, aviam com està fet, perquè mai l'havia escoltat pensant en com estava fet. I clar, clar, és una penya allà amb uns vents i un tio amb una caixa tocant i penya cantant tothom alhora, saps? I realment sona superantic. Jo crec que el que m'agradaria seria fer alguna cosa rotllo que hi hagués com l'arrel, les arrels de, diguéssim, de la cultura catalana, però a la vegada que soni modern, que soni gros, que soni com un punt Coldplay, no? Com...
5: Sí, que enganxi, no? Que enganxi a la gent, tio. Que
6: enganxi també.
5: Però això ho saps fer, tu. Això ho saps fer, se't dona bé.
6: Això, aviam.
14: Flipa, quina reflexió.
12: A mi el que em flipa és que Aitana Bonmatí també, bueno, li sembla l'himne del Barça una merda.
38: És una vergonya.
12: És una cosa que em sorprèn. Perdona, sí. Aquest himne, perdoneu, el pots modernitzar.
38: No es toca.
12: És l'himne del Barça.
14: És una merda, tio.
38: No es toca.
14: És una merda, tio.
12: Però què, una merda?
14: Mai m'hi havia fixat, tio. El vaig canalitzar, és una merda. L'únic que m'agrada és això de les...
13: Però més, Josep.
12: Sí, els clacs-clacs, la clapa.
5: No es toca l'himne que
13: tenia. Teòricament ja el van modernitzar.
5: Merda,
38: bueno, van canviar una mica el ritme.
12: Sí, però no...
38: Van accelerar una mica.
12: Sí, però crec que es podia haver fet una... Se li podia haver donat un...
38: No!
12: Allò que se'n diu un speed... que es diu pit, no? Un pit, no, un pit, no sé més. Una velocitat més.
14: A sort que vaig fotre el del 25è aniversari.
12: A mi tampoc m'entusiasma.
13: No, però una cosa. Guapo, tu dius que et sembla antic perquè canta tothom alhora, però és que l'escut al pit... No sé si hi ha algú que tens l'escut al pit original per aquí.
14: Bueno, tio, és guapo.
13: No, tu has dit que faries una cosa sense gent cantant alhora. No, però a l'original.
14: Aquest és guapo.
13: No, aquest és el bo. Va. Però mira el que vas fer, que xanta, de que tothom cantava alhora. No, aquest no és.
14: Va, perquè vol deixar el meu, que és el guapo, tio. Escolta, que no tornaré a cantar pel Barça, no sé. Tio, si no fiquen el corcó.
38: Se'n vagin a tomar pel cul!
12: Bueno, vinga, va.
38: Se'n vagin a tomar pel cul, el què?
0: Que el convidin a l'Spotify Camp Nou al dia del clàssic,
12: sí.
0: I veurà lo ben parit que és l'himne en el moment que saltin els dos equips damunt del terreny, tio, de joc. I escolta,
12: no, i
0: ni antic
12: una...
0: ni modern.
12: Sagre, i ara fan una cosa, Josep, que es baixa el volum. I la gent no canta.
38: Penya del sud, penya del nord, ara estem d'acord, sí o què?
12: És això, però amb música. Que, bueno, tenim a l'Alujas ara mateix, que no sap on va.
14: No sap
12: on és, tio. Ja t'he vist, que persona.
14: L'Alujas, tio.
12: Que no sap ni quina tecla toca.
13: Era aquest? Que és el mateix, tothom cantant alhora.
38: L'escut al pit.
14: Bueno, perquè van agafar els dracs.
12: Aquí estan cantant alhora, i dius que això de cantar alhora que no té cap sentit.
14: Ai, els hi vaig dir que no, però canten els dracs aquests que no han cantat ni una Nadal en sa puta vida.
13: Això és el que sona al Camp Nou.
14: Els canta una Nadal als seus nebots, als seus nets, als seus fills, i s'espanten, saps? Vull dir, si són uns garrols, aquests.
12: Bueno,
38: mira, quatre detallets, si us sembla, del tema samarreta.
12: Gràcies, perquè... Montero!
38: A tu! Vinga, i aquí ens creu. Mira, hagués preguntat que aquesta... Sí, aquesta suposo que esmorza tranquil·lament, és la vida contemplativa, jubilat en pocs anys. No, evidentment, farà molta música i la fa fantàstica. Bé, dit això, el Barça estan molt satisfets, per cert, ara ens en podem enfotre de si el disseny, com si Taylor, the Creator, que coneixen a casa seva. El Barça el que pretén amb això és obrir mercat especialment als Estats Units, és a dir, arribar a aquell públic que normalment no arribaria.
2: Si no els agrada el futbol, els americans.
38: Només sent Barça. No, no, gent que no li agrada el futbol o que no sàpiga, especialment a Amèrica, ben bé tingui localitzat el Barça, doncs poder captar aquell públic. Aquí és un acord on hi guanya, evidentment, el Barça, hi guanya Nike, hi guanya Spotify. Spotify el que fa és cedir l'espai de la samarreta per agafar un artista que amb ell li interessi promocionar, per tant, d'aquesta manera hi guanya, i, lògicament, l'artista. Coses que han variat, només una, respecte a les últimes col·laboracions amb Spotify i artistes. Ha pujat 100 euros la samarreta d'edició il·limitada, que de moment el Barça en treu 1.899. De moment encara hi ha disponibles, per tant, no ha estat de moment una bogeria. Encara a la pàgina web se'n poden trobar. Les signades pels futbolistes i les futbolistes, que en són 22, surten al mateix preu, a 3.000, mateix preu que els últims temps. Però aquí el Barça el que ha fet aquest any, respecte també a altres, és treure una línia de producte i de merchandatge al voltant de la figura de Tyler, the Creator, i aquesta marca de roba Golf Gang amb el logo de golf, on, per exemple, Toni, hi ha samarretes...
12: No, a mi no m'ho expliquis, perquè jo...
0: Diu, no quedaré res.
38: Però mira, saps què puc vendre? Tu,
12: no, no, ens importa un pito.
38: Mira, vols saber la cosa més econòmica? És una enganxina...
2: D'ell.
38: Una enganxina d'ell en Barça, golf, que costa 13 euros. Després puges a un pin, que costa 20. Un pin, un pin. El més car és els 3.000 euros d'aquesta samarreta, evidentment.
12: Aquest pin el deuen haver fet a Xina i els hi deu haver costat 3 cèntims.
38: Efectivament, clar, ha d'haver marge.
12: No, no, mai tant marge.
38: Per exemple, uns pantalons curts. Pantalons curts que no utilitzaries ni de pijama ni per baixar a comprar el pa, perquè, evidentment, no saps qui et pot fer una foto. 130 euros, per exemple. O 180, una samarreta de màniga llarga.
2: No és dinero, tot.
38: I una bomber, per exemple, que li agradava als solans, que diu que potser se la compra. Solans. Una bomber és una jaqueta sense coll, amb el logo de Nike i Barça, costava 500 euros, també. Per tant, això, si algú vol, ho pot comprar en qualsevol... El Barça espera fer molta caixa, que és important en aquests temps que corren. I fins aquí la informació, per si algú té interès en comprar alguna coseta. Encara hi ha, eh?
1: Ostres, em sorprèn que hagin tret una línia de merchandatge amb la col·laboració més desconeguda. A Catalunya, com a mínim, però... perquè als Estats Units sí que sí que ho és.
13: Però... Jo he preguntat i m'han dit que serà una gran col·laboració a la revenda. Que és igual que va passar amb Travis Scott, l'artista aquell que a l'Estadi Olímpic va sortir tot empurrat, però que és molt conegut en determinats llocs i que es diu que aquella va ser molt bona a la revenda i hi ha molta gent que comprarà productes d'aquest noi per revendre, també.
1: Sí, però...
12: Però
1: el Barça, que
12: entreu això.
13: No, jo només ho dic perquè la gent ho compra.
38: Compreu bé les coses, no reventes i aquestes cosetes. Anem a fer-ho bé. Qui no ho fa tan bé, però de moment se'n va sortint, és el Real Madrid, que ahir va aconseguir guanyar en el temps que porta el nom del nostre programa, el temps afegit. És a dir, al minut 80, el Madrid perdia 3-1...
0: Minut 83.
38: Minut 83, correcte, per ser exactes. Molt bé, Víctor. 3-1, Damià López, que ja tenia el talismà afinadíssim, i acaba remuntant amb aquest 3-4. Comencem una mica amb els anàlisis i de seguida us ho pregunto. Mourinho, al final del partit.
7: Un par de goles que hemos sufrido, pues... No me ha gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Y después hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre...
38: De seguida baixo la pilota a taula, però val la pena que escoltem aquest comentari del periodista Poli Rincón a COPE després del 3-1.
8: Hombre, es que ya está bien, ya está bien. Yo es que ya estoy desolado, te lo digo sinceramente. Es que me duelen los ojos de ver lo que no puedo ver, tío. Que el mejor centrocampista del Madrid sea Courtois y el pivote que crea la jugada sea Courtois, dice mucho de cómo está este equipo.
38: Val, però es va guanyar i este equipo está muy bien, como siempre. És a dir, que hagi guanyat...
0: I tant. Vols dir? I si la remuntada la protagonitza en una fase lliga on no ve d'aquí a sumar els 3 punts, 1 o 0, perquè acabaràs entrant, ni que sigui la repesca, perquè entra pràcticament tot quisqui, perfecte. I que es pensin que quan van mal dades tindran aquesta alineació astral que es va donar a l'Olímpic de Roma i que ho podran repetir cada vegada que vulguin, endavant. I que es creguin que poden venir al Camp Nou, Spotify, i fer-la grossa, endavant. Jo crec que en clau Barça, millor sempre que estiguin a prop, sempre endarrere, però sempre a prop.
38: Ui, la Laia dubta, eh?
1: No, és que... ho han repetit moltes vegades, aquest és el problema, vull dir que no és que s'ho pensin que ho poden fer, és que ho han fet i llavors jo, sempre que el Madrid pugui perdre, desitjo que perdi. Sí, per mi no és positiu que guanyi cap partit.
39: No. Una vegada els fets passen com passen i la remuntada es dona, escolta, no passa absolutament res, que s'ho creguin.
1: No passa res perquè no juguen absolutament res i llavors el Barça és molt superior. I
39: no és una eliminatòria d'anada i tornada on un passa i l'altre queda eliminat. Clar, partit de fase Lliga de la Champions on entra tot quisqui.
1: Sí, però el que vull dir és que remuntin aquest, no és que tinguin una remuntada l'any i hagi tocat en aquest partit que és intrascendent. Vol dir que, o sigui, que remuntin ahir no treu que puguin remuntar 30 vegades més aquesta temporada, que és el que em temo. Dit això, per mi sí que és positiu que es dediquin més a les excuses que a l'autocrítica, perquè això vol dir que no estan fent autocrítica, per tant vol dir que no milloraran i que el Barça això li beneficia. Per a mi que el Madrid perdi, em sembla, ai, que el Madrid guanyi, no em sembla mai bona notícia per Barça.
12: Vinga, tornem al programa, baixem micros, baixem sintonies.
9: En català?
12: Em sap molt greu, com a culer, però aquest nou Madrid de Mourinho il·lusiona. I és el gran favorit per guanyar la Champions després de l'exhibició d'ahir.
13: Però si just ahir ens deies que era l'any del Barça. Mira, podem escoltar, Josep, ja veuràs.
10: Este Barça tiene hambre. No se conforma con ganar, quiere dar espectáculo, quiere machacar. Saben que Europa es la asignatura pendiente. ¿Cuál es?

0: Sense.
1: President, enhorabona per la setzena.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Anem a acceptar que el Real Madrid ja ha guanyat la setzena i potser l'any que ve tenim més sort.
0: Exactament.
1: O no.
2: Un miracle que Josep Pedrerol deixa Florentino pronuncia una paraula en català. A veure, Martí, abans que t'interrompés a la Josep Pedrerol...
3: No, és que vull dir, em sembla fantàstic. Jo estic bastant més alineat amb el Víctor perquè en cap moment hem parlat del que importa, que realment és el futbol. Estem parlant de l'escut, estem parlant de la pegada, estem parlant de la intimidació, estem parlant de Vinícius, estem parlant dels àrbitres. Estem parlant de gats, estem parlant de tot. No estem parlant del que realment és essencial, que és el que li falta a aquest Madrid, que és futbol, que és el que no té. Ahir va guanyar, perquè després de que el Roma fes 70 minuts bons, de cop i volta van decidir regalar totes les pilotes i el Madrid es va dedicar a fotre totes les pilotes a l'àrea, que és el que acostuma a fer el gran Madrid de la pegada, amb la sort que tres cornes van anar dintre. Ja està. No va haver-hi absolutament res més. A partir d'aquí, evidentment, és una victòria que fa molta ràbia. Vale, fantàstic. Però l'arrel del problema segueixen sense atacar-lo, que és, tens una plantilla configurada amb els peus, tens un entrenador que no parla de futbol i que només es dedica a agitar, tens uns mitjans de comunicació, molts d'ells, desgraciadament, perquè són companys de feina, però passa així, absolutament acrítics amb el que està passant, tens una afició que no sap si veu o si ve. A mi això em sembla glòria, per tant, que van guanyar el Roma, doncs que van guanyar Roma, és igual, no canvia res. Estan parlant de la victòria a Roma com si fos haver guanyat la Champions, quan total, i Mourinho, i abans del partit parlar de que si era aquell equip tan important d'Itàlia i no sé què. El Roma, quan és l'última vegada que va guanyar?
4: Com tots els problemes que tenim,
2: hables
4: d'això.
3: Quant temps fa d'això?
4: Utilitzen una sanció de 4 partits, 2 hores antes.
3: Hi ha una obsessió de Madrid.
4: El gato está escondido, pero se le ve el rabo.
3: Lo que vulguis. Però aquest relat que entén, és a dir, en condicions normals, aquesta versió és absolutament insuficient. I en canvi tu escoltes tots els mitjans o tota la gent que està a l'entorn de Madrid que això, amb això es conformen, exceptuant Pol i Rincón l'altre dia.
5: Hi ha molta més crítica aquest any que altres anys, és perquè saben que a Florentino no li queda gaire.
2: Ai,
0: ja ho veurem.
3: És a dir, en condicions normals, amb l'inici de temporada que està fent el Madrid, hauria d'estar cremant tot.
5: Està cremant més del que hem vist en els últims anys.
3: Bueno, ja, perquè estem acostumats en què la crítica era zero i ara doncs comencen a notar símptomes de debilitat en Florentino i algú s'atreveix a aixecar una miqueta la veu.
5: Si parles en premsa de Madrid, el que et diuen ells és que saben perfectament que el Barça...
3: D'acord, però quan parlem, perquè truques amb companys de Madrid, oye, ¿cómo está la cosa por aquí? Però per antena... i publicat a premsa escrita, aquí no hi ha tanta...
4: Avisem al Real Madrid Televisió.
6: Ahir l'únic anàlisi futbolístic que va fer Mourinho després del partit és per penjar-se una medalla. Va reconèixer que la primera part, la Roma, els va passar per damunt, però que després, gràcies als canvis que ell va decidir fer, retirant qui va retirar i posar la gent que va posar, Espí i Hendrik, el partit es va canviar. És a dir, sense els seus canvis, aquesta remuntada èpica, una més del Madrid a la Champions, insisteixo, segon partit de fase Lliga, que facin el que vulguin aquí, que no ho facin amb eliminatòria, però ell es penja la medalla. I la resta de roda de premsa ja va ser per estripar el comitè tècnic d'àrbits perquè havien gosat fer pública la sanció de Vinícius mentre l'equip anava cap al partit amb autocar.
4: Si te sancionen a tu compañero de esto que hacéis de no sé què, de partido...
2: Un dia de partit,
3: però José, quan
4: te lo dicen dos horas antes...
3: Quan vas fer aquests canvis miraculosos, que t'han sortit molt bé, realment volies fer canvis per canviar el partit o volies fer canvis per assenyalar els que havien portat a la derrota?
4: Estava todo pensado.
3: Vale, és que no és el mateix,
4: La Roma està cansada.
3: Una miqueta de
6: flor. Us puc assegurar que quan José Mourinho treu Hendrik, que medeix 1,70 m, l'únic que no es pensava era que aquest paio faria un gol de cap i en el gol d'Espí seria també aquest 1,70 m qui faria la rematada refusada pel porter. Podria imaginar-se moltes coses, però no que traien Hendrik 1,70 m,
4: fotria dos gols a córner
6: al brasiler.
7: Va, deixem a fer una pausa i tornem en 3 minuts.
8: Vais a hablar de Diego Poncelet, ¿no?
6: ¿De quién?
8: Diego Poncelet, ¿no lo conocéis? ¿Vosotros hacéis deporte? Récord del mundo en velocidad en skate, 151 km por hora.
7: No tocarem això.
8: Puto amo.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
1: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrania.cat.
2: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
3: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
2: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
3: Més informació a visitalagarriga.cat.
2: Gaudeix la Garriga amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
4: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 anys de memocràcia, un espectacle on hi surto un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialbà.entrapolis.com.
5: Lo has hecho bastante bien.
6: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia i, per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
7: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. Mmm, a casa. Cada dia gaudim del pa de flec artesana.
8: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
9: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
10: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Batavan?
11: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
12: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
16: RAC 1.
17: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
18: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
19: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
17: Anthony Gordon, saps algunes paraules en català?
20: No, molt bé.
17: Molt bé, sí.
20: Com va?
17: Com va, home?
20: Bon dia, bona nit, visca el Barça.
17: Visca el Barça.
19: A 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
17: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça també en aquesta final.
21: Sí, se notó?
17: Un poco, sí.
19: A RAC 1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya.
22: RAC 1, tots som un milió.
23: Ràdio en directe.
24: Contingut a la carta.
23: Podcast.
24: El que vols, quan ho vols.
23: A l'aplicació de RAC 1.
25: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
26: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
27: Vinga, anem al paradís d'Aldi,
28: sí,
27: que té proposta.
28: Sí, perquè no sé si us vindria bé fer la compra gratis. Doncs
27: home,
28: esteu de sort.
27: Gratis, mira, tal com està tot, ja t'ho dic jo. Que
28: mira,
27: sí.
28: Doncs escolteu, perquè Aldi ha amagat targetes daurades dins dels packs dels seus productes Special, que són els més gourmets de tots. Si en trobes una, la teva compra a Aldi serà gratis durant un any sencer.
27: Oh, oh, yeah.
28: Un any sencer.
27: Oh, yeah. Ja hi aniré, ja hi aniré.
28: Val la pena buscar-les, no?
27: Sí, sí,
28: per
27: sí.
28: Tant, més informació a aldi.es.
27: Carola, ara és més barat el dejuni.
0: joieria que un supermercat. Per tant, a veure si ens toca aquesta targeta. Bé, en qualsevol cas, amb la vida són cicles, fa 20 anys va caure el primer imperi de Florentino Pérez i ara, com ha apuntat la Laia, i des de Madrid la cosa està molt calenta, podria caure el segon abans d'acabar el curs. A veure, què en sabem, Laia?
1: No, no, si és el que et diuen des de... Jo no, informació no en tinc cap, però és el que et diuen des de Madrid quan preguntes una mica, que Florentino té mala pinta. A més, recordem que els últims anys poques notícies sortien de contra el Madrid o que afectés una mica l'entorn. Ara mateix el Madrid té... crec que jo ho comentava amb el Tu diràs, que té molt més entorn ara Madrid que el Barça, i no recordo l'últim cop que això va passar. I l'única explicació és que Florentino ja no és intocable, i que Florentino no sigui intocable vol dir que comencen a percebre que aquesta 35% que no va votar a favor sobre les eleccions es començarà a mobilitzar. I a mi que Enrique Riquelme cada vegada estigui fent més actes de presència, crec que no és casualitat. Vaja, i el que et diuen des d'allà, repeteixo, és això.
0: El Martino s'ho acaba de creure, allà apunten a que si cau l'últim paraigua de Florentino, que és Mourinho, se l'emporta amb ell. No sé si estàs d'acord, Martí, amb aquesta teoria.
2: És bastant probable, però més que res per la inestabilitat general que hi ha al club. És a dir, aquí la gran cosa, l'última obra de Florentino amb el Madrid era aquest canvi de model de societat que està intentant fer però que no se n'acaba de sortir, o que al mínim no està transcendint que la cosa estigui tan embastada com voldria. I és clar, això és l'única manera que podia fer per aconseguir afiançar-se amb el poder, o com a mínim deixar una cosa que a mi el preocupa molt, que és el atado y bien atado. Perquè la gestió de Florentino s'ha allargat moltíssim, però ara falta veure qui hereda tot això. Hi ha un nom que és Riquelme, que és oposició, però clar, ell voldria que si el dia que ell no hi sigui, que qui ho gestioni sigui algú de la seva confiança. Però resulta que també, a dintre de la seva cúpula directiva, hi ha una guerra civil oberta entre dos fronts. Un és el de Quique Pérez, que és el seu germà, José Ángel Sánchez, que és la històrica mà dreta de Florentino, que ara estan enfrontats, i a més, hi ha vingut aquest banquer, Anas Lagari, que és el que s'ha encarregat de finançar el Madrid, de fer totes les operacions de finançament i de més, amb qui Florentino pràcticament li ha donat absolutament totes les claus de tresoreria, que són tres galls amb un galliner que es porten a matar pel que expliquen, o sigui que allà, veia, és un galimaties tremendo, i entre una cosa i l'altra, que als despatxos les coses no acaben de rullar, perquè econòmicament, per més que diguin, tampoc és que el club estigui tan boiante, el Bernabéu a mig gas, l'equip de futbol no rutlla, per tant és molt probable que quan caigui una cosa caigui tot, i això és el que s'acaba important per davant Florentino.
0: Remata el Víctor i acabem amb una notícia fantàstica.
3: El més fàcil és creure que si cau Mourinho arrossegarà Florentino, quan va dir Guardiola, Florentino allà és el puto amo, ell se n'anirà el dia que ho decideixi o el dia que algú el convenci de que ja no té, entre altres coses, potser el 100% de facultats per estar al capdavant d'un transatlàntic com és el Real Madrid. Jo estic convençut de que el Barça, aquest Barça de Flick, pot marcar una era, que aquesta era acabarà amb Mourinho i amb el que vingui darrere de Mourinho, però tinc molts dubtes de que això arrossegui sí o sí a Florentino.
0: Doncs aquí està, la qüestió a Madrid. Les coses no van molt bé. En canvi, a Can Barça, avui ens hem llevat, ha sortit el sol, les pluges han quedat enrere, i hi ha dues peces que treballen ja amb normalitat. Especialment ens centrem en la de Rafinha. Rafinha torna a exercitar-se amb el grup ja amb normalitat. Tot fa pensar que entre la convocatòria per viatjar a Sevilla per jugar a la Cartuja, per jugar, m'aturo aquí, la idea és que comenci a agafar minuts per les proves de foc que són París i a casa contra el Madrid, per no començar directament a París a jugar després d'un temps d'inactivitat. A veure, com veieu aquesta situació? És a dir, vosaltres apostaríeu i forçaríeu a Rafinha per jugar uns minuts contra el Betis? El dosificaríeu després de l'historial que portem amb Rafinha? Com ho veus, Laia?
1: Depèn de com el vegin. És a dir, si creuen que li anirà millor dosificar-se i començar a provar-se contra el Betis, evidentment que ho faci. Això depèn de com vagi el partit. És a dir, si el partit es posa còmode, que és el que ha passat tota la temporada en qualsevol partit, i a la segona part doncs, pot tenir uns minuts sense risc i sense demanar-li en accés que resolgui ell el partit, doncs llavors endavant. Si no, crec que s'ha demostrat que ningú és imprescindible en aquest Barça i Rafinha ens farà falta a partir del gener, sobretot. Per tant, que amb l'historial que portem, que si ho veuen molt clar, que jugui uns minuts, però si no, que no arrisquin.
0: A quin partit faria més falta, com diu la Laia, Rafinha? És a dir, jugar a la Cartuja, per exemple, el dia del Clàssic, o jugar contra el PSG, que és un equip que et ve a pressionar moltíssim?
3: Oblidem-se... O sigui, al barcelonisme li fa molta il·lusió anar a París, sotmetre el doble campió de la Champions, guanyar el PSG de Luis Enrique, perquè, a més, hi ha moltes comptes pendents que ha guanyat el PSG en els últims anys. Tercer partit de fase Lliga. Ara. No passa res, amb independència del resultat que esgarrapis. Un punt, 0 o 3. no arrisqui Rafinha, amb l'historial que té, que no era un cop, que si hagués sigut un cop ja hagués estat jugant. Paciència, clàssic, em salto Cartuja-Betis i em salto París-PSG.
0: Doncs fixeu-vos, el Víctor Patsy, que s'assuma a la teoria d'esports que el dia de París, que passi el que hagi de passar, i si es perd, inclús pot anar bé. Això es va dir...
3: Si guanyes Betis i Madrid... No, que pot anar bé, no. Però que no perdem l'Oremus.
0: A veure, Martí.
2: No, és que és imprescindible ara mateix, no cal córrer. I més amb Rafinha, que és un jugador, entre cometes, sospitós, perquè ell és molt explosiu, i aquests problemes musculars són molt problemàtics. Però és que pel que a mi em consta és Rafinha, que és el que està apretant per jugar.
0: Ai,
2: esclar,
0: ai, ai.
2: Com li dius que no? Com li dius que no?
0: Aquí què demanar? A la paraula del míster?
2: Demanarà la paraula del míster, però Flick també sap que ha de gestionar tots aquests egos, i quan veu Rafinha, que ell no juga, però que els altres es treuen els partits amb aquesta solvència, el tio es pica i vol ser-hi també. I, per tant, jo entenc que acabi anant a Camp del Betis i que tingui uns minuts, potser al final no acaba passant, però no m'estranyaria gens que passés, perquè és allò d'aquelles miradetes de dir, va, vinga, ara em toca a mi.
1: És que és normal que es piqui, que vulgui ser-ho, perquè és un futbolista...
2: Però que és una bona notícia, també, en el fons.
1: No, és bona notícia, però és que és normal també, perquè és un jugador que li han tret el lloc sempre. Li va treure el lloc un nen de 16 anys quan per fi li van donar el lloc. És que, clar, és la menja mal, però en aquell moment era un xaval de 16 anys que deia, en sèrio, que quan per fi em donen l'oportunitat que marxa Dembélé i ara un nen de 16 anys m'està traient el lloc, per tant, és normal que ell digui, jo ja sé el que és, no tenia el lloc assegurat, per molt que ara sigui Rafinha i ho estigui rebentant, a qualsevol li han treuen el lloc, per tant, jo vull ser-hi. És normal.
0: I a més ha vist que hi ha vida sense ell, perquè el Barça ho ha guanyat contra el Getafe i ha guanyat contra el Galatasaray, per tant, suposo que també té ganes de plata. Efectivament, l'altre és Frenkie de Jong, no veig cap cara de somriure, per tant, doncs, no hace falta...
3: Ja, Frenkie, la notícia avui és que Rafinha ha completat, si no tot, part de l'entrenament amb el grup, però és que de Jong ja porta molts dies entrenant amb el grup.
1: I això és un marronazo pel pobre Flick. No, és veritat, perquè ara què fa?
0: Tens
1: a Rodri, tens a Bernal... Què fas ara amb
27: De Jong? Però no, s'especula que ahir en parlàvem que l'ocuparia nova posició de defensa central.
1: Central, sí. Bueno.
2: Però teniu la sensació que se l'està exhibint molt, Frenkie.
4: Beckenbauer,
2: estem demostrant que està bé, que està bé.
0: Potser
2: alguns el compro i tot.
0: Perquè hem parlat i ha volgut xiular al final d'aquest temps afegit. Però al final t'ho has passat bé, no? Hem fet aquí un temps afegit de curiositats. Víctor, passi moltíssimes gràcies i per molts anys aquest cabell llarg. Bona senyal.
3: Bona senyal.
0: Laia Cervelló, moltes gràcies. I Martí Molina i Pei, demà hi tornem en la prèvia d'un cap de setmana apassionant contra el Betis.
27: Fins demà.
5: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
6: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
7: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
8: Ui! Ens l'hem passat, no?
9: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
11: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
21: Kia. Movement that inspires.
29: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
30: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
31: Què farem avui?
4: Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
12: Que bé! Arriba el tatano!
13: Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
14: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
15: Descobreix la Terracota Bienal, un esdeveniment cultural i artístic vinculat amb la ceràmica artística a la Bisbal.
16: Un espai de ceràmica creativa amb peces úniques i jornades tècniques vinculades amb la ceràmica contemporània com a motor de transformació.
15: Reserva't les dates el 23, 24 i 25 d'octubre al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà.
16: Terracota Bienal. Més informació a terracotabienal.cat.
17: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
18: Ai, que ràpid passen les coses bones.
19: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
18: O els 10 dies Nissan.
19: Com?
18: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
31: Diumenge 18 d'octubre, vine i dona-ho tot als 5 quilòmetres de recorregut i gaudeix al màxim d'una cursa cardioprotegida gràcies als desfibriladors de DipSalut. I després de córrer, descobreix els tallers de reanimació a l'estand de DipSalut. Girona, territori cardioprotegit.
32: Us esperem a la cursa de RAC 1, Festa d'Esport i Ràdio.
14: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
33: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
34: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
33: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
35: Mary Shore.
27: Doncs nosaltres aniríem a recollint ja, perquè ja portem una estoneta. Què tal, Anna?
36: Hola, Toni, què tal? Bona
27: avui...
36: tarda. Avui normal, avui
27: normal.
36: Programa llarg.
27: Molt bé,
36: recuperem
27: molt bé, molt bé.
36: La normalitat.
27: Amb què comencem avui?
36: Avui començarem amb aquest doble anunci que ha fet el govern espanyol de pujada de les pensions i pujada del salari mínim. I després, en temps de tertúlia, entrevistarem una persona perquè ens digui si això pot tenir conseqüències, si la GEC pot intervenir en aquest anunci o no del govern espanyol en plena precampanya.
27: Molt interessant.
36: A veure què ens diuen.
27: Molt bé, doncs escolta, tot orelles.
36: Vinga, fins demà. Adeu. Que vagi bé. Les 8 en punt, bon vespre.

0: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Després de l'habitatge, avui la Moncloa també ha fet entrar en l'escena preelectoral l'augment de les pensions i del salari mínim. Pedro Sánchez i el ministre Carlos Cuerpo han explicat, un des de Brussel·les i l'altre a Televisió Espanyola, que la intenció del govern espanyol és apujar les dues pagues abans que acabi l'any.
2: Quiero trasladar a los pensionistas de hoy y de mañana absoluta tranquilidad, absoluta calma. Desde luego el sistema público de pensiones es un sistema sostenible. Por supuesto que vamos a revalorizar las pensiones conforme al IPC y además vamos a acabar esta legislatura con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones.
3: Yo creo que para reducir la incertidumbre también a los perceptores de salario mínimo sería importante ver si somos capaces de anunciar esa subida antes de que se inicie el año.
1: Ara bé, aquests dos anuncis podrien tenir conseqüències legals pel govern del PSOE. Pot un govern en funcions apujar les pensions i el salari mínim fins i tot després de les eleccions? Ho preguntarem avui en temps de tertúlia a Mara Aguilera, que és professora de Dret Constitucional a la UB i també observadora electoral en missions de la Unió Europea. Això mentre les esquerres tenen la seva pròpia batalla, demà la nit està tancat el termini per presentar coalicions i els Estira i Arronsa continuen. Podem, que no vol sentir a parlar de cap acord amb l'espai de Sumar, però la candidata de Front Ampli, Ada Colau, continua insistint en la possibilitat d'una entesa que els agrupi a tots. De fet, està disposada fins i tot a fer un pas al costat perquè els d'Irene Montero s'avinguin a pactar. Fora de l'àmbit electoral, atenció també als àudios que s'han filtrat avui sobre les agressions de militars a migrants que malviuen a Ceuta. Ho ha publicat el diari Punesa. Se'l sent, presumint de clavar-los pallisses o de donar detalls de com els poden fer més mal. El Ministeri de Defensa ja ho està investigant, però també ho ha portat a la Fiscalia i a un jutjat de Ceuta. També parlarem d'un nou informe d'UNICEF que alerta que el nombre d'adolescents que se senten sols s'ha duplicat en els últims anys. Ara ja ho admeten un 13% dels joves d'entre 12 i 16 anys. La tristesa és un altre dels sentiments que ha crescut fins gairebé al 20% de la població d'aquesta edat. Buscarem els perquès d'aquestes dades en temps de tertúlia amb Roger Vallescà, que és psicòleg expert en salut mental infantil i juvenil. I uns altres percentatges que avui també preocupen són els de l'ús del català a les facultats de dret. Només ho són un 38% de les classes i pel que fa a la justícia les xifres són encara molt pitjors. Tan sols el 7% de les resolucions estan escrites en català. Pel que fa al temps, atenció també perquè demà serà l'últim dia de temps estable, Nil Ferrés, abans del canvi de temps que ens espera de cara al cap de setmana.
4: Sí, demà tornarem a tenir un dia de temps estable, més núvols baixos a la costa i prelitoral, també algunes boires matinals a l'interior, però la resta de comarques seguirà dominant el sol, tot plegat amb una temperatura que es mantindrà amb valors semblants als d'avui. El canvi de temps ens arribarà de cara a dissabte a la tarda i ben bé fins dimarts vinent, amb una baixada notable dels termòmetres, també precipitacions que podrien ser localment intenses, sobretot a la meitat est del país. De tota manera, encara hi ha força incertesa a veure si l'embussament d'aire fred en altura es situarà en un lloc o un altre, però això podria fer variar la distribució i els acumulats de pluja. Per tant, caldrà seguir les properes actualitzacions dels models.
1: Doncs a seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
5: Bon vespre.
1: La precampanya electoral s'enrareix amb l'anunci de la Moncloa de pujar les pensions i el salari mínim i també amb la Junta Electoral picant el crustó a Pedro Sánchez. Quan falta un mes i mig per les eleccions del 29 de novembre, l'avançada de la campanya electoral, han entrat en joc tant les pensions com el salari mínim interprofessional. Avui el govern espanyol, tot i estar en funcions, ha confirmat que els apujarà. Això, com dèiem ara, pot obrir una nova batalla a través de la Junta Electoral Central, que avui ja ha renyat a Pedro Sánchez per trencar la neutralitat institucional en la roda de premsa en què va convocar les eleccions.
6: Aquell dia Sánchez va anunciar noves mesures en matèria d'habitatge, va treure pit de la seva gestió, va criticar l'oposició i va demanar una majoria més rotunda a les urnes. Des de la sala de premsa de la seu del govern espanyol ja en període electoral. La GEC ordena la retirada de les manifestacions compromeses dels canals institucionals i li obre un expedient sancionador a l'espera de prendre una decisió definitiva.
1: Sí, els últims dies ha estat, per tant, l'habitatge, avui han estat les pensions que han entrat en precampanya, Pedro Sánchez, que s'ha compromès a pujar-les abans de finals d'any i fer-ho en funció de la inflació, com fins ara. Des de Brussel·les, el president president espanyol, ha advertit que l'estratègia del PP i Vox passa per retallar-les, tot plegat després que diverses veus dels populars hagin avisat aquests últims dies que el sistema no s'aguanta per enlloc. Això ha provocat un gran enrenou a les files del PP. De fet, també des de Brussel·les, Alberto Núñez Feijóo ha hagut de sortir al pas i desautoritzar els seus per tallar la polèmica d'arrel. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
5: Sí, precampanya avui amb regust europeu. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat la discussió sobre el futur de les pensions fins a Brussel·les, on participen a la cimera de líders europeus i a la trobada de líders del PP europeu, respectivament. El president del govern espanyol ha confirmat que la seva intenció és apujar les pensions abans de final d'any, molt probablement després de les eleccions, encara que el seu govern ja estigui en funcions. Pedro Sánchez, a més, ha advertit que l'estratègia de PP i Vox passa pel contrari.
2: Abiertamente dicen que o bien van a recortar las pensiones, que el sistema de reparto es un sistema que está a punto de colapsar, o bien piden abiertamente que se callen hasta después de las elecciones.
5: Això després que avui mateix el portaveu econòmic dels populars, Juan Bravo, vinculés al futur del sistema de pensions a la situació econòmica, o que fa uns dies Esther Muñoz digués que està al límit del col·lapse. Avui Núñez Feijóo els ha desautoritzat garantint l'actual sistema.
7: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda.
5: Tots dos també s'han tirat els plats pel cap amb la situació de Ceuta abans d'un Consell Europeu en què aquesta crisi i la política migratòria són un dels plats forts.
1: Gràcies, Lluís. Doncs bé, sobre com les pensions han entrat en la precampanya del 29N, avui l'hem preguntat a la periodista i politòloga Estefania Molina què en pensa.
8: El debat de les pensions ha irromput a la desesperada en plena precampanya. Sembla que a Pedro Sánchez no li ha funcionat el tema de l'habitatge. La parella de la portaveu nacional del PSOE hi fa negocis a través d'una empresa. Així doncs, toca treure l'espantall de les pensions. L'esquerra és molt deshonesta quan vol fer creure que no hi ha cap problema. Les pensions actuals ja es paguen en part, amb emissió de deute públic i impostos, cosa que obliga a retallar altres partides del pressupost. En els darrers 20 anys, la despesa en pensions no ha parat de créixer de forma exponencial, mentre que la inversió en habitatge o infraestructures ha anat a menys. És evident que l'envelliment de la població farà augmentar encara més aquesta factura, que passarà del 13 al 17% en pocs anys, a mesura que es jubilin els baby boomers. Des dels anys 80, a més, Espanya ha passat de tenir uns 6 treballadors per cada jubilat a tenir-ne només 2 o 3. La piràmide demogràfica no s'aguanta. Però al bipartidisme només li preocupen els vots dels majors de 60 anys. Malauradament, les prioritats de la joventut no fan caure governs.
1: Gràcies, Estefania. Aquí també entra el debat és el Centre d'Investigació i Anàlisi Funcas, que preveu que les pensions hauran de pujar un 3,6%. L'IPC, que serveix per fixar aquest augment de les pensions, no es publicarà, però fins al 27 de novembre, és a dir, 2 dies abans de les eleccions. Per tant, formalment la pujada no es podrà aprovar abans del 29N, sinó com a molt d'hora, uns dies després en un Consell de Ministres amb el govern ja en funcions. Montse Martí.
9: Les pensions s'actualitzen cada any d'acord amb la pujada de preus per garantir que els pensionistes no perden poder adquisitiu. La fórmula que es fa servir per fixar aquesta pujada és fer una mitjana de la inflació dels últims 12 mesos, prenent com a última referència l'IPC de novembre. Però fins al 27 de novembre no es publica la dada avançada que ja serviria per fer aquesta mitjana. Funcas, mentrestant, pronostica que les pensions hauran de pujar un 3,6% l'any que ve. L'actualització de les pensions, recordem, es fa cada any d'acord amb l'IPC i està fixada per llei, però cal aprovar-ho amb un real decret llei. El ministre d'Economia ha assegurat avui que hi ha marge per aprovar la pujada de les pensions al desembre i que podrà fer-ho un govern encara que sigui en funcions perquè és un tema d'urgent necessitat i interès general.
1: I una de les grans incògnites d'aquestes eleccions és com s'acaba configurant l'espai a l'esquerra del PSOE. Falta poc més de 24 hores perquè acabi el termini per registrar coalicions electorals. I ara mateix el més calent encara és a l'Aigüera. No hi ha acord entre Podem i els partits que formaven Sumar, ara sota el nom de Front Ampli. Només s'han posat d'acord a les Canàries, on hi haurà una candidatura única de les esquerres. En la resta de l'Estat, però, els d'Irene Montero volen acords puntuals amb Esquerra Unida i amb altres forces territorials, però descarten una candidatura conjunta. Anem ara cap a Madrid. Roger Perciba.
10: Sí, la proposta de Podem passa ara per presentar-se per separat a Madrid i a Barcelona i buscar acords amb forces territorials a les Balears, al País Valencià, a l'Aragó, a les Canàries. El pacte amb Nova Canàries, Esquerra Unida i Moviment Sumar s'ha confirmat aquesta mateixa tarda i pot obrir el camí a altres acords similars. La secretària general de Podem, Jona Belarra, ja defensava aquest matí a Ràdio Nacional pactar amb Esquerra Unida per no perdre vots de l'esquerra.
11: Cerremos acuerdos en Murcia, en Asturias, por supuesto, por supuestísimo, en Andalucía, y pongamos ponernos a trabajar como nos está pidiendo la gente.
12: El coordinador federal d'Esquerra Unida, Antonio Maillo, ho deixa clar a Televisió Espanyola, no negociaran al marge de Front Ampli.
13: No, no, vamos, eso lo tenga claro Podemos. Izquierda Unida no va a negociar con Podemos saliéndose del Frente Amplio. O sea, nosotros somos una organización muy seria, pero nosotros no estamos dando bandazos de un sitio para otro.
12: I Belarra, que retreu a De Colau que no hagi volgut participar en les primàries de Podem, que acaben aquesta mitjanit. Irene Montero és l'únic aspirant a encapçalar la candidatura. Els resultats es coneixeran demà a migdia, només hores abans que es tanqui el termini per registrar coalicions.
1: Doncs bé, De Colau encara creu que hi ha marge per aconseguir que el Front Ampli agrupi totes les sensibilitats de l'esquerra. Insisteix que si no es fa aquest gest, hauran begut oli a les eleccions. Colau diu que està disposada a apartar-se per facilitar les coses i fa una última crida a Podem perquè s'hi sumi. Són declaracions de Televisió Espanyola.
14: No hay ningún motivo para que Podemos no se siente con el Frente Amplio para llegar a un acuerdo de candidatura unitaria. Porque, insisto, se lo ha dicho también el señor Maillo a Podemos, aquí no va de conseguir un escaño más o un escaño menos. Aquí va de triplicar los escaños y quitarle los escaños a Vox. Si, en cambio, las izquierdas van divididas a las próximas elecciones, Vox va a ganar más escaños y el fascismo puede ganar en este país con todo lo que significa eso de amenaza de derechos.
1: Colau centra ja tots els esforços a convèncer el partit de Montero i evita parlar de Rufián. De fet, els comuns donen per fet que Esquerra ja no mourà ni un dit. Precisament la seva secretària general, Elisenda Alemany, ha aprofitat aquest matí els actes de commemoració de l'afusellament del president Lluís Companys per avisar Rufián i també la resta de partits d'esquerres que ells són independentistes, eh, Giró?
15: Jaume Sens, eurodiputat i membre de la direcció dels comuns, acusa Rufián de fer un discurs enganyós per intentar que piqui el seu electorat. Diu que estan molt decebuts amb el candidat d'Esquerra a Madrid.
16: Segueix dient això quan el seu partit diu una altra cosa. Jo crec que ell és conscient de la decepció que ha causat la seva decisió i per això et dic que agraeixo a Esquerra Republicana perquè no ens està marejant.
15: Mentre Esquerra insisteix que no diluirà la seva marca ni la seva essència independentista, Elisenda Alemany ha recordat a Rufián i l'esquerra espanyola que l'agenda social és indestriable de l'agenda nacional.
17: Que lluitar pel país és lluitar per la classe mitjana i treballadora i que lluitar per la classe mitjana i treballadora passa per la lluita nacional. I aquest és el llegat que hem de tenir molt clar pels mesos que vindran. N'hi ha uns que diuen que la lluita per la millora de la gent que s'aixeca molt d'hora al matí i que va a treballar no té res a veure amb la lluita nacional.
15: Alemany n'ha parlat aquest matí des de l'acte de commemoració de l'afusellament del president Lluís Companys, on també ha acusat Junts per Catalunya de defensar el país, oblidant però la seva gent.
1: I en canvi, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha criticat que Esquerra s'allunyi de l'independentisme. També ho ha dit des de l'homenatge al president Companys.
18: En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya, només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
1: I qui també ha posat cullerada en tot plegat és Ernest Maragall, l'exconseller i excandidat d'Esquerra a Barcelona, ha lamentat que el partit estigui lligat de mans i peus amb Gabriel Rufián. S'hi ha referit d'aquesta manera a BTV.
19: El senyor Rufián vol dir aquell conegut líder de Podemos que té la generositat de venir a capçalar la llista d'Esquerra Republicana. Només parlant del qui, no hi ha manera de parlar del què en aquest país. Hi ha algú que entengui quina és la diferència de posicions entre Frente Amplio i Podemos, o inclús amb Esquerra? Esquerra ha quedat presonera d'aquesta lògica, si no per no dir presonera del propi Gabriel Rufián.
1: Recordem que Maragall va partir peres amb Esquerra després de l'escàndol dels cartells sobre l'Alzheimer. Sentíem ara com les pensions ja s'han colat en precampanya electoral, però un dels temes estrella fins al 29N de ben segur que serà l'habitatge. I en aquest sentit, avui Pedro Sánchez ha tancat files amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. La lleidatana ja fa dies que està a l'ull de l'huracà perquè alguns mitjans han publicat que la seva parella té una pila de negocis immobiliaris. De fet, avui mateix el PSC ha confirmat que Mínguez serà la cap de llista per les eleccions a la demarcació de Lleida. Mentrestant, però, el PP s'aferra a la polèmica i acusa els socialistes de ser uns hipòcrites. Tornem de nou cap a Madrid, Adrià de las Heras.
20: El PSOE manté el suport a Mínguez, ahir la van escollir com a número 1 del PSC a Lleida i avui Sánchez també l'ha defensat a la seva manera.
2: Sí, yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
20: El PP ha trobat una manera de desgastar el PSOE en un dels temes clau de la campanya i Isabel Díaz Ayuso ha respost i les ha dit de l'alçada d'un campanar.
0: Su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que Jeff Bezos, con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar Hacienda, pero qué cara dura tienen ustedes.
20: José Luis Martínez Almeida hi ha afegit que els negocis de la parella de Mínguez són pitjors i més foscos que el fons d'inversió que va desnonar la Mari Carmen.
1: I un altre dels debats recurrents els últims mesos en matèria d'habitatge és el futur dels pisos turístics. Doncs bé, a Barcelona l'Ajuntament apujarà l'IBI a aquests pisos entre un 50 i un 150%. El ple ho ha aprovat avui de manera provisional, emparant-se en l'anomenat decret Mari Carmen del govern espanyol. Hi han votat a favor el PSC, els Comuns i Esquerra. Junts s'ha abstingut i el PP i Vox hi han votat en contra. I encara a Barcelona, quatre veïns del conegut com a Bloc Papallona han començat una vaga de lloguers. Deixaran de pagar les mensualitats fins que la propietat actual, un fons d'inversió neerlandès, se'l vengui.
6: És New Amsterdam, la mateixa empresa que també gestiona un altre dels blocs en lluita de la ciutat, el Bloc Sant Agustí. El fons va comprar l'edifici el 2024 i des d'aleshores ha intentat fer fora les persones que hi vivien de lloguer per fer-hi cohabitatges. Ara hi queden sis veïns i quatre d'ells han anunciat l'inici de la protesta, ho explicava la portaveu del bloc, Anna Olesti.
21: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
6: També reclamen que sigui l'Ajuntament qui compri el bloc seguint l'exemple de la Casa Ursola.
1: I encara sobre habitatge, Facua denuncia sis portals immobiliaris perquè mostren anuncis de pisos que no tenen tota la informació que es demana per llei. Per exemple, si són d'un gran propietari o quin és el topall de preu segons la zona on són.
6: L'Organització de Consumidors portarà la denúncia davant de Consum. Asseguren que els responsables són els propietaris, però també els portals que ensenyen els anuncis. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, demana al Ministeri que multi als que incumpleixen el decret.
22: Nosotros creemos que no tocan apercibimientos, que no toca recordarle a los portales que dice la ley. Cuando la Guardia Civil pilla a un conductor a 150 kilómetros por hora, no lo para para decirle, le recordamos que la normativa prohíbe que usted sea un temerario al volante. No, lo que hacen es sancionarle, sancionarnos. A las empresas, a las grandes empresas del sector, estamos hablando de grandes portales inmobiliarios con ingresos millonarios.
6: Els portals que assenyala Facua són Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, Ja Encontré i Mil Anuncios.
1: Pràcticament les 8 i 18 minuts, Carles Puigdemont trencarà el silenci aquesta nit en la primera entrevista que concedeix des que el Tribunal Constitucional va ordenar al Suprem aplicar l'amnistia. Serà d'aquí a un parell d'hores mal comptades al programa Pla Seqüència de la 2CAT amb Jordi Basté. La conversa que es va enregistrar ahir a Waterloo, a Bèlgica, i en què l'expresident explica, per exemple, com va ser la seva sortida de Catalunya la nit del 29 d'octubre del 2017.
23: Vaig sortir al vespre, nit. Per cert, no vaig anar mai a cap maleter. Crec que l'última vegada que vaig anar a un maleter devia ser molt petit, la furgoneta dels meus pares. De fet, com vaig ara fer el retorn al mes d'agost del 2024, no només no vaig anar amb el maleter, sinó que tinc unes imatges que ho demostren, que en el seu moment ja sortiran.
1: Puigdemont també parla sobre el retorn fugaç l'agost del 2024 per la investidura de Salvador Illa. De fet, relata que abans va demanar a un conductor que anés amb el seu cotxe fins a Sant Julià de Ramis per saber si la policia el seguiria o no.
23: Una vegada recordo que vaig fer anar el cotxe belga, el cotxe que tothom té identificat, el cotxe del qual em van detenir a Alemanya, el vaig fer anar fins a casa meva, a Sant Julià de Ramis, sense jo, evident, i no va passar res. I el van parar a la frontera anant, ni tornant, ni tampoc ningú va dir res.
1: Durant el programa, l'expresident també ensenya la zona de la seva casa reservada als voluntaris que s'han encarregat de la seva seguretat en els últims 9 anys. Tota la conversa, com dèiem, amb el Basté, a partir de 11:15 de la nit, avui a la 2CAT. Més qüestions. El Ministeri de Defensa porta a la justícia uns àudios en què un grup de militars presumeixen d'haver clavat pallisses a migrants a Ceuta. Els documents els ha publicat el diari Punt.es i són converses recents de finals del mes de setembre.
24: O sea que si no te mola, va, pasar de
1: Els soldats hi descriuen tractes denigrants i asseguren que clavar les pallisses sense guants, per exemple, és millor. Al setembre, les Forces Armades ja van obrir una investigació per presumptes tortures. L'exèrcit espanyol ja ho investiga, mentre que el Ministeri ho ha portat al jutjat de Ceuta i a la Fiscalia. L'Associació Espanyola de Tropa i Marineria ha fet un comunicat per demanar respecte als soldats assenyalats. Passen 20 minuts de les 8 del vespre. Volodymyr Zelensky dona per enterrada la treva energètica i ha reprès els atacs contra refineries russes. El president ucraïnès condemna l'acord entre Donald Trump i Rússia, que Putin no ha respectat en cap moment. Després d'una setmana de molta tensió entre Kiev i la Casa Blanca, Zelensky s'ha tornat a refugiar en Europa per buscar suport.
6: Aquesta tarda ha aterrat a Brussel·les i s'ha reunit amb el secretari general de l'OTAN i demà participarà en la cimera de líders europeus. Avui, per si quedaven dubtes, el canceller alemany Friedrich Merz ha tancat files amb el president ucraïnès i li ha promès més ajuda europea.
3: Alles tun, um der Ukraine auch über den Winter zu helfen.
4: Haurem d'augmentar el finançament una vegada més per proporcionar una assistència fiable a Ucraïna. Segueixo fermament convençut que no només defensem la integritat territorial d'Ucraïna, sinó també l'ordre polític d'Europa, que està sota una immensa pressió per part de Rússia en tots els sentits. És per això que volem continuar ajudant Ucraïna.
3: Hinsicht unter Druck gesetzt wird und deswegen wollen wir der Ukraine weiterhelfen und
6: a aquesta hora, els líders europeus discuteixen el pressupost comunitari pels propers 7 anys, d'on hauran de sortir, entre d'altres, les partides de finançament a Ucraïna.
1: I encara a l'exterior, als Estats Units, Donald Trump fa marxa enrere i finalment descarta retransmetre en directe l'afusellament d'un exmilitar. Era una idea que la Casa Blanca tenia al cap i, de fet, el vicepresident J.D. Vance fa uns dies ho confirmava, però ara Trump ha canviat de parer.
6: L'exmilitar està condemnat a pena de mort per assassinar 13 persones en un tiroteig el 2009. La seva execució està prevista el 3 de desembre en una base militar a Texas, on l'afusellaran un grup de soldats. Finalment, només presenciaran l'execució els familiars directes de la víctima.
1: Minuts per arribar a 9:15. Atenció a aquestes dades que dèiem en començar. Es duplica el percentatge d'adolescents que se senten sols i tristos. Segons un informe publicat avui per UNICEF, en els últims anys la salut mental dels joves d'entre 12 i 16 anys ha caigut en picat. De fet, gairebé 2 de cada 10 asseguren que han tingut algun problema en aquest sentit. Els col·lectius més afectats són les noies i també els joves que provenen d'entorns vulnerables. Repassem les conclusions principals en aquest informe que ha fet l'Alba Carnicer amb el Jordi Claret.
5: Més enllà de l'edat.
7: L'informe demostra que la tristesa i la soledat no només afecta la gent gran, també els més joves. El percentatge de joves d'entre 12 i 16 anys que assegura sentir-se sol s'ha duplicat els últims anys. Ha passat del 7% al 13%. El mateix passa amb els que diuen que se senten tristos. Creix del 12 al 19%.
5: Les noies i el físic.
7: Els problemes de salut mental no afecten d'igual manera nois i noies. La caiguda dels nivells de benestar s'ha triplicat en el cas de les noies. Sovint estan més exposades, sobretot per culpa de les xarxes socials, on han de lluitar diàriament contra la pressió estètica.
5: Nivell socioeconòmic.
7: Però més enllà de les xarxes, també hi afecta l'entorn de l'adolescent. La salut mental dels joves que provenen de famílies amb menys recursos és pitjor, amb 3,26 punts, que la dels joves de famílies d'un nivell socioeconòmic més alt, amb 3,54 punts.
5: L'estigma, una barrera per la detecció.
7: Un de cada 3 menors, especialment els nois, tenen un major estigma cap a les persones amb problemes de salut mental. Això, d'una banda, fa que se li resti important el problema i, de l'altra, que la majoria dels casos no es detectin.
5: Quina és la solució?
7: UNICEF reclama un millor acompanyament, escoles on se sentin segurs per demanar ajuda i més prevenció del sistema sanitari.
1: I també més dades en aquesta línia. 7 de cada 10 ciutadans creu que els joves d'avui viuran pitjor que els seus pares. És una de les principals conclusions de l'últim informe del CIS sobre la infància i l'adolescència que s'ha publicat avui. Només un 16% dels enquestats confia que les noves generacions tindran una vida millor que la dels seus progenitors.
6: Entre les preocupacions que envolten els menors hi ha l'ús de les pantalles. Un 19% assenyala l'addicció a les pantalles, videojocs i mòbils com el principal problema dels joves, mentre que el 17% en culpa la manca d'educació i valors. Ara bé, l'informe deixa clar que hi ha marge per actuar, sobretot pel que fa a la pobresa infantil. Un 73% creu que els polítics hi poden fer molt més amb polítiques públiques com ara prestacions econòmiques, beques menjador o mesures per evitar desnonaments.
1: Avui en temps de tertúlia, per parlarem de totes aquestes qüestions al voltant de l'adolescència amb Roger Vallescà, que és psicòleg, expert en salut mental infantil i juvenil. I en ple debat sobre com millorar l'educació, PIMEC ha reunit avui a 4 dels últims 7 exconsellers del RAM. I eren 2 republicans, Ana Simó i Ernest Maragall, i 2 de l'Espai Convergent, Irene Rigau i Meritxell Ruiz. Uns i altres han coincidit que la complexitat creixent a les aules és un dels reptes principals de l'escola o del Martínez.
8: Els 4 exconsellers han mostrat sintonia en certs punts, com ara la importància de millorar la formació dels docents o acabar de desplegar la Llei Catalana d'Educació de l'any 2009. Ana Simó i Ernest Maragall demanaven no fer cops de volant.
9: Partir de feina ja feta, no agafar informes i deixar-los en un calaix.
10: Hem acceptat tots que l'educació té un problema. I per què no ens fem la pregunta de qui és el problema? És de l'educació o és de la societat que li envia problemes i a més no li donen les eines per atendre'l correctament?
8: Irene Rigau, en canvi, reclamava recuperar certs hàbits educatius.
11: Hem de recuperar el gust per la feina ben feta. Encara l'altre dia, en el Parlament, un nen fa un dibuix a la façana i la mestra li diu que bé, jo no l'hauria fet millor. Mentida, no li diguis això. Digue-li, t'has deixat les finestres.
8: Tot plegat davant de la presència de la consellera actual, Esther Niubó, que ha defensat el debat de país que han engegat com a eina per garantir l'estabilitat al sector que li reclamen.
1: I encara en l'àmbit educatiu, el món de l'advocacia exigeix fomentar el català també a les facultats de dret. Ara mateix només un 38% de les classes es fan en català, mentre que un 55% són en castellà. La principal barrera lingüística és que pràcticament tot el material acadèmic que utilitzen els alumnes està escrit en castellà. Això també passa, però, amb la jurisprudència, on només un 7% de les resolucions judicials es redacten en català. Des del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Alba Carnicer, volen posar fil a l'agulla i reclamen mesures.
13: Sí, el principal factor que impedeix que es parli la llengua a les facultats de dret és la falta de manuals escrits en català. Els alumnes estudien en castellà i de retruc el professorat acaba fent les classes en aquesta llengua. Ara bé, també s'hi suma un altre factor, el món laboral. La majoria dels jutges són de fora de Catalunya, per tant, els alumnes són conscients que un cop graduats faran carrera en castellà. Des de l'ICAP, el responsable de la Comissió de Llengua, Alexander Salvador, explica a RAC1 que cal fomentar la producció catalana.
25: Promoure aquesta traducció d'aquestes principals tractats i documents docents i després seguir subvencionant aquells doctorats que generen producció científica i producció docent en català. Que aquestes són les dues vies que hi ha un consens general i crec que porta a veure aquesta com a possible solució potencial en els pròxims anys.
13: En el cas del màster d'advocacia, l'ús del català encara és més baix, només un 28%.
1: I per cert que l'oficina antifrau busca un psicòleg per acompanyar les persones que denuncin corrupteles d'institucions i d'empreses. Són els anomenats alertadors que arrosseguen estrès i també possibles represàlies per denunciar.
6: Protegir els alertadors és una de les prioritats, segons ha explicat el nou director d'antifrau al Parlament, i per això calen mesures legals. Per exemple, fins ara l'oficina pot demanar a una empresa mantenir algú al seu lloc de treball, però no pot impedir que l'acomiadin. El psicòleg ha de donar suport a aquestes persones quan arribin a l'oficina. Antifrau, per cert, preveu acabar l'any amb 2.400 denúncies de males pràctiques o irregularitats, una xifra rècord, un 12% més que l'any passat.
1: Dos minuts i arribarem a 2:15. Protecció de dades multa amb 153.000 euros Transports Metropolitans de Barcelona per exposar dades personals dels treballadors. La informació estava emmagatzemada a la intranet corporativa i va quedar al descobert.
6: La resolució de protecció de dades diu que alguns programes com Microsoft Teams estaven mal configurats i que es van permetre accessos no autoritzats a documentació de treballadors. Per exemple, es podia accedir a expedients laborals, dades de salut o denúncies internes de la plantilla. Tema B més la responsabilitat i ja ha pagat 91.000 euros de multa. La investigació va començar el 2024 arran de diverses denúncies dels mateixos treballadors.
1: En successos, Granollers està de dol per la mort del Rami, el nen de 12 anys amb autisme que va desaparèixer durant els aiguats de fa 2 setmanes. Avui n'han trobat el cos al mar, prop de Sitges.
6: El noi va fugir de casa, tot apunta que espantat per la tempesta, ho havia fet altres vegades. Els bombers el buscaven des de llavors per rius i rieres, cada cop més lluny de Granollers, però no va ser fins ahir la tarda que un vaixell el va localitzar a la costa del Garraf. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha decretat un dia de dol fins demà al migdia.
26: Lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf i també, com hem acordat amb Junta de Portaveus, decretem des d'ara mateix un dia de dol a la ciutat.
6: Avui tots els grups municipals han fet un minut de silenci.
1: D'altra banda, els Mossos han detingut 4 homes per un segrest a punta de pistola ara fa un mes a Gavà.
6: Els arrestats van disparar la víctima, la van carregar un vehicle i la van deixar malferida al cap d'unes hores a Sabadell. El ferit va acabar a l'hospital i recuperant-se. Va ser un dels segrestos express que van encadenar-se a principis de setembre. Els Mossos han detingut avui 4 homes d'entre 18 i 51 anys que relacionen amb el tràfic de droga.
1: I a Olot, un home ha acceptat 6 anys de presó per fer tocaments a 3 menors d'edat amb discapacitat intel·lectual.
6: El condemnat té 70 anys, es guanyava la confiança de les víctimes, per exemple, comprant-los refrescos. Després els convidava a passar al magatzem del seu negoci i n'abusava sexualment. Les víctimes tenien entre 15 i 17 anys. Li demanaven 20 anys de garjola, però al final ha reconegut el delicte a canvi de rebaixar la pena.
1: I atenció també a aquest cas que ha passat a Lleida. Han condemnat un home per agredir la jutgessa del cas. La magistrada l'havia deixat en llibertat, però el que volia l'home era anar a la presó. Més detalls des de Lleida, Julen Andrés.
12: Aquest era el seu objectiu. L'home de 30 anys i, segons fonts jurídiques, amb un trastorn mental, volia entrar a la presó sí o sí. El que va fer de primeres va ser entrar a la comissaria de Mossos amb 2 ganivets. Els fets són del 4 de maig, l'home passa a disposició judicial i la jutgessa decreta llibertat amb càrrecs. Com que no era el que volia, va intentar agredir a la jutgessa, la fiscal, i va lesionar els 2 Mossos que el custodiaven llavors. El tornen a detenir i aquesta vegada sí que entra a la presó provisionalment. Avui, en una vista per conformitat, se li han imposat 3 anys de presó i 3 multes que sumen quasi 3.000 euros que, si no paga, es traduiran en 8 mesos més de presó. Així doncs, objectiu complert.
1: Ja, Portbou, a l'Alt Empordà. Aquesta tarda hi ha hagut un ensurt majúscul a l'estació de trens. Una explosió dins les dependències ha obligat a desallotjar-la i els trens hi han deixat de circular amb normalitat fins fa ben poca estona. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
14: L'Ajuntament ha avisat de l'explosió cap al migdia. Els bombers hi han enviat 2 dotacions i també hi han anat els Mossos d'Esquadra per investigar què havia passat mentre la policia espanyola feia fora tothom de l'estació. Resulta que l'origen de tot plegat era una canonada variada del sistema d'extinció d'incendis que duu gas i líquids a pressió. La fuita ha provocat l'explosió que no ha deixat cap ferit. Tot i haver resolt la situació amb certa agilitat, no han tornat a sortir trens de l'R11 en direcció a Barcelona fins les 7 de la tarda. De pujada, abans ja funcionaven.
1: I avui és notícia una de les associacions que segurament menys coneixem, però que sens dubte és una de les més importants de tot el món. És l'Oficina Internacional de Pesos i Mesures. Agrupa les màximes autoritats del temps i avui han pres una decisió històrica, que els rellotges atòmics i els astronòmics vagin cadascun per la seva banda. L'objectiu és evitar que d'aquí a uns anys hi hagi un caos tecnològic global. De moment, però, no es notarà res.
6: Concretament, el que han decidit és separar l'hora dels rellotges atòmics, que és l'instrument per mesurar el temps més precís que existeix, i la rotació de la Terra. Han eliminat els segons intercalars o addicionals, que són els que cada any s'afegeixen a l'hora que tots tenim els rellotges o els mòbils i que serveixen per sincronitzar-la amb l'hora astronòmica. Amb aquesta mesura el que fan és mantenir el temps universal coordinat. Inicialment aquests ajustaments s'havien de deixar de fer el 2035, però s'ha decidit avançar-los pels riscos que hi pot haver, perquè la tecnologia evoluciona molt més ràpid del que es calculava.
1: I 33, el monestir de Poblet reivindica una llei pròpia, com la que té, per exemple, Montserrat, per protegir millor el conjunt de l'edifici, el patrimoni, que és patrimoni de la humanitat. Ho ha reclamat avui el Pare Abat en la primera reunió en 15 anys que s'ha fet del patronat del Reial Monestir de Poblet, presidit pel rei Felip VI, i amb la presència dels presidents de Catalunya, de l'Aragó, el País Valencià i les Illes Balears. Corresponsal a Tarragona, Esteve Giral.
15: Sí, després de 15 anys sense ni una sola reunió del màxim òrgan de govern de Poblet, el Pare Abat Rafael Barruer ha reclamat la creació d'una llei específica pel conjunt monàstic.
16: Per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa als nostres ulls, al nostre cor.
15: Ho ha fet davant del rei Felip VI, que per la seva banda ha fet una crida a la cooperació entre els territoris de l'antiga corona d'Aragó.
17: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país.
15: Ell ha reivindicat la creació del que ha anomenat el Fòrum de Poblet, l'Esperit de Poblet, per promoure la cooperació i el diàleg entre Catalunya, l'Aragó, el País Valencià i les Illes Balears, prenent com a referència, com a model, el monestir de Poblet.
1: 34 minuts, en marxa aquesta hora a Barcelona la 75a edició del Premi Planetes, el guardó més ben dotat del món per obra inèdita. El guanyador, que s'escollirà d'entre 9 finalistes, rebrà 1 milió d'euros. La gala presidida pel Reis d'Espanya tot just acaba de començar. Anem, doncs, cap al pavelló 1 de la Fira de Montjuïc. Maria Cusó, bon vespre.
0: Hola, bon vespre. Sí, el pavelló 1 de la Fira és ara mateix un formiguer. Els centenars de convidats es barregen també amb periodistes, amb crítics i amb els cossos de seguretat que s'han mobilitzat precisament per aquesta visita dels Reis. De fet, en breus s'espera que el rei Felip i la reina Letícia que es faci les fotografies oficials amb el president del grup Planeta, José Cregueras, el que vol dir que d'un moment a l'altre hauria de començar la vetllada. La nit arrencarà amb els discursos de Cregueras i del propi rei i s'espera que cap a quarts d'11 o una cosa així ja es coneguin el guanyador i el finalista d'aquesta 75a edició del Premi Planeta. Una edició, recordem, molt especial que estrena ubicació perquè el MNAC s'havia quedat petit aquest any i trofeu perquè per primera vegada també s'entregarà un premi físic al finalista que també s'endurà a casa 200.000 euros. Recordem que els 9 finalistes s'han escollit d'entre més de 1.400 originals que s'han presentat d'arreu del món amb especial pes a Espanya i l'Amèrica Llatina i que d'aquests només un d'aquests 9, només un marxarà a casa amb el reconeixement de tenir un Premi Planeta i també de tenir 1 milió d'euros sota el braç.
1: Doncs estarem pendents, evidentment, també d'aquest guardó. Gràcies, Maria. Fins després.
0: Fins ara.
1: Encara en l'àmbit cultural, parlant de literatura, l'escriptora Eva Baltasar és una de les finalistes del Premi Médicis Étrangers, un dels més prestigiosos de la literatura a França. L'edició francesa de la novel·la Ocàs i Fascinació, traduïda per Annie Batz, és una de les 9 obres seleccionades.
6: L'obra ha passat al primer tall i és una de les candidates a optar al guardó, que es lliurarà el 2 de novembre. No és la primera vegada que Baltasar arriba a la fase final d'aquest premi, que es concedeix a una obra de literatura estrangera traduïda al francès. Guanyat autors com Julio Cortázar, Humberto Eco o Antonio Muñoz Molina.
1: I d'altra banda, el Festival de Cinema de Sitges s'ha rendit fa només uns minuts a Danny DeVito, l'actor, productor i director nord-americà, ha rebut el Gran Premi Honorífic del Certamen, un guardó que el mateix DeVito ha volgut dedicar al públic de Sitges, però en especial també als germans Bayona, que diu que li van obrir la porta a aquest festival.
2: I was a lover of the cinema.
18: Sempre he estimat el cinema i sé que vosaltres també.

0: Clàssics com Matilda ho ha ajudat a fer possible grans èxits, com Pulp Fiction. La carrera de Danny DeVito dona per uns quants homenatges, com el que avui li ha dedicat Sitges. Ara bé, a RAC1 avisava que ve a recollir un premi i que no vol ni sentir a parlar de jubilació.
1: Encara em queda molt per fer. És una experiència que em commou, perquè el cinema és la meva vida.
0: A DRAC comparteix projecte amb els seus fills que han crescut veient-lo fer de tot el cinema. De fet, de petits ja el visitaven als rodatges.
1: Els vaig convidar a venir. Eren petits i van entrar mentre em maquillaven. Tenim una foto boníssima a casa. Jo assegut a la cadira amb la maquilladora fent-me el nas del pingüí de Batman i les cares dels tres nens eren com... Però què coi li està passant al nostre pare?
0: El següent projecte que DeVito té entre mans és rodar una pel·lícula amb Arnold Schwarzenegger. Ara bé, diu que encara li falta trobar una història.
2: I del cinema al teatre, perquè el Goya acull a partir de demà les primeres funcions de Panorama des del pont, dirigida per Sílvia Munt i protagonitzada per David Selves. El muntatge que està ambientat a Brooklyn l'any 1955 en un context en què la immigració il·legal recorre els carrers dels Estats Units. Bàrbara Padilla.
3: Panorama des del pont ensenya una comunitat d'immigrants que viu a Brooklyn l'any 1955, un moment en què la immigració il·legal és una realitat als Estats Units. El protagonista de l'obra és un treballador d'origen italià que viu amb la seva dona i la seva neboda fins que l'arribada d'uns parents que són migrants en situació irregular ho capgira tot. I surten a la llum ideologies que avui són ben presents, ho explica el mateix Selves.
4: Creiem que els nostres costums i les nostres lleis poden ser violentades per aquell que ve de fora, no? L'extrema dreta aconseguit això, ha aconseguit que a través de les nostres pors veiem l'altre, en aquest cas el migrant, el que és diferent a tu no, sexualment o amb identitats diferents, etcètera, sigui el perillós i això és vist com una amenaça.
3: A banda de Selves, entre el repartiment també hi ha els actors Laura Conejero, Laura Gaja i Nil Cardoner. L'obra es podrà veure fins al 29 de novembre.
2: I en música, Guillem Gisbert, l'antic cantant de Manel, ha publicat nova cançó.

0: així, El detector de mentides, i és el tercer avançament del nou àlbum, que portarà el mateix nom i que es publicarà el 13 de novembre. Minuts justos per arribar a les 9. Moment per repassar els esports. Quim Salvador, bon vespre.
1: Bon vespre, Anna.
0: Comencem explicant que Rafinha ja està recuperat i que podrà jugar, per tant, al Betis-Barça de dissabte.
2: Sí, el davanter brasiler s'ha entrenat aquest matí per primera vegada amb el grup, després de la lesió que es va fer en un dels amistosos amb la selecció del Brasil, i està a disposició del tècnic Hansi Flick per viatjar demà a Sevilla per aquest Betis-Barça de Lliga de dissabte. També podrà anar-hi Frenkie de Jong, que encara no ha jugat amb el Barça aquesta temporada perquè va tornar lesionat del Mundial, i avui, com Rafinha, ja ha completat l'entrenament amb total normalitat.
0: I de la seva banda, Mariona Caldente, que es perdrà la visita de l'Arsenal al Camp Nou.
2: La davantera mallorquina, exjugadora del Barça, s'estarà entre 8 i 10 setmanes de baixa per una lesió als isquiotibials que es va fer la setmana passada, segons ha explicat avui l'entrenadora de l'Arsenal, René Slegers. Mariona, per tant, serà baixa per aquest Barça-Arsenal de Champions femenina que jugarà al Camp Nou el 12 de novembre. Per cert, les blaugrana Clara Serra Jordi, Sidney Schertenleib i Julia Galli són a la llista de les 10 finalistes del Golden Girl, el premi amb el qual el diari italià Tutto Sport reconeix la millor futbolista jove del futbol europeu.
0: I a aquesta hora hi ha en joc la segona jornada de l'Europa League.
2: Ja s'ha acabat el partit de la Reial Societat al camp de l'Unió Sant Gilloa belga amb empat a un, i a les 9 el Celta rebrà la Juventus en un partidàs a Balaïdos. A la Conference League ha començat avui la fase de lligueta amb un sol representant de la Lliga Espanyola, el Getafe, que hi ha jugat i ha empatat a un al camp de l'Universitat de Craiova Romanès.
0: I acabem, Quim, amb 5 punts més breus.
2: El Barça d'handbol ha guanyat a casa del Dinamo de Bucarest per 22 a 36 a la quarta jornada de la Champions d'handbol i ja està matemàticament classificat per la segona fase de la competició. El bàsquet Girona perd Pep Busquets, que estarà de baixa per un esquinç de grau 3 al turmell esquerre. Se suma a les absències també per lesió de Maxi Fiellerup i Isaac Vázquez. Els catalans Iris Tió, campiona d'Europa i del món de natació artística, i Marc Márquez, campió de MotoGP, són els guanyadors dels Premis Nacionals de l'Esport 2025 que concedeix al CSD, el Consell Superior d'Esport del govern espanyol. Euskadi ha guanyat Espanya per 2-16-1 en pilota goma femenina, el partit inaugural del Mundial de Pilota Basca que ha començat aquesta tarda a Buenos Aires. És el primer enfrontament entre les seleccions d'Euskadi i Espanya en un Mundial oficial al món de l'esport. I n'hi haurà més en les diverses modalitats de la pilota basca durant aquest Mundial que s'acabarà el dissabte dia 24. I David Ferrer deixarà la capitania de l'equip espanyol de la Copa Davis de tenis a final de temporada.

0: anunciant així a l'any de contracte que li queda, diu que vol iniciar una nova etapa professional.
1: Gràcies, Quim, que vagi bé.
0: Bon vespre.
1: A 2 minuts per arribar a 3:15, repassem o ampliem en aquest cas el temps amb el Nil Ferrés. Nil, bon vespre de nou.
2: Bon vespre.
1: Perquè ens deies abans que demà serà l'últim dia que hi haurà de temps estable abans que arribi aquest cap de setmana on hi haurà força moviment, oi?
2: Exacte, sí, sí. Demà encara ens llevarem amb aquestes boires a l'interior, també a la plana de Vic, que s'aniran desfent a primeres hores. També es mantindran alguns núvols baixos a la costa i al litoral, però la resta dominarà l'ambient agradable, moltes estones de sol i unes temperatures que es mantindran. De tota manera, el canvi de temps ens arribarà a partir de dissabte a la tarda. Podríem tenir ruixats i xàfecs localment intensos, persistents, sobretot a la meitat est, i a més això vindrà acompanyat d'una baixada dels termòmetres. Sembla que el plat fort ens vindria més entre diumenge i dilluns, però ho haurem d'anar seguint a les properes actualitzacions dels models perquè encara hi ha força incertesa.
1: Ho anirem seguint. Gràcies, Nil. Fins ara.
2: Fins ara.
1: De seguida la tertúlia del 9C, però abans saludem, com sempre, l'Anna Salvador. Anna, com estàs? Bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
3: Doncs que als Estats Units continua creixent la polèmica al voltant de la nova portaveu del govern de Donald Trump. Ella es diu Katie Zakaria i es va estrenar fa només un parell de dies al càrrec. Potser molta gent ja n'haurà sentit a parlar o haurà vist algun vídeo del seu debut.
1: Sí, déu-n'hi-do.
3: Perquè va ser bastant accidentat, per dir-ho d'alguna manera. La portaveu va fer una roda de premsa de només 14 minuts, va respondre només 3 preguntes i va tenir diversos lapsus. Un dels més sonats, quan va confondre Donald Trump amb el seu marit.
4: És absolutament inacceptable. Així que el meu president, perdó, el meu marit ha sigut bon aquesta. El meu marit és aquí a fora.
3: I tot i que llegia tot el que havia de dir, en diversos moments també va perdre el fil.
5: Just like he delivers on every promise. In addition to that, there's $54 billion.
3: Aquest no, calia doblar-lo perquè no acaba dient res.
1: Sí.
3: Això fa el que fa aquesta primera roda de premsa, però és que en les últimes hores doncs, la controvèrsia sobre ella ha anat a més perquè el Wall Street Journal assegura que, tot i que Donald Trump la va presentar com a advocada i ella també es presenta com a tal, sí, realment no ho és o no.
1: Ostres,
3: té la titulació per ser-ho.
1: De despropòsits,
3: sí,
1: eh?
3: Segons aquest diari, doncs, ella no va aprovar l'examen que s'exigeix als Estats Units per poder exercir d'advocada. Per tot plegat, hi ha molts dubtes doncs, sobre aquesta nova portaveu de la Casa Blanca i, de fet, també la CNN ja diu que alguns assessors i funcionaris de Trump es pregunten quant temps podrà durar el càrrec.
1: Home, aquesta primera roda de premsa al càrrec va
3: complicada.
1: Ser molt esperpèntica, eh? Vull dir, sí, des de la salutació inicial, si algú no ha vist que ho busqui, que ja se n'adonarà del perquè.
3: Exacte.
1: Gràcies, Anna, que vagi bé.
3: Fins ara.
1: Passa mig minut de 9:15.
6: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Doncs comencem a aquesta hora la tertúlia del 9-C d'aquest dijous 15 d'octubre amb el Josep Manel Silva, advocat, periodista, professor universitari. Com estàs, Silva? Bona nit.
1: Molt bé, Bayonesta. Es diu el bar, no com el bar del futbol, sinó l'examen que fan els americans.
0: Què diu?
2: Jo també dic.
1: No, els americans per accedir a la professió...
0: I què m'està corregint, ja, a veure?
1: No, us estic corregint, estic complementant la informació. L'examen que fan els americans per accedir a ser advocat es diu el bar amb B.
0: Ah, que sembla abans. que no
1: el tenia.
0: Que no el va passar. No, és
1: bastant
0: de la
1: difícil,
0: Casa Blanca.
1: És bastant difícil.
0: Sí, però és... sí, sí. Per una portaveu de la Casa Blanca
1: no.
0: Es pressuposa que...
1: Bueno, no.
0: Que té uns coneixements amplis.
1: Si diu que el té, no? El té,
0: clar,
1: sí, no el té.
0: Si no, que no ho digui.
1: Si no, no diguis que el té.
0: Exacte. Eh? Rafa Garrido, cap de Política de la Sena, com estàs?
3: Bé, no desconeixia això.
0: Mira.
3: Però m'he vist els 15
0: Silva,
3: minuts aquests de roda de premsa i he rigut molt. He rigut molt, realment, o sigui, han dit la política americana, no, o sigui, la Casa Blanca és un desori, vull dir, bueno, sembla l'esquerra espanyola, també, vull dir, una mica, quin serà el proper capítol, saps?
1: L'ambaixadora, ex-ambaixadora grega també té una història, no?, aquesta que era l'exnòvia del fill i que resulta que...
0: Sí, però això és una altra qüestió, vull
1: bueno,
0: dir...
1: Això és corrupció, sí.
0: Sí, però el que estem parlant ningú, és del to de...
3: Fa uns anys ningú s'hagués imaginat que de portaveu de la Casa Blanca hi hauria una senyora com
0: sí,
3: aquesta.
0: Sí, però malauradament creus que després d'aquests anys de mandat de Donald Trump encara sorprèn? Vull dir, crida l'atenció, fa fins i tot riure, però sorpresa ja no ho és. No?
3: Aquí, a mi em continua sorprenent, però és veritat que després ho penses i dius, clar, què pots esperar, no? Vale, què pots, pues no sé, pots esperar la millora, sempre una mica, o centrar una mica la cosa, però es veu que no, es veu que no.
0: També tenim l'advocada Maria Vila. Maria, com estàs? Bona nit. I la periodista i directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete. Glòria, bona nit. Com estàs? Ara el Rafa apuntava tot aquest debat que hi ha a les esquerres, que falten res. Ara hi ha poc més de 24 hores perquè es tanqui el període per poder fer coalicions. Veurem què passa, tot i que, vaja, seria sorprenent que finalment tots anessin junts i realment hi hagués un acord en aquest sentit, però
1: la traïció mai... de l'esquerra és que no. És la traïció de l'esquerra a l'esquerra, no?
0: Exacte. Saps? Sí, el que passa és que com que aquestes últimes hores hem sabut que a les Canàries sí que han arribat a aquest acord, vaja, seria molt estrany que ara a tot arreu bueno, això fes desencadenar un moviment, però...
1: A vegades fan coalicions al Senat i no al Congrés, perquè al Senat doncs, és més fàcil de posar-se d'acord i els hi favoreix, vull dir, això també, si hi ha moltes combinacions possibles, algunes províncies sí, altres no, algunes comunitats sí, altres no.
0: Després en parlarem d'això de les esquerres, si us sembla, però abans us volia preguntar per aquest anunci que ha fet avui la Moncloa, per aquest doble anunci, no?, ha deixat avui per un dia l'habitatge de banda i ha anunciat l'augment de les pensions i també del salari mínim, que això, us ho pregunto, a veure què en penseu, i ara de seguida també trucarem a una persona perquè ens doni la seva opinió. No sé si creieu que pot obrir una nova batalla també a través de la Junta Electoral Central, que de fet avui ja ha renyat a Pedro Sánchez per trencar la neutralitat institucional durant la roda de premsa que va convocar a les eleccions perquè va parlar dels decrets aprovats per l'habitatge. I no sé si creieu que aquest anunci de les pensions i del salari mínim podria tenir o no conseqüències, Rafa.
3: Dues coses. Primer, la Junta Electoral hauria d'actualitzar quines són les normes a seguir en una campanya precampanya electoral.
0: Per què?
3: O sigui, això fa uns anys podria tenir un sentit, però que ara mateix, quan tothom té accés a la informació a tota hora i a tot arreu, el president del govern espanyol, que és candidat en unes eleccions convocades però encara no hi ha campanya, no pugui parlar d'una cosa que acaba d'aprovar el seu govern i que està a tot arreu, i s'està explicant a tot arreu per totes les veus possibles, també la gent del seu partit, no té massa sentit. O sigui, igual que quan es parla de el que es pot fer i no es pot fer el dia de reflexió, o que si es pot demanar el vot estrictament com amb una paraula... Bueno, hi ha mil maneres...
1: La prohibició de fer enquestes els darrers dies, per exemple, no?
3: També.
1: De publicar-les,
3: vaja. Hi ha coses que crec que s'han quedat una mica anacròniques. Això per un costat. Ara bé, si les regles de joc amb les que estem jugant, diguéssim, són aquestes, també és una mica esperable per tota la classe política que o les canvies o t'atens a les que estan en vigor, no? Això no vol dir que el govern espanyol no pugui fer coses que, uno, estaven anunciades, dos estaven previstes i la convocatòria electoral no, o sigui, permet fer-les igualment, com és la pujada del salari mínim interprofessional o l'actualització de les pensions. No són coses que s'hagi tret de la màniga ara ni el govern espanyol ni el president del govern espanyol perquè hi ha convocades eleccions. S'ha pujat el salari mínim interprofessional no són tres o quatre cops durant aquests últims anys. L'actualització de les pensions és algo que es fa regularment i que, a més, per llei s'hauria de fer. No sé si la Junta Electoral podria donar-li, diguéssim, una altra clatellada al govern espanyol per això, però també em semblaria injust i fins i tot electoralista que no ho pogués fer, tenint en compte que estava dins dels plans i que la llei ho permet.
2: Sí, el que passa és que, o sigui, hi ha dues coses aquí. Una és que la Loreg és una cosa i la doctrina de la Junta Electoral Central és una altra de molt diferent. Llavors sí que el que podrien fer els partits és reformar la Loreg i ara desconec el detall exacte de què es diu, que em sembla que és prou genèric per no... perquè després tot és la interpretació que n'ha fet la Junta Electoral Central. I l'altra, com deies, això és la interpretació que n'ha fet la Junta. I això depèn dels partits d'una altra manera, perquè també hi ha representants seus, però durant molt de temps també s'ha deixat fer que la Junta Electoral Central fes autèntiques barrabassades que per una Loreg que ja és de per si prou diguéssim, restringida, doncs encara l'estranyessin més. Això per una banda. Per l'altra, jo estic d'acord, perquè he sentit el titular i he pensat, ostres, és gruixut fer electoralisme amb això ara. És veritat que la pujada de les pensions està prevista, s'ha de fer sí o sí, i que el salari mínim, puc estar d'acord, que s'ha pujat diverses vegades. El problema és la utilització d'això perquè no és simplement anuncio això i ja està, o sí, no, com es fa sempre, això anirà al Consell de Ministres de qui sigui, o si no n'hi ha, ho farem d'una altra manera abans que acabi l'any. El problema és que es parla d'això per atacar els teus rivals polítics, perquè dius que ells tenen un altre pla sobre això. A mi això ja em sembla una mica més problemàtic, perquè l'ús de les institucions que ha fet i que està fent Pedro Sánchez des del principi perquè és o ell o el caos, i ell vol dir tot el que l'envolta, les institucions que ocupa, tot, o sigui, la seva família, o sigui, totes les seves variants de Pedro Sánchez per tots els llocs on ha passat i amb totes les persones amb qui s'ha relacionat, crec que és més problemàtic i que a més és perillós, perquè hi ha una cosa que el PSOE sembla que no ha tingut en compte mai, que és que tu pots fer això i penses que ho pots fer perquè ets el bo de la pel·lícula, però tot el que tu facis generarà un precedent per si algun dia hi ha els dolents que tu assenyales com els dolents governant. I això, doncs tu ja hauràs obert la veda. I no parlo només del tema electoral concret ara i de la disputa que hi pugui haver amb la Junta Electoral Central. Parlo de la utilització que s'ha fet amb el tema del decret d'habitatges, parlo fins i tot de l'estat d'alarma i la manera com es va gestionar, i tot el que hem anat veient, que com que ho feia el PSOE, sembla que és una cosa que no té cap problema democràtic perquè els demòcrates són ells, i no és així.
1: Sí, primer, molt d'acord amb revisar les normes de la Loreg i en general de les campanyes electorals, que algunes de les campanyes electorals, i actualitzar-les al món actual, perquè són normes fetes als anys 80 que han anat canviant i algunes s'han modificat, però que algunes no tenen cap sentit. Per tant, primera idea, que crec que sí. Després, a veure, fem una mica de repàs, veureu del que ha passat. O sigui, el Pedro Sánchez ha hagut d'adelantar les eleccions, les ha hagut d'avançar, entre altres coses perquè no ha estat capaç d'aprovar ni un sols pressupostos en tota la legislatura, ni un sols pressupostos, perquè no ha tingut la majoria, que era una majoria progressista, que resulta que ni era progressista ni era majoria, perquè la majoria que va tenir per investidura, després ja s'ha vist que en molts casos ni era progressista ni era majoria, no era suficient. A partir d'aquí, efectivament, el risc i la temptació de fer electoralisme des de la presidència del govern, quan ets president del govern, és molt alt, i en general ho intenten fer tots els presidents del govern, és a dir, el que governa té més avantatge, no? Però si la Junta Electoral Central ja li ha donat un toc d'atenció pel que va fer quan va anunciar les eleccions, si a més el que va fer després de les eleccions és aprovar uns decrets gràcies a que havia convocat les eleccions amb la Diputació Permanent perquè no podia fer amb el Parlament, i si a més ara havia de prendre mesures, però aquestes mesures, una cosa és que estiguin previstes i que s'aprovin, i una altra cosa és que d'això en faci un ús electoral, que tant vol dir fer propaganda d'això com utilitzar-les contra els adversaris, perquè efectivament estic molt d'acord amb la Maria que tot el que s'està fent marca el que puguin fer en el futur altres partits el dia que governin, i estan posant el llistó o molt baix, segons que es miri, o molt alt, i és un risc per a la nostra democràcia. Crec que tenim carències importants a la nostra democràcia, i no m'estranya que hi hagi molta gent que estigui desencantada, no?, del sistema i de la forma en què sobretot els partits majoritaris estan utilitzant les eines que tenen al seu abast. Per tant, a veure què diu la vostra experta, però jo tinc la sensació de que serà amb molta cura, amb la utilització de coses que ha d'aprovar el govern, però com a eina electoral per fer campanya.
0: Glòria, com ho veus?
4: Mira, jo apuntant al que deia el Silva, agafo una cosa que a mi em preocupa també especialment com a ciutadana, que ens hauria de preocupar, i ho deia, no? Al final, la sensació és una mica la ciutat sin ley, no? De dir, bueno, les lleis estan aquí, però les podem anar modificant. Com deia la Maria, es creen uns precedents i ningú, el ciutadà de peu, tampoc té les eines, penso, i el context per saber mai si s'estan transgredint unes línies, perquè tot és una batussa política i no hi ha temps als mitjans de comunicació, no hi ha un espai perquè algú t'expliqui amb cara i ulls, no, miris, que això que està dient és una fake news. No, és que això realment no és així. No és aquest precedent, té un toc d'atenció i hi haurà un pas més. Jo crec que s'ha generat una dinàmica en què els ciutadans estem tan acostumats al que dèiem, al tram ara. És a dir, és tot un esperpent, i penses, oi, encara ens hem salvat una mica, que no som com als Estats Units. Home, hi ha un punt en què quan comencen una campanya electoral la gent entra en unes dinàmiques que ja esperem. I clar, ara ho fem amb les pensions, però aviat ho farem amb un altre col·lectiu, i d'aquí a 2 dies ho farem amb un altre, i el dia de reflexió saltarem alguns passos o algunes normes, i no passarà absolutament res, perquè pagarem una multa, si és que la paguen, i continuarem amb les nostres vides. Això no és dignificar ni el ciutadà, ni el sistema polític, ni el sistema electoral, i jo penso que dic, o s'expliquen les coses més clarament, de part dels polítics, també, les normes de joc, d'entrada, o aquí, no sé què podem esperar.
0: Maria.
2: No, que de fet, i m'agafo també el perquè he parlat de la forma com s'havia anunciat, però no del fons, que el sistema de pensions...
0: Sí, anava a dir, mira, espera't un moment, perquè això en parlarem una mica més endavant, deixem que acabem aquest debat sobre què pot passar amb aquest anunci, no? I després entrem en fons amb el debat de si es poden apujar les pensions, si hi ha prou diners per fer-ho, si hi ha prou diners per pujar el salari mínim...
1: És que aquest seria un debat molt interessant, però no es pot fer ara, perquè estava en campanya, o sigui, no ho diran.
0: Bueno, però
3: nosaltres sí.
1: Vull dir, que vosaltres sí que podem fer. Vull dir,
3: estàs a temps per fer coalicions encara.
0: Ara farem, però deixeu-me que parlem de...
1: Les ganes de fer política allò, de tornar.
0: Silva, va, d'aquesta dicotomia, no?, de si això pot suposar realment un problema o no pel govern espanyol, perquè ara ho dèiem, avui la Junta Electoral ja ha renyat a Pedro Sánchez perquè considera que es va trencar la neutralitat institucional en la roda de premsa que va fer el 6 d'octubre, quan Pedro Sánchez va treure pit de la seva gestió, va criticar l'oposició i va defensar els 2 decrets d'habitatges que el Consell de Ministres havia aprovat. Mira, sentim què va dir Pedro Sánchez aquell dia.
5: Para combatir la especulación, para regular el alquiler de temporada y también regular el alquiler de habitaciones, limitando la compra de vivienda por parte de eso que se ha venido a conocer coloquialmente como los fondos buitre, vinculando los beneficios fiscales de las SOCIMIS, por ejemplo, al alquiler asequible, y obligando a los pisos turísticos a tributar como lo que son, un negocio,
0: Bé, en aquestes declaracions que va fer Pedro Sánchez, com dèiem, ara la GEC li ordena que retiri els anuncis dels canals institucionals i li ha obert un expedient sancionador a l'espera de prendre una decisió definitiva. Per tant, aquesta no és la decisió definitiva. De moment li ha dit, treu això de tots els teus canals, treu aquestes declaracions i ja veurem què és el que passa. Per saber si aquests anuncis d'avui, l'augment de les pensions i també la pujada del salari mínim interprofessional podria tenir conseqüències o no, aquesta hora tenim en línia la professora de Dret Constitucional a la UB i observadora també electoral en missions de la Unió Europea, la Mar Aguilera. Mar, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: No sé si legalment Pedro Sánchez pot fer aquest tipus d'anuncis i comentaris a les portes d'unes eleccions, vaja, quan ja s'han convocat aquestes eleccions o no?
6: Clar, d'acord amb la llei i la Constitució, com ja estaven comentant aquí a la taula, els experts que tens a la taula, doncs, clar, el govern en funcions el que ha de fer és afers, com diu la llei del govern, d'ordinaris o urgents o d'interès general, no? I, per tant, la llei és molt clara en aquest sentit i després també el reglament del Congrés, diu a l'article 151, parla del que pot fer aquesta diputació permanent, no? I, per tant, ens hem de preguntar si això forma part d'aquestes necessitats urgents o no. I després, clar, hi ha dos elements, no? Una cosa és el salari mínim, no?, que va regir per unes normes, també com s'acaba d'apuntar aquí, i l'altra és les pensions. I cadascuna té la seva normativa, no?
0: Clar, això que vostè ara deia, senyora Aguilera, de afers ordinaris urgents o d'interès general, clar, és clar en aquest sentit, però no marca què és o no interès general, per exemple. Vull dir, l'augment de les pensions es podria arribar a considerar interès general?
6: Sí, qui decideix, no? Sempre clar. Quan es fa una llei o un decret llei, qui ho decideix? Doncs en primer terme, qui té la potestat per decidir-ho, no? En primer terme, el govern, no? I després, si, en el cas de les pensions, si és un decret llei que ha de ratificar el govern, no? Com tots els decrets lleis, el Congrés, i a més el reglament del Congrés diu que la Diputació Permanent pot aprovar decrets lleis, per tant, reconeix aquesta possibilitat que hi hagin urgències, doncs Qui té la potestat? Doncs en primer terme qui ho decideix, no? Qui ho decideix diu, home, jo penso que això és urgent, etcètera, no? Però després això, òbviament, es pot impugnar tant a nivell polític, que no s'aprovi, no?, aquest decret llei, o també es pot recórrer de la Junta Electoral, que no és ben bé un òrgan jurídic, sinó que té unes funcions molt concretes, que tots els països tenen una Junta Electoral que està format a vegades per només juristes, a jutges, i a vegades són juristes i professors, no?, o experts en dret, i després tot plegat es pot acabar recorrent davant del Tribunal Suprem i, en el seu cas, davant del Tribunal Constitucional. Però el que fa la primera decisió és tant política com respecte a l'abast, no?, que el mateix ministre ha dit, bueno, ho consultarem als advocats de l'Estat, que penso, home, podria consultar abans d'anunciar-ho, no? Però això al final és qui pren la decisió, però tot això es pot acabar qüestionant, i la pregunta és si forma part d'aquests afers ordinaris o aquesta urgència, no? I després el que s'ha comentat aquí, que la mateixa llei de la Seguretat Social diu que les pensions, això des de l'any 21, s'actualitzaran anualment, i per tant l'anunci tampoc s'acaba d'entendre, o s'entenen o es pot entendre només en un sentit, no?
0: Clar, però tot aquest procés que ara ens explicava es podria allargar i que tinguéssim una resolució després de les eleccions o quan ja s'hagués constituït el nou govern, per exemple? O anirien una mica més ràpid a prendre una decisió en aquest sentit?
6: Clar, la Junta Electoral pot actuar d'ofici o perquè es presentin queixes, no? I com en el seu dia, no?, quan feia retirar cartells als ajuntaments, no?, quan tot el tema dels presos polítics, doncs, obligava a treure aquests cartells. La Junta Electoral, doncs, té aquest marge, o ara mateix que hi ha hagut aquesta sanció, no?, que els he dit, vostè no podia fer aquest anunci, no podia fer aquest debat, i els he obligat a treure-ho de les webs, de tot arreu, no? Depèn de què acabi considerant, no?, a l'accés, aquesta manca d'imparcialitat o el mal ús de fons, no?, amb el que es diu en anglès, el misuse of public funds, no?, el mal ús d'aquests fons públics, que també és el que s'examina quan hi ha unes eleccions, no?, que les institucions, doncs, han de representar tothom i que sempre s'ha d'evitar doncs, que qui estigui manant en aquell moment doncs, utilitzi les institucions públiques amb fins partidistes. No? I, per tant, seria la Junta Electoral doncs, qui acabarà valorant si això hi ha hagut aquest accés i si els que consideren que no hi ha hagut aquest accés, els que estiguin al govern o les institucions que toquin, que siguin qüestionades, doncs els que poden acabar recorrent davant del Suprem, no? La decisió de la Junta Electoral i després el Constitucional, si fos el cas.
0: Clar, però per això em referia, que si això d'anar al Constitucional tot plegat, si es fes aquesta via, no? Aquesta via potser s'allargaria més, no?
6: Sí, l'únic que també hi ha un procediment d'urgència, perquè depèn de si es considerés, no? A part de llibertat d'expressió o no, depèn de perquè si estem parlant de drets fonamentals o no, perquè si qui ho impugnés, no? O qui considerés que està afectat, considera que se li vulnera un dret fonamental, la mateixa LOREC, no? que ara mencionava la Maria Vila, doncs també estableix uns procediments molt ràpids, no? Que ara també penso en aquest vot de que el Suprem no deixa votar aquestes persones que estan a l'estranger, no? Sí, els exiliats, sí, que s'està debatent, però jo penso, home, doncs, que alguna d'aquestes persones presenti un procediment preferent sumari per vulneració d'un dret fonamental, no? Perquè llavors aquí sí que és molt més accelerat i més pots demanar un procediment molt més ràpid al·legant això, no? De que un no reconeixement immediat suposa una vulneració irreversible del dret i, per tant, que si no t'ho reconeixen en aquest moment, el dret ja no quedarà reconegut. I una mica ve ser quant trigaria o no, depèn de com es plantegés, i si tant la Junta Electoral com el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional poden preveure mesures urgents per mitigar els possibles efectes negatius o irreversibles.
0: Vostè ho apuntava fa uns minuts, que en el cas de l'anunci de l'augment de les pensions segurament podria ser una mica més problemàtic, o no, si no m'ho aclarirà vostè, que en el cas del salari mínim interprofessional, no? Perquè l'SMI es podria pujar abans de les eleccions, però el cas de les pensions no hi hauria temps que el govern ho fes abans, i a banda els procediments també són diferents, oi?
6: Sí, són diferents, clar, perquè en el cas de les pensions, això ve regulada per l'article 58 de la Llei General de la Seguretat Social, no? S'ha d'anunciar, s'ha de confirmar a través del decret llei, i tot això, clar, el que s'està fent ara és anunciant-se i al final s'ha d'acabar concretant després de les eleccions, i per tant és un anunci que es pot titllar de partidista o d'urgent, és que depèn de qui ho valori, no? Jo tampoc vull entrar en valoracions polítiques, sinó vull fer un anàlisi des del dret i, per tant, entenc que depèn de qui ho valori, no? Sí que tinc la meva opinió, òbviament, no? I després, pel que fa al salari mínim interprofessional, una mica això, no? El que diu la llei és que, i l'estatut dels treballadors, és que el govern ho decideix anualment si hi ha aquesta pujar les pensions del salari mínim interprofessional i ho decideix el govern. En aquest cas sí que es pot fer a través d'un decret i pot ser més ràpid, però tot i així també hi ha uns terminis, ha d'haver-hi aquest debat o aquests acords amb els diferents agents socials i, per tant, porta un temps. I torno, el dret és un sistema. Llavors, què diu la llei del govern? Què diu el reglament del Congrés? Que la llei del govern diu que només es poden fer coses ordinàries o d'urgència, no? I, per tant, si anem a la llei del govern, doncs, no ho sé, si es consideren que és urgent, doncs valdrà, però després serà qui ho valori, que al final serà, no, el Tribunal Suprem en el seu cas o si acaba el Tribunal Constitucional, qui valoraran si hi havia aquesta urgència com per fer-ho ara, no? I si no hi és, doncs es pot acabar declarant contrari a la Constitució, contrari a la llei i per tant inconstitucional.
0: A banda d'aquests dos anuncis, abans ho dèiem, que avui la GECA ha obert un expedient sancionador Pedro Sánchez per aquesta roda de premsa, ara sentíem el tall de veu del 6 d'octubre, tot i que no és la decisió definitiva. Pel que fa a aquest cas, vostè quin recorregut creu que pot tenir aquest expedient?
6: L'expedient aquest perquè anunciava això de la vivenda.
0: Sí, exacte, perquè el dia que anunciava les eleccions, doncs, va aprofitar...
6: L'endemà, sí.
0: Pedro
6: sí,
0: Sánchez també, sí, doncs, per parlar de crítica... va criticar l'oposició, va treure pit de la seva gestió... Això també podria portar conseqüències per Pedro Sánchez?
6: Sí, si ho fa en un entorn institucional, sí. Si ho fa, si se'n va fer campanya, no. Uh-huh. Val? I per tant, això ha passat moltes vegades amb molts presidents diferents, no? Quan han fet anuncis, no? Jo me'n recordo també Rajoy, no? Des de la Moncloa també fent anuncis, no? Però des del seu despatx de president i no com a president del partit, no? I per tant, aquesta manca de neutralitat... òbviament sí que es pot qüestionar i s'ha qüestionat en moltes eleccions i hi ha hagut les sancions corresponents. El president del govern, no, d'Espanya, si ell considera que no s'ha excedit, doncs pot donar resposta a aquesta sanció de la Junta Electoral dirigint-se contestant aquesta sanció i després, en el seu cas, dirigint-se al Tribunal Suprem a la sala del contenciós administratiu, que és la que tracta dels temes electorals, no? Uh-huh. I com que estem parlant de dret a ser escollit, dret de vot, dret de participació, és un dret fonamental, doncs òbviament també pot acabar el Tribunal Constitucional i, en el seu cas, el Tribunal Europeu de Drets Humans, com hem vist en els casos que han passat en els darrers anys a Catalunya. No? Mm.
0: Doncs veurem com acaba aquesta qüestió. Mara Aguilera, professora de Dret Constitucional de la UB i observadora electoral en missions de la Unió Europea. Gràcies per atendre la trucada d'aquesta nit del 9C.
6: Moltes gràcies a vostès. Bona nit.
0: Bona nit. Voleu fer algun apunt sobre això concretament,
1: Silva? Sí, que ho ha explicat molt bé i que abans, quan recordava el Rafa com ha evolucionat les coses... Jo, que sóc el més gran i que recordo com era la transició, això, de manera progressiva, s'ha anat deteriorant, perquè això es respectava molt, tot aquest tipus de coses, al principi. Com es respectava el dia de reflexió, és a dir, potser el món ha canviat, és veritat, i s'haurien d'actualitzar les normes, però mentre siguin les mateixes, abans hi havia un respecte, i això, ara, ja entenc que hi ha aquesta temptació, i és un risc. Però s'ha d'anar molta cura, jo crec que s'ha d'anar molta cura, perquè, insisteixo, han adelantat les eleccions. Doncs coses que s'han de fer, perquè s'han de fer, i són ordinàries, com recordava la professora Aguilera, s'han de fer, però no s'ha de fer campanya d'això. I les que no s'han de fer, no es poden fer, perquè no s'han pogut fer tampoc aquests darrers anys, o no les han volgut fer. Perquè a vegades no les han volgut fer.
0: Clar, ella posava sobre la taula. És una mesura... No ens ha volgut donar la seva opinió, tot i que era clar que la tenia. Però aquest anunci, és un anunci partidista o és un anunci urgent, Glòria?
4: És absolutament partidista, no? És això. Primer, perquè ja està pactat per llei que la pujada de pensions s'ha de fer. És a dir, no és una qüestió que tu decideixis, no? L'altre, d'acord. Però després és una mica el que acaba de dir el Silva. Has tingut tot de temps primer per fer aquest debat, que jo crec que és que no es podrà fer el debat de la pujada de les pensions, de com està el sistema, si ha d'entrar en fallida, si no... I al final el que es queda és amb un titular i un altre cop en el mateix deslegitimem una sèrie de partides legals, no?, i d'ordres, de valors que estaven establerts i una sensació de dir... D'acord, però jo ja ho he dit, i si multen, que ja ha passat, perquè hi ha precedents amb el Pedro Sánchez, concretament hi ha precedents que ha pagat la multa i ho continua fent... Però el missatge ja s'ha donat. I tornem al mateix. Hi ha un rèdit polític d'aquí. Està claríssim.
1: Però ho tenim amb les promeses electorals, com que a sobre ja no ens facin promeses, sinó que pretenguin aprovar coses abans de les eleccions.
3: Però ara abans
1: sense saber qui governarà després.
3: Abans de l'entrevista es deia, i és veritat, Pedro Sánchez ha tingut multes, però també les havia tingut
4: Rajoy,
3: també les va tenir Aznar, no recordo Zapatero, però segurament també en va tenir. Vull dir que...
1: Home, Zapatero va aprovar donar diners a tothom abans de dimitir, perquè en el seu cas va dimitir per el tema, en plena crisi econòmica, te'n recordes, de repartir no sé quants diners
3: però,
1: eren
3: però si tu no has convocat eleccions...
1: No, però era una mesura clarament electoralista.
3: Sí, però sí, ara, sí. Ara parlava de...
4: Campanya
3: de
4: electoral.
3: Avisos de la Junta Electoral i multes, no? Perquè primer, de vegades són tocs d'alerta i de vegades són multes. Pedro Sánchez, és veritat, juga amb això, amb que ell no és la primera vegada que passa ni amb ell ni amb la resta, i amb una altra cosa, que és que si la qüestió clau és que li permetria fer-ho és considerar això urgent i com ho ha dit? Urgent i...
4: ordinari.
3: I ordinari. Mm. I un dret fonamental. Mm-hmm. el partit o la persona que acabi recorrent aquesta pujada de les pensions i del salari mínim interprofessional haurà de dir que això ni és necessari ni és urgent.
4: Clar, és el rèdit polític que busca,
3: és molt fàcil, és molt fàcil l'argument en plena campanya de el PP o Vox o aquella senyora o aquell senyor
1: no
3: resulta
1: pujar
3: que no
1: pensions.
3: Vol pujar les pensions.
0: Jo vull dir, és un tema molt llaminer, perquè, clar, sí, afecta moltíssima gent.
3: O sigui, es veu d'una hora lluny que, clar, li posa molt complicat a l'oposició anar i... O sigui, una cosa és la dialèctica, però una altra cosa anar-li a impedir legalment que s'apugin les pensions, perquè, evidentment, diguéssim que tindria un efecte electoral en plena campanya que seria una bomba al partit que ho faci.
2: No, però durant la campanya no impactaria, perquè en tot cas fins que no, o sigui, si això de les pensions no es pot fer fins passat, no, el 28, ho sentia abans, que és el dia abans de les eleccions, que és el dia que es pot fer la mitjana de la, en realitat exactament el percentatge que s'ha de pujar.
0: Sí, bueno, divendres seria... 27, o sigui, dissabte 28, diumenge 29, clar, per tant el divendres
2: seria
0: surt
2: després de les eleccions, en tot cas, sí. la resolució, diguéssim, que ho aprovaria. Altra cosa és, i això sí que és on s'ha d'avaluar internament la norma si compleix aquests requisits d'urgència, etc., fora del diguem, amb unes corts dissoltes i amb un govern en funcions. Però la part externa, per entendre'ns, que és l'anunci en si mateix... Això jo crec que es pot discutir sense necessitat de discutir que les pensions s'han de pujar o no, m'explico?
3: Sí, però és molt fàcil desviar el tema. Per això dic que ell juga amb aquest avantatge. És molt fàcil, bueno, però, és molt fàcil si en un debat, en un cara a cara, sí, diu, és que vostè està utilitzant això per pujar les pensions.
0: Ah, és que vostè no vol?
3: És molt fàcil.
2: Per això ho ha dit sense necessitat de dir-ho, perquè abans el Silva deia les promeses. És que això, promeses que no es compliran. Aquesta es complirà perquè no és una promesa. Passarà i tant si es promet o no es
4: promet. És obligatori. Jo crec que és això i el titular...
3: És que no és el mateix que es faci al mes de novembre o principis de desembre perquè impactaria directament en la del mes de gener que es faci el mes de febrer quan ja hi hagi un govern.
4: Però anem a fer una prova aquí a la taula. No sé si teniu a les famílies pensionistes. A mi ja m'han preguntat què volen baixar la pensió. No la pujaran.
3: És que és molt fàcil.
4: És que és això.
1: És
4: molt fàcil.
1: No cal anar a la família. Aquí tens algú que aviat cobrarà una pensió.
4: No volia concretar res de ningú. A la ràdio no ens veuen.
1: No, vols jubilar-te ja. Quan estàs més a prop...
0: Ja et pots jubilar.
1: Bueno, és que em sembla que em tocarà.
4: Això impacta la gent del carrer, no? Que es queden amb els titulars i la gent no va a fons i diu, ai, ara ens volen tocar les pensions. No, és que això per llei puja. No tant ha pujat les pensions, ho han de fer per llei.
3: S'ha de dir també que des de la dreta li posen bastant fàcil també a Pedro
0: Sánchez.
3: Anava a dir,
0: Pedro Sánchez ha fet aquest anunci perquè al PP hi ha hagut una mica de mal entès entre...
1: La portaveu...
0: Que li fan la campanya, és que, clar. Si rectificació de Rajoy respecte al que ha dit la portaveu...
3: Clar, diguéssim que si tu ja no tens clar què faràs amb les pensions, és molt fàcil que et diguin que no tens clar què faràs amb les pensions.
1: De totes maneres, és un clàssic, això, eh? És un clàssic que a la mínima que la dreta diu alguna cosa a les pensions, surt l'esquerra, en aquest cas el PSOE, per dir, no, veus, la dreta vol treure les pensions.
3: Bueno,
1: i tots els abuelitos...
3: Però és que raó tampoc li falta, diguéssim. La evidència empírica és que qui no va revaloritzar les pensions va ser el govern del PP.
4: Sí.
3: I, de fet, mentir amb això li va costar una campanya electoral al senyor Feijó.
2: L'evidència empírica també diu que el sistema de pensions és insostenible.
1: També.
3: Aquesta és la qüestió.
0: Ara sí que podem entrar en el debat.
1: Aquesta és la qüestió.
3: Aquesta és una altra qüestió.
0: El que passa és que el debat potser no s'hauria d'haver obert en plena precampanya, però el debat sí que està sobre la taula i no és nou.
1: Això jo em vull jubilar aviat per poder-la cobrar. I ja veuré què passa amb vosaltres.
2: Els polítics no està sobre la taula. O sigui, jo és una cosa que a més, és un tema que m'interessa i que he escoltat experts de dret de la seguretat social, en estadística, en tota mena de coses, i tothom coincideix. Vaja, jo no he vist cap expert, potser segurament existeix, però jo no he vist cap expert realment en el tema que digui, no passa res, seguim com això, com hem fet ara, en els propers 40 anys, i tot serà meravellós. De fet, les pensions ja no, és a dir, ja s'ha d'emetre deute al públic per poder-les pagar. Hi ha una generació enorme que s'està a punt de jubilar, que és que amb totes les piràmides de població ho veus, exacte.
0: La del Silva, baby boom, sí,
2: que,
0: sí.
2: Que seran moltíssims més dels que treballaran i clarament, jo crec que hi ha una estratègia. O sigui, Pedro Sánchez això ho sap perfectament i per això fa regularitzacions massives d'immigrants, perquè creu que és la manera que té de pagar això, però tampoc no ho ha explicat. I tot i així tampoc no s'hi arriba.
1: No.
2: Alguna cosa més s'haurà de fer.
4: Però no penseu que és que, clar, obrir el debat és també obrir la porta a parlar d'immigració, de què fem amb els sous precaris que tenen, de com intentem explicar-li a un jove que el sistema, no, de les pensions és un sistema generós, entre cometes, que tenim aquí.
0: Mira, i és veritat que...
4: És un complex...
0: Ahir és veritat que en el míting que va fer Pedro Sánchez a Saragossa, un míting polític que va fer a la tarda, que aquí la redacció doncs, l'estàvem escoltant per veure si deia alguna cosa doncs, interessant, és veritat que no és una cosa que vagi dient a les compareixences com a president, però sí que en el míting va dir que d'aquesta regularització que ha fet el PSOE, ara no recordo ben bé les xifres, però si s'havien regularitzat, m'ho estic inventant, 2 milions de persones migrants, doncs 1 milió ja estava cotitzant a la Seguretat Social. Vull dir que sí que va treure pit d'aquesta regularització, va parlar d'immigració i va dir que aquesta gent ja estava portant diners a l'erari públic i, per tant, ja està contribuint a les pensions, etcètera, etcètera.
1: Sí, el que passa és que la manera de contribuir, com deia ella, dels sous precaris dels immigrants o dels que no són immigrants, que també tenen sous precaris, no és suficient, com recordava també la Maria, per mantenir aquest sistema, que tothom sap que és insostenible.
2: No és només una qüestió de quanta gent hi ha a cada generació. És que el sistema de pensions està dissenyat per un moment on la gent no passava dels 80 anys.
1: Efectivament.
2: I ara, o sigui, això que... No, jo això m'ho he guanyat perquè ho he cotitzat. Fins a un punt. Perquè el sistema entenia que tu viuries màxim X, però a partir d'aquí, i per molts anys, i visqui tothom, evidentment, ja no estava previst. I, per tant, també s'han de trobar altres maneres. I això, que és una cosa que és evident, o sigui, que l'esperança de vida ha pujat moltíssim en els últims 50 anys, tampoc no se n'està parlant. Vull dir que ja no és ni tan sols un debat ideològic de si les pensions han de ser més altes, més baixes. És que les condicions que tenim ara i que són indiscutibles no donen per un disseny que pensat fa 50 anys poder-lo sostenir gaire més. De fet, ara ja no es pot sostenir.
1: L'altre dia vaig fer aquesta prova amb uns amics. Sabeu quantes persones de més de 100 anys hi ha a Espanya?
0: De més de 60.
1: 100, 100.
4: De 100
0: anys. De 100 anys.
1: Digueu-me una xifra.
4: No sé. 300?
1: 300?
0: Ah. Més. No, més de 300.
1: Quantes?
4: 10.000.
0: Sí.
1: Quantes?
2: 10.000.
0: Sí, per ahí.
1: 20.000, més de 20.000 centenaris. Clar, imagina, i la progressió serà més gran cada vegada.
4: Sí, sí.
1: Uh-huh. 20.000 persones, vol dir que en molts casos fa 40 anys o 35 anys que s'han jubilat.
4: Sí. Uh-huh.
1: Mantenir això...
2: Bueno, és que en alguns casos hi haurà gent que portarà més temps 300, de vida... O sigui, més anys com a pensionistes que com a treballadors. Uh-huh.
1: Efectivament.
0: Però és un debat que ningú es vol arriscar, no? A posar...
1: No, bueno, que no el volen fer mai, però ara menys encara.
4: I un matís, les pensions sí que pugen l'IPC, però els sous de vegades no. Que això, tampoc, clar, és que obrir el meló, la caixa de Pandora, no? No li agrada a ningú, i l'esquerra encara menys. O sigui, si ha de tocar les pensions, això no ho farà.
1: I les pensions sempre són inferiors als sous, eh? Això és el segon.
0: Rafa, què volies dir?
3: Ara, sí, que jo igual sortiré una mica, de la norma general que estàveu tenint. Primera, perquè... Quan es diu el sistema és insostenible, és perquè es parteix de la base de que les cotitzacions de la gent que està treballant paguen les pensions.
4: Uh-huh.
3: O sigui, això és una cosa que s'ha establert, s'ha dit, es diu aquí i ja està.
4: I
3: però ja
4: no
3: passa, ja fa anys que no passa.
2: Bueno, però aquest és el problema,
3: perquè un moment.
2: Llocs,
3: per
2: diners?
3: Quantes coses el govern espanyol emet deute públic? O s'endeuta d'altres maneres, per moltíssimes. I ningú posa en dubte que aquest deute s'hagi de fer, perquè es considera que és una necessitat. Sigui construir grans infraestructures, sigui implantar ajudes en empreses...
1: O comprar armament.
3: Mm-hmm. Exacte, m'és igual. Sigui el deute públic o endeutar-se d'altres maneres, està per a això, diguéssim. S'ha considerat que fins ara endeutar-se o estirar, diguéssim, de pressupostos generals de l'Estat i no de cotitzacions per a pagar les pensions, era un escàndol. jo no considero tan escàndol. Vull dir, estàs contribuint a que un sector de la població molt concret, que a més, en general, tendeix a ser vulnerable, no només econòmicament, sinó en necessitats, diguéssim, vitals, pugui estar bé. Això crec que com a responsabilitat d'un poder públic és bastant important. Per tant, a priori no ens hauria de molestar que si destinessin diners vinguin d'on vinguin. El problema és que sense haver venut la moto, la que tu deies, no? Jo he cotitzat per tenir una pensió. No, escolti'm, vostè ha cotitzat per tenir una pensió, un hospital, o sigui, paguem impostos de totes les maneres, també treballant, per tenir molts serveis de l'Estat i de les administracions públiques. I un d'ells és la pensió. Però de la mateixa manera que les carreteres no només surten, o si construïm un aeroport, no només surten del que paguem nosaltres dels impostos, doncs les pensions també es pot establir això. No dic que hagi de ser així, eh? Dic que això es pot fer i, per tant, la insostenibilitat, diguéssim, del sistema és per la concepció de base que se té. Aquesta una. I segona, es pot, evidentment, obrir el meló i dir, vale, doncs canviem-ho. El que fa por és algunes de les alternatives que es plantegen, perquè deixen a molta gent a la intempèrie. I aleshores, com que en general les alternatives que es posen sobre la taula quan es diu que aquest no ha de ser el sistema, són tendint bastant a la...
4: privatització?
3: Per exemple...
4: Que ja ens passa a la sanitat,
3: coses,
4: sí, sí.
3: A la privatització, o al que si has treballat més tindràs dret, si has treballat menys no en tindràs o en tindràs molt poc, i a més no tindràs una altra manera de poder sobreviure, o hauràs de treballar més anys, perquè clar, és que ara resulta que és que vius més anys. Sí, però amb quina qualitat de vida també. Per tant, si una persona està treballant als 75 anys si no té qualitat de vida, no tindria sentit pel simple fet de que el sistema de pensions no s'aguanta. Per tant, si s'obre el meló, crec que s'han d'obrir alternatives que siguin viables i que no vagin a la privatització, perquè hem vist en altres països que és el que passa quan això es posa en pràctica. I jo, que segurament tinc molts dèficits a l'hora de llegir alternatives, però no he vist mai una alternativa que no passi o tendeixi a la privatització o a que les empreses siguin les responsables de la teva pensió d'alguna manera.
0: Tres minuts i arribarem a 9:45 de la nit. Fem una pausa i, si us sembla, parlem ara de tot aquest desgavell també que hi ha a l'esquerra del PSOE amb aquestes poc més de 24 hores que falten per poder tancar aquestes coalicions.
7: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
8: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena, treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit, una panxa es belluga, l'altra sent papallones, tant de bo ja fossis aquí.
9: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro.
13: Diumenge 18 d'octubre, vine i dona-ho tot als 5 quilòmetres de recorregut i gaudeix al màxim d'una cursa cardioprotegida gràcies als desfibriladors de DipSalut. I després de córrer, descobreix els tallers de reanimació a l'estand de DipSalut. Girona, territori cardioprotegit.
12: Us esperem a la cursa de RAC1, festa d'esport i ràdio.
14: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: Ai, que ràpid passen les coses bones.
18: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
17: O els 10 dies Nissan...
18: Com?
17: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: A RAC 1, no ho sé... amb Anna Ballonesta.
0: Dos quarts de 10 de la nit. Tenim aquest altre gran tema d'aquestes eleccions, que és a veure què passa amb l'espai a l'esquerra del PSOE i com finalment s'acaba organitzant, si és que creieu que hi ha marge perquè hi pugui haver canvis, perquè demà a les 12 de la nit s'acaba aquest termini per registrar les coalicions i de moment doncs, no hi ha acord entre Podem i els partits que formaven Sumar, que ara es diuen doncs, Front Ampli. Només, ho dèiem abans, s'han posat d'acord a les Canàries, on sí que sembla que excepcionalment presentaran una única candidatura, però a la resta de l'Estat Podem descarta una candidatura conjunta i la proposta de Podem és presentar-se per separat a Madrid i Barcelona i buscar acords amb forces territorials doncs, a les Balears, al País Valencià i també a l'Aragó. D'altra banda, Ada Colau diu que creu que hi ha marge per aconseguir que el Front Ampli agrupi totes aquestes sensibilitats d'Esquerra. Mira, si us sembla, escoltem què és el que ha dit aquest matí a Televisió Espanyola.
20: No hay ningún motivo para que Podemos no se siente con el Frente Amplio para llegar a un acuerdo de candidatura unitaria. Porque, insisto, se lo ha dicho también el señor Maillo a Podemos, aquí no va de conseguir un escaño más o un escaño menos. Aquí va de triplicar los escaños y quitarle los escaños a Vox. Si, en cambio, las izquierdas van divididas a las próximas elecciones, Vox va a ganar más escaños y el fascismo puede ganar en este país con todo lo que significa eso de amenaza de derechos.
0: Què creieu que passarà? Que ja està tot dat i beneït o que hi ha alguna possibilitat de moviment aquí, Rafa?
3: Jo en política mai donaria res per definitiu i menys en coses així. És veritat que, escoltant les declaracions de tothom, sembla que en les últimes hores s'estigui més preparant el relat per acusar de culpable a l'altre que per intentar això. Sí que és veritat, igualment, que quan es parla amb dirigents dels partits implicats, tothom et diu que realment encara es mantenen converses i encara es posen propostes a sobre la taula. No per a tots els casos, però per exemple, es dona bastant per impossible Catalunya, per exemple, perquè, clar, entra el factor Esquerra Republicana amb el subpacte amb Podem... però no es descarta la resta. De fet, semblava la proposta de Podem a diverses províncies o diverses comunitats autònomes per anar amb Esquerra Unida, semblava una mena d'OPA, no? De dir, bueno, pues, ara tindrem... Evidentment, és difícil mantenir el relat de la unitat de l'esquerra si no tens a ningú més que tu, no? Per tant, semblava una mena d'OPA per deixar sol als partits de l'entorn de lo que era l'entorn de Sumar. I el que està acabant passant és que el pacte de les Canàries es pot acabar reproduint també en altres llocs. Per exemple, a les Balears crec que si no està tancat està a punt de tancar-te sense Podem. Però al País Valencià fins i tot podia arribar a tancar-se amb Podem també, inclòs. Per tant, si acaba quedant-se Podem sol a Madrid, a alguna comunitat autònoma solta, en altres llocs, en Andalusia, per exemple, Esquerra Unida no s'anirà mai amb Podem. Maillo és andalús, està al Parlament d'Andalusia, no ho permetria. Ha sortit Maillo a dir-li a Podem que això no es fa així i que l'acord és o per tot o per res. Si el panorama acaba sent que Podem es presenta en solitari en alguns punts i a Catalunya amb Esquerra Republicana sense ni tan sols les sigles, haurà sigut un intent bastant fallit d'unitat de l'esquerra. I, de fet, haurà sigut bastant dinamita per a l'estratègia per a la que plantejava Irene Montero des del principi, però també per a la que plantejava Rufián, que al final ha sigut una mica l'excusa inicial de Podem per, donar, per començar a donar carabasses a tota la resta de, del front ampli aquest, no? Per tant, clar, no sé tampoc... Queden poques hores, però quan tinguem la foto final, després també haurem de veure allà on han pactat i allà on no, com es fa campanya.
0: Anava a dir, quin embolic també pels votants, no?
3: És un embolic absolut. Bé, si, si nosaltres
4: pels periodistes que esteu seguint això, de debò jo, us admiro,
3: mira,
4: perquè no entenc res.
3: Això és com, quan mires una sèrie, que si vas capítol a capítol sí, i tant, sí, te vas més o menys enterant, però com te despistis 10 minuts estàs sopant, no, ja l'has liat, pues més o menys. El que passa és que si és difícil d'explicar a una persona que estem molt posats, jo penso la senyora Maria que passa pel carrer ara mateix i que és votant d'esquerres, arribarà un moment que li resultarà tan complicat saber què és el que vota, que si el que vol és votar les esquerres en general, acabarà fent un vot útil. O quedant-se a casa.
1: PSOE.
3: Sí, sí, sí, el sí, sí. Vot útil, vull dir, perquè clar, aquesta és l'altra. Els acords de les esquerres abans es feien per guanyar. Ara els acords de les esquerres es plantegen
4: limitar,
3: per ser,
4: no?
3: Per ser grossa, diguéssim, i mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Collat, condicionat, perquè és el que diuen, no? I més força per condicionar-lo més. D'acord, però el teu candidat a la presidència del govern espanyol de moment no deixa de ser Pedro Sánchez. Per tant, l'únic que pot apel·lar al vot útil com a clàssic, diguéssim, de l'esquerra, de moment és Pedro Sánchez. Clar, si el votant està confós, Pedro Sánchez té més opcions d'acabar recollint vot útil de l'esquerra del PSOE que candidats de les pròpies esquerres, no?
0: Glòria.
4: A mi em preocupa molt el programa inexistent de les esquerres. És a dir, no ets capaç...
3: És que no és tan, o sigui, no és tan diferent. De fet, si agafem el programa electoral...
4: O sí, perquè jo ja arriba a un punt que dic, i què és el que impedeix això? L'ego personal? Segurament, segurament. Però que trist tot això.
3: I qüestions monetàries de com és l'organització interna després, i si pots fer grups parlamentaris o no, i la marca, i quin oponent tens al costat que et pugui dir que tu t'has anat amb aquell i amb aquell altre no. O sigui, hi ha tota una sèrie de coses. El dia després, la gestió del dia després és complicat.
4: Sí.
3: I això, en una coalició, això s'ha fet sempre.
4: Que potser millor que no es presentin junts, perquè dic, si el dia següent s'han d'esbatussar, com hem vist amb certes
3: coalicions... El que va passar a les últimes eleccions és que van acabar decidint d'anar junts sense parlar del dia després, sí. I això va ser un desastre.
4: I això és el que ara s'està parlant.
3: Ara han parlat del dia després i
1: també és un desastre.
3: I no es posen d'acord.
4: Ja ho saben abans.
3: I no es posen d'acord. Sí. Bueno, però és que és així. Programàticament, el seu programa electoral...
4: no hauria d'estar tan allunyat.
3: És calcat.
1: No, el problema és que hi ha una història de l'extrema esquerra o l'esquerra a l'esquerra de l'esquerra, no sé, que sembla molt a allò de la vida de Brian i el Frente Popular de la Liberación de Palestina, totes aquestes coses, no? És que és una caricatura, però...

0: Potser ho arreglen, jo no dic que no ho arreglin, no? Potser ho arreglen, però serà bastant complicat, perquè tot el que ha passat després doncs indica que les dificultats són molt grans, perquè el que hagin de fer ara per unir-se implica desfer el que han fet fins ara els que han fet coses per presentar-se no units, no? I a més, hi ha un canvi de marca, és molt perillós, per al votant. O sigui, canviar de nom cada vegada, perquè és que és cada vegada que es presenten, canvia de nom. Sí. Si a sobre de canviar el nom no saps qui hi ha al darrere, i a sobre es presenten diverses formacions, home, estan fent un gran favor al Pedro Sánchez, que es deu estar contentíssim de tot el que està passant, perquè efectivament aquí hi haurà un vot útil molt potent que farà, no sé si... A veure, jo no sé si el Pedro Sánchez podrà tenir el resultat que desitja i trencar la majoria alternativa de la dreta, però evidentment, si hi ha oposició, només serà el Pedro Sánchez, eh? Només serà el Pedro Sánchez, la resta serà una oposició... Bueno, evidentment hi haurà Esquerra i el PNB,
1: si
0: però...
1: Si hi ha oposició, Pedro Sánchez no estarà en l'oposició. Home, Pedro Sánchez no s'hi quedaria.
0: Bueno. Jo tinc una teoria sobre això.
2: A veure, quina teoria tens?
0: Home, jo crec que ell, una de les possibilitats que té... És que si no està Pedro Sánchez, vol dir que... O sigui, o li busquen una cosa fora, bueno, que és una altra possibilitat, o ella ha de gestionar l'oposició amb un govern de dretes que, a més, ja està preparant una gran mobilització de l'esquerra per un munt de temes.
2: Però vols dir el president del govern es quedarà
1: no hi ha hagut
2: la diputada de l'oposició?
1: No hi ha hagut mai cap president del govern que hagi perdut un govern que s'hagi quedat a l'oposició.
0: Si fa això, només és perquè tinc una sortida. Si no té una sortida molt més digna, jo crec que Pedro Sánchez no se n'anirà a casa. Això és la meva teoria, però...
1: No se'n va a l'atur, si se'n va a casa.
0: No. Però no per l'atur, és pel poder dins del seu partit. És que per mantenir el poder dins del seu partit...
1: Però per a què li serveix el poder si ja no pot...
0: Perquè pensa que podrà tornar... Perquè pensa que podrà tornar perquè gestionar l'oposició amb un govern de PP i Vox per l'esquerra serà molt més fàcil, saps? Segons el resultat que tingui. Escolta'm, això ja veurem el que passa, però cadascú té les seves teories, jo en tinc aquesta.
2: No. Bé, fas bé d'explicar.
3: Tinc una altra.
2: Maria.
0: Potser m'heu donat la raó, o no.
3: No, és que tot això del front d'esquerres i tot m'avorreix profundament i com deia Íñigo Rejón, que no sabem on és, m'he pillat l'esquerra, la veritat. Que ell també, el seu partit també participa de tot aquest joc, Mas Madrid, que de fet amb la seva candidata havia de ser...
1: El cap de llista per Madrid, Delgado,
3: com es diu. Tot i que no la candidata a la presidència, perquè sí que hi ha d'haver com una candidata a la presidència, que en aquest cas serà de Colau. Però... No, la meva teoria és que si hi ha un... Perquè això és una cosa que jo he dit alguna vegada aquí a la tertúlia, que és que sempre hi ha la possibilitat que el PP i el PSOE pactin. Perquè... I sempre ho he dit, si el PSOE no vol un govern on participi Vox, té una opció molt fàcil, que és oferir els seus vots al PP i condicionar el govern des de dins o des de fora amb la condició que no hi hagi Vox.
0: No, amb Pedro Sánchez.
3: Exacte. Llavors, Pedro Sánchez, si pot ser que el partit i Felipe González i tots aquests tòtems que estan allà des de fa molt de temps esperant a que Pedro Sánchez caigui, el que passa és que tenen la mala sort que Pedro Sánchez va sobrevisquent, una cosa que podrien plantejar és dir-li ara has de plegar perquè amb tu, evidentment, no hi ha entesa possible amb el PP i que hi hagi algú altre que faci aquest paper. Que, de fet, tampoc és la primera vegada que això passaria. O sigui, ja hi ha hagut acords del PP
0: evidentment, abans de Pedro Sánchez. Exacte. De fet, va ser Pedro Sánchez el primer que va dir no és no, i aquí s'acaba la història.
3: Exacte. Per això que no... Que aquesta és una solució molt fàcil si el que et preocupa és l'extrema dreta.
1: Acords per investir el govern espanyol entre el PP i el PSOE.
0: Sí, una abstenció claríssima en l'època de Pedro Sánchez, precisament, que va marxar i va dimitir per això, es va abstenir el PSOE.
1: Sí.
0: Bueno, i és que altres vegades...
1: Es va descalabrar el PSOE.
0: Tampoc havia calgut fins aquell moment. És la primera vegada que passava aquesta situació.
1: Bueno, no havia calgut perquè no havien volgut, perquè Convergència i Unió estava allà, el PNB estava allà, la Coalició Canària estava allà...
0: No, es podia pactar amb altres, però aquesta vegada no donaven els números per això. És que és la primera vegada que passava això perquè realment, i a més va aparèixer Ciutadans pel mig.
2: Però creieu possible aquesta possibilitat que diu la Maria?
0: Jo crec que és una possibilitat que no pot ser amb el Pedro Sánchez. Per això deia... A veure, el que jo he dit abans és en el supòsit que el Pedro Sánchez tingui un resultat molt bo dintre de la derrota i molt a prop del PP. Fins i tot hi ha algú que diu, aquest home, l'Ismael, com es diu, l'Ismael Redondo? Redondo?
2: Iván.
0: No, perdó.
2: Sí.
0: Com tu i el Rajoy, sí. Doncs l'Iván Redondo va per ahí dient que el PP...

0: PSOE pot superar el PP amb vots, encara que el PP i Vox sumin. Això, pel Pedro Sánchez, seria... Jo em quedo aquí perquè he guanyat les eleccions, encara que l'altra vegada no les va guanyar, però he guanyat les eleccions i a veure com els altres es maten entre ells. Perquè, clar, si passa això, no, el Vox demana la meitat del govern. O sigui, el que pot passar després, l'esquerra, segons com, ho pot gestionar molt bé. Si és un fracàs el resultat del Pedro Sánchez, jo crec que el Pedro Sánchez marxarà a casa seva i tornaran a aquesta vieja guàrdia del PSOE, que dirà, home, millor cedir la possibilitat de que el PP té un bon resultat, millor cedir o abstenir-se perquè no hagi de pactar amb Vox, o com a mínim minimitzar la presència de Vox en el govern. Jo crec que això és el que passaria a la resta d'Europa.
1: El paper del PP en qualsevol circumstància serà molt difícil, perquè tu saps i ho has vist que les grans coalicions, o sigui, les grans coalicions va portar a l'enfonsament de l'SPD primer, sí, i després Alemanya, sí, i després de la dreta també, però és que l'alternativa tampoc no és bona per una dreta moderada, que tampoc és el Feijó ara mateix i cada vegada ho és menys. Vull dir que totes les opcions en realitat seran dolentes pel PP, tant si vol tenir a Vox a dins com si el vol tenir fora i vol pactar amb el PSOE. Tot acaba en un creixement de Vox, en realitat.
0: El PP no és moderat ara perquè té Vox, precisament, i en comptes d'ocupar el seu espai de centre-dreta natural, s'està apropant a Vox perquè pensa que d'aquesta manera Vox no tindrà tan bon resultat, cosa que no li donarà resultat, perquè està clar que els vots de Vox estan molt consolidats. No? És un risc, estic d'acord amb tu. És que és dolent per tot arreu, per les dues bandes, és dolent.
2: Pràcticament 9:45 de la nit. Res, fem una pausa i tornem de seguida canviant de qüestió amb aquest informe que hem conegut avui sobre la UNICEF, que parla dels joves i dels adolescents. Entre els 12 i els 16 anys es dupliquen els joves adolescents que diuen que estan sols, i arriba fins al 20% els que diuen que estan tristos. Parlem de seguida amb un psicòleg expert en joventut perquè ens expliqui per què aquestes dades.
3: RAC 1. Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wallet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
4: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
5: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
6: Som la gent blau, Hanna.
7: Això és una realitat.
5: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
8: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
9: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
10: No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
2: 9:47. Avui volem analitzar aquest informe d'UNICEF, que, com dèiem, demostra que està augmentant el nombre d'adolescents que se senten sols i tristos. I per això aquesta hora volíem saludar el psicòleg expert en salut mental infantil i juvenil, Roger Vallescà. Senyor Vallescà, bona nit.
11: Hola, molt bona nit.
2: Dèiem que segons aquest informe d'UNICEF, entre el 2006 i el 2018, els nivells de benestar emocional dels adolescents es van mantenir més o menys estables, però a partir del 2022 és quan es registra aquest empitjorament tan i tan marcat. Vostè té alguna sospita de a què es pot atribuir? I té a veure, per exemple, la pandèmia o hi ha altres factors?
11: No, la pandèmia, evidentment, va tenir el seu impacte, però tendim a atribuir a la pandèmia un efecte que no el va tenir. Jo penso que va actuar com un catalitzador, és a dir, que va posar de manifest coses que ja s'estaven observant en el dia a dia, en la pràctica clínica, en els centres de salut mental infantils i juvenils, per exemple, coses que ja anàvem veient, però que la pandèmia d'alguna manera va accelerar molt, no? Però jo crec que hem de buscar molts altres factors, no? Penso que els adolescents, no ara, sinó des de sempre, han tingut la virtut, diria, de posar de manifest a sobre de la taula les contradiccions, les mancances del sistema dels adults, no? I ara ens estan mostrant amb molta fermesa, diríem, que hi ha alguna cosa que falla, no? Que falla perquè se senten sols, perquè se senten ansiosos, perquè cada cop estem observant més problemes i de més gravetat, i aleshores això ens ha de fer reflexionar que alguna cosa no estem fent bé, els adults, evidentment.
2: I qui és aquesta cosa que no s'està fent bé?
11: A veure, si els adolescents ens diuen que s'estan sentint sols, jo això ens interpel·la, diríem, en dues qüestions, no? La primera és quant de temps podem dedicar, temps de qualitat, a les famílies, en els nostres infants i adolescents. De fet, no fa massa, en una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Agenda dels Infants, els infants manifestaven, una de les primeres coses que demanaven és que dediquessin més temps, no? a ells. Això és una de les qüestions. I l'altra és el tema de les xarxes socials, que ja sabem que es diuen xarxes socials, però que en realitat, més que un efecte social d'acompanyament, són més aviat, diríem, xarxes que pressionen i que fan un efecte de comparació que no pas un acompanyament, no? I per tant, hem de començar a considerar que les xarxes socials, les de debò, les que són de carn i ossos i les que realment fan que ens sentim acompanyats, en realitat estan cada cop minvant més, començant per la família.
2: Una altra dada que segurament no sorprèn, perquè fa temps que sabem també que és la pressió estètica, que evidentment afecta més a les noies, però que tampoc millora amb aquest informe. Què s'hi pot fer en aquest sentit? En el tema de la pressió estètica, en el tema dels trastorns alimentaris, això també està empitjorant en aquests últims anys?
11: Està empitjorant, però és que és lògic, perquè les xarxes socials, no, tot el que és l'internet, diríem, es fonamenta sobretot en la imatge, fonamentalment, no? I aleshores, clar, aquest prototip d'imatge que idealitzada al qual se suposa que hem d'aspirar, no només la imatge, sinó també aquest concepte d'haver de ser feliços, d'haver de triomfar, tot això és una càrrega absolutament brutal pels adults també, però pels infants i especialment pels adolescents, i especialment per les adolescents, és devastador.
2: I clar, davant d'això, què s'hi pot fer? Més regulació, més educació, més sensibilització, que els pares doncs també tinguin un paper més actiu, perquè clar, això es pot abordar des de diferents àmbits, però és complicat també, no?
11: És complicat. Jo diria que el resum seria una mica de totes aquestes coses que has comentat. L'informe d'UNICEF planteja també una sèrie de recomanacions, no? A les administracions públiques, al sistema educatiu, també al sistema sanitari i a les famílies, però jo penso que no s'ha de magnificar també el tema del sistema sanitari, és a dir, cometríem un error si aquesta onada de malestar pretenguéssim resoldre-la a través de posar més psicòlegs, més psiquiatres, no? Perquè al final el que hem de fer és un canvi que ha de ser un canvi social i cultural, no? Estem en una societat que no només els adolescents, sinó també la gent gran, i els adults normalets també, cada cop ens sentim més sols, cada cop experimentem més ansietat, més depressió, i per tant els adolescents no s'escapen d'això, al revés, no? Són molt més sensibles i ho posen molt més de manifest. Per tant, jo crec que el canvi és un canvi que si arriba ha de ser un canvi social i cultural que ens porti cap a, diríem, una direcció diferent de la que estem anant. Ara, podem ser bastant pessimistes, la veritat, perquè la onada és grossa i veurem com acaba.
2: Clar, i quines conseqüències poden tenir aquestes característiques que ara descriuen els joves quan siguin adults? Quines conseqüències pot comportar?
11: Doncs mira, jo diria que el problema sobretot és que si no aprenem des de petits i des d'adolescents, no, a gestionar correctament el malestar que comporta la vida, a acompanyar-nos els uns als altres, a crear relacions que siguin realment, que aportin un valor afegit, doncs això evidentment es transmet de generació en generació. És a dir, les problemàtiques de salut mental són molt contagioses, de fet, molt més que qualsevol virus o coronavirus, no? Les problemàtiques de salut mental es transmeten generacionalment i, per tant, tots aquests joves que ara mateix estan patint, en el moment que hagin d'accedir també a la paternitat i a criar els seus fills, veurem de quina manera ho poden fer, no? Per tant, és una situació, diríem, realment preocupant, francament.
2: També s'apunta que un altre factor que influeix en el benestar emocional dels joves és el nivell socioeconòmic de la seva família. Això per què? Perquè abans dèiem, pot ser que algunes famílies, doncs, els pares ho tenen molt complicat realment per conciliar, i els nens també acaben passant potser més hores sols a casa que no pas fa uns anys.
11: Sí, però això ja ho sabíem d'abans, eh? És a dir, les persones que tenen una situació socioeconòmica més desfavorable tenen més problemes de salut mental, ja ho sabíem, i això ens indica que els determinants socials i econòmics de vegades són molt més importants que no pas els determinants biològics o psicològics, no? Això d'una banda, i per l'altra, amb el tema de la conciliació familiar, ens hem de preguntar realment si estem aconseguint, de quina manera estem conciliant les coses, perquè la sensació més aviat és que la conciliació familiar en aquest país consisteix en que els infants i els adolescents facin horaris d'adults, que no pas en que els adults tinguin el temps suficient com per cuidar d'una manera correcta dels seus infants, no?
2: Mm-hmm. Roger Vallesca, psicòleg expert en salut mental infantil i juvenil, gràcies per atendre'ns una vegada més aquí al No Ho Sé. Que vagi molt bé, bona nit.
11: Moltes gràcies a vosaltres, bona nit.
2: Glòria, a veure, estàveu tots fent gestos, amb això que deia ara.
12: Evidentment, és molt preocupant. Jo crec que qui té adolescents a casa a prop, i de més ho veu, no? El Silva deia, amb els alumnes, és evident això, i quan et posen les dades sobre la taula, ho veus, i és esgarrifós. Però sóc una gran defensora del temps del lleure, i penso molt, molt també en la pròpia vida, és a dir, el temps del lleure, què vull dir? Aquell jove adolescent que porta, que és monitor, premonitor, que ha viscut agrupament escolta, que fa esplai, que fa voluntariat, això li dona un sentit a la vida tan important que sent, primer, que el temps està destinat a alguna cosa, a una altra, no? Que això és meravellós, i quan ho descobreixes és una de les coses més meravelloses que et pot passar a la vida. Però després, trobar que tens una xarxa, una vida comunitària, que és molt yanqui això, però i aquí ho hem perdut una mica, i les arrels catalanes són molt de xarxa. Castellers, vida cultural, grallers, formar part d'agrupacions, associacions, hi ha tantes coses a fer, però estem tan ubicats sempre amb la productivitat, en sempre formar-nos al màxim, amb els infants inclús, no? Omplir-los d'extraescolars. És a dir, aquesta franja d'edat que són ja autònoms per quedar-se a casa, però tenen un punt d'autonomia personal per començar a pensar i tenen accés a les xarxes, és vital que acompanyem aquesta gent, no perquè no es puguin quedar sols, perquè és molt important que trobin el camí en aquell moment i diguin, almenys a la vida hi ha una gran utilitat, que és tenir algú, ajudar algú altre i no sentir-se sol.
2: Molt ràpid, que hem d'anar acabant, Silva.
0: Mira, molt ràpid. No, primer que, no sé si és part culpa del Covid, però sí és després del Covid que jo vaig detectar dues universitats on faig classes molt diferents, tant perquè una és pública i l'altra privada, com pel tipus d'alumnat. Per exemple, molts trastorns alimentaris, especialment, bàsicament, amb les noies. Sí, i molts casos, cada any tinc alguna alumna amb depressions, que a més t'ho expliquen, no? I després ara he estat uns dies amb un viatge pel Camí de Santiago, amb més de 100 estudiants universitaris, i per exemple he vist també això que deia ara la Glòria de com valoren coses que normalment no fan, que és no, per exemple, estar en silenci durant 20 minuts caminant o parlant amb gent que no coneixes però que descobreixes, i no estar depenent del mòbil, de les xarxes socials, Tot això és fonamental i no es fa.
2: Rafa.
13: Molt ràpid. Fa molts anys que parlem de la precarietat laboral i com que no li hem posat solució, i ans al contrari, el que acabem fent és portar-ho a la precarietat vital. I no només és que els pares no tenen temps per dedicar als fills i els fills se senten sols, és que a més tampoc tenen temps per controlar en què utilitzen aquest temps, com les xarxes socials o determinades pantalles i tal. I tot ve al final del mateix, i és que no tens temps material per viure, exacte. Perquè això que tu me comentaves dels adolescents dedicats al... Molt bé, però ho han d'escollir ells. I per poder-ho escollir, li has de donar l'oportunitat d'estar amb tu o estar en l'esplai, no? Mm-hmm.
2: Maria, tanca-m'ho, sisplau.
1: És difícil, quina responsabilitat. No, jo sempre intento tenir molta cura de no aplicar una mirada paternalista quan parlem dels joves, perquè sembla que sigui una cosa com ser jove és tenir un virus en aquell moment. Però tot el que passen i és culpa de les generacions que els han precedit, la manera com s'han inventat no només els mòbils sinó totes les eines, totes les xarxes, com hem socialitzat, com socialitzen els pares també i quin ús fan els pares del mòbil, doncs tot això impacta en ells i crec que hi ha una responsabilitat generacional, no per fustigar-nos o perquè els més grans que es fustiguin, però sí veure-ho també des d'aquesta perspectiva i poder-ho acompanyar des d'aquí.
2: I sobretot pensant això del futur, no? Aquests joves potser algun dia són pares i tot això que transmetran també als seus fills. En fi, Josep Manel Silva, Rafa Garrido, Maria Vila, Glòria Barreter, gràcies una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
0: Gràcies.
1: Adéu, vosaltres.
2: Fem una pausa i actualitzem la informació.
14: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
15: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Carinyo, 5x5?
18: 25.
17: I per 3?
18: 75.
17: Ara ets de números.
18: No, de mi BP.
19: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més, participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
20: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
21: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
22: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
23: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
24: Diumenge 18 d'octubre, vine i dona-ho tot als 5 quilòmetres de recorregut i gaudeix al màxim d'una cursa cardioprotegida gràcies als desfibriladors de DipSalut. I després de córrer, descobreix els tallers de reanimació a l'estand de DipSalut. Girona, territori cardioprotegit.
23: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
25: Ai, que ràpid passen les coses bones.
26: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
25: O els 10 dies Nissan.
26: Com?
25: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
27: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2: Les 10 i 2 minuts. Okay. aquesta hora actualitzem la informació. Pep Tormos, bona nit.
3: Bona nit.
2: Què és el més destacat aquesta hora?
3: Doncs que la jutgessa del cas Antic reactiva les declaracions i cita una trentena de testimonis. Ho avança La Vanguardia. A partir del 26 d'octubre començaran a desfilar pels jutjats que investiguen la mort del fundador de Mango a Montserrat. Entre ells hi ha Miquel Roca i el seu fill, aquests ja els coneixíem ahir, o el president del grup Planeta, José Creueras, amic íntim d'Isaac Andic. La jutgessa també cita dues persones més designades en el testament per vetllar que es compleixi l'última voluntat d'Andic i administrar la seva herència. Són Toni Ruiz i Daniel López, que declararan la primera quinzena de novembre. El primer testimoni que passarà pel jutjat de Martorell serà el director de l'agència de detectius Método 3, Francisco Marco.
2: D'altra banda, el Front Ampli demana que l'acord d'esquerres a les Canàries s'estengui per tot l'estat.
3: A les Illes Canàries aquesta tarda hi ha hagut un pacte històric. Podem s'ha unit a una candidatura conjunta amb Esquerra Unida, Sumar i Nueva Canàries. Ara, des del Front Ampli, reclamen que serveixi d'exemple a tot l'estat, on les esquerres no es posen d'acord. Fan una crida a la generositat i la responsabilitat perquè s'acordin candidatures unitàries a altres llocs, també a Madrid i Barcelona.
2: I d'aquí a pocs minuts coneixerem el guanyador del Premi Planeta, el guardó més dotat del món per obra inèdita. S'anunciarà des de la Fira Montjuïc de Barcelona, on s'hi està fent aquesta gala. Anem cap allà. Maria Cusó, bona nit.
4: Hola, bona nit. Sí, de fet, ara per ara ja tenim els tres finalistes del Premi Planeta d'enguany, que són Letrerido, de PPM Carrascosa, Los Caminantes, de Martín Guerrero, que és un pseudònim, i Los que falten, de Luz Ventura, que també és un pseudònim. El jurat està ara reunit, torna a estar reunit per escollir quin d'aquests tres serà el Premi Planeta d'enguany, qui serà el finalista i qui es quedarà fora. Perquè, us en feu una idea, quan ha començat el sopar, el jurat s'ha reunit una primera vegada i dels 9 n'ha decidit 5. Després, entre el primer i el segon plat, ha fet aquesta segona tria i n'han quedat 3 finalistes, i ara s'espera que, quan arribin les postres, es donaran a conèixer el guanyador i el finalista d'enguany. Un resultat que, si tot va sobre l'escaleta que està prevista, haurem de saber sobre els voltants de 11:15 del vespre.
2: Doncs estarem, evidentment, pendents d'aquest veredicte del Premi Planeta. Gràcies, Maria. Bona nit.
4: Bona nit.
2: Els esports, Àlex Pariser, bona nit.
5: Bona nit. Em cauran, tu diràs.
2: Sí, anava a dir, què fareu avui, tu diràs, a banda d'anunciar el Premi Planeta,
5: sí,
2: ja no serà en horari de 9-0.
5: N'estarem molt pendents amb la Maria Cusó, sens dubte, i evidentment ho explicarem mentre fem actualitat esportiva. Avui truquem en Joan Maria Pou, pugem al mirador del Tu Diràs per analitzar tota la jornada Champions apassionant que hem viscut tant dimarts com dimecres, sobretot ja en clau del que ha de venir, en aquesta setmana gran que té el Barça, amb Betis, PSG i Real Madrid a l'horitzó el dia 25 d'octubre. Després fem tertúlia amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i l'Anaïs Martí. Compte que a l'inici del programa avui explicarem una informació que hem pogut saber a recull el Tu Diràs sobre el Barça a Istanbul. A banda del partit, el Barça va fer altres coses a Istanbul, ho explicarem a l'inici del programa i ho remataremamb l'humor de l'Edu Mutante, com sempre.
2: T'escoltem de seguida, Aleix, gràcies. I acabem amb el temps amb el Nil Ferrés, que demà encara tindrem sol, però durant el cap de setmana haurem de treure el paraigua, oi?
6: Sí, sí, exacte. Demà continuarem amb la mateixa tònica que hem tingut avui, un dia de temperatures agradables, es mantindran com avui, però el canvi de temps ens arribarà a partir de dissabte a la tarda, amb precipitacions que poden ser localment intenses, sobretot a la meitat est, i que vindrà tot plegat amb una baixada de les temperatures. Ho haurem d'anar seguint.
2: Gràcies, Nil. Demà en parlem. Fins ara.
6: Fins ara.
2: 10 i pràcticament 6 minuts. Fem una pausa i de seguida un salt agradable avui una mica diferent.
7: RAC 1.
8: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wallet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
9: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
10: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
28: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
29: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
30: Fàcil, intuïtiva i renovada.
31: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
30: Escolta, navega, descarrega, informa't.
31: I escolta el que vols, quan vols.
30: Tot a l'aplicació.
32: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
2: Passen 7 minuts de les 10.

0: dijous i això vol dir que toca salsa agredolça al 9C. Jordi Garrigós, bona nit, com estàs?
1: Hola, bona nit, molt bé.
0: Avui torna a ser un dia d'aquelles seccions especials en què vens acompanyat, oi?
1: Sí, aquesta nit ens acompanyen dues persones que ara mateix procedeixo a presentar. D'una banda tenim un músic que coneixeu totes i tots, i de l'altra, i permeteu que m'aturi en ella, aquesta nit ens acompanya una d'aquestes figures que no són conegudes pel gran públic, però és de les que mouen la música d'aquesta ciutat. És Nereida Fever. Ella és una dona que ho ha fet pràcticament tot en aquesta indústria, muntar segells discogràfics, punxar, crear agències de comunicació i la faceta per la qual està avui aquí, que és la d'organitzar saraus, de muntar bones festes.
0: Déu-n'hi-do, quin historial.
1: A finals dels anys 90 va crear el Magic in the Air, que es va convertir en un referent de l'escena mod i del revivalisme dels anys 60, no només a Barcelona, sinó a tot l'estat, i per aquelles festes hi va passar absolutament tothom, músics, creadors, artistes de la ciutat i públic en general. I ara, doncs, toca ressuscitar-lo per celebrar el seu 30è aniversari, aquest dissabte, 17 d'octubre, a la sala Upload. Així, doncs, avui celebrem el retorn de Magic in the Air amb la seva creadora, amb l'Eneida, i amb aquest músic que comentava al principi, que coneixeu tots i totes, que també participarà en aquesta festa, que no és cap altre que el Marros, cantant i guitarrista de Sidoní.
0: Eneida i Marc, què tal? Benvinguts al 9C i al Salsa Agredolça, com esteu? Bona nit.
2: Home, estem nerviosos, farà-li com estava l'Eneida.
0: Sí?
2: Sí. Bueno, l'Eneida, jo sabia que sempre està nerviosa, eh?
0: Ah, sí,
2: és
0: Eneida?
2: És molt espídica, sí, però clar, ara sí, és el seu aniversari.
3: Per activa no diagnosticada, crec. I, sí, sí, sempre... Però estic molt il·lusionada, molt, molt.
0: Clar, sorgeixen, m'imagino, no, aquest neguit de fer una cosa tan xula després de 30 anys, no?
3: Sí, per recordar... Sí, més que res, que porto dos anys ja tenint-ho al cap. A part, tenia que ser octubre del 2026, perquè va ser l'octubre del 96 quan vaig començar. Llavors, clar, porto tant temps run-run, que ara que veig que s'està materialitzant i sent real, és mandar, ostres, on m'he ficat, no?
0: A veure, primer situem-nos una mica, després entrarem en matèria, però per la gent que no hagi viscut aquesta etapa de fa 30 anys, explica'ns una mica què és això de Magic in the Air.
3: Doncs, bàsicament, jo veia que les bandes del circuit Mod 60s estatals i internacionals, quan venien a tocar a Barcelona, tocaven sempre a la sala Màgic. I doncs què passava? Que quan acaba el concert, després posen els discjòqueis a la sala i no havia una continuïtat de festa. I ens va passar pel cap, doncs, ostres, després colem un club on després hi hagi una continuïtat i portem discjòqueis i ho marquem tot en un nom d'un club. I res, vaig anar a parlar amb el Javi Maradona, el propietari, i vaig dir que ho volia fer i em va flipar amb el meu morro i les ganes i em va dir que sí. I a veure com es feia abans, em van dir, jo la barra, tu la taquilla.
0: I ja està.
2: 19 anys, perdoneu, tot això amb 19, 20...
3: 19 anyets, sí.
2: 19 anyets, que tenia
0: l'Eneida. Quina iniciativa, no?
3: Sí, és que jo... Bueno, inconsciència també, crec, eh?
1: Ara que veiem això d'entrepeners, que fa tanta mandra... Veure, sí. Això que no
0: sí, sí, sí. I escolta'm, això del... I el nom era pel nom de la sala? O
3: el nom
0: va venir?
3: Que ser, tenia que haver una relació amb els anys 60 i amb el nom de la sala. Llavors hi ha una cançó que es diu Magic in the Air, del grup The Attack, i vaig dir, perfecte, ja tenim la sintonia, no? Tenim la cançó i tenim el títol.

0: A veure, Neida, quina necessitat hi havia de celebrar aquests 30 anys? Hi havia ganes de tornar a reviure el que era el Màgic in the Air, encara que fos per una nit?
1: Moltíssimes. La primera raó va ser sobretot perquè, clar, el 20è aniversari jo ja era mare, amb nenes petites, i clar, no era impossible plantejar-s'ho. I ara que estic vivint la meva segona adolescència, perquè les nenes són grans, vaig dir, ara és el moment. Bàsicament va ser per això.
2: Mm-hmm. Com vau començar? Com va ser l'origen? Ens explicaves ara una mica els detalls, però com recordes aquells inicis, l'ambient que hi havia?
1: Havia molta ebullició a Barcelona. Recordo que hi havia una escena musical en explosió, també va ser l'època que començaven els clubs, i les escenes també venien del Britpop, i on havia com una mica de revival també de Mozart's 60, i recordo que no tenies que quedar amb ningú, tu sorties i sempre trobes algú, no? Vull dir, sempre havia el circuit de sales, hi havia sales fantàstiques, al New York, per exemple, a Escudellers, i ens quedàvem al Sidecar, l'Apolo, i on havia això, jo recordo això, molt companyerisme, i hi havia moltíssimes bandes. I clar, en aquella època contactàvem tot, clar, jo recordo internet va començar més o menys aquella època, però tothom era això, carta i telèfon.
2: I boca orella, no?
1: I boca orella, i la gent es movia moltíssim, jo crec que la gent tenia més esperit d'iniciativa, llavors.
0: Mm-hmm. Ara escoltàvem el Feeling Down, un dels primers himnes de Sidoní. Vosaltres veu quin paper veu tenir en aquell moment?
3: Que estem assajant ara mateix, ara vinc del local de Sidoní.
0: Recordaves els acords? Abans m'ho preguntàvem.
3: Sí, perquè feia cançons molt senzilles, són tres acords, i que es pugui ballar i es pugui cantar. I sí, estem recuperant, clar, temes antics dels nostres primers dos discos, que eren en anglès.
0: Com recordes tu aquella etapa ja? No sé, vosaltres, teniu que veu tocar més d'una vegada?
3: Per mi era
0: que éreu visitants habituals.
3: Eren meravellós i era una fantasia, perquè era una cosa que jo havia descobert a casa jo sola, en la meva habitació, d'uns discos i d'uns grups que a mi m'encantaven, diguem, els Kings, els Who, els Beatles, els més obvis, els Stones, i de volta trobar-se amb tota aquesta gent que vestia com tu volies vestir, que feien aquests grups amb aquesta música tan meravellosa, que escoltaven la teva música i que comentaves les pel·lis i el tema de la moda, i vaig pensar, quina fantasia més bonica, què és això? I no devíem ser... Em sembla que era una escena com de 300, 400, o menys,
1: No, eren pocs,
3: o menys,
1: però...
3: No?
1: Sí, era molt petita, però eren molt actius tots.
3: Era la nostra tribu urbana. Jo anava a l'Institut Joan Boscà, on hi havia tribus urbanes. O sigui, jo em juntava amb punks, amb rockers, amb
2: skins... Ho trobeu a faltar una mica, això?
3: Molt. No, perquè a mi em van pagar. Ah. Sí, a mi, per anar vestit d'una manera determinada, em van fotre d'hòsties amb les Martins i les Bombers.
1: A mi m'han atracat uns skinheads un cop.
3: És que, clar...
2: Em refereixo a l'ambient, això que es vivia en aquell moment.
3: El que sí em sobra, el que deia abans la Neida, és que el tema de les xarxes socials, el tema de quan un grup està començant i es comença a gravar el seu local d'assaig, això deixa de ser underground perquè el teu tiet ho està veient, tot el món. Abans es podia desenvolupar un underground sense que les grapes del capitalisme ho amortessin tot, ho tequessin tot, no? Llavors, allà es feien coses molt boniques, grups molt interessants, jo què sé, obres de teatre, exposicions, i estava molt viu, i duraven el temps, i era una cosa ferma.
1: Sí, hi ha més creativitat, jo trobo, també, perquè nosaltres som els que dissenyàvem els pòsters, no? Fèiem el Letra 7, havia molt tot treball manual, enviàvem fanzins, vull dir que jo crec que havia molta més evolució i molt més creativitat, no era apretar un botó i tenies el disco a casa cada 5 dies, no? Mm-hmm. Això va canviar moltíssim.
2: Que tenen els 60 i els 70 que atrapen tant a la gent i a tanta gent. Quina característica?
3: Jo crec que el que ens va enganxar a la Neida i a mi i a molta altra gent és de veure que en el segle XX hi havia una dècada molt, molt florida, amb una gran exposició de cinema i de moda, i això és el que ens va atrapar. Però estàvem fent una cosa molt 90, és a dir, el nostre moviment no era una cosa nostàlgica, sinó la partida, és com, jo què sé, la Renaixença catalana, o el noucentisme, no?, que es fixaven en l'edat mitja, o es fixaven en... Doncs nosaltres fixàvem una època que era daurada, que és la dels 60, per crear alguna cosa als 90.
1: Exacte. Són aquests revivals, sempre hi ha hagut aquests revivals, no? Va haver-hi el revival també molt a l'Anglaterra als 80, i on s'han hagut aquests revivals. I jo crec que el Britpop també va ajudar una mica a acabar posant un altre cop al mapa, sobretot la música dels anys 60. I és això, que creàvem les nostres pròpies coses, però influenciats pels anys 60.
3: I tot això amb la Barcelona filtrada de la música electrònica eren els principis del sonar i de... que es mesclaven moltes coses, era molt xulo.
0: Ara, just ara mateix hi ha certa renovació en l'escena modernista, seixantera, per dir-ho d'una manera. pensava en els minibus intergalàctic, que també veuen molt dels 90.
1: I vindran a la festa, a més, estan molt emocionats, eh? I no van viure.
0: Clar, ells no van viure. També la rauxa, que ara estan com sonant molt, que aquests sí que són més veterans. Com ho veieu vosaltres, seguiu una mica vinculats a l'escena? Us aneu fixant amb les coses que van sortint? Òbviament, tu, Eneida, treballes amb alguns d'ells, però...
1: Jo sí, per això, per la meva feina, eh? Però, clar, el que ha passat això, que deia que ara he tornat una mica, ara sobretot a tornar a sortir, jo ara estava una mica més atenta, perquè tinc la possibilitat de... Tinc més temps, no? Les nenes són grans, però mai m'he desvinculat mai de la música. Llavors, clar, també la meva feina em permet anar descobrint aquestes bandes. Sí que és veritat que allà va haver-hi, jo crec que a principis del 2000 va haver-hi un buit, no? No va haver-hi com replacement, que es diu, i ara torna a haver una altra cosa d'eclusió. I és fantàstic veure gent que va néixer, de fet, la manager dels minibuses de l'any 2000. Sí, és clar, clar. Vull dir, tampoc
2: espanta
1: és cap nena.
2: Quan passa això.
1: Espanta, però penses, tampoc és cap nena, no? Vull
2: no, 26 dir, anys ja és una mica
1: grandeta. Però, ostres, veure aquella gent que continua fent això, no? I li agrada aquesta música i admira, clar, per ells, o sigui, és per nosaltres, nosaltres per ells som com per nosaltres els Beatles, no gairebé? No? Vull dir que hi ha aquesta diferència, és això, a tornar fa 30 anys, clar, aquesta gent no havia ni nascut. I això fa molta il·lusió, la veritat.
3: I sí que estem al cas de les bandes que surten amb aquestes influències, però no oblidem una cosa molt òbvia, és que hi ha un grup que es diu Oasis, que està omplint estadis a lo bèstia, que venen d'una escena, que és la de Manchester,
1: sí,
3: i
1: sí,
3: que està molt influïda també per aquest cosa dels 60.
0: Com s'han escollit els grups que toquen en aquesta festa de celebració, que són dos grups de Barcelona, el Sidoní i los Retrovisores, i The Falcons Maze, que són de fora, com els has escollit?
1: Havien tres normes. Una, tenia que ser una banda que hagués tocat ja el Magic in the Air. El Sidoní, tenia que tocar el Sidoní. O sigui, que aquí no havia normes.
3: Sabeu que la Inida és la descobridora de Sidoní?
2: No.
3: Clar.
2: Sí, eh?
3: Sí, clar, clar. Ella va ser la persona que ens va descobrir.
1: Els vaig fitxar, sí. Vaig
2: com va anar això? A veure, fes-nos un resum.
1: No, venien al club i els vaig conèixer, m'agradava la seva música, i res, doncs, em vaig juntar amb l'Albert Gil, que venia del segell Aleluia Records, jo havia treballat allà, i vam crear un segell nou, i vam dir, va, i la meva feina era descobrir bandes, i els vaig, bueno, vaig dir, pues aquests són els primers que traurem, i així
2: mira
1: ens vam conèixer.
2: Mira que bé, eh?
1: Sí, sí. I és això, si doni tant a tocar, sí o sí. I sí. També volia que hagués una mica d'estils musicals diferents, que hagués soul i també hagués una mica guitarra. Si tenia posat el toque soul, vas posar els Retrovisores. I l'altra cosa, els punts que tenien Retrovisores, era que era gent de la generació que va després de nosaltres, que són més jovenets, que no van arribar mai al Magic in the Air, però que estan molt també vinculats amb aquesta escena. I l'altra banda, que tenia que ser una banda de fora, volia portar una banda internacional, que també hagués tingut una connexió. I en aquest cas, els Folk & Maze, un d'ells, el Cyril, havia tocat amb Strawberry Smell, una banda francesa que també havia tocat al Magic in the Air.

0: hores d'ara no deixa de ser relativament fàcil trobar bandes per portar a tocar. De fet, n'hi ha prou amb indagar una mica per internet per buscar-ne, que potser doncs, són de França, que hi ha relativament a prop. Però clar, l'any 96, 97, 98, això no passava.
1: Però es movia moltíssim, eh?
0: Clar, com tu feies per trobar els grups internacionals.
1: Bueno, per tot arreu. Jo recordo anar a Itàlia i fer unes cintes de caset que vaig inventar que es deien Ole Tapes, que era només de música dels 60 espanyola. I abans havia molt intercanvi. La gent escrivia moltes cartes. Jo recordo això, havia un munt de cartes al fanzine, que la gent m'enviava els seus discos perquè els feia ressenyes. Havia molts festivals i moltes festes. Tu podies anar a Múrcia o a Albacete i hi havia una escena espectacular. No només de gent que muntava festes, sinó també moltes bandes. També hi havia un segell a Animal Records a Madrid que treien totes les bandes 60s estatals, les treien ells, vull dir, de Tour Records a Anglaterra. Jo crec que abans hi havia molt més moviment i la gent feia l'esforç a moure's més.
2: Encara que sembli paradigmàtic, no?
1: No,
2: perquè
1: total,
2: ara seria molt més fàcil que hi hagués moviment i, en canvi, la logística potser era més complicada
1: abans.
2: Sí, però
1: quan costava, t'ho curraves més. Llavors, les coses també les valoraves més i la gent també t'ho valorava. Llavors, jo crec que...
3: Perdona, però amb el tema de la roba, d'entrada, que en la escena era molt important, que ara potser amb un parell de clics, a Zalando tens la roba que tens, però abans havien d'anar a Londres, havien d'anar als Encants, jo m'havia de comprar roba de dona... perquè no havien tallat per mi. Clar, aconseguir un disc havies de creuar-te a la ciutat perquè podies...
1: I abans era barat, perquè tu anaves a una tenda vintage d'aquestes i no vegis, flipes, amb els preus,
2: sí,
1: madre,
2: sí,
1: el que ha passat aquí.
2: Alguns se n'aprofiten una miqueta d'avorrar aquesta roba vintage.
3: Volem saber, la Neida, com anirà vestida. Jo l'he preguntat abans i no m'ha volgut...
1: No tinc pistes. No,
2: perquè això és important,
3: A la nostra escena és molt important.
1: Molt, molt important. De fet, volia portar una... que portava a l'època, sí, i em vaig provar una faldilla que vaig trobar i encara m'hi cap, visca! Però està fet a pols ja, o sigui, s'aguanta, però bueno...
2: S'ha d'aprofitar, s'ha d'aprofitar. Sí. I tu, Marc, ja tens ara que li has tirat a la pilota a la Neida, tu el vestuari el tens clar o no?
3: Ho estava pensant, és que clar, nosaltres, jo mai he deixat de ser un mot, en realitat, mai he deixat de ser un psicodèlic. Llavors, algo trobaré.
2: Però els vostres concerts ja també crida bastant l'atenció per no només tu, com aneu
3: tots, també
2: l'Àxel, no?
3: És que per mi és una mostra d'amor i respecte cap a la teva audiència o pel fet de venir aquí a la ràdio mateix i estar amb vosaltres. Jo m'he posat una mica guapet, eh?
2: Perquè, no, i mira que és ràdio, això,
3: Ja, però això, per si
1: ara graveu, ara graveu en vídeo, també.
3: Però encara que sigui ràdio, encara que sigui anar al local d'assaig, assajar amb Sidoní, jo em poso una mica guapet, perquè vull estar guapet per ells.
2: Doncs però vols dir que no vas guapet sempre, tu, al dia a dia,
3: ho intento.
2: Em costa d'imaginar que tu sortis a comprar el pa i no vagis així estilós.
3: Vaig estilós inclús a anar a comprar el pa. Però a casa és quan... també, perquè em compro
1: pijames xulos, també m'has portat el mateix, també m'escurro.
3: Pijames, al Cort Inglés.
1: Els pijames han de ser guais,
3: van ser. Sí.
2: Però com són... Bueno, ja aquí som.
3: Que ja me'ls poso, jo tinc fred a casa.
2: Són així de canela, una mica, o com
3: sí,
2: de...
3: Sí, és una mica això de... Sí, ja ho sigui, una bateta, no?
2: I... Home, és que clar, si m'haguessis...
0: La imatge mentada,
2: si preguntat com creus que vaig per casa, haguessit amb la bateta, així granatosa, amb una línia per aquí clareta, no?
3: Tal qual, molt dandy, i a l'estiu és el mateix, però vaig totalment despullat, només amb la dreta de la seva.
1: Amb el forat.
2: Perfecte.
0: Després ja no entrem al vocabulari específic del nighter, etc, però sí que hi ha tot el tema dels DJs, que és molt important en aquesta
1: també,
0: festa.
1: Sí.
0: També, com els has escollit? Com...
1: Bueno, també, l'Eddie Piller és el... Tenia que venir, si va ser el DJ que estranger que més venia, i a part és una llegenda, és l'home que va descobrir, que va inventar-se el terme acid jazz, la música, va descobrir Jamiroquai. De fet, ha tret una biografia sobre l'escena mot anglesa i tot el que va viure, i és una autèntica eminència, i ens tenia que venir. Ja és molt gran, però encara punxa molt bé. I després els altres, el Roc Vidal, un francès que és el primer discjòquei que va venir a punxar la primera festa. I la resta doncs, ha sigut gent que ha anat passant pel club, o fins i tot el Carles Armengol, que ara és un reconegut escriptor, que venia al club, i era el millor ballarí que hi havia. I sí, era un nen, i sí.
3: Bueno, i Aneida Fiber.
1: I jo, clar, sí, i els altres discjòqueis també.

0: Pensant en finals dels 90, jo encara els vaig enganxar, eren anys de grans festes, de grans clubs, de grups que muntaven, pensava en el que muntava el Miqui Otero, que és molt amic meu, el Favorite Club, hi havia el Magic in the Air, hi ha certa nostàlgia de tot allò. Com podem explicar com eren aquelles festes, com era aquella Barcelona, que cadascú tenia els seus llocs?
1: D'entrada no caurà en la nostàlgia de la nostra pròpia joventut, per això és fàcil caure en això, no? Jo crec que la gent segueix estant molt activa, eh? Ho fan d'una altra forma diferent, però crec que també hi ha una escena molt interessant. Però clar, causen el fet de que ja no sóc jove. A vegades ja trobes a faltar la teva joventut.
2: Però jo estic, ja te deia, jo estic vivint a la meva segona joventut, eh? Vull dir que ara vinc amb les piles molt cargades.
1: Peligro.
3: I això que fa un temps que es va dir, no, és que a Madrid passen moltes més coses, aquí a Barcelona no passa res. Què en penseu d'això?
2: Jo crec que no, ja no hi ha aquesta diferenciació. Abans diuen allò, la venda d'entrades, no? Es van més tiquets a Madrid que a Barna. No, jo crec que ara estem molt per igual. Abans que a Madrid se tenen una escena més rock and roll, no? Més de bars, no? De copes. Però jo crec que ara ja està tot molt igual. Sí, sí.
0: Abans explicava el Marc quan era mot, als 90. Jo sí que crec que fa certa pena que les subcultures s'hagin anat diluint, perquè les subcultures al final ens van marcar l'educació musical i l'educació pràcticament de vida. Abans ho deies tu, la moda, absolutament tot, els llibres, les pel·lis. Ara sembla que es premia una mica que tothom sigui igual, no? El mateix pentinat, la mateixa roba, les mateixes marques. Com era ser mot als 90? Com ho veu viure vosaltres?
2: Bueno, clar, és que és una cosa molt teva personal, no? Jo recordo també anar a l'institut amb la parca i posar-te de jo darrere, no? En plan de... Tu, no? Marcaves...
3: Amb rotulador, eh?
2: Sí, sí, no, ho vaig fer amb com es diu, pintures a l'oli, em va quedar fatal. Però era... O posar-te els parxis, no? Era com la teva identitat, sí. No? Era, pues, era una cosa importantíssima. Ara, quan les meves filles a l'institut, és que les vas a buscar i no sé quina és la meva filla, perquè totes són iguals.
3: Pels cabells, per la roba...
2: És que és una passada. És que no hi ha... Abans hi havia això, el heavy, el mot, el punk, el rocker, era molt xulo, això. Sí. Ara ja no. Jo
3: però vosaltres ho havíeu patit, també, heu explicat, físicament,
1: sí.
3: No?
1: És que era una mica perillós, perquè la gent s'ho prenia molt a pit. Hi havia batusses a vegades, sí. I a vegades, anar vestit d'aquella manera i entrar segons quin lloc era una mica delicat.
3: Perquè era excepcional que anessis vestit d'aquesta manera?
1: Al Barcelona dels 90, sí.
3: Minoria, sí. Era minoria.
1: Sí, home, jo, per exemple, que vinc de Sarrià, quan anava a algun bar de Sarrià i entrava aquelles pintes, clar...
2: La gent... Clar, jo era l'única a Sant Cugat, també, clar. No havia...
0: Diguem que els mots no eren la subcultura majoritària en aquesta ciutat.
1: No.

0: Potser molta gent sentirà aquesta cançó i dirà, però qui són?
1: Què qui són? Són els Sidoní. Són una mentida, són els Sidoní. Ja,
0: què sents quan ho reescolta?
1: Ara mateix he tornat al local d'assaig perquè estàs assajant mentalment. Ja que aquesta part m'ha d'aprendre millor. No, sento sobretot molt orgull, però també amb molt orgull de ser valents i haver estat capaços d'evolucionar com a grup, de fer tot tipus d'estils de música, canviat d'idioma, etc.
0: I com éreu vosaltres en aquell moment? T'ho recordo, a banda de joves, a banda d'això, d'aquesta imatge que et transporta
1: molt
0: aquest moment?
1: I l'Eneida també. Per això érem...
0: Qui ho era més?
1: Jo crec que... Hòstia, quan... Uau.
2: Ara flaixos, no? De la vent dels flaixos.
1: Que si les teves filles estan escoltant...
2: No, vés en compte.
0: Ja deuen saber moltes coses, les seves filles, no?
2: No tantes.
1: L'Eneida... era i és una persona tremendament divertida. O sigui, molt divertida.
0: Home, fa 20 minuts que la conec, però m'ha donat molt aquesta sensació, eh?
1: I nosaltres acabàvem, per dir-ho d'alguna manera, de sortir de l'ou, perquè tant l'Àxel, el Jess i jo, els meus companys, no sortíem de festa, no, ens tancàvem a casa, tal, i avui volta és com, uau, el món, la ciutat, Barcelona, què passa? Mm-hmm. Diversió, soc jove. I explosió.
2: I algú ens passava quan ens juntàvem, per això, també jo crec que ens tornàvem una mica bojos.
1: Sí, ens
2: retroalimentàvem, no? Totalment.
0: M'ho puc figurar, també.

0: veure, Eneida, seria possible avui fer Magic in the Air?
1: No ho sé. No ho sé, és molt diferent, ha canviat molt, moltes coses. No ho sé. Si ho fes alguna persona de la meva edat o una persona jove, ara amb 19 anys?
0: Les dues possibilitats.
2: No m'ho imagino, una persona d'ara amb 19 anys era així, sincerament.
0: No. Bueno, l'entusiasme aquest, jo crec que l'entusiasme aquest de muntar coses sempre hi haurà algú que el tindrà. Mm. Sempre hi haurà algú que voldrà fer un
1: partit. Però ara tot és molt més difícil, jo trobo. Abans era tot molt més fàcil, era més d'anar per casa. Ens ho fèiem més tot nosaltres. Ara que hi ha masses lleis i normes i protocols. Abans
3: però
1: era...
3: quina llàstima, no?, que s'acabi en aquest aniversari. No...
1: Bé, veurem, eh?
3: Ja ho veurem. A la festa t'ho recordaré.
2: Sí. Abans us volia preguntar, sereu capaços que això es quedi amb un dia, perquè potser us agafa el cuquet i...
1: Ja veurem. Jo crec
2: ui,
1: que primer...
2: aquí estic veient una mica d'esperança, eh?
3: Jo ho necessito un bojament.
1: Bueno, la gent m'ho està demanant, però és que jo el 40 aniversari ja no m'hi veig, eh?
2: Per què?
1: Però, home, no, d'aquí 10 anys més.
2: Però si dius que estàs vivint una segona adolescència...
1: Bueno, ja, però se m'ha quedat aquí res.
3: La tercera.
2: 40 aniversari, clar, exacte.
1: No ho sé, eh? Però, home, de fet, hi ha ofertes ja de fer-ho a Madrid. Ja veurem, sí, però bueno, no sé.
2: Ens sentirem a parlar, en tot cas.
1: Ja veurem.
2: Les entrades per aquesta festa del Magic in the Air d'aquest cap de setmana, malauradament, estan totes venudes, però pels qui tinguin la sort de poder venir, allò, per el cuquet ja de punt de venir, com els diria, com creus que serà aquesta festa?
1: Serà un retrobament, perquè a part ve gent de tot arreu, ve gent de Mallorca, ve gent de València, ve gent d'Àustria, fins i tot,
2: potser
1: i de
2: França. Potser es passarà més estona saludant-vos.
1: Sí, no, jo crec que serà un retrobament. Jo crec que aquesta festa no és només un aniversari del club, no? Jo crec que és un aniversari d'una època i un temps que vam viure i ho que vam compartir. Jo crec que és l'emoció de retrobar-nos molts a nosaltres.
2: Mm-hmm. Marc, tu també creus que tens una miqueta d'aquests nervis. A banda per l'actuació, de trobar-te amb gent en aquest mateix ambient, no?, que veu viure.
3: Sí, jo espero que sigui elegant, que sigui sexy. Jo li anava a demanar a la Eneida que fes una... No ho puc demanar.
2: Ai, home, vinga.
3: No, diguéssim que hi ha un moment de
2: concert. Ens hem quedat amb les ganes, ara.
3: Que ens traiem una mica la roba.
2: Sí.
3: I llavors jo pensava de convidar, i dir-ho així en públic, convidar la Eneida a l'escenari en aquell moment i que faci el que vulgui. Però, bueno, ja veurem, ara.
2: Tu tens tendència també, Marc, a tirar-te una mica sobre el públic,
3: per
2: no?
3: Saps per què? Sí, perquè sóc molt tímid. Bueno, sí, de despullar-me, però sí.
1: No, jo quan estic... Anava a dir això, ens despullàvem molt. Aquella època ens despullàvem amb molta facilitat.
3: Jo encara ho faig, eh? Jo encara estic a camarinos de festivals de l'indi espanyol i em passejo amb pilotes.
2: Amb el batint, sense el batint.

0: Algú ho dirà, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 15 d'octubre del 2026, el dia que explicarem a RAC1 un detall molt interessant del viatge del Barça a Istanbul per jugar contra el Galatasaray, ara fa 48 hores. El titular és que el Barça i l'IMAC van reunir-se per parlar del tram final de les obres de l'Spotify Camp Nou. Aprofitant aquest viatge a Turquia pel partit de Champions, va haver-hi una reunió al més alt nivell entre el president Joan Laporta i la presidenta i consellera delegada de l'IMAC Holding, la senyora Ebru Özdemir. I no només això, van fer un sopar oficial, les dues delegacions, i van veure junts el partit a la llotja de l'estadi Alisa Millen. Una informació que hem pogut saber al Tu diràs de RAC1 i que ampliarem a partir de les 11 en temps de tertúlia amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí. A més, aprofundirem, com no podia ser d'una altra manera, en tot el que ha passat en aquesta jornada de Champions, apassionant, sobretot pensant en el que ha de venir en els pròxims dies. El Betis-Barça, el PSG-Barça de dimarts i el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Per cert, avui s'ha fet oficial, el club ja ho ha anunciat a les seves xarxes, que el raper nord-americà Tyler, the Creator, serà el protagonista de la samarreta del clàssic. Després sentirem alguns dels seus millors temes d'aquest raper, Tyler, the Creator. L'estrena, però, de la samarreta la farà l'equip femení, el Barça femení, un dia abans del clàssic. El dissabte 24 d'octubre, a l'estadi Johan Cruyff, hi ha un Barça-Granada de la Lliga F i aquell dia es lluirà per primer cop aquesta col·laboració que fa el Barça, juntament amb Spotify i amb alguns artistes quan arriben els clàssics masculins. El dissabte 24, doncs, s'estrenarà la samarreta en aquest duel femení i el diumenge 25 d'octubre també es lluirà en el Barça-Madrid a l'Spotify Camp Nou. Les samarretes, que ja s'han posat a la venda avui, van dels 500 euros als 3.000 euros. Ja sabeu que són samarretes limitades, 1.899 samarretes, com l'any de fundació del club. Les més cares estan signades pels jugadors i per les jugadores del primer equip. Abans d'entrar en tot això, i també en la ressaca de la remuntada del Madrid i en el show de Mourinho i l'ascensió de Vinícius, pujarem avui, com sempre, un moment al mirador del Tu diràs, amb en Joan Maria Pou, per saber com va viure ell, per exemple, aquesta jornada de Champions, i també com va viure ell com a narrador l'acció de la quasi rabona de Lamine Yamal. I hem de repassar també alguns marcadors que tenim en directe, com a l'Europa League, a la Conference League i a l'Eurolliga de bàsquet. Hola, Quim Salvador.
2: Hola, Aleix, molt bona
1: nit.
2: Què
1: tal? Bona nit. Què destaquem de l'Europa League?
2: Doncs que tenim en joc un partidàs a Balaïdos, minut 75, Celta 1, Juventus 1. Hugo Álvarez ha avançat l'equip gallec al minut 18, primera part, culminant una bona jugada col·lectiva de tota la davantera del Celta. La Juve ha empatat al 58 amb gol de Voltemade, aprofitant una pífia monumental de Marcos Alonso, que volia rebutjar una centrada i el que ha fet ha estat fer-li una assistència de gol al davanter de la Juventus. Domini altern, oportunitats a totes dues àrees. Ara fa uns minuts que té més pilota la Juventus, amenaçant la porteria del Celta, però de tant en tant també el Celta, que per cert, des de fa un minutet compta ja amb Iago Aspas al camp, que això sempre és sinònim de perill, deia el Celta també a la contra, aconsegueix donar algun ensurt a l'equip italià, a la Juventus. També en joc a aquesta hora a l'Europa League tenim un Benfica 3, Celtic 1, minut 78 de partit, i de la resta de partits en joc destaca el Marsella 0, Olympiacos 1, estrena, vull dir, d'Imanol Alguacil a la banqueta de l'Olympiacos en competició europea, aquest partit de moment guanyant el camp de l'Olympique de Marsella.
1: També s'han jugat avui alguns partits interessants a l'Europa League en el torn de tarda, Quim.
2: Sí, el Milan ha guanyat 0-4 al Salzburg amb 3 gols de Cissé i un de Gonzalo Ramos. També ha guanyat 0-4 al Bayer Leverkusen al camp del Lech Poznan. I la Real Societat ha jugat aquesta tarda i ha empatat a Bèlgica contra l'Unió Saint-Gilloise 1-1. Torrientes ha avançat al Churriurdin al minut 46, aprofitant una pífia del jugador local Van de Per. De fet, no s'han entès amb el porter Koff, una passada compromesa del porter, el central, que no veu que Torrientes l'està pressionant, s'adorm, i al final el davanter basc s'anticipa tots dos per marcar, però el Sant ha empatat al final, minut 88, gol de Keita.
1: Ara mateix el Celta tindria només un punt després de dues jornades, i la Reial Societat també té només un punt després de dues jornades, perquè Celta i Reial Societat van perdre en l'estrena, i de moment la Reial ha empatat en aquesta segona jornada i el Celta està empatant a falta de 13 minuts. Avui ha començat la Conference League, que només té 6 jornades, no 8, com la Champions i l'Europa League, només en té 6, i per tant avui s'està jugant el primer partit d'aquesta Conference League.
2: Amb un únic representant de la Lliga Espanyola, el Getafe, que ja ha jugat i ha empatat 1-1 al camp de la Universitat de Craiova Romanès, gràcies al gol que ha fet Nemanja Gudelí, una bona canonada des de fora de l'àrea al minut 81 per empatar el partit, que l'equip de José Bordalás estava perdent. No ha jugat encara Dani Carvajal, que serà presentat demà divendres al migdia com a nou jugador del Getafe. També a la Conference League, l'Inter Escaldes Andorrà ha perdut 2-0 al camp del Mijalbi suec. Ansu Fati ha marcat a la victòria del Mónaco 1-2 a casa del CSKA de Sofia, a Bulgària. Era la primera titularitat d'Ansu aquesta temporada i pam, el primer golet. I l'Ajax de Michel Sánchez ha perdut 2-1 a Croàcia contra el Hajduk Split amb Ter Stegen, Jofre Torrents i Tsigankov titulars.
1: Això és el que està passant a la segona i a la tercera competició europea del futbol masculí. Encara en futbol tenim dues notícies més d'avui. Una és en clau Champions femenina. Compte que Mariona Caldentey no podrà jugar al Barça-Arsenal del dijous 12 de novembre a l'Spotify Camp Nou per lesió. S'ha lesionat i en té per unes 6-8 setmanes. Per tant, és pràcticament impossible que en un mes, perquè queda menys d'un mes per aquest partit, es pugui recuperar Mariona Caldentey. Recordo que aquest partit Barça-Arsenal, que es farà a l'estadi gros, a l'Spotify Camp Nou, s'havia de jugar el dimecres 11 de novembre, però com que hi ha una amenaça de vaga general, el club ha decidit passar-lo al dijous 12 de novembre. Si volíeu anar-hi, si teniu ja entrades, compteu que el partit serà dijous 12 de novembre a 6:45 de la tarda. Barça-Arsenal a l'Spotify Camp Nou sense Mariona Caldentey. I Gianni Infantino, president de la FIFA, ha demanat disculpes avui per haver intentat vendre la FIFA a una empresa privada.
3: Primer de tot, em disculpo pels errors que vam cometre en relació amb la comunicació i la consulta del procés relacionat amb FIFA Forward Enterprise. Aquest projecte va portar moltes conseqüències, però és important recordar que era una proposta i que en cap cas era un tracte tancat. Només era una proposta, que de fet pretenia habilitar la FIFA per invertir més en les nostres associacions membre. La seva intenció era simplement crear més històries d'èxit com les que van inspirar gent d'arreu del món durant el Mundial de 2026, perquè el futbol és per tothom, a tot arreu.

0: 9 ara mateix, 92-83 ja a l'últim quart davant l'Asvel Villervan, equador d'aquest últim període, havia arribat a empatar l'equip francès, ara ha tornat a distanciar-se al Madrid, liderat precisament per un francès com Theo Maledon. Ha acabat fa pocs instants al Roig Arena la derrota del València a mans del Maccabi de Tel Aviv, 88-91, han tingut dos triples l'equip valencià per empatar el partit i dur-lo a la pròrroga, els han fallat, per tant el València que ha encadenat dues derrotes seguides, era invicta a principis d'aquesta setmana, així de caníbal és l'Eurolliga, ara té ja dues derrotes al València a mans del Maccabi avui i dimarts de l'Olympiacos, que és demà el rival del Barça, dos resultats més d'avui, duel entre exentrenadors del Barça, Fenerbahçe 74 Partizan 65, Saras contra Peñarroya, i ha guanyat el Dubai de Xavi Pascual 97-101 a la pista del Milà.
1: El Panathinaikos veig que és l'únic equip que pot fer el 6-6.
0: Correcte.
1: En aquesta jornada, demà,
0: sí,
1: no?
0: L'Olympiacos va fer l'altre dia que València sumés la primera derrota i deixés de ser invicta juntament al Panathinaikos.
1: Doncs això, demà el Panathinaikos, que rep el Hapoel de Tel Aviv, podria fer el 6-6 i ser l'únic equip invicta. I també demà tenim a 8:45 aquest Barça-Olympiacos al Palau Laurana, que farem en directe a RAC+1. Després en parlem, a l'última possessió, i també avui. Hem d'anar a Vitòria per saber què ha passat amb Galbiati.
0: Sí, senyor.
1: Aguilar, i tenim un gran protagonista avui a l'última possessió.
0: Perquè en els últims dies hi ha hagut molt enrenou amb l'Eurolliga, amb la NBA, moltes qüestions incertes, molta foscor a la qual intentarem posar llum amb l'exdirector general de l'Eurolliga durant 22 anys, fundador de la mateixa, un català, Jordi Bartomeu, amb el qual parlarem, jo crec que interessant per saber què en pensa d'aquest futur incert de l'ecosistema de competicions de clubs europeus.
1: La millor veu possible, eh? Un dels fundadors, director general durant més de 20 anys de l'Eurolliga, avui el tu diràs, explicant què li sembla tot aquest moviment que hi ha de l'NBA per aterrar aquí al bàsquet europeu. Més tard l'entrevistem i més tard fem l'última possessió amb la prèvia d'aquest Barça-Olympiacos. Gràcies, Dani. Eh?
0: Fins ara.
1: Fins ara. Què més ha passat aquest dijous, que ha estat molt intens esportivament parlant, Oriol Jové?
2: Doncs que el Barça d'handbol ja té plaça per la següent ronda de la Champions. Ha guanyat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest i a falta de dos partits s'assegura ser a la main round, que, recordo, serà de dos grups de sis, els quatre primers dels quals passaran als quarts de final. A banda, la selecció espanyola masculina d'hoquei patins ja és a les semifinals del Mundial del Paraguai. Després de superar Xile per 3-0, s'enfrontarà demà contra Argentina per un lloc a la final. I avui ha arrencat un altre Mundial, també en terres americanes, que és el de pilota basca, a l'Argentina. És important perquè per primera vegada en un partit oficial s'han enfrontat les seleccions d'Espanya i d'Euskadi. Entre elles han estat en el partit inaugural, en la modalitat de paleta goma femenina, i ha guanyat Euskadi per 2-1 a Espanya. A més, en tenis ja tenim els dos primers semifinalistes del Masters 1000 de Xangai, el malagueny Alejandro Davidovich i l'alemany Zverev. Demà es decidiran les altres dues places i opta Rafa Hodar, que s'enfronta de bon matí al noruec Casper Ruud. I per cert, encara en tenis, avui hem sabut que David Ferrer deixarà la capitania de l'equip espanyol de la Copa Davis a finals d'any.
1: Sí, ara al novembre dirigirà l'equip espanyol en la final a 8 de la Copa Davis i després ho deixa, tot i que tenia un any més signat. I una notícia més d'avui del món del motor. Gerard Farrés tornarà a córrer el Rally Dakar amb moto.
3: Amb 47 anys i 9 anys després de l'última participació en dues rodes, ho farà el manillar d'una moto catalana, la Macbord, la marca que debutarà al Dakar en aquesta pròxima edició del 2027. El gran Ferretti, que té al palmarès 19 participacions dakarianes i 3 podis, una amb moto i dos amb buguis lleugers, és al Marroc preparant-se a fons i ens ha enviat aquest missatge pel Tu Diràs.
4: Hola, què tal? Com estem? Bé, la veritat és que molt content de poder anunciar doncs, que tornarem al Rally Dakar, el que serà el meu 20è Dakar, i més encara doncs, amb moto, i en aquest cas amb Macbord, amb la família Motos Bordó i amb el Jordi i l'Albert, que lideren doncs, aquest projecte, una marca catalana, primera vegada que participarà al Rally Dakar, per tant, és una il·lusió tremenda, un gran repte, en el que, òbviament, m'he de preparar molt bé. Ara estic aquí a Marroc, molt content, com dic, molt agraït i ja fent el compte enrere.
3: Ara falta per veure on i quan es farà aquest Dakar 27, perquè la situació a l'Aràbia Saudita cada cop és més complicada i pren força l'opció del Marroc, que seria en principi el mes de gener, amb un recorregut una mica més reduït i amb dates encara per confirmar.
1: Doncs, doncs a veure quan ho confirmen. I gran Ferretti participant un any més al Dakar, 20a edició. A veure si la 20a va la vençuda i torna a pujar al podi o és capaç de guanyar en la categoria de motos. Gràcies, Quim. Fins ara. Quedem aquí pendents del Celta 1, Juventus 1. No es mou el marcador a Balaïdos. Queden 5 minuts més l'afegit. El que farem ara és una petita pausa i ens retrobarem al mirador del Tu Diràs quan tornem. Per saludar en Pou i analitzar la jornada Champions mirant ja cap a la setmana gran que té el Barça. Amb Betis, PSG i el clàssic a l'horitzó.
5: Tu Diràs amb Aleix Pariser.

0: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
2: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
3: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
5: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, amb futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
7: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SXSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
8: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
10: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
11: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de...
13: Ets ocasió, home.
12: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
14: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
15: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
16: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
17: Aquest cap de setmana, a banda de la cursa de RAC1, us esperem, tots els que esteu inscrits, aquest diumenge a Platja d'Aro per fer els 5 quilòmetres amb tota la gent de la ràdio. Ja us vaig dir ahir que, sí, és un cap de setmana de pluges, però pel que ens diuen els nostres meteoròlegs, a Platja d'Aro al matí de diumenge no s'espera aigua. És a dir, que en principi podrem fer la cursa amb certa normalitat. A veure com evoluciona, que això del temps és molt canviant, però a hores d'ara es podrà fer la cursa, la mantenim i la volem gaudir amb tots els oients que us heu inscrit. Us esperem aquest diumenge a Platja d'Aro. A les 9:30 es dona la sortida. Arribeu una mica abans, si us plau. I després teniu una gran cita aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, perquè per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, és a dir, des de demà divendres i tot el dissabte i tot el diumenge, pots anar a veure els pilots i els cotxes de les 24 hores d'alemans que participaran en aquestes 6 hores de resistència. Compra ja les teves entrades, encara hi ets a temps, al web circuitcat.com per viure el FIA WEC 6 hores de Barcelona des de només 30 euros.

0: Abans d'obrir tertúlia amb el Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i l'Anaïs Martí, ja sabeu que habitualment els dijous ens aprofitem per escapar-nos un moment de l'estudi 1 de RAC1 a la planta 3. Agafem l'ascensor i pugem al mirador que hem construït del Tu diràs per comentar sobretot aquesta jornada apassionant avui que hem viscut de Champions aquests dies i començar a mirar ja cap a aquesta setmana importantíssima que té el Barça jugant contra el tercer de la Lliga, el Betis, després visitant el Paris Saint-Germain, que és el líder de la Champions, i rebent el Real Madrid en el clàssic del diumenge 25 d'octubre. Mira, sobre les portes de l'ascensor i ja veig al mirador que m'hi espera el Joan Maria Pou, com sempre. Hola, Pou, què tal? Bona nit.
1: Hola, Aleix, bona nit.
0: Bona nit. Han passat dos dies de l'exhibició de l'exhibició del Barça.
1: Déu-n'hi-do. Com va l'escalfor.
0: Bé. No, té molt bona pinta. Que no es torci dissabte ni la setmana que ve, però té molt bona pinta.
1: Té molt bona pinta, la veritat és que sí. Té molt bona pinta. Jo crec que ja tenim pràcticament garantit que ens ho passarem molt bé aquesta temporada. Després ja veurem quants títols guanya el Barça. Això ja és una altra pel·lícula. Però jo crec que ara ja podem afirmar amb una certa contundència que va ser un equip fet i una plantilla sòlida i unes idees molt clares i un lideratge indiscutible al seu entrenador i que això pinta molt bé.
0: De la Minya Mal, és que ahir, per exemple, amb el Sape fèiem un exercici molt xulo que era recordar d'altres filigranes de grans jugadors del Barça, no? Vam parlar de l'Espaldinya de Ronaldinho, de la cua de vaca de Romario, de la barretina catalana, com vas batejar tu, de Messi contra l'Arsenal, de la lambreta de Neymar. El que fa la Min, t'ho dic en la visió teva de narrador, és molt difícil, no? Perquè com que inventa una cosa, costa molt en aquell moment poder narrar. De fet, tu intentes dir, s'ha canviat la pilota de camp, o sigui, és una cosa molt bèstia, no?, en directe.
1: Sí, la veritat és que sí, perquè és això, no? És tenir aquesta imaginació. Jo crec que aquesta jugada m'hi posa una mica d'aigua al vi, eh? Per mi l'únic que té un que la fa, no la fa com completa del tot, és que hi ha un moment que hi ha un rebot en la cama del defensa, no? Que diguéssim que, entre cometes, embruta una mica la part final de la jugada. Però és veritat que inventar-se això, no? De dir, finto que et faré una rebona, però després no te la faig, hòstia, està només a l'abast dels elegits, no? I clarament la Minya Mal, doncs... la Minya Mal, de moment, en línies generals, no sé si tu hi estàs d'acord, Aleix, fa servir aquests tipus de recurs per apropar-se al gol o a l'assistència.
0: Sí, quan feia
1: no
0: Messi.
1: No en fa gaires, no? Exacte, no en fa gaires de gratis de cara a la galeria, no? I a mi això m'agrada.
0: Sí, és un jugador que, és que ahir el Toni Padilla ho descrivia molt bé aquí al Tu diràs, que és fa futbol de carrer, de freestyle, de dir, sí, vaig intentar fer alguna cosa diferent, vaig intentar jo mateix superar-me, però amb l'objectiu de que l'equip guanyi o marqui o jo faci el gol, no?
1: Exacte, sí. És a dir, al final és fantasia al servei del pragmatisme, no? No és només fantasia per fantasia, no? I crec que és molt interessant aquesta combinació, sí, tenint en compte que és un nano.
0: Té 19 anys, és que sí, a vegades volem, clar, té 19 anys. Sí.
1: Té 19 anyets, imagina't.
0: T'estàs fotent més mel i més tiles que una altra cosa? T'ho dic per la veu, perquè portes 43 gols en 10 partits. I fa pinta que seguiràs narrant molts gols. No, clar, és que, hòstia,
1: sí.
0: T'exigeixen, al màxim, eh?
1: No, la veritat és que és un equip exigent i és un equip que ara mateix té la porteria contrada entre cella i cella i que fins i tot hi ha partits que el Barça ha fet 3, 4, 5 gols i n'hauria pogut fer 7, 8, 9, 10, no? I no només són els gols que es fan, sinó la quantitat d'oportunitats de gol que genera l'equip i jo crec que és una delícia pels que ho expliquem. Jo crec que és un dels millors Barças possibles, sense cap mena de dubte.
0: I el que vindrà ara? A veure, com veus aquesta setmana màgica, Betis, PSG i Real Madrid? Home, dimarts veurem el millor partit del moment ara mateix al futbol europeu. I diumenge hi ha un clàssic. I pel mig el Betis, que està fent bona temporada. Ahir llegia, el Barça porta 10 de 10. 10 victòries en 10 partits. El Betis porta 8 victòries, una derrota i un empat en 10 partits oficials.
1: El partit de demà passat és complicadíssim, molt més del que segurament sembla, i ho és perquè el Betis està molt bé, perquè el Betis a casa està molt bé, però també perquè costa molt no mirar cap al Parc dels Prínceps i cap al duel directe contra el Madrid, saps? I jo confio, evidentment, en que Flick i els jugadors, doncs, amb l'experiència que tenen, doncs estaran només concentrats en el Betis i després ja vindrà el Paris Saint-Germain i després ja vindrà el Madrid. Però jo crec que ja serà un primer partit per veure on és el Barça, perquè és un, per mi és un partit de segon nivell de dificultat. No? Si la dificultat màxima és el Paris Saint-Germain, el Madrid, no? Per mi, immediatament després ja ve el Betis a casa. Jo crec que el Betis a casa, per exemple, puja el nivell d'exigència del Galatasaray a casa seva. Per tant, ja és, el Galatasaray ja era un nivell d'exigència superior del que veníem, i ara el Betis jo crec que torna a incrementar aquest nivell d'exigència.
0: Anirem increixendo, sens dubte.
1: Sí, sí, i després el dimarts jo crec que és el, ara mateix és el partit més difícil que pot jugar un equip, que és contra el Paris Saint-Germain al seu estadi. El que fan l'altre dia a Manchester no és una broma, eh?
0: No, a la primera part sobretot, no? A la segona.
1: Sí, a la primera.
0: La segona
1: sí.
0: Potser baixa però, el rendiment, però...
1: Sí, però bueno, al final te'n vas allà que 2-4 al final va acabar,
0: sí,
1: no? Vull dir que, clar, bé, allò sí que serà una altra cosa, però de moment no vull pensar-hi perquè em foto molt nerviós. O sigui, aquest és un partit que em posa molt nerviós, però no perquè, afortunadament, el Barça amb aquests 6 primers punts es pot permetre no guanyar o perdre el Paris, contra el Paris Saint-Germain, entraria dins el que és raonable, però em posa molt nerviós perquè com tu allà competeixis de tu a tu amb el Paris Saint-Germain, aleshores ja sí que em venen totes les fantasies
0: sí,
1: al cap, saps?
0: Ens il·lusionarem massa d'hora, però ens il·lusionarem, sí, sí, amb arguments per això. Ara,
1: clar, hi ha
0: la teoria aquesta de el partit més important. Home, sens dubte, pel moment de la temporada, el partit més important és el de diumenge. En això estem tots d'acord, no? Ara, jo crec que ha de posar tota la cara a la graella dimarts, també. Ja veus que diuen de dir, escolta'm, reservem alguna coseta de cara a diumenge perquè sentencies al Madrid. Però, home, dimarts també és important, no? Encara que no sigui allò decisiu.
1: Si fem aquell joc que ens agrada tant fer a recull, que també fan molts altres companys i tal, no? Que és un joc una mica sense sentit, però és un joc també que divertit, de, si haguessis de triar dues victòries i una derrota, ara mateix, d'aquests tres, jo clarament trio guanyar el Betis i el Madrid i perdre el Parc dels Prínceps. Ara mateix jo em quedo amb això claríssimament. Perquè significa estar com a mínim amb 9 punts més que el Madrid, com a mínim, si ells han fet la feina a casa contra el Sevilla, i a la Lliga de Campions continua tenint les opcions d'estar entre els 8 primers intactes.
0: Te la compro, la teoria. Sí, és bona. Tot i que si es poden guanyar els tres, no? Com deies, el joc està bé.
1: Clar, el joc és aquest, per saber a veure què prioritzem i què ens agrada. Però, evidentment, que un equip com el Barça aquests jocs no, ni se'ls planteja. Però d'aquesta manera també dius una mica com valores ara, en aquest moment de la temporada, una competició i l'altra. Però jo, si hagués de triar ara, clarament triaria això. Ara, que veig el Barça capaç de fer 13-13 i guanyar aquests tres seguits que venen ara, sí. Sí, clar que sí. Jo ara mateix, tu dius, tu creus que el Barça podria guanyar el Paris Saint-Germain al Parc dels Prínceps? Jo crec que sí.
0: Sí.
1: Però, pel
0: que hem vist, per mi està més fet el Barça al davant, al mig i al darrere. Va patir molt defensivament el PSG i crec que si Lamin està entonat, si Rafinha ha tornat, Gordon, Adeyemi, crec que li pot fer mal al Barça, al PSG. Que és la meva sensació, després veurem què passa. Deixa'm acabar només amb Mourinho. És que tu has viscut la primera etapa també, quan era més jove, més enèrgic, no? Amb aquell duel amb Guardiola. Què t'està semblant i si et fa una mica de mandra ja aquest personatge tòxic, no? Que ha tornat al Madrid?
1: Has dit una paraula que jo volia fer servir. Per mi és un personatge tòxic, és un personatge que intoxica el futbol d'una manera molt, molt, molt desagradable. És un cínic, és un personatge realment... Jo no el puc suportar. Una altra paraula que has fet servir, que és mandra, també te la compro. Fa molta mandra, perquè això tot just acaba de començar, a la que li han pintat bastos 2 dies, ha tornat a sortir aquest vessant tan desagradable de Mourinho i espera't, no? Perquè com que té a més el suport del club i aquesta campanya sistemàtica i permanent d'intentar deformar la realitat i d'erigir-se com a víctimes d'un sistema opressor i injust amb el Madrid, cosa que em sembla absolutament delirant, doncs jo crec que encara anirà més. I si al Barça se li acut guanyar el cara a cara i guanyar-lo bé, jo crec que això anirà a més. El més sa de tot, jo crec, pel Barça, que hauria de fer el Barça, i sobretot Flick i el vestidor, és blindar-se, no entrar en provocacions, continuar jugant a futbol el millor possible i tot plegat caurà pel seu propi pes. Però és veritat que és difícil de fugir aquesta polèmica permanent i aquest nivell de crispació permanent. Jo crec que el Madrid, Florentino Pérez i ara el Mourinho i el mourinyisme estan aplicant una mica al futbol les receptes d'una sèrie de moviments polítics que estan triomfant molt a Occident, no? Aquests personatges, potser el que ho fa més contundència a Espanya, que molta gent és una de les amb Miguel Ángel Rodríguez, que és el cap, diguem, de gabinet o de comunicació de la Díaz Ayuso, però, per exemple, als Estats Units, en el seu moment, ara, bueno, sí, continua tenint un pes a l'Steve Bannon, no? Són com menys pensants que hi ha al darrere d'aquestes idees permanents de posar-ho en dubte tot, de construir teories de la conspiració que no tenen cap solta ni volta, però que quallen alguns sectors de la població, intentar com desorientar la gent, que la gent ja no sàpiga ben bé què és cert i què no, i que gent absolutament poderosa, que està en la part altíssima de la cadena tròfica, s'acaben convertint en les víctimes, en els pobrets, mireu què ens estan fent, etcètera, etcètera. No? Jo crec que s'estan aplicant algunes d'aquestes receptes en el discurs del madridisme oficial.
0: Sí, sí. I el missatge va calant. El va repetint, i va calant.
1: En alguns sectors, sí. Jo estic veient que potser, a diferència del que jo recordo de la primera etapa, actualment hi ha uns quants mitjans de comunicació potents que tenen molt impacte en el madridisme i fins i tot periodistes que són madridistes, etc, que no li compren segons què a Mourinho, no? Que estic veient alguns discursos de dir entre poc i massa, no? Però evidentment que continua havent-hi gent que li compra a ulls clucs, no?
0: He d'anar baixant, que ara farem tertúlia i parlarem de tot això, sens dubte. Queden 10 dies, avui és 15, el clàssic és el 25. Sé que hi ha dos partits pel mig. Jo crec que les sensacions que tenim ara no ens canviaran massa, passi el que passi, amb el Betis PSG i el Madrid, en el cas del Madrid, amb el Sevilla i el Leipzig, no? Abans del clàssic. Però com veus el Madrid? Futbolísticament, et vull dir, sense Vinícius, a més, ja confirmat. Una primera opinió, volia saber de tu. Només
1: sí, molt pitjor que el Barça. Jo ara vull veure quin Madrid sortirà a jugar contra el Barça. A mi el partit d'ahir em genera com dues sensacions. Una, vaig pensar, hòstia, a veure si el marcador despista Mourinho i el tio diu, hòstia, tornaré a sortir en partits importants amb aquell 11 que sortí contra la Roma i després, si cal, ja faré els canvis a la segona part. A mi això m'encantaria, no? Com el marcador m'ha donat la raó i, per tant, el global del plantejament és bo. O si, en canvi, el tio diu, hòstia, no puc anar pel món deixant Guler i Endrick ara mateix a la banqueta i jugant amb Tchouaméni i no sé qui, saps? Vull dir, si surt amb els que saben jugar a futbol, compte, perquè el Madrid és un equip perillosíssim. És a dir, si jo veig l'11 del Madrid el dia del Camp Nou i veig que juga, doncs, Valverde de lateral dret, Guler al mig del camp, que s'atreveix a jugar amb Endrick amb una banda i fins i tot potser posa, jo què sé, Espí i a Mbappé, no?
0: Sí.
1: I, és a dir, si posa els que ara estan bé, bueno, compte, perquè és el Madrid i pot fer-te mal. Si Mourinho torna a fer com va fer ahir a Roma, hòstia, ahir, jo no sé si vaig veure un partit diferent a molta gent o no, ahir hi ha molts minuts, però molts, que la Roma li fot un bany al Madrid,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: un bany futbolístic.
0: Sí, sí.
1: Possessions llargues, el Madrid perseguint ombres...
0: No l'ensumaven, era un strip.
1: Sí, oi que no? Sí, tu sí, també sí, t'ho va semblar?
0: Sí, sí, sí.
1: Ara,
0: sí.
1: Clar, després, clar, si et foten tres gols de corna, ja fes-t'ho mirar. Però des d'un punt de vista del joc, del... Hòstia, per mi, en molts moments no hi havia color.
0: No, no, un desastre.
1: Si aquest, la versió d'ahir del Madrid l'agafa el Barça actual i li fot un strip.
0: Sí, sí.
1: Ara, també vull veure si la versió del Madrid del diumenge que juguem, Aleix, no és sortir amb la màquina de segar des del minut 1.
0: Aquesta és l'altra.
1: És que no ho sé.
0: De que no jugui, no? De que no jugui. Bé, queden dos partits. Anem pas a pas, però és evident que sense bolet em vas a parlar cap al clàssic. Per cert...
1: Primer
0: la Cartuja, que ens porta molt bons records, a més, contra el Madrid, sí, precisament. Ara explicarem per què el tu diràs la farem grossa al clàssic. Ara ho explicarem, val? Vaig baixant del mirador i ara a l'estudi de Raúl ho explico, però que estiguin atents als oients perquè jo li diria que per primer cop podran gaudir del clàssic amb nosaltres. I ara em dono tots els detalls. Pou, gràcies, una abraçada forta.
1: Una abraçada bonica.
0: Ara ho expliquem, mentre anem baixant amb l'ascensor cap a l'estudi de RAC1 i saludem els tertulians d'avui. Però abans, tenim una última hora, que és el guanyador o guanyadora del Premi Planeta. La gala l'està seguint la Maria Cusó, la cap de cultura de RAC1. Hola, Maria, bona nit.
2: Hola, Aleix, molt bona nit.
0: A veure, qui ha guanyat aquest Premi Planeta?
2: Doncs mira, aquesta 75a edició del Premi Planeta, perquè a més aquest any és rodó, l'ha guanyat ni més ni menys que Isabel Allende. Ho ha fet amb La hora antes de l'alba, que és una novel·la que segueix la nissaga de La casa de los espíritus, que just aquest any fa 45 anys de la seva publicació. Per tant, un gran nom de les lletres castellanes publicades en espanyol, com és Isabel Allende, que s'endú aquesta 75a edició del Premi Planeta. Recordem que és el premi més prestigiós del món per a novel·la no publicada. Ella havia presentat una novel·la amb un pseudònim que era Luz Ventura, i quan s'ha obert el sobre i han dit el seu nom, doncs aquí, com et pots imaginar, al pavelló de la Fira Montjuïc s'ha desfermat l'eufòria, la gent ha aplaudit, li han fet una ovació de més de 2 minuts i Isabel Allende, als seus 84 anys, ha guanyat aquest premi, repetim, per La hora antes de l'alba, una novel·la que segueix la nissaga de La casa de los espíritus. I després, l'escriptor i guionista Sergio Hernández ha quedat finalista amb L'enyoranza, que és una obra de ficció sobre una suposada conxorxa per assassinar Antonio Machado.
0: Molt bé, doncs escolta, felicitats a Isabel Allende. Ara que està en el tram final, no entenc, d'aquesta edició dels Premis Planeta?
2: Sí, de fet, ara ja la gent està recollint, ha acabat el sopar i el que vindrà ara serà la roda de premsa amb el finalista i la guanyadora perquè ens expliquin més detalls d'aquestes dues novel·les, però sí, aquí ja la cosa va de cap a caiguda.
0: Perfecte, doncs el butlletí de la una, sentim Isabel Allende amb aquest Premi Planeta. Gràcies, Maria.
2: A vosaltres.
0: Adéu-siau, adéu-siau. 11:05. A veure, ja tenim per aquí el Joan Poquí. Hola, Poquí.
3: Bon vespre,
0: què tal? Company de Mundo Deportivo, la Maria Fernández Vidal, de Televisió de Catalunya. Hola, Maria.
2: Hola, què tal?
0: I l'Anaïs Martí, a La Vanguardia.
3: Això, Anaïs, que no m'ha recordat el seu.
0: Sí, sí, hola, Anaïs.
4: Ja t'ho digaves, que fa, la broma.
0: Jo també he dubtat, dic, era Anaïs.
4: Mira, Aleix, una cosa, que ho diguis tu, un altre que no hi era,
3: Joan, la setmana passada. Quin
4: cantar mañana. Que ho diguis tu, Déu-n'hi-do.
0: Has tingut uns dies de vacances merescudíssims, bé, uns dies o unes setmanes.
4: Repeteixo, juny, juliol i agost, era aquí.
3: Ja, sí, tampoc.
4: Com que no?
0: Era aquí en cos i ànima.
4: I tant. En aquest edifici, treballar. Tots els dies.
0: Molt bé. Ben tornada, benvinguda. Gràcies. Fas molt bona cara després d'aquestes setmanes de descans. I espero que preparada pel que ha de venir.
4: Home, i tant.
0: Perquè ens esperen uns dies
4: arribo
0: intensos.
4: Arribo per la part bona.
0: Mira, de fet, ara ho dèiem amb en Pou, 25 d'octubre, Barça-Madrid al Camp Nou. Doncs bé, atenció, farem un, tu diràs, postpartit especial en directe des de la sala Cotton Club del Casino de Barcelona, amb la tertúlia del postclàssic des d'allà. I els oients podeu venir a veure en directe aquest T'ho diràs especial. De fet, podeu anar a la sala Cotton Club al Casino de Barcelona a veure el partit. Des de 8:45 del vespre obrirem la sala Cotton Club del Casino de Barcelona i podeu veure el partit i després, evidentment, quedeu-vos a la tertúlia que farem postclàssic en directe. Per apuntar-vos-hi, cal que aneu a rac1.cat i ompliu el formulari que hi trobareu. L'únic requisit és que s'ha de ser major d'edat. Al ser un casino, evidentment, ja sé que els hi faria molta il·lusió als nanos i a les noies o a les filles anar amb els seus pares a veure el partit, però això sí que ho hem de respectar. Tothom que vingui ha de ser major d'edat i presentar el DNI a la porta. Entreu a rac1.cat, ompliu el formulari que hi trobareu i us esperem el diumenge 25 d'octubre per viure la nit del clàssic amb RAC1 des de la sala Cotton Club al Casino de Barcelona.
5: RAC1. Ja teniu plans pel clàssic Barça-Madrid del 25 d'octubre?
0: Veniu a viure'l amb nosaltres.
5: RAC1 presenta T'ho diràs, amb Aleix Pariser en directe des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona a la tertúlia postclàssic.
0: Un clàssic que pot ser històric i un partit d'aquesta dimensió s'ha de viure ben acompanyat. Per això el volem compartir amb tots vosaltres d'una manera tan especial.
5: El diumenge 25 d'octubre veniu a gaudir del clàssic des de 8:45 de la nit i després, a 11:45, les reaccions i tota l'anàlisi de la tertúlia postclàssic del T'ho diràs amb Aleix Pariser en directe des de Casino Barcelona. Perquè les grans nits sempre es viuen millor en companyia.
6: Final, final, final, final! El Barça! campió de la Lliga al Camp Nou a la cara del Madrid.
5: Escolteu el Tu diràs per saber com viure una nit de clàssic amb RAC1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. RAC1. Tots som un milió. RAC1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: La teva empresa necessita personal i no trobes candidats? No perdis el temps. A CAT busquem i gestionem el personal que necessites de manera ràpida i senzilla. Portem més de 30 anys ajudant empreses. Entra ara a catt.es. CAT. Necessites persones? Nosaltres les trobem.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
5: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: Ja tenim la taula parada amb el Poquí, la Maria i l'Anaïs, i ara obrirem la tertúlia amb una informació que us explicarem i us avançarem al Tu diràs de RAC1. Abans, però, deixa'm tancar l'Europa League i la Conference. Quim, com han acabat els partits?
10: Doncs final cruel pel Celta, que s'havia avançat contra la Juve 1-0, gol d'Hugo Álvarez, minut 18, ha vist com Voltemade empatava el partit al 58, i al minut 92, ja el temps afegit, ha encaixat l'1-2 Colomoni de cap, i per tant el Celta, que continua sense puntuar en aquesta Europa League, havent perdut a casa contra la Juventus, un partit de bon cartell i en què l'equip gallec ha plantat cara, però al final ha acabat perdent. Dels partits que seguíem, l'altre únic marcador que s'ha mogut és el del Benfica Cèltic. Ho deixàvem 3-1 fa una estona, s'ha acabat 4-1, ha fet el quart del Benfica.
0: Perfecte, doncs així queden les competicions europees pels diversos equips espanyols. Després... Ja estem, no? Ja estem.
10: Crec que sí.
0: No sé si quedava alguna cosa més. Res. Vale, gràcies, Quim. Fins ara. No, anem a... És que ara m'havia perdut perquè estava pendent d'explicar bé això, que us vull explicar per començar la tertúlia. És un detall que us avançarem a recollir el Tu diràs de l'estada del Barça a Istanbul. A banda del partit de futbol Galatasaray-Barça, el club va aprofitar per trobar-se amb l'IMAC. Van ser trobades al més alt nivell per parlar de les obres de l'Spotify Camp Nou. El president Joan Laporta i els directius que l'acompanyaven es van reunir amb la presidenta i consellera delegada de l'IMAC Holding, la senyora Ebru Özdemir, i també amb d'altres membres del Consell d'Administració d'aquesta constructora turca que està fent l'estadi blaurana. Hi va haver, pel que sabem, reunions oficials per parlar del tram final de les obres de l'Spotify Camp Nou i del Big Lift, el Big Lift, la gran pujada, tal com diu el seu propi nom en anglès, és la pujada de la coberta, que ha de fer l'IMAC a partir del mes de juny i que és l'últim gran obstacle que queda per acabar les obres i poder obrir tota la tercera graderia al públic i inaugurar l'estadi durant l'any 2028. També es va fer, més enllà de les reunions i trobades, es va fer un sopar oficial entre les dues delegacions, la del Barça i la de l'IMAC, a Istanbul. I fins i tot van estar junts a la llotja de l'estadi Alisa Millen. Van veure junts el partit Galatasaray-Barça i l'exhibició del Barça i de la Minya Mal. Pel que sabem a RAC1, durant les trobades, molta cordialitat, molt bon to, constructives al 100% i amb una mirada positiva amb l'objectiu de sumar esforços i anar de la mà per fer aquest últim esforç que queda per acabar les obres de l'estadi el més aviat possible. Els interessa als dos, és una evidència. El Barça per poder obrir la totalitat de l'aforament, de les llotges i començar a facturar i tornar el préstec a Goldman Sachs, i a l'IMAC perquè un cop s'inauguri l'estadi i tothom vegi la meravella que quedarà al Camp Nou, doncs l'IMAC farà un salt espectacular en la seva internacionalització com a empresa de construcció. És cert que durant anys, durant els primers anys de construcció de l'Spotify Camp Nou, hi ha hagut certes tibantons. Hi ha hagut tensions, hi ha hagut discrepàncies per la qüestió econòmica, per les clàusules de penalització, hi ha hagut tensions, és cert, però a Turquia, durant aquestes reunions bilaterals, s'ha buscat i s'ha trobat la millor sintonia possible entre les dues parts per afrontar el tram final de les obres d'un dels estadis més importants del món. Una altra cosa és el que pugui passar un cop s'acabi l'obra i s'inauguri l'estadi. Com ja va dir, si no recordo malament, el president Joan Laporta, durant l'Assemblea de Socis Compromissaris, ara fa un mes, ja va dir: acabem les obres i després ja veurem penalitzacions, no penalitzacions, què reclamem i què no reclamem. Per tant, ara van de la mà, volen anar junts, sense retrets, per acabar l'obra, però quan s'acabi la vinculació contractual i un cop s'hagi construït l'estadi, és evident que els uns miraran pels seus interessos econòmics i els altres també. És a dir, els uns filaran prim amb les clàusules de penalització i els altres també. I no es descarta que pugui acabar tot això en un litigi. Però, insisteixo, ara per ara, això ha quedat aparcat i tal com es va consensuar en aquesta cimera a Istanbul entre Barça i l'IMAC, les dues parts volen anar de la mà per intentar acabar el més aviat possible l'estadi. Això és el que us podem explicar al Tu Diràs, del que va passar aquests dies a Istanbul entre Barça i l'IMAC, aprofitant que la constructora és turca, que té la seu a Istanbul i que el Barça, per calendari, havia d'anar a jugar contra el Galatasaray. Per tant, si m'ho permeteu, el Barça a Turquia va establir fonaments esportius per optar a la Champions i fonaments institucionals per mirar d'acabar de la millor manera possible a l'estadi. I afegeixo, crec que això ja s'ha explicat, però vull reiterar-ho. No s'obrirà al públic la tercera graderia fins que es posi la coberta, no? Això ja el club ja ho ha decidit perquè l'Ajuntament no li deixa obrir per fases i per tant no li sortia a compte al Barça obrir la tercera graderia per 3 o 4 partits i després haver de desmuntar els seients per posar la coberta, però sí que hi ha l'opció i hi ha la previsió al club que es puguin obrir cap a finals d'aquest any, principis del 27, si no, llotges de les anelles VIP, és a dir, aquelles dues anelles de vidres que són llotges espectaculars, doncs una part d'aquelles llotges de la zona de lateral està previst que es puguin obrir i també s'ha de poder obrir cap a finals d'any el Museu del Barça, que està ubicat a segona graderia i s'hi accedirà per unes escales mecàniques des de tribuna, des de la zona de tribuna on hi ha la llotja i la zona de tribuna, allà hi ha unes escales mecàniques que pugen una mica abans de la tercera graderia i allà hi haurà el nou Museu del Barça. Doncs una part de les llotges VIP, de les anelles aquestes que hi ha entre segona i tercera graderia, es poden obrir a finals d'any, i el Museu del Barça també està previst que es pugui obrir cap a finals d'any. Evidentment, seran dues fonts d'ingressos importantíssimes per aquesta mateixa temporada que el club necessita, perquè el club ja ha hagut de demanar fins i tot un crèdit aprovat per l'Assemblea, ampliant el crèdit 300 milions, i necessita facturar amb l'estadi, i això serà una bona notícia que va a finals d'any, principi del 2027. Aquesta és la informació. No sé què us sembla. Veieu bé el que fan Barça i Lima, que entenc que sí, no?
11: Home, sí, ara
0: mateix.
11: Sí, acabarà amb un litigi, perquè ja ho va dir el president a l'Assemblea. S'acabaran de fixar les indemnitzacions, que és evident que anava bé, perquè l'estadi s'havia d'estrenar, l'Spotify Camp Nou ja remodelat, s'havia d'estrenar el 29 de novembre de 2024. Anem tard, per tant, és una evidència que part, segurament, hi ha una part de responsabilitat que és atribuïble a que no han pogut fer les obres com el ritme que volien per la legislació espanyola i tot això. Segur que hi ha una part atribuïble a Barcelona, però això ho acabarà fixant un jutge, i em sembla correcte que ho tinguin clar totes les dues parts i vagin de la mà per poder començar quan abans millor a que l'estadi generi tot el que ha de generar perquè el club sigui viable.
4: I que al final l'IMA que està fent la seva primera gran obra mestra, no? Diguem-ho així, i li interessa acabar aquest estadi i acabar-lo bé i que la gent vegi del que són capaços. És la primera prova forta per per ells a Europa. Llavors, clar, també han de, els interessa que hi hagi una bona relació i compartir aquesta aliança. I estic amb el Joan, ha d'acabar això amb algun tipus de litigi, ja sigui pel retard, per la legislació, per les guerres i perquè han trigat molt en arribar els materials. És a dir, entenc que hi ha coses que l'IMAC no pot controlar i el Barça tampoc, però d'altres que si s'haurien pogut controlar, suposo, imagino, perquè quan tu fas un pla d'obres, que ja ho veiem tots des del principi, que era molt ambiciós aquell pla d'obres, de dir, ostres, aquí com hi hagi alguna cosa que no surti, això anirà tard, i sempre passa, i ho sabem, a les cases nostres, imagina't per fer una obra...
0: A petita escala, no?
4: Imagina't per fer una obra d'aquesta magnitud.
12: Sí, jo crec que acabarà havent-hi, o acabaran... discutint als jutjats, però serà uns temes que ja no repercutiran tant a nivell social com el fet de que tothom ha vist el retard en les obres i que jo crec que ara totes dues parts estan molt, molt interessades en acabar-ho com més aviat millor i de la millor manera possible. És a dir, jo crec que ara hi haurà un període en què Barça i l'IMAC han d'anar a la una sí o sí. I després, el que passi després, jo crec que tindrà molta menys repercussió a nivell extern, a nivell de soroll extern. En canvi, tot el que ara sigui més retards, més obra parada, més alguna cosa que no estigui bé, que esperem que no, perquè sobretot ha de primar la seguretat, doncs tot això jo crec que repercuteix negativament tant al Barça com a l'IMAC. Per tant, aquí sí que entenc que aniran a la una i després, el que passi després, ja no tindrà la repercussió que pot tenir tot el que passi ara.
0: Molt interessant aprofitar el calendari, perquè clar, és veritat que trobar-se... Sí, es podrien haver trobat aquí a Barcelona. De fet, recordo a l'inici de les obres que hi ha una fotografia, no?, amb Ebru Özdemir, que és la consellera delegada de l'IMAC, amb Joan Laporta allà a l'estadi, no?, quan ja s'havia fet una part de les obres. Vull dir que sí que han vingut aquí els màxims representants de l'IMAC, però està molt bé aprofitar el calendari, haver anat a Turquia i dir, vinga, va, trobem-nos, parlem, què no us ha agradat, què us ha agradat, com ho podem fer per anar de la mà, intentem anar tots a una, i després, doncs això, com deia el Joan, jo crec que és bastant lògic, no?, que uns filin prim mirant el contracte i diguin, això et toca a tu, o això creiem que va ser culpa teva, no?, i a partir d'aquí, doncs, si ha de ser un jutge que ho decideixi, que ho decideixi. Però la sintonia, pel que ens expliquen, va ser molt bona. Fins i tot, insisteixo, es va fer un sopar oficial amb molt bon to. Després d'aquesta reunió, es va haver-hi unes reunions, primer, de treball, i després va haver-hi aquest sopar oficial i van acabar tots junts a l'estadi veient el Galatasaray-Barça. Em sembla molt interessant, no?, que el Barça aprofités aquesta casualitat del calendari.
4: I ho pot tornar a aprofitar perquè hi ha una Supercopa al febrer que torna a ser a Estambul. Vull dir que...
0: Home, al febrer ja s'han d'haver obert potser el museu, com dèiem, o les anelles VIP o alguna cosa així. Sí, sí. I després el big lift aquest, la pujada de la coberta, que... en principi diuen que en 4 o 5 mesos pot estar feta, tot i que després, no, perquè tot és molt mecànic, un cop hi hagi les grues a dins, és anar-ho pujant, si no hi ha cap imponderable, doncs és anar-ho pujant en 4 o 5 mesos. Ara, a partir d'aquí, has d'acabar de posar les làmines a sobre, has de posar els seients de la tercera graderia, has de condicionar bé els accessos i les sorties d'emergència, ha de venir a visitar-ho els bombers, ha de venir a visitar-ho tothom. Per això el Barça diu que la temporada que ve se'n pot anar al febrer... del 2028, març, no?, fins a Montjuïc. Tu creus que no, eh? Tu creus que farem tot l'any, no?
4: La temporada que ve serà Montjuïc.
11: Primera, setembre-octubre.
0: Sí, però això era molt ambiciós.
11: Val, Joan, d'acord, sí. Però jo en tenia... Jo comptava gener.
0: Tu gener.
11: Gener, clar. Ja m'estàs dient març...
0: Jo febrer.
11: Aquesta no la veia venir, març
0: no
11: la veia venir.
0: No, jo crec que a finals de gener és la idea que té el club per al febrer ja la segona volta obrir el Camp Nou amb la tercera graderia i la coberta posada. Però bé, ja sabem que això a vegades s'allarga una mica. Però...
4: A veure, el que és impepinable és que el 2029 ha d'estar tot ben acabat perquè hi ha una final Champions i allà ha d'estar tot...
0: L'estiu del 28 s'ha d'inaugurar l'estadi. No fotem, no? No?
4: Sí, però parlo de temporada 28-29.
12: És a dir, l'estiu del 28 serà el partit de Messi, no?
0: Sí. Es retira. Clar. Potser es retira el 2029. Per això dic que pot coincidir, que pot ser molt xulo.
11: El desembre.
0: Perquè pot aguantar tot l'any, potser.
11: Sí, home, té el contracte fins a desembre del 28.
0: Doncs ja està, escolta, fem-li el 29 ja, Messi. un cop a jubili, que l'estadi està més ben acabat.
4: Clar, amb els voltants i tot, em refereixo.
0: Clar, clar, clar. Abans de la final de la Champions.
4: Clar, és que aquí hi ha uns entorns que s'han d'acabar, també.
0: Bé, doncs això, aquesta és la informació que us podem aportar, més enllà del Galatasaray Barça, que ara en parlarem, del partit, de la quasi rabona de Lamine, del que ha de venir el Barça. El club va aprofitar per jugar un altre partit a Turquia, que va ser aquesta reunió bilateral, aquesta cimera, aquesta cumbre, com li agrada dir a Fernando Polo, company de Mundo Deportivo, entre Barça i l'IMAC, per intentar anar tots junts a la mà en aquest tram final de les obres de l'Spotify Camp Nou. Res, dos minuts, i ara sí, ens centrem ja en la pilota, en la part esportiva i en tot el que ha de venir la pròxima setmana.
13: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
14: Recordes el teu primer Corsa?
15: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
14: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
16: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
17: I pot ser tot això sent professional.
16: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
18: Ai, que ràpid passen les coses bones.
19: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
18: O els 10 dies Nissan.
19: Com?
18: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
22: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de...
23: Expo Ocasió, home...
22: Que clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
24: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
25: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
26: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
27: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
28: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
29: La cursa de RAC1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
30: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
31: 16 de desembre del 1927.
30: I el número de la sort, el 5. Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Tu diràs. Amb Aleix Pariser.

0: Després de 15, no, 20 dies, no, d'aturada, teníem ganes que tornés la competició i hi havia el dubte, li passarà factura al Barça, no... Bé, Rafinha al final sí que va tenir una petita lesió i li va passar una mica de factura, però no s'ha notat. No, vull dir, hem vist... El dia del Getafe potser va ser més lletxot el partit, però el Barça va treure amb solvència. Però l'altre dia, bé, dimarts, no, Maria?
1: Home, també va arrencar la cosa una mica el Barça controlant, però amb falta de punteria i tal, i amb el marcador en contra, que també és com... anar superant reptes en aquesta tornada a la competició, que realment era una cosa bastant incògnita el que podria passar, perquè no hi havia hagut mai una aturada tan llarga. I jo crec que el Barça està demostrant que té equip i que té recanvi a l'equip. És a dir, que altres temporades potser sí que era més... Miraves a la banqueta i deies els canvis difícilment milloraran l'equip titular que ha tret Flick. I aquesta temporada això jo tinc la sensació que no passa. Hi ha canvis i serveixen per retocar l'equip i adaptar-lo fins i tot millor al partit que estan fent.
0: Tot i l'1-0 per això, o si hagués entrat al segon, jo crec que el Barça ho hagués aixecat, perquè va tenir unes ocasions espectaculars.
2: Si mires les estadístiques del partit d'ahir, és que té poca discussió.
0: Abans d'ahir, sí.
2: D'això, abans d'ahir, ja no sé quin dia he vist.
3: Ahir va passar una altra cosa.
0: Ahir va passar una altra cosa.
3: Ahir va passar una altra cosa.
2: Ha de passar alguna cosa sempre, vull dir. Per tant, vull dir, no hi ha cap novetat.
3: Nada nuevo bajo.
2: Però el Barcelona.
0: Va passar que el porter i la defensa va desaparèixer durant 7 minuts i 43 segons amb 3 corners.
2: En partits com el Madrid es converteix en blanc i blup. En canvi, en partits contra el Barcelona, normalment els porters es converteixen en Superman.
1: En internacionals.
2: En internacionals, sí. Superman, ocupen tota la porteria. I el partit, no sé, jo crec que va haver 11 remats del Barcelona entre els tres pals i del Galatasaray 1-2. Sí. Per tant, va ser una exhibició. Va ser un partit portantós del Barça en l'infern, i tothom parlava de l'infern.
0: Però, perdó, estava gravat les xiulades, he vist, en alguns vídeos?
2: Això diuen, això.
3: Això diuen, sí.
0: No, hi ha vídeos que diuen que els altaveus tenien la xiulada gravada. A mi em va sorprendre que no respiraven gairebé, vull dir, que xiulaven molt fort, molta estona. I ara he vist vídeos que potser estaven gravades, les xiulades. Bueno. Hola, Pintanel, eh?
4: Què tal? Bona nit, Pariser.
0: No, tu ho has vist, tu també, no?
2: Sí, si la UEFA ho permet. Si la UEFA això ho permet.
0: Això no s'hauria de permetre. Però
2: jo crec que no.
0: M'ha sorprès. No ho tinc confirmat, però...
5: Aquí sí que van estar els 90 minuts els aficionats de peus.
0: Sí, això sí. Ara, els van a la segona part, a l'inici de la segona part del Barça, van rebaixar una mica la...
3: Però és com molt cutre, no?, gravar xiulets.
0: No,
3: vull dir, si tu pares a pensar...
0: Ja, però et pot acabar condicionant, no? Si jo he vist imatges de les xarxes que no sé si estan trucades, però...
3: A mi a l'infern aquest, la veritat és que no em sembla que ho fos tampoc gaire, eh? Diu la gent que hi era. Tu te'n vas al camp del Borussia Dortmund i és 25 vegades pitjor, o te'n vas a Mestalla en els millors moments del València i crec que li fan bastant la competència i ho superen, el famós infern turc. L'infern va ser el Barça.
2: Per l'infern, jugar a futbol i s'acaba l'infern.
3: I
2: tires d'aigua,
3: al
2: foc i ja està.
0: Poses a la min i s'acaba el futbol.
3: I s'acaba tot.
0: De la quasi Rabona... Algun comentari a fer del que us va semblar?
3: És que és difícil, eh?
2: Què vol dir quasi?
0: Ho va dir ell. Diu, sí, no sé, li podria...
3: Bueno,
0: quasi Rabona.
3: És una cosa allà enmig una elàstica, allà com un rebot, no? És com...
0: Jo sé,
3: una filigrana.
0: La mininya, com li diries?
2: Jo el que destaco, no sé com dir-li, però...
3: 3-0-4.
2: Però el que vull destacar...
0: Ah, 3-0-4.
2: El que vull destacar és que la jugada acaba en gol. I que ell la fa com a recurs... per driblar un rival.
0: Això deia el Pou i és molt interessant. Clar, no ho fa per adornar-se.
3: No és una frivolitat. Sí, sí.
2: Que no és per adornar-se, no passa res. És a dir...
0: Bueno, amb una 3 o una 4.
2: No, jo recordo aquella jugada de Neymar contra l'Atlètic Club que va anar tot l'equip a agredir perquè va intentar una lambreta. Escolta, la lambreta és un recurs que està dintre el reglament. No estàs fent cap il·legalitat. I Neymar també buscava superar un rival. I el de l'altre dia de la Minya Mal, la manera que ell veu millor per superar el seu marcador és fer això per... Ell ho li va explicar el Thierry Henry, després. Sí. Si t'apartes una mica, et busques un espai. Doncs jo tampoc vaig entendre l'explicació perquè soc bastant analfabet, però em sembla que és un recurs a part de plàstic, a part d'espectacular i molt agradable de veure per l'espectador, que a més va ser eficaç, perquè va acabar amb assistència i gol de Gordo.
5: I el mèrit és pensar-ho. És a dir, després ho executes, però el mèrit és pensar...
2: Almenys executar-ho també.
5: També, sí. Però...
2: Perquè jo ara puc pensar, bueno, no sé, fotre un... Jo puc...
5: Sí, però...
2: Ara mateix estic saltant. Des d'aquí sobre estic fent un triple salt i cauré aquí dret.
0: però hem de trucar a l'ambulància.
3: Però no estàs corrent mentre estàs pensant tot això, saps?
5: I hi ha pocs futbolistes que ho facin. Per tant, abans ho has de pensar, no? I, evidentment, l'execució és brillant, però el mèrit també pensar-ho, perquè hi ha molts futbolistes que, no, que directament no ho pensen i no fan aquest gest tècnic en aquesta jugada, segur.
0: No, el 95% dels futbolistes fa això i cau a terra. O es fa mal.
5: O ni ho fan.
0: O es fa una, les... fan no una lesió al peu o alguna cosa. No us agrada el nom de Quasi Rabona?
2: Bueno, sí, no.
3: No, la veritat és que
1: pobre,
3: no.
1: És pobre, pel que vam veure.
0: Clar, és que és cua de vaca, espaldinya, tot això, que ahir vam repassar algunes frivolitats del món del futbol, la barretina catalana de Messi, superant el porter de l'Arsenal, tenen carisma, tenen aura.
2: Raboninha.
0: Raboninha.
2: Ja està.
0: Val. T'ho compro.
3: No.
0: Dit això, està en un moment de forma, no? O sigui, sembla que no, i cada partit que passa se supera. Ho dic pensant en PSG i Madrid, que continuï en aquest estat de forma. No? És important pel Barça, això.
2: Aviam, saps què passa? Que inclús el partit dolent, perquè jo contra el Getafe va fer un partit dolent, la minya mal,
0: sí, la primera part,
2: aporta no les dues, està fluix.
0: Ah, la segona posa l'assistència Koundé.
2: Bueno, clar, és que fins al seu dia dolent dona una assistència de gol.
3: Clar.
2: I té un efecte sobre l'equip contrari demolidor, que és que sempre hi ha un tio, com a mínim, pendent d'ell, i un altre que li ha de donar suport en el seu marcador. És a dir, com a mínim tens un jugador i mig, com a mínim, condicionat per la minya mal. La qual cosa allibera altres futbolistes. Mm. Això és impepinable.
0: I ara estem centrant tot en la minya mal, perquè és molt, molt plàstic, molt, no? És molt vistós. Però escolta, Pedri va fer un recital.
3: Sí.
0: Rodri sembla que has jugat tota la vida al Barça i et dona una estabilitat, que no pateixes menys que l'any passat, no? En defensa. Gordon... sembla que ha tret el tap i va fent. Rafinha no hi era i més o menys va funcionar. El Fermín Olmo, Gabriel Jesús també a la segona part. Vull dir que en general, Fermín també està en un gran estat de forma. En general, no, el Barça està en un moment ara que no saps a qui destacar. Sempre a la Min, no? Però la resta també estan bé.
3: No, perquè és un col·lectiu, no? I és una mica la idea que sempre insisteix Flick, de dir això és un equip, aquí tothom treballa per l'equip i ens oblidem de... dels objectius individuals perquè tots tenim el mateix objectiu i és evident que hi ha jugadors com Lamine doncs, que ho juguen tot i ja, això ja demostra que és diferent a tota la resta perquè tothom rota menys ell, llavors això ja el fa diferent, però entra dins de la normalitat de comptar amb un geni, no? Amb un, vaja, sí, un geni del futbol que té 19 anys i que fa... que des dels 15 que ens està deixant a tots amb la boca oberta, bé, pues, i que cada cop està millor, i cada cop va aprenent a fer més coses, i cada cop imposa més. I l'equip el segueix i el busca, i tothom li riu les gràcies, perquè és que no pots fer una altra cosa amb ell ara mateix. Jo crec que no descansarà fins la Copa, eh? Mireu el que us dic, perquè veient com està tot...
0: Jo aquesta setmana ho faria descansar poc, sí.
3: Home, aquesta setmana sí, no és la setmana per descansar.
0: No, si amb el Betis ho tens més o menys sentenciat als 70, doncs fas un canvi.
3: Ja, però tu ja m'estàs parlant del minut 70. És a dir, allò de descansar, de dir, escolta, no, fer un conversí...
5: L'únic partit podria ser el de l'Alavés, perquè després tens Aston Villa, Atlètic de Madrid i aturada.
2: El partit era el Getafe.
3: El partit era el Getafe.
2: Sí. I no
3: va descansar, perquè clar, no tens a Rafinha com has de fer descansar.
1: Bueno, jo crec que ell no vol.
3: No, però si Flick ho va dir, diu no, és que li he preguntat i volia seguir.
1: És que Flick jo crec que està fent una feina que s'ha de tenir molt present perquè està aconseguint... aquest ecosistema, no?, d'equip on tothom se sent important i capaç de fer coses importants dins l'equip i molt vàlid i tothom vol jugar, i llavors està fent conviure això amb la realitat i la situació que tothom coneix, que és que a l'equip hi ha una estrella. Llavors...
0: I l'està tractant com una estrella.
1: Exacte, perquè és innegable que és una estrella. És a dir, no li pots dir que no ho és perquè surt a la gespa i fa coses d'estrella. I llavors jo crec que és molt interessant l'equilibri que està aconseguint també amb la Minya Mal de reconèixer-li que és una estrella, però deixant-li clar, i jo crec que això ho té claríssim la Minya Mal, que treballa per un equip, per un col·lectiu. I, per tant, al final el més important és l'objectiu global de tots. Jo crec que és una feina que ja va arrossegant de les últimes temporades i que aconseguirà crear un grup molt potent, perquè és un grup on l'estrella se sent estrella però treballa pel col·lectiu i els altres, que no són estrelles, se senten importants. I en aquest grup el que li falta, o el que li ha faltat les últimes temporades, és un punt de veterania, de maduresa, i això ja ho ha anat sumant. Llavors aquesta és una mica una temporada per veure què passarà amb això, perquè ara l'equip ja ha jugat, aquests jugadors tan joves ja han jugat partits importants de la Champions, ja han guanyat títols, i per tant aquesta és una mica la temporada de la prova de foc de saber si l'equip i aquest projecte de Flick de casar tot això ja és prou madur.
2: No. I honestament crec que no sé qui ho ha dit abans, la diferència respecte d'altres anys jo crec que és la profunditat de banqueta. Amb el partit amb el Getafe, la conclusió més important és que li va permetre canviar l'equip. I la primera temporada de Flick, per exemple, a la mateixa jornada, la jornada vuitena de Lliga, el Barcelona venia de guanyar-ne set partits, va anar a Pamplona, va fer cinc rotacions i el Barcelona va perdre 4-2. L'altre dia amb el Getafe, jornada 8, és veritat que és a casa, és diferent, el context és diferent, és a casa, que no és el mateix jugar a casa que fora, però Flick canvia mig equip i l'equip respon igual amb la mateixa solvència, potser no amb la brillantor d'altres dies, però respon amb la mateixa solvència, i això és feina

0: és més probable que els detalls et juguin a favor, però poden jugar en contra, també. El que vull dir és que el Barcelona l'altres anys també ha sigut competitiu. El que li fallava altres anys és aquesta profunditat de banqueta que té ara. És el camp és brutal del Barcelona.
1: Si perdies una peça, ja que hi ha una mica d'olí.
0: Una mica. Sí. Davant, ara has tingut un Rafinha lesionat. La temporada passada,
1: no,
0: el Barcelona cau amb l'Atlètic de Madrid, a part del robatori escandalós que es va produir, que allà està, admès per la UEFA, a part del robatori escandalós contra l'Atlètic, va ser la baixa de Rafinha. Perquè Rashford va tenir 4 o 5 ocasions a la partit de Nadal que les va fallar. I no, tu pots fallar ocasions, però Rashford no era el jugador com és Gordon, que pressiona i que va, i que hi va, i que hi va. I això Gordon entén molt més la manera de jugar del Barcelona que Rashford. Això el Barcelona ho ha guanyat aquesta temporada.
2: I també vas tenir la pubalgia de Lamin, que també va afectar molt. Jo crec que a part d'aquests...
0: El final de Lliga està...
2: Sí,
1: sí. Sí, però pot jugar l'anada i la tornada contra l'Atlético, però ja però estava una mica...
2: Però jo sí que crec en el sentit del que deia la Maria, que el fet de que aquests jugadors tan joves hagin anat guanyant experiència, hagin anat creixent, s'hagin fet més competitius, i a sobre li sumes lideratges de veterans de fora, digue-li Rodri, digue-li...
3: Això
2: és com molt bàsic, ells també a poc a poc van creixent, i això doncs et fa madurar i fa que les primeres vegades ja et deixin de ser-ho. I sí, és veritat, les Champions són petits detalls i hi ha moltes vegades que depens del calendari, dels rivals, del dia que tinguis tu, de si hi ha lesionats, de si plou, de si neva. Hi ha molts factors que et poden influir.
3: L'àrbitre. Hi ha detalls que sí que pots controlar. I aquí crec que és on el Barça ha de fer aquesta passa endavant. I poso l'exemple de Cubarsí a la jugada amb Simeone. Jo segueixo pensant que no és falta. Però potser en un altre moment el deixes passar. No, o potser aquesta temporada, si passa, el deixes passar. No sé. Jo crec que hi ha coses, evidentment, que tu no pots controlar, com són les lesions, els àrbitres, però crec que hi ha coses que sí, que són les decisions que prenen els jugadors al camp. I crec que en aquest aspecte hi ha un any més d'experiència, i després per mi l'arribada de Rodri en tot això és fonamental.
1: A diferència de les dues primeres edicions d'aquest nou format de la Champions, els dos anys que ha guanyat el PSG la Champions, el Barça no havia guanyat mai les dues primeres jornades. Bueno, és un detall menor, si voleu, però s'havia perdut en aquestes, un partit en les dues primeres jornades. I ara el Barça, en canvi, ha guanyat les dues primeres jornades. Bé, un detall menor que potser serveix d'alguna cosa.
4: Aquelles coses que t'agraden a tu.
1: Sí, sí, és també.
2: I tampoc al poqui.
1: Hola, Damià López.
0: Saps què passa?
1: Què tal, Dami?
3: Què tal, Dami?
1: Bona nit, benvingut.
0: Fins vuitens. M'és igual. Vull dir,
2: mira el PSG, saps? Vull dir,
1: continua sense agradar-li 3 anys després, fins que arribi la teca.
2: És que el PSG t'ha guanyat 2 anys la Champions sense quedar entre...
1: Sí, sí, sí.
0: Dir, el 24 llavors, un any, em sembla.
1: No, 15 i 11.
2: Sí, bueno, vull dir, mai ha quedat entre el top 8 i l'ha guanyat els 2 anys. Llavors això...
1: És boníssim perquè s'equivoca i s'ho fa venir bé després. No, va quedar 15 el primer any i va ser campió, i 11 l'any passat i va ser campió. Sí, sí, té mèrit, sí. Té mèrit.
0: Són amistosos, que veus, com la...
1: Però dimarts... No, ara anirem a aquest debat.
0: Com la Cochambre...
1: Dimarts què? Dimarts és un partit brutal, són el primer i el segon classificat de la Champions de moment, PSG i Barça, els dos millors equips...
0: Jo, per mi, el partit important és el dissabte, ho sento.
1: Sí. El Betis?
0: No, el diumenge.
1: El diumenge, el clàssic. Val. No, és un ara el farem, si és un gran debat o no, has d'anar mort contra el PSG i plantar cara al vigent campió d'Europa, PSG... desgastar-te abans d'un clàssic... Sí.
4: El partit del PSG és anímic.
1: És atractiu.
4: Sí. No, que dic el que... Sí.
1: Anímic de moral, sí. Allà.
4: Per mi sí.
3: I després hi ha una cosa important, jugues dimarts i tornes a jugar diumenge. És a dir, tens marge de sobre per recuperar.
1: Estan que no s'hagi caçat Mourinho, que ell juga en dimecres i després diumenge, no?
4: Escolta, ha jugat dimecres i va jugar dissabte.
0: Espera't. Quin dia som avui?
1: 15. Queden 10 dies.
0: Dimarts.
1: Queden 10 dies.
0: Dijous, perdona.
1: Dijous.
0: Ja, d'aquí al clàssic, quantes rodes de premsa donarà Mourinho?
1: 4.
4: 1, 2, 3,
1: 4. 4.
2: Bé, si les vol fer.
4: Ah, no.
3: 4.
1: Les dues del
3: Sevilla. 5. Donarà 5, no?
1: Les dues del
3: Prèvia i post-Sevilla.
1: Prèvia i post-Sevilla i Prèvia i post-Leipzig.
0: I són moltes rodes de premsa per protestar.
3: Si és que les dona.
2: Si és que les vols fer.
3: Aquesta és una altra, clar.
2: Si és que les vol fer.
0: Clar que les vol fer de davant, segur.
4: Home, hem de continuar ampliant les dites populars portugueses del gat i no sé què.
0: Ell necessita les rodes de premsa.
1: El gato i la cola,
2: partit. Ah, però que fa 4 dies... Escolta'm una cosa, que fa 4 dies no li va donar la gana
0: perquè
2: de sortir...
0: Perquè li interessava no fer-la, però ja veuràs com aquesta...
4: Sí que no havia preparat
0: això. Sí, si perd algun partit, igual la post, igual s'ha de donar post, però 4 segur que les
3: fa. No, a veure, fer-les les farà, 100%. Clar. Ara, a partir d'aquí, les dues del Leipzig de Champions les fa,
0: clar,
3: i la de Lliga contra el Sevilla, també pot ser que ell pensi, ara això

0: M'ho invento, eh? Però pot ser que ell pensi, em convé no ser-hi al Camp Nou. Convé no ser-hi. Em convé no ser-hi.
1: Bueno, jo tinc el dubte de si s'expulsarà o no.
0: Bueno, o que el Sou t'expulsi.
1: Contra el Sevilla.
0: O que potser va tan calent que torni a fer la de no sortir contra el Sevilla en el postpartit, etcètera, etcètera. Vés a saber tu. És que ara mateix, Mourinho, bueno, ara, ara, ara parlarem, no surti... però és un tipus imprevisible.
2: Ja,
0: ara
2: però és que el fet que no surti ja és notícia. És a dir, ja és una forma d'ell de fer servir la roda.
1: Ell genera per desviar l'atenció aquí.
0: Ara ja tot és notícia allà. Ara ja tot és notícia a Madrid.
2: Ell té 5 moviments i els aprofitarà. En un sentit o l'altre.
1: Ara parlarem de Mourinho. Perquè és veritat que el Dami ha fet un exercici molt interessant de veure... Fa un mes, quan va arribar Mourinho, aquell Mourinho que deia, hòstia, és zen, vull dir, és un tio tranquil. I de cop i volta ha tornat a mutar el Mourinho d'abans, aquell tòxic.
2: És que heu picat. Heu picat molt.
1: Sí, sí. Em va donar la píldora i hem picat.
2: Crac, és el mateix. El primer revolt. És el mateix amb 15 anys més. El primer revolt sortirà.
3: I per tant, ostres.
4: Amb menys credibilitat, per això.
3: Sí.
2: No, la mateixa.
3: No, jo quan el veig allà amb l'edat que té i les barbes i sortir i
4: ja no
3: segons
4: què, tant,
3: penses, mare,
4: no
3: el segueixen
4: tant.
0: El seguiment no en té
3: tant.
1: Cap a casa.
3: No et genera... El...
1: Descansi.
3: No. Penses, quina llàstima.
2: Això és que no t'agradi, però ell és el mateix. Però ell és el mateix.
3: Ja, sí, però...
2: el mateix.
1: Ha perdut ja no potser l'energia, però és el mateix.
5: Però ha perdut com una mica de capacitat de lideratge. Abans tenia soldats al camp, ara no. Ara...
4: No té l'aura de la
0: primera.
4: No farmeja.
1: Bé, abans d'això, no. Deixem repassar les bones notícies a Can Barça, perquè aquest matí Rafinha ha tornat als entrenaments amb el grup pensant en aquests tres partits, Betis, PSG i Madrid.
4: Sí, és el primer cop que entrena amb el grup, des de la lesió amb el Brasil, el 29 de setembre, en un amistós contra Austràlia. D'això ja fa dues setmanes, i aquest dijous el brasiler ha completat tota la sessió preparatòria sense problemes i amb molt bones sensacions, ens expliquen. Rafinha ha fet treball de camp amb els suplents de dimarts a Turquia, i com Frenkie de Jong, que també s'ha entrenat amb normalitat, apunten a la convocatòria per viatjar demà a la tarda cap a Sevilla. La decisió final l'acabarà prenent, evidentment, Hansi Flick, però d'entrada la idea que té el tècnic és que pugui rodar-se a la Cartuja de cara als partits de París i davant del Real Madrid. En el cas de Jong, Flick ja va assenyalar ara fa una setmana el partit del Betis com el seu possible retorn. Demà parlarà Flick a 2:15 de dues, ens donarà alguna pista, 2 hores més tard entrenarà el Barça i a 6:45 l'equip volarà cap a Sevilla. Per tant, ens deien que cap als vols de les 6 de la tarda coneixeríem la llista de convocats, però és cert que abans jo crec que Hansi Flick donarà alguna pista a la roda de premsa.
1: El més lògic és que Rafinha, no sé de Jong, perquè fa més temps, però Rafinha hauria d'entrar a la convocatòria i està a la banqueta, al camp de la Cartuja contra el Betis. És el més lògic.
4: És la idea de
1: que llavors li vol donar els minuts, que li donen els minuts, a veure com es troba el nano.
4: Avui l'han vist molt bé.
1: L'han vist bé.
4: Avui l'han vist molt bé, sí.
1: Perfecte. Per cert, has dit demà és divendres, o sigui, el Barça viatja demà.
3: Sí,
1: i fa nit,
4: perquè juguen a 2:15.
1: Però fa nit abans del partit, eh?
4: Juguen a 6:45, sí.
1: Val.
4: Perquè el Barça juga a aquesta
5: aquest
4: hora.
5: Aquest horari depèn.
1: És clar, vull dir que a 6:45 pots anar al matí.
3: El mateix dia, però mira, demà han decidit... fer-ho després.
5: Quan juguen a les 9, segur.
4: Sí, a les 9 sempre juguen
5: a... I quan juguen a les 4, segur que viatgen el dia abans. Aquest horari és l'únic que varia.
1: Està aquí una mica a la frontera de si viatjar o... Bé, doncs demà faran nit a Sevilla, descansaran i tindran tot el dissabte per passejar per Sevilla o per fer... Com es diu això que fan allà? Activació. Faran activació a l'hotel de concentració i després ja el partit. Faríeu això? Quart d'hora, 20 minuts per Rafinha, la Cartuja... I després ja pensant...
5: Home, si el vols servir al Parc dels Prínceps, millor que faci alguns minuts aquest cap de setmana.
3: Mm. A partir del minut 60.
1: Jo crec que s'ho ha guanyat i és un bon partit, encara que sigui el Betis, que ha començat molt bé la Lliga, eh? Abans ho dèiem amb el Pou.
5: Home, és segon.
1: El Barça ha fet 10 de 10... Però és que el Betis ha fet 8 victòries,
4: tercer, no?
1: Un empat i una derrota, el Betis.
4: Davant del Madrid, no?
1: No, però estan empatats amb l'Atlético segons, sí.
2: No és per fer bromes, no?
1: Atlético i Betis estan empatats a punts en la segona posició.
0: No, és quart al Madrid.
1: Davant del Madrid,
4: però davant del Madrid.
1: Però vull dir que porten 8 victòries, un empat i una derrota.
3: També t'arriben més cansats perquè van jugar Champions ahir, llavors això, vulguis que no, et genera un desgast, però crec que és un rival per prendre-se'l molt seriosament.
1: Però jo anava a dir que Gabriel Jesús ha de tenir potser el premi que no va tenir a la Champions de poder ser titular i després si no va bé que entri Rafinha, no? O sigui, a mi m'agradaria. Em va sorprendre que no jugués l'altre dia, tot i que...
3: Pensava que ho faria al revés, que Dani Olmo jugaria demà de fals nou, perquè no veia a Gabriel Jesús jugant 3 partits seguits, molts minuts, perquè contra el Getafe a partir del minut 60 se'l veia com... com cansat, no?, una mica, i vaig pensar, ostres, igual en algun moment posa Dani Olmo de titular, però pensava que seria demà, també pensant en aquell partit de Copa, us en recordeu que Dani Olmo va ser titular...
1: Contra el Betis, a Montjuïc, sí.
3: Amb un 5-1, em sembla.
4: És el primer partit que juga a la Fals Nou.
3: Correcte, i vaig pensar, però no, em va sorprendre igual que a tu que ho fes al revés i el col·loqués a la Champions.
1: Bé, això seria el més lògic.
2: Que... Jo me'l guardaria pel Clàssic.
1: Aquí, a Rafinha. Però ara tenia una mica de rodatge.
5: I a París...
2: Una estoneta.
3: És a dir, tu el reservaries a Sevilla, una estoneta a París i a tope al Clàssic.
2: Una estoneta a París, hi ha una estoneta a Sevilla i una estoneta a París i a tope al Clàssic.
4: Evidentment, l'han de veure, però no és descartable, eh? Una estoneta contra el Betis, una estoneta contra el PSG i titular el dia de Madrid.
1: Sí, i després, no és veritat que...
2: En aquesta... Quan hi ha d'anar, jo crec que Flick anirà a saco a París i a Madrid.
1: Però en aquesta seqüència de tres partits, jo crec que s'ha de ser intel·ligent i no cremar només un 11. Tenint la profunditat de baqueta que té Flick, no fer petits canvis a cada partit per donar...
2: Això és el que diu la lògica.
1: Clar,
2: per això t'ho dic. Això és el que diu el sentit comú. Però Flick és un boig.
3: Ei, la plantilla també, perquè digue-li tu a Pedri que descansi contra el PSG. Et dirà, mira, descansa tu, saps? Jo contra el PSG vull jugar. O digue-li a Lamin, o digue-li a Rafinha, o digue-li a, no ho sé,
4: jo crec
3: a qualsevol jove d'aquests.
4: Jo crec que hi ha 5-6 jugadors que jugaran, però després hi ha moviments que en funció del rival, Gordon Adeyemi, Fermín Olmo...
1: Gavi pot tenir aquí algun minut.
4: Evidentment, Cubarsí, Pedri, Rodri, Lamin, tots aquests jugaran.
3: Cundé, Eric, no?
4: Xavi Asparo, Cancelo... Jo crec que aquests sí que són moviments que en funció del rival te'ls pots fer...
3: Ruta.
4: Però, evidentment, hi ha després 5 o 6 que són intocables, aquests possiblement juguin
3: els tres
4: partits.
3: I que jugaran Betis, PSG i Clàssic, segur.
1: Ho entenc, però, com ara dèiem, hi ha dos partits que poden deixar molt encara de la Lliga i l'altre el que és atractiu. L'altre és un aparador espectacular, però que no servirà de massa.
3: Però és l'equip que vol ser campió de la Champions contra el vigent campió de la Champions a París, amb el PSG de Luis Enrique, de Dembélé, de Ferran... Vull dir, tens aquí molts ingredients que fan que aquest partit arribi massa d'hora, la veritat.
0: Jo diria que mediàticament, evidentment, hi ha un clàssic i que també hi ha el partit contra el Paris Saint-Germain, però jo estic segur que internament valoren molt més el partit del Betis, que no pas ho estem fent entre tots plegats, perquè és que realment el partit contra...
2: T'hi va la vida.
0: No,
2: la vida te la jugues a la Lliga.
0: És que ara tots els ous han d'anar a la Lliga, però ja no només a nivell Barça, sinó també a nivell Madrid, perquè, evidentment, el Bernabéu, com perdin contra el Sevilla, allà es munta la Mundial, no? Però, clar, tu analitzes el partit contra el Betis, i jo no sé si té més dificultat el del Betis que el del Madrid futbolísticament, però poc li faltarà. Isco, Fornals, Cucho Hernández, Antony... Abde, que ara mateix és un dels jugadors més en forma de la Lliga. Clar, evidentment estem parlant d'un equip que jo crec que a curt termini, com a mínim, tu has de posar el teu millor equip possible. O sigui, jo crec que a nivell cos tècnic ells van al dia. Pràcticament al dia. És molt difícil ara mirar PSG i més difícil mirar Madrid. L'altre dia quan li preguntava a Flip pel Madrid, ja no només perquè no vulgui parlar del Madrid. Jo crec que no vol parlar del Madrid, ni del PSG, ni de ningú. O sigui, jo crec que ells miren molt a curt termini i bàsicament perquè el partit del Betis és pràcticament el més difícil que pots trobar a la Lliga ara mateix. És que és gairebé impossible guanyar allà.
1: Ho han guanyat tota la Cartuja. Tot. I només l'Osasuna ha estat capaç de fer gols. Bé, i el Porto ahir. Però sí, la resta a casa, molt sols, van guanyar el Madrid 1-0, tu hi eres...
0: També és veritat que aquell dia el Madrid va tenir ocasions i va... És que jo crec que aquell dia el Madrid és el millor partit que ha fet gairebé aquesta temporada, va perdonar molt i al final el Betis doncs, va tenir certa fortuna, no? Però jo insisteixo, crec que en aquest partit el Barça ha de posar el millor que tingui, perquè a més, si perds, que entres en una mala dinàmica, no? I es pot començar a trencar tot. O sigui, has d'anar a intentar guanyar tot el que tinguis demà.
1: Va. 6:45 dissabte, Barça-Betis. Ara parlem també del Madrid, en clau clàssic, de Vinícius, de Mourinho i de moltes altres coses, i sentirem Taylor, the Creator, que portarà la publicitat de...
4: Ara quan l'escoltis ja veuràs.
1: Del clàssic.
4: Ja has sentit abans.
1: Ara tornem.
6: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
9: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: Ocasión. Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: RAC 1. Tots som 1.
12: Satan's getting jealous of the wolves. The demons say they preferring us. Books are not giving a fuck what they referring us. Wolves, I know you heard of us. We're murderers and young enough to get the fucking priest to come and fuck.
13: Tu diràs, amb Aleix Pariser. Fucking bitches and getting head.
1: Instead I rap about fucking bitches and getting head. També sona, Tyler, the Creator. Ens agrada.
4: Aquesta és la cançó de See You Again. Ens veiem de nou. És una de les més famoses. Més de 3 milions de reproduccions a Spotify. Per tant, no està
1: tres?
4: Malament.
1: 3, o 3.000?
4: Més de 3.000 milions, perdó.
1: Ah, 3.000 milions.
4: 3.000 milions.
1: 3.000 milions de reproduccions. Són moltes, no?
5: És una xifra que el meu cap encara
1: no pot absorbir.
2: Que vol dir que la gent no ho mira. Vull dir, ho escolta.
4: Sí, sí.
5: Sí, vindria a dir això. Vindria a dir això. Sí, sí, sí. Principi, sí.
1: Bé, bé. Tenim alguna altra cosa de Tyler, the Creator, o no, per sentir-lo? No, ara ho buscarem, la nostra tècnica de so. La Laia Biurrun buscarà alguna cançó més de Tyler, the Creator.
4: Aquesta és la més...
1: És que aquesta és com molt dark, no? Com molt, molt fosca.
5: Segur,
1: no?
5: Segur que tot... trobes una molt diferent.
1: Sí? No, eh?
5: No,
1: no, no era irònic. No, era irònic.
4: No, val a dir que el Barça portarà la samarreta la paraula golf.
1: A mi no m'agrada.
4: Que és la marca de moda fundada pel mateix... Taylor, the Creator, i l'estrenarà, per cert, l'equip femení, el dia 24 d'aquest mes, en el partit de la Lliga EFA contra el Granada, un dia abans, per tant, del Clàssic. Per tant, primer la veurem en l'equip de Pere Romeu i després, el dia l'endemà, en el Clàssic davant del Real Madrid. El club ha posat a la venda 1.899, 22 signades pels jugadors i jugadores del primer equip que la vesteixin i 11 més amb la rúbrica de l'artista. La samarreta costa 100 euros més que en el darrer clàssic, 500 euros és el preu de la samarreta, i la firmada pels jugadors i jugadores, 3.000 euros. A més, el Barça ha aprofitat aquesta avinentesa per produir, que no ho havia fet abans amb altres artistes, una línia de roba comercial de merchandatge amb la marca de l'artista, i des del club doncs esperem que sigui un èxit i, evidentment,
5: vindrà el clàssic,
4: doncs puguin fer...
1: Mira, avui ho ha preguntat. No està confirmat encara, per qüestions d'agenda d'ell, però el club l'ha convidat i vol que sigui allà al Clàssic. Aquesta és la idea. Però encara no ho tenen confirmat al 100%. Però, clar, sempre els conviden. Van venir els Stones, van venir, recordo, sí, no?
4: Tots, no?
5: Crec que
4: no.
1: Rosalía.
2: Mick Jagger i...
1: Dos, sí,
2: va. Dos. Se m'ha
1: anat el nom, tio. No, t'ho buscaré. Però sí, aquesta és la idea del club. No tenen encara la confirmació per part del seu entorn, perquè té algun problema d'agenda, però la idea d'ell també era venir aquí, evidentment, lluir tot això. No, anava a dir que... No m'agrada la paraula golf. És que em recorda Gareth Bale. A Golf, ah, Wales, en Real Madrid in that order. Em recorda això. No sé per què m'ha vingut al cap aquest senyor.
2: Home, a mi em recorda Sebriano Ballesteros. Jo, quan sento golf, penso en Sebriano Ballesteros, que era del Barcelona.
5: A mi m'ha vingut al cap
2: que va guanyar, i que va guanyar el...
1: El cotxe, a tu el cotxe.
3: A mi també.
1: Bill Wyman?
2: A mi em cau bé.
1: Bill Wyman?
2: No, Bill Wyman era l'ex baix del...
1: Keith Richards?
2: No, Keith Richards era el guitarrista solista. Collons, el baix, hòstia puta.
1: Darryl Jones?
2: No.
1: Dick Taylor?
2: No. Segueix.
1: No n'hi ha més, que...
2: Sí que n'hi ha.
4: Ja me'n queden.
1: Espera't. Ara tot.
4: En temps d'intel·ligència artificial Bill encara Wyman? no hem arribat.
1: No, ja t'ho he dit. Brian Jones. Brian Jones.
3: Darryl Jones.
1: Ian Stewart.
2: Va morir a la piscina.
1: Charlie Watts.
2: No, és el bateria, Charlie Watts.
1: Ah, jo què sé, t'estic dient tots els noms del grup ja.
3: Darryl Jones.
1: He passat ja. Qui va venir?
3: Ha de ser Darryl Jones, o
2: que no?
3: Però
2: vale.
3: Que
2: no?
0: Molt atrapat, ara
1: mateix. Sí, sí, sí. Ara no, fins que no ho traiem, no ho traurem, eh? Val, ara t'ho estic buscant aquí la notícia. Bé, mentrestant, això, què valoreu-me això del golf, què us sembla? La paraula aquesta, la línia arroba, bé, sense més.
2: Jo no tinc opinió, vull dir, escolta, des del moment que el Barcelona va sortir amb la llengua dels Stones, a la samarreta, tot el que més.
3: Mick Jagger, Ronnie Wood.
1: Ronnie Wood, ara ha sortit.
3: I aquí diuen que també estava Matt Clifford, teclista de la banda, però a mi no...
2: Aquest jo no desconeixia que hagués estat dels Stones.
3: No.
2: Dic, des de
0: era molt xula aquella
2: samarreta. Des de que va dur,
1: ja ho hem tret, sí.
2: Va dur la llengua dels Stones. Només, si apareguessin un dia amb la llegenda The Beatles... podria igualar-lo o millorar-ho, només. A partir d'aquí, tot el que posin, a mi ja m'està bé, perquè si ho posa amb el consentiment de Spotify, és aquest senyor creator, deu ser un artista d'èxit, deu arrossegar molta penya, i collonut, ja està, no tinc més a dir. És a dir, jo em vaig gastar pasta en la llengua dels Stones. Em gastaria diners si algun dia apareix...
3: El
2: logo dels Beatles. Ja està. No, és que cap altre que vingui, pot igualar o millorar el que ha hagut. Per tant, o golf, o pàdel, o tenis. No. És igual el que posi, entén?
5: No, superar els Stones és pràcticament
2: impossible. És impossible,
5: només
2: ho fan, només ho pot sí que, els Beatles.
5: Jo crec que sí que a nivell, diguem-ne, usuari de música, sí que hi ha grups que poden estar a l'òrbita i que ens poden semblar com xulos per posar la samarreta.
3: La Rosalia, crec... no tenia... Coldplay,
1: Ed Sheeran. Sí.
5: Però,
1: ara, guanyen més calés amb Olivia Rodrigo i Tyler, the Creator, venent a Amèrica que aquí.
5: És el que anava a dir. Jo crec que això va d'una altra cosa. És a dir, a nosaltres ens agradaria la samarreta del Barça doncs amb algun logo o amb algun grup que...
1: Oh, que és gràcia.
5: Exacte. I això no va d'això.
1: Això va de fer calés. I de ressò de Spotify arreu del món.
5: El que li interessa promocionar Spotify no a Catalunya, sinó arreu del món.
1: No, és que Olivia Rodrigo és la que més... Va explicar els Aperes. És la que més ha venut de tots els artistes a la samarreta. És la que més ha recaptat perquè es va vendre molt a Amèrica, als Estats Units.
3: I va venir, també, no?
1: Sí,
3: ella
1: va venir.
3: I va fer un concert abans.
1: Sí, sí. Parlant de presències al clàssic, Enrique Riquelme està previst que sigui a la llotja del Camp Nou, el candidat a la presidència del Real Madrid. No convidat pel Barça, perquè el Barça el que ha fet és convidar, evidentment, el Madrid, però, com que ell és un empresari d'èxit, doncs alguna empresa amb la qual ell treballa l'ha convidat a la llotja del Camp Nou. És una empresa que, evidentment, té relacions comercials amb el Barça. I el Barça, hi ha unes cadires de la llotja que les reserva per compromisos de les empreses amb les quals té negocis. I, per tant, si l'empresa X li diu «Escolta, a la llotja aquest dia venen Pepito i Fulanito», doncs el Barça els ha d'acceptar. I em diuen que Enrique Riquelme està previst que, convidat per una empresa, s'assegui a la llotja del Camp Nou. Florentino Pérez? No.
0: Florentino Pérez no vindrà.
1: No vindrà, eh?
0: No, aquesta és confirmat. Aquesta és la idea. De fet, les relacions estan trencades entre les dues institucions. Florentino, de fet, ara, per múltiples raons, pràcticament no està viatjant als estadis de primera divisió. Florentino no vindrà. I ara el representant del Madrid serà José Ángel Sánchez, que, de fet, doncs, les últimes temporades és qui està representant el Madrid aquí al Camp Nou o a Montjuïc. Sí, però Florentino no ve.
1: Qui s'asseurà al costat o a prop de la porta, José Ángel Sánchez.
0: Bé, a mi això, no, lo de Enrique Riquelme no em grinyola tant perquè, bueno, és com si Víctor Font el veiessis allà en un racó del Bernabéu.
1: Tampoc seria, convidat per una empresa
0: no seria
1: del Madrid,
0: tan noticiable.
2: Amb un racó, bueno, però la llotja... A mi em sembla positiu
0: en un racó
2: de
0: la llotja, bueno,
2: a mi em sembla positiu pel Barcelona. Tot el que sigui inestabilitat.
1: És que busca això, és entorn, busca això.
14: Ell s'està movent, evidentment.
0: És que té molt seguiment ara, Enrique Riquelme.
14: I sobretot després de les darreres eleccions.
0: S'està movent, s'està movent.
3: Sí, en 15 dies quants vots va aconseguir?
1: 30%, 35%, no?
3: En 15 dies de campanya, que era pràcticament un desconegut, imagina't ara tal com està...
0: Ahir un gol de la Roma amb 3-1, bueno, doncs hi hauria un punt més de seguiment encara per Enrique Riquelme. Està la cosa que a punt d'implosionar.
1: Sí, sí, tu ahir vas deixar caure que a Madrid creuen que no acaba l'any. O sigui, que no acaba la temporada Florentino Pérez ni Mourinho.
0: A Madrid creuen que Florentino no acaba la temporada. Si Mourinho no acaba la temporada, s'emporta per davant Florentino. No hi ha més.
2: Increïble. Fins que ho vegi.
1: Va. Ara parlem del Madrid. Deixeu-me explicar-vos abans un consell. Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança i experiència i un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra de qualsevol vehicle. Anima fa més de 45 anys que ajuden a milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Nima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a nimaautomoció.com. 12 i 4 minuts. A veure, en clau clàssic...
2: Com em puc haver oblidat de Ronnie Wood? És que és tremendo, estic preocupat. Estic preocupat.
0: Va, això ens passa a tots, Joan.
2: No, ja, però, sí, hòstia, no. És Ronnie Wood.
1: És Ronnie Wood.
2: És com si se m'oblidés Ringo Starr.
1: Seria pitjor per mi. Bueno, no, per, mi era més conegut Ringo Starr, però bé. A veure, en clau clàssic, el Madrid ha fet recurs al comitè d'apel·lació per Vinícius, per la sanció?
0: Per ara no està presentat, però la intenció és intentar reduir un partit la sanció Vinícius i que pugui ser més talla contra el València. Ho té complicat i des del club blanc ho saben, i si no hi ha rebaixa de la sanció i apel·lació manté la sanció de 4 partits a Vinícius, ja tindran un argument més per queixar-se i continuar generant crispació. Sigui com sigui, el recurs no corre pressa perquè és segur que Vinícius no juga aquest diumenge al Bernabéu contra el Sevilla, no juga al Clàssic, no juga a Santander, i veurem què passa el 7 de novembre a Mestalla, un partit que Mourinho ja s'ha queixat, ahir ho explicava amb Aleix, que es disputi el dia 7 i no el 8 perquè el seu equip rep menys descans que la resta.
2: Jo en aquest... Dius, que
1: no, però en aquest cas, si a la Lliga ho podria haver fet al revés.
2: Però no ho diguis.
1: Sí, va, va,
2: no. No, no.
3: Però el problema ells, no és que ho digui.
2: Que
3: però el problema no, no és que ho digui, perquè ho fan tots els entrenadors en algun moment de dir, ostres, això m'hauries pogut... El tema és el to amb el que ho diu, perquè... Ostres, dona a entendre que el Madrid és víctima d'alguna cosa, no? I que hi ha com una, com una persecució cap al Madrid amb tot. És la manera que té d'explicar-ho. A mi que diguin de tant en tant que el calendari no els agrada, ho fan tots. Ho fa Mourinho, ho ha fet Flick, ho fan tots i no passa res. Però és el to de la conspiració, de dir, veus, és que em venen a buscar a mi, venen a buscar el Madrid, tot és contra... que en realitat és pel que l'han fitxat, no? Perquè per tota la resta...
14: No sé si va ser ahir o en una de les últimes rodes de premsa que deia que tothom anava contra el Madrid, no?
3: Sí.
14: O vaig escoltar Madrid Televisió, no me'n recordo, potser estic barrejant...
3: Ah, però que se'ls hi ha ficat dins del cap això, que són les víctimes de tot, i treuen gats i treuen de tot.
1: Hi ha una frase ahir, la graciosa és la del gat que s'amaga i treu la cua, però la frase d'ahir és «Jo vull abrir los ojos a todos los madridistas». Aquesta és la gran frase d'ahir.
3: De visionari.
2: La gran frase
1: de tot el que està passant.
2: El gato ja no està escondido. El gato ja no està escondido, ja passeja, pum, pum, ja ha salido, passeja per allà. Vull dir que la conspiració és oberta i no hi ha cap prova. És sensacional, si és meravellós. Si és meravellós.
1: Tu estàs passant bé, no?
2: Jo m'ho estic passant molt bé. Menys més del que em pensava. Jo pensava que cansaria i no, estic gaudint molt. Ahir vaig disfrutar molt. Amb la roda de premsa, us dic en sèrio, vaig riure molt, em va agradar molt.
1: Jo t'he de dir que em va animar perquè jo vaig entrar a l'estudi abatut, perquè, hòstia, el Madrid ha remuntat, però...
5: És que va ser molt increïble.
1: Del 3 a 1 en 8 minuts passar el 3 a 4 era una cosa... Era
2: però això us passa, aviam. No, ja ho sé,
1: però llavors em va animar, a Mourinho.
2: No, ja sé que no m'escoltareu i que direu ja està el iaio dient... Això us passa per no tenir-ho clar des del minut 0... que remuntaran.
1: Però és molt bèstia.
5: Ja,
1: però
5: si
1: molt
5: arribes al 80, ja, és que...
2: Sí, igual, jo estava escoltant el Damià...
5: Jo també, al cotxe.
2: Guanya el Madrid, el segur. Aquest, no? Segur. Guanya el Madrid, segur. Segur. I quan va haver el primer corna, estava a la redacció de TV3, i dic, ara marcaran. I el, què dius? Patapam. Al següent corna els dic, ara empataran. Patapam. I el quart gol, els dic, i ara marcaran el quart, amb un altre córner. Igual, patapam, ja està. Tu has d'anar per la vida preparat perquè això passi. Ja està. I, a més, és la segona jornada de la cochambre aquesta. És igual. Si fos als quarts de final o les semifinals, et diria, hosti, me cago en Satanàs, me cago en Judas Iscariot. Però no, és la segona jornada. Doncs, bueno, si això, a més, es creixeran. Si és millor, si és millor.
5: Sí, sí,
2: és una putada, perquè, clar, hòstia, seria bonic que allò implosionés, no? Però com que no està passant...
14: No, però, jo ja vaig amb el Madrid, que això serveix per tapar novament les carreges que té el Madrid futbolísticament.
2: Pues ja està, collons, collons.
14: No s'està parlant d'això,
2: i el tema Vinícius, sí que vull dir una cosa, estan fent teatro. Ells volen que Vinícius no vagi a València.
5: Home, clar.
1: Per tot l'Arnau...
2: No, no, que és un paquet. Que no és Vinícius. És Vinícius, però sembla que no ho sigui. Sembla que aquella teoria de la conspiració sembla real. Sembla real. S'ha vist que no, perquè el comportament d'ell és el mateix de sempre. Per tant, és Vinícius. Però tu el veus jugar i sembla que sigui veritat que és un doble.
1: Sí, sí, sí.
2: Ho sembla. Ahir va ser esperpèntic.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I ells estan desitjant que no li treguin els quatre partits, que segueixi, i com ha dit el Damià, això ho aprofiten per mantenir la teoria de la conspiració.
1: Mira, ara tornarem a Mourinho, però ja que has dit aquest tema, anem a parlar un moment de Vinícius, perquè t'has estat mirant números que il·lustren la davallada que ha tingut aquest futbolista els últims anys, no?
0: Sí, sí, sí, els il·lustren, encara que en algunes ocasions ha maquillat actuacions fluixes amb gols i assistències, però hi ha estadístiques que expliquen coses. Comencem amb els números de Vinícius d'aquesta temporada. Fins ara ha jugat 10 partits, 8 en Lliga, 2 en Champions, una mitjana de 73 minuts per partit, un total de 731 minuts, un gol, 3 assistències. Porta Vinícius d'aquesta temporada, un gol, 3 assistències i 16 regats completats. Anem amb les xifres golejadores de Vinícius des que es consolida, temporada 2021-2022, bastant regular, 22, 23, 24, 21 i 22 gols. Sempre regular, aquesta temporada, com dic, porta només un gol. La temporada 22-23 és la que rendeix millor numèricament, sumat 19 assistències als 22 gols d'aquell any, i la 21-22, en què és decisiu en la Champions contra el Liverpool, 24 gols i 16 assistències. Després va baixant, perd espurna, i ja no són només els números, sinó també la sensació que desprèn veient-lo jugar. A banda dels gols i les assistències, regats completats, una faceta essencial en el joc de Vinícius. La temporada 22-23, la bona, 196 regats. A partir d'aleshores, 112, 139, 123 i el 16 d'aquesta temporada. Mai més s'ha apropat als gairebé 200 regats de la temporada de 22-23. Més que significatiu. Recuperem ja que hi som el que deia Vinícius setmanes després de no guanyar la pilota d'or, que acaba emportant-se Rodri i que va acabar provocant la caiguda del brasiler.
15: Hay gente que hay que votar y la gente vota en lo que ellos creen. Yo tengo mi pensamiento, mis compañeros también, mucha gente me da mucho apoyo para seguir jugando. Nunca he soñado en ganar el Balón de Oro, pero claro que cuando tú estás cerca de ganar, tú la quieres ganar, pero tendré muchas oportunidades de ganar otros premios, de ganar títulos con este club que es el más importante, porque... Ja he ganat dos Copes d'Europa i estoy aquí para ganar mucho más.
0: No la va guanyar el 2023, mai se sap què pot passar a la vida i al futbol, però sembla complicat, que pugui guanyar la pilota d'or Vinícius, però encara és jove. Contra el Barça ha jugat 14 vegades en Lliga, ha fet 2 gols, com a visitant ha perdut sempre i mai ha marcat.
1: O sigui, a Camp Nou mai ha marcat i tampoc torna a marcar aquest
14: cop. 2 gols en 14 partits només contra el Barça,
0: En Lliga.
14: En Lliga.
0: En Lliga, sí, sí. Sí, 8 victòries, 6 derrotes, 2 gols. Com a visitant, sempre ha perdut i mai ha marcat. No?
1: I aquesta temporada, un gol, 3 assistències.
0: Sí, està fluixant, sí.
1: És que és abismal la diferència dels 14 gols, no?, porta Rafinha en totes les competicions. Que és abismal, abismal. Bé, doncs això, no hi serà contra el Barça i veurem si, quan presentin el recurs, li treuen de 4-3 o...
0: Sí, és a dir, Sevilla, Barça i Santander segur que no, i més talla que hi ha la qüestió ambiental també, i que probablement a Madrid prefereixin que no hi sigui, però veurem si li retiren o no, però a part hi ha la qüestió esportiva, a pensar que com a mínim, veient els últims minuts d'ahir, Diomandé, Endrick, Atsurespi, vaja, l'equip va jugar una altra cosa. S'haurà de veure si es confirma contra el Sevilla. Ahir el Madrid va jugar una altra cosa.
1: Li han posat fàcil a Mourinho, no? Que sí. No el tindrà. Voleu dir alguna cosa de Vinícius o passem a Mourinho? És molt, molt interessant l'exercici que ha fet el Dami amb Mourinho.
5: Fem-lo.
1: Ja està?
0: No, crec que la pregunta és una miqueta si preferim que Vinícius hi sigui o no el clàssic, no? Perquè...
2: Jo prefereixo que sigui.
5: Home, clar, a mi m'agradaria que hi
0: però també podries argumentar que prefereixes que no hi sigui. Perquè és argumentable. O sigui, jo veig els... Sí, però tu pots dir que prefereixes que hi sigui perquè sense ell el Madrid juga millor o juga pitjor, no? Però també pots argumentar el contrari, perquè quan Vinícius hi és o no hi és, hi ha més crispació, o és un jugador que ara no està bé, o que... Vaja, o sigui, jo crec
5: que és veritat, que genera més crispació, sí.
0: I que en aquest sentit el Madrid surt guanyant sempre, no?
5: Perquè protesta i és com farragós amb l'àrbitre, i si fa comèdia, clar, això, tot això...
3: Jo prefereixo que no hi sigui, perquè al final és un jugador que descentra a tothom, vull dir, descentra el rival, és un pesat, no et deixa... No ho sé, no hi ha un joc net i saps que sempre hi haurà algun punt de tensió, passi el que passi.
1: I que té qualitat, que imagina que li surt el partit bo.
3: I que si aquell dia decideix...
2: És perillós,
3: A part d'això, que si aquell dia resulta que s'aixeca i decideix que se li ha passat... Perquè això en algun moment passarà, aquest jugador recuperarà en algun moment. I millor que no et passi contra el Barça a casa teva, no? Jo, per mi és una bona notícia que no hi sigui.
1: Tu què has dit?
2: Jo preferia que hi fos.
1: Que hi fos,
2: Que hi fos, i tant. Divertit, al final. Ajajaja, balón de playa i tiren pilotes de plàstic. No, toma. Sí, sí. Jo preferia, a més, estar en un moment que avui que estigui. Prefereixo...
1: Amb el risc que li surti el partit de l'any, eh? Amb el...
2: Ja no li sortirà, home. No,
5: però tu l'has vist. Està tendint a convertir-se en una caricatura d'ell mateix.
1: Una mica Neymar, no? Va tocar el Zenit en algun moment i va anar cap a la baixa.
2: La comparació aquesta és una falta de respecte al pobre Ney. Mira que jo no sé... No.
1: Vull dir que com a brasiler, que apuntava molt bones maneres...
3: Neymar, el millor Neymar, ha estat a anys llum de Vinícius.
1: No volia comparar les trajectòries, sinó que era un brasiler que apuntava molt bones maneres a fer pilota d'or i no sé què, a ser el líder del Brasil, ja està sent una mica bluff, no? Va tenir una bona temporada, però ha anat a la baixa.
2: Però Neymar està on està per decisió pròpia.
1: Sí, clar.
2: Perquè ell va decidir... No cuidar-se.
1: Més la samba que una altra cosa.
2: Vinícius és que és únic.
14: I sortia al Barça.
1: Sí.
2: Va fer algun any bo, al PSG. Sí. Va fer anys bons al PSG, sí, però va dir un moment ja que li anava més a marxa que el futbol.
1: Vinga, anem a Mourinho, a veure. Sí. Aquest canvi que ha fet, no? Del Mourinho zen al Mourinho ja tòxic.
0: Sí, ja ha enfrontat a tot i a tothom, provocant nervis i crispació i procurant tapar amb soroll el pobre futbol del seu equip. Podem recuperar algun document dels primers mesos perquè puguem comprovar la miraculosa transformació, o més ben dit, la impostura amb què ha estat parlant el de Setúbal aquests mesos. Recordem que no el van presentar, el club va servir unes declaracions i després Mourinho se'n va anar al Chiringuito, però mai va ser presentat. Les primeres setmanes el tècnic va mostrar un to més bromista i proper, mentre els resultats acompanyaven, fent servir un bon sentit de l'humor, tot s'ha de dir. Per exemple, en la prèvia del debut al camp de l'Espanyol, quan li pregunten per quin serà el seu 11.
16: ¿Cuál va ser el primer 11 del Real Madrid? Contra el Espanyol, primer 11 de Mou.
17: El primer 11 de Mou. Vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos. Contactos tendrán todos, a ver de vosotros cuál es el que tendrá mejor contacto.
0: Sí, s'ha de dir que aquest tall a mi em fa gràcia. En aquest punt aquí, Mourinho...
1: Sí, t'agrada.
0: O sigui, cau bé en aquest...
14: Encara no havia començat el futbol. Encara no havia començat
0: el futbol. El 3 Herrera havia guanyat 0-1 contra el Depor.
1: I ja els hi feia brometes. Me'ls vaig a guanyar, eh? Quin tenen millor contacte.
0: Aleshores, més d'un, potser un periodista així com més jove i tal, que no havia conegut o no havia assimilat massa la versió anterior de Mourinho, li reflexiona sobre aquesta famosa... versió zen, que... més jove no, perquè és el Miguel Ángel Díaz de la Cope, però en general hi havia, entre alguns periodistes més joves, també aquesta opinió, i es comentava doncs, que la versió més tranquil·la de Mourinho estava sorprenent en general.
18: Dicen la gente que... Mucha de la gente que trabaja en el club que le ven mucho más tranquilo que en su primera etapa. Muy reflexivo, comedido... quería preguntarle
17: si... me has dicho una cosa interesante ya. Tienes contacto con gente que trabaja aquí.
18: De eso...
1: Un altre cop. I riure's a la sala de premsa.
0: I la setmana que el Madrid jugava a Elx i el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid sobre la càrrega de partits i, per tant, d'aparicions a la sala de premsa.
19: Otra vez, una semana de dos partidos, con un partido fuera de Martínez Valero, un derbi al final. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo está el equipo? ¿Y cómo lo vais a gestionar?
17: ¿Cómo afronto yo? 6 ruedas de prensa en una semana. Yo hablo con estos, les digo que en todos los otros países me permitían ahorrar una, me permitían, por ejemplo, no estar aquí hoy o no estar mañana después del partido, pero 6 ruedas de prensa en una semana, yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí.
0: I fixa't fins on va arribar la cosa que Mourinho, enfrontat històricament amb Pellegrini, l'entrenador del Betis, ara es mostrava conciliador amb el xilè i li demanava perdó públicament abans d'enfrontar-se a l'equip verd i blanc.
17: Hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace y que después al final, mire, te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Yo por eso no reprocho, pero obviamente que con él yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me orgullo.
0: Això va ser fins al 20 de setembre. El Madrid va perdre el Metropolitano i aquí Mourinho va perdre el Moda Zen.
17: Un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre... Ha venido aquí y no ha podido con la presión. Y después el señor Trujillo, ese señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid.
0: Aquell dia va ensenyar la fotocòpia i Mourinho ja va tornar a ser Mourinho.
1: Sí, sí, després ha vingut el Gato i Triste i Azul.
2: A la primera curva.
0: A la primera,
2: a la primera, sí, primera
0: ja va derrapar.
2: Pam, ja està, sí, sí, ja, ja ha sortit.
1: Sí, sí, sí.
2: Era trola tot l'anterior, que no ho veieu. Era maquillatge. Mm. Estava fent la pretemporada.
1: Sí, sí.
2: Allí era.
1: No, no, el dia de les fotocòpies ja vam veure clar de dir, val, ara que van mal dades, començarem
2: jo
1: a...
2: Jo l'admiro, ho dic en sèrio.
1: Sí? Home, ara jo no m'ho esperava, perquè...
2: Sí, home, sí, surt a les fotocòpies i ja fa gràcia. A mi em fa gràcia. L'Odeia del Gat, estel·lar. És a dir, té una inventiva brutal. I ara està ja pensant...
5: Sí. Aquesta
2: què
5: setmana...
2: Què
0: feina. És molta feina, molt laboriosa,
2: això. Està planificant això, ara. Bé, clar, perquè...
1: Si creieu que està pensant com intoxicar clar, pel clàssic i aquestes coses.
2: Ja. Està jugant al clàssic, ja. Mira, us explicaré una anècdota. L'any, el primer enfrontament Chelsea-Barcelona, és a dir, Mourinho-Barcelona...
1: 2005 va ser això?
2: 2004-2005.
1: 2004-2005.
2: Va ser a vuitens de final, de 2005, que el Barcelona cau per aquell atracament de 4, Colina.
0: 4-2.
2: 4-2.
1: Vale. Sí, que és el de Ronaldinho, que es queda parat a la frontal i fa un golaç.
2: Exacte.
1: És aquell, i després acaba perdent el Barça.
2: És veritat, el Chelsea durant 20 minuts...
14: 3-0, no? Se't posa 3-0, crec, no? I després 3-2.
1: Ens fotem 3-2.
2: El Barça es fot 3-2. I el 3-2 passa al Barça.
1: Sí.
2: I ara es ve l'atracament...
14: La falta que hi ha a Valdés.
2: La falta de Carvalho a Valdés, que marca Terry. A l'anada, el Barça guanya 2-1. I Mourinho diu... Acusa a Rijkaard d'haver anat a visitar a l'àrbitre... el suís, el suec Frisch...
1: El bastió de l'àrbitre.
2: El descans. Que aquell home va haver de deixar l'arbitratge de les amenaces que va rebre de seguidors del Chelsea postpartit per l'acusació de Mourinho de que Rijkaard o Tenkater, no reducia Rijkaard o Tenkater, havien anat, i aleshores la segona part, Mourinho es queixava d'alguna acció injustificadament, naturalment. I una persona en la qual jo tenia confiança del Chelsea em va dir això està planificat, ho hem parlat, que ell comença a jugar al partit de tornada. Oh. I el ve de tornada el començava a jugar parlant així del Frisch. I l'altre dia el Mourinho va començar a jugar al clàssic. Després del partit de Roma, l'1 del Gat és començar a jugar al clàssic. I ara jugarà la segona part del seu clàssic particular, el farà en la prèvia del Sevilla-Barça, del Sevilla-Madrid. O Madrid-Sevilla.
1: Madrid-Sevilla.
2: I sempre que pugui, sempre que trobi una escletxa, plac, ficarà. I intentarà que la setmana que ve... El Barcelona vagi entrant en estat de nervis i condicionar Hernández Hernández, etc. Això és el que està fent Mourinho ara, i el que va fer l'altre dia, i el que fa sempre Mourinho.
1: Flick va dir...
2: Que no entrarà. Doncs ara...
1: No parlaré perquè no em toca jugar contra el Madrid, per tant, no em pregunteu del Madrid. Jo vull... Espero que tampoc hi entri en la prèvia del Madrid.
0: No ho farà.
1: Ja, però el burxaran, ho sabem.
5: Burxaran i el postpartit del PSG.
2: És vital que no entri. És vital que Flick
14: i no
2: es mantingui...
14: No entrarà.
1: El tema és si l'interpel·la. També... Si l'interpel·la Mourinho a la prèvia, com va fer amb el Pep, llavors el Pep es va sentir interpel·lar. Qual és la càmera de Mourinho?
5: Però ja eren molts anys, ja es coneixien, i ara un altre tema. Vull dir, aquest és el primer any de Flick amb Mourinho com a rival directe.
20: Jo crec que es pot fer el boig una mica de...
5: Jo només veig una possibilitat, que és que Mourinho entri o es fiqui amb algun dels seus jugadors. És l'únic moment
1: del
5: que...
1: Del Barça, vols dir?
5: Exacte, si d'aquest. Que amb algun jugador del Barça, aquí potser sí que Flick et fa callar en un minut, però més enllà d'això... No, serà intel·ligent,
1: i seguirà el...
14: Fins i tot és tan intel·ligent en això que, si passés, ho faria més defensant el seu jugador que no tant atacant possiblement a Mourinho.
5: Clar, vull dir, el faria callar d'una manera elegant.
1: Bueno, a veure què passa. Us quedeu un moment a Carabel Mutante? Vinga, quedeu-vos Pintanel, Damià, i ara anirem rematant la tertúlia d'avui amb una mica d'humor amb el Tu riuràs.
14: Sergio Ramos, no?
1: Sí, ja veuràs. Sí, clar, Sergio Ramos té un cap de setmana intens, perquè juguen dos dels seus equips, Madrid-Sevilla, s'enfronten dos dels seus equips més odiats, Betis-Barça.
2: Amb qui anirà?
1: Ara li preguntarem, aviam si ho té clar, que hi cabe duda.
21: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
22: Què fas aquí, dret, tan quiet?
23: Espero.
22: Què esperes?
23: Que arribi la gran festa de la casa de l'heroi Merlin. Què vols que sigui?
22: Però si ja ha arribat.
23: Oh, i què esperem?
24: Arriba la gran festa de la casa de l'heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. Només fins al 19 d'octubre. Les ofertes que esperaves. Aprofita els últims dies.
25: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història.
6: Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
7: RAC1, emissora oficial.
8: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
9: Perfecte, aquí el tens.
8: Ja?
9: Ja.
8: Sí?
9: És així.
8: De debò?
9: I tant, de debò.
10: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
25: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Ai, que ràpid passen les coses bones.
29: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
28: O els 10 dies Nissan.
29: Com?
28: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
32: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
33: I després recupera energies amb ral de vinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment de casa nostra. L'has de tastar.
32: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
34: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
21: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Veus, la nostra tècnica de so... Tenim de vacances l'Oriol Montfort i ara tenim a la Laia Biurrun, magnífica als teclats, bé, als botons, que diu el Puig. I has trobat... Això és Tyler, the Creator, Laia? Has trobat, a veure? Molt bé, molt millor.
0: És diferent, no?
1: Sí. Més romàntic, per fer un sopar amb espelmes, no? Espelmes que pots acabar no sopant, amb aquesta música. Bé, anem al... Tu riuràs, vinga, som-hi.
21: Tu riuràs, amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: No, ho dic perquè pots acabar dormint-te, que era una, com una nana, una cançó molt lenta, i pots acabar allà dormint.
0: Que cabe duda. Que...
1: bé, estem ja dins d'aquesta setmana gran, no? Lliga, Champions, amb un clar protagonista de la setmana, que és José Mourinho, ara en parlàvem. Li preguntarem directament a José Mourinho, el tenim en línia, el tu diràs. Realment veus tanta mà negra, José, al futbol?
35: Bueno, ya lo dije ayer. Hay otra mano negra en la radio. Fíjate que la música está más alta que el micro.
1: Sí.
35: Y el gato se esconde. Pero se le ve el... ¿Cómo es?
0: El rabo.
35: El rabo. El rabo, se le ve el rabo y eso es tan cierto como que si por la noche te pica el culo, por la mañana te huela el dedo.
1: ¡Va, sí, va!
2: Molt bé, jo sí.
1: Tenim el president del Real Madrid també en línia, el senyor Florentino Pérez. ¿Está d'acord amb el seu entrenador?
36: Bueno, lo sé quien le diga, ¿no? Lo ha dejado claro nuestro entrenador y aunque el gato se esconda, pues el rabo siempre sale.
1: Presidente... Recupere-se, presidente. Tenim ganes de saber més coses del que ens vol explicar avui.
36: Y bueno, pues es más, ayer nuestro jugador Asensio, un chico ejemplar y referente, Joder, que le llegó una multa por un semáforo a las 4 de la mañana.
1: Una otra multa.
36: Porque dice el chico que se bajó para ayudar a cruzar la calle a una señora anciana y le multaron por eso. Es que hay negreiras y gatos por todos los rincones.
1: Sí, sí, sí. La teoria de la conspiració fa això, que veieu negreiras y gatos por todos los racones, que diuen.
36: Y estamos esperando, ya que está aquí, pues estamos esperando que Damià pues venga esa temporada al Bernabéu.
1: Sí.
0: Sí, presidente, cuando me deje,
1: mira, diumenge,
0: cuando
1: ¿no?
0: me deje pasar.
1: Diumenge ya anirás.
36: Sí, no. Domingo es que lo tenemos todo lleno. A ver a la próxima.
1: En principi sí. Bé, el Barça porta 10 de 10, l'equip rutlla, no hi ha problemes d'horaris, ni d'estrabades de cabell, ni de sancions abans d'un partit, ni absolutament de res de res. El Barça va com un tro ara mateix.
36: Todos son buenas noticias porque sábado sabéis quién vuelve, ¿no?
2: Sí.
36: Sabéis quién vuelve. Llevo hora y media aquí, que si miradores y no sé qué más, y tonterías, pero no habéis hablado de la noticia de la semana.
1: ¿Quién es ahora?
36: Hombre, pues que vuelvo y... Porque no se puede encajar gol en cada partido y voy a coger toro por cuernos para ponerme de central y sacar pelota a lo Beckenbauer o Beckenbauer o como se llame este. Ya veréis toque de balón, que soy jugador box to box, de ja vuelta a vuelta. Me va a faltar campo.
2: Que anava tot, eh?
1: Frenkie de Jong de central, t'imagines, Pogui?
36: Ja verás, sí, ja verás sábado y domingo que viene y sí. Con PSG, porque si no estoy yo... nos meriendan aquellos franceses.
1: A veure si tens algun minut, Frenkie.
36: Ja veréis.
1: Hem de parlar també amb Joaquín.
2: Al filial falta gent, eh? El Barça bé.
36: Pues mira, tira pa allà que...
1: El Betis ja, Joaquín, que està, forma part del Consell d'Administració del Betis, d'aquest Super Betis que rep dissabte al Barça. Hombre, Joaquín, què tal?
36: Què passa, pollita? No, que aquí estoy, que esto es una fiesta, que no paramos con tanta victoria. Llevo sin pasar por casa un mes. Como aquel borracho que llega a un bar y dice, ¡feliz año nuevo, feliz año nuevo! Y dice uno, ¿pero cómo que feliz año nuevo si estamos a 15 de agosto? Y dice el borracho, ya verás qué bronca mi mujer.
1: Qué dolent és, per favor. És que és dolent. No me riu. Gràcies, Joaquín. Dissabte a les 2 del migdia hi ha un Espanyol Atlético. Déu-n'hi-do el partit de l'RC d'Estàdium. Espanyol Atlético de Madrid dissabte a les 2. Li preguntem al nostre tertulià estrella, Dani Solsona, com veu el partit. Dani, com el veus?
3: Home, jo que vols que et digui, no? Vull dir, amb el Manolo ja saps el que tens. Vull dir, si ve un altre, doncs, lògicament, no ho saps. És com el Glory Hole.
1: No, no.
3: Que parlava l'altre dia el Barón faig el tallar.
1: No.
3: Vull dir que amb el forat...
1: Sí, no sí, saps... sí, sí, queda claríssim.
3: Però el Manolo...
1: Hem entès la metàfora. L'Atlético arriba en un gran moment, segon a la Lliga, a la Champions ja té 3 punts de 6, bon ambient amb Julián Álvarez al Metropolitano. Tenim Enrique Cerezo en línia, també. Una Massadoli, no, presidente?
36: Buenas noches. Nada, oye, con alegría, como aquella película que hicimos en los 90, desde que amanece, apetece. Es el Atlético de Madrid. Y te digo una cosa, si Anaisita hubiese trabajado conmigo, hubiese sido Kira Miró en esa película. Y Poquí, Arturo Fernández. Pero bueno, Julián, ahí va el hombre, tranquilidad, solo le pedimos a la afición que tengan confianza y nada más.
4: Ya te has aprendido el nombre.
36: Y Maerita, mírala, que está ahí muy seria, ¿eh? ¡Qué alegría! ¡Que tenéis a Gravi el Jesús, este!
1: Sí, molt bé.
4: ¡Vamos!
1: Molt bé. És un senyor ja gran, amb aquestes expressions antigues que té.
36: ¡Vamos!
1: Sí, anem amb l'Operulla, va. Ja hem fet el repàs a l'actualitat.
2: Deixi el sol i sombra.
1: Deixi el sol i sombra, sí. Anem amb l'Operú, després de fer un repàs ràpid amb diversos protagonistes de l'actualitat, del Galatasaray i Barça. Avui amb Antonio Lobato, el... Per què Antonio Lobato, del Galatasaray i Barça?
5: Uau, porque quizás me vendría bien pasar por Turquía, pero perdería mi marca personal. ¿Quieres vender tu coche? Entra en Antonio Lobato.
1: No fa falta. Publicitat no. Venga, Antonio Lobato.
5: Uau!
6: L'Operú de RAC1.
1: Venga, Antonio, con alegría. Joan García.
5: El safety car iba recogiendo todos los pases largos de los turcos
35: desde detrás del todo. ¡Wow!
1: Eric García.
35: El Aston Martin, porque Leao se le iba todo el rato por velocidad. Y Eric parecía el Aston Martin en las rectas, que tira menos que un Twingo rosa.
1: ¿Cubarsí?
35: La Fórmula 1 en Madrid. Empezó mal, pero esperemos que vaya creciendo, como Cubarsí en Turquía, que la segunda parte fue mejor que la primera.
1: Acabará algún día fónica, que enseño. Gerard Martín, que sería...
35: Un Citroën. Va poco a poco, pero va como el buen diésel. ¡Wow!
1: Cancelo.
35: Fernando Alonso, porque tiene 33 años. Como la victoria de Fernando Alonso este año. La 33 cada vez más cerca.
1: Sí,
35: ya huele a 33. Sí, sí, sí, ya huele a gasolina.
1: Sí. No,
35: ¡cómo me gusta oler a gasolina! ¡Wow! Vale,
1: Antonio, sí, no arribará mai la 33. No, no, mala meva. La pitjor... La pitjor no sé com dir-ho.
0: Es quedaran 32.
1: Sí, la pitjor... El pitjor...
7: Sona com el Gold Mill de...
1: Anunci de... No? Sí. D'aquí, de Cristiano. No, aquest sí que arribarà.
7: Bueno.
1: Vull dir que ha creat un hype amb això de la 33, que és la pitjor manera de crear-lo.
2: Quants anys porten donant pel sac amb això?
1: Dos o tres anys. Ben bons. Bé, seguim. 1-1, senyor Lobato. Rodri, què seria?
35: Briatore. Solo le falta el yate y las chicas para estar en su salsa.
1: Pedri?
35: Stefano Domenicali. Es el jefe de todo.
1: Sí, senyor. Fermín.
35: Ferrari. ¿Quién no quiere tener uno? Porque Fermín es el cabalino rampante, pero Aleix, ¿quieres un Ferrari? Entra en antoniolobato.com y te buscamos un coche.
1: Gracias, gracias. Sí, no, vull, no vull un Ferrari, no, no. Lamine Yamal.
35: Verstappen, da igual de dónde salga, da igual el coche que lleve, da igual la climatología, es el número uno.
1: ¿Y Olmo?
35: El idiota de Hamilton.
1: No, espera, un moment, no falti el respecte, home, per què?
35: Perdón, es que me puede Magic, pero me puede Fernando, porque Olmo es como el lechugas de Hamilton. Se mueve bien entre líneas, pero le falta lo más importante, el gol, como Hamilton ganar carreras, que lleva una esta temporada, porque no sabe ni pilotar una bici estática.
1: Ah, y molt bé. ¿Y Gordon?
35: Mar Márquez no sirve para la Fórmula 1 porque va como una moto con esa cara de muñeco de cera. ¡Wow!
1: Molt bé, Lobato, gràcies. I passa per Turquia.
35: Uau!
1: Sí, passa per Turquia. Bé, acabarem, com sempre, connectant amb el nostre bon amic Sergio Ramos.
8: Hay cosas que no te di, que todavía me duele.
1: Què tal, Sergio?
9: Bona noche, no?
1: Bona nit, sí. Escolta, aquest cap de setmana tenim un Madrid-Sevilla diumenge i un Betis-Barça dissabte, no? Curiós, que s'enfronten els teus equips de l'ànima, d'una banda, Madrid i Sevilla, i els teus rivals de tota la vida, no? Quina casualitat, no?
9: Bueno, que cabe duda, ¿no?, que el amor y el odio van de la mano, ¿no? Como el otro día que me enfadé con la Pili, porque ahora está haciendo la dieta del calabacín.
1: ¿Ah, sí? ¿Quina dieta es?
9: Bueno, pues que todo lleva calabacín, ¿no? Yo tenía mucha hambre y me puso de primero una ensalada de calabacín, de segundo una tortilla de calabacín, y me dice, ¿el postre? Digo, no, el postre lo he traído yo. Y me dice, ¿sí no, que has traído? Digo, toma, calabacín.
1: No, por favor.
2: Respeta a la gente.
9: Que cabe duda, ¿no?
1: La gente, siempre vas al mateix, home, es que... Quin personatge. Bé, li fem un aplaudiment o no? S'ho ha guanyat, eh? S'ho ha guanyat i s'ha deixat la veu avui. Fent de Lobato. Gràcies, Mutante. Què, bolos aquests dies?
0: Diumenge, mira, tenim a l'Auditori Barrades a l'Hospitalet. Sí. Fem una gala benèfica per l'associació Héroes Sin Capa, que treballa en famílies que tenen fills amb el diagnòstic amb el trastorn de l'autisme.
1: He presentat alguna gala a l'Auditori Barrades, un lloc molt xulo, ja ho veuràs.
0: Doncs jo, bueno, col·laboro activament amb aquesta associació i estarem a l'Auditori Barrades. I res, el Teatre Montraler, tornem al novembre.
1: Ah.
0: Però, bueno, tota la informació d'entrades i tot està al meu perfil d'Instagram, @edumutante.
1: O sigui, tornes a fer el show, eh?
0: Sí, cada mes. I ara estem també amb la gira de 25 anys.
1: Sí, ho has dit, és veritat.
0: I la setmana que ve vaig a Sabadell.
1: Oh, a on vas, a Sabadell?
0: A la sala Nou Escorial.
1: Sí, senyor.
0: Al barri de los Merinales.
1: Molt xulo, els Merinales, sí, senyor, els Merinales. Molt bé.
0: Després us acompanyen al cotxe.
1: No. És animal. És un gran barri,
7: és fariseu d'acompanyar.
0: I vaig jugar a futbol sala.
1: De la maneta, els acompanya.
7: De la maneta, tot.
0: Vaig estar entrenant a futbol sala amb l'equip d'allà.
1: Que bo.
0: El Nou Escorial, la Raona.
1: Que bo. La Raona Merinal, sí, senyor. Sí. Molt bé.
0: Apa.
1: Molta sort.
0: Apa.
1: Adéu, adéu, adéu. Gràcies a l'Edu Mutant i també al Joan Poquí, la Maria Fernández Vidal i l'Anaïs Martí. Una abraçada.
7: Adéu,
1: bona nit. Adéu, bona nit. Gaudiu de la setmana gran. Quan ens trobem, el Barça haurà jugat ja amb el Betis i el PSG. Dijous que ve. Mare meva. Dami, bon viatge a Madrid.
0: Gràcies.
1: Ens escoltem diumenge en la narració del Madrid-Sevilla. Pintanel, gràcies.
0: Adéu,
1: vinga, fins ara. Una pausa i de seguida l'última possessió avui amb un gran protagonista, un protagonista de luxe, Jordi Bartomeu, l'exdirector general de l'Eurolliga durant més de 20 anys, per parlar d'aquest aterratge de l'NBA, de com ho veu ell, de tot el que pot passar en el bàsquet europeu.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba-la.

0: Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: El Pla AutoPlus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya. Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
2: Creuar la meta de la cursa de RAC1 és inoblidable.
3: Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
2: Un any més celebra la cursa amb vermuts Miró i aquesta edició amb el Miró Zero. Tot el gust i zero excuses. Gaudeix del nou aperitiu de Miró sense alcohol després de la cursa.
3: Vermuts Miró, el vermut oficial de la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.

0: 19 minuts i la 1. Vinga, de seguida la secció de bàsquet que fem cada dijous per tancar el Tudiràs, l'última possessió. Abans us recordo que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Homo de Nou superhíbrid endollable. Un SUV que juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. Així és el nou Homo de Nou SHE. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros, amb 7 anys de garantia. Descobreix aquest Homo de Nou superhíbrid endollable a Homo de Jaeco M Automoció. Homo de Jaeco M Automoció. A Barcelona, Mataró i Girona.
1: L'última possessió.
0: Ja tornem a tenir per aquí el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
2: Hola, Aleix.
0: Abans repassàvem una mica la jornada de l'Eurolliga. Ara el que farem és tenir dues veus molt interessants aquí a l'última possessió. Abans, però, recorda'm una mica com ha anat la jornada d'avui i què hem de viure demà.
2: Ha guanyat el Madrid contra l'Asvel, ho deixava més nou i acaba guanyant còmodament l'equip blanc. Ha perdut, ho explicàvem, de 3 al València contra el Maccabi. Demà partidàs al Palau. Arriba el campió, l'Olympiacos. Després de les dues victòries seguides, el Barça rep el grec a l'equip grec després que guanyés dimarts a la pròrroga el Roig Arena contra el València. Per cert, amb Sidral, un dels líders, Tyler Dorsey, un dels jugadors que la temporada va ser més valuós, passada va ser més valuós per l'equip grec, ha hagut d'anar cap a Atenes, l'han fet anar cap a Atenes després d'uns missatges polèmics a les xarxes. Pel que fa al Barça, veurem si arriba Justin Minella i veurem també com respon el Palau Blaugrana, si per fi, Aleix, tenim una nit d'aquestes xules. Al Palau, 4 victòries a l'Olympiacos, 3 al Barça, a la mateixa hora, 8:45, tenim un altre partit més que interessant, el redebut, quart redebut de Velimir Perasovic amb el Baskonia a la pista de la Virtus de Bologna.
0: Tot això demà divendres, eh? Un Perasovic que ha substituït Paolo Galbiati al capdavant de l'equip basc.
2: Sí, és evidentment una de les notícies d'aquest inici de curs, més encara quan Galbiati, ja ho sabem, va estar negociant amb el Barça l'estiu. El Baskonia no el volia, però després va dir que sí, que era el seu tècnic. Doncs noi, ni un mes ha durat i el fa fora l'Eix sent líder de la CB.
0: És un cas estrany, realment enrevessat, que volem posar-hi una mica de llum amb l'amic, el company de Ràdio Vitòria, Richi Guerra. Hola, Richi, què tal? Bona nit, Gabón.
3: Gabón, bona nit, compañeros.
0: A ver, oficialmente, ¿qué versión ha dado el Baskonia para echar a un entrenador que va líder de la ACB, aunque es cierto que no ha empezado también en Euroliga?
3: Bueno, explicación y argumento ninguno. Todavía no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de ningún directivo, nadie de la propiedad. Tan solo nos tenemos que ceñir al comunicado que ayer a media tarde remitía a medios de comunicación y aficionados, ¿no? Anunciando la despedida, el cese de Paolo Galbiati. De manera oficiosa, bueno, pues una historia por prácticamente todos conocida, ¿no? Es un entrenador en el que no se confiaba ya desde hace tiempo, por mucho que el club intentar hacer ver lo contrario, ¿no? Incluso cuando apareció la opción del Barcelona este verano, es por todo sabido y un hecho perfectamente contrastado que había contactos con el nuevo entrenador, con Velimir Pérez.

0: Brazovic bastante antes de la conclusión de la pasada campaña. Y bueno, pues a todo esto hay que unir un comienzo de temporada con bastantes problemas, ¿no? A nivel de planificación, de construcción de la plantilla, con carencias sobre todo en cuanto al juego interior y malos resultados en la Euroliga. Y si a esto también unimos alguna declaración en sala de prensa, en alguna de las comparecencias de Pablo Galbiati, que no ha gustado para nada a la directiva, pues todo esto se traduce en un despido prematuro de Pablo Galbiati, que prácticamente no ha podido ni siquiera iniciar su segunda temporada en Baskonia.
1: Claro, hay una cosa que no acabo de, o que desde aquí se plantea como difícil de entender, que es, si como bien explicas y hemos explicado había contactos con el Barcelona, si el Baskonia claramente no lo quería desde verano, ¿por qué? O sea, ¿por qué ese cambio de discurso dándole esas atribuciones de líder de proyecto cuando claramente sabían que había Perasovic esperando en la banda y que no le querían? O sea, entiéndeme la pregunta, parece como casi que hayan engañado al aficionado.
0: Sí, yo hablaría de una explicación puramente económica. Como todos sabemos, Pablo Galbiati tenía una cláusula de corte durante el verano que podía activar el club si no quería contar con el técnico italiano, y la previsión era activar esa cláusula de corte, porque, como bien comentas, los contactos con Velimir Perasovic se habían trasladado incluso a gran parte de la temporada pasada, ¿no? Al cual le pedían que no renovase con Unis Kazan, porque su oportunidad de volver al Baskonia por cuarta vez estaba ahí. Pero hay un punto de inflexión claro, que fue el interés del Barcelona por hacerse con los servicios de Pablo Galbiati, y ahí Baskonia lo que observa es la oportunidad de sacar un rédito económico. La oferta no colmó las expectativas y finalmente el Barça se fue a por otro entrenador, con lo cual Baskonia se tuvo que quedar a Pablo Galbiati, pese a que no contaba con Pablo Galbiati. A partir de ahí no le quedó otra que bancar a su entrenador. Yeah. Hemos visto incluso como el reclamo de la campaña de abonados, sí. Paseándose por los tranvías de Vitoria-Gasteiz, en la web del Baskonia y en un montón de soportes, pero estaba claro que aquí el que sabía que no había confianza en el entrenador, y todo esto, bueno, pues se ha reflejado en este despido que, aun con todo, nos ha pillado por sorpresa absolutamente a todos.
2: Yo entiendo la explicación y lo que cuentas, pero me sorprende que Baskonia, cuando quiere cortar a Galbiati y pagarle, ¿no? Entiendo que hay una cláusula que le paga y le echa. Cuando quiere hacer eso, se entera que el Barça le quiere fichar y piensa, vamos a ganar dinero, no a perder dinero. Eso lo entiendo. Una vez no sale lo del Barcelona, ¿por qué no le echan pagando la cláusula? Si es que antes de empezar la liga, o en la jornada 1, me da igual. ¿Por qué esperar hasta ahora? ¿No? Es extraño. Porque además vienes de ganar la Copa, vienes a ser tercero, claro. va líder en la Liga CB. O sea, no hay un motivo deportivo muy, muy claro, ¿no? Entiendo todo, menos que hayan esperado a 15 de octubre.
0: Sí, es una maniobra completamente inexplicable, pero es algo parecido a lo que sucedió con Joan Peñarroya, con una argumentación diferente. Con Joan lo que sucede es que al término de la primera temporada tampoco se cuenta con él, y el problema es que no se encuentra un sustituto, claro, de garantías. Y finalmente lo que decide el club es continuar con Joan Peñarroya, pero si tú no confías en un entrenador, pues pasa lo que pasa. Y Joan duró un poquito más de su segunda temporada, porque también en noviembre fue cesado como entrenador de Baskonia. En este caso sí que había un sustituto en la sala de espera, que era Velimir Perasovic.
1: Que el club encima niega, Richie, que eso también es la leche, que el club en su momento, cuando sale esta información, lo niega, ¿no?
0: Sí, habla de informaciones interesadas,
1: sí.
0: Más concretamente a través de su director deportivo, Félix Fernández. Bueno, todo esto son hechos contrastados. Aquí no estamos especulando, no estamos elucubrando. Todo esto es así, está completamente contrastado por muchísimas fuentes. Y bueno, pues el club, en este caso Baskonia, no asumirá nunca que ha sido una maniobra, vamos a decir, que de dudoso gusto, y que ha finalizado, bueno, pues con muchísima indignación, porque esto también es un tema que hay que apuntar. Hay estupor, hay indignación, hay muchísimo enfado, hay movimiento entre los aficionados de Baskonia, porque Pablo Galbiati era y es una figura queridísima entre todo el vasconismo, y todo esto pues ha sido un golpe tremendo que veremos qué consecuencias trae. Baskonia no juega en el Wells Arena hasta, sí, dentro de 12 días. Ahora tiene 4 desplazamientos consecutivos, y también puede explicar el timing, ¿no?
1: Claro,
0: ¿por qué,
1: claro,
0: se ha tomado la decisión en este momento? Porque los aficionados no van a tener la oportunidad de protestar, si así lo estiman oportuno, hasta dentro de prácticamente 2 semanas.
2: Sí, sí. En fin. Bueno, Richie Guerra, oye, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros,
2: vamos
0: compañeros.
2: Vamos hablando, hasta luego.
3: Hasta luego, és interessant el que ens explica el Richie Guerra des de Vitoria, amb el que ha passat amb Galbiati, que podria haver acabat al Barça. 10 minuts i la una, fem una petita pausa que ens queda pendent, i ara l'altre gran protagonista de l'última possessió avui. De seguida, Jordi Bartomeu, qui va ser director general i un dels fundadors de l'Eurolliga, per parlar de tot el que està passant al bàsquet europeu amb aquesta aterratge de l'NBA aquí, amb ganes de fotre-hi la mà, i alguna cosa més amb les competicions europees.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
7: Nutrisport Protein Soft Bar és la barreta de proteïna amb textura soft, 15 grams de proteïna i molt bon gust. Sense edulcorants, sense aromes artificials i sense sucre afegit en la massa. No pot estar tan bona.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de cotxes.
12: Expo Ocasió, home.
11: Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
13: Torna a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
14: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba'l al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
16: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Vinga, ja tornem a ser aquí per tancar l'última possessió i el programa. Avui és un plaer tenir una veu que feia temps que volíem escoltar aquí al Tu diràs, perquè ara mateix assistim al colabrot que és la relació entre l'Eurolliga i l'NBA, l'oferta de la Lliga Americana per comprar la competició europea. Són dies d'especulacions, d'informacions a vegades confoses, de moltes reunions, com la de la setmana passada al llac de Como. Doncs bé, volem intentar posar-hi sentit amb un dels homes i de les veus que més i millor coneix l'Eurolliga. És un dels seus principals creadors l'any 2000 i va ser director general durant més de 20 anys de l'Eurolliga. És català, el Jordi Bartomeu. Hola, senyor Bartomeu, què tal? Bona nit.
18: Hola, molt bona nit.
2: Bona nit. En primer lloc, com està? Què l'ocupa? Què és de la seva vida ara mateix?
18: Ah, doncs estic prou ocupat. La veritat és que estic treballant en diferents projectes, tots vinculats a l'esport, poc relacionat amb bàsquet, però intentant aprofitar l'experiència que he tingut el plaer de disfrutar tots aquests anys per poder ajudar projectes que bàsicament siguin nous i que siguin innovatius i amb això estic. Van en diversos sectors, sempre relacionats amb l'esport.
2: Molt bé. I des de la distància, com a expresident de l'Eurolliga, com està vivint, com està veient tot el que està passant amb aquest intent d'entrada de l'NBA, amb aquestes negociacions que hi ha hagut a Como entre Eurolliga i NBA? No sé si li hauria agradat ser president de l'Eurolliga o creu que és un marrón, que seria un marrón el que està passant per vostè.
18: Bueno, és difícil fer pronòstics de que hagués passat si jo hagués quedat a l'Eurolliga. És evident que hi ha una coincidència en el temps. Al cap d'un temps de la meva sortida, que la NBA comença a parlar de venir a Europa. Fins a aquell moment havíem parlat de col·laboracions amb aspectes puntuals, com drets de televisió, temes comercials, mai amb una proposta agressiva com la que estem vivint l'últim any i mig, no? És difícil, però si tinc que definir com ho miro amb preocupació. Aquesta és la definició.
2: No li agradaria que entrés l'NBA, entenc. Amb vostè, com a director general, fundador de l'Eurolliga i més de 20 anys al capdavant, no hauria passat això, entenc, què vol dir?
18: No ho sé si hagués passat. Això he dit que era difícil fer pronòstics. El que sé és que les converses que havia tingut amb l'NBA, perquè teníem bones relacions, havíem fet moltes coses junts, eren de col·laboració. Una proposta agressiva, com es fa al cap de fa un any i mig amb la FIBA per crear una competició a Europa, això no, jo no l'havia tingut mai ni pensava tenir-la. Però sí que és una realitat que en els termes que s'ha plantejat preocupa perquè no es veu que dels termes que estem veient sortir alguna cosa positiu pel bàsquet europeu. Hi ha tres o quatre factors que són bastant, bastant delicats
2: i que
18: provoquen aquesta preocupació.
2: El pitjor seria que s'acabessin dividint dues competicions, no? Entenc jo.
18: Sí, això seria molt, molt negatiu, però també seria molt negatiu que el bàsquet europeu perdés les seves senyes d'identitat. Perquè aquí hi ha factors a tenir en compte. Ara m'enfoco en un aspecte, diguem, de cultura. La cultura del bàsquet europeu, en general de l'esport europeu, és diferent clarament de l'americana. Nosaltres aquí fem esport i intentem doncs, fer negoci per mantenir aquest esport. Allà és un negoci que s'utilitza l'esport com a instrument per fer negoci. Aquesta és una cultura radicalment diferent. Jo no diré quina és millor o pitjor, però és evident que els nostres equips, els nostres clubs, els nostres aficionats estan acostumats a el que és l'atenció competitiva, no l'atenció al negoci. I crec que culturalment els termes en què es planteja aquesta entrada a la NBA a Europa clarament posa en risc aquesta tradició de la nostra cultura esportiva. A mi em preocupa, bàsicament, del que es planteja el que resultarà d'això, no? Hi ha temes de govern que podríem parlar-ne, i en temes de reducció i de desaparició de clubs a la primera escena de la primer nivell de competició, hi ha temes econòmics confusos i realment molt, molt preocupants.
2: Concretament a què es refereix això d'equips?
18: Jo em refereixo, per exemple, si començàvem el tema del govern, no podem oblidar que l'Eurolliga es crea l'any 2000 amb un objectiu, amb el fet de que els clubs decideixin el seu futur. I sortint de la FIBA, que és un moviment traumàtic i realment un moviment seísmic a l'esport europeu, com tots recordem, almenys els més veterans, i per tant, durant 26 anys els clubs han decidit el seu futur i per tant hi ha hagut encerts i errors, i també els nostres, els que dirigíem això, però els clubs han sigut els propietaris i els que han decidit la seva competició. La proposta de la NBA clarament acaba amb això i torna al principi. Torna a la casella sortida. Ara es diu NBA, abans es deia FIBA, però en definitiva els clubs tornaran a fer el que algú els digui. I a mi això em sembla preocupant i em sembla un retrocés molt diguem-ne, rellevant.
2: Això li lliga amb el que volen implantar algunes ciutats europees no per fer negoci, no? També li lliga amb això, no?
18: Bé, no, però això a mi no em preocupa. Recorda que l'any 2000 jo vaig posar a Londres al mapa d'Europa i els vam tenir dos anys, després no vam poder continuar. Vull dir que els moviments de tenir els grans ciutats europees no ho ha inventat l'NBA i és bo en si mateix. A mi el que em preocupa és que això es faci a costa d'Olimpíacos, d'equips de Belgrat,
1: de Kaunas,
18: de Cònies, de Salgiris, de Maccabis, de clubs que han creat el bàsquet europeu. I després hi afegim
2: perdona,
18: que tampoc està clar en quins termes es queden els que no van a fora. No? Perquè hem llegit, i aquí és on hi ha una altra enorme alarma, hem llegit que per jugar s'haurà de pagar. I s'haurà de pagar 10 vegades més, en principi, pels números que s'han posat damunt de la taula, del que se'ls pagarà als clubs per marxar. La qual cosa és bastant sorprenent. El concepte de pagar per jugar en si mateix no és un concepte en el que estiguem pensant com lògic, que el Barça, que el Panathinaikos, que el Madrid tinguin que pagar per jugar una cosa que han construït ells. A mi no em sembla lògic ni raonable, i el que em sembla absolutament inacceptable és que per deixar que això passi, ells cobraran uns diners, que és una desena part del que hauran de pagar després.
2: Ja. M'acompanya el Dani Aguilar, que és el nostre expert en bàsquet. Hola, Dani.
1: Hola.
2: Preguntes pel Jordi Bartomeu.
1: Sí, és que és molt interessant el que està explicant el senyor Bartomeu, i a part, per mi és molt clarificador, però llavors em sorgeix un dubte a una persona que ha parit l'Eurolliga, a una persona que ha estat 22 anys gestionant l'Eurolliga, que és, si es treu de l'ecosistema equips històrics, si pel primer plantejament econòmic, com vostè descriu, i és així perquè així s'ha informat, no hi ha un retorn o un benefici econòmicament espectacular, si a més s'incorpora places en poca tradició europea. Llavors la meva pregunta, senyor Bartomeu, és quin equip d'Euroliga li interessaria entrar en això i com és que l'NBA ve amb aquesta oferta tan minsa? És a dir, que alguns van descriure en aquella reunió com ridícula. Com pot ser que és desconeixement de l'NBA, és certa prepotència, com es va explicar també fins i tot des d'una perspectiva colonial? Com pot ser això?
18: Sí, em faig la mateixa pregunta i em costa tenir respostes, ja. Perquè no es podria dir que l'NBA és un nou vingut.
1: Clar.
18: L'NBA porta a Europa molts anys, hem treballat junts, coneixen el mercat, per tant, no és anar a Àfrica i crear la Lliga Africana com van fer, on allà no hi havia res. Aquí és una cosa que tenim que tenir en compte, que té molts anys de tradició i que està molt consolidada. Per això els termes en què s'ha plantejat aquesta proposta, el que bàsicament se'ls diu als clubs, ens quedem a canvi d'un preu irrisori tot el que heu fet durant 25 anys i a partir d'ara primer manem nosaltres i segona, si vols ser-hi, tens que pagar. Això, a mi, en principi, em sembla impossible que cap club ho accepti, no?
1: Clar.
18: Sobretot perquè, com tu has dit, el mateix comissionat de la NBA ha advertit que el retorn d'això serà de dècades. Perquè la NBA és brillant, el que fa des del punt de vista de negoci, als Estats Units. No podem dir el mateix quan ha actuat fora dels Estats Units.
2: Sí, sí. Ah, clar. Sí, sí. Com veu el paper del Barça en tot això?
18: No, a mi em sembla que el Barça ha estat, tant el president com altres representants, ha estat absolutament clars en el sentit de suport de l'Euroliga i de ser molt conseqüents amb tota aquesta història i amb aquest discurs que estem fent. A mi em sembla que altres clubs s'han significat més per deixar portes obertes i també per pensar que al final els hi faran un descompte, perquè jo crec que algun club d'aquest està pensant que, bueno, que a ells els hi faran un descompte doncs, perquè tenen l'escut que tenen, i jo crec que sí, que potser els hi faran un descompte, però no els hi poden fer un descompte a tots, perquè la NBA parteix d'una base. Ha de guanyar molts diners venent aquestes franquícies. Si té que fer descomptes a tots, ja el model ja es cau econòmicament.
1: Sí.
18: Per tant, els descomptes els poden fer a lo millor a dos o tres, però els altres aixecaran la mà el dia després.
1: Clar. Sí, sí. I dues més per tancar, una per part meva. Tenint en compte tot això, vostè, si ara mateix li faig allò apostar, vaja, no m'agrada això de les apostes, però ja m'entén, vostè creu que l'octubre del 27 pot haver-hi, amb el poc temps que falta ja, una unió i li faig una doble? En cas que no hi sigui, vostè veu la NBA, i amb aquestes places noves, sense cap tipus de trajectòria a Europa, capaç de crear una lliga juntament amb la FIBA per si mateixa i que hi hagi dues competicions com va haver-hi l'any 2000?
18: A veure, jo sóc dolent per contestar aquesta pregunta perquè jo vaig fer l'Eurolliga en 3 mesos. I, per tant, encara que jo critiqui la NBA vol fer-ho en 10, em semblaria bastant inconsistent per part meva. Però és veritat que el nivell de sofisticació que avui té l'Eurolliga, que no tenia l'any 2000, segurament fa inviable la data del 27, però això ho estem dient des de fa mesos. I, per tant, jo crec que també es posa la data del 27 per mantenir la pressió sobre els inversors. I la segona pregunta, tampoc sóc un bo per contestar-la, perquè la meva primera Eurolliga teníem dues lligues a Europa.
1: Correcte.
18: Però sí que és veritat, vam tenir la Lliga de la FIBA i la Lliga nostra, la primera lliga temporada d'any 2000-2001. Però sí que és veritat que jo des del primer dia vaig fer tot el possible per juntar-nos, i l'any següent ens vam juntar.
2: Yeah. Clar. Com veu el Barça ara, com a aficionat, creu que té alguna opció a curt termini de guanyar aquesta Eurolliga? Perquè realment hi ha apostes a nivell de pressupost, de jugadors, que són ara mateix inabastables, no? No sé, parlo de Dubai, per exemple, però no sé, els grecs fins i tot.
1: Hapoel, Tel Aviv.
2: Hapoel, sí, però Zalgiris també, no?, s'ha reforçat prou bé. El Madrid també els últims anys té més pressupost que el Barça. Vull dir que es fa difícil, no?, des d'aquí, des de la perspectiva culer, de dir, escolta, algun dia tornarem a guanyar la tercera, ara mateix.
18: Bé, això, no som a la mà de fer pronòstics, no els he fet quan estava allà i tampoc els faré ara. Només diria que pressupost i gestió no van sempre de la mà. I hem vist clubs amb pressupost baixos jugant Final Fours i clubs amb pressupost doble o triple sense ni classificar-se pels playoffs. I això sempre ha passat. Però sí que és veritat que hi ha un promig d'elevació de nivell pressupostari i de millorar la competitivitat de cada un dels clubs. I això a mi em sembla que parla del compromís dels clubs per tal de contribuir a una lliga millor. Això fa que el Barça li faci més difícil? Home, jo crec que el Barça ha passat un moment de dificultat, s'està reconstruint i no es pensem que això es fa de la nit al dia. Un projecte que vol guanyar requereix de temps. I sí, jo crec que se li ha de donar temps, perquè si no estarem exigint coses que no són raonables. Mm.
2: Molt bé, molt interessant. Li agraeixo molt aquests minuts de ràdio i la seva opinió. Sempre, doncs, evidentment, interessant des del seu punt de vista i tants anys dirigint l'Eurolliga. Moltes gràcies, senyor Jordi Bartomeu.
18: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
2: Molt interessant, Dani.
1: Sí, el que és interessant és que el que segurament molts intuíem, no?, allò de dir, però a veure, exactament en quins termes està venint l'NBA, realment això és possible, és viable, no és viable, que ho expliqui tan clarament i que ho digui una persona que és qui ha construït, o un dels cervells que ha construït l'ecosistema actual europeu, jo crec que té molt valor, i no, em quedo una miqueta amb aquest titular, que és que li preocupa, li amoïna l'oferta tal com ha estat explicada, dit d'una altra forma, o la NBA ve amb una altra oferta, o els equips de l'Eurolliga no acceptaran això, està clar.
2: Molt bé, doncs avui pràcticament un monogràfic sobre el que està passant al bàsquet europeu amb aquest gran protagonista. Dijous que ve més, a veure què fa demà el Barça contra l'Olympiacos.
1: Sí,
2: t'escoltarem des del Palau Blaugrana a un quart de nou.
1: Dos quarts de nou. A un quart de nou ens hi posem.
2: Ens
1: correcte.
2: Hi poseu, i el partit de dos quarts de nou. Molt bé. Gràcies, Dani.
1: Bona nit.
2: Adéu.
12: Winamax, el més important és guanyar.
2: Ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové.
19: Per recordar que de cara aquest divendres, més enllà del que ja hem comentat, arrenca la jornada de Lliga amb un Deportivo Llevant a Riazor a partir de les 9. També a segona Leganés Córdoba a dos quarts de 9 i a primera Federació Cartagena Europa a les 7. Abans al migdia haurà parlat Flick, roda de premsa del tècnic blaugrana, abans que l'equip viatgi cap a Sevilla.
2: Molt bé, així arrencarà pràcticament. Estarem a les portes del cap de setmana, un cap de setmana també molt interessant esportivament parlant. Gràcies, Jové.
19: Bona nit.
20: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
12: Winamax. El més important és guanyar.
21: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
22: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
12: Winamax. El més important és guanyar.
21: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
23: A Codere, sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Doncs ja en tenim un altre programa fet. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a la redacció d'Esport a RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva, amb en Gerard Ballera aquí al capdavant del programa, i després vindrà el dissabte amb el Betis-Barça i el diumenge amb el Madrid-Sevilla i l'Espanyol Atlético i moltes coses més. Estarem ja a les portes d'aquesta nova jornada a Champions. Així que dies intensos de Ràdio Esportiva. Aquí us esperem com sempre per explicar-vos-ho. Descanseu, bona nit.
0: Tu diràs.
3: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
5: Bona nit, passant 10 minuts de la una. Carles Puigdemont confirma que quan torni a Catalunya no serà el cap de l'oposició al Parlament. L'expresident ho ha desvelat al Pla Seqüència de la 2CAT amb Jordi Basté en la primera entrevista que ofereix des que el Constitucional va ordenar al Tribunal Suprem que li apliqui l'amnistia. Puigdemont diu que ell no pot agafar les regnes de l'oposició perquè veu incompatible que un expresident controli la feina d'un altre president de la Generalitat.
6: Tampoc no sóc cap de l'oposició, malgrat que tindria un salari bastant més alt del que
24: jo tinc. I per què no has acceptat el cap de l'oposició?
6: Perquè no podria exercir com a tal.
24: Ah.
6: Perquè em sembla, per altra banda, encara que pogués exercir, que el que qui ha estat president de la Generalitat i ocupar la presidència, que és una institució, crec que no és correcte que vagi després a controlar qui sigui el president, sigui qui sigui.
5: Puigdemont ha evitat confirmar quan tornarà a Catalunya. El Suprem li aplicarà l'amnistia en les properes hores o dies, però fins ara tant ell com el seu entorn han deixat clar que serà després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. I justament queden menys de 24 hores perquè acabi el termini per presentar coalicions per aquestes eleccions i Podem i Esquerra es continuen negant en rodó a integrar-se al Front Ampli. Malgrat això, la candidata del moviment, que fins ara es deia Sumar, Ada Colau, creu que encara hi ha marge per un acord d'última hora. Ara fa uns moments, a Televisió Espanyola, ha criticat que Gabriel Rufián els hagi deixat plantats, però ha dit que continua negociant amb ell.
25: Está abierta la conversación y claro que podríamos tener reproches el uno con el otro porque creo que Gabriel pues ha fallado un poco, la verdad, porque no solo no se ha presentado como había prometido para liderar la izquierda, que se lo propusimos mucha gente, sino que además ha hecho un acuerdo con Podemos que no ha ayudado a la unión de la izquierda, todo lo contrario. Y aún así, claro que seguimos hablando, seguimos en contacto y hay que seguir trabajando para ir todos juntos. Es que no hay otra.
5: L'exalcaldessa de Barcelona ha tornat a oferir-se a fer un pas al costat com a presidenciable si això desencalla la negociació a l'esquerra del PSOE. I també fa poca estona, Pedro Sánchez ha criticat la decisió de la Junta Electoral d'obrir-li un expedient per les declaracions que va fer el dia que va convocar les eleccions. Creu que aquesta decisió és d'ultradreta, ha titllat els jutges de ser d'ultradreta i ha dit que més que mai les forces progressistes s'han d'unir, diu, en un front ampli per prendre els carrers d'aquest país. I qui també ha advertit dels perills de l'ultradreta és la flamant guanyadora del Premi Planeta, Isabel Allende, l'escriptora xilena, ha guanyat el guardó més ben dotat del món en el camp de la literatura i ho ha fet amb La hora antes de l'alba, una novel·la que tanca la nissaga de la Casa de los Espíritus. Ha seguit la gala des de la Fira de Montjuïc de Barcelona, la Maria Cusó.
26: 45 anys després de la publicació de La Casa de los Espíritus, Isabel Allende publica la segona part de la història. És La hora antes de l'alba, una novel·la que recupera el personatge de l'Anita del Clan, qui, embarassada, torna a la casa familiar després de ser torturada per la dictadura del seu país. Una novel·la que, com explica Allende, apela directament al temps present.
27: Y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo, el nacionalismo extremo, incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir de mi país después del golpe militar en 1973. De modo que ese tema está en el aire.
26: El valencià Sergio Hernández ha quedat finalista amb L'enyoranza, una història sobre una conxorxa per matar Machado. Les dues novel·les arribaran a les llibreries el 4 de novembre.
5: I una notícia d'última hora. Als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un tiroteig massiu en una escola de primària. Ha passat en una ciutat d'Oregon, això és a l'oest del país. Entre les víctimes mortals hi ha almenys 3 criatures. Segons els primers balanços, un noi de 16 anys ha entrat al centre de primària i ha començat a disparar fins que l'han abatut. Les altres dues víctimes són justament l'atacant i un altre home, en aquest cas un home adult. De moment, aquest balanç, com dèiem, és provisional. I ara els esports amb Gerard Rodríguez.
28: El Barça i l'IMAC van reunir-se durant l'estada de l'equip de Flick a Turquia per parlar del tram final de les obres de l'Spotify Camp Nou. El president Joan Laporta i la presidenta i consellera delegada de l'IMAC Holding, la senyora Ebru Özdemir, van trobar-se en un sopar oficial entre les dues delegacions i van veure junts el partit contra el Galatasaray a la llotja de l'estadi Ali Sami Yen. Segons ha pogut saber RAC1, les trobades van ser molt constructives, amb l'objectiu de sumar esforços en aquesta última fase de les obres, poder obrir la tercera graderia al públic i inaugurar l'estadi durant el 2028. El dia en què s'ha tancat la jornada europea per als equips espanyols. A l'Europa League, la Reial Societat ha empatat a 1 al camp de l'Unió Saint-Gilloise, mentre que el Celta ha perdut a casa 1-2 davant la Juventus. En el debut a la Conference League, el Getafe ha empatat a 1 a Romania, davant la Universitat de Craiova. I en handbol, el Barça s'ha imposat 22-36 a la pista del Dinamo de Bucarest. Els blaugrana han guanyat els 4 primers partits de Champions aquesta temporada. Són líders del grup E i ja estan classificats per a la segona fase.
5: I el temps aquest divendres tornarà a ser un dia de temps estable, dominat en general pel sol, però atenció perquè dissabte a la tarda arribarà un canvi de temps amb una baixada notable de la temperatura i diumenge s'esperen pluges que poden ser localment fortes, sobretot a la meitat est del país. És tot per ara, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
8: a RAC1.cat.
7: El portal de RAC1.
9: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
10: Ciutadans de Catalunya.
9: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
11: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
13: Poble Nou!
14: Sí!
13: Centelles!
14: Sí!
13: L'Eixample!
14: Sí!
13: La Novelés del Tru!
14: Sí!
13: Sants!
14: Sí!
13: La Llei!
14: Sí!
13: Badalona!
14: Sí!
13: El Parró!
14: Sí!
13: Granollers!
14: Sí!
13: Gràcia!
14: Sí!
13: Flix!
14: Sí!
13: Sabadell!
14: Sí!
13: Viladrau!
14: Sí!
13: I Estrada Galícia!
11: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12:06. Òscar Andreu, bon dia.
15: Bon dia, Òscar Dalmau.
11: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranenzi, Oriol de Balanzó...
15: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
11: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
15: Heu de saber que el Tribunal de Cuentas espanyol...
11: Tribunal de Cuentas!
15: Un moment, sisplau. Comencem normal un dia.
11: El Tribunal de Cuentas ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas per les despeses del referèndum.
16: Perdona una cosa, bon dia a tothom.
11: Bon dia, Mohamed.
16: Què va fer Artur Mas al referèndum per gastar-se diners? Artur Mas? O sigui, pagar un munt de ballarins per sortir al Polònia ballant Gangnam Style? O què va fer?
11: El Mas Style. No, treu això, sisplau.
15: El tema és que el Tribunal de Cuentas fiscalitzava si s'havien gastat diners per muntar el referèndum d'autodeterminació.
16: Diners públics,
15: Sí,
16: per veure... Si no de la seva butxaca,
15: No, per si el referèndum d'autodeterminació s'havia muntat amb diners públics, això inclou també els anys previs per promocionar-lo internacionalment des del 2011.
16: Fixa't.
15: I això inclou també la consulta no vinculant que es va fer el 2014 quan Mas era president.
11: Total, escolta'm, explica-ho més resumit que s'entendrà perfectament més lo del Tribunal de Cuentas.
15: Sí.
11: Total, que l'Artur Mas resulta que també era terrorista i jihadista.
15: Sí.
11: I de la ETA.
15: Tot alhora,
11: tot.
15: No? El pack complet, pack premium,
11: ja
15: no?
11: Ja està.
15: Bueno, a banda de Mas, Puigdemont i Junqueras, el Tribunal també ha amnistiat 32 exconsellers i exalcàrrecs del govern que s'han passat molts anys amb els comptes embargats per valor de 4,3 milions d'euros en concepte de fiança.
11: Bueno, dieu 4,3 milions d'euros com si fossin molts diners.
15: No, bueno...
11: Que de 4,3 milions dit així...
15: Sí, home, és que ho són.
11: Quantes persones són?
15: 35
11: persones. 35 persones.
15: 35 persones.
11: Escolta'm, sabem dividir o no sabem dividir?
15: Home, sí, aviam.
11: Pues ja està, tu divideixes 4,3 milions entre 35, al final queden no res. Això queda pràcticament la derrama d'una comunitat de veïns per posar un ascensor nou.
16: És que...
11: Bàsicament.
16: Els meus collons, fa molta gràcia al Tribunal de Cuentas, L'han batejat com el Tribunal, però és un... Heu de saber que no hi ha jutges al Tribunal de Cuentas.
11: No hi ha jutges, sí, però és el nom. Han posat aquest nom grandiloquent.
16: Oh, li podrien haver posat Mercadona.
11: Home, sí.
16: S'ha triat, però resulta que és un tribunal on no hi ha jutges. De fet, sospito que Espanya s'ha inventat tribunals per tal d'empurar independentistes catalans.
11: Tu creus?
16: Perquè així, de memòria, els independentistes els han perseguit. El Tribunal de Cuentas.
11: Sí.
16: Tribunal Supremo.
11: Sí.
16: Audiència Nacional.
11: Sí.
16: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
11: Sí.
16: Tribunal Constitucional.
11: Sí.
16: Junta Electoral Central.
11: També.
16: Juzgado d'Instrucció de Barcelona número 13.
11: Sí.
16: Audiència de Barcelona, que va perseguir gent per tenir cartells de referèndum, i Juzgado d'Instrucció de Barcelona número 1.
11: També.
16: Que es va inventar tot allò de Operació Volho,
1: no,
16: no sé
1: però,
16: què.
1: No, escolta, no cal dir-ho tot.
16: Juzgado d'Instrucció número 5 de Vic,
1: no, però...
16: que va perseguir un regidor de la CUP per dir que per fer una truita s'havien de trencar uns ous.
1: És, és molt violent.
16: Hem pagat diners, dels nostres impostos
1: és
16: perquè
1: violent,
16: es persegueixi a gent que ha de dir que per fer una truita s'ha de trencar ous.
1: Això, lo maco seria recuperar els moments d'aquell judici, que se sentia el jutge i els fiscals preguntant, ¿es verdad que usted ha dicho
16: sí,
1: que para hacer una tortilla se tienen que romper los huevos?
16: I mentrestant...
1: Lo ha dicho con la mirada de odio.
16: Sí, no, clar.
1: Això, clar, és que... és violència, però...
16: I el jutge, com per demostrar una ova, tenen uns ous, també.
1: Sí,
16: no,
1: això era una prova, una prova.
16: Hi havia també el juzgado d'instrucció número 10 de Madrid, que va investigar Antonio Baños i Eulàlia Reguán per desobediència per haver-se negat a respondre les preguntes de Vox al judici del 1 d'octubre.
1: No, però és que no cal avorrir
16: després,
1: tampoc.
16: No, és que va venir l'extrema dreta, ja estava l'extrema dreta. Per no parlar del Ministeri d'Hacienda i de l'Agència Tributària, que van enviar informes al Suprem sobre despeses del 1 d'octubre.
1: Sí, no,
16: també la Guàrdia
1: no.
16: Civil,
1: bueno.
16: I la Policia Nacional, que van de Toni Narros, també van fer els informes de la UCO sobre el UO i l'operació Anubis.
1: Però això ja no són tribunals.
16: La delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Enric Millo al capdavant, que van denunciar la CUP...
1: Bueno, però hi havia moltes cançons en català al piromusical de la Mercè.
16: També tenim...
1: D'això no n'esteu parlant.
16: També tenim el Centro Nacional d'Intel·ligència, que el paguem nosaltres amb els nostres impostos, també perquè ens espien amb Pegasus, els mòbils, els periodistes, els advocats defensors dels processos... Escolteu,
1: molt bé, el qui va anar al concert d'Oques Grasses.
16: I recordem que... És... I recordem... És que mira com m'he de veure.
1: Sí.
16: Recordem que Sandro Rossell va fer 4 anys de presó preventiva perquè havia sigut president del Barça. Com una cosa... O sigui,
11: alguna cosa hauria fet.
16: Per no parlar de les clavegueres de l'Estat, la gravació de la Camarga, aquell que deia la Fiscalia té la fina, l'hemos destrossat el sistema sanitari, han tingut tot l'Estat ocupat perseguint catalans. O sigui, no volen que siguem independents perquè si no tota aquesta gent se'n van a l'atur. M'entens? O sigui, no, els catalans no, que esta gent tiene que trabajar de alguna cosa, m'entens? L'atur ha baixat a Espanya perquè estan tots treballant contra Catalunya, Aquí només hi ha una solució.
11: Quina és?
16: Agafar la porta.
11: Sí.
16: Obrir-la. Fer-los fora. Ara hem obert la porta.
11: Sí. Va, una mica lent, clar, és que això és la burocràcia. Vull dir, tu imagina't tu, per obrir una porta...
16: I nosaltres...
11: Tot això són organismes públics.
16: I nosaltres tots plegats anirem marxant.
11: Vale? Molt bé.
16: No veniu botiflers o què passa aquí?
11: Bueno, la gent està asseguda còmodament. Ara no fotis...
16: Còmodament. Aquest és una malaltia dels catalans. Què còmodament?
1: No, però escolta'm, ja tot això ja és aigua passada. Tot
16: com
1: això...
16: Bé.
1: Ara ja està tothom amnistiat, ja està tothom amnistiat.
11: Sí.
1: Ja està. A les presons ja no queda ningú.
11: Home, que no queda ningú. A veure,
1: el Barça juga molt bé.
11: Sí.
1: I Salvador Illa torna a córrer 285 km cada matí a una mitjana de 50 km hora.
11: Hòstia, 50... però és com una derby variant sense trucar, no?
1: Sí.
11: Una cosa increïble.
1: Sí,
11: bueno, en fi,
1: sí.
11: Moltes gràcies.
1: Ah, i a més, ahir a Barcelona, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde... Cándido Conde Pumpido. Cándido Conde Pumpido, és que sembla un nom inventat.
16: Perdona.
1: Cándido Conde Pumpido.
16: És increïble. O sigui, te dius Cándido Conde Pumpido i ja te donen un càrrec a Espanya, no?
11: Sí, sembla un embarbussament en castellà, un trabalengües.
16: Sí, sí.
11: Cándido
16: Conde Pumpido, doncs aleshores... És que deus de ser raper o alguna cosa així.
1: Calla una mica, home!
16: DJ Cándido Conde
1: Pumpido. Hem de sentir-lo.
11: Aquí?
1: El Cándido Conde Pumpido. Bueno, el president del Tribunal Constitucional, que ahir a Barcelona ja va dir que està tot arreglat.
11: Com que està tot arreglat?
1: Fixa't.
4: Esta ley ha servido para la pacificación del conflicto político en Cataluña.
1: Ho veieu? Ara ja estem pacificats.
16: Però què diu? No, estarem pacificats quan aconseguim la pau que ens donarà la llibertat del país.
1: Ara
16: no
1: ja
16: abans.
1: Les famílies ja estan recosides. Ara, aquest Nadal, la gent, les famílies ja es parlaran. Fins ara no ens parlaven perquè estàvem dividits,
11: però
1: ja ho sabeu.
11: Però ja sap que aquí som ferms defensors de trencar les famílies si s'han de trencar. Vull dir, i de no allargar les coses. No,
1: escolti, que maco, el Nadal s'ha de passar en família.
11: No, home, sí, doncs ja estem, o no, perquè si la família ha d'estar en contra del teu dret d'autodeterminació, potser serà família, però potser són també
1: una cosa.
11: Uns merdes.
1: Escolti'm, Catalunya ja està pacificada.
11: Sí.
1: Els terroristes ja han entregat les armes i la ratafia.
11: Però què diu?
1: Les famílies ja estan recosides.
11: Sí.
1: La sort, perquè anaves pel carrer abans i tenies gent amb caretes de Puigdemont,
11: Sí.
1: Que... t'amenaçaven, eh? I t'apuntaven amb el dit, eh? I anaven repartint carnets de catalans i no catalans, eh? Clar, sí, que estàvem allà al mig, que dèiem, home, allà no soc ni dels uns ni dels altres.
15: Ara hi ha el carnet espanyol i ja està, ja no cal repartir
1: exacte,
15: de catalans i no catalans.
1: Sí, sí, bueno, estaven disparant kalashnikovs a l'aire, eh?
15: Sí, no, home, sí, com si fos un casament...
1: Sort que ara ja no passa i que, escolta'm, gràcies al decreto Mari Carmen, tothom tindrem casa i segona residència gratis.
15: Sí, home, sí.
1: I, escolta'm, i els Javis, doncs, amb la bola negra ja ens han salvat tot.
16: Una cosa, si ens han d'acusar de ser violents, potser que la propera vegada no tornem a casa, m'entens? No estic fent una crida a la violència, estic fent una crida a no fer cas a qui et vol tancat a casa. S'ha entès això?
1: Sí.
16: Molt bé.
1: Bé, canviem de tema.
16: No, un moment, no canviem de botifler. T'ho dic de
8: manera preventivament.
16: T'ho dic de manera preventiva.
1: Si m'ho dius cada dia, Mohamed.
16: Bueno, i no vull avançar, però crec que t'ho tornaré a dir.
1: Ah, molt bé. Això és que has llegit el guió, eh?
16: No, jo no necessito guió. El meu guió és la llibertat del meu país.
1: Molt bé.
16: I a partir d'aquí aquesta és la brúixola. Jo no cal que llegeixi. A mi no m'escriviu res, vosaltres.
1: No, clar, ja fa anys perquè que no t'escrivim res.
16: No,
1: ja
16: perquè és un perill, perquè vosaltres teniu Espanya al cap. Vosaltres només penseu en televisió espanyola, Eurovisió.
1: Home, mira què tenim aquí posat. Hi ha TV3 al televisor de dalt.
16: Pues lo que dic,
1: i el de sota, 3Cat Info.
16: Bueno.
12: I per la pluja,
16: és que aquest és el problema. O sigui, teniu el canal, primer canal nacional del país, ja es diu 3. O sigui...
1: Sí. No, hauria de ser TV1, no TV3, clar.
16: Hauria de ser la tele. Ni un ni dos, la tele.
1: La teva. La nostra.
12: Hi ha un altre canal en català, però que es diu 2. És el 2, ja estem aproximant-nos.
16: Mira, escolti, no.
1: Bueno, escolta'm, i què? Què, va?
15: Què,
1: nenes?
15: Quina pompa.
1: Hi ha notícia avui?
15: No.
1: Hi ha notícia, eh?
15: Notícia de què?
1: Home, hi ha notícia, nens?
15: No.
1: Home, el que has en dit?
15: No, hòstia, no, per favor.
1: Home, cada dia n'hi ha, el que passa que hi ha dies que us assalteu.
15: No, ens assaltem
1: però això, quan feu l'escaleta del programa, el punt número 1, el que has en dit. Què n'en dic?
15: Sí, què n'en dic? Sí.
12: Avui ha entrat la màquina...
1: Sempre faig la mateixa broma. Però, bueno, mentre la gent la ratlla... Què n'en dic,
15: Sí.
1: El que has en dit és que sembla pràcticament,
15: Pràcticament, però no, la veritat és que no, deies, Oriol.
12: No, que avui la Maica Navarro, precisament, ha entrat al programa.
1: La Maica! Que donaríem totes per anar a fer un te amb la Maica.
15: Un
1: i que
15: expli...
1: Què parles ella?
15: No, clar.
1: T'ha dit, Maica, això del cas en dic, que n'en dic.
15: Sí.
1: I la deixes allà. Bueno, 3 hores t'està allà i treu papers i els telèfons mòbils dels Mossos d'Esquadra, que els deu tenir tots. I els dels jutges, que els deu tenir tots, els fiscals i els abogats. És amiga de tothom, eh?
15: Bueno, és amiga de tothom, és una periodista.
1: Menys dels dolents, fixa't.
15: Home, no. Dolents, no, home, clar.
12: Bueno, ella fa informació, és periodista de successos.
1: Sí.
12: No, el tema és que la jutge que porta tot el tema aquest del cas
1: Maica,
12: antic...
1: Ja no es posen noms, com aquests.
15: Mari Carmen. Mira,
1: Todos somos Maica.
15: Justament, acabo de... A 5 minuts abans d'entrar, he fet una repassada a xarxes socials, com m'agrada a mi.
1: No em diguis que te l'has trobat.
15: No.
1: La Maica Navarro?
15: No, que...
1: L'ascensor?
15: He llegit en Diagonal un estudi que diu que estan tornant els noms de les besàvies. O sigui, que comencem a posar nom de besàvia.
1: Menys mal, ara, una Maria Assumpció, no?
15: Sí, exacte.
1: No entenc, que no te les trobes?
15: Els nens que...
1: No hi caben els penjadors, es veu?
15: No.
1: Que no s'hi posa Maria Assumpció, perquè no hi cabria sota el penjador el nom del nen, de la nena.
15: No sé, ja ho trobaríem, en tot cas, els nens que ara es diuen Jan, per exemple...
1: Hortència.
15: Sí.
1: Que maco, quin nom de flor.
15: Els nens que ara es diuen Jan, doncs, es passaran a dir Hortència en els propers anys. És això, és aquest estudi, que, efectivament, gràcies, Bru, que hem trobat. Quins són?
1: Maria Dolores.
15: No, sí, però...
1: No és maco? Sí, però... És poesia.
15: Sí, Maria Dolores.
1: Algú que te l'estimes tant a la teva filla que li poses Dolores,
16: Que no tenim Dolors?
1: Dolors, i tant, Dolors.
16: És que tot ha de ser... És que teniu Espanya fins al moll de l'os.
1: Angústia. La meva veïna, tenia una veïna de petita, que era la tia Angústies.
15: La tia Angústies.
1: Angústies, que maco, sí, però això,
15: no,
1: també.
15: No sé si són aquests els noms que estan tornant. Sí, de fet, miri, aquest és l'estudi que diu que els noms que més tornen...
1: A veure, què diu? Quins noms? Emília?
15: Emília.
1: Emília. Molt bé.
15: Aurora.
1: Amèlia.
15: Amèlia.
12: Que és una mica com Emília, però una mica diferent.
1: Sí. I Victòria.
15: I Victòria.
1: Vale. Bueno.
12: No li agrada gaire.
15: A vostè el que li agrada són els noms de passar-ho malament, no? Angústies, dolors.
1: Sí, dolors, angústies.
12: Reuma.
1: No? Doncs mira, ben bonic que seria.
16: La Mare de Déu del Reuma. No sortiré de l'ermita perquè
1: amb el
16: temps m'he fet mal.
1: Exacte. Bueno, escolta'm, és que ho veieu o no? No, el més important que és el que s'han dit...
12: Però si és vostè.
1: Ja han canviat de tema.
15: Però si ha canviat vostè.
1: Torneu-hi. Què n'han dit?
12: A veure, el tema...
1: Home, hi ha notícia avui.
12: Hi ha notícia de la jutge que porta aquest cas, que encara està en fase d'instrucció.
1: I què?
12: I ha cridat.
1: Qui ha cridat? Quan una jutge crida, ojo, fixa't que no diu... li envia una carta. No. Crida a declarar.
15: Crida a declarar.
1: Vull dir, t'has d'imaginar la jutge... I el Miquel Roca, aquell que va ser de Convergència i Unió.
12: Sí, aquest és un dels que hi ha anat, ara li explico.
1: Doncs fixa't. Sí. Tu, imagineu-vos la jutge cridant Miquel Roca a declarar, eh? Sí, dient-li.
15: Ves que no sigui...
1: Miquel! Sí.
15: Ves que no sigui al revés.
1: Sí. On trec la sabatilla, eh?
12: Crec que és
1: però cridant-lo, eh?
12: Que és un dels pares de la Constitució espanyola.
1: Pues és igual. Ni pare ni mare.
12: Sí.
1: A declarar.
12: A veure, el que dic és que aquesta jutge ha cridat a declarar molta gent per saber quina era la relació en assumptes econòmics entre Isaac Andic i el seu fill, per veure si el tema dels diners... Doncs,
1: els ha cridat a tots?
12: Els ha cridat a molta gent.
1: És una jutge cridanera, eh?
12: No, a veure, si vol cridat vol dir que s'han de presentar en un moment donat...
1: Ja tens un home explicant-li a una dona el que vol dir, el que vol dir.
15: No, però és que...
1: Home, és que sóc tonta, jo.
15: Bueno, aviam...
1: Què vol dir aquesta pausa?
15: No.
1: Aquesta pausa, no?
15: No. Ah? Vostè domina d'altres temes...
1: Vostè domina. Sí, veus aquesta ampolla d'aigua? Pel cap te la fotré, eh?
12: Bueno, no. Que entre altres, i ara ho deia vostè, Angelina, és la jutge de Martorell, ha cridat...
1: Ja ho he dit. Pues si ja ho he dit, perquè ho ha de repetir un home.
12: Perquè així faig la llista sencera.
1: Sí.
12: Ha cridat a declarar Miquel Roca, que és qui tenia l'encàrrec per part d'Isaac Andic de muntar una fundació amb finalitats filantròpiques.
1: Que no la van muntar?
12: No la van acabar muntant.
15: No troben local. Bueno, que sigui.
12: I també hi ha molta altra gent, que també n'hi ha als jutjats, com per, entre d'altres el fill de Miquel Roca, Joan Roca, Raquel Delgado, que era la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família Andic, i qui havia de fer o qui actualitzava els testaments familiars.
1: Aquí hi ha un tema, eh? Els testaments familiars. L'altre dia va sortir a TV3 un especialista, que els xinos la van vendre, en testaments, que va donar un consell a la gent que fem testament, ojo, eh? No sé si l'heu fet vosaltres o no, el testament.
15: Els testaments sí que han trencat famílies, no el procés. O sigui,
1: el
15: testament... Quin és el titular?
1: El titular d'aquesta experta.
15: Sí.
1: En testaments familiars,
15: va dir, aviam.
1: Que si tu tens fills, el testament ja has de fer constar els noms i els apellidos dels teus fills. Fixa't, una cosa que no havíem pensat mai. Ha de venir un expert a televisió per dir-te això.
15: Aviam, una mica.
1: Sí, em va ple el Twister, em va ple.
15: Bueno, això Julio Iglesias jo crec que... per força de posar, per si de casa en surten 10 o 12 més.
1: Julio Iglesias no sap ni...
15: Posi noms i ja ho trobarem, perquè si no hi ha molta gent que s'apuntarà al carro. I qui diu Julio Iglesias diu una altra persona molt important a Espanya.
1: Sí.
12: Molt bé. També han anat a declarar, o han d'anar a declarar, l'assessor Germán Castejón, o, per exemple, el notari Ariel Sultán.
16: Ariel Sultán? Aquest sortia a l'Adín, no?
1: Hòstia, Ariel Sultán, com a nom de notari, és guapo, eh?
16: Hi ha moltíssima penya en aquest jutjat de Martorell, no?
1: Molta gent ha cridat a declarar la jutgessa.
16: Mai hi ha hagut tanta gent dient anem a Martorell, no? Que no sigui quan hi havia el peatge de Martorell. De dir, bueno, perquè Martorell el bo que tenia era el pont del Diable, el peatge... I les seves gents, no?
1: Sí.
16: La Torre de les Hores i, bueno, i Eduard Pujol.
1: Sí, també és de Martorell.
12: Sí, és de Martorell. I Eric García, del Barça.
16: Ah, bueno, m'oblidava Eric García, el Batman del Barça.
1: Escolta, si parleu de Martorell, heu de parar del Museu de la Rajola, eh?
15: Què diu ara? Hòstia.
1: Home!
15: És que parlem del Museu de la Rajola. Estem segurs que volem parlar del Museu de la Rajola quan estàvem a punt de donar pas al primer tema.
1: Home, pregunta-li la gent. Voleu que parlem del Museu de la Rajola de Martorell o no? Sí. Què vol dir aquesta patia?
15: Ara pujant.
1: No teniu cap mena de sensibilitat.
15: Bueno, potser sensibilitat cap a altres coses que no siguin les rajoles, però efectivament...
1: Es diu l'Enrajolada.
15: Sí. L'Enrajolada.
1: L'Enrajolada, la casa Museu Santa Cana de Martorell.
15: Ahà.
1: Fundada... El 1876 per Francesc Santacana i Campmany.
15: Sí. Què anava a dir? I ara està oberta?
12: Sí, està oberta. Està
1: home,
12: oberta,
1: i tant.
12: I tant, té un web.
16: Una cosa, a mi una de les coses que més m'agrada, per mi...
12: De Martorell o de les rajoles?
16: De les rajoles i d'internet, diria, són les reviews.
1: Les reviews dels museus?
16: És la novel·la del segle XXI. Les crítiques de la gent...
1: Vols que busquem les reviews del Museu de les Rajoles de Martorell?
16: Què proposa la gent, no? O sigui, has anat al Museu de la
1: Rajola...
16: La
1: primera pregunta és, hi haurà alguna review?
16: Ara, mirem-ho. Si hi ha alguna interessant, sisplau, companys de...
1: Perdona,
11: perdoneu, quan parleu... Quan parleu de reviews,
2: sí,
11: voleu dir crítiques, no?
16: Sí, però és que...
11: Ara la gent moderna en diu review.
16: Els joves ara en diem review perquè al final pues, l'anglès pues, és un idioma que també és supervàlid, no?
11: Sí, sí, però que no domines, clar, perquè a banda de review, quines altres paraules angleses...
16: El das i el do. El das és per...
8: El das és són pobles de la Cerdanya.
11: Exacte, das i do. L'un al costat de l'altre.
8: Hi ha 197 reviews, ressenyes, gràcies, que no sortia la paraula en català, de l'enrajolada Museu de la Ceràmica.
1: Home, sisplau, llegim alguna. Home,
8: totes, totes.
16: Des de l'any 1878 és normal que la penya tots tingui...
11: Està fundat al 1800, però les ressenyes deuen ser de fa 3 mesos.
16: Clar, perquè la gent abans no sabia escriure.
8: Per exemple, n'hi ha una de fa 7 anys d'un tal Dani Ortí. Que
1: no escollis la dolenta, que et conec,
8: No, no, no. Bueno, diu, ha dit... ¿Ha perdido mucho de lo que fue?
1: Sí. En español siempre ha perdido mucho.
16: Bueno, porque això es deu a trencar alguna rajola.
1: No, clar, ha perdido mucho de lo que fue. Si se trenquen dues rajoles i en tens tres...
8: Sí, però ara no...
1: Has perdido mucho del que fuiste.
8: Sembla una idea molt maca, molt brillant, que l'he tingut jo, però ara no es tracta, efectivament, com deia una de les persones d'aquesta taula, d'anar a llegir el pitjor.
1: Exacte.
8: No siguem...
1: Llegir una ressenya...
8: Una maca.
1: Si la trobeu...
8: Que valgui la pena.
1: Que sigui positiva, del Museu de la Rajola.
8: Hi ha moltes. Diu, per exemple, en Ferran fa 4 anys va deixar una ressenya que diu...
1: Hi ha algú que quedi viu?
8: Diumenge al matí, a les 11:30, està tancat, mentre que la informació de Google Maps diu que sí. Sí que és obert.
1: Bueno, és el seu problema.
8: Podem llegir...
1: A veure si hi ha un museu, els treballadors no tindran dret de fer festa el diumenge. Home. A veure si hauran de treballar el diumenge en un museu.
8: En Javier deia, segunda vez que voy y no me gusta nada el trato recibido. Vull dir que...
17: Però hi va tornar, hi va tornar.
8: Sí, perquè la primera...
1: Exacte, això és una trampa. Sí. Això és mentida, aquesta ressenya és mentida. Perquè si no li gusta el trato, ¿por qué vas una segunda vez, idiota?
8: Sí, no, home, no. El que no podem fer és una review... Això era una mica antic, jo crec que la cosa ha millorat. Fa 4 mesos en Xavier diu... Molt bona explicació per part de la guia del museu, l'Helena. Una casa plena d'història.
1: Bravo!
8: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguit les repassem.
18: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
8: En fi, 4 minuts i 2 quarts d'una del migdia, això és La Competència, efectivament, i un dia més hem de parlar de la salut de la llengua.
1: Sí, senyor, la salut de la llengua és molt important,
8: Molt important.
1: Quin és el vostre col·lutori? El meu Oraldine.
8: Sí, però...
1: Perquè et surten aftes. Sí, a mi em surten aftes, sí, de tant en tant,
8: I què són, els nervis o és que va llepant baranes pels puestos?
1: No, sé, de vegades que menges alguna cosa que no t'acaba de fer el gust, i de cop i volta dius, quin mal aquí la llengua.
8: És aftós, vostè, o sigui, té tendència.
1: Sóc aftós.
8: I això, amb el col·lutori, diguem que ho elimina.
1: Amb Oraldine,
8: sí. No cal dir les marques,
1: Agafo una mica d'un bessonet aquest per les orelles, i en lloc de posar-me les orelles, el suco amb Oraldine, m'ho poso directament a l'afta. Començo a salivar d'una manera increïble. Fa molt mal, és com si fotessis benzina.
8: Sí,
1: en una ferida oberta, clar, que és un afta.
8: Ho ha tastat mai, lo de ficar-se benzina...
1: No, però, mira, m'acabo de donar jo mateix una idea.
8: Una idea,
1: sí.
16: Jo un dia me vaig equivocar, me vaig fotre sense voler, perquè no sabia com funcionava el col·lutori de licor del pollo...
8: No, del polo.
16: No, perquè...
8: És un altre.
16: O sigui, no vull dir marques.
8: Ja l'has dit, no? Encara existeix, licor del polo.
16: No sé,
17: sí, jo que em rento les dents amb pasta de dents infantil.
8: Amb gust de maduixa,
17: Confirmo.
16: Doncs jo me vaig marejar perquè jo no m'agrada l'alcohol, sóc histèric d'aquests com...
8: Histèric?
17: Abstemi.
16: Exacte, sóc histèric.
17: És molt difícil.
16: Sóc histèric. I aleshores no prenc alcohol, però no sé com... No vaig poder, perquè no tinc força als músculs que fan que puguis glopejar.
8: Sí?
16: Me cau tot a dins el cos.
11: No és que et caigui tot a dins el cos, és que no tens ni punyetera idea de glopejar. Has d'aprendre a glopejar.
8: Perdona, una cosa. No són músculs. Per glopejar has de... No, bàsicament, això és fer gàrgara.
11: Això és veritat.
8: Per glopejar només necessites posar aire cap als dos costats de les galtes.
16: És més fàcil tocar la trompeta.
8: Però fixa-t'hi, no necessites cap múscul.
16: A les dues galtes alhora...
8: D'un costat a l'altre.
16: Per la ràdio està molt bé.
1: Fixa't tu el que s'aprèn, amb aquest programa. No és només hi-hi-ha-ha,
8: No.
1: Ojo,
16: Bueno, però és que me vaig manejar una mica, jo no m'havia emborratxat mai, i va ser com una borratxera de pipermi.
11: Vas col·locar del licor del polo?
16: Jo crec que era col·locar, perquè vaig...
11: Bueno, és licor?
16: Sí.
11: D'una banda és licor, no enganya, la marca no enganya.
16: No, clar, licor. I aleshores, sí, sí. Pues, al principi, ja, després vaig abraçar ma mare, ets la millor amiga, ets la millor amiga que tinc.
11: Bueno, és la millor manera és abraçar ta mare i que no et pudi l'alè. Vull dir que,
16: exacte,
11: no?
16: I aleshores pues, me'n vaig anar a dormir i vaig estar 72 hores dormint. Què dic, 72 hores? 3 dies.
11: Sí, sí, sí.
0: Però era licor del Polo o MDMA?
16: Pues no vaig mirar l'etiqueta, però...
11: Bueno, escolta'm, sisplau, parlem de coses maques, sí. Home, que dieu que...
15: Sí, no, parlem de llengua, però no parlem ni de col·lutoris ni res d'això. Quan diem de la llengua és que parlem de la salut, de la llengua pròpia del país, perquè es disparen les denúncies per discriminació lingüística.
11: No, home, no comenceu, sisplau. Mira que hi ha coses maques i ara la discriminació lingüística...
15: Home, però... que els catalans defensin els seus drets és una cosa maca, no?
11: Sí, home, però aviam, defensem els nostres drets, però, escolta'm, som catalans, sense molestar, no?
15: Home, sense molestar. A qui molesta que els catalans defensem el català? Li molesta algú?

0: Vinga, no. Hòstia,
1: però és que és llengua.
2: El nom ho diu tot.
0: No, però què ha de dir?
2: A mi les plataformes que ens fan il·lusió són Netflix.
0: Sí.
2: I el TVO, aquell.
0: HBO. TVO. Entenc que vol dir HBO i Netflix. Doncs felicitats, però que això...
2: Aquesta... Això sí que són plataformes, però plataforma per la llengua?
0: Bueno, la plataforma que...
2: Quina sèrie puc veure jo per plataforma, a la plataforma per la llengua?
0: No, és que no és una sèrie audiovisual.
2: Escolta'm, parlem amb les coses, diem les coses pel seu nom.
0: Sí.
2: Aquests en diuen plataforma per la llengua per no dir xiringuito per la llengua.
1: Eso.
2: Està molt bé que el xiringuito aquest per la llengua sigui que ens hem de preocupar per la llengua, no?
0: Home, si un país no es preocupa per la llengua pròpia del país, sí, ja em dirà perquè s'ha de preocupar, sí, és una cosa, sí, fonamental.
2: Però que no t'ho digui, el xiringuito per la llengua, què t'ha de dir un xiringuito per la llengua?
0: Pues
2: no,
0: és
2: que t'has de preocupar per la llengua.
0: Sí, home,
2: atent,
0: sí,
2: que et donaré una altra dada. Sabies que segons l'Observatori dels Testicles...
0: Sí, aviam. Quin observatori?
2: Aquest any han pujat les denúncies contra la gent que es passa el dia rascant-se'ls?
0: Bueno...
2: Qui t'ho ha de dir, això?
0: Sí, vostè que passa el dia gratant-se'ls.
2: Ja està.
0: Aquestes queixes per discriminació al català han augmentat sobretot a la sanitat.
3: Sí, 9 de cada 10 casos de discriminació es donen en l'àmbit de la salut. Sí.
2: Bueno, però un no.
4: No, ja, clar, sí, no, home, 9 de cada 10 és moltíssim.
0: Dels que es denuncien, perquè després hi ha el que no es denuncia. El que passa que sí que és veritat que cada cop es denuncia més.
3: Exacte, i això vol dir gent que per fer un tràmit o per ser atesa per un professional mèdic ha de renunciar al català.
4: Puc explicar un acudit relacionat amb el metge?
2: Escolta, Jean Pol, no veus que ara estem parlant d'un tema seriós? Què collons has d'explicar un acudit ara?
4: Val, doncs l'explico. Bueno, això és un...
2: No entens el meu to? El meu to de veu, no entens? T'he de dir explícitament que no l'expliquis.
4: Què és explícitament?
2: Bueno, explica-li, acabem. És que acabarem abans.
4: És que al final, doncs ja ho havia entès, que s'ha d'explicar,
2: sí, sí,
4: vale?
2: Sí, sí.
4: Bueno, doncs això és un home que va al metge, val? I el metge...
5: Aquests m'agraden molt, aquests.
2: És un home que va al metge, hi haurà un metge que li diria alguna cosa, ja veuràs.
6: Bueno, i quan surt un trombó de fons, ja...
4: No, el trombó no és necessari, perquè ja fa gràcia...
6: Una tuba, no sé què és, però...
4: Ja fa gràcia per ell mateix. Bueno, i el metge... És una dona, per cert, perquè vosaltres que sou masclistes us heu imaginat el metge que era un home, no?
6: Però és que has dit el metge i no la metge.
4: Calla. Aleshores, la pava va amb bata blanca, que a mi m'encanta, perquè jo sóc un home heteronormatiu que m'he sabut destruir, no? Aleshores...
2: De construir.
6: Tant de bo, que si s'ha pogut destruir... Exacte.
4: Gràcies, crec que és una floreta i ho valoraré com a...
2: Valora-ho perquè era una floreta. Sí.
4: Doncs el pacient li diu a la doctora, sexy potser no t'agrada... O sigui...
2: No eres un home deconstruït?
4: Sí, no.
6: I no sé què del feminisme? Doncs
4: pues és una doctora, que si pot semblar sexy o no, potser, no s'ha depilat. No passa res. Estima igual.
2: Però això què té a veure?
4: No.
2: Per l'acudit.
4: Pot ser guapa, no depilat.
2: Però que no et perdis en detalls perquè t'estàs fotent en un jardí.
6: A més, com saps que no s'ha depilat?
4: Perquè ho explico jo. Que
2: Vols explicar l'acudit ja d'una vegada?
4: Tio.
2: Hi ha un pacient que va a la doctora,
4: sí,
2: i li diu a la doctora...
4: Doctora, tinc mal d'oïda, no?
2: Uh-huh.
4: I la doctora contesta, podria ser una infecció a l'aparell auditiu... Otitis, i el pacient contesta, doncs espero que sigui titis. Otitis. O. Sí, podria ser una infecció a l'aparell auditiu, o titis. I aleshores, pues, segurament és titis.
2: No rigueu, això, sisplau.
4: És un dels millors que he explicat mai.
6: Però una pregunta.
2: Un dels millors, no voldria sentir els pitjors.
4: I encara no s'ha acabat.
2: Ah, no s'ha acabat.
4: És el plantejament.
6: Home, no, això ja era l'acudit.
4: No, n'hi ha més.
6: N'hi ha més. Hi ha algun moment que intervé el fet que tinguem la informació que aquesta doctora no va depilada, cosa que tampoc sabem. D'on ho treus?
4: Ho he dit, sí, ho trec perquè per no ser normatiu tota l'estona. O sigui, les dones...
2: Vols acabar l'acudit, ja vol?
4: Bueno... Tenim dret a no depilar-nos. Jo vaig anar...
6: Però si tu no ets dona, què dret has de tenir?
4: Però vaig anar a la piscina d'un gimnàs i de sobte me vaig sentir diferent.
2: Però això forma part de l'acudit?
4: Perquè no m'havia depilat.
2: Forma part de l'acudit, això?
4: No, forma part de la idea, no?
2: Vols acabar-lo?
4: La metge en si li diu...
6: Estàvem a... podria ser amb infecció a l'aparell auditiu, perdó, otitis?
4: Otitis.
6: Sí?
4: I la doctora diu... No són titis. És una infecció molt greu, li queden 3 mesos de vida. Molts ànims, no? Perquè sempre has de crear empatia com a metge. Molts ànims. I ell contesta, com? No l'he sentit bé.
2: Perquè té l'oïda que no...
4: O titis.
2: No espero que sigui titis. Espero que sigui ja ràpid al final.
4: Bueno, molt ràpid, perquè li diu, no l'he sentit bé, i la doctora diu, perdó, no eren 3 mesos, volia dir 3 dies. I diu, què?

0: i s'ha mort. Eren 3 segons al final, no? Uh-huh. I, bueno, i no tenia res a veure amb la huida, eh? O sigui, va ser com súbit.
1: Vols dir no? que el millor no era acabar-ho en otitis? Sí.
2: Crec que allà sí. Allà hem rigut una mica. Sí, també bueno, et diré una cosa, i et faré una pregunta. Sí, què té a veure això amb la discriminació del català a l'atenció a la sanitat?
0: Surt la sanitat, falta la discriminació.
1: Ara en parlarem. Fa 3 hores que intento parlar de la discriminació lingüística al metge i ara he perdut ja el fil del tema. És que...
0: Heu perdut el fil? Sí. Doncs no patiu. Ja és aquí Mohamed Jordi. Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia, Mohamed. Sí.
0: Ja us explicaré jo tot aquest tema d'una manera molt senzilla. Uh-huh. La discriminació de la llengua pròpia d'aquest país és la sanitat i en d'altres àmbits, però ara la sanitat. D'acord?
1: Us ho explicaràs? Eh? Ens l'explicaràs ara, eh?
0: Tot plegat us ho explico a El Català Fàcil. Hola, nens, com esteu?
3: Molt bé.
0: Doncs si esteu molt bé, compte que no sigueu espanyols, eh? D'acord?
1: A veure,
0: ara jo, o sigui, faig com... És una classe de català fàcil.
1: Com si fóssim nens de 5 anys, o què?
0: Exacte. Imagineu-vos que aneu a la consulta del pediatre,
1: sí.
0: Aquell senyor que normalment us baixa la pell de la tita per veure si ja esteu fent el canvi, si sou, si sou nens. Sabeu de qui parlo, oi?
1: Sí, sí.
0: Posem-nos en una situació hipotètica que podria passar a qualsevol hospital de Catalunya.
1: A veure.
0: Arribeu a la consulta i piqueu a la porta del metge.
1: Però des de quan hi ha un timbre a la porta de la consulta d'un pediatre?
0: Quan la Seguretat Social anava bé. Quan anava bé en aquest
1: que
0: país...
1: Quan hi havia electricitat.
0: Quan havia electricitat.
1: Ja.
0: És una consulta una mica antiga. És una típica consulta on el metge, el pediatre, fuma. Encara.
1: Encara fuma.
0: I tira el fum a la cara dels nens. Perquè els nens no creixen perquè els hi tiren el fum el pare, la mare...
1: Pues això tenia caliu.
0: Sí,
1: el que passa que ara ja no se pot fer res.
2: No, ja es pot dir res.
0: Tu, Dalmau, faràs de metge.
1: Jo?
0: Sí.
1: Val.
0: I jo faré de nen.
1: Molt d'acord? Bé.
0: Tu faràs de metge que no parla el català, català ni que el mati.
1: Parlo castellà.
0: D'acord?
1: Molt bé.
0: Sí. Ja sap triar, eh? Perquè podria haver dit una altra llengua imposada, que és el francès, però no, ha triat el castellà. Bueno, no passa res.
1: Molt bé.
0: D'acord? Aleshores, jo sóc el nen que va al pediatre i dic, bon dia, doctor, sóc un nen. I ell em diu...
1: Buenos días.
0: Que bé que parla l'idioma, imposat, eh? Òscar Botifermau,
1: bueno, si m'ho acabes de demanar.
0: Bueno, però ho has fet com t'has agradat, no? Una mica.
1: No m'ha agradat. Dic buenos días.
0: Se t'omple la boca dient buenos días. Ets un traïdor.
1: Bueno, escolta, no ja n'hi ha prou, Mohamed. Bueno, avancem.
0: Centrem-nos.
1: Podem avançar.
0: I tant. Avancem cap a la llibertat.
1: Bé.
0: Jo sóc un nen.
1: Sí.
0: Entro a la consulta del pediatre i dic... Bon dia, senyor pediatre.
1: Buenos días.
0: Comencem bé. Una persona que porta 20 anys exercint a Catalunya, sí. Que encara no havia nascut ni la minya mal, ni el seu pare, no sap dir bon dia en català. Que curiós, eh? Continuem la... Jo tot això no ho dic, tot i que soc perquè soc un nen. Continuem la consulta. Entres i ell diu, el doctor què diu?
1: ¿Cómo te llamas, niño?
0: Em dic Otger Puig de Llívol García.
1: Señor García.
0: Digui'm Otger, sisplau.
1: ¿Qué clase de nombre es Otger?
0: Atenció, si un metge et diu qué clase de nombre es Otger o el que sigui, en realitat vol dir...
1: ¿Acaso no se había extinguido ya el catalán?
0: No, continuem. Jo, que sóc l'Otger i que he anat sol a la consulta perquè sóc un nen molt autònom...
1: Hòstia, molt autònom, amb 5 anys, eh?
0: Sí. Els faig demà passat.
1: Ah, molt bé, o sigui, en tens 4, eh? Molt
0: sí.
1: Bé.
0: I tinc un dolor intens a l'espatlla i li dic... Doctor, em fa mal aquí, a l'homòplat.
1: ¿El qué?
0: L'homòplat.
1: ¿Perdone?
0: L'homòplat.
1: ¿Puedes repetir?
0: A l'espatlla, a l'escàpula, aquí, a l'os perior pla, ample i de forma triangular que constitueix la part posterior de l'espatlla. Tinc 4... De l'espatlla.
1: Ah, de l'homoplato.
0: Exacte. Però si només hi ha una lletra de diferència, fill de... Homòplat, homoplato. Qui passa aquí? No en tindria una letra. En resum, nens... La moralina d'avui és que si un professional de la sanitat, un jutge, un policia o qualsevol treballador de l'administració en general no respecta els vostres drets lingüístics, denuncieu. I aprofiteu per insultar una mica.
1: No, home.
0: Ningú li tocarà la cara a un nen de 4 anys que encara no n'ha fet 5. En principi, és un consell de Plataforma Unitària dels Treballadors Autònoms d'Espanya.
1: Què?
0: PUTA Espanya.
1: Anem a publicitat, ara tornem. Adeu.
4: Aquesta tardor, la teva energia et pot donar molt més. Contracta la llum de Repsol i t'endús 100 euros de saldo a Wailet per gastar en l'energia que tu vulguis. I a més, continua estalviant-te 20 cèntims litre quan posis gasolina durant un any pagant amb Wailet. Contracta ara la llum de Repsol i comença a estalviar amb totes les teves energies. Consulta en les condicions a Repsol.es/TDMAS. Repsol.
3: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al fitness? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
6: Peugeot.
7: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials. Amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
8: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu Esclat.
10: Matlleu Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlleu Origen, el gust és nostre.
11: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
12: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
11: I ja l'has trobat?
12: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
11: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
11: Més info a aldi.es.
13: Quina supertranquil·litat amb Movistar Prosegur Alarmes.
14: Doncs ara hi has de sumar la tranquil·litat del pany intel·ligent que actua immediatament si intenten forçar-lo. I pots obrir la porta des del mòbil.
13: Ah, ho sumo. Quina supertranquil·litat amb Movistar Prosegur Alarmes.
14: Movistar Prosegur Alarmes.
15: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
16: Kia. Movement that inspires.
17: David, ¿dónde andas?
18: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
17: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
18: Pues eso, como en casa... Vente, anda.
17: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
18: ¡Antonio!
19: Marchando, otro colacao.
18: Eres el mejor.
19: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
20: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
21: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
20: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
21: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.

0: ara premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
2: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
3: Això és la competència RAC1, la ràdio líder. Noemí Polls, bon dia, bona hora.
4: Hola, bon dia. Mira, us vinc a explicar que l'Ideal Barcelona reobre les portes de la manera més espectacular amb Dinosaurium, un viatge immersiu de 240 milions d'anys en un recorregut de més de 2.000 metres quadrats. Consta d'una gran sala immersiva, realitat virtual, instal·lacions interactives i sales expositives tradicionals, així que no us podeu perdre. A partir del 6 de novembre, l'Ideal, i les entrades ja estan a la venda. A idealbarcelona.com.
5: Idealíssim.
6: Moltes gràcies.
3: Vaga, continuem a la competència parlant ara de supermercats. Els supermercats de Catalunya faran vaga durant la campanya de Nadal.
7: Sí, els dies 24 i 31 de desembre.
3: No!
7: Sí, sap greu,
3: això però... sí que no, eh?
7: No, un moment, no cridi perquè ja s'ha entès.
3: No, perdona, si ens toquen els súpers,
7: sí.
3: Nenes, ens toquen a totes, eh?
7: Ja, bueno, però els súpers també hi ha treballadors...
3: Home, per la mare de Déu, què vol dir això que volen fer vaga per Nadal?
8: No, home, doncs just bueno, el dia abans de Nadal i, sí. I el dia de Cap d'Any.
3: Van a per totes les dones cookies que fem d'anfitriones durant els dinars i els sopars de Nadal.
7: Àlex, pots treure aquesta música apocalíptica un moment?
3: Quins súpers tancaran? Sisplau, digueu-me que no tancarà la sirena, per favor. La sirena no.
7: Aviam.
3: La sirena no, per favor.
7: No, la sirena és una de les cadenes que tancarà per la vaga.
3: No!
7: Sí, més no, això han anunciat els sindicats.
3: Ja m'han arruïnat el Nadal.
8: Sí, bueno, han de tancar perquè els treballadors faran vaga, no és que la sirena tanqui, però clar, no. Si no hi ha treballadors...
3: Mare de Déu, senyor. Així amb el que m'agrada a mi anar a comprar el peix fresc a la sirena.
7: Sí, I què passa?
3: El tenen fresquíssim,
7: eh? Sí, bueno, clar, clar.
3: Fresquíssim, a temperatura sota zero.
7: No, clar, clar, clar, més fresc no pot
3: fresquet,
7: ser.
3: Fresquet, fresquet, sí.
7: En el sentit de fred, sí, clar. Bueno, en fi, la vaga també afecta cadenes com Bon Preu, Sorbi, Bonària i el Condis.
3: Ui, el Condis, no!
7: Bueno, bueno, senyora...
3: Oh, això sí que és una tragèdia amb lo bons que surten els torrons del Condis.
7: Sí?
3: Nenes, ojo, el torró del Condis,
7: ojo,
3: eh?
7: Sí,
3: res a envejar el torró artesà fet a
7: no,
3: Gramunt.
7: No, comenci, no obri melons.
8: No obri melons perquè en aquesta casa escolta, tenim un patrocinador de torrons boníssims.
7: O dos.
3: També està molt bé tot. Però el torró del Condis també.
7: Sí.
3: Escolta, no poden tancar els súpers el dia 24, que ens volen boicotejar el sopar de Nadal, home.
7: No ho fan per això, o en tot cas...
3: De manera, a mi, ja tinc una cosa, eh? Això de les vagues als súpers no m'afectarà gaire perquè jo faig la compra dels àpats de Nadal al juny, eh?
7: Ah, doncs mira, ja saps.
3: Que és quan hi ha, bon preu del marisc i el peix, sí. Està bon preu. I escolta'm, jo faig la compra dels àpats al juny. Bueno, amb el canvi climàtic ara ja la faig al març.
7: El què?
3: Que aleshores al març ja l'aigua del mar ja està prou calenta, sí. I ja a peixateria pots trobar-te ja el peix directament bullit.
7: Sí, home, directament.
3: Te'l treuen de l'aigua i ja bullit.
7: Com això Bon Preu, que te'l fan així en aquell forn superràpid que tenen, però ja no cal, ja surt la bullabesa, no, directament de...
3: Molt bé. Però durant els dinars de Nadal sempre hi ha un moment on falta alguna coseta. No us passa?
7: Sí, home,
3: estàs clar. Allà dinant, algun comensal et demana, escolta, com una mica de licor per fer baixar els 40 quilos de canelons que s'ha fotut?
7: Sí, home, licor o salfumant, no?
3: Total.
8: Licor del pollo, per exemple.
3: Total, que en una situació de vida o mort com aquesta,
7: sí.
3: Que et trobes com a dona cookie, que vols quedar bé com a anfitriona, i dius, mare de Déu, senyor, no tinc licor a casa.
7: Però quin drama és aquest?
3: Home, un vida o mort.
7: Home, vida
3: o mort. Necessites baixar el súper, dius, baixaré el súper de baix de 24 hores, que no tanca mai a comprar una ampolla d'anís del món, no?
7: Ja, que ets precisa.
3: Així, quan el meu cunyat la buidi, la podrem rascar amb una forquilla i cantar Nadal, eh?
7: Sí.
3: Ja viene la ring. Que sí, maco, sí, que sí. És aquest instrument de percussió, eh?
7: Sí, sí.
3: Però si hasta els súpers de 24 hores tanca, no em podré anar a comprar jo el licor perquè els comensals s'emborratxin.
7: Sí.
3: I no notin que les gambes les tenia congelades des del mes de març.
7: Bueno, doncs compri-la abans, el licor, també. O no en compri, jo què sé.
3: No! S'ha de comprar el licor, que si no la gent no va... Si la gent no va borratxa,
7: sí.
3: Després de sopar poden passar coses terribles.
7: Però quines coses terribles?
3: Sempre hi ha algú que proposa, per què no juguem un joc de taula? Jugar un joc de taula?
7: Que divertits que són.
3: Però què és això?
7: Sí.
3: Prefereixo que m'arrenquin les ungles i mira com els acabo de fer.
7: No, però escolti, però els jocs de taula...
3: A que se'm posin a explicar que si agafo una carta i surt al revés, perdo el turno,
7: sí,
3: i si no em surt de no sé de quin color, perdo no sé quants punts. Digueu no als jocs de taula!
7: Home, no. Fem una cosa.
8: Home, digueu, no, me cago en
7: Déu. No, fem una cosa, anem a publicitat, tornem de seguida i defensarem els jocs de taula.
8: No!
2: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia. Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quota.